0: Doncs mira, aquesta cançó té relació amb la nostra convidada d'avui.
1: Ui!
0: Ah, això no sabies, eh? Sí, sí, ho descobreu durant l'entrevista. Sí, sí. Ja veureu, apunteu-vos-ho, eh? Us en recordem, tingues una mica de l'Alaska o de Fangoria, bueno, en aquest cas és Fangoria.
1: Anècdota per a mà.
0: No, anècdota convidada d'avui.
2: T'ha fornat.
0: Bueno, va, escolta'm, és el Festival Sons del Món, a Ciutadella de Roses. Mira, en parlem ara amb els amics de les arts que actuen aquest divendres, però nosaltres ja parlem de la setmana vinent. Líbia, Discípio, com estàs?
1: Aquí, espera.
0: Una de les nostres productores. Que aquí,
1: productori.
0: Amb aquella alegria.
1: Així què? És. Ahir vam explicar la dinàmica i avui algun dels nostres oients ja s'endurà aquesta entrada doble que sortegem, com deies, per anar a veure. Atenció, Fangoria i Nati Rubias. Això és Fangoria, eh? Però també podran gaudir del concert de Nancy sí. Rubias.
0: Bueno, és curiós, eh? Perquè dius Nancy Rubias i entra Udal Martínez a l'estudi. Bon dia.
3: Vamos a hablar del Tour de Francia!
4: ¿Qué te ha parecido el pòdium parisino?
5: Prou. Molt bé, ja va ser primer, no?
4: Ayuso séptimo, una pena per al xaval del Lidl Trek.
0: Estem fent la promoció del concurs aquest, va.
1: No, bueno, fora. Per guanyar una entrada doble només ens han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa 680 70 70 60, el repetim com sempre, el 680 70 70 60. Cada dia n'escoltem 3 i escollim el guanyador. Anem amb els participants, directament? Pues som-hi amb els participants. La primera és la Marisa.
6: Un semàfor li diu a l'altre: fes el favor, no em miris, que m'estic canviant.
4: Conya!
0: Aquest és el Marisa.
1: Anem amb la segona, la Míriam.
4: Que la queria, conya!
1: Som-hi amb la segona, va, la Míriam.
4: Que m'estoy cambiando, dice ese favor.
1: Va.
0: Prou.
7: Paco, ¿qué haces? Aquí pescando. ¿Qué utilizas de cebo? Pimientos del padrón. ¿Eso les gusta a los peces? Depende. Unos pican y otros no.
0: Mira, no està mal aquest.
1: Té la seva gràcia, no?
0: Sí. Bueno. I l'últim.
1: I l'últim i el tercer és l'Àlex de Barcelona.
8: Són dos amics que es troben pel carrer, pel barri, feia temps que no es veien, i es troben i: ei, Manel, què tal? Com va la vida? Home, Pau, quant de temps? Va, escolta, posem-nos al dia, va, anem a sopar, prendrà-ho aquí mateix. Vinga, va, sí, on tu diguis. Doncs jo què sé, doncs anem aquí a... anem al Doner. I diu l'altre: què va? Però si no tinc un durum.
9: Ja hi som. Aquests xistes no em pas gràcia.
0: Bueno, sí, mare.
9: Són de casa.
0: No, Quensi, sí que són de casa. Va. Qui és el guanyador dels tres candidats, la Marisa, la Míriam o l'Àlex?
1: El guanyador de l'entrada doble per anar de festa amb Fangoria i Nancy Rubias el 9 d'agost de Festival Sons del Món és...
0: Ai, ai, ai, ai...
1: Àlex de Barcelona! Recordeu que cada dia estem sortejant una entrada doble, així que envieu ja la vostra nota de veu amb el vostre codi preferit, el 680 70 70 60, i si no ho podeu esperar, teniu tota la informació i les entrades disponibles a sonsdelmón.cat.
0: Molt bé. Marta... Marta de producció, eh?
4: Marta Torrente.
0: Sí, Torrents. Se m'acusa d'equivocar-me amb els noms, oi?
1: Sí, a vegades.
0: Ningú s'ha adonat abans que m'he equivocat a l'acomiadar el Ferran Piqué, dels Amics de les Arts.
10: Com li has dit?
0: Li he dit, dona-li records, i un nom i un altre
1: Joan
0: nom.
1: Joan Enric, has
0: dit. Sí, correcte.
1: I el primer has dit...
0: No, no he dit Dani, he dit Edu.
10: Edu.
0: Que és el que ja no està, que és el que ja no està als Amics de les Arts. És que ara m'estan avisant amics meus que diu, tio, has fotut la polla. Bueno, també li pot donar rècords, però en tot cas el Dani Lagret és l'altre de Sinoi, és aquesta cosa meva dels nous. Va, voleu repassar l'actualitat del dia o voleu, no sé, que marxem a berenar al bar de sota?
1: Si també t'equivocaràs, no sé.
0: Va, l'actualitat del dia, que són gairebé 4:45. Fot-li. Fas una mica de por, quan poses tan seriosa, ja,
1: eh? És un tema seriós, i he pensat, explica-ho bé, que la gent, no?
11: Sí, que la piscina és molt perillosa.
1: Mira que tu que et banyes, de valent.
0: Però vam veure un vídeo teu l'altre dia, Pilarín, veies que et trobes a l'aigua?
11: Ai, sí, és que volia remullar una miqueta els peus.
0: Convida'ns un dia a la teva piscina, que et faré molt
11: que us hi veiem. No, que t'hi pixes i no m'agrada.
0: No, home,
11: que encara faràs alguna cosa que no està bé.
0: No comencem a dir tonteries. Bueno, escolta'm, rebem la nostra convidada o anem fent més? És un quart i cinc. No, un quart i un minut de 6 de la tarda, o sigui, a les 17:16 minuts, exactament ara, val? Voleu que aplaudim, voleu que saludem, què voleu que feu amb la nostra convidada?
1: Fora aplaudiment!
0: Rebem-la, home!

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: El món gira de pressa. Molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
2: Una mica, sí.
3: Sí o no?
2: Sí.
3: Perquè la Nessa ara dirà, bueno, qui és? Pel nom ara no sona, però si jo dic... Què és? Ho puc dir o no?
2: Sí, clar, endavant.
3: Una actriu que fa molts anys que s'hi dedica i que l'hem vista moltes vegades als escenaris, però potser és més coneguda popularment perquè és la regidora sense nom del Polònia. Ara ja ho veus diferent, perquè no té nom aquesta regidora.
2: No té nom, noi.
3: Bueno,
2: no té nom.
3: Ja parlarem amb els guionistes de Polònia i ho mirarem de solució.
4: Com que no té nom?
3: Com?
4: Què a passa? Veure, com te llames?
3: No, hi ha un moment.
4: No,
3: ara...
4: What's your name?
3: No, què passa?
4: Ah. What's your name?
5: Zorra.
4: Zorra?
3: No.
4: No, això és el que escolto jo als concerts, perquè no hi sento.
3: Vale, però no diguis això, la nostra convidada.
4: No, no, que com se llama, no. Ha de tenir nom.
3: Nessa Vidaurràzaga.
4: No, la regidora.
3: Ara, ja en parlarem. De moment encara anem a
4: arribar.
3: Perquè abans... De veritat, avui tenim un dia molt tonto. Des que hem començat a les 4, ja t'ho dic ara.
2: Ja em va bé.
3: Sí? Què passa? Tens algun problema?
2: No.
3: Com va la teva vida? Parlem de tu. Posa una música de meditació, que no li va bé el dia.
2: Posa
3: música de meditació. Anem a sincerar-nos. Algú pot apagar una mica la llum de l'estudi? Tot i que estem gravant.
2: Però que ara és l'hora de becar i no m'agafarà son.
3: Sí, no, aviam.
2: No. Ai, senyor.
3: Què et passa, Nessa?
2: No, estic bé.
3: Paga més llum.
2: Hola, ara m'està agafant son.
3: No podem apagar el llum.
2: No apagueu el llum.
4: Bueno, Serrat Eclipsi.
3: Ja no comencem a professor Olivia, de veritat. Però ja amb l'eclipsi, que de veritat crea un pànic.
2: Ets molt mal rotllera, eh?
3: Sí, oi?
4: No, però molt.
5: Això bueno. Només dic les veritats.
3: Escolta, ara podríem incorporar una pregunta que no l'estem fent? Mira, la incorporem a partir de demà. Si ara diré el teu nom. La incorporarem a partir de demà al qüestionari inicial, que és on veuràs l'eclipsi. O on tens previst? Ens en recordarem?
2: Ah, mira, bona pregunta. Ja ho apuntem.
3: Sí,
2: ja.
3: Ho apuntem. Val. Deixa'm que et presenti, ja que no et vols obrir el teu cor a nosaltres.
2: Bueno, ja l'anirem obrint.
3: Anem obrint el cor.
2: Sí.
3: Molt bé. Et presento l'Alba Castellví.
2: Sí, ho has dit molt bé, mira.
3: És que em costa dir els noms a mi i si no els tinc apuntats encara més. És una de les redactores del programa, com pots veure, ha arribat aquí amb les seves trenes i la seva alegria característica.
2: Sí.
3: És com una mica artista, també, segons com t'hi posis. L'Alba, L'Alba ha preparat el qüestionari d'aquesta entrevista que et farem.
2: Val.
3: Per tant, tot el que vagi bé, sigui encertat, adequat, precís, correcte, és obra seva.
2: Sí.
3: Tot el que vagi malament és culpa meva, que sóc un inútil.
2: Val.
3: A l'hora d'executar-ho. Estem d'acord?
2: Sí. Jo estic super d'acord.
3: 100%.
2: Jo vaig a favor de tot.
3: Aquí ja està venint una sororitat, eh? Ja està venint una sororitat.
4: És que la Nessa i jo ens hem conegut a fora i crec que hem connectat molt.
2: Jo crec que sí.
3: Què vol dir que hem connectat molt?
4: Pues que ens hem fet molt amigues.
2: Molt amiguis.
3: Ah, molt bé, doncs perfecte. Doncs endavant amiguis i endavant sororitat.
2: Vinga.
3: A veure... Per escalfar i per entrar en matèria. Les amiguis.
4: Nessa, si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series i què estaries fent?
2: Becaina. Casa.
3: Mitjada.
4: Molt bé.
3: Ets a mitjada, tu? Molt bé.
2: No ho era fins fa molt poc. I ara estic gaudint molt d'aquesta nova etapa de la meva vida.
3: Nova? Per què? De la becaina?
2: L'etapa becainera.
3: Ah, vale. Pensava que havia passat alguna cosa a la teva vida que t'havia conduït a fer becaina.
2: No, que ha canviat, perquè ara faig becaina i és meravellós.
4: I escolta, pots dormir amb llum natural? És a dir, necessites tenir obscuritat o amb llum?
2: No, baixo persiana.
4: Vale.
3: Baixes persiana, però res de pijama ni coses estranyes.
2: No.
3: I quanta estona dura aquesta becaina, Nessa?
2: Bueno, si em deixo anar malament.
3: Bueno, depèn què és malament.
2: No, doncs puc arribar a dormir una hora o una hora i mitja.
4: I el sofà o al llit?
2: Al llit.
4: Ah, sí.
3: Posició del com del mort?
2: Una així mica que... sí.
3: Sí, eh?
2: Sí, una mica sí.
4: Entrenant per eclipsi.
3: No. A més, no sabem per què la professora Olivia Làctia té com accent rus, que és un misteri, bueno, de venir...
4: Contacte, espera, no, és molt llarg d'explicar.
3: Va, escoltem a l'Alba, que és la sàvia de la taula.
4: Nessa, si no fossis actriu, a què et dedicaries?
3: Oh.
2: Ai, uau, vale. Sincerament, ara mateix m'has pillat perquè no em veia fent una altra cosa. Però sí que és veritat que jo sóc molt animalista, molt de bitxo, molt que m'ho quedaria tot. Llavors penso...
4: Diògenes?
2: No.

0: Jo, has dit
1: no
0: animalista...
1: No estem parlant d'aquest tipus de...
0: Has dit
1: de
0: animalista, bitxo, m'ho quedaria tot. No entenc res, de veritat. Podem explicar-ho una mica més clar, estimada convidada?
1: Voi. Pensa que és la meva hora de becaina i vaig una mica lenta.
0: Fes, tranquil·la.
1: Vull dir que... igual, ho estic dient ara en veu alta en el moment, eh? Penso que a mi podria ser molt normal que tingués allò, un santuari d'animals, un lloc de rescate d'animals, un... Veniu, porteu-me'ls, que ja us cuidaré jo.
2: Ah, molt bé, algú tipus així. El zoo d'en Pitus... Ah,
1: sí. Però, és algo així.
3: Però, i tu a casa en tens?
0: Sí, exacte, això et volia preguntar.
1: Sí, tinc dos gats, de moment només em deixen tenir dos gats.
0: Com es diuen?
1: És la Kuro i el Gori.
2: Que són com noms japonesos, no?
1: Bueno. Kuro sí, Kuro és negre, perquè és una gateta negra, és la primera, i el Gori perquè...
4: El tiempo.
0: El Gori Massip, clar, el temps sí. El
1: no és pel Gori Massip, però sí, bueno, sí, també podria ser.
0: Podria... Lo tenemos en la línia 3.
2: Abans ha sortit això de l'eclipsi.
1: Sí.
2: Tu saps on el veuràs, l'eclipsi?
1: No.
2: On estaràs?
1: Ni idea. No.
2: T'interessa tu el tema de l'eclipsi?
1: Sí. Ho dic mirant a la senyora
0: Olivia Màrtia.
1: Que tinc l'Olivia aquí.
2: Sí, l'enganxarà dormint i serà una mort lenta i sense dolor.
0: No.
1: Ah, doncs mira, escolta.
2: No, és que es veu que morirem tots.
0: No, segons la doctora Màrtia.
2: No es veurà.
0: Però això serà quarts de nou, eh? Serà quarts de nou, l'eclipsi. Allà està la música de l'eclipsi, de veritat. És que mira, oi que fot cagada,
1: fa molt mal rotllo.
0: Sí, aviam. Matriosca!
4: Estoy de acuerdo con la doctora.
0: Ja en tenim prou amb la doctora Làctea, no salta el xalat del Miguel Bosé, d'acord? És curiós que estiguin d'acord amb això, la ciència i aquest tio. En fi.
2: Mareta. Com que no morirem, anem a parlar del que ens interessa, que és d'anar al bar.
1: Vinga.
2: Si tu ara estiguessis en un bar, ara passen 23 minuts de les 5, què faries? Un cafè? Un té matcha? Un gin tònic?
0: Vinga.
2: Una cerveseta?
1: Cerveseta.
2: Sí, eh?
1: Cerveseta.
0: Una cerveseta,
1: eh? Sí, ja. Cerveseta.
0: Oh, escolta'm, perfecte.
1: Sí,
0: si vols te la pugem, eh? Bueno, no, aigua, ja està.
2: T'has censurat. Escolta, aquesta t'has de posar en situació. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
1: Vaig amb cotxe elèctric.
0: Calma. Tranquils, que el cotxe elèctric també té un dipòsit i també s'ha d'omplir.
1: Sí, també es gasta. I a més el meu, he de dir que és un cotxe molt antic, me'l vaig comprar de segona mà, ja molt viejete, i té poca pila. Vaja. Llavors, em pot passar això amb la pila, he de parar a carregar.
0: Ah, vale.
1: Doncs què faig? Apuro i arribo a casa, però a casa puc carregar?
0: A casa tens carregador, entenc, no?
1: Sí.
0: Val.
1: Sí. O m'aturo a vaig a casa.
2: Perquè si pares fora,
1: sí,
2: t'has d'esperar molta estona?
1: Sí, m'he d'esperar una estona.
2: Tres hores?
1: No tant. No carrego a tope.
0: El just per tornar a casa,
1: exacte,
0: clar.
1: Però potser mitja hora, tres quarts, sí.
0: I has estat amb un cotxe elèctric i et converteixes en un Indiana Jones dels carregadors, de calcular...
1: Sí, màxim.
0: Per a veure... Sí, torna un tio, planifiques.
1: Absolutament.
3: Però van bé les aturades aquestes de 20-30 minuts.
0: Sí, no, i a més, ara que...
3: No estona per tu.
0: No sé si els fas servir, costen una mica de trobar, però els carregadors bèsties, els de 120 kW o no sé quantos, que no tots els cotxes els accepten, però sí, però amb aquest en fots 10 o 15 minuts. Hi ha uns coneguts establiments de restauració ràpida que fan menjar, que comença amb una M, que quasi tots en tenen d'aquest.
1: Ah, val, sí, no ho sabia.
0: Sí, pràcticament tots tenen carregadors d'una coneguda companyia que comença amb E i acaba...
3: Burger King.
0: No, McDonald's. Tia, que comença amb E, que no és tan complicat, eh?
1: Burger.
0: Hi ha molts llaurons i també supermercats. Els d'alta capacitat, els hi fots 10 minuts o un quart i pots carregar per 100 km.
1: Mareta meva.
0: Sí, però depèn del cotxe. Si és molt vell, potser no t'ho accepta,
1: eh? No,
0: perquè necessita tenir com un forat diferent.
1: No, doncs el meu té l'altre forat.
0: Doncs t'aguantes.
1: Vale, doncs d'acord. Molt bé, doncs deixa'm.
0: Doncs et fots.
1: Doncs vale.
0: Bueno, però cal que ens hi soltem,
1: tampoc. Bueno, però jo has començat tu.
0: Vale, també. Dic que t'aguantes.
1: Jo m'aguanto tot.
2: Escolta, ara que us esteu barallant, és un bon moment per preguntar això.
0: És com un matrimoni, això, eh?
1: A veure.
2: Hi ha algun tema del qual vols que avui aquí no en parlem?
0: Ara.
1: No.
2: Tens a tope?
1: Sí.
0: Bé,
2: molt bé, com ha de ser.
1: Ara és quan m'arrepenteixo, ja ho veuràs.
0: No, he vingut 10 minuts abans, he vingut a 4:45 i estava per aquí rondant i pololant.
1: Sóc una exagerada.
0: No, tranquil·la, si ets puntual, tu escolta...
1: És el que tinc.
0: Val, i ara ja que parlem de minuts, o de temps, o de puntualitat, quan vols que duri l'entrevista a partir d'ara? Ja hem fet les qüestions prèvies. Pots triar entre 15 minuts... 20 minuts, 25 minuts, o quedar-te fins a les 8 i participar a la tertúlia esportiva.
1: Apa, aquí! No, a la tertúlia no crec que sigui bo. Que em quedi a la tertúlia esportiva.
0: Doncs quant temps
1: vols? No, però deixem que flueixi.
0: Home, molt hippie, això. No viuràs a Gràcia, tu, oi?
1: No.
0: Un altre cop?
1: No, no puc.
0: La meditació. No, perquè gràcia, no un aire hippie de no sé què, els gatets, no. Els animals, tot això, fem un món millor...
2: A mi m'agrada sí, aquesta proposta, eh? Anem a fluir.
0: Fluir. Anem a fluir. Per tant, no poso l'arma.
1: No posi.
0: Tu també
1: no.
0: T'has agafat el dia hippie avui, eh?
2: És que jo ho faig tot el que fa la meva amigueta. És la
0: Nesa. De veritat que us heu fet amiguetes avui?
2: Sí.
0: Us heu passat els telèfons ja?
1: Ara ho farem.
2: Sí, ara ho farem.
0: Doncs va, a veure... Parlem del Polònia per començar.
2: Vaja,
0: podem parlar molts temes, eh? Vull dir que,
2: el que
0: però t'hem dit si volies vetar algun tema, has dit que no.
2: No.
0: A veure, el Polònia t'hem vist fent de Sílvia Riols, de l'Aliança sí. Catalana, de Cristina mm. Riba, del Telenotícies, de la cuinera Maria Nicolau, mm. puntualment de professora indignada mm. i de regidora sense nom, que és la regidora.
2: Correcte.
0: I potser encara me'n deixo algun.
2: No. I molts anònims.
0: Molts anònims, aquests molts anònims. Personatges mm. random
2: sí.
0: que necessitem una dona, preferentment. Sí. Algun dia has fet d'home, també? O...
2: No, mai encara.
0: Perquè a vegades sí que hi ha canvis de gènere allà i...
2: Però ara ja no s'estilen tant.
0: No.
2: Abans s'estilava més.
0: Ah, sí,
2: ja no.
0: Perquè hi ha la cosa que està la cancel·lació i tot aquest rotllo.
2: Exacte.
0: Bueno, no, retiro-lo de rotllo, que si no encara tindrem un merder aquí. Que... La Iael ara m'està tapant la vista amb el Marc Espejo. Si no el tapés, li diria al Marc, posa els talls que tenim del Polònia.
5: Aquesta setmana es va publicar una notícia que diu que en Lamine Yamal rep el 60% dels atacs racistes a la xarxa. El doble que Vinícius. No pot ser que a Madrid ens passin la mà per la cara també en això. Bona nit. El recent èxit de la pel·lícula de Carla Simón a la Berlinale ha sigut molt positiu pel poble d'Alcarràs, però dies després la població ha patit l'arribada d'una plaga. Els pixapins.
6: Estem al tocar de Nadal i les postres són les grans protagonistes durant les festes. I una de les postres estrella és el panettone.
7: De debò no hi ha ningú per escriure un sketch?
8: Nosaltres som escriptors.
7: Doncs en serveis, us ho explico. A veure, s'ha d'escriure una peça que sigui molt, molt divertida d'actualitat, sí? I els temes són... A Melilla van morir 30 persones, la guerra d'Ucraïna s'allarga i s'acosta un període de recessió molt terrible.
2: Quin repertori, nena?
1: Noia, trobo.
2: No, ho fas perfecte. Escolta...
0: Lídia, nena, la nostra convidada, s'acaben de conèixer avui...
2: Serà que tu dius coses pitjors, Pere?
0: T'estàs rebotant?
2: Sí, m'estic rebel·lant.
0: Perdona, què li volies dir? Volies dir alguna altra cosa?
2: Sí, no, que mentre s'escoltava ella mateixa et veia patir una mica. Et costa escoltar-te?
1: Sí, em fa coseta. Fa coseta, sí, no...
2: Però per què?
1: No, em fa vergonyeta. Així de tonto, així de simple.
2: Clar, és una cosa... Sí.
1: No té més.
2: Com... Sí, que t'incomoda una mica, no?
1: Sí.
2: Que siguis tu mateixa.
1: Sí, una mica.
2: I quins d'aquests personatges que hem escoltat t'agrada més fer?
1: Mira, jo m'ho passo molt bé amb la Maria Nicolau, m'ho passo molt bé, perquè té una energia xulíssima.
6: Que parla una miqueta així, hola, gaspatxo sí, gaspatxo no.
0: Bueno, exacte. Aquí, ara hi ha una baralla de Maries Nicolaus, aquí.
1: No, sembla... no, per l'amor de Déu. Tira,
6: no, sisplau, anem-nos a picar una miqueta, com si estiguéssim cuinant.
0: A veure, Maria, jo i Maria, et presento la Maria Nicolau.
6: Hola, Maria.
9: Hola, Maria, molt
6: hola.
9: De gust.
6: Què tal?
9: Encantada de conèixer't.
6: Sí, igualment.
9: Escolta'm, doncs res, no, que jo m'ho passo molt bé fent de Maria. Tu t'ho passes bé fent de Maria?
6: Estupendo, podem fer un gaspatxo?
9: Fem un gaspatxo, per
6: molt
9: favor.
6: Bé.
9: Com el fas tu, el gaspatxo?
6: Doncs mira, cogombre sí o cogombre no?
9: Cogombre endavant, el
6: cogombre. Doncs sense cogombre, efectivament.
9: Doncs tu cogombre, jo sense cogombre.
6: Vinga.
9: Jo amb cogombre i tu sense cogombre.
6: Ens fotem de caps cap al gaspatxo i el que surti.
9: És igual. I li fa...
0: Ja tirarem fins a les 6, eh?
9: Sí, home, sí.
0: Home, un aplaudiment per les Maries Nicolaus. És una de les que més s'estima, estaves contestant.
1: Sí, perquè a més vaig tenir la gran sort de que un dia la Maria vingués a jugar amb nosaltres i...
0: Ah, va venir en persona.
1: Va venir en persona.
0: Maria contra Maria.
1: Maria contra Maria, sí, anava a dir, mujer contra mujer.
0: No,
1: de mujer,
0: no.
1: De Mecano. No, i ens ho vam passar molt bé, perquè és molt divertida. Està
0: sí,
1: com un
0: cencerro
1: i és una tia que a mi m'encanta.
0: I diu coses molt interessants.
1: És meravellosa,
0: la vam
1: sí.
0: entrevistar, crec, l'any passat, i jo no me'n recordo si va ser
3: l'any passat. Va ser l'estiu, passant no l'anterior, el primer estiu, diguéssim, presentant tu.
1: Que guai.
3: Jo no hi era, jo no hi era, però ho sé.
0: M'ho saps, tu, això?
3: Perquè sóc la teva mà dreta.
1: Has quedat molt bé, eh?
0: Molt bé. Està al tant de tot. A veure, recordem, per qui no sàpiga, com vas entrar a Polònia.
1: Recordem com... Ah... Sí, tu us ho explico?
0: No, recordo tu, perdona.
1: Ai, ho recordo
0: sí.
1: jo?
0: Bueno, sí, que bueno. Ets la que ho sap, si vols. És que no hi era, quan vas entrar a Polònia.
1: Ah, no hi eres tu?
0: No, no hi era, no. No sóc el Toni Soler, malgrat la semblança física.
1: Jo vaig entrar al Polònia farà uns 10 anys.
0: Mm-hmm.
1: Vaig fer una audició, que a més a més recordo que va ser un càsting surrealista,
0: sí?
1: Molt estrany i molt divertit alhora.
0: Podem dir qui te'l va fer? Devia haver-hi
1: doncs
0: el Toni, suposo, no?
1: No, no hi era el Toni. No, estava el Jaume Buixó, que aleshores era el que estava dirigint el Polònia, i el Xavier Ricard, que era el que fins fa poc feia la direcció d'actors.
0: D'actors, sí, i tant.
1: Sí, i estaven ells dos. I jo vaig anar una mica de rebote, perquè jo, quan em van dir de fer l'audició, jo alegava que jo no sé fer imitacions, perquè jo no sóc imitadora, però el Cesc Casanova és un molt bon amic meu, em va convèncer, a més em va dir, ja t'he apuntat, ves.
0: Et va apuntar ell, de veritat?
1: Sí, sí, em va apuntar ell.
0: No, lo tenemos por la línea 5.
4: Sí, ahí está, desde el Aldi de San Feliu.
0: No, desde el Aldi de San Feliu.
1: Desde el Aldi, sí, exacte.
0: Ah, perquè anuncia Aldi.
1: És la veu de l'Aldi, sí.
0: Ah, és la veu de l'Aldi, de veritat. Sí. O sigui, don José María ho sap tot, eh?
1: Ho sap tot, sí, ho sap tot.
3: El senyor Dades.
0: El senyor Dades. Bueno, llavors...
4: Es que estuve residiendo en San Feliu 7 años
0: ja,
4: y me cogía al lado de casa.
0: Y su mujer se llama Montserrat.
4: Los nachos y un kilo, sí, me los llevaba en brazos.
0: Podria ser perfectament possible.
1: No?
0: D'en José María sempre té una dada que ningú s'espera.
1: Sí, sí, increïble.
0: Bueno, llavors vas fer aquesta audició. En aquell moment et van dir que era per fer de presentadora, perquè en pràctica ets una menys presentadora o conductora.
1: No. El personatge de la regidora va venir molt més tard. Entrar fent anònims.
0: Val. I encara hi havia el Toni, o no?
1: No, i el Toni ja no hi era fent...
0: No hi, presentador, no hi havia ningú.
1: No hi havia ningú.
0: Molt bé.
1: I aleshores, al cap dels anys, quan el Roger Rubio, que va ser el següent director, un dia em va oferir aquesta opció de... Mira, hem pensat de fer un personatge que sigui la regidora, que és algo similar a allò que feia el Toni Soler als inicis, sí, i tal, a veure què et semblaria. Vaig dir, ah, vale. Sense tenir ni idea de la transcendència que al final ha tingut el personatge.
0: Bueno, clar, que era... és que és el personatge del
1: Polònia. Sí, me n'he donat després amb els anys, però que al principi va ser un va, bueno, sí, d'acord.
0: I quan entres als restaurants i la gent fa com... així, com una...
1: Clar, perquè a més és aquesta cosa que el personatge, vull dir, se'm reconeix molt ràpid perquè sí, vaig amb...
0: No, és que ets tu, clar, ets tu, vull dir, que ets tu mateixa, pràcticament
1: tu. No vaig
0: tu,
1: caracteritzada...
0: Vas amb el microcasco aquell i ja està. I ja està,
1: sí, sí.
0: I a més tens aquest to com simpàtic, irònic, divertit, sargentil, és com... És un to molt graciós.
1: Està bé,
3: poses ordre, no?, una mica?
1: Sí, a totes les
0: feres. Aquí ens faria falta, potser una mica de...
9: I tant,
0: sí.
9: Doncs nois, sobretot
0: el temps afegit.
1: Plantegeu-vos una regidora aquí també, si cal.
0: Bueno,
9: la contractem.
0: La Aitana Bonmatí podria fer de regidora.
9: Tant. Podem preparar contracte, sisplau?
0: No preparem contracte. Sí, tant. No cal que em feu gestos per parlar. Podeu parlar directament, de veritat, eh? És que em demanen permís com si jo fos al col·le i haguéssim d'anar a fer pipí.
1: Tenim molts codis aquí, trobo, no?
0: No, perquè...
1: De gestitos i coses.
0: No, a la ràdio hi ha molts codis.
1: És meravellós.
0: Per exemple, ho has vist això, no? Què vol dir?
1: Sí, publicitat.
0: Quan fem el gest dels diners vol dir anar a publicitat.
1: M'encanta.
0: I n'hi ha diversos, però vaja, no cal que demaneu permís per parlar. Aquí pot parlar tot.
3: És que aquesta pregunta em fa molta gràcia fer-la a mi. Escolta, estem parlant de la regidora, però tu també segueixes imitant a personatges com la Sílvia Oriols i altres que comentàvem abans. Tu t'has posat en contacte amb aquestes persones?
1: Ai, sí.
0: Ai.
1: Sí, però... O sigui, jo
0: vol dir posar en contacte, a veure.
1: Jo el que he fet és que quan m'ha tocat alguna imitació, per exemple, la primera va ser per la Cristina Riba,
3: Del TN,
1: li vaig escriure un missatge a través de privat d'Instagram, sí, perquè clar, amb les xarxes és molt fàcil, sí, i li vaig escriure de molt bon rotllo, mira, Cristina, em dic Nes, estic al Polònia i m'han encarregat imitar-te,
0: sí,
1: i ho faré amb tot el carinyo del món, jo gairebé com demanant perdó,
3: sí, sí.
1: Per fer-ho, espero que no et sàpiga greu, bueno, petons i tal, i em va contestar de seguida maquíssima, que estava encantada de la vida i que li feia molta il·lusió i que endavant, i així ho vaig fer amb la Cristina, que puc dir ara que ja som amiguis, també.
0: Vaja,
1: m'ha vingut a veure el teatre, és magnífica. I amb la Nicolau també ho vaig fer.
3: Però...
1: Què?
3: Em sembla que t'estàs deixant algú.
1: No, sí? Aquí?
10: Aquí a RAC1 ningú m'ha demanat pas permís.
0: No hi falta
10: que
0: fa.
10: I crec que més llocs tampoc.
0: Que està llançant alguna insídia, acusació o afirmació sobre l'Anès?
10: No pas. Bueno. O potser sí.
1: Sílvia, perdona'm. És que no t'he escrit. No sé si ho has vist. Perquè...
10: Un burofax.
1: Un burofax.
0: Fa una mica de por, eh?
1: És per això. Tu li escriuries?
0: No, gaire. No és el tipus... No.
1: No hi ha més preguntes,
0: senyorita. No sé si li faria molta gràcia.
4: És que és millor pedir perdó que pedir...
0: Permiso.
4: Permiso.
10: Espero el teu missatge directe.
1: Home, clar que sí.
10: L'Instagram.
1: Doncs no, la Sílvia no l'he
0: fet. I no te l'has trobat mai accidentalment per enlloc?
1: No. De fet, va venir a la gala dels 20 anys.
0: Exacte, i era la gala dels 20 anys.
1: I era, però no ens vam creuar.
0: No ens vam creuar. Tu estaves allà collonida, en plan, si te la creuaves o no.
1: Sí.
0: És que, a més, té un punt la Sílvia Oriols del Polònia.
1: Sí.
0: De família Adam, eh?
1: Adam,
0: sí. Sí, té un punt de...
3: De fet, hi ha un episodi que fèieu al símil.
1: Absolutament, amb la mà i tot.
0: Sí. Ah, és veritat, la mà.
1: A Halloween va ser molt divertit, aquell.
0: Molt bé. A veure...
1: Què?
0: Sabem que ets molt amiga d'una persona molt important. Sí, sí, no dissimulis. No, no està al guió, no busquis que no està al guió.
2: Ja deia jo,
0: amiga. Ah, doncs, ja deia jo, bueno, puc preguntar coses que no estiguin al guió, no?
2: Evidentment que pots.
0: Sí, sí. Sí. Tu has estat a la Moncloa.
2: Sí,
0: tu has estat a la Moncloa.
2: Sí.
0: Amb el...
2: Pedrito.
0: El gran supercameo inesperat sí. del Polònia dels 20 anys.
2: Sí. Molt fort, allò,
0: Sabeu a què em refereixo, no?
2: Sí, ara jo ho sé.
0: D'una senyora que es volia maquillar de Pedro Sánchez.
4: Unes pastitas, sí, unos cafés.
2: Sí, hola, Pedro.
4: Presidente. Y bueno, pues ahí estuvimos con esa arzoga.
0: No, vida urrázaga.
4: Eso, lo que he dicho.
0: Pedro, arzoga. Vida urrázaga.
11: Bueno, vale. Son las 5, no he comido.
4: Os dejo.
0: No, son las 5, no, son no 2:30. Sí, ja va el circle. Bueno, vas anar, o sigui, la gran bomba. Bueno, explica'ns coses d'això, de la teva... O sigui, us truqueu sovint, sou amics, igual que us heu fet amics amb l'Alba, com funciona la relació amb el Pedro Sánchez?
2: No, amb el Pedro no ens escrivim, però, bueno, tinc selfies amb ell.
0: Ah, sí?
2: Fetes per ell, a més a més. Què?
0: M'estàs dient que Pedro ha agafat el teu mòbil?
2: I què fa? Fa morritos? No, fa morritos. El que passa, va ser molt amable, perquè quan vam estar gravant a la Moncloa, a l'esqueig que va sortir després a la gala,
3: sí.
2: Ho va fer molt bé, ho va fer molt ràpid, va ser superamable, es va posar com molt al tema de seguida, i sí que quan vam acabar... ens vam quedar xerrant una estona amb l'equip i tot plegat, sí. Tot molt amable, i aleshores la que feia el cameo, o sigui, la que feia la...
0: La maquilladora.
2: La que es representava, sí. Que l'havíem de maquillar,
0: sí. Sí,
2: el cebo, diguéssim, ella és molt petitona, i ella volia fer una foto, una selfie, i el Pedro li va dir, deja mujer, ya lo hago yo, estoy acostumbrado que tengo el brazo más largo.
0: Oh.
2: I va fer la foto en mismísimo Pedro Sánchez, i ens vam fer una selfie tots junts amb ell. Uau.
0: I això es va rodar amb molta antelació. Com va anar tot el rodatge?
2: Això es va demanar...
0: I el secretisme? Perquè un secretisme... No es va saber, no es va filtrar per enlloc.
2: No.
0: I una altra cosa, perdona. Sí. I això es va gravar un dilluns, la gala, el Teatre Tívoli... No, el Teatre... El del Maglari... El del...
2: El Victòria.
0: Sí. El Victòria, això.
2: Sí. El Maglari.
0: Sí, han sortit tots. Es va gravar un dilluns, hi havia 800 o 1.000 persones allà.
2: Sí.
0: Es va emetre per la tele el dijous, i en 4 dies no es va filtrar enlloc, tampoc. O sigui, no es va filtrar ni des de la gravació, ni des de quan vau anar a Madrid.
2: És meravellós.
0: I en el cas de Madrid, en quant temps d'antelació ho vau fer?
2: Ho vam gravar al desembre.
0: Què?
2: Uau. Sí. Ho vam gravar al desembre. I va ser aguantant el secret des del desembre. Sí,
3: perquè la gala va ser...
2: El gener, si no m'equivoco. Gener o febrer? Espera't.
0: Ara ens ho
2: buscarem. Últims dies de gener. Últims dies de gener, pot ser. Sí.
0: Muy bien, Pedro.
2: Bueno.
4: Efectivamente, a ver si más adelante hacemos una cenita.
0: Cenita.
4: Invitamos también a Alaska.
0: ¿Alaska?
4: Sí, porque sabemos que trabajó con ella.
0: ¿Qué?
4: En su vida y...
2: ¿What? Ah!
4: I, bueno, podem quedar...
0: Bueno, Pedro, però sí que us heu d'explicar coses.
4: Vaquerizo.
2: Perdona,
0: què?
4: Vaquerizo.
0: Què passa? Perdona, què?
2: Un moment, que m'està petant el cap.
0: És Pedro Sánchez.
2: Un moment. Pedro.
4: Tengo un ordenador con todo tipo de información. Por ejemplo, sabemos que Pere Mas estuvo ayer cenando en un tagliatella.
0: No, va, prou. No, vaig sopar a matar Pere al casal.
2: Però què és aquesta reacció?
0: Era un doble. Què ha passat aquí?
2: Què passa? No, m'ho podeu dir vosaltres, això de l'Alaska? D'on ho heu tret?
0: Bueno, explica'ns-ho tu. O sigui, quina relació entre tu i Alaska?
2: No, o sigui, però això és d'on anim... Un moment, estem parlant del mateix. És que m'està passant,
0: i com ho sabrem?
2: A veure, jo fa molts anys.
0: Quants?
2: Molts anys.
0: Sí?
2: Ui, jo era molt joveneta. Jo estava en una... Havíem muntat una companyia de teatre abans que jo anés a l'Institut del Teatre amb uns bons amics, amb la Sandra Moncusí i l'Oriol Aubets, i fèiem animacions. I vaig fer una animació al Palau de Pedralbes...
4: De Sirena.
2: ¡Qué fuerte! Però per què... Saps, això?
0: Perquè Pedro Sánchez té el CNI. Té els serveis secrets, els serveis.
4: Tenemos a Villarejo.
2: I anava de Sirena, sí. De Sirena, Sirena. Ah, i l'Alaska estava allà fent... Sí, sí.
4: Sí, alguna vez he hablado con ella y me he dicho, oye, a ver cuando quedamos con esa, que me gustaría saludarla. Aprovechando...
2: M'està a punt de sortir el cor per la boca, estic flipant.
4: De Sirena.
0: Però re greu, vull dir, podria tenir informació més xunga i aquesta informació és positiva.
2: No, és magnífic.
4: Veiem-nos a la Sirena, que estan de oferta los lomos de salmón.
2: Sí, també. Ara tinc més lomos, ja, passats els anys, també t'ho diré.
0: Bueno, aquí ho sabem tot del nostre convidat.
2: Uau.
0: Ja ho has vist, i sobretot...
2: Sí. Escolta, investigació profunda.
0: Aviam.
3: I el dubte que teníem amb lo de Polònia a la gala es va celebrar el febrer,
2: El febrer, sí. Vale.
0: Un parell
2: de
0: mesos en silenci. Jo vull tancar el bloc Polònia preguntant-te una cosa. O sigui, la regidora sense nom no té nom.
2: No, no té nom.
0: Però vols que li busquem un nom?
1: Sí.
12: Home, per mi sí.
0: Sí, entre...
2: Sí, no?
0: A mi... No sé, podríem...
2: Motomami.
0: No, Motomami.
2: Bandida. Patrona.
0: Li podem... I tu presentes al director Poloni, doncs mira, aquests nanos, algú de la productora, del Minoria,
1: vale.
0: I dius, aquests tios de la versió estiu, se'ls ha acudit proposar un nom. Jo, com que està tan de moda, ho consultaré al ChatGPT, si et sembla.
1: Val.
0: A veure si se li acut algun nom.
1: Val.
0: A veure, ChatGPT, estem buscant un nom adient per la Nessa. Nessa Vidaurràzaga, per la regidora sense nom de Polònia. Aviam.
13: Hola, Pere. Tardes sí. tant en parlar que m'he activat abans.
0: Sí.
13: Per què, carai, vols buscar Guioli? Un nom si ni tan sols et saps el nom dels membres del teu equip.
0: Sí, és veritat que també hauríem de pagar el chat premium perquè aquest és una mica xurro, eh? Sisplau, Eva.
13: Es diu Marta.
0: Va, això, Marta, és igual. Com es digui. Va, ajuda a trobar un nom a la regidora sense nom.
13: Regina Dora, regidora pels amics.
0: No, i una altra que no sigui una merda, diguem-ne que vagi millor.
13: Què et sembla Toni Soler?
0: No, aviam, en primer lloc, aquest és un nom d'home, i en segon lloc, el Toni Soler més o menys ja ha fet amb un to diferent aquesta feina.
13: Mm. Vaja, vaja, aquest nom sí que te'l saps, eh, Pere Punietero. A veure si així t'imiten el Polònia.
0: Va, prou d'aquest color, ja està. ChatGPT, no et volem per res, llavors que el ChatGPT tu fa servir per una cosa
13: jo o... Jo tampoc et vull a tu, Pere, vale, és mutu.
0: És igual, el fa servir molt o poc, el ChatGPT?
1: Molt poc, he caigut a la tentació.
0: Sí, molt bé.
1: T'ho reconec, però no, procuro no fer-lo servir.
2: I de noms mai s'ha plantejat cap nom, eh? És que a mi m'encurioseix, això.
1: No, o sigui, des del programa, no. Després a xarxes la gent fa colla.
0: Ah, sí? La gent especula?
1: Sí, la gent especula. I en fan el Regi, Regina, Dora, ja. Com l'exploradora i aquestes coses.
2: La gent és tan original.
0: Sí, sí. Igual que el ChatGPT. Al final és la mateixa merda. Escolta'm una cosa, jo ara et posaré un so. No, tranquil·la, no és res de quan estaves fent la cosa de l'Alaska. Un so i em dius que t'inspira, d'acord?
14: Els que vulguin morir que aixequin un sol dit. Li penso fer els honors. I un altre, tot seguit. Què? Us fa vergonya veure la fulla despullada? Ningú? Doncs bé, deixeu-me acabar d'una vegada. Vull treure del teatre aquest ésser boví, ple de greix, i si no, opero un bisturí.
15: Jo?
14: Pico tres vegades de mans, oi, lluna plena, i el tercer cop us eclipseu per sempre de l'escena.
2: Brutal.
0: Què ha passat aquí, Nessa?
1: Ai, que m'he emocionat.
0: I això?
1: Perquè m'agrada molt.
2: Tens els ulls plorosos, eh?
1: Sí, és fort, és fort. És sentir-li la veu i puf.
0: Per qui no l'hagi reconegut, i estàvem sentint, i fent què?
1: És el Josep Maria Flotats fent el Cyrano de Bergerac.
2: I per què t'emociona tant?
1: Perquè em connecta amb a mi de joveneta, d'adolescent. Ui, sí, que fort.
0: És que això és de fa molts anys,
1: ai,
0: aquesta
1: parleu,
0: gravació.
1: Parleu vosaltres, parleu un rato.
2: Ai, és que a mi m'ha emocionat veure-la així, també.
0: Bueno, a mi m'ha emocionat tot emocionada perquè vols amb ella.
2: Jo m'estic emocionant, també.
0: Bueno, doncs escolta'm, posem les notícies a les 5.
1: Què els hi passa als nois de la peixera, que també ploren?
0: Sí, està tot molt emocionat. Està tot amb la Lívia, la Marta,
1: perdoneu,
0: la companya de xarxes...
1: Hola, Paula.
0: I el Marc Espejo.
1: Ja està, estic bé.
0: I hi ha una Malena asseguda aquí, tenim assegut allà fora. Ah, clar, la Míriam del català. Molt bé, disculpa.
1: T'has girat per saludar-te.
0: Perquè tu tens una passió brutal pel gran, grandíssim, grandiós Josep Maria Flotats.
1: Sí, no, i mira, és algo que és de pell. O sigui, és algo que no puc explicar de manera racional. És una persona que ja des de ben joveneta em va travessar i em va inocular aquest amor pel teatre i aquesta manera de fer... que per mi és magistral, i em vaig enamorar perdudament del Flotats, del seu Cyrano, i jo, amb 13, 14 anys, quan tornava de l'escola, me n'anava cap a casa, em fotia el meu pa amb nocilla i em posava un Nubea Quesa amb el Cyrano, cada tarda.
0: Això és mentida, no?
1: T'ho juro.
0: Bueno, primer expliquem un Nubea Quesa, que és pels menors de 35 anys.
2: Allò quadrat, no?
0: No, és un vídeo, és un vídeo per veure vídeos a casa, un reproductor... de vídeos, i llavors tenies gravat el Cyrano de Bergerac, sí. Del Flotats.
1: Sí, perquè uns anys, sí. El 33, coincidint amb l'aniversari del poliorama, i que el Flotats ja havia deixat el poliorama, van emetre per televisió totes les obres de la companyia del Flotats. Mm. I jo les vaig anar gravant totes. Obsessiva de mi.
0: Amb quants anys? Això estem parlant d'adolescent, eh?
1: Sí, molt adolescent, era molt, sí. Molt joveneta. I aleshores això, jo tornava del col·le i jo em posava el Cyrano a casa mentre es berenava.
0: Sí, mentre els altres nens feien el tonto, miraven sortites per la tele...
1: Sí, tot això ara ha quedat molt guai, no?
0: Però... Per tant, et deus saber molts fragments de memòria.
1: Uf, ara ja em resultaria impossible. Ara em resultaria impossible. Mira que ho he pensat moltes vegades, me'l sabia Me'l sabia, però ara sóc incapaç, t'ho juro.
0: No pateixis. Tenim aquí un paper, a la meva dreta.
1: No, en té un,
0: sí.
1: Eh?
0: Ah, ja en tens un? Ah, sí, te l'hem amagat.
1: Sí, és això, l'hem repetit. És aquest?
0: Sí. El problema... tenim una escena aquí del Cyrano.
1: Em moro.
0: Per què et mores?
1: Em moro.
2: Perquè li fa il·lusió.
1: Sí. Ai, Déu meu, és això
0: sí,
1: que
0: el problema
1: fet?
0: És que algú t'ha de donar la rèplica.
4: José María.
1: Qui serà?
0: No, jo no em veig encara de fer de Cyrano. I podria ser el més adequat d'aquí a la sala per fer el Cyrano.
1: Que algú em faci de Cyrano, sisplau.
0: A veure...
1: Serà possible?
0: No, tranquil·la.
3: Home, jo si voleu, però actors i actrius tenim...
4: Vamos allá!
0: Vale, José María, no, però a veure, José María potser no és la persona més adequada.
2: Però és una escena molt dramàtica i molt romàntica, eh? Jo no sé si era José María...
0: No,
4: potser... Si hay que tocar pelito...
1: És una versió de Cyrano molt divertida.
2: Postmoderna.
1: Molt d'estiu.
0: Per tant, podria ser José María, eh? El Cyrano?
1: Clar, per Cyrano. Favor. Fem un Cyrano.
0: Posem una música més de Cyrano, sisplau. Mm. Voleu que faci jo les acotacions? Com si...
1: Vinga.
0: Sí, les faig, eh? Està patint.
4: Rosaura.
1: Oh, éreu vos.
4: No. No. Jo no. Com?
1: Ho hauria d'haver vist quan dèieu el meu nom. M'estimàveu.
4: No. Ei.
0: Fent referència a l'altre home, en Cristià.
1: Ja ho dieu més baixet.
4: Oh, no, amor meu, jo no. No hi tinc dret.
1: Ui, i durant 14 anys, Déu meu, ha pogut fer veure que és l'amic que ve a fer-me riure.
4: No, ell.
0: Fent referència a l'altre home, en Cristià.
1: Per què heu deixat que el silenci sublim es trenqués aquest vespre?
4: Perquè...
0: S'està morint.
4: Que és borreta l'amor? M'ha sortit malament, fins i tot el final.
2: Bravo!
0: Bravo! Bueno, d'aquí...
4: Don Luis.
0: Aquí, al Teatre Nacional de Catalunya, eh?
2: Uau!
1: T'imagines?
0: Amb ell també...
2: Pell de gallina.
0: Ah, sí, pot ser.
4: I ojo, perquè el 22 d'agost en el Teatre Montaner...
0: No, però és que aquest està fent promoció tot el dia al seu espectacle. Tu, te'n perdona, ja que estem parlant de promoció, tu tens espectacle a la tardor?
1: Sí, tinc espectacle perquè, a la tardor, vull, tenim.
0: La Nesa és actriu de veritat, per de fer el tonto per la tele, diguem-ne.
1: Oh, de veritat.
0: Sí, va abans, sí, home, sí. Bueno, ja ho hem vist ara, amb aquesta magnífica interpretació del Cyrano.
1: Ai, sí. Doncs sí, a l'octubre estrenem al Teatre Condal amb el Joel Joan, per favor.
0: Hombre.
1: Amb el Joel Joan, sí. Una comèdia que es diu Bons i Dolents.
2: Escolta, i quant de temps estareu? Perquè això...
1: És una meravella, perquè estarem fins al gener.
3: Carai.
1: És una temporada molt xula. Sí, sí. És mi primera vez. Xispes.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Fent una producció tan llarga.
1: I
0: el Joel dirigeix.
1: I el Joel és l'autor,
0: sí?
1: I dirigeix en Nelson Valente.
0: Ah, molt bé. No, és que...
2: Està ballant, sí.
0: Bueno, doncs, escolta'm, és que estaríem molta més estona amb tu, però és que ha de venir la Míriam Martín Lloret
1: vale, doncs
0: a parlar al català. Tenim
1: vale.
0: Vols que vingui? Vinga, Míriam, vine, vine, que vingui la Míriam, que la saludarem, vine. Tenim a les 6 que ha de compareixer la consellera d'Economia. Aviam, puja, puja.
1: Estàvem ballant.
2: Hi havia una història molt xula amb aquesta cançó.
4: Tenemos a Sandra por la línia 3. Doña Sandra.
0: Quina Sandra?
4: Què li dices a Nessa?
0: No, quina Sandra, quina Sandra? Funció?
1: Aquesta cançó no...
4: Sandra,
1: anem a pas.
4: La Sandra... La DJ.
0: No.
1: Ai, la Sandra... Bueno, és la que he dit abans, que vam fer l'animació de l'Alaska.
0: Molt bé.
1: No
0: I ara,
1: fotis.
0: Però i la bomba què pinta aquí?
1: Bueno, perquè la punxar... Vull dir, fèiem de DJs alguns estius i alguns caps d'any.
3: M'encanta.
1: I posàvem la bomba.
2: Totes hem tingut inicis durs, eh?
1: Amiga.
0: Escolta, no, t'haurem de tornar a convidar, eh? Perquè ens ha quedat una pila de coses.
1: Has vist?
2: Com es deia aquest duo?
1: Merda! No me'n recordo!
0: Tranquil·la.
2: S'assembla el Waka Waka de la Shakira.
1: Ui, no me'n recordo! Digue-m'ho tu.
2: Ziki-ziki.
1: Ziki-ziki. Hola, clar, ziki-ziki. Clar, que burres.
2: Ziki-ziki.
1: Que burres.
0: Un dia que volem fer una sessió DJ, la fem
1: a mi. Convideu-nos a nosaltres, a l'Estandra i a mi.
2: I a l'Alaska també.
0: Et presento la Míriam Martín Lloret, que és que ve a fer les classes de català per expats.
3: Hola, Míriam. La Míriam del català, eh, has dit?
0: Què
9: molt
0: dius?
9: Bé, no, molt bé, que t'has après el nom, ja.
0: Bueno, quina mania em criticar-me pel tema dels noms. Amb ella li he dit molt bé el nom tota l'entrevista.
9: Sí,
0: Nesa
9: sí, sí.
0: Vidaurràzaga.
9: Molt bé.
0: Nesa, t'ha agradat l'entrevistació d'avui?
1: L'entrevistamenta.
0: L'entrevistamenta?
1: I l'entrevistació també.
0: Saps per què ho diem, això, no?
1: Per fer-te la punyeta?
9: Per fer-la punyeta,
0: No.
1: Perquè també ho faig, això.
0: Sí, que ho fas o no?
1: Ho faig bastant.
0: A veus?
1: Perdó.
9: Entrevistamenta?
1: Bueno, dic, sí, allargo les paraules així.
9: A mi m'agrada, els derivats amb menta m'agraden molt.
1: Veus? No. A mi m'agrada el mojito
9: amb menta.
0: Bueno, ja... Nesa, moltes gràcies. A la tardor la poden veure al teatre.
1: Per favor.
0: Quan torni el Polònia, que suposo que serà cap a l'11 de setembre, més o menys.
1: Correcte.
0: La podran veure fent de regidora amb sense nom, que ja li han posat un nom, que no recordo quin era.
1: Vale.
0: I ja està, vols que t'aplaudim o ja et dones per plau aplaudida? Va.
9: Bravo. Bravo. Un plaer.

0: Molt bé, doncs 4 minuts seran les 6 de la tarda. Una mica d'avís per navegants de tot el que passarà acte seguit, a continuació, en els propers minuts, etc etc. Primera, que ens trucaran de l'Acadèmia del Teatre Català, o el que hi hagi, que es digui així, per proposar-nos pels premis del Teatre Català, els premis Butaca, després de les diferents interpretacions que hi ha hagut aquí. Dues, que estem pendents del butlletí de les 6, que el farem a les 6 i potser algun minut, ja estem avisant els companys informatius, perquè a part d'anar una mica tard, resulta que estem pendents... A veure, prou de moure cascos i fer sorolls. Sisplau, és que ja està bé que no parles
1: aquí. No puc moure, això és molt petit.
0: Doncs aixeca'ls, aixeca'ls. Llavors, estem pendents de la compareixença. Estimat Àlex Cubero, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Pendents de la compareixença de la consellera d'Economia. Sí, que l'hem tenir aquí asseguda, on es troba ara la Míriam Martín Lloret.
2: Para un moment, para un moment. Què? Mira què porto aquí, espera. M'he posat la camisa al pòsit amb el meu nom.
0: Jo no acostumo a fer això, però
2: perquè
0: abans...
2: com avui el cachondeito, amb molta realitat, que el Pere no se'n recorda del nom de ningú, ni d'ell mateix, per començar, proposo que tots els col·laboradors, redactors i gent de la casa porti un pòsit amb el seu nom i potser algun dia el canviem
3: és molt
2: i fem el joc
3: idea.
2: De les personalitats. Un dia seré ja el Brusca.
3: Exacte. Sí, ben pensat, m'agrada.
0: Ja hem acabat de rajar, de mal parlar...
2: Bona entrevista, ahir, a la consellera.
0: Ah, sí? Vas sentir-nos?
2: Sí, fiscalitzadora, Pere.
0: Per què?
2: No, perquè com...
0: És un sarcasme, això?
2: No, perquè com ets del partit.
0: Ah, sí, jo no soc del partit.
4: Jo sempre he sigut del PSC.
0: Però avui ha d'aquest color, de veritat, eh?
2: No, va estar bé perquè li vas treure algun titular, eh?
0: Sí.
2: I titulars també personals.
0: Sí, no, a veure, aquí quan entrevistem un polític no anem a fer-li un massatge, però tampoc és una entrevista... de quirúrgica, de voler extreure informació a qualsevol preu.
2: La vaig sentir sencera, va estar bé, i a més, Alicia Romero, que és una tia bastant divertida,
0: tia,
2: jo crec que va entrar, home, la conec de fa molts anys, la consellera, la senyora consellera,
0: l'honorable consellera,
2: crec que va anar bastant al joc del versió, i això també s'ha d'agrair als polítics, que surti una miqueta d'aquesta cotilla. No?
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta'm, ens n'alegrem molt, i visca Catalunya i visca tot, d'acord? A veure, estem intentant advertir els oients que estan pendents de la compareixença de la consellera. Sabem per què, perquè resulta que en la reunió del comitè, com es diu, la cosa política fiscal i financera de
2: demà... El Consell de Política Fiscal i Financera.
0: On s'havia d'aprovar el nou finançament per part del govern central i dues autonomies, Catalunya i les Canàries,
2: correcte.
0: Doncs s'ha suspès fins al 4 de setembre i tal dia farà un any. Això d'una banda, si apareix la consellera per la tele o per la ràdio o per algun lloc, la posarem. Val? Això d'una banda. De l'altra, la senyora del català.
3: Sí.
0: Bueno, executem, no?
3: Sí.
0: El senyor català que es diu Míriam Martín Lloret.
2: Uh-huh. Pòsit, no porta pòsit, i aleshores segur de mirar.
0: Sí.
3: No, però abans ha dit la Míriam del català, almenys.
0: La Míriam del català.
3: Sí.
0: T'ho he dit bé la primera vegada, i la segona, potser algú s'ha deixat una eina a l'escaleta.
3: Podria ser.
0: No.
3: Martín, no passa res.
0: Martín, és que tenim una fixació amb
3: el Martín. Es corregeix.
0: A veure, tenim un dubte que els ha causat la mai prou ben ponderada, il·lustríssima presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
0: A veure, mamarracho.
3: Doncs precisament vinc a parlar del mamarracho i del seu derivat mamarratxada.
0: Però és correcte dir mamarracho
5: pues
0: en català?
5: Pues claro que es correcto, mamarracho. Sí.
3: No, a veure,
5: estáis calentando el ambiente.
0: Bueno,
5: mamarracho es válido, sobretot si te diriges a Òscar Puentes.
0: Bueno, prou d'aquest.
5: O Puente, com se llame.
3: Us he de dir que mamarracho i mamarratxada eren paraules normatives. Fins al juny del 2022... entraven al diccionari normatiu.
5: Per això lo dic.
3: La secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans es va carregar aquests dos mots al juny del 2022. Va decidir suprimir-los del diccionari normatiu. Per què? A veure, és veritat que ens entra a través del castellà, però està superimplantat. Originàriament ens ve de l'àrab, que volia dir bromejar, fer el bufó. Mamarratxo i mamarratxada tenen una llarga història. Estem parlant que el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, el 1932, ja l'incluïa i està superimplantat. És com si ara ens carreguem el maco maca del diccionari, que no sé si sabeu que ve de majo maja en castellà i en van fer una adaptació gràfica a la catalana.
0: Ah, hi ha com una mania contra
3: té
0: el maco.
3: Té molta tradició. No sé què em penseu del mamarratxo, però està adaptat amb TX i té molta trajectòria. Doncs... jo estic super en contra de que no hi sigui ara el diccionari normatiu. No sé si ho heu notat.
0: No, nosaltres la principal sorpresa és descobrir que això estava al diccionari de la llengua catalana.
3: No ho sabies, Pere.
0: Jo com els que ho sapigués, per a mi. No vaig dir-li mamarratxo.
3: Però fa anys i panys,
2: A més, em permets, perquè ja que estem a la part de política, mamarratxo...
0: Ara,
2: és una paraula que t'omple la boca de plaer.
1: Sí.
2: Dir-la.
1: Sí.
2: Mamarratxo, umami. Umami. És una paraula que té umami.
4: Sí.
2: No? T'omple, mamarratxo, dius, i et quedes
3: totalment
2: a gust.
3: Totalment,
2: no?
3: Et quedes a gust, exacte. Fonèticament és molt bona, és molt bona. Evidentment, repassem una mica, és una persona malgirbada, una cosa molt mal feta, molt mal pintada, i d'aquí el sentit figurat de l'insult, no? Una persona que és una estrafolària, és ridícula. Tenim maneres de dir-ho en català, altres maneres, evidentment, eh? Una cosa molt mal feta pot ser un pastitxo, una pastarada, un nyap, un bunyol. També com a insult podem ser un espantall, un titella, un fantotxa. Un fantotxa.
2: Fantotxa no som
4: Fantotxa.
0: No, ara està molt bé.
2: M'agrada insultar més a partir d'avui, gràcies a tu.
3: I una que m'agrada molt, sí. Un esguerro. Ets un esguerro, que tant pot ser com a cosa, com a persona, eh? Ve d'esgarrar, no té cap misteri.
4: Aquesta és més xunga, eh? Si és que es pot dir xunga.
3: O clar, un error de la natura, ja estem parlant de coses ja...
1: Jo me les anoto.
3: Més greus, no?
1: Per
3: un esguerro.
4: No.
3: També un arreplegat. Un barrimbarram, eh? No poden faltar compostos a la catalana, que
0: és molt català, això, no?
3: Sí, un barrimbarram, que fa feina sense mirar. Un ridícul.
1: Un baliga-balaga, no? També
3: aquí
1: seria...
3: ja ens estem desviant, ja ens estem desviant. Un putiner, un tapaforats, un patata... bueno, clar, de sentit del de
2: malvestre. ¿Estás pasando lista del Parlamento?
3: Sí, una mica. Doncs bé, tenim moltes maneres de dir-ho, ja ho veieu. I fantotxa ve de l'italià fantocchio, que vol dir titella, eh? Titella, sí. Sí, infant.
4: Molt bé.
3: Us heu quedat...
0: No, és que...
1: Ens
0: has il·luminat brutalment. Bé, doncs ja tenim clar, si li volem dir mamarratxo a algú, que fins al 2022 ho podíem dir, i mira, si ens ve de gust ho seguim dient dissimuladament, però si no...
3: L'han eliminat del diccionari normatiu, però altres fonts, obres de referència, l'inclouen, el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, l'Enciclopèdia, i moltíssimes fonts. Vull dir que ho podeu dir amb tranquil·litat.
0: I si no, aquella composta, com és aquella composta que has dit?
1: El barrimbarram.
3: El barrimbarram.
0: A partir d'ara direm barrimbarram, això direm a tota hora. Més coses. A veure, cada setmana et presentes aquí amb una paraula per salvar el català.
3: Sí.
0: Amb una idea per salvar-la del català, vaja.
3: En aquest cas...
0: Quina proposes avui?
3: En aquest cas és una paraula d'aquestes que jo en dic intraduïbles, com feinada.
0: Feinada.
3: Ah? Sí, perquè ens estem acostumant a dir un munt de feina. Escolta, que tenim feinada, que tenim aquest derivat amb el sufix ada, que indica quantitat.
0: Sí.
3: Fem-lo servir més, perquè a més, en castellà no tenen aquest derivat. Un montón de trabajo. Sí, potser diuen, oh, qué trabajazo, qué currazo. Bueno. No.
0: Noto un rintintint quan dius que no ho tenen en castellà, eh? Com un...
3: No ho tenen
0: no
3: en castellà.
0: Missatge d'odi, no, això? No
3: en anglès, que, com en diuen els expats? Com en diuen, bueno, els expats. Ja
0: això, expats, posin a gravar, que estan fent
3: a lot of work, eh? Hard work.
1: Hard work.
0: Feinada.
1: Feinada no tenen.
3: No tenen un punyatero derivat amb una sola paraula.
1: Workazo.
3: Explotem-ho més, eh?
0: Val.
3: Explotem sí, més la feinada, la
1: versió estiu a RAC1.
3: Explotem més la feinada. Tenia, no sé per què, tenia també una expressió genuïna a destacar.
0: Sí.
3: No sé si...
0: Tocar el dos?
3: Sí.
0: Sí, el que passa és que no està en negreta, i llavors això no l'hem vista clarament.
3: Ens ho hem petat, això, eh?
0: Sí, no.
3: No passa res,
0: la,
3: eh?
0: La tinta, tenim justos de tinta.
3: La puc dir o no?
0: Sí, clar, tant, sí, clar molt gustosament, digues.
3: Molt bé. Doncs tocar el 2, també. A veure, on és la Yael? Ja ha tocat el 2.
0: Ah?
1: Com sempre.
2: Jugant de dardos.
0: Sí.
3: Clar, aquí, atenció, que no vol dir literalment que la Yael toqui un 2, sinó que se sol fer servir per fer referència a l'acte de marxar d'un lloc, això ja ho sabem, no? Tots ho sabem. Però d'on ve? D'on ve aquesta expressió?
0: Origen de l'expressió tocar el 2, que es fa servir, es fa servir força, no?
3: Antigament...
0: Ai.
3: Com... Quin transport fèiem servir? A veure.
0: No sé, a peu, carruatge...
3: La bici.
0: Un cavall. La bici.
3: Cavall, carruatge... I en el moment d'arrencar, el conductor del carruatge tocava el dors dels animals.
1: Ah,
0: l'esquena. No.
3: Amb les mans o amb un fuet. I d'aquí va passar a tocar el dors.
1: Clar.
3: D'aquí va passar a tocar el dors.
0: O
3: no
0: sí.
3: sé si ho sabíeu, però és una evolució fonètica.
0: No en teníem
3: ni idea. I s'ha adaptat aquesta expressió de dors, dos, tocar el dos. Sí.
0: Boníssim.
3: I, inclús n'hi ha que, tot i que no guardi cap relació amb el seu significat, completa la frase dient toquem el dos, que el tres ja és fora. Això també és
1: sí,
3: molt genuí. Això és genuí, sí. Potser ho estem perdent, eh?
0: No, ens apuntem.
3: Tocar el dos és, per cert, que també tenim pirar-se-les.
0: Ah, pirar, és correcte.
3: Això no està sí. guió.
1: Pirar-se-les, eh?
3: Pirar-se-les. Tocar el pirandó, que això és en calor.
1: Tocar la pirindola, has dit?
0: No,
1: tocar
0: no,
1: el pirandó.
3: Pirandó, que no és un... instrument, sembla que sigui un instrument de vent, no? Tocar el pirandó és molt bonic, però ve de pirar. Bueno. De pirar-se-les.
0: I l'últim element del dia, que la consellera no acaba de sortir, i si no acaba de sortir, doncs acabarem la qüestió del català. Ens anem els amics del boleto.
3: Veus?
0: Si en diem a les 6, és a les 6. I són les 6 i 6 minuts.
3: Vinga.
0: El dubte profund de l'estudiant de C2 de català, és veritat això?
1: Sí, ja
0: és. La Yael Brusca.
1: És estat o sigut.
3: El participi del verb ser,
1: Exacte.
3: Últimament tenies aquest dubte, Yael, em vas trucar molt amoïnada, sí. Jo me'n recordo.
0: Tan amoïnada.
3: Estat o sigut, eh? Sí. Doncs us he de dir que tant estat com sigut són les variants més generals. Ha estat un dia magnífic o ha sigut un dia magnífic. Hi ha hagut una tendència a modificar el participi sigut per estat,
1: sí,
3: perquè es percebia com...
1: L'estat sembla que no està de moda.
3: Com més informal, però sigut, us he de dir, que és vàlid en tots els registres, eh? La gramàtica normativa ja l'entra, i tant sigut com ha estat són igual de vàlids. Podem respondre amb tota tranquil·litat, qui ha sigut, he sigut jo, i cal dir que en diversos parlars del Principat de Catalunya i en Ibisenc també es fan servir les variants col·loquials set i segut.
1: Sí, de fet, a Osona se sent molt lo de...
3: A la Plana de Vic, per exemple, ha set un dia meravellós. A Girona també, en algun...
1: I es pot escriure.
3: Sí. Com a col·loquial, estan recollides per la normativa, però en registres informals. Mm-hmm. Recordem que la gramàtica normativa ha obert els registres, també, formal i informal. I els valencians també poden dir assegut. Assegut meravellós, vull dir, es pot escriure i no té cap mena de problema. Per tant, ha estat un plaer, o ha sigut un plaer...
1: Toques del dos? Aquesta feina
3: vaig fer
1: avui?
3: Toco el dos, sí. Ja, i moltes gràcies.
0: Hi ha el tema del ser i estar, que és un tema de discussió permanent. I ahir vaig veure un anunci de la Generalitat, que no recordo quin és, que sortia... t'esperaves que fos ser i posava estar, i amb lletres, eh? Vull dir que no era un...
3: Ja en parlarem.
0: Hi ha hagut una discussió que han mort 3 o 4 lingüistes per fer aquest anunci. Estima, no,
3: sí, perquè dubtes profuns de ser i estar n'hi ha molts, eh? Locatius, no locatius...
0: Què era de la Generalitat? Ostres, bueno, la campanya que estan fotent ara vaig veure a la Tele3.
3: Míriam, ja me la diràs.
0: Míriam, t'esperem la setmana vinent.
3: Sí.
0: No, s'ha de geminar, aquest tema, no? La T, M de setmana.
3: Sí, senyor.
0: La T, M de setmana.
3: La T i la M fan una M geminada.
0: No es diu setmana.
3: Germinada, que dic jo.
0: Setmana. Potser no tan exagerat. T'ha quedat clar?
2: Molt clar.
0: Bueno, aleshores, voleu que fem una mica de butlletí de les 6?
1: Som-hi.
0: Sí o no?
1: Sí, clar.
0: Votacions, pots a favor de fer butlletí de les 6 i 6?
1: Sí, tira.
0: Sempre surt que sí, eh?
1: Toca el 2.
2: Doncs jo a partir d'ara diré tocar el dors. Jo diré així, medieval. No? Hem de recuperar també el català tota la vida.

0: Com us agrada, eh?
1: No la podien canviar? Àlex Cubero? Avui sí. Tenim el dia... Va, fot-li, pa, arriba! Som-hi!
0: Anem a parlar de política.
1: Que quedi clar que aquesta sintonia barra melodia barra...
2: Un roncola, Àlex!
1: És una petició, sí. Què és? Ronan Cola? No, Ginebra Sola.
3: És Ron Pujol.
1: No, home, no, la feia. Hem d'assajar, hem d'assajar.
2: Per favor. Sí. I com et dius?
1: No, això era un Cafè Soleil i un Ron Pujol. No l'havies dit mai, això?
3: No, perquè no sóc tan vell, però...
1: Escolta, maco, no facis parlar.
3: Pere, Pere, t'estimo. Dóna'm la maneta, Pere.
1: Alexandra, només vull dir-te que toca actuar, normalment la teva secció són les bones, però el nivell està molt alt avui. Venim d'una molt bona secció al català.
3: Boníssima.
1: Venim d'una entrevista...
2: Per cert,
1: què passa, ja?
3: Brigitte Lamour. Completista de Barcelona.
1: Atenció!
3: Ha dit... a Twitter, ha dit, visca sobre el tema de mamarratxo, que sí. està ben utilitzat, diu, encara que se l'hagi encarregat normativament, una servidora el segueix utilitzant. Molts petonets mamarratxos.
2: Oh!
3: Gran visita.
1: Tinc una exclusiva. Tinc una informació sobre Brigitte Lamour.
3: Ah?
1: La dic o no la dic?
2: Digue-la.
3: Digue-la. Sí.
1: La dic o no la dic?
2: Sí, home, sí. Endavant. Te'n recordes o no?
1: Sí, el nom l'he dit bé, ja.
3: Això silencia la ràdio, és mortal, eh?
1: Bueno,
3: no apagar la ràdio la meitat dels oients.
1: Vindrà aquest programa.
3: Ah, molt bé, molt bé.
1: Aviat. No recordo el dia, però ja... encara falta una mica.
2: A l'agost.
1: Bueno,
3: gran personatge de la fauna de Barcelona.
1: Vindrà... No, és que aquí treballem amb força previsió. I vindrà, em sap greu dir-ho, després de l'eclipsi. No puc dir el dia exacte.
2: No però... podrà venir.
1: No, clar, si s'ha acabat el món...
2: Mai coneixereu Brigitte.
1: Si s'ha acabat el món el dia 12, doncs esperem que no s'hagi acabat...
2: Revisteu-la abans que sigui tard.
1: Bé, el nivell està molt alt, l'entrevista d'abans ha anat molt bé, la secció també, a la part de l'informatiu ha anat de conya, els rectors que han vingut ho han fet molt bé tots i l'arrencada del programa també ha estat molt bé. Per tant,
3: ara només podem fracassar.
1: Cubero, només podem anar cap avall. I el temps afegit es presenta carregadet i simpàtic. Per tant, Cubero, no la caguis.
3: Molt bé.
1: Recentrem el tema per als qui s'acabi d'incorporar a la ràdio o no estigués atent abans quan ho hem explicat. Bueno, aquí hi ha un guió, però ja començo amb el tema.
3: Sí, comencem. Sí.
1: Llavors, la notícia, que l'hem sentit al butlletí i l'hem sentit en directe aquí, és demà hi havia la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera on s'aprovava el nou sistema de finançament, perquè després anés el Consell de Ministres, el Congrés, el Parlament, tot aquest rotllo. Bueno, rotllo cap, diguem-ne, però és el nou sistema de finançament amb dues notícies. Una, que els canaris s'han apuntat a la festa, però l'altra, que és que els del PP han demanat que s'ajorni i s'ajorna la reunió fins al 4 de setembre. Desgranem tot això. L'ajornament, el que ha dit la consellera Alicia Romero i el paper dels canaris, que abans has començat a ensenyar la puteta dient que era important que els canaris donessin suport al nou sistema de
3: finançament. Home, és important perquè...
1: Quan dic els canaris, vull dir el govern de les Canàries.
3: Sí, Fernando Clavijo, de Coalició Canària, que és un partit conservador i normalment alineat a l'òrbita del PP i amb suport del PP també a Canàries.
1: El govern de coalició, aquest senyor.
3: Exactament. Crec que és important perquè tots podíem esperar que potser hi haguessin algunes de les poques comunitats autònomes amb govern socialista, per exemple, Astúries, que tant demà o més endavant poguessin sortir-se del carril i alinear-se amb Pedro Sánchez, amb Esquerra Republicana, amb el govern de la Generalitat, donant suport a aquest nou finançament. Però Fernando Clavijo, com dèiem, precisament és un govern més alinyat a l'òrbita,
1: no a l'univers... De voler ajudar Pedro Sánchez i a la seva...
3: Exactament. I és dels que ha acceptat donar suport a aquest nou finançament perquè realment s'ho ha estudiat i el que diu és, això té un benefici per la meva comunitat autònoma, que és en principi el que s'hauria de fer en un món ideal on els governs autonòmics mirin si realment aquest nou finançament ajuda a les seves comunitats. El problema és que des de Gènova, des de la seu del Partit Popular, hi ha una estratègia unitària de confrontar amb el govern central i carregar-se directament aquest sistema de finançament. Ara bé...
1: Perquè expliquem una cosa, estigues o no estigues d'acord amb aquest nou sistema de finançament, a grans trets, ho explico jo i tu em corregeixes si m'equivoco, dona més pasta per tothom, i dius, home, com pot ser que hi hagi més pasta per tothom? Perquè van detriment, primer, que l'Estat té més ingressos, i d'una altra banda, van detriment de l'Estat. O sigui, no és que les autonomies en perdin entre elles, i que es reparteix diferent també.
3: Correcte, i el que inicialment havia de ser un sistema solidari per Catalunya, dintre de l'acord amb Esquerra Republicana, al final el govern central, per intentar aconseguir aquest suport, o com a mínim deixant fora de joc el PP, va dir solidaritat, café para todos, doncs solidaritat sí, per tots.
1: Pasta per tothom.
3: El que passa, bueno, hem sentit a la consellera Alicia Romero dient que el ministre Arcadi... Espanya.
1: Això, Espanya.
3: Arcadi Espada és un altre economista.
1: Sí.
3: Jo també he estat a punt de tenir lapsus,
2: Judit Esposa.
3: Que de manera generosa, atenció, aquest adjectiu, havia acceptat aquest ajornament i feia aquesta apel·lació als governs autonòmics, al PP, amb responsabilitat, deia, realment estudiar. És a dir, que això no sigui una excusa per només dilatar, per fer filibusterisme, en aquest cas polític, i dilatar en el temps l'aprovació d'aquesta proposta de nou finançament. És a dir, estudieu de veritat, amb responsabilitat, i no endarreriu més això. El que passa és que jo crec que també hi ha un altre fit dintre de tota aquesta equació, i és que amb la petició dels governs autonòmics del PP, entre ells, alguns dels quals estan també fent front a uns incendis, doncs ja ho estem veient, bastant devastadors, ara mateix, si el govern central s'hagués quedat a la seva posició, hagués dit, no, heu de venir tots demà al Consell de Política Fiscal i Financera, doncs se'ls podria haver acusat de, mira, de tenim uns incendis brutals, i ara no podem estar per altres coses. Sí. Una excusa també et dic perquè envien al conseller d'Economia, no envien a la persona que s'encarrega dels incendis. Jo crec que el govern central també ha estat intel·ligent aquí i ha dit, bueno, ho ajornem a després de l'estiu, és un ajornament pràcticament d'un mes, i ho parlem quan potser la situació també política estigui menys incendiada, en aquest cas de forma...
1: I per tant, que la consellera n'hagi fotut un incendi, n'hagi muntat un cristo, també fa una part d'aquesta tranquil·litat amb la reacció.
3: I perquè Alicia Romero tampoc és una persona que acostumi a sortir-se del guió i muntar cristos. No és Oscar Puente.
1: No,
3: mamarratxo. Exactament.
1: Molt bé. A veure, més coses que hem de comentar, per tant, tot el tema del sistema de finançament i tot això ha quedat comentat. Hi ha una pila de coses per comentar avui.
3: Ha estat un dia i una setmana bastant intensa. Sí, intentarem resumir-ho tot bastant ràpid i analitzar-ho, però si vols comencem per una coseta, per sortir-nos una miqueta de la línia d'avui, de l'actualitat d'avui.
1: Tu diràs.
3: Que és aquest cap de setmana, Gabriel Rufián, en una entrevista a La Sexta Explica.
1: Ho vaig en directe, un tros.
3: Ah, i què et va semblar?
1: Bueno, em va semblar... És que vaig preguntar-me, què fot La Sexta entrevistant Rufián un dissabte que estaven pendents dels incendis i estava molt cansat, jo. Estava enviant ser quarts de 12, quarts d'una. Vaig pensar, mira, aquesta hora hi hauria una puga, feia una cosa que es deia preguntes freqüents, on tu venies a fer de titiritero, recordem-ho.
3: Sí.
1: Atracando.
3: Érem joves,
1: Sí, sí, vés robar aquí i venies a robar allà. I pensava... I vaig fixar més en la part tècnica de l'entrevista, de per què no ha anat a plató. Fixa't que no és el mateix anar a fer una entrevista a plató en directe amb el perill del directe que fer una entrevista gravada com aquesta, que era un passeig per Madrid amb el presentador i van anar a parar a un bar. I em vaig fixar més en la forma. Mm-hmm. Perquè el tall de veu aquest famós que ara posaràs, suposo, el vaig sentir l'endemà amb l'Arnau Mañé, que el posava perquè jo no em vaig posar una estona i a dormir, diguem-ne.
3: Mm-hmm. És veritat que La Sexta Explica't és un format bastant diferent, és a dir, acostumen a tenir tota aquesta mena com de tertulians, opinadors, ciutadans, i discuteixen entre ells, etc. I després, a vegades, hi ha qüestions més d'agenda. És a dir, tu pactes una cosa, no ho fas en directe, i simplement, mira, per poder-la donar, perquè aquí cada setmana no estaràs disponible.
1: Però no.
3: Ja rascarem, perquè jo no m'ho he dit, ja rascaré a veure què hi havia.
1: Jo ja t'ho dic, com a persona... No, jo no sé com van aquí, però ja et dic jo que una persona vagi o no vagi a plató no és un tema d'agenda. En molt poques ocasions és un tema d'agenda. És un tema de voluntat, de la gent que controla el missatge, i anar a plató i arriscar-se al plató no és el mateix que anar a una cosa gravada.
3: Però també és veritat que va acceptar totes les preguntes tal qual, perquè el José Yélamo, que és una persona que jo crec que té relació amb Rufián, de fa temps bona relació amb els polítics de Madrid perquè ha fet molt carrer, li va fer preguntes,
1: Jo no dic que no fos incisiu, si no estic dient això. Dic que una cosa és el perill del plató y del directo y el otro es el grabado.
4: Y luego hay gente que dice que viene, se graba un vídeo y luego no aparecen.
3: ¿O Dios para todo? ¿Por qué Dios?
4: Ahí lo dejo.
1: ¿Qué es eso?
3: Bueno, pero anem a...
4: Invitados...
3: Espera, rascaré això per saber que hi ha darrere. Però en tot cas, coses interessants...
1: Anem a la substància.
3: Sí, què va dir? Va deixar clar, jo crec que d'aquí la importància que entrevistessin a Rufián, que és aquesta proposta de coalició de les esquerres estatals per les properes eleccions, va deixar clar que ell no vol ser candidat d'aquesta coalició possible coalició, si s'arriba a un pacte d'esquerres, que hauria de ser una altra persona i que ell, en tot cas, el que es vol presentar és el capdavant d'Esquerra Republicana, però que, sí que ell té molt clar que Esquerra ha de ser qui lideri o qui hauria de liderar aquest front de les esquerres estatals.
1: Ibèriques, diguem-ne.
3: Ah, exactament. I aleshores...
1: Això Esquerra no l'entusiasma especialment.
3: Però atenció aquí, és quan José Yélamo, el presentador, li pregunta com són rebudes a Esquerra aquestes propostes, li diu al presentador, per part de l'ànima més independentista o la que et vol matar políticament, li diu. I Rufián li respon això.
5: Yo soy como un entrenador de fútbol, siempre estoy... yo si me voy, me iré con la conciencia muy tranquila.
6: O sea, que no le muy canta que le quieran matar políticamente su partido, ¿le consta esto?
5: Pero es que siempre ha habido un cuestionamiento de cualquier iniciativa que se... Yo considero que los partidos no son iglesias y que nosotros no somos sacerdotes, con todo el cariño y respeto, o sea... Yo no estoy aquí para leer un dogma inamovible, o sea, yo estoy aquí para intentar ser útil y repito, yo en mi mano estaba iniciar este debate, no en cómo se acaba esto.
4: Pues ya lo han escuchado y mientras ustedes están sentados en su silla, otros intentamos hacer pactos.
3: ¿Qué pasa con una fotocopiadora que sobra?
4: Gabriel. ¿A ti qué te importa, bueno, Cubero? ¿Qué estás a comprarte gomina?
3: Porque yo te piso un zuis.
4: Vete con el señor Feijó.
1: Sí. Això del sacerdote, anava amb segones, perquè hi ha un al partit que li diuen mossèn.
3: Es pot interpretar així.
1: President del partit, no?
3: Qui vulgui interpretar, que interpreti, en tot cas, no. Vull dir, Rufián, com et deia, si li fa les preguntes, les respon, no és una persona que es talli.
1: Perdona, complementàriament al que et deia abans, la part televisiva de la meva reflexió, una altra cosa que té el Rufián és que funciona molt bé com a entrevistat. O sigui, és un tio que et fa pujar la ratlla de l'audiència, igual que com portaves abans a Pablo Iglesias, ara no ho sé, però abans a Pablo Iglesias...
3: I a Espanya ara mateix, és el polític d'esquerres amb més tirón.
1: Com hi ha polítics que els fots i la gent tanca la tele o baixa la ratlla, quan dic la ratlla vull dir l'audiència, eh?
3: Sí.
1: Doncs amb el Rufián sí que...
7: Ja t'havíem molt sorprendido.
1: No, sisplau, no comencem.
3: Per altra banda...
1: Què més va dir?
3: Sí, també va parlar de Zapatero.
1: Ah?
3: Sí. Va estar bé perquè va dir que estava bastant fotut, que le jode, va dir, me jode bastant.

0: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
1: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Un mail bastante cabreado. Pero es que nosotros, como muchos partidos, ¿eh?, tenemos una, dijéramos, un límite a aceptar. Y en Navidades, quizá pues otros grupos parlamentarios te envían una botella de vino, ¿ah?, un paquete de embutido, ¿ah?, cosas así, es, ¿ah?, lo máximo que aceptamos.
4: Hasta yo también lo aceptaría, ¿eh?
5: Paquete de embutido.
4: Sí. Paquete de embutido.
5: Bueno. Es lo único que aceptamos.
6: Oli también aceptaría.
7: Molt bé.
5: No, el señor Cubero envía cada año... una caja de polvorones abierta.
4: No, yo una postal como molt de Nadal.
5: Se los come y envía los que no les gusta. El de coco, que no le gusta a nadie.
4: Molt bé, sí, a mi tampoc.
8: Alguna cosa més a dir sobre en Rufián?
4: No, no, però sí que avui, perquè realment hem tingut una setmana molt carregada i avui un dia molt carregat. Sí, sí, sí, sí. Ho heu comentat abans, que hi ha hagut també compareixença de Pedro Sánchez per fer balanç d'aquest semestre, d'aquest curs polític, i també ha sortit Zapatero, també li han preguntat, no en la seva intervenció, però en el torn de preguntes, ha estat una hora i mitja d'intervenció, i a l'última mitja hora li han fet preguntes, i allà és quan ha sortit diverses vegades el tema de Zapatero, i Sánchez el que ha demanat és respecte per la presumpció d'innocència de Zapatero, ha sortit en defensa també de l'expresident, ha dit fins i tot que el rescat de Plusultra va ser fiscalitzat i revisat per, la frase ha dit, activa, passiva i perifràstica, que ha sigut bastant simpàtic. Però també s'ha desmarcat una miqueta, perquè ha dit, bueno, que quedi clar que jo no sóc el seu portaveu, i per tant, també desmarcant-se una miqueta. També altres coses que jo crec que han estat interessants d'aquesta compareixença de Sánchez, que ha sortit en defensa també de la professionalitat i integritat del seu germà i de la seva dona. Ha dit, no és mujer, és Begoña Gómez.
7: Sí,
4: també, jo crec que ha donat bastant de joc així, en aquest sentit. I per últim, també de l'amnistia, i ha celebrat, això sí, durant la seva compareixença, tant la posició del TJUE, més encara avui un dia que sabem que s'ha acordat aplicar l'amnistia per part del Suprem a la consellera Serret i als quatre membres de la mesa,
7: i ara,
4: que formaven part, diguéssim, d'aquesta mesa de l'1 d'octubre, que van ser condemnats per tramitar les lleis de desconnexió.
8: Està carregadet el dia avui, perquè, a veure, tenim el tema dels incendis a Madrid, coses derivades a Madrid, i encara tenim el tema Niubó, ensenyament, que ara el butlletí, no sé si t'hi has fixat,
4: sí,
8: però el butlletí de les 6 de la tarda, crec que el de les 6 o el de
4: les 6, sí.
8: Han explicat els companys informatius, sota l'embolic aquest de la consellera Niubó, que ara resulta, perdona, que estic buscant per dir-ho bé, perquè si ho dic de memòria serà un desastre, però saps què m'ha explicat? Ara, aquí ho tinc, nyaca.
4: Si vols t'ho dic jo, eh?
8: Ah, vale, si tens perfecte, doncs que ve començar per aquí, tio.
4: No, però tu saps presentar de tu manes i ets el líder, el jefe.
8: No, però tu ets el de la cosa.
4: Aquí no té.
8: Vale.
4: No, avui el que sí que... Jo vaig veure tota la compareixença sencera de la consellera al Parlament, a la comissió. Realment, el problema de la informació que ha sortit avui de la Carina Ferreres de La Vanguardia és que publica que ja diu que l'abril del 2025 el Ministeri d'Educació ja va avisar, ja va fer un avís a la Generalitat, no se sap exactament aquí, de que s'estava produint alguna anomalia en el nombre d'alumnes exclosos de la prova. És a dir, ja va detectar que s'estava donant un alt nombre d'alumnes exclosos. Això pot entrar, dic pot, perquè realment si analitzes les paraules de la consellera i a la comissió no entra en contradicció directa, és veritat.
8: Ja ens estem posant en moda socialista, eh?
4: No, però per analitzar-ho bé, jo crec que sí que contradiu, però anem a agafar també els matisos. El que la consellera va dir ahir és que fa des del març que sabien que la OCDE havia detectat, doncs els havia avisat de que Catalunya no formaria part de les comparacions en l'informe PISA perquè s'havia produït aquest alt nombre d'alumnes exclosos, fins a un 23%, una xifra que no s'havia donat mai a cap país de la OCDE i que, per tant, superava de molt llindar permès d'alumnes exclosos per no entrar dintre d'aquestes proves per valorar el nivell d'educació. Clar, la consellera va dir... fa 3 o 4 mesos que sabem això.
7: Sí.
4: El Ministeri exactament no li va dir que quedaria fora de les proves PISA. El que li va dir és que estem detectant que s'estan produint un nombre d'exclosos, però

0: sabien si això seria, o de moment el que ha sortit a la llum, no és que el ministeri digués quedareu fora de les proves. És ei, una advertència, una llum vermella de que potser...
1: Però hi havia un advertiment, ara sí que...
0: Però és cert que la consellera ahir no ho va dir. Va quedar com que si només ho sabessin des de fa 3 mesos. Aquí crec que calen més explicacions sí, bueno, per part de la consellera.
1: I això del butlletí, que és el que dèiem que t'has fet el xulo, sí. Resulta que el ministeri ha matisat que potser ho sabia el Consell Superior d'Avaluació Educativa i no ho sabia la conselleria i que potser no va circular la informació. O sigui, li ha salvat una mica el cul a la consellera, clar. Però clar, a veure una cosa. Aquí aquests pàjaros fossin qui fossin, ho sabien fa un any. La consellera ho sabia des del mes de març. I aquí, em perdó per l'expressió, tothom quedat com un puta.
2: Ai!
0: I de fet, per ahir es produeix...
1: Algú s'ha pensat que som tontos.
0: No, i al Parlament es produeix una situació i és que gairebé tots els partits de l'oposició en bloc van demanar la dimissió de la consellera. Començant per Esquerra Republicana, per Junts per Catalunya, que fins i tot va arribar a suggerir la possibilitat de que el govern hagués intencionadament comès aquest error perquè aleshores no sé poguessin valorar el nivell de l'educació a Catalunya o el baix nivell de l'educació a Catalunya si prenem en consideració els resultats dels últims anys. El que passa és que sí que, per exemple, hi ha partits com els socis parlamentaris, com Esquerra Republicana o els comuns, que van retreure això. És a dir, van retreure la consellera a dir ens hem reunit diverses vegades amb el departament en els últims mesos. En algunes d'aquestes reunions eren precisament per parlar dels informes PISA, i ningú ens va dir que s'havia produït
1: doncs
0: aquesta incidència.
1: Estem parlant.
0: No van demanar la seva dimissió, però està clar que la consellera queda en una situació molt delicada. Pensem que, vull dir, és una consellera que ha estat en el punt de mira en els últims 2 anys. És a dir, les vagues del sector educatiu duríssimes...
2: Jo no sé com comença el setembre, perquè...
0: Però sobretot, pensem en això, i pensem també al 2025, també l'error en les adjudicacions de les places de professors, que també van ser una crisi molt profunda del govern. Avui, el president Illa, des de Ho Chi Minh, des del Vietnam, ha sortit en defensa, ha dit que dona tot el seu suport, però... De nou, la Conselleria d'Educació torna a estar en el focus de la polèmica i, a més, no amb una polèmica qualsevol, en el punt de mira total, mediàtica i política.
1: I matem ja el tema, però ella ha dit el 25 al marge de les adjudicacions, ara el 26 el primer acord que es va vendre des de presidència, no del president, sinó del conseller de la presidència, perquè la consellera estava de baixa, com el millor acord de la història, quan eren dos sindicats minoritaris, com són, en el cas de l'ensenyament, Comissions Obreres i la UGT, érem, no sé què, Lluvia de Millones, això va cabrejar encara més Usted Castés, vam tenir una vaga de les més dures o més complicades que hi ha hagut al món de l'ensenyament, a sobre algú se li va córrer la brillant idea d'enviar Mossos a espiar a les assemblees de professors, i a sobre, entremig, la idea de controlar la seguretat
0: que
1: de l'escola...
0: Recordem que la consellera està reprovada, també en
1: parlo... Si algú tenia ganes de putejar, o sigui, ho ha fet, el pla és molt bo, diguem-ne, però que està clar que el món educatiu està bastant...
0: No, i a vegades...
1: I al setembre hi ha vaga,
0: però el món
2: no, per això dic, jo m'imagino que deuen estar pensant en com convocar o com gestionar el setembre per fer soroll.
1: Doncs vinga, no estarem pendents, que es diu en aquest cas, que em diu el Xavier Coral que no digui això, no estarem pendents.
2: Doncs entesos, Xavi Coral, et farem cas, perquè tu ets el fan del periodisme. També.
1: Aleshores, els focs.
0: Els focs.
1: Els focs. Avui ens estem allargant, perquè hi ha molts temes i molt bons, i de moment estàs mantenint el nivell, eh?
2: Ai, va!
1: No, home, vull dir que...
3: A part de fer-se el xulo.
2: 10 sobre 10.
1: Per què?
0: No, perquè tu m'has dit abans que m'havia fet el xulo amb el tema de...
1: Ah, és veritat, sí, però no tenies aquest matís que ja tenia.
0: No el tenia, és veritat. M'has passat la mà per la cara.
1: Aviam, bueno.
0: Retratado, no? Retratado.
1: Val.
2: Segueix, vinga.
1: Retratado.
0: Ara, gràcies. Sobre el tema dels incendis. És cert que tornem a estar a la roda un estiu més amb la qüestió dels incendis. Pere, vam parlar l'estiu passat de com, irònicament, aquests incendis incendiaven la situació política a Espanya. Va bé... Aquest cap de setmana va bé.
1: És una última hora, això, no? És que tenim una última hora, sí, perquè tenim una última hora que ens està avisant aquí. Podem llegir-ho sencer, sense cap mena de problema.
2: Sí,
1: resulta...
2: perquè Joan Laporta...
1: Sí,
2: ha compartit una imatge a Instagram.
1: Ara fa 3 minuts, per tant, és una cosa fresquíssima d'ara mateix.
2: Que comença dient, tot ha anat bé, m'han revertit l'arrítmia. Torno a tenir el cor bategant de forma rítmica. I segueix amb molt agraït els grans metges, metgesses, infermers, infermeres i personal sanitari de l'Hospital de Barcelona, dirigits pel doctor Jordi Morillas. Han fet una feina excel·lent. A més de la seva saviesa i grans coneixements, el tracte humà és bondadós, comprensiu, ple de paciència i carinyós, dignificant la medicina i el jurament hipocràtic. Una prova més que a Barcelona i a Catalunya també fem molt bona feina i de màxima qualitat. I molt orgullós, especialment també, del servei mèdics del Barça, amb el doctor Xavier Corbella al capdavant i de la meva cap de gabinet, Manana Giorgiadze. Disculpeu, perquè no sé com s'ha de pronunciar. Que diu, han coordinat tot plegat amb molta eficiència. També el meu agraïment al doctor Valentí Fuster i a tot el seu equip del Mount Sinai pels seus bons consells que em van donar tranquil·litat i al doctor Brugada per recomanar-me el procediment a seguir per revertir l'arrítmia. Finalment, vull agrair totes les mostres de suport i acompanyament dels meus fills, germans, familiars i amics. Moltes gràcies a tots, mai millor dit, de tot cor. I ho signa avui.
1: Amb un cor blau i amb un cor blau. Per tant, celebrem que el president Laporta faci aquest comunicat. Desconeixíem que tenia aquest problema de l'arrítmia, que és un problema, no és dels més grans que es poden tenir amb el cor, però és un problema que s'ha de tenir controlat i a sobre doncs, que el tingui revertit. És aquesta última hora que ens ha arribat via el post que ell mateix ha fet en el seu Instagram i que celebrem.
0: Amb molta força. Mira, sí. I utilitzant el seu lema, doncs, ganes de tornar-lo a veure aviat.
1: Doncs sí.
0: Esperem.
1: Seguim? Era un parèntesi important.
0: Sí, perquè us havia vist despistats i que perquè alguna cosa està passant.
1: No, home, quan hi ha una última hora s'ha de dir a l'instant per la ràdio.
0: Molt bé.
1: Dit això, estàvem començant el tema dels incendis a Madrid i hauran d'apretar una mica el turbo perquè hem de parlar dels ossos del Pirineu aquests que estan fotent coses rares per allà dalt. Sí, sí, ja fliparà, segons t'expliquem. Però abans continuem... Mira, i ara veig una última hora de La Vanguardia que diu que Laporta justament no anirà a l'estaix del Barça, com devia estar previst, o la gent que no sabia que tenia aquesta qüestió mèdica devia considerar, no hi anirà després de superar aquesta arrítmia. Per tant, felicitats per la recuperació i que descansi. I mira, demà podrem parlar amb una persona que se l'estima molt i té molt bon contacte.
3: Podeu portar un tàper a l'hospital?
1: No portem tàpers, no, perquè això del cor, com bé sabem, implica un menjar...
3: M'han portat un iogurt.
1: Poc salat, un menjar sense greixos i sense moltes coses, eh? Sense fregits i tot això.
0: Bueno, seguim?
1: Sí, seguim. Vale. No, veig que no tens ganes de tirar, tu no escoltes el que t'estem dient, eh? Estàs aquí pendent del teu i ja està.
0: No, estic organitzant-me perquè m'has dit que aquest temps i hem d'explicar moltes coses i... Però accelerarem.
1: Sí?
0: Per analitzar on està ara mateix la brega política a Madrid arran dels incendis, com us deia, un estiu més amb això, tot va començar fa uns dies, ja hem parlat, i de fet n'hem parlat abans, d'aquest tema, d'aquest creuament, no?, d'insults entre Òscar Puente i Díaz Ayuso, dient-se mamarratxos uns als altres. Qui es va mantenir en aquell moment al marge va ser Pedro Sánchez, i de fet, després d'aquell episodi entre Puente i Díaz Ayuso, es va produir una petita treva entre els dirigents polítics dels dos partits, entre Sánchez i Ayuso. Es van fer una foto fins i tot conjunta, molt freda, però... deia, aquesta treva entre partits polítics no ha estat el cas a les tertúlies d'aquest cap de setmana a Madrid, especialment en programes televisius gairebé monopolitzats per aquesta tensió entre els dos partits, entre els que defensen aquesta posició de Díaz Ayuso, de cara no s'ha de parlar del tema, que el que toca és fer front als incendis, i els que en canvi aposten per aquesta postura de Puente dient ara és quan s'ha de parlar del tema, és a dir, perquè un cop quan passen els incendis tothom s'oblida de les condicions dels bombers,
1: general,
0: de la gestió dels boscos,
1: etc. L'elegància indica que primer apaguem els focs i després ens discutim, més o menys, eh? Però vaja.
0: El que passa és que sí que és cert que hi ha gent que diu, i això és veritat, un cop passa tot, la gent després se n'oblida. A l'hivern no parlem dels boscos i no parlem dels bombers, i els bombers aixequen la mà i ningú els hi fa cas. Però Pedro Sánchez ja fa uns dies, i avui també, ha tornat a sortir amb un pacte que ja va proposar l'estiu passat, recordem, quan els incendis de Galícia, d'Extremadura i de Castella i Lleó, dient aquesta proposta d'un pacte nacional per l'emergència climàtica, que ja ha tornat a posar sobre la taula amb els incendis d'aquests dies. Un pacte contra l'emergència climàtica que diu que és necessari, que és inevitable, i davant el negacionisme que hi diu dels partits polítics de la dreta. Avui ho ha tornat a dir en aquesta compareixença a la Moncloa, ha tornat a carregar directament contra Vox i PP per dir esteu fent negacionisme del canvi climàtic, i sobretot dirigit molt a Vox. Recordem que Aliança Catalana aquí a Catalunya també nega el canvi climàtic, parlen partits de l'ultradreta, parlen de religió climàtica, i no exagero, eh? Anem a escoltar un moment, mira, us posaré un tall, eh?
1: A veure, quin?
0: D'ahir mateix... a Ràdio Libertat, ja ens podem imaginar el tipus de Libertat d'aquesta ràdio, el diputat de Vox al Congrés, José María Figaredo, aquell de les ulleretes, saps? Sí. Aquell que sembla que sigui Figaredo. Un diputat de l'època de les desamortitzacions de Mendizábal, doncs d'ella va acusar el govern de Sánchez d'adorar el déu climàtic. Això és cert, no m'estic inventant, anem a escoltar-lo.
4: Seguien per una espècie de concepció quasi religiosa con respecto a la regulació, al cambio climático, a cuestiones ajenas a su propia gestión. Es decir, si hay incendios, es que no hemos regulado lo suficiente, hay que regular más. No, es que el cambio climático cada vez más, entonces hay que adorar al dios del cambio climático para evitar que haya más incendios. Y si el año que viene hay más incendios, es que no lo hemos adorado lo suficiente, hay que hacerlo más.
0: Mm. Pot semblar una estracanada més, eh? Però no, però és que Abascal també va publicar el divendres un tuit on parlava de fanatisme climàtic. El seu partit utilitza conceptes com terrorisme climàtic, ecologetes, carrega contra l'agenda 2030 com si fos una conspiració mundial, i això ho reprodueixen tertulians, ho reprodueixen creadors de contingut a xarxes, o gent, podrien dir, no, mira, Vox, els youtubers, no, no, no, també terraplanistes com Miguel Bosé, que... Wow. Claro, tenim aquí al costat.
5: Claro, porque mira nomás, tal como ya estoy acostumbrados, los de siempre, España arde.
1: ¿Com?
5: España arde.
0: No, sabeu que el problema és que...
5: Quierenos, pero las luminarias, las luminarias del medio ambiente...
1: És que no s'entén res.
0: És que no s'entén res, però s'entén tot, perquè això no s'està inventant. Això és
1: el tuit
0: on parlava, diu... Los luminarias del ecologismo empeñados en vendernos un clima cambiático, ya me explicarás qué es el clima cambiático.
5: Clima cambiático.
0: Que multan y desvelo a los que intentan limpiar el campo, etc.
1: Una cosa és que hi ha una discussió sobre això, que la hi pot haver, però que la tinguin els científics. Val? Però, per exemple, tenen els del mar Mediterrani i diuen que està pujant... O sigui, és un termòmetre que diu que està pujant la temperatura, no és tan difícil d'entendre.
2: Sí, sí, no, que hi ha proves.
1: Potser serà culpa a les pritzanes
5: de les prates.
0: Espera, però això podria...
1: Però que hi ha un problema, no ho pot negar ningú.
0: Però és que podríem pensar...
1: Aquesta colla, de veritat, aquesta colla de xalats com aquest, com el Miguel Bosé,
0: però és que podríem pensar que això és cosa de Miguel Bosé, que està aquí al costat amb un barret de paper d'alumini,
1: sí,
0: i segurament quan escrivia el tuit el portava,
1: sí,
0: però és que aquest discurs, que ja no és només de Vox, hi ha entrat al PP i el PP l'ha normalitzat.
2: Efectivament.
0: Isabel Díaz Ayuso s'ha expressat, abans ho comentaves, en una posició molt similar, però escoltem, per exemple, el que deia ahir a Es Ràdio la portaveu del Partit Popular, Esther Muñoz.
6: Llevan años pontificando sobre el cambio climático mata, dicen, y hablan de terraplanistas y de negacionistas, todos aquellos que cuestionamos no el cambio climático, sino lo que ellos hacen o dejan de hacer para luchar contra él. Que el clima cambia es algo que ha ocurrido toda la historia de la humanidad y de la Tierra. Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado. Eso es de perogrullo.
0: Però això és el PP.
1: Però és que... No, però és que
2: bueno,
0: portaveu del Partit Popular.
1: Senyora de Perogrullo, no, si és veritat, té raó.
5: Generaciones.
1: El que està en discussió és si ha canviat per l'acció de l'home i per la indústria, i pel CO2, i per la... Sí o no? I sí, pel carbó. Clar que ha canviat, però estem discutint si ho estem provocant nosaltres.
0: No, i el que discutim...
1: Si ho podem revertir, senyora.
0: No, però
1: ara és tan complicat d'entendre.
0: Però és que va més enllà, perquè ara el debat a Madrid és si el que s'ha de fer és intentar revertir o els incendis són causats per el canvi climàtic, a part de l'acció de l'home, eh?
5: Agenda 2030.
0: La intensitat d'aquest incendi és pel canvi climàtic o és perquè el que ara hi ha l'argumentari des del PP és que no, el que s'ha de fer és gestionar boscos, que és veritat, però s'està estenent un bulo entre tots aquests tertulians, opinadors, ho deia també Isabel Díaz Ayuso el seu posicionament avui, entre d'altres, de que la llei actual de boscos estatal no permet als propietaris netejar els boscos.
5: Impidim
0: això s'està dient a totes les tertulies i no és veritat.
1: No és veritat. I a més, doncs mira, això, hi ha un article a La Vanguardia ahir o abans d'ahir, jo com que llegeixo en digital, no sé mai si és ahir, abans d'ahir o quin dia, però hi ha un article a La Vanguardia que diu desmentim els principals bulos que
5: digital
1: estan circulant.
5: Digital no existe.
1: Sí que existe.
2: Per favor, el que sí que existeix és Eclipsi.
1: Sí, però l'eclipsi és el 12 d'agost.
2: Sí, però senyora, tot va relacionat, per això hi ha incendis ara.
1: No, què vol dir? Ja està començant la fi del món.
2: Efectivament.
1: No, ja no ens pira el món també que està fent de
0: la sort. El problema és que La Vanguardia ha fet article fantàstic.
1: Sí, està molt bé.
0: I jo també, aquesta setmana, que segueixo a xarxes, posa molts creadors de contingut d'extrema dreta per tenir-los monitoritzats,
1: ja,
0: i feien vídeos de 10-20 minuts explicant, analitzant per què la llei no permet als propietaris netejar els seus boscos, i deia, dejadnos limpiar los bosques, no, si ho pots fer. El que passa és que estàs... I per acabar, ja, Pere, ja acabem.
1: No, deixa'm consultar a l'amic Espejo. De Puli només en queda un bloc i una menció, oi? Sí, va, me'ls guardo. Dos? No fotis. Sí? Un o dos? Dos i la menció. Val. No, és que ara per administrar el pas el temps afegit...
0: Vols que acabem?
1: Estem molt fora de temps, acaba. Tens 20 segons.
0: A veure, només si havies vist, sé que t'agradaria, però si has vist també la polèmica a xarxa sobre Isabel Díaz Ayuso
1: la
0: i la reina Letizia...
2: És el tema, és el
0: vinc,
2: tema.
0: Vinc a fer un fact-checking d'aquell vídeo i em sap greu, però les cares de Díaz Ayuso no són cap a Letizia.
2: Ah?
0: Em sap greu.
1: Oh.
0: M'he mirat el vídeo allò al mil·límetre...
1: La cara de mal humor i mala llum que em fot.
0: A part de que la cara de Díaz Ayuso ja està escenificant aquests dies també, que està molt compungida, sí, molt afectada, sí, sí. Si us fixeu, no va maquillada. I Ayuso no fa res també, perquè sí, té darrere també una persona com Miguel Ángel Rodríguez, però... Quan Letizia fa aquesta frase que diu «Creo que es importante escuchar con atención a los vecinos» i Ayuso sembla que la mira de Raúl,
1: sí.
0: En realitat, si tu mires el vídeo sencer obert, al pla obert, hi ha una dona gran, una veïna, al costat de Letizia. I Ayuso mira la veïna, just quan ella està dient «Creo que hay escuchar a los vecinos»,
1: i li fa un carinyo.
0: Ella mira la veïna i fa aquest somriure petit.
1: Mira
0: per
1: bona...
0: tant,
1: mira.
0: No fotos... estava... Però, si sí, quien quiere creer que crea... Hores després,
1: per tant,
0: Twitter de la Comunitat de Madrid, muy agradecidos a los Reyes por haber venido, tal, tal, tal. Qui no apareix a les fotos? Letizia. Només posen el rei Felip. Per tant, si algú es vol agafar la teoria...
1: I ella, la presidenta enganxada com una papara al rei, que jo penso, mira...
0: Perquè ella també les fotos sempre estan molt mesurades.
1: Avui cobraràs el mateix, t'has d'estar més estona, però la pasta és la mateixa que vas fer l'altre dia. Va, que haig de posar anuncis, que si no, no podem fer anar
0: la maquina. Moltes gràcies, Pere.
1: Gràcies la setmana vinent, maco.
0: I tant.
1: Tres minutets i seran les 7 de la tarda. Ho hem mig anunciat ara quan estàvem acabant la secció amb l'Àlex Cubero. Ens volem fer ressò d'unes imatges captades a Val d'Aran i per primera vegada s'hi ha detectat dues osses amb tres cries, Iael.
2: Doncs sí, aquestes imatges han estat publicades aquesta setmana, però es van enregistrar durant els mesos de maig i juny per l'equip de Depana amb la col·laboració del Consell General d'Aran. Insistim en que es tracta d'una situació inèdita, per una banda, perquè no s'havia documentat mai al Pirineu, i per l'altra, perquè es tracta d'un moment molt difícil d'immortalitzar, tenint en compte el cicle vital en què es troben les cries de l'os, és a dir, que són les mares que tendeixen a protegir-los més.
1: Doncs escolta'm, per saber quina és la importància d'això i t'acaben a treure la punta, deixa'm que saludi a Marc Alonso, que és naturalista especialista en os bru. Bona tarda, Marc.
7: Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda i gràcies per atendre'ns. A veure, per què és tan important això que hem enfatitzat? El fet que sigui per primer cop que es puguin detectar les dues osses juntes amb diferents cries.
7: Bé, és un èxit de natalitat de l'espècie. No? Normalment les osses pareixen entre un i tres cadells, tot i que la mitjana són dos, i algun any esporàdicament hem trobat alguna ossa, una femella amb tres, però dues osses a la vegada, a la mateixa vall, amb tres cadells, és un èxit sense precedents.
1: I això que s'ha vist ara és casualitat, és el que deies de la millor natalitat, o té alguna raó perquè s'hagi pogut produir?
7: Bueno,
1: i que s'hagi pogut captar, i que s'hagi pogut captar, a més a més.
7: Porto 30 anys treballant amb els ossos al Pirineu i les casualitats, doncs, bueno, no existeixen normalment, no? És fruit de la feina que... de recerca, de seguiment que fem de la població d'ossos del Pirineu, i aquests són els resultats. És molt difícil captar aquestes imatges, però bueno, com que et dic, portem tants anys treballant a les muntanyes amb aquest tema, doncs també tenim una experiència molt gran.
1: És cert que, com he sabut moltes vegades, hi ha la controvèrsia en què Unió de Pagesos insisteix que els ossos ataquen recurrentment els animals que pasturen. Tenen raó en aquesta queixa? Els ossos són més o menys compatibles amb la ramaderia? Hi ha molta queixa sobre això, sobre el territori. Hi ha, suposo que n'ets coneixedor, que hi ha la queixa.
7: Sí, evidentment, no tenen la seva part de raó, però no totes les queixes... és a dir, no tots els animals que moren a la muntanya és culpa de l'os, no? S'exageren a vegades per altres interessos, no? Aquest tipus de reclamacions. No sé, aquest any, el 2026, a la Vall d'Aran, que és on jo visc, portem els danys de l'os a la vall, és una cabra. Val? Aquest és la magnitud dels danys a la Vall d'Aran. Mm-hmm. Aquests dies estic veient altres reclamacions, moltes, i una part important, si més no, que es publiquen als mitjans, en alguns mitjans, millor dit, són reclamacions que no pertanyen a l'os. Passa que falta una feina de contrastar prou les informacions que es publiquen.
8: Els de les altres espècies sempre envaïnt...
1: No, sisplau, senyora Riols, no es fiqui per aquí al mig. És fàcil que ens trobem un os si anem a part de la muntanya o estan més aviat en zones de difícil accés?
7: És prou difícil. Pensa que en tot el Pirineu hi ha algú més d'un centenar d'ossos, no? Mm-hmm. Parlant d'una serralada molt gran, no? Les possibilitats de trobar-se un os a la muntanya són molt petites, però realment, clar, impossible, no hi ha res, no? Perquè viuen en llocs de molt, com bé indiques, de molt difícil accés, d'una orografia realment complicada. Busquen els pitjors llocs per ser, per estar tranquils i per estar sense contacte amb nosaltres.
1: Mm-hmm. Per tant, com més estrany o més inaccessible sigui el lloc pel qual estem fent una excursió o vaja, deambulant, més possibilitats, entre cometes, que ens puguem trobar l'os, diguem-ne.
7: Mm-hmm. Bueno, vist així, sí. Però pensa que els ossos són grans escaladors. Sí. I passen per llocs que la majoria dels humans no som capaços tècnicament de fer-ho.
1: I si ens el trobem, realment, i no som un científic ni una persona que estigui basada a estudiar-los, què hem de fer, en un principi, si es produeix el fet de... Hem de quiets, tirar-nos a terra, fotre el camp, cridar... Què hem de fer?
7: No, mantenir la calma, sobretot, no? Si l'os no ens ha vist, retirar-nos, mantenir la calma, no cridar, no mostrar actituds que puguin semblar agressives, no? Marxar d'on està, no, si és una ossa amb cadells, no interposar-se entre la femella i les cries.
1: Això amb totes les espècies,
7: sentit,
1: eh?
7: També, perdona, exacte.
1: Si sí, passa amb els gats i sí, passa amb qualsevol animal.
7: Sí,
1: que,
7: sí, la mare,
1: sí,
7: la paraula també, clau és sentit comú.
2: Uh-huh.
7: És el que potser... I sí, a veure, no intenta fer-se un selfie, coses que semblen tan evidents...
2: No, però fas ben dir-ho, eh?
7: En la que vivim, amb la societat amb la que vivim avui en dia, bueno, tots veiem coses una mica estrambòtiques, sí, a vegades, no?
1: Mm. I normalment de què s'alimenta l'os?
7: Bé, l'os és una espècie omnívora, com nosaltres, i en funció de l'època, de l'estació de l'any que ens trobem, doncs aprofitar uns aliments uns altres de la muntanya, no? A la primavera, que és l'època que hem estat seguint aquests animals, bàsicament menja verd, herba, fruits verds de molts vegetals, i compensa aquesta dieta tan vegetariana amb formigues, insectes, larves de formigues, que és el que hem estat veient també aquesta primavera. Quan arriba l'estiu ja es passen més els fruits carnosos, que són substituïts pels fruits secs a la tardor, els fruits del roure, l'alfaig, castanyes, etc. I l'hivern, bàsicament, ja es dediquen a hivernar.
1: Molt bé. Doncs, escolta, queda clar. Marc Alonso, t'agraïm molt aquestes explicacions. Naturalista experta en os bru, i calma i tranquil·litat si algú se'ls troba, i que hi hagi pau amb el tema dels ossos. Que vagi per la Val d'Aran, que deu estar fresquet, tu. I nosaltres aquí estem una mica més calents, diguem-ne.
7: Molt bé, moltes adéu, gràcies.
1: Adéu, molt bona tarda, que vagi adéu, bé.
2: O si hello, o si what the fuck, sí. En sèrio, no es poden fer selfies amb ossos i us fan por als ossos?
1: No es poden fer selfies, i a més, a veure, és que un os bru de 200 quilos intimida una mica, eh? Un os
2: ai, amor, però si som uníssims, o sigui, a més, jo tinc unes jaquetes amb pell d'os que em van portar a Rússia, la meva tieta, que són super top, super os. Van molt bé quan pujo a la Cerdanya, saps?
1: Sí, va, color. Llavors no fan por als ossos?
2: No, mira, amore, a mi l'únic os que em fa por és el de la Dous, saps? Perquè és que més lleig, o sigui, what the fuck, i passaíssim de moda. O sigui, si veig algú que el porta, jo em canvio de voreres. Jo som més exclusiv que la Dous, guapis.
1: Ah, però no estem parlant de joies, que estem parlant d'ossos. Deixa de tonteries. Prou.
9: Botswana, sí.
2: Juan Carlos, bueno, primer,
1: sí, més o menys que està bastant cardat, tot i que ha anat a Mallorca. Tenint en compte que viu a Abu Dhabi des de Botswana. No, necessitaria una arma molt potent per poder disparar contra un os. Bueno, hi ha prou d'aquest culot. Martí, vols que fem els esports ja, no? Que anem una mica tard. Doncs vinga, posem un anunci que durarà un no-res i el Frederic Porta que faci acte de... Ah, no, que no puc dir... Ai, no puc dir el nom. Ja està, se m'ha escapat. Va, el temps afegit, ja.
10: Don Federico.
1: Va, temps afegit, però publicitat.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
1: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
2: Regina Rodríguez Sirvent.
3: Sempre hi ha una
2: professió.
3: Hi ha una pregunta.
4: No, és que jo no sento que la meva professió
2: porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això.
4: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè, no?
2: Ara, ara.
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
1: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
5: Aquell llit és igual.
6: És comodíssim. No. És millor que el de casa.
5: Quan dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir.
6: Sí, sí.
5: I la primera nit, hòstia, aquest llit, això no. Serà espectacular.
6: Calor.
5: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
1: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
7: RAC 1.
8: Digui?
9: Marc, què passa?
8: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
10: Ah. Estem de vacances.
8: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
10: Marc, és que no et sento.
8: Escolta,
10: bé, eh?
8: No pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
10: Marc!
8: Bandarres!
10: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
8: Així va el país! Així va el país!
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
3: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
11: Com? Però ja? Tant d'hora?
3: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
12: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
13: Vinga, desfilant.
14: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
3: Apa, adéu.
11: Ala, a cagar tot.
14: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
14: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
3: Sí, sí.
0: RAC 1. Tots som un milió.
15: Ara que hem acabat l'escola
16: i tenim més temps lliure,
17: ara que podem fer el que volem,
18: volarem els pares amb la pistola d'aigua
19: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
20: I escoltarem els contes de RAC1.
21: A la piscina!
22: Al cotxe!
23: O a l'hora de la migdiada!
24: A veure, senyor Ruf, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
25: I... Oh?
26: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
27: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
28: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
29: RAC1 Podcast.
30: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
0: RAC1.
31: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
32: Estadella, una cosa, en sèrio em devindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
31: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
32: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
33: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
32: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC1. Tots som un milió. Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
34: Escolta, descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 2:15 tindrem una conversa sobre intel·ligència artificial que val molt la pena, música i política amb el Jordi Garrigós i la història d'una dona que s'ha casat amb un holograma. Però arrenquem amb una conversa sobre intel·ligència artificial, però no només d'això, sinó que també parlarem d'ètica. Davant dels dubtes i les inquietuds, no, que en genera l'auge d'aquestes eines, val molt la pena escoltar un dels grans genis en aquesta matèria. Ell és el Xavier Amatriain, doctor en enginyeria per la Universitat Pompeu Fabra i expert justament en intel·ligència artificial. Escoltant aquesta conversa que van tenir al món a RAC1, podem entendre molt bé on som respecte a aquest tema, però sobretot cap on anem.
2: Per saber una mica què ens espera, avui tenim gran expert en la matèria, un referent internacional amb el que és l'intel·ligència artificial i les telecomunicacions. Ell és el Xavier Amatriain, és un català que, com dic, és un referent mundial en intel·ligència artificial, és català, però viu, per raons òbvies, a Silicon Valley, i hem tingut la sort d'enganxar-lo els dos dies que ha passat per Barcelona i no tenia res millor fet que passar pel món de RAC1, cosa que li agraïm molt. Xavi, bon dia, i bon dia, benvingut bon dia. Al món de RAC1.
4: Moltes gràcies.
2: Ara estàs a Expedia,
4: sí.
2: Aquest, diguéssim, multicercador, no?, de vols, hotels, etcètera, etcètera, no? Diguéssim,
4: sí,
2: seria...
4: Per entendre'ns, és una de les empreses a nivell internacional de viatges online més important, perquè es feu una idea, més del 30% de les transaccions online a nivell de viatges passen per Expedia. Val. O sigui que té moltes marques diferents, per exemple, hotels.com també pertany, Verbo, que és una versió o una competidor d'Airbnb, també és part del grup, o sigui que tenim... Però el món dels viatges online, per entendre'ns. Mm-hmm. Sí, porto 3 mesos aquí.
2: 3 mesos?
4: Sí.
2: De moment bé?
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Clar, prèviament has estat a LinkedIn, prèviament has estat a Netflix, prèviament has estat a Google, a altres companyies també, sempre tocant la intel·ligència artificial. Tu que la coneixes bé...
4: Per cert, abans que continuïs, i molt relacionat amb la notícia que has comentat, també vaig fundar una startup d'IA, d'intel·ligència artificial i salut, amb els temes aquests que comentaves. O sigui que
2: Què fa, en aquest cas?
4: Doncs molt relacionat amb el que comentaves, el tema del triatge amb intel·ligència artificial, és una aplicació basada en combinar metges amb intel·ligència artificial mòbil, en la qual es presten tots els serveis de medicina primària, per entendre'ns. I llavors és una aplicació via chat que funciona en els 50 estats dels Estats Units i combina metges humans amb IA per poder oferir doncs, medicina tant preventiva com de capçalera, però de forma molt més eficient i de forma, sobretot, menys costosa. Als Estats Units el tema de la salut és un problema enorme a nivell de costos.
2: Tu que coneixes bé la intel·ligència artificial, la pregunta que t'ha traslladat la Cristina Puig fora de micròfon. Començarem per aquí. La tenim controlada, la intel·ligència artificial?
4: I jo li respost fora de micròfon que no. O sigui que no vindré aquí ara a canviar la resposta. He contestat que no, perquè la intel·ligència artificial, com qualsevol revolució tecnològica que hem tingut en el passat, i aquesta és encara més gran, doncs realment està canviant de forma molt, molt ràpida. I és molt difícil anticipar-nos, inclús entendre les coses que estan passant només d'una setmana en una altra. Llavors, quan dius la pregunta, la tenim controlada, doncs clarament no, perquè és molt difícil controlar una tecnologia que en setmanes està evolucionant tan ràpidament. És virtualment o literalment impossible legislar de forma futurística i anticipant el que vindrà en els mesos propers. I, per tant, doncs hem de tenir molta cura, hem d'intentar entendre de forma una mica profunda doncs, aquestes evolucions a nivell social que comportarà, com per exemple el desplaçament, el tema dels llocs de treball, etc. I seguir-ho molt properament, perquè no hi ha una altra manera. És a dir, no pots intentar regular una cosa que d'aquí 6 mesos serà totalment diferent. I llavors aquesta adaptació és molt, molt important.
2: Et fa por?
4: Jo sóc molt optimista. Entenc en profunditat doncs, la intel·ligència artificial a nivell tècnic, perquè porto molts anys treballant, però també en molts àmbits diferents, com deia, des del punt de la salut a temes molt més d'infraestructura i de... Jo crec que, en el fons, serà una tecnologia molt positiva per a la humanitat i que la podrem utilitzar per millorar, en general, la vida dels homes. Però hi ha molts riscos, és com tot, no? I aquests riscos s'han de... hem de ser ràpids a detectar-los i hem de saber doncs com gestionar-los de forma doncs que encaminem aquesta tecnologia tan potent d'una forma positiva i evitem o minimitzem els riscos aquests que existeixen.
3: Quins són els principals riscos?
4: Els principals riscos és la mala utilització de tecnologia.
3: En mans de qui caigui.
4: Exacte.
3: No?
4: O sigui, com tota tecnologia molt potent, la pots utilitzar per fer el bé o per fer algo dolent. El cas més típic, més clar, és que, per exemple, a nivell de seguretat, doncs pots utilitzar, si això cau en mans d'uns hackers o de gent...
5: O de Palantir.
4: Pots utilitzar de forma totalment extrema i negativa. Mm-hmm. Ara, com a element de protecció, la mateixa tecnologia també pot evitar que la gent dolenta, entre cometes, ho faci servir, no? Llavors, una mica, aquesta dualitat d'una tecnologia és el que... En el fons és el mateix que diu d'un ganivet, no? Un ganivet pot ser una eina bona o dolenta, depèn per la gent perquè ho utilitzis. Llavors, és curiós perquè hem d'acabar utilitzant la mateixa tecnologia per protegir-nos dels riscos, que és la IA, dels mateixos riscos que la pròpia tecnologia està generant, no? O sigui que és una mica aquest el peix que es mossega la cua.
3: Rebaixant una escala molt més petita, ara a les aules ens trobem alumnes fent treballs amb intel·ligència artificial i professors havent d'utilitzar la intel·ligència artificial per detectar si l'alumne ha fet aquell treball amb intel·ligència artificial.
4: No, totalment, totalment. Aviam, aquest és un tema molt interessant i una mica difícil també d'entendre quin és l'aproximació adequada o no. Jo sóc molt partidari de que l'educació es faci servir intel·ligència artificial i que s'integri i s'ensenyi. La pregunta és com utilitzar-la i com fer-la servir de forma que els humans no acabem sent simplement eines d'entrar dades a la intel·ligència artificial i com podem utilitzar de forma que augmenti les nostres capacitats intel·lectuals. Això no s'està fent perquè és complicat, però jo, per exemple, he tingut converses amb professors universitaris, amb una professora de literatura que em preguntava la mateixa pregunta i vam acabar codissenyant una mica una aproximació a un curs que tenia d'escriptura, però fent servir la intel·ligència artificial com a eina d'augmentació, no? I llavors és una cosa interessant perquè passarà, és com la calculadora, o sigui, ara ningú se li acut fer arrels quadrades a mà, però com es pot utilitzar de forma que ens augmenti les nostres capacitats i no que ens converteixi en
5: repetidors
4: i simplement que ens creiem tot el que surt d'allà. Per exemple, això és un element importantíssim, la crítica sobre la sortida i el que produeix la IA, i ensenyar a ser crítics en aquest sentit. Això s'hauria d'ensenyar i crec que és molt important també, sobretot, perdona que acabo, és perquè la IA pot ser un element que creï més oportunitats i igualtat entre els humans, o pot ser el contrari. Llavors, si nosaltres la protegim de forma que no deixem els nanos a l'escola, per exemple, que hi accedeixin, i la deixem en mans de, per posar-te un exemple, només la gent que la paga i que la pot pagar, això crearà més diversitat.
5: Clar.
4: Llavors, com la utilitzem de forma que impulsem aquesta igualtat i deixem doncs que, per exemple, gent que no té tants recursos o que no pot fer-la servir a casa, doncs accedeixi a l'escola, és un risc molt gran.
3: Clar, però aquesta és la gran pregunta. És a dir, com un professor o una professora pot aconseguir girar la truita i fer que la intel·ligència artificial jugui a favor seu? És a dir, evitar que els alumnes es converteixin en això que ara deia la Glòria, de simples repetidors. I com podem aconseguir amb unes eines tan potents a l'abast de tothom que els alumnes raonin i pensin per si mateixos i que no ho cedeixin tot a la màquina?
4: Jo poso un exemple molt fàcil, els famosos exàmens en llibre obert, no? Això s'ha fet servir i s'ha utilitzat de fa anys, i hi ha professors que deien, no, tu pots fer servir el llibre, el tens aquí al costat, yeah. I pots fer... Com es fa això? Òbviament, llavors, la forma d'avaluació del professor està condicionada al fet que l'alumne té el llibre ja davant i, si vol, pot copiar literalment el que hi ha en el llibre. Però si fa això, tindrà mala nota, perquè les preguntes ja estan dissenyades de forma que hi hagi un raonament crític i que aquesta informació no sigui només copiada, sinó que sigui processada i interpretada. Això és exactament, o diguéssim, té molta relació amb el que es pot fer si tu assumeixes que l'alumne t'està utilitzant per fer els deures la intel·ligència artificial, i dius, no, és que jo ho sé, perquè sé que ho estan fent, com dissenyes aquestes preguntes, com dissenyes els deures, i llavors com ho avalues. Per exemple, en el cas aquest que et deia de la professora universitària, el que feia ella per avaluar és deia, no, tu dona'm el resultat, que és, diguéssim, el que has escrit, però també vull que em donguis les converses que has tingut amb la IA. Això és part de l'entregable que em donaràs per avaluar el raonament i la forma de pensar que tenien els seus alumnes interactuant amb la intel·ligència.
5: Exigeix molt més els professors. Totalment. Eh? Ja no serà el producte final, sinó el procés.
6: Que venien a classe amb els apunts de color groc perquè feia 20 anys que tenien els mateixos, això també s'ha acabat.
4: Això és molt important. Aviam, això a nivell dels avenços tecnològics que han passat han exigit als professors adaptar-se a mil històries, no? I això encara ho exigeix molt, molt més. Llavors, evidentment, la formació dels professors, l'adaptació dels continguts, és evident, sí.
3: Quins tipus de feina perillen més per la intel·ligència artificial, diguéssim?
5: Espera, que apuntem, anem a apuntar.
3: A qui substituirà més probablement i més a curt termini la intel·ligència artificial?
4: És un tema molt curiós, perquè fa potser 10 anys, quan pels que treballàvem amb intel·ligència artificial, la hipòtesi era que això afectaria sobretot primer a la gent que treballava amb treballs mecànics, tipus conductor de camió o autobús, no? Mm. I és cert que aquests estan en risc, però el que ha passat en els darrers 5 anys és que s'ha vist clarament que els treballs intel·lectuals, entre cometes, i ara hi podem entrar en concretar, que no requereixen molta creativitat, són els que estan en perill més directe. Llavors, un exemple prototípic i molt clar són els treballadors dels centres de trucades, no? Que reben una trucada, tenen un guió i diuen, si et pregunten això, digues això altre, i si no, digues això. Això que està molt codificat i que és un guió molt repetitiu, és molt fàcil que t'ho faci una màquina i, a més, amb una veu perfecta i et quedi... I aquests treballs mecànics, intel·lectuals, en el sentit de que no requereixen les mans i un treball físic, estan en risc molt immediat.
3: Però sobre la creativitat, hem vist la intel·ligència artificial pintant quadres.
4: No, i tant. Aviam, d'això fa molts anys. Jo el meu doctorat el vaig fer en tecnologia i música, i ja en aquell moment, i fa molts anys, s'ha utilitzat algoritmes i intel·ligència artificial per crear música, per exemple, no? I això sempre ha existit. Uh-huh. Però l'element humà de la creativitat i la valoració i l'emoció que pot generar, doncs, un concert en directe o fins i tot l'escoltar una gravació d'una orquestra simfònica, això no es pot reproduir. De fet, una mica lo maco de l'art és que, diem, sí, contra més les màquines puguin arribar a intentar imitar la humanitat, sempre aquell últim l'1% o el 3% d'humanitat que afegeixen els grans artistes encara serà més valorat. Llavors, sí, pots tenir música sintètica, pots tenir art sintètic i pots generar pamflets ràpidament. Això... jo crec que encara destacarà més, que és el que distingeix a un gran artista d'un que és simplement una reproducció.
5: Yeah. Ai, a més, la vida en directe, és a dir, la intel·ligència artificial no pot reemplaçar anar al teatre i viure l'experiència en directe d'una obra de teatre o d'un concert.
6: O les coses tan insòlites que fa la Rosalía amb la música, no? Que cap intel·ligència artificial se li acudiria barrejar una simfònica amb el flamenc i amb 20 coses més.
3: És a dir, potser que la visió pessimista seria que la intel·ligència artificial potser ens porta a un tipus de vida com una pel·li que és meravellosa i fantàstica, que és Ready Player One, no? Tots immersos en un món digital, amb les ulleres, tots vivint en contenidors, perquè al final la vida la tens al món digital. Aquesta seria la visió més pessimista d'anar cap aquí. L'optimista seria que precisament la intel·ligència artificial el que ens farà és valorar encara molt més tot allò humà, diguéssim, no? És a dir, la música en directe, el contacte humà amb la del forn, el del taller, el del quiosc,
4: Els viatges. Jo per això m'he ficat ara amb el tema dels viatges, perquè crec que és una de les experiències vitals i humanes que mai s'acabarà. Per molt que puguis posar-te unes ulleres i veure virtualment una platja, el fet d'estar allà i de conèixer gent i de viure-ho presencialment, jo crec que, és més, crec que es farà encara més, per el que dius tu, no? Perquè necessitarem... Als Estats Units diuen, fan servir la frase de touch grass, que vol dir tocar l'herba.
3: Tocar herba.
4: No és el mateix que veure-la amb un dibuix o una pintura, no? I això s'anirà molt més cap aquí.
3: Parlant de llocs de feina, també es diu que la intel·ligència artificial crearà llocs de treball. Sí. De quin tipus de feines estem parlant?
4: És difícil de preveure a llarg termini perquè, per el que comentava abans, per el canvi tan ràpid que està havent-hi, no? Però jo diria que tot el tipus de feina que sigui manual, que sigui artístic, que sigui creatiu i que sigui difícil de reproduir a nivell d'una seqüència fàcil, totes aquestes feines, per començar, comencem amb el que seria fusters, electricistes i tota la gent...
6: Superben valorats en aquests moments, perquè són difícils de trobar.
4: Són difícils i ho seran més, i se'n necessiten i se'n necessitaran. Aquest tipus de feina, diguéssim, de professions...
5: Cuiners,
4: cambrers, seguiran i es necessitaran molt. Tota la feina que sigui d'atenció als humans, la meva filla, per exemple, acaba d'estudiar infermeria. Mm. És una feina que li vaig dir... Has escollit perfectament la intel·ligència artificial. És més, tenen més risc els metges que els infermers o infermeres, no? I jo crec que aquest tipus de feines que són de contacte humà, que són manuals, i llavors les feines creatives. I curiosament, una de les feines que jo no havia pensat mai que tingués tant de futur i la té, és la feina de gestió. Ara el que està passant és que fins i tot els desenvolupadors de codi, això s'està parlant molt, estan desapareixent o desapareixeran en el sentit que la gent ja no escriu pica codi. Jo havia fet molt de codi en els meus estudis. Ara no es fa. El que es fa és es treballa amb agents d'intel·ligència artificial, però què passa? Que quan comences a tenir 10 agents que estan treballant per tu, et converteixes en un gestor, en un gestor d'equips. Uh-huh. Aquesta capacitat de gestionar intel·ligència artificial i d'organitzar-la i de dir, bueno, tu treballa per aquí, tu fes això, serà un tema que serà molt, molt important i que ho farà servir fins i tot gent simplement començant a treballar haurà de saber com gestionar aquests equips d'agents intel·ligents que treballen per tu.
3: A nivell usuari, i abans ho comentàvem a l'inici de la tertúlia, molta gent utilitza a diari els chatbots, el ChatGPT, Gemini, etc. Pràcticament com a amics i amigues, per fer consultes personals, per fer consultes emocionals, d'amor, de psicòlegs... Sí, els fan servir com a psicòlegs, pràcticament. Aquests chatbots, exactament, saber com funcionen per donar aquest tipus de respostes, a aquest tipus de preguntes, diguéssim.
4: Bueno, com funcionen és una pregunta llarga, em podria passar aquí hores. Però bàsicament la idea important és que aquestes intel·ligències artificials tenen dos tipus d'entrenament. Un, que és molt bàsic, que és que dir, s'han llegit tot el que s'ha publicat en tota la història de la internet i els llibres i tal, ho han processat I llavors són capaços de detectar patrons, és a dir, patrons molt bàsics, de dir, bueno, és que quan la gent fa aquesta pregunta, lo normal és que se li fa aquesta resposta, no? Primer associen text a molt gran escala i a partir d'aquí són capaços de trobar aquests patrons. La segona part d'entrenament que tenen està molt més relacionat amb les preferències humanes. I llavors aquesta segona part, el que es fa és, se'ls hi fa un... Ho estic simplificant molt, eh? Però se'ls hi fa un munt de preguntes i hi ha un munt de gent dient sí, aquesta és la resposta bona i aquesta és dolenta. I se'ls hi fa una mica d'entrenament per d'alineament, que es diu, per alinear-los a les preferències humanes. Llavors, què passa? Quan tu fas una pregunta de l'estil aquest, doncs la meva nòvia m'ha deixat, què puc fer... Estan fent aquestes dues coses. Una, estan buscant patrons que han vist abans amb novel·les d'amor o amb llibres de text, i una segona, intentant interpretar com et poden donar una resposta que t'agradi a tu i que sigui de la teva preferència. Lo que és molt important aquí és entendre que aquesta resposta és totalment probabilística. És a dir, si tu li fas la mateixa pregunta tres vegades, et donarà tres respostes diferents. I si li fas a tres chatbots, també serà diferent.
3: Abans de venir aquí a la ràdio, des que t'has despertat, has fet servir l'intel·ligència artificial per alguna cosa en concret avui?
4: Avui, concretament, si t'haig de ser sincer, no, perquè he fet servir, home, he fet servir el Google Maps, que per cert ara té intel·ligència artificial incorporada, però ha sigut bastant, o sigui, m'he llevat, he fet el cafè...
32: Nivell llarg d'infants,
4: I he vingut aquí. No... Bueno, no, menteixo, perquè sí que tinc la intel·ligència artificial que em fa el resum dels meus correus que m'arriben cada dia al meu inbox, i aquest sí que el miro sempre cada matí, perquè en comptes de
3: veure... Això pel contenidor,
32: m'entén. De veure 40 mails.
4: Sí, tinc una IA que bàsicament em dona un informe de dir, escolta, tens aquests correus que t'han arribat, podries intentar mirar-te aquests, que són els més importants. O sigui que això sí, o sigui que sí.
3: Segurament anem cap a una reducció de la jornada laboral, perquè no hi haurà feina a fer. Aquí... Per una banda, pots tenir la reacció de dir que bé, treballarem menys, però també hi ha una altra reacció, que és, si la jornada laboral es redueix, això vol dir que els sous també, és a dir, com que hi ha menys feina a fer...
5: No, la mateixa feina en menys dies, ojo. Sí, sí. Això és diferent, que aquí la cremamenta i el burning out aquest és tremendo.
3: Però si de cop passem que la teva feina es fa en 3 hores, diguéssim, perquè la intel·ligència artificial t'empenya, el que avui fas en 8 ho podràs fer en 3, això, clar, és molt perillós que no anem també, com que treballem menys, cobrem menys.
4: Sí, aquí hi ha un tema social i econòmic molt important, que de fet el Jordi mig mencionava, que arriba al punt de dir, bueno, ja hi ha moltes veus i molta gent que està defensant, doncs, que s'hauria de taxar i de posar impostos a la intel·ligència artificial. És a dir, si tu tens una intel·ligència artificial que t'està fent la feina que et podrien fer 300 persones, doncs hauries de pagar els mateixos impostos socials que pagues per tenir 300 treballadors. No ho sé, és una pregunta interessant. Llavors, aquests diners haurien d'anar a un fons per ajudar, per pagar als humans que hauries tingut en el seu lloc. Hi ha moltes discussions i moltes idees al voltant de la renda bàsica universal i de com realinear aquest fet, doncs, que sí, tindrem elements productius que no seran humans i que seran intel·ligència artificial i que reduiran la necessitat de feina dels humans en general, però que generaran riquesa. Llavors, aquí el tema important, si aquesta riquesa la deixem anar només a les mans del propietari, de l'Elon Musk, no acabarem bé, no? Llavors, com aconseguim que aquesta riquesa que es generarà de forma artificial, si vols, amb temes d'intel·ligència artificial, com es pot redistribuir? Aquest és un tema que els governs s'haurien d'estar plantejant a dia d'avui ja. No sé si ho estan fent o no, però arribarà més aviat del que ens podem imaginar, i sobretot en sectors concrets de la producció, no? Llavors, aquí ens trobarem aviat amb aquestes preguntes, no? Hem de posar impostos a la intel·ligència artificial, hi ha un concepte, per exemple, que estan defensant inclús l'Amo Day, que és el d'Antropic, ha parlat del token tax, és a dir, de posar un impost per token generat de la intel·ligència artificial. I ell, curiosament, com a empresa, ho ha proposat, i escolta'm, posem un impost, però poseu-lo a tots, clar. Precisament per això, no? Per començar a generar aquesta noció de que la IA com a element productiu, però que també serà substitutiu de feines humanes, doncs generarà riquesa, i que aquesta riquesa no pot anar només al propietari o al productor de la IA. Ha d'anar, s'ha de distribuir.
3: Glòria i Cris.
6: Anava per aquí precisament les meves preguntes, perquè la gran resistència, sobretot per part del treballador, és això. Jo coneixia el cas, jo he comentat abans que arribessis tu, d'una empresa que en aquests moments està fent cursos d'entrenament als seus treballadors amb el tema de la IA, i molts d'ells es neguen perquè creuen que el que estan fent és entrenar la IA perquè els acabi substituint. És a dir, una mena de ludisme avant la letra, perquè veuen a venir que els faran fora i que ells, mentrestant, hauran entrenat aquest

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan NicoCenter t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
4: Va veure la seva imatge perquè facin pel·lícules amb ells virtuals, però cobrant, no? Hi ha altres que diuen que no, que això és... Al final serà una discussió a nivell social, doncs, de quins elements... fins on volem arribar.
5: Però de moment està fora de la llei, perquè tu has dit que això va tan de pressa que la llei encara no està preparada.
6: Més ràpida la IA que la legislació, sí.
5: Però el problema és real, és actual.
7: Acabem, perquè de debò t'haurem d'anar trucant i has de venir més sovint a Catalunya.
5: Però té molta feina.
7: No estiguis tant a Silicon Valley
5: i torna cap a Catalunya
7: i a les portes d'aquest estudi obert i vas venint. Mira, acabo, pot ser el pitjor final d'entrevista possible o el millor. Fa 48 hores Elon Musk va dir la intel·ligència artificial podria matar-nos a tots. Cert o fals?
4: No t'ho pensis tant. No, és que com a possibilitat de ciència-ficció sempre hi ha una probabilitat, no? Però en anglès es diu la probability of doom, la probabilitat de que ens destrueixi. Jo crec que és molt baixa i, a més, crec que pensar en aquest tema ens treu dels problemes més importants del dia.
5: Irreals.
4: O sigui, per què ho fa l'Elon Musk? Perquè no ens adonem de que ell s'està fent ric amb la IA i ens preocupem del Terminator. El Terminator té molta menys probabilitat de les coses dolentes que està fent ell.
7: Quan és menys? Xavier Matriany, doctor en enginyeria per la Universitat Pompeu Fabra, també, sí. i expert en intel·ligència artificial. Ha estat un plaer enorme. La conversa podria ser infinita, perquè hi ha mil milions de temes, mil milions de debats, per tant, compte que t'anirem trucant i espero que quan tornis a Catalunya visis i tornes a passar per aquí.
4: Molt bé.
5: No tira res.
4: Moltes gràcies.
8: Fem una pausa i de seguida tornem.
9: La Repesca, amb Marina Arbós. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Això és la repesca i si vas pel carrer això és a l'oeste.
2: I a aquesta hora posem una mica de música amb el Salsa Agredolça del 9C. Fa uns mesos, coincidint amb l'actuació de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl, en Jordi Garrigós va repassar històries que relacionen música i política i que protagonitzen artistes tan emblemàtics com Bob Dylan o David Bowie.

0: Jordi Garrigós, bona nit.
1: Bona nit.
0: De què vols parlar avui, Jordi? Doncs, què ens vens?
1: A veure, doncs jo, si et sembla, faré un mix. Perquè parlaré una miqueta de Bad Bunny, sí? En principi parlaré de Bad Bunny, però serà un transfors per explicar altres històries que relacionen música i política.

0: és que és enganxosa.
1: Molt, moltíssim.
0: I aquesta setmana tota l'estona vas amb aquest rimet.
1: És molt guai.
0: La tens com a banda sonora del teu...
1: La cançó és molt guai, el disc és molt guai. Bé, en parlàvem després que Rosalía aparegués per sorpresa al concert que denunciava el genocidi que estava patint el poble palestí per part d'Israel. Al contrari del que podria semblar a priori, o del que va passar especialment entre els 90 i els 2000, mullar-se i mostrar la teva consciència política està de moda.
0: Ara està de moda.
1: Ara està de moda i fins i tot ben. Ja ho deia llavors, gent com Dua Lipa, Billie Eilish, últimament s'ha mullat moltíssim, Charlie XCX, són artistes rellevants pel públic jove que, a més, expressen opinions polítiques amb total naturalitat. En aquesta tendència està el Bad Bunny, que és el rei del corral, per dir-ho d'alguna manera, a dia d'avui en la música pop, i que ja fa anys va ser un dels artistes que va agafar la bandera contra l'exgovernador de Puerto Rico, el Ricardo Rosselló, fins i tot, a part de que va sortir a les mans amb la bandera de veritat, quan va dimitir, ell va fer una cançó com per celebrar aquesta dimissió amb el Residente de Calle 13.
0: Ho té clar.
1: I més enllà d'això, quan els organitzadors de la Super Bowl el truquen, el Bad Bunny, que no sé com deu ser el procés, qui et deu trucar? Hola, què tal? Vale? Deuen trobar el teu mànager, no sé, s'ha de cantant.
0: No, clar, clar, això és una bona pregunta, i amb quants mesos d'antelació, i sí, si tens, si pots dir que no.
1: Per muntar aquest titoste has d'estar... No sé si algú ha dit que no, estic curiós, això.
0: Clar.
1: Seria molt guai saber-ho. En qualsevol cas, ell, quan el truquen, ja s'ha mostrat moltes vegades en contra de l'estatus colonial de Puerto Rico, s'ha mostrat contra el conservadorisme catòlic, i ha criticat obertament el Donald Trump, ho va fer, recordo, el programa del Jimmy Fallon. De fet, 4 dies abans de la Super Bowl i els Grammy, i ell els Grammy diu aquesta frase de no som salvatges, som animals, no som aliens, som humans i som americans. Frase que va molt en consonància amb la reivindicació de caràcter llatí d'Amèrica del Nord, del concepte d'Amèrica com en tot el continent, no, no només Estats Units, que va fer ell a la Super Bowl. De fet, ell, que guanya el Grammy a l'àlbum de l'any, sent el primer disc íntegrament en espanyol a aconseguir-ho, ho fa amb un disc conceptual que parla sobre la situació de Puerto Rico. Si et fixes...
0: Molt missatge.
1: Hi ha aquesta coberta, no, que són presidida per dues cadires buides com a símbol de la gentrificació que viu Puerto Rico. I això és el que és el realment interessant, no? Com a la música pop serveix per crear imatges polítiques potents.
0: I moments claus, al final han set moments claus de la història, no?
1: Exacte. I molt abans de Bad Bunny, 60 anys abans...
0: Caram!
1: ...de que el Benito fes enfadar rancis d'arreu del món, hi havia aquest senyor que escoltarem ara tocant davant de 250.000 persones a Washington.

0: de Bob Dylan. Bob Dylan ha estat un dels 4 o 5 personatges més importants de la història de la música popular, possiblement el més important si ensenyim a la música nord-americana. És normal que hagi creat escenes icòniques. Per exemple, aquell moment al Royal Albert Hall de Londres, que des de la platea li retreuen el seu pas a la guitarra elèctrica, que allò va ser un gran moment de la història de la música, però no va ser un gest polític, no tenia res a veure amb política. Per això volia diferenciar-ho, no? D'aquell, allò és com història de la música, això que parla de història política, que és el seu concert durant la marxa sobre Washington el 1963. Va ser una manifestació massiva per reclamar drets civils i econòmics dels afroamericans, que va culminar amb el famós discurs I Have a Dream del Martin Luther King. Doncs el teloner d'aquell discurs
1: era...
0: l'avançada d'aquell discurs era Bob Dylan amb 22 anyets.
1: Clar.
0: I acompanyat...
1: És a dir, en aquell moment la fama de Bob Dylan encara...
0: Bueno, començava.
1: Començava, sí. Exacte, sí.
0: I venia acompanyat de la Joan Baez, parella absolutament meravellosa. I és d'aquells moments que canvien vides de les persones i que ens deixen imatges que queden per la història. Dylan i Joan Baez cantant davant de 250.000 persones, la majoria estudiants i afroamericans, ells dos compartint el micro, el Dylan, no, amb aquella harmònica que porta penjada de les orelles.
1: Està molt bé la frase que has dit, eh? Moments que canvien, com has fet anar, que canvien...
0: Canvien la vida de les persones.
1: Això.
0: Sí, això és una postal absolutament inesborrable i molt icònica. Crec que és de les primeres vegades que el món s'adona que la música pop pot ser un vehicle per canviar les coses. I passem a una altra.
1: Passem a una altra, a veure.
0: Poc després d'aquell gest del Dylan, començaria aquesta mena de falera pels concerts reivindicatius o solidaris, com aquest de Palestina que parlàvem abans.
1: Va començar a estar de moda,
0: sí.
1: Podríem dir, no?
0: Ara t'explico quan comença. El primer precedent va ser aquest.

0: concert per Bangladesh de 1971 és una de les fites més importants de la història de la música perquè va inventar el concepte de concert benèfic.
1: Concert benèfic.
0: Sí. El van organitzar George Harrison i el Ravi Shankar, que era aquest crac del sitar hindú que una mica padrinat pel Harrison i pels Beatles, i el van fer al Madison Square Garden de Nova York. Es considera que és la primera vegada que grans estrelles del rock d'aquell moment, com el propi Bob Dylan o l'Eric Clapton, s'uneixen per una causa humanitària urgent, que és el genocidi i la fam al Pakistan Oriental. Evidentment, això és política, és entrar directament en política. Si amb el concert del Dylan la gent se'n va adonar que la música podia remoure la consciència i moure les masses, imagina quan juntes un Dream Team,
1: no? Clar, clar.
0: Juntes tota aquesta penya. El projecte va recaptar milions de dòlars per UNICEF i va establir un model que anys després doncs es repetiria moltes vegades i arribaria al Live Aid, que és el gran...
1: Sí, això era que era el 90...
0: És el gran concert benèfic, any 85.
1: El 85.
0: S'estima, sí. Jo no sé si creure'm això, s'estima que va tenir una audiència de 1.900 milions de persones, que és el 40% de la població occidental, mundial. No m'ho crec, perquè, clar, només... O sigui, vol dir que tot Occident, contacte Orient...
1: Està mirant allò.
0: Potser no ho estava veient, tot Occident. Per tant, no sé si és gaire fiable aquesta dada.
1: I més si dius que és del 85.
0: Sí, clar, no ho sé. El moment clau del concert Live Aid, sí, és l'actuació de Queen, que toquen 20 minuts i ho capgiren tot en un moment. A més, en un moment que ells estan bastant fluixos a nivell de popularitat, Queen, i aquell concert és com que els torna...
1: A revifar, no?
0: A revifar. I passem d'un concert molt curt, de 20 minutets, a un altre que va superar les dues hores. 1, 2, 3,

0: mean. You got to have the feeling. Sure as you're born. Get it together. Right on, right on.
1: Veiem el Jordi Nieto, el nostre tècnic, ballant,
2: eh? A veure, 4 d'abril de 1965 assassinen Martin Luther King, segona vegada que surt Martin Luther King aquesta nit, i aquella mateixa nit comencen disturbis violents a més de 100 ciutats nord-americanes. Què passava a Boston el dia després d'aquella mort, d'aquell assassinat, perdó, i d'aquells disturbis? Programat un concert de James Brown, vale? Absoluta icona de la cultura afroamericana als Estats Units. En aquell moment, el batlle de Boston veu el percal i diu, anem a intentar cancel·lar això, no? Perquè hi haurà una reunió massiva de joves afroamericans i acabarà amb batalla campal. Però pensen que això...
1: És contraproduent.
2: És contraproduent. I que és massa tard per cancel·lar només menys de 24 hores abans del concert. Llavors el que decideixen és que emetran el concert en directe per la televisió local.
1: L'efecte contrari, no?
2: Sí, llavors que la gent es quedi a casa, veient, com si diguéssim. De fet, l'alcalde de Boston arriba a demanar a la gent que ha comprat l'entrada que no hi vagi, que els hi tornarà els diners i que el vegi des de la televisió de casa. Això no va passar. La gent majoritàriament va anar al concert i pel que sembla, sí que és cert que hi ha un fet simbòlic molt important. Alguns et diran per bé, altres per malament, jo potser em decidiria més pels segons, que és que els carrers es van quedar absolutament buits. Vull que la protesta es va apaivagar. Perquè tothom va realment quedar a casa, fos al pavelló o fos des de casa, tothom a Boston va estar durant 2 hores veient el James Brown. S'ha dit que el show a l'ambient va ser tens, es veu que es notava, es palpava, no? Que ja podia haver-hi el darulls, però James Brown, dins del terratrèmol que era ell, va mantenir la calma, es va mostrar com vol serè, va incitar la gent a que no la liés, com si diguéssim, va fer 2 hores d'espectacle increïble, evidentment funk, música afroamericana de primer ordre, el dia després de l'assassinat de Martin Luther King. Vull dir que això és també política, quin... també.
1: És complicadíssim posar-te la seva pell, eh?
2: Sí. Ell va demanar explícitament pel micro que no hi haguessin el darulls. I la gent li va fer cas i aquell dia, doncs, a Boston es va mantenir la calma. S'ha parlat molt com a gest simbòlic que ell va ser el que va mantenir com els riots fora, no?, de Boston.
1: Un va marcar fet... el pols, no?, una mica.
2: Exacte. Un altre fet molt més simbòlic, aquest no va de concerts, sinó d'una actuació a la televisió que ho canvia absolutament tot. És David Bowie, a Top of the Pops de la BBC, cantant Starman.

0: veure, l'actuació de David Bowie interpretant Starman al programa Top of the Pops de la BBC el 6 de juliol de 1972 no és un acte polític en el sentit tradicional, vull dir, no va ser una protesta ni res similar, però té una transcendència social i cultural enorme, incalculable, sobretot el que aconsegueix és canviar la vida, la manera de viure, la sexualitat a milions de persones.
1: Clar, no és política, però sí que és la influència...
0: En el fons és absolutament polític. Era una època on la televisió britànica era superrígida. En aquest context, Bowie apareix a la pantalla com un alienígena, Ziggy Stardust, i allò va ser al·lucinant. Com anava el Ziggy? Doncs anava amb un vestit de malla apretat de colors cridaners, botes vermelles, cabell taronja... La seva aparença andrògina desafiava absolutament totes les normes de gènere a l'època. I no només això, hi ha un moment de l'actuació molt icònic que el Bowie passa el braç per sobre l'espatlla del guitarrista, el Mark Ronson, i es miren d'una manera com molt còmplice, quasi amorosa. Això, un moment en el Regne Unit on el Regne Unit havia despenalitzat l'homosexualitat només 5 anys abans.
1: Només 5 1967.
0: Anys? Sí. I al cap de 5 anys surt aquest tio a la tele, a la BBC, que la mira al sud, tothom, Top of the Tops, el programa més vist de la BBC. I, bueno, ja clar, hi havia un gran tabú social i clarament és això, és un acte polític de primer ordre. Aquella nit, mirant Top of the Pops, milers de joves que fins llavors se sentien desplaçats, ja fos per la seva sexualitat, la seva manera de vestir o la seva sensibilitat, van veure que no estaven sols, que hi havia gent molt guai que se sentia o vestia o pensava igual que ells. De fet, el Robert Smith, el Cure o el Boy George han explicat que a veure aquell concert, realment, o a veure aquella actuació, perdó, els va canviar la vida.
1: És que quines frases que dius, els va canviar la vida.
0: Ho han dit ells, en aquest cas ho han dit ells. I a part és l'inici del glam rock, que és un moviment molt guai, el Mark Bolan, etc. No ens movem d'Anglaterra, anem amb el següent, que és un moviment que a mi m'encanta, n'he parlat moltes vegades als Segradors, aquest de Two Tones.

0: finals dels anys 70, tornem al context, Anglaterra, un moment en què l'extrema dreta, més concretament el partit National Front, estava guanyant força als carrers d'Anglaterra, hi havia una gran tensió racial a les ciutats, i en aquest context apareix la Unió de Natius Immigrants en un moviment musical que li dona la volta a tot això, que és el revival de l'ska anglès, que es va englobar dins la discogràfica Two Tone, que és a discos com Madness, The Specials, aquests selectes que escoltàvem ara. És un moment d'absoluta repressió a la societat, tatxerisme, conservadurisme, atur, visió general, i en aquest context apareix un moviment ultranacionalista molt perillós, i la resposta d'aquesta gent és increïble, que és la unitat antiracista a través de la música. El que van fer van ser unir-se uns i altres i poder-se fer música de ballar. I no pot haver res millor que això. Tornem, això és absoluta política. Davant de cert nihilisme punk, la Two Tone va ser un moviment molt més divertit, i en el fons això, molt més polític que aquell punk, una mica no future. Eren joves de classe obrera de totes les procedències que els unia l'amor per la música jamaicana. De cop, aquells migrants jamaicans que patien el racisme en primera persona a les carrers de les ciutats industrials d'Anglaterra, agafaven instruments i es posaven a fer cançons meravelloses amb els seus conciutadans britànics. Hi ha poques coses més polítiques que això, i a la vegada poques coses que fes més ràbia als feixistes del National Front.
1: Aquesta reivindicació...
0: Que és veure grups multiracials tocant música jamaicana, gent britànica de pura cepa, per dir-ho, no sé en català com es diria, però...
1: Sí, de pura cepa, però que els trenquen els esquemes a la cara.
0: Absolutament, sí. Absolutament. I això és un acte absolutament polític. Anem acabant. Abans hem de tornar a Washington.

0: Això és Waiting Room, no sé si ho tenies controlat.
1: No massa.
0: Això és un himne absolut del post-hardcore, una cançó importantíssima per la música indie nord-americana, és de Fugazi, pops del moviment hardcore, post-hardcore, banda d'Ian McKay, un dels pares de tot això, de Minor, membre de Minor Threat, i un dels grans grups polítics del segle XX. Residents tots ells, els Fugazi, a Washington DC, no era un grup polític de boqueta, d'acord? Era un grup polític a la pràctica. Si més enllà de les lletres reivindicatives, la seva política es basava en l'autogestió a través d'un segell independent, que era Dishore, mantenint el control total del seu missatge, van institucionalitzar el preu popular dels concerts, no es podien fer concerts de Fugazi amb més de $5, i els discos barats, per garantir l'accés a la cultura de la classe obrera. Van abolir el merchandatge, no hi havia samarretes amb el nom de Fugazi, perquè era un nom de marca, no un logo d'una empresa, i van institucionalitzar també que als Estats Units, que estaven prohibits la majoria de concerts per menors de 16 anys, poguessin fer per totes les edats. En el seu discurs fugien de l'hedonisme per criticar el consumisme, el sexisme, la gentrificació, etc. A més, van ser pioners en crear espais segurs pels concerts, aturant els shows si hi havia massa violència als pors, etc. Però avui no venim a parlar de grups polítics, sinó d'accions polítiques. Els Fugazi van fer un concert històric, que és molt divertit, i està a YouTube, es pot veure, a literalment la porta de la Casa Blanca.
1: Oh.
0: Vale, a la porta, a la Lafayette Park, per protesta contra la guerra del Golf, un concert amb quatre canyes, rotllo escenari que és un camió, a ple hivern amb un fred increïble, i allà es van posar els Fugazi. I res...
1: Quin recorregut, Jordi.
0: Què et sembla? M'he deixat alguns de catalans. El primer Canet Rock s'escolta la cançó del 6 a qualsevol nit pot sortir sol. Encara que l'havien prohibit, va sonar pels altaveus. Això és un acte polític. El concert de Lluís Llach al Camp Nou va ser un acte polític. Tot el moviment de solidaritat amb el Tònic i Pablo Hasél va ser un acte polític. I acabem escoltant la Beyoncé.
1: Mira, tanquem amb la Beyoncé. A veure...
0: Ella va fer una Super Bowl reivindicant les Panteres Negres.
1: Doncs ho deixem aquí amb aquest salsa agradolça. Gràcies, Jordi Garrigós. Bona nit.
2: Ara tornem.
3: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
3: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
4: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
5: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
6: No, que no és gens bo per la pell, nena.
7: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
8: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
9: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
10: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
11: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
12: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
13: Ei, què passa? Què feu?
14: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
15: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
16: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
13: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
15: Ja, però si agafem lloc.
14: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
13: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
16: I què hem de fer?
13: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
16: Ah, de conya.
15: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
13: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
13: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Escolta, para la música, jo marxo.
18: Com? Però ja? Tant d'hora?
17: Sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
19: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
20: Vinga, desfilant. Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
17: Apa, adéu.
18: Hala, a cagar tot.
20: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
20: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
17: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
21: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
22: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
21: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
22: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
16: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
22: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
23: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada i a Apple CarPlay.
23: Tots els podcasts de RAC 1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
23: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Actualitzada al minut.
23: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC 1.
23: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
23: Fàcil.
0: Ràpid.
23: Còmode.
0: RAC1.cat.
23: RAC1.cat.
0: RAC1.cat.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 28 de juliol, el dia que hem sabut que el president del Barça, Joan Laporta, s'ha sotmès a una intervenció per revertir una arrítmia. De fet, ha estat ell mateix qui ho ha explicat al seu perfil d'Instagram. Ara Laporta es recupera a l'Hospital de Barcelona i aquest episodi de salut li impedirà viatjar a Anglaterra per afegir-se a la pretemporada del primer equip blaugrana. Avui, segon dia d'aquest estaix, amb doble sessió d'entrenament, que de seguida repassarem amb l'ambient especial de RAC1 a Birmingham amb la Marta Ramon, i també sentirem Christensen. El central danès ha parlat, entre d'altres coses, de la possibilitat que el club vulgui reforçar la defensa, cosa que, segons diu, no li preocupa i que posa el focus en poder estar a ple rendiment durant tota la temporada. El Barça, recordem que divendres jugarà el primer amistós de la pretemporada en públic. Serà al camp del Birmingham. El Madrid, de la seva banda, avui ha fet el segon test de pretemporada. Com el primer, l'ha enfocat com un entrenament i ha acabat en victòria. 4-1 contra el Leganés. Als despatxos, mentrestant, el club blanc continua treballant en la incorporació de Diomandé. Encara parlant d'amistosos, destaquem també els que han jugat la Reial Societat, que ha guanyat l'Aston Villa 2-4, i el València contra el Derby County, amb victòria valencianista per 2-1. Per cert, valencians i bascos, que aquests dies són veïns del Barça. Tots dos clubs també són a les instal·lacions de Sant Jordi's Park. I qui ha començat avui la seva estada a terres angleses és l'Espanyol, on hi jugarà dos amistosos. L'equip blanquiblau serà a les instal·lacions del Barley i destaca l'absència de Miguel Rubio, jugador que no entra en els plans de Manolo González i que s'ha quedat a Barcelona a l'espera de resoldre el seu futur. També en futbol, us direm que avui s'han fet oficials els canvis a la banqueta de França i també d'Itàlia. Pel que fa a la selecció francesa, sense sorpreses, perquè Zinedine Zidane s'ha presentat com a nou selector dels Bleus.
2: Donc voilà, aujourd'hui,
3: he estat 4 o 5 anys esperant aquest dia. Doncs bé, avui és el dia, per fi passa de debò. No ho pots veure, però estic molt emocionat. És un moment molt important per mi. Així que ja ho veus. Al mateix temps, passen coses que són complicades per molta gent, però jo estic content.
2: Mais je suis heureux.
1: Això a França, i a Itàlia ja respiren una mica més tranquils després de setmanes complicades de rumors i de fitxatges frustrats com el de Pirlo. La Federació Italiana de Futbol ha anunciat que serà Roberto Mancini qui es farà càrrec de la selecció. Itàlia, per tant, recorre a l'últim tècnic que va aixecar un títol. Mancini era el tècnic amb qui els italians van guanyar l'Eurocopa del 2021. I fora del futbol, avui dedicarem encara una estona a parlar del Tour de França, aquest Tour que va acabar ara fa dos dies, i trucarem un dels tres catalans que hi ha participat, el Joel Nicolau, que a més ha pogut complir amb l'objectiu principal, acabar la cursa en la seva primera participació en aquesta prova, la prova més important del món del ciclisme. Això serà cap al final del Tu diràs, que ara comencem. Passen 4 minuts a 10:45 de la nit, fem una petita pausa i obrim tertúlia, avui amb el Marc Marvà i el Pol Ballús.
0: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: 6 minuts, passant de 2 quarts d'11, molta psicodèlia avui, porta la Laia Biorrun aquí al control tècnic per canviar. Sí, està bé. S'ha de conèixer tot en aquesta vida, o gairebé. En tot cas, Pol Ballús, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Va, que obrirem tertúlia avui amb unes quantes coses a explicar, sí. Bona part de les quals venen d'allà on venies tu, d'Anglaterra, perquè els tenim allà de segon dia d'estada.
1: Exacte, allà a Birmingham una mica està començant tot, no? El divendres primer partit i una mica veure com va tot, però sí, primeres sensacions, primeres coses que van transpirant d'allà, que sempre està bé, no? Que ja ho trobem a faltar, jo crec, que almenys fer-lo per mi una mica que comencés el cicle del Barça un altre cop.
0: Exacte. Rival, que atenció, el Birmingham és una segona divisió anglesa, que ja sabem que és una de les grans competicions, evidentment és una segona divisió, però entra dins de les grans competicions, hi ha molts diners invertits a la segona divisió anglesa, i a més és un dels rivals que l'any passat va estar fins a última hora allò intentant entrar en play-off, no ho va aconseguir, però va estar lluitant.
1: Jo et diria que dels equips amb més potencial econòmic de tot segona divisió. Fa poc s'hi va posar un grup inversor amb Tom Brady,
0: sí,
1: el famós quarterback, un dels millors jugadors de futbol americà de la història, i ha fet fitxatges amb molt renom. Recordo el mercat d'hivern passat fitxant a Carlos Vicente de l'Alavés, fins i tot, que és un jugador el millor jugador de l'Alavés, el treus i el portes a segona, i en aquest mercat van amb aquestes mateixes intencions d'intentar fer un pas més, acostar-se cap a la Premier, perquè evidentment tots sabem el premi que és la Premier per qualsevol equip anglès a nivell econòmic, i és l'objectiu que tenen. Tot i això, evidentment serà un partit de pretemporada. El Barça jo crec que aquí va amb el que va, també, perquè gran part dels seus jugadors estaran fora pel Mundial, però bé, com deia, ganes una mica, doncs hi ha de veure com tot va rodant.
0: I tant,
1: un altre cop.
0: Absolutament. De fet, li diuen el derbi de Hollywood o una cosa així, perquè el Wrexham contra Birmingham, el Wrexham, hi ha els dos actors que, com bé, hem parlat alguna vegada aquí a RAC1, que són Rob McElhenney d'una banda i Ryan Reynolds de l'altra, i li diuen el derbi de Hollywood, sempre que s'enfronten. Vaja, derbi no, el duel de Hollywood.
1: Molts americans s'estan ficant al futbol anglès,
0: Tots.
1: Tots els que poden,
0: No
1: una
0: queda
1: mica.
0: Cap, ja.
1: Qui té que als Estats Units es fica allà.
0: Només falta Trump, que és l'únic que li falta a la Lliga.
1: Després en parlarem.
0: Deixem anar cap a Anglaterra, però Marta, Ramon, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit, com estem?
0: Bé, i tu?
2: Bé.
0: Segon dia de feina, avui doble sessió, a més.
2: Sí, avui doble sessió, hem tingut sessió al matí, sessió a la tarda. El més interessant ha estat que al matí hem estat una bona estona podent observar l'entrenament, hem vist cosetes interessants d'aquesta posada en marxa del Barça, cosa que sempre és d'agrair.
0: Després en parlarem en detall de com ha estat aquest dia d'avui, amb aquests, recordeu, 13 jugadors només al primer equip del Barça, veurem d'aquests 13, a més, quan s'acaben quedant, i 17 entre filial, juvenil A, juvenil B. Demà seran 31 a la convocatòria, perquè s'hi afegirà Rafinha. Però començarem, si et sembla, Marta, per una de les notícies del dia que l'ha donat el mateix protagonista, que és Joan Laporta, amb aquest comunicat a través de xarxes explicant que ha hagut de resoldre una arrítmia.
2: Sí, el president del Barça, Joan Laporta, està ingressat a l'Hospital de Barcelona per una arrítmia. Podem afirmar, perquè així ens ha fet saber el club, que finalment, donades les circumstàncies i com és lògic, no viatjarà a l'estaig de pretemporada d'Anglaterra. Estava previst que ho fes, que acompanyés l'equip de cara a divendres a l'amistós contra el Birmingham, i ha estat ell mateix qui ha aclarit a les seves xarxes socials que ja es troba millor, malgrat l'ensurt inicial. El president ha anunciat a les xarxes socials que els metges de l'Hospital de Barcelona ja li han revertit aquesta arrítmia, una arrítmia que patia des de divendres i que s'està recuperant favorablement.

0: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai. Ni aigua.
1: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900-131-002 o a ioa.es.
3: Alguna cosa passava amb el president, que tenia algun contratemps de salut, no en sabíem tots els detalls, evidentment, i aquests temes sempre es tracten amb molta precaució, molta prudència i amb tot el respecte del món, òbviament, és de caràcter privat i per tant, doncs, deixàvem que tot seguís el seu curs, però sonava una mica en l'ambient que estava en dubte que el president Laporta pogués viatjar aquí a Anglaterra. Sempre que s'havia parlat del seu viatge, s'apuntava que sobretot arribaria de cara a donar suport a l'equip divendres, que és el dia de l'amistós, i sempre també tenim present que demà hi ha una reunió de junta directiva important a les 10 en què s'han de aprovar punts importants i, per tant, també abans de dimecres no hauria viatjat. En tot cas, en aquesta reunió de junta directiva, com que difícilment ja haurà tingut l'alta hospitalària a temps, la previsió és que si ha de participar, doncs ho faci telemàticament.
4: Doncs res, que es recuperi bé, només faltaria, i bé, que acabi aquest petit entrebanc que ha tingut, petit o no tan petit, vaja, no, tampoc no en sabem els detalls ni ens calen, senzillament sabem que està bé i que tot s'ha pogut resoldre i ara l'espera que pugui sortir de l'hospital. Passem pàgina del president i d'aquesta arrítmia que ha pogut solucionar i parlem de la part esportiva, Marta, com abans avançàvem, doble sessió, segon dia de treball, a l'espera d'anar avançant cap a aquest primer compromís com a tal, primer amistós com a tal de la pretemporada.
3: Doncs sobretot destacar la sort o el privilegi que hem pogut tenir avui, que és de veure in situ, més estona de la que estava prevista, la sessió dels jugadors, el que estava treballant Hansi Flick amb el seu cos tècnic. La veritat és que ha estat molt, molt interessant. El camp Bobby Charlton de St. George Park, que com tots els 14 camps del recinte reprodueix la gespa i les dimensions de Wembley. Fermín i Araujo han continuat exercitant-se amb el grup, com ahir a la tarda, tot i que no han fet encara tot l'entrenament amb normalitat en una sessió en què s'ha comprovat la intensitat que imprimeix el nou preparador físic Benjamin Kugel en l'escalfament, sobretot l'alemany amb un perfecte castellà substitueix, recordem, molt rellevat en el càrrec Julio Tous, l'hem vist molt intens, els jugadors seguien tots els seus exercicis amb molta tensió. Valde, que arrossega problemes a l'esquena, que ens diuen que no són greus, s'ha afegit a la sessió una mica més tard, només per fer curses, això sí, i Frenkie de Jong, lesionat al genoll dret, ha treballat al gimnàs, un De Jong amb qui continua el malestar intern pel fet que jugués infiltrat en Països Baixos i ara també amb la gestió que està fent de la seva dolència, ajornant passar pel quiròfan, ja ho hem anat explicant, i apostant per tractar-se amb cèl·lules mare. A Adeyemi, l'hem vist molt ben connectat, t'he de dir, en els exercicis d'atac-defensa que dirigia Arnau Blanco, com si portés més dies entrenant-se ja amb el Barça, té molt satisfet el cos tècnic i apunta a tenir minuts divendres a l'amistós contra el Birmingham. A Hansi Flick, al llarg de la sessió l'hem vist somriure, l'hem vist content amb el que està veient en aquesta pretemporada, especialment amb els més joves, a l'espera de tenir de tornada evidentment tots els mundialistes el 12 d'agost, serà una mica justet abans de l'inici de Lliga, però fins ara Flick content amb el que està veient pel que hem percebut.
4: Doncs deixa'm afegir a Tertúlia, que abans saludem el Pol Ballús, també ha arribat ja el Marc Marvà. Marc, com estàs?
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
4: Bona nit. Bé?
5: Content de sentir la Marta, també, vol dir que...
4: Ja, la normalitat va tornant.
5: Ja ho veig, ja ho
4: mica
5: veig.
4: Mica en mica, també sí, et dic.
5: També a un bon lloc ha anat, que ja amb les calors... Que
4: justament l'idea, no?
6: Molt maco, parlat d'això.
7: Molt maco.
4: Home, és preciós allò.
5: Sí,
4: allò
5: sí,
4: és, doncs allà està, ha passat d'un període de vacances,
5: clar,
4: a un període laborable, però escolta'm, a mi si m'han de fer escollir entre tornar a Barcelona o enviar-me 8 dies a Anglaterra, a més, amb aquests paratges fantàstics, sensacionals, doncs...
3: Baquetes, jaspetes...
5: Només gats, d'arribar a Sant Jaume Parc hi ha...
3: Gats, també.
5: Hi ha metres i metres i quilòmetres...
7: És una gincama, sí. Per mi tot no res, allò.
5: Sí, hi ha quilòmetres de camp, allà. Sí.
4: Però, això no és campinya anglesa, però no, això...
7: Sí. M'acabes d'agafar una mica.
4: És que jo em
3: les
4: perdo.
3: Midlands, sí. Són les Midlands.
4: Les Midlands són,
7: això, les Midlands.
3: Sí. Sí.
4: Perquè la part del Yorkshire, que és més al nord...
7: Més amunt, Yorkshire.
4: Que allò és preciós, també.
7: Sí, allò està bé, sí.
4: Allò

0: que es diu, allò es diu en Midlands també. Allò
1: no,
0: també forma part,
1: no, no, hi ha Yorkshire, que forma part de Lancashire, si no m'equivoco, però els Midlands és on hi ha Birmingham, és on hi ha, si no m'equivoco...
2: Derby està a prop també.
1: Derby, correcte. Uh-huh. I Wolverhampton, i això crec que també està a prop. Wolverhampton...
3: Leeds?
1: No, Leeds és Yorkshire.
2: No, no, no, està més amunt, està més amunt.
0: Està a la dreta de Manchester, tot això, correcte, no? Sí. Una mica per sobre de Manchester i a l'est.
2: Això està al mig, Midlands.
0: Sí,
2: bé, mare, bé. On estem és Barton-upon-Trent, que està just entre Birmingham i Derby. Perfecte. Enmig de carreteretes una mica sinuoses, on la cobertura va i ve, també us he de dir, perquè ja ho he comprovat.
0: Que si estàs treballant és una mala passada, si no, és una grandíssima notícia. Si, sí, estàs de vacances...
2: No, si vols desconnectar, escolta'm, hi ha allà unes casetes moníssimes, amb unes floretes magnífiques, també uns jardinets, hem vist, i uns hortets, i algun canal, algun pont, tot molt bucòlic, veus? Una mica shakespearià, fins i tot, que és molt recomanable, jo crec.
0: Doncs fet aquest apunt sociocultural... una mica també
2: de
0: vacacional.
2: De superexperta,
0: No, està bé.
2: Dos dies.
0: Bé, només faltaria. Per cert, que amb tu no hem pogut parlar, perquè sí, estaves en moda mundial primer.
1: Correcte.
0: I després de vacances. Sí. Què t'ha semblat tot aquest mercat, de moment minimercat d'estiu del Barça, a més molt d'hora, perquè es va resoldre molt d'hora el tema Gordon, i després ja hem afegit a Adeyemi.
1: Sí, una mica et queda la sensació com que el que esperaves, que poder el davanter, el nou, no ha acabat d'arribar, i... tinc una mica de dubtes d'aviam si arribarà, si pot arribar, perquè els jugadors que veig ho veig tot molt difús. També el que tinc la sensació és que s'ha complert molt el que volia Flick, que això una part és bo, que hi hagi aquesta sinergia en totes les parts dins del club, però que els fitxatges tenen molt el segell de Flick, i en aquest sentit penso que això és bo, i això com que em posa content una mica i va estar optimista amb el que pot ser la temporada del Barça, però sí que penso que li pot faltar un punt encara d'aviam què passa, què no passa, i cada dia que va passant ho veig una mica això, més borrós i menys clar d'aviam què pot fer el Barça, sobretot amb aquest davanter centre.
0: És setmana decisiva, ja ho hem anat explicant aquesta, perquè es tanca aquell període que es va posar el mateix Barça, el mateix Joan Laporta l'explicava, d'acord, sí, hi ha l'oferta, però no serà Sineri aquesta oferta, aleshores estem en aquell període en què s'ha de desencallar la situació, per bé o per mal, eh? És a dir, perquè realment es pot desencallar i continuar negociant, o per mal perquè el Barça veu que no hi ha maneres i haurà d'anar a buscar una altra situació. Després parlarem de la situació del nou, també del central, perquè avui ha parlat Christensen, però abans alguna cosa que et faci especial il·lusió, que ara divendres, que tenim el primer partit en obert i que per tant podrem veure el partit?
3: Sí, a mi m'agrada molt veure sempre aquests primers jugadors del filial, no? Vull dir, ja... també vinculat molt amb el Girona hi ha aquest Brian Fariñas, o sigui, sí, són noms jugadors sobretot del filial, també Ibrahim Tunkara, a veure com es desenvolupa. Hi ha altres que ja els hem vist, no? Que són els Guille Fernández, Toni Fernández, però després també hi ha els delanters que hem vist amb Egipte, Abdel Karim, Gistau, vull dir que hi ha noms que són interessants, i sí que és veritat que potser el gran nom de les pretemporades és Fermín, si anem a buscar els últims 5-6 anys, seria el gran nom, però si tires enrere sempre hi ha hagut petits noms que han destacat, Dro la temporada passada bastant, vull dir que a veure què passa aquest any també amb aquests noms de jugadors del filial.
1: Amb els noms que deies ara, de fet jo penso que hi ha el punt interessant de que la no arribada del nou i potser la lesió de Frenkie de Jong, jo crec que si ets un nano jove d'aquests, afrontes aquests partits amb... jo aquí vaig a demostrar-ho, perquè si hi ha un mínim dubte, potser tinc una finestret aquí, per als primers partits començar a jugar. Penso una mica amb el cas del Pau Víctor, la temporada aquella que va tenir, que va fer dos gols i que es va acabar quedant, i que d'alguna manera...
2: O de Fermín, el 2023.
1: Sí. I, evidentment, el cas de Fermín, que pot ser similar també, que era l'estiu de Bernardo Silva, que no es va fitxar, si es fitxava o no.
0: Correcte.
1: Fermín es va quedar, i mira qui és Fermín avui.
0: Bueno, d'això fa 3 anys només, eh? És que sembla mentida, però és que fa només 3 anys.
2: Sembla que faci una vida, ja, per tota la trajectòria que ha demostrat Fermín.
0: I Fermín, a dia d'avui, és un dels migcampistes més cotitzats del món. És a dir, no estic dient una bestiesa, no, és a dir, anem a buscar les dades del famós Transfer Market, si volem, que dèiem l'altre dia, i és un dels migcampistes que amb 23 anys té ara, Marta, Fermín?
2: Sí,
0: 23,
2: si no
0: m'equivoco. Doncs amb 23 anys és un dels migcampistes més cotitzats del món del futbol. Aquest és el Fermín que va trobar allò, el forat i l'oportunitat ara fa 3 anys per situar-se entre la plantilla del primer equip. En tot cas, sentim Christensen, oi? Que avui és el primer blaugrana, podem dir-ho així, que ha parlat davant dels mitjans.
2: Sí, recordem, renovat aquest estiu per dues temporades més, molt agraït per aquest fet al club, aquest gest, va aterrar lliure provinent del Chelsea el 2022 amb Xavi. De fet, avui ho repassàvem els que estàvem aquí, perquè no sembla que porti tant temps, però sí, el 2022 amb Xavi va aterrar Christensen i ara amb 30 anys afronta la seva cinquena temporada ja al Barça, després de superar una extensa lesió al genoll. Ho farà amb una gran rebaixa salarial després d'haver disputat tot just 98 partits en 4 temporades fins ara, marcades per aquests múltiples problemes físics que ha tingut, baixes de llarga durada i en fi, un reguitzell d'obstacles. En el darrer curs amb Flick va sumar tot just 18 participacions i 24 des de l'arribada de l'alemany, per tant, poca presència per culpa de tot aquest calvari, i Christensen diu que aquesta temporada té l'objectiu de demostrar que pot tornar al seu màxim nivell possible.
4: It's difficult.
5: Ha estat molt difícil per a mi. Vinc d'una temporada i mitja que tot ha estat molt complicat. Per això ara mateix només em concentro en mi, intentar-me posar en la millor forma possible i assegurar-me poder estar disponible tota la temporada sencera. Vull tornar al meu màxim nivell. És el que he estat intentant aquest estiu, treballant dur per poder tornar de la millor manera possible, encara que hagi gaudit de les vacances. Vull estar bé i disponible.
4: Just get fit and yeah, be available.
2: La nòmina de centrals està farcida, a més de Christensen, la parella titular Cubarsí Gerard Martín, el capità Araujo i el polivalent Eric García. Per això, si no surt cap peça al club, ara mateix no és prioritària l'arribada d'un nou central. En tot cas, que es parli de noms com Bastoni en el seu dia o ara més recentment a Aymeric Laporte, a Christensen no li treu la son.
5: El que té a veure amb el mercat de fitxatges no em preocupa, només em centro en mi. Crec en mi i necessito tornar al meu màxim nivell. I sé que el meu màxim nivell és molt, molt bo. Per tant, en això és en el que m'he de concentrar i és el que he fet al llarg de tota la meva carrera. Cada estiu el Barça està relacionat amb diversos jugadors, però nosaltres ens centrem en nosaltres i en els jugadors que tenim.
4: We focus on ourselves and the players that are here.
0: La Marta és per aquí?
2: Sí, sí.
0: Ah, d'acord, d'acord. Sí, sí. No, ara parlarem.
2: Et donava l'oportunitat de parlar-ne, no, però si vols sentim Christensen.
0: I ara parlem del central, perquè realment és una de les posicions que el club no pretén tancar o no pretén reforçar. I hi ha una mica de tot en quant a opinions, no? D'acord, sí. Si ho veu bé Flick, evidentment, ja està, s'ha acabat la història. Però hi ha d'altres que poden arribar a pensar potser un mes no aniria malament, per allò d'aspirar a tot. D'aspirar a tot vol dir aspirar també a la Lliga de Campions. Però sentim l'últim document, va.
2: Doncs sentirem un Christensen ambiciós amb els objectius de l'equip, creu que són capaços de guanyar la Champions i també que el Mundial d'Espanya pot significar, diu, un salt endavant per l'equip pel que fa a la maduresa que s'haurà guanyat.
4: Well, win all the trophies that we can.
5: Volem guanyar tots els títols que puguem. La Champions, un d'ells, està clar. Hem de continuar fent el que estem fent i continuar-hi creient. Crec que hem demostrat que aquest és el camí correcte. Només necessitem resoldre alguns detalls i creure en els jugadors que tenim. No sé si l'edat és l'únic que explica l'experiència, però ara tenim 6 jugadors que han estat en una final del Mundial i això també dona molta experiència en una cosa que tots volem guanyar. Així han guanyat molta experiència i maduresa, encara que siguin joves. Han aconseguit l'objectiu més gran que es pot fer al futbol i, per tant, això també és per a mi experiència i representa un pas molt gran per al Barça.
4: For me that's also experience and it's a big step forward for Barcelona also.
0: Doncs són les valoracions de Christensen en aquesta primera compareixença d'un jugador del Barça, aquesta pretemporada, no hi havia temporada, encara no ha començat, la pretemporada, tot just són els primers dies i alguns fa molt poquet que han arribat i que han aterrat. Christensen, també et dic, Marta, que no recordo l'últim dia que li vam sentir la veu, entre lesions i tot plegat, fa molt.
2: Mira, et diré que va ser a la prèvia contra el Newcastle, a la fase inicial de la Champions, la temporada sí, sí. passada.
0: Imagina't. No, encara pensava que feia més, però pràcticament fa un any.
2: De seguida farà un any, sí, passa volant el temps.
0: Doncs Christensen, sí que em vull agafar això que ara comentàvem arran del que avui explicava, de que no fa gaire cas de la rumorologia i de les possibles arribades, partint de la base que el club té clar que si no marxa ningú, això està bé com està. Us sembla que sí, que està, que el Barça va bé de centrals?
1: Això va per gustos. Jo crec que un central esquerrà a mi no m'hagués fet mal. Jo la meva sensació és que hi ha gent dins del club que el portaria i hi ha gent que no tant. Però el que sí que està clar també és que el que veuen dins del club és que tot el que hi ha a la defensa tothom té contracte llarg. I que d'alguna manera, perquè entri algú nou i mantenir l'harmonia dins el vestidor i tot, doncs n'ha de sortir un. Mm-hmm. I hi ha jugadors, hem parlat molts cops aquí, que si el club estava obert a escoltar per Condés, per Valdés, per Araujos, cap d'aquests, pel que sabem, vol marxar, tampoc hi ha cap oferta, llavors si no en surt cap, veig complicat que n'arribi cap, i també tornant a Flick una mica el que deia abans, la meva sensació és que Flick està content amb el que hi ha. Mm. I que la temporada passada també, quan li preguntava molt per la defensa a partir dolents, ell apuntava molt a... Sí, sí, però no hem pressionat bé. Llavors, si no pressionem bé a dalt, els de darrere estan exposats. I en aquesta línia jo crec que ha anat als fitxatges, també. En defensar millor cap endavant perquè els defensors doncs, estiguin millor, també. És
2: que està donant en el clau al Pol amb el que vol Hansi Flick, perquè pel que transmet en els seus cercles de confiança Hansi Flick, les garrofes de la Champions, que al final és el gran objectiu d'aquesta temporada, que tenen tots marcats entre cella i cella, per ell les garrafes es juguen de mig camp cap endavant, i és allà on s'han de posar els esforços de la planificació esportiva a l'hora de millorar l'equip, i sobretot vol guanyar en experiència. Això és el que està més clar, és el que està damunt la taula. A partir d'aquí, clar, el mercat és llarg, ara ja no tant, poden passar coses fins l'últim moment, es poden generar espais que ara que no ens acabem d'imaginar, però les prioritats des de sempre, des del minut zero de l'arrencada d'aquest estiu, han estat molt clares en aquest sentit, i sobretot la mirada està posada cap endavant, no cap endarrere.
3: És que, a veure, la clau de tot és que Hansi Flick es va inventar el fitxatge al central esquerrà, que va ser Gerard Martín.
2: Just a la festa, sí,
3: clar,
2: sí, sí.
3: Aquí és un factor clau.
2: Està molt orgullós d'això.
3: Sí, no sí. M'estranya, és que no m'estranya. Vull dir, és un factor clau en la planificació de la temporada, i en què al mes de gener, quan s'asseu amb Deco i s'asseu amb la planificació, diu, hem de fitxar un central a l'estiu, però de cop Gerard Martín comença a agafar un rendiment en què jo ara entenc que Flick mira el mercat i diu... El que em portareu és millor que Gerard Martín. Si no està clar, Gerard Martín. Sí, sí. I el que sí que m'ofereix dubtes a mi és que els suplents, Araujo i Christensen, estiguin molt lluny del nivell que obercí Gerard Martín. Per tant, jo crec que el suplent aquí, o la tercera peça, serà Eric, sí. Tot i que la planificació és Koundé, Eric a la dreta. Sí. Llavors, a partir d'aquí ja comences a moure peces... que el dia que et falli Koundé i et falli un central i vols que Eric t'ocupi a les dues posicions, per tant, jo ja tinc que de sortir un perquè entri un altre, però allò que dius... jo recordo també, a vegades, hi ha directors esportius que diuen quants en tinc de garanties? Tinc una plantilla de 23, però de garanties en tinc 15 o 16, doncs la plantilla és curta. Doncs centrals de garanties, el Barça per mi té 3, que són Cubarsí, Gerard Martín i Eric. Sí, sí. Perquè Araujo i Christensen no són 100% de garanties, i aleshores entenc que el dubte està aquí per mi.
1: En un món ideal, jo crec que si aquí juguessin al P de futbol es traurien a Ronald Araujo per portar un fitxatge nou, però clar, que hi ha contractes, hi ha anys que queden pendents, que no es poden trencar així com així.
0: I la negativa del jugador.
1: I la negativa del jugador, que s'ha de respectar i que es pot entendre perfectament, perquè el Barça li va firmar el contracte que té, llavors, però clar, aquí és això, no jugues al P de futbol, clar. I t'has d'adaptar una mica amb el que tens. Allò. Amb tot això, també hem de comptar amb Cancelo, perquè Cancelo, que no està aquí, es dona per fet pràcticament que hi serà, cosa que converteix a Gerard Martín en central, pràcticament.
0: Del tot, si no, Valde... jo crec que del tot, és a dir, no, sí, no hi ha ningú ara mateix que tingui al cap una altra opció que no sigui Gerard Martín, sí, de central a l'esquerra. Sí, sí. Però després... sí que és cert que anem, jo crec que també va un punt curt. Parlant dels jugadors que ara estan doncs a Anglaterra lluitant pel seu moment i pel seu lloc, doncs també n'hi ha de centrals. I d'aquí a divendres doncs veurem què passa, veurem si acaba sent doncs Cortés un d'aquests jugadors que acaba entrant en la dinàmica primer equip o alguna cosa més.
3: Sí, sí, justament, o sigui, m'has tret el nom que jo anava a dir que Álvaro Cortés com a mínim crec que té una ascendència dintre el vestidor del filial aquesta temporada anterior, i crec que va jugar l'últim partit de Lliga.
0: Va jugar un partit, no recordo quin era, però un partit l'ha jugat.
3: Sí, no sé si va jugar...
1: El camp de l'Alavés, pot
3: ser? Amb Estalla no, el penúltim, aleshores, hauria de ser que era...
2: Jo crec que ha tingut més d'una participació, el que passa que estic parlant de memòria.
3: Sí,
2: i tinc memòria de peix, o sigui...
3: No sé si amb Estalla, que va ser l'últim, però el penúltim sí. Álvaro Cortés, com a mínim, té aquesta ascendència, té una jerarquia, ha sigut el capità del filial, i en aquest paper que parlem de ser un bon suplent, crec que Álvaro Cortés ho podria arribar a complir, però Al final, no ens oblidem, si el Barça aquest estiu no fitxa un central, és perquè Hansi Flick va fitxar i es va inventar Gerard Martín, que a nivell de dades, crec, dic de memòria, però era el central amb més duels guanyats de la Lliga. O sigui, és una bogeria partint d'un lateral esquerrà que venia del Barça B feia dues temporades.
2: És que, de fet, ja vam explicar aquí el Tu diràs abans de l'estiu, bé, a l'arrencada de l'estiu, ja em falla la memòria, però tu hi eres, Rocamora, jo també hi era. No sé quina setmana era, però vam explicar que entre d'altres raons, per això s'havia descartat el fitxatge de Bastoni, perquè la confiança en Gerard Martín era molt, molt alta i, sobretot, entenia Hansi Flick tornant al que dèiem abans, que s'havien de posar les cireres en el cistell dels davanters.
0: I per no posar bastonis a les rodes de Gerard Martín, no?
2: Molt bé,
0: disculpa, no, és que molt saps tinet. Què passa? Falten dos dies per vacances. I ja arribo, saps? Estic en aquell moment de... No, és igual. Les 11 i un minut de la nit, per rematar el tema del central, sí que és cert que hi ha aquests dos noms que heu tret a la conversa, que és d'una banda Araujo i Christensen. Tampoc no estaria malament que el Barça tingués sort en aquest sentit alguna vegada a la seva vida, no? I que dos jugadors que no n'han tingut gens, doncs ara arribés el seu moment. Sentíem Christensen, diu, tant de bo arribi aquesta temporada en què pugui ser tranquil de lesions durant tot el curs i que pugui ajudar l'equip. Potser sí que és aquesta. O Araujo, un dels dos.
2: És que per estil hem de deixar molt clar que pel tipus de central, de com entén el futbol, pel que imprimeix Christensen, per la qualitat i talent que té, si no té cap lesió, és que es converteix en un jugador molt útil per Hansi Flick i encaixa molt més en el futbol que pensa Hansi Flick Christensen que no per Ronald Araujo. Ronald Araujo, més enllà dels problemes que ha tingut, continua sense acabar d'entendre quina ha de ser, no?, la manera de jugar per un central a ulls de Flick.
1: Sí, també són dos jugadors, jo estic d'acord amb el que diu aquí la Marta, Penso que per capacitats Christensen és un tros de central, però el que li ha passat a la seva carrera ha anat més enllà d'això, crec, que hi ha un punt també de gestió de les emocions a l'alt nivell, una mica de controlar això, que el futbol doncs hi ha molta pressió aquí i, bueno, al final doncs ha hagut de gestionar tot això durant tota la seva carrera i penso que hi ha un punt d'això. I amb Araujo jo crec que són dos jugadors que a nivell mental han de fer un pas endavant també, que tenen reptes de cara endavant, que estic segur que els poden complir, però que és el pas que penso que han de fer els dos per guanyar amb això, amb continuïtat, amb minuts. Penso que a nivell de psicològic, doncs, que puguin fer aquest pas endavant i que es trobin més còmodes per intentar tenir minuts i ser més útils.
3: Sí que és veritat que Christensen sempre que ha entrat, quan ha estat bé, no ha tingut regularitat, no? O sigui, Christensen regularitat no l'ha tingut, no. Però quan ha entrat és capaç del 0 al 100 de rendir molt. En canvi, Araujo necessita un període d'adaptació per anar-se adaptant a una nova manera, o una manera de jugar, amb Cubarsí, amb Koundé, quin és... I has de generar un context. En canvi, Christensen té una capacitat de... Pots rendir demà? Sí, rendeixo. 90 minuts, perfecte, impecable. Dia següent a la banqueta. Si això és capaç de Christensen assumir-ho físicament i mentalment, ostres, és un suplent de luxe, està clar.
1: Jo crec que Ronald necessita ser important i sentir-se important dins del projecte, i els últims anys no ho ha sigut, per lesions i per diverses qüestions, i això li afecta com a personalitat també. I en canvi, Christensen, el que deia el Marc, el veig més un jugador que es pot adaptar també per edat, pel que ha passat els últims anys. Penso que si entén el rol és un jugador que pot sumar en aquest sentit, però bueno, aquí hi ha molts intangibles i, com deia, molts temes emocionals a l'alt nivell del futbol que també tindran impacte, sens dubte.
0: Christensen no és aquell jugador que va entrar al minut 80 llargs d'un partit important de Champions. És que em ve al cap un canvi de Christensen que vam dir, ostres, però sí, que estava a porta inactiu.
3: Portava no sé molts dies sense jugar, sí, era ell.
0: I és un canvi en uns quarts de final de la Champions, sí. És que no recordo el rival ara mateix, però que vam dir, i realment, aquells 8-10 minuts que li faltaven al partit va ser un jugador que no va fallar en cap moment.
3: Vuitens d'aquest any, no? Abans de l'Atlètic de Madrid, el Barça contra qui jugava vuitens?
1: És que Newcastle, no és?
0: Newcastle.
3: Jo crec que entra
2: però...
0: No,
2: ho hauríem de comprovar, això.
0: Sí, perquè no és l'Inter de Milà, no? De fa dues temporades.
1: Ves que no fa
0: a les semifinals contra l'Inter de Milà.
1: Ves que no fa dues temporades.
0: Jo recordo aquell moment però què fa? Quan encara Flick no era Déu Nostre Senyor, evidentment, dius, què fa aquest home? I el que fa aquest home és confiar en un central que va entrar, malgrat tot el temps que portava sense jugar, i va estar no perfecta ni malament, és a dir, va fer el seu rol a la perfecció, malgrat tot, malgrat ser uns últims minuts d'una eliminatòria important de la Champions, amb tota la pressió, fora de casa, crec que era fora de casa, però va funcionar. Ostres, doncs si aquest home pot funcionar en aquelles circumstàncies,
3: sí, sí.
0: Si té sort amb les lesions, si no té els entrebancs ha tingut, perquè clar, és que 25 partits
3: de... Jo crec que,
0: és
3: que estic dient-ho de memòria, però és a l'anada dels vuitens.
0: Pot ser.
3: A Newcastle.
0: Ara no ho recordo, però vaja, és igual. En qualsevol cas, tant de bo tingui una mica de sort, perquè aquests 25 partits per temporada de mitjana, evidentment, són molt pocs partits per un jugador que va venir per ser titular al Barça, perquè Christensen, com se'l
1: va guanyar la Lliga, i el va guanyar ell jugant-ho tot, la de Xavi.
0: Exacte. En fi, passem al davant de centre.
1: Som-hi.
0: Sí, però abans farem una petita pausa, que hem de parlar de Julián i dels plans B famosos, i a veure com acabarà la història, i la setmana, que és la setmana gran, que dèiem, la decisiva. Ara venim.
6: Amb Xavi Rocamora.

0: Són les 11 i 7 minuts, aquella típica hora que potser t'entra el pensament al cap de és que no sé si va canviar-me el cotxe o no, oi? Oi sí, que us passa? Sí, sí. Allò, passen 7 minuts de les 11
1: aquest
0: i
1: dubte,
0: penso a canviar-me el cotxe. Doncs pareu atenció, Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i trobareu tota la gamma Hyundai sense, perdó, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica, número 57, i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona, Hyundai Link Motor. Què hem de fer amb el davant de centre?
2: Doncs per anar a fitxar-ne algun, però ho veig complicat. Ja
0: més, portem pendents d'aquesta posició, de veure què passarà, de si serà Julián, que és el nom que el Barça vol, és el jugador que vol que vingui i és el jugador que vol venir. Dit això, hi ha un club que no vol que vingui i veurem si decidirà que aquest fitxatge efectivament és impossible.
2: Sí, a veure, jo tal com estan les coses, a mi se'm fa complicat veure que Julián vingui i veient que Gilmarín surt fa dues setmanes dient que no el venen sota cap concepte, que ni per 100, 150 ni per 200. Llavors, com passa el seu d'un club de dir això al cap de dues setmanes, doncs a vendre'l? No em cap al cap, bàsicament. A partir d'aquí jo no vull negar que no hi hagi gir de guió, que passi alguna cosa. Bueno, en fi, això. Llavors, ha sonat el nom de Krupi, del Bournemouth, un jugador que, si fa no fa, et costaria el mateix, perquè poden triar els anglesos a quan venen, però que el Bournemouth no el vol vendre sota cap concepte. No hi ha cap jugador del Bournemouth que surti aquest estiu, i és una cosa que a nivell de club ho tenen però molt clar, i que quan pregunten fins i tot et diuen no, si per Krupi els 80-85 quilos els podíem haver tret perquè el City fa trucar.
0: Clar.
2: I no els hem volgut treure perquè no tenim problemes econòmics i a l'estiu que ve el deixarem sortir. I ja tenen com aquest mig acord amb el jugador.
0: Quants anys té ara Krupi?
2: Krupi en té 20.
0: 20 anys.
2: I el tema és que el Bournemouth juga a Europa aquesta temporada per primer cop en la seva història, i hi ha com un punt de compromís de, ei, ens doneu aquesta temporada i a l'estiu que ve sortiu tots i ens doneu un any també per treballar doncs els vostres substituts.
0: D'acord.
2: I amb tot aquest conglomerat, per mi hi ha el factor Ferran Torres, que tampoc està en una posició molt bona pel Barça, perquè està amb l'últim any de contracte que li queda, amb el jugador un punt mosca perquè no se l'ha renovat abans, que veu que no es confia el tot en ell perquè són en Julián, són en Krupis i ell no és el número 1, i que té la paella pel mànec aquell amb les potencials renovacions o amb el que passi. Llavors, clar, veig tot aquest show i penso, ostres, no pinta molt bé el tema, però bueno, encara que en setmanes de mercat evidentment tot pot canviar,
1: Sí que... Per ser més positiu, també.
2: Sí, hòstia, de cop vull ser molt negatiu, hòstia.
1: No, és broma.
0: Has de dir el que penses i el que creus, el que es faltaria.
1: No, però...
0: Però sí que sigui l'última vegada.
1: No, sí que amb les peces actuals que tens, sí, crec que has fet uns fitxatges... Sí, sí. Que són molt polivalents, que fins i tot a Adeyemi et pot jugar de davanter, Rafinha et pot jugar de davanter, Lamine et pot jugar de davanter...
2: Olmo.
1: Sí, Olmo, fins i tot. Vull dir que en una potencial... no sé, canvi de decisió del Barça que digui que no arribi un nou, crec que han arribat dos jugadors, Gordon i Adeyemi, que t'estan completant la plantilla. Ara bé, també és cert que dels efectius que tu tenies n'has perdut, no?
2: Sí.
1: Tu començaves la temporada passada amb Lewandowski, que l'has perdut, amb Rooney Bargi, que veurem què passa, Rashford, que l'has perdut, vull dir que de moment han marxat dos i han arribat dos. I aleshores, si ha de venir un altre, no? Ara mateix has completat el puzzle dels que han marxat pels...
0: És que vas molt just, realment.
1: Pels que han arribat, però exacte. Jo segueixo pensant que va just, però també posar sobre la taula, per mi, aquest factor, que potser si al final el Barça diu doncs no puc fitxar un nou, però destina diners o fa arribar algú altre en una altra posició, la sensació és que aquests fitxatges de Flick és... sobretot polivalència, recuperar aquesta pressió alta, però et falten 33 gols, que són els que al final ha fet Lewandowski.
2: Sí, sí.
1: I a veure, no veig... O sigui, 33 gols són, perdó, els que han fet Lewandowski, que ho comptava avui, i els més Rashford.
0: Mm.
1: Home, 33 gols, te'ls faran a Adeyemi i Gordon, jo no ho veig.
0: No, o potser sí que has d'avançar allò que tothom creu que acabarà passant amb la Lamine Yamal, és a dir, potser ho has d'avançar en el temps, has de començar a pensar que la Lamine també et jugui pel centre alguns partits almenys, i que
3: encara Ferran... no estem en aquest punt.
0: No, evidentment que no hi som, però i ens posem en el pitjor escenari, que jo, sense tenir la informació, jo sí que estic convençut que el Barça fitxarà un nou aquest estiu, jo, però pot ser també que sigui més interès i voluntat que no pas el que acabarà passant. Potser sí, però jo crec que el Barça fitxarà un nou aquest estiu. També us dic que deu ser el pitjor estiu per anar a buscar un nou al mercat, perquè no hi ha nous que es moguin, tothom els té col·locats, cap jugador es vol moure del seu equip, fins i tot, i ho avançava The Athletic, Harry Kane, que podia haver estat un jugador que el Barça, si hagués pogut fer una petita bogeria, doncs també està a punt de renovar amb el Bayern.
2: Sí, sí, està.
1: Crec que avui fa 33 anys, Harry Kane.
2: Sí, correcte. El tema amb Harry Kane serà l'hivern, perquè aquí al gener, si algú el volia, ell podia activar una clàusula de cara a aquest estiu de 60 quilos, però ell ho havia de notificar al Bayern. Però en aquest sentit, clar, és complicat que un equip vagi, o com que li asseguri que el fitxi a l'estiu, el Barça jo crec que no ho podia fer en aquell moment tampoc, i va expirar aquesta possibilitat, llavors a l'estiu ja era molt complicat que passés alguna cosa.
0: Per això et dic que és un estiu complicadíssim, dels pitjors que recordo. Perquè...
2: I perquè tampoc n'hi ha molts, doncs.
0: Exacte. I
2: tampoc n'hi ha bons, tants. Al nivell del Barça tampoc n'hi ha molts al món.
0: Però, acabats a pensar que realment acaba l'estiu, acaba el mercat i el Barça no té nou, doncs diu la Marta, és molt d'hora, ja ho sé que és molt d'hora, però és que alguna cosa hauràs de fer. I jo no sé si amb totes aquestes peces que tens ara en tens prou. I aleshores potser sí que Marta has de... No et dic a perpetuïtat, és a dir, passem que Lamine era extrem dret i ara serà fals nou. No, però sí que potser t'has de començar a imaginar un Lamine caient més al centre del que ha caigut fins ara, no ho sé.
3: Sí, no. És una possibilitat que, a més, surt a l'interior de la ciutat esportiva, però és com una, però és més una possibilitat, com una prova, com un desig en el futur, que no pas una cosa aplicable com a sentència, no? Com a dir, Lamine Yamal a partir d'ara com a fals nou o de nou, o sigui, per això jo crec que en fi, jo sóc de la teva línia, en Rocamora, jo crec que s'acabarà fitxant un davanter centre, perquè el Barça necessita aquest gol que tant destacava el Marbà. Per mi és una evidència, i jo vull pensar que aquestes properes setmanes o es desencallarà Julián Álvarez, que cada vegada sóc més pessimista en aquest aspecte. De fet, sempre ho he sigut una mica pels inputs que ens arribaven no només de l'Atlètic de Madrid, sinó del mateix interior del Barça. Hi havia moltes veus de pes dins del club que creien que difícilment es faria, i vull pensar que hi ha altres carpetes que Deco té controlades, que algunes potser se'ns escapen als periodistes, i que el Barça doncs farà algun moviment per poder completar la plantilla davant les necessitats que són evidents que té al davant i que Hansi Flick ha subratllat. Si vol ser competitiu a la Champions, i no només això, aspirar a guanyar-la, necessites gol, és clarament evident, i després, sobretot, recordar el que ja hem anat explicant moltes vegades a RAC1, que aquest estiu és estratègic pel club a nivell de fair play. L'estiu que ve no podràs sortir al mercat amb normalitat un altre cop. Per tant, encara és més urgent fer bé els deures aquest estiu, ara que pots.
0: Perquè Krupi, que l'hem tractat abans, és una opció. També ha sonat Aslani, és l'altre jugador que és jugador pel Barça, Aslani. És a dir, és una opció per plantejar-te en cas que no surti Julián i que Krupi no vulgui sortir com no vol sortir?
1: O sigui, per mi ja per darrere de Julián, que tens Krupi, tens Aslani, un altre estil de jugador que també s'ha sentit és Vlahovic. Per mi ja, o sigui, em faria més pes l'opció que parlàvem abans d'amb les peces que tens, més li sumes aquesta, però no et ve algú indiscutible. Crec que l'únic indiscutible ara mateix, que seria el nou del Barça i amb qui Ferran Torres, si es quedés, seria suplent 100% segur, és si vingués Julián o si hagués vingut Haaland o Harry Kane. No veig altres peces, com Aslani, per exemple, que si vingui sigui tan indiscutible com per un moment dir, doncs mira, ara el nou serà Rafinha. I Rafinha, i a l'esquerra Gordon, i a la dreta Lamine. O sigui, I crec que és bo això, i crec que fins i tot Flick ho pot instigar que això passi, eh? O quan parlem de Lamine, jo Lamine com a nou me l'imagino sempre amb Olmo. Per exemple, pot ser al final Olmo és el nou i Lamine pot ser el mitja punta. Vull dir, aquesta combinació sí que crec que pot funcionar
3: això,
1: molt
3: això
1: bé.
3: Això és molt interessant.
1: A mi m'agrada aquest binomi Olmo-Lamine, que dius qui és el nou, qui és el mitja punta. No sé, ja us ho fareu, però entre els dos heu de fer totes les funcions.
0: Ocupeu l'espai que vulgueu i ja està.
1: Sí, i un defensa, l'altre ataca, i tot això és important. Òbviament, que Aslani, que Vlahovic, que Krupi potser estaria, no? Julián, Kane, Haaland, nivell 1, Krupi nivell 2, ja veig Aslani un tercer nivell, en aquest sentit, si haguéssim de fer un podi,
0: sí, sí.
1: No? Una mica...
0: L'has baixat bastant. Ha caigut al podi.
1: L'has baixat. És la sensació que tinc.
2: No estic d'acord jo amb el Marc. Penso que Aslanic jo no l'he vist massa, no l'he vist gaire, però no tinc la sensació que tregui a Ferran Torres de l'11. Bàsicament, que és el que has de buscar aquí amb un fitxatge si el vas a fitxar. En aquest sentit, jo també em quedaria amb el que tens i d'alguna manera doncs, intentar guardar-ho per quan puguis fer l'operació, tot i que el que deia la Marta per a mi també és clau, això de que l'estiu que ve no podràs fer segons quines operacions, no sé, i aquí estic fent una mica com de fantasia, però si, no sé si pots fer alguna cosa aquest estiu i empaular-ho pel que ve. Aquí ja m'ho estic imaginant jo, però una mica...
0: Mira, el que pots fer, per exemple, amb Krupik, i que s'ha fet altres vegades, és dir, jo te'l fitxo, però te'l deixo cedit una temporada.
2: Sí,
0: això
2: sí,
0: ho pots arribar a fer.
2: Sí,
0: això s'ha fet amb
2: jugadors. Si t'agrada
0: molt,
2: exacte. Clarament te
3: l'hi jugarà. Sí, es poden agafar fórmules d'aquest tipus, però,
0: això ho pots fer.
3: Però, ara, però l'espai sí. L'has d'acabar fent igual.
2: Sí, l'espai l'has d'acabar fent
0: sí,
2: igual.
0: I exacte. Si ho farà o no el Barça, no ho sé. No, sí, però tu el que fas és fitxar-lo ara ja.
2: Sí, però l'horari... No, té raó la Marta, l'horari de ficar el límit salarial a l'estiu que ve.
0: És correcte, sí, això sí, això sí. Entenc, però, que Krupik no et vindrà amb un sou desmesurat. És a dir, que jo vull pensar que el Barça seria capaç d'incloure. A més a més, l'any que ve, segons com, el sou de Ferran Torres no sé què passarà. Vull dir, clar, estem parlant a 12 mesos vista quan no tenim ni resolt el que passarà d'aquí 15 dies, que és el moment en què hem de saber si hi haurà Julián o no hi haurà Julián i a veure aquests plans. Bé, a mi m'ha sorprès amb Adeyemi, m'ha sorprès amb Gordon el Barça aquesta temporada. Per tant, Deco, per què no? Perquè no pot sorprendre's amb algú altre.
1: El meu preferit fa mesos és Oyarzabal, eh? Per cert.
2: Sí, eh?
1: Vull dir, tant.
0: Sí, i Oyarzabal sí que tens clar que són 70
1: abans
0: quilos, 75
1: mundial,
0: quilos.
1: Ja,
0: sí,
1: però...
3: I tots els jugadors, de companys de la selecció del Barça, que anaven insistint a les entrevistes, Oyarzabal, sí. Oyarzabal, inclòs
0: tots.
3: A mi.
0: Tots. Ni un jugador del Barça que van preguntar-li en el famós test del Damià va dir un altre nom de qui t'emportaries de la selecció espanyola. Tots anaven a parar a Oyarzabal. Hi ha un cas de Zubimendi, però també Oyarzabal i Zubimendi. És a dir que Oyarzabal sempre el volen al seu equip. I mira, arribats al punt de no tinc nou, doncs potser sí que hauràs de fer el cop de cap i dir si la Reial... vaja, no, aquí la Reial no té res a dir. Si tu vas i plantes la clàusula de rescissió, ja està.
1: Falta i té el perfil de lideratge que demana Flick. O sigui, al final... O sigui, recordeu quan el 2015 crec que és fitxes a Rakitic, no? del Sevilla, fitxes al capità del Sevilla, fitxes a Bravo, al capità de la Reial Societat... O sigui, quan un és un capità d'un equip de primera divisió, té una ascendència i té un cert lideratge dins d'un vestidor que quan arriba un vestidor d'un equip gran hi ha certs temes, per mi, que parlava abans el Pol, de temes mentals, temes de pressió així, que ja els té superadíssims, sí, sí. Perquè els ha superat en altres vestidors. Llavors, el capità de la Reial Societat aquí en el Barça, tots aquests temes d'adaptació, i ara campió del món amb la selecció espanyola, no tindria aquests problemes. Futbolístics tinc la sensació que tampoc, ara és un altre perfil de jugador, no és Lewandowski, però vaja, s'assembla a Julián, per mi no s'assembla, vull dir, però s'assembla més a Julián que a Lewandowski.
0: Sí, sí, de perfil, evidentment.
1: En la balança.
0: Per tancar tema del nou, o del davant de centre, Ferran Torres, que l'hem tractat de resquitllar d'ara, però és el moment de decidir amb Ferran, i el que pot passar-li al club és que acabi decidint que no pot fer altra cosa que quedar-se'l, i si ell vol marxar amb la carta de llibertat l'estiu que ve, doncs endavant. Però si no tens un nou, jo entenc que ara el club es troba en la situació de que mentre no tingui un davant de centre, Ferran sí o sí.
2: Sí, jo crec que això s'hauria d'evitar per part del club, això que te'l quedis perquè no d'allò, abans l'intentaria renovar sí o sí. O sigui, si acabes a l'estiu i no tens res i estàs en aquesta situació, jo l'intentaria renovar encara que la sensació o el que transmet el club és que no el veuen com a potencial nou titular per la pròxima dècada o pels pròxims anys, perquè no ha arribat a aquest nivell. Però estan així, abans que tenir-lo i exposar-te a que se'n vagi gratis, hòstia, jo crec que el club hauria de renovar-lo, però sí, sí que és una situació complexa, que d'alguna manera el Barça doncs, ja ha arribat perquè ho han decidit així el club, i que el que té la paella pel mànec és Ferran Torres. Evidentment, aquí, quan parles amb tothom, et diu que pot passar tot, encara.
0: Clar,
2: o sigui, sí, que sí. Pot renovar, que pot no renovar, el poden vendre, vull dir que està tot obert. Aviam si ara quan torni de vacances d'Eivissa amb Marcos Llorente i amb Marcos i no, amb Marc Pubill...
0: No em recordi certes imatges que em van aparèixer en el timeline
1: sí,
0: de...
1: Instagram, jo, l'he vist a Instagram.
2: Sí, no m'he vist amb alguna foto, eh? No sé, no sé amb alguna.
1: Sí, l'he vist a Instagram a Ferran Torres.
0: Si no para d'aparèixer tot el dia.
1: Oh, Ferran,
2: he vist molt, eh? I en cop tinc la sensació com que Marcos Llorente fa el que Mateu Alemany no ha pogut fer encara, no? Que és convèncer de que anar...
0: Menjar-li el cap, a veure...
1: Li cobrarà comissió, Llorente?
2: No sé.
0: Ferran, què, per tu, Marc?
1: No, mira, crec que era una l'oferta de l'Arsenal l'altre dia, no? Que sortia que era Gyökeres...
0: 100 més Gyökeres per l'Atlético.
1: Ostres, jo, per exemple, si el Barça vés a plantejar una oferta així, crec que està una mica poc valorat Ferran, no? Sí, o sigui, 100, posa que Ferran són 60 quilos, 160 per Julián...
2: Això ho pots encallar.
1: Però ho trobaria fora de lloc,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: O sigui, 80 més Ferran, si sí, vols, sí, com a molt...
0: Però... Sí, també és cert que a Gyökeres li queden 3 anys de contracte mínim, no? Sí. Perquè va arribar
2: això
0: la temporada
2: passarà.
0: No passarà.
1: És una temporada.
0: No passarà.
1: No, Gyökeres porta
0: una temporada, encara 4 anys de contracte encara. Clar, a Ferran li queda un.
1: Clar.
0: Aquest el que et baixa el preu del jugador és aquest, que tu, segons com, no el pots vendre a Ferran, no ho sé, però has de ser molt bon negociador per vendre a Ferran ara mateix per 60 milions d'euros, que és més o menys el seu preu de mercat. No crec que el puguis vendre. Perquè,
1: per tant, aquests 100 més Ferran els pots valorar en 140, que és més del
0: sí,
1: que...
0: Sí, més o menys, no? Potser sí que era això. Però perds igualment, és a dir, perquè tu estàs cedint un davanter centre, que és el que et falta, és a dir,
1: exacte,
0: et quedes amb el mateix problema, d'acord, millorat, perquè Julián Álvarez, evidentment, objectivament,
1: sí.
0: És millor que Ferran, sí, però continues tenint un problema a l'hora de suplir un forat, en aquest cas el nou.
1: O sigui, jo crec que Ferran és a l'estiu una mica d'ell, com a jugador, si jo fos el seu representant, li diria, tu què vols ser de gran, saps?
0: Sí.
1: Vols ser el suplent del Barça... perquè en el Barça no has fet uns números per ser el nou i aquí, en aquest club, ja han decidit que tu no seràs el nou titular, o vols lluitar per ser el nou titular a un segon graó, o sigui, a un segon graó com pot ser l'Atlètic de Madrid o com pot ser clubs on intenti ser el nou titular, perquè tinc la sensació que si se'n va a París, que també van sortir informacions, sí, sí, que puguin a París, també serà suplent.
2: Serà per fer el que ha fet el Barça.
1: Per fer el mateix que, clar, ha fet el Barça. Per tant, ell... en un bon estiu que té, crec que és un bon moment per poder decidir això. Si ell vol seguir sent un segon espasa d'un equip que opta a guanyar la Champions, o un equip que pugui arribar a quarts o semifinals de la Champions, com a vegades és l'Atlètic de Madrid, i lluitar per ser el nou titular. Jo crec que en l'Atlètic de Madrid ho pot ser, Ferran. Lluitant amb Sorloz, però lluitant amb Dembélé en el Paris Saint-Germain, amb Lewandowski al Barça o amb Haaland en el City, jo crec que aquest no és el graó de Ferran Torres.
0: Sí que és cert que si opta per la via PSG, és el mateix rol, però a saber com de millor pagat, perquè el PSG, evidentment, el sou possiblement seria més elevat que el del Barça, no?
2: Sí, jo no sé si el sou molt més elevat, una mica poder ser, però el que farà la diferència aquí és la prima de fitxatge. Que quan un jugador va lliure amb un club, aquesta prima de fitxatge bàsicament és pel jugador. O sigui, com que no paguen traspàs, els movimento que estic 5, 10 quilos, els que siguin, van pel jugador,
0: van
2: i pel
0: ell,
2: club.
0: Cap a la butxaca.
2: Llavors és el que fa la diferència.
0: Que dic clar, Marta, el que m'ha anat explicant sempre, la intenció del Barça és la de renovar-lo, que això sí que no ha canviat.
3: Sí, aquesta és la direcció en la que va el club. Uh-huh. Sí, sí, el missatge que s'ha traslladat sempre és aquest. Bé, dic sempre les últimes setmanes, perquè sí, en el cas de Ferran Torres sí que hi han hagut diverses versions en els últims mesos, sobretot quan encara des del club es traslladava l'opció que Lewandowski pogués continuar una temporada més. Un cop Lewandowski doncs, surt de l'equació, canvia el discurs amb Ferran Torres i el que s'ha traslladat és que la intenció era renovar-lo.
0: Mm. Doncs veurem què acaba passant perquè, com hem anat comentant avui mateix també en alguna ocasió, són dies importants els que venen ara. D'aquí a diumenge, si voleu estirem fins dimarts, dimecres, però en qualsevol cas ara venen aquests dies importants per desencallar la situació del nou. Si ha de ser un o hem de començar a activar les opcions B o C o les que tingui el Barça i les que tingui Deco sobre la taula. Marta Ramon, per cert, demà què?
3: Doncs demà finalment estava previst que hi hagués doble sessió, però finalment...
0: Fotut el Marc Marvà, eh? Estàs bé o no?
3: Això són els aires.
0: Són els aires.
3: Els aires condicionats. Jo també estava estossegant ara, però com que tinc micròfon de tall no us aneu assabentat, però també estava estossegant. Això són els aires. Els aires i aquí a Anglaterra l'airet fred, també us he de dir. Anava a dir que hi havia doble sessió, finalment només s'entrenaran al matí, a les 10 del matí, hora anglesa. Uh-huh. Després tindrem Media Day, i això vol dir que tindrem una entrevista aquí a RAC1, si vols ho anunciem ja.
0: Ja, i tant, avisa. Tira.
3: Està previst que entrevistem Fermín.
0: Bé.
3: O sigui que demà tu diràs, tindrem un bon protagonista aquí a escoltar, tenim moltes ganes d'entrevistar-lo, i després l'equip doncs tindrà la tarda lliure, uh-huh. O sigui que finalment no hi ha doble sessió.
0: Quin estiu més diferent, el de Fermín de l'any passat, el de Sanya. L'any passat que estàvem pendents de Chelsea, de si hi hauria oferta, si no hi hauria oferta, si marxaria, no marxaria, i aquesta temporada vull dir, ha estat tan brutal per Fermín que ningú pensa en que pugui marxar, d'acord que ha estat complicada en un altre aspecte, i és aquesta lesió...
3: Sí, un estiu difícil emocionalment,
0: que li ha impedit anar
3: a veure-ho de país. Sí,
0: però vaja, a veure què ens explica demà, doncs, el bo d'en Fermín. Marta, descansi vostè.
3: I que ve cap aquí Rafinha, que no se'ns oblidi, que ho hem dit molts cops.
0: Això tinc al cap clavadíssim, que ve Rafinha.
3: A tu que t'agrada tant.
0: Sí, senyora, jo estic esperant que vingui ja. Ja tinc ganes de veure'l, i veure'l bé, que aquesta és l'altra. Demà?
1: Demà ja arriba, eh?
0: Demà és quan l'espera el club.
3: Demà ens han dit que arriben, sí, que arriba aquí.
0: Pendents de Rafinha, i també et dic, de la nineta dels ulls de Hansi Flick, com bé sabem, no?
3: Sí.
0: Ah, d'acord. Que no sóc l'únic.
3: No és només la teva nineta dels ulls, sinó la de Hansi Flick.
0: Ara.
3: Que la de Hansi Flick, o sigui, que el criteri de Hansi Flick ens interessaria una mica més, no?
0: Doncs t'ho agraeixo.
3: En aquest sentit.
0: No el coneixes tant com a mi, eh? A Hansi Flick també et dic, o sigui, tu mateixa. Bueno, molt bé, jo t'ho agraeixo.
3: Endavant.
0: Va, Marta, cuida't molt. Una abraçada.
3: Fins demà, una abraçada. Bona nit.
0: Que vagi molt bé. Un minut i dos quarts de 12, va, que parlem una mica del Madrid. Rafinha, ara que parlàvem de Rafinha, vols creure't, o us voleu creure, que ahir Marc Guillén i Jaume Marcet van posar, perquè vam fer un joc de comparació de posicions entre Madrid i Barça, doncs us voleu creure que em van posar per davant a
2: Vinícius
0: Júnior, que no Rafinha? Però què està passant?
1: A part...
0: Ahí? Deuen ser les calors i tot això, eh?
1: Però sense dubtar-ho, eh?
0: No, sí. Això és el que és més indignant del tema.
2: No
0: hi ha
2: cap tipus de debat, eh?
0: No.
2: Hòstia, lleig això, eh?
0: És que ho vaig trobar flagrant.
2: Lleig això.
0: Encara bo que va guanyar el Barça, per poc, però va guanyar el Barça i té millor plantilla, d'acord. Però, home...
2: Lleig.
0: Vinícius Júnior? Va, és igual. Pau, com estàs? Pau, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Parlem una mica del Madrid, que avui, a més, ha tingut test de pretemporada, aquests testos que el club, també com el Barça i l'Europa, o l'altre dia contra qui era? Contra l'Alcorcón.
4: Sí,
0: s'ho prenen com a entrenament i no donen aquesta índole de partit amistós.
4: Sí, tot i que hi ha una diferència amb el cas del Barça, és que hem pogut veure una part del Madrid per televisió, a través de Real Madrid Televisió. El partit contra l'Alcorcón van ser uns 20-25 minuts, avui tota la primera part íntegra, per tant, anem fent passos. En qualsevol cas, el Madrid ha guanyat 4-1 contra el Leganés a Valdebebas en aquest segon partit de pretemporada. Alguns mitjans a Madrid ja diuen que el Madrid de Mourinho ja golea.
0: Ja golea.
4: Triomfalisme. Després...
0: Següent pas és ja assusta, eh? I això ho tindrem d'aquí no gaire, eh? Vull dir que...
4: la setmana que ve ja ho tenim aquí.
0: Creus que ja ho hauríem de tindre, perfecte.
4: Com deia, un partit de nou a porta tancada a Valdebebas, ha marcat Valverde, Gonzalo Mastantuono, i el quart gol han sigut en pròpia porteria. Pel Leganés ha marcat Naïm García, que és exfutbolista del Barça Atlètic. De nou, avui el Madrid jugant amb un 4-2-3-1, amb Lunin a la porteria, Tren, Asensio, Huisen i Carreras a la defensa, mig del camp per Valverde i Camavinga, per davant Guller, a les bandes Mastantuono i Alexis Ciria, i a la punta d'atac Gonzalo. Per tant, 11 format per jugadors del primer equip, excepte en aquest cas de Ciria, però en qualsevol cas mantenint aquest dibuix de 4-2-3-1, també el dia del Corcón, en què el Madrid va guanyar de penal per un gol a 0.
0: Per cert, si no l'heu vist, feu per mirar el gol del Leganés.
4: Sí, és
0: un golaç, el que ha fet avui amb bicicleta, després xut amb efecte de fora endins, que ha entrat, de fet ha acabat tocant el pal i tot abans d'entrar a la porteria del Madrid. Per tant, golaç del Leganés, derrota, és igual, és un partit d'entrenament pràcticament el que hem vist avui a la Ciutat Esportiva del Madrid, i hem pogut escoltar Dumfries, oi?
4: Sí, perquè avui s'ha incorporat als entrenaments, és un dels fitxatges d'aquest estiu, l'ex de l'Inter de Milà. Al matí ha fet treball individual i a la tarda ha passat pel gimnàs, i després s'ha mirat aquest partit que us parlàvem des de la graderia de l'estadi Di Stéfano, juntament amb Mendy, Militao i Rodrigo, que aquests dies fan treball específic. Diu Dumfries que se sent ben acollit en aquestes primeres declaracions com a jugador del Madrid en declaracions als mitjans oficials del club.
5: Great stuff, great coach.
6: És un cos tècnic fantàstic, i l'entrenador també. És molt agradable treballar amb ells i aprendre'n. Tothom m'ha acollit molt bé. Alguns jugadors encara estan de vacances, però els que hi són m'han rebut molt bé. Em sento molt ben acollit per l'entrenador i el cos tècnic.
0: Doncs declaracions de Dumfries, que encara estan lesionats a Mendy, Rodrigo
4: i Militao.
0: I dos segures són de llarga durada, la de Rodrigo i la de Mendy. No recordo Militao ara si és de llarga durada o no, però vaja,
2: li queda també una mica.
0: Jo crec que són tres jugadors que trigarem a veure. Dos segur, insisteixo, Militao també em sona que almenys mesos li queden.
1: Vull dir que
2: el millor central que tenen.
1: Sí, els hi canvia la defensa.
0: Però últimament, les últimes dues temporades, ha fet, ja ho hem vist això amb Militao, que no acaba de trobar la continuïtat.
2: L'han forçat quan no tocava.
0: Exacte.
2: I l'han fet petar, però és el millor amb bastanta diferència. Konaté, que l'han fitxat, a mi em deixa molts dubtes, i penso que part de l'èxit del Madrid dependrà de que Militao estigui present aquesta temporada.
0: Sí, sí, i la banqueta?
1: Rüdiger, Konaté serà la parella.
2: Sí, però el Rüdiger el veig just també físicament, a l'últimes temporades.
0: I del cap també, vull dir que
2: va ajustant
0: molts aspectes.
2: No.
0: I la banqueta què? Perquè hi ha qui diu que Mourinho creuen que sí, pocs també t'ho dic, que el fet de tornar a Madrid doncs pot ser la volta de clau que li calia. La gran majoria, però, veuen un Mourinho, no sé si et diria, desfassat d'època, és a dir, que ja li ha passat el millor i que és molt complicat que arribi a trobar la tecla necessària.
2: No, jo no tinc cap dubte de que aquest Mourinho no és el que va arribar al Madrid. O sigui, és un entrenador que està decaiguda una mica. Només cal mirar els últims 5-10 anys de la seva trajectòria una mica per veure els passos que ha anat seguint. Dit això, clar, això no vol dir que no pugui guanyar o que no pugui tenir sort o que no pugui importar-se un títol. Perquè al final aquí estàs amb el Madrid, que tenen uns jugadors molt bons, s'han gastat el que s'han gastat en fitxatges, a la Lliga seràs dos equips i mig que competiràs pel títol, i a la Copa del Rei igual. Llavors, bueno, al final et pot acabar sortint algun títol, però no em sembla Mourinho un entrenador per posar les bases d'un projecte de futur, d'una identitat del Madrid, que també veurem com acaba la plantilla amb el fitxatge i el plegat, perquè em sembla que han ficat aquí molts noms i aviam què passa, si surt algú, si no, perquè hi ha una mica com de barreja que no m'encaixa del tot, tampoc.
0: Del tot. Mira, ja que hi som, Pau, com tenim l'última hora, o refresquem, si més no, com està el mercat amb Diomandé, que ha d'arribar de seguida, perquè teòricament ha d'arribar és imminent, i el cas Rodri, que és l'altre jugador que hem d'estar pendents.
4: Sí, de moment el Madrid diu un compàs d'espera amb el cas Diomandé especialment. Diversos mitjans fa dies que asseguren que l'acord és a punt de tancar-se. Avui, per exemple, ESPN explicava que el traspàs superaria els 130 milions d'euros, comptant els variables. De moment, però, continua a fer la pretemporada amb el Leipzig a l'espera de completar-se aquesta operació i de fer-se oficial l'anunci com a nou jugador del Madrid. També continua en l'aire el futur de Rodri, que ahir el van operar d'una petita lesió a l'esquena, cirurgia menor, explica al City en un comunicat. No és greu, no ha necessitat quedar-se ingressat a l'hospital i aviat començarà un breu període de rehabilitació. Recordem que a Rodri acaba contracte l'estiu vinent amb l'equip de Manchester.
0: Clar, la setmana passada que venies i en parlàvem d'aquest Mercato del Madrid, aquests dos noms no havien sortit encara, el de Diomandé i el de Rodri potser sí que començava a sortir, perquè començaven a fer aquest pressing a Florentino Pérez, i sembla que ha aconseguit aquesta part que interessa que arribi Rodri, mig convèncer-lo. Però Diomandé havia sortit. Què et sembla? Com canvia la pel·lícula aquests dos noms, sobretot el de Diomandé?
1: O sigui, a mi Diomandé m'espanta el preu pel que pagaran, no el jugador. Vull dir, al final, Diomandé és un any més gran que Lamine Yamal i és un... ja està en giu, o ha de demostrar encara moltes coses, que Lamine amb un any menys que Diomandé ja, ja ha demostrat. Sí que és un jugador que ha tingut en un any i mig una progressió increïble. Vull dir, des de... crec que és Borja Jiménez, l'entrenador del Leganés, qui explica el primer dia que el veu i la progressió que ha tingut des d'aleshores fins ara. Diomandé és espectacular. Dins del món del futbol deu ser dels jugadors amb més progressió. Ara, serà capaç de fer tot això en un equip d'elit? Jo tinc les meves reserves. Potser sí, que és capaç i ens sorprèn a tots, però fer el que va fer a Segona Federació, crec que era, després fer una al filial del Leganés, en el Leganés, són carreres que les hem pogut veure. És impactant, però són carreres futbolístiques coherents. Després el salt al Leipzig i amb els números que ha fet el Leipzig ja et sorprèn, amb el Mundial que ha fet segueix sorprenent-te, però jo tinc reserves que sigui capaç a Diomandé d'entrar a un vestidor i mirar-li la cara a Mbappé, a Vinícius i ser capaç de lidiar amb tot això. Això ja és un altre nivell i veurem. I pagar 130 milions per ell quan no és un gran jugador contrastat a mi és el que més m'impacta a Diomandé, la veritat.
2: Sí, aquí hi ha el tema que la temporada passada jo crec que tots conveníem que un dels grans problemes del Madrid va ser aquesta gestió de les estrelles, quan jugaven, qui no, si l'equip estava equilibrat, i ara fiques un altre tio aquí de 100 quilos. Que aviam on el fiques, aviam com equilibres i aviam qui aguanta aquest equip també. Curiós que qui porta a Diomandé al Madrid, els seus representants són els mateixos que Vinícius. Un jugador que potser no sé si li traurà el lloc o què farà, o si...
0: És situació Ferran, Vinícius.
2: Sí, o si fan el negoci...
0: Molt pitjor perquè és més car.
2: Sí, sí, i jo crec que pel Madrid el millor que li va passar és que el venguin.
0: I tant.
2: I que el pitjor que va passar és que es quedi i que hagin d'equilibrar, que hagin de fer els tripijocs amb tots aquests. I llavors el tema Rodri, futbolísticament Rodri, jo crec que a cap club del món hi ha dubtes de que Rodri milloraria qualsevol club al Canés, al Madrid també, però aquí també tinc el tema de que el Madrid acaben de renovar a Tchouaméni, donant-li 9 quilos nets per any, que és un sou contundent, i ara porten un jugador que juguen, si fa no fa, del mateix, evidentment, Rodri estan dos esgrons per sobre, però que a nivell d'equilibri de plantilla també penso, bueno, aviam com ho faran aquí també, encaixant això. Més els Bernardos, que tampoc sé on cap, més Fede Valverde, que algun lloc ha d'entrar. Llavors, bueno, veurem com encaixa tot això, i per això deia que el Madrid també m'agradarà veure com acaba tot plegat. Penso que i això potser sona una mica estrany, però el pitjor que li pot passar al Madrid és que Vinícius no marxi. Que es quedi Vinícius...
0: Jo estic molt d'acord amb tu. No, estic super d'acord amb tu. Perquè si ve Diomandé, com sembla que vindrà, sí, recordarem per fet ja, però és que no tens un munt de jugadors per tres posicions, al final. Sí. És que no tens més. No tens més. Pots canviar a Diomandé i posar-lo a la dreta? Pots fer-ho. Pots posar... no sé, Diomandé davant de centre i posar per bandes a Mbappé i a Vinícius, si pots fer-ho, però és que i l'any que ve què? Perquè l'any que ve Vinícius et dirà que, perquè si es queda aquí sense renovar és perquè l'any que ve et dirà vol marxar i prima de fitxatge i endavant.
1: Però sí que, o sigui, Diomandé una banda, però jo crec que Rodri és el nom. O sigui, si Rodri va al Madrid, crec que el Madrid és candidat a guanyar la Lliga i la Champions.
2: Sí, sí.
1: O sigui, és que és el pilotador, és l'MVP del Mundial, o sigui, és un jugador ara mateix, no sé, vull
2: molt
1: dir...
2: dominant.
1: És que clar,
0: i ja està bé.
2: Sí, sí, de fet crec que va ser Guardiola, no?, que l'any passat va dir, quan li preguntàvem pels dubtes que hi havia amb Rodri, diu, el Mundial estarà bé.
0: La va clavar bastant perquè no MVP del Mundial.
1: Sí, Rodri va trencar el genoll fa 2 anys, més o menys, no?
0: Sí.
1: Torna al Mundial de Clubs just fa un any, en el Mundial de Clubs torna.
2: Hi ha un punt de recaiguda allà.
1: Exacte, però recau muscularment o així, i aquest hivern va parar durant un mes i mig, dos, per recuperar-se, i ja l'hem vist com ha arribat. La lesió de l'esquena no té res a veure en els problemes de genoll. Jo, vaja, sí, Madrid, o sigui, l'equip on arribi, crec que és candidat a tot, o sigui, li fa pujar un nivell, no? O sigui, per mi és el fitxatge de l'estiu que pugui fer el Madrid, o sigui, des que va fitxar Mbappé, Rodri estaria, per mi, en aquest nivell, al nivell de... Recordo quan el Madrid va fitxar Mbappé, que dèiem, i ara què? No, venia de guanyar la Champions, us en recordeu?
2: Sí,
1: el Madrid va guanyar la Champions, va fitxar Mbappé, i es deia, ostres, i ara què farà el Madrid amb Rodri? Ai, amb Mbappé, al Barça.

0: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Jugar en el menor tiempo posible y ese es nuestro objetivo.
4: Te vol conseller que afegir la mateixa començaran demà si els obren la porta. O sigui, aquest és el panorama. L'inici de reparacions, això sí, hauria de ser imminent, però ha dit que no se sap quan poden durar, que poden ser 2 mesos o 6. O sigui que el
5: home,
4: panorama
5: forquilla,
4: és...
5: Forquilla ampla, veig, eh? De 2 a 6 mesos.
4: Sí, tot i que l'objectiu, com diu, és que el Rayo torni al seu estadi, cal destacar que el govern ha dictat l'extinció de la concessió en general, que inclou aquesta suspensió de manera cautelar. És a dir, que volen extingir la concessió de forma definitiva, veurem si negociarien una altra o no, però la situació és aquesta. Tot plegat arriba arran d'una auditoria encarregada per l'executiu madrileny que vol reformar l'estadi, per això es va encarregar, on s'hi conclou que Vallecas presenta una situació d'obsolescència generalitzada, incompliments greus de la normativa, amb enormes mancances de manteniment, això diu tal qual el que ha explicat l'executiu, que evidentment s'atribueixen al club. El conseller ha explicat que si li va requerir al Rayo una justificació sobre les més de 100 pàgines amb deficiències del manteniment, però que no hi va haver resposta del Rayo, tot i demanar una pròrroga. És a dir, van demanar una pròrroga al Rayo i un cop demanar la pròrroga, després tampoc van contestar als requeriments. Aquest és quasi el capítol final de la gestió de Martín Pérez al Rayo, que per cert no ha fet cap fitxatge encara aquest estiu, no, ni ha presentat les equipacions.
5: No està per fer res. No
4: va arribar a la final de la conferència, recordem, i segons expliquen els mitjans madrilenys, els hi ha agafat per sorpresa aquesta notícia al Rayo Vallecano.
5: Home, jo sé.
4: Això ho expliquen. Malgrat aquesta situació, la Liga garanteix que la competició no es veurà afectada. El president de l'organisme, Javier Tebas, ha confirmat en un acte de benvinguda als clubs acabats d'ascendir, on hi ha participat el Sabadell, que el Rayo té un camp alternatiu per jugar, això sí, no ha desvelat quin.
6: El Rayo, el que té aquest camp, estadios que tenen que complir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional para poder jugar, es el único que hay. Pero él ya tiene asignado uno, el alternativo, es una obligación y tiene tiempo de cambiar y buscar otras circunstancias, pero desde luego el Rayo Vallecano jugará el fin de semana del 14 de agosto, empezará su competición, no sé si jugaba en casa o fuera, pero va a empezar seguro.
4: No se'n recorda Tebas, però el debut a casa del Rayo és la jornada 2, el 20 d'agost.
5: El 20 d'agost.
4: Contra l'Alavés. Veurem finalment on, perquè fins llavors o pocs dies abans pot canviar de camp alternatiu, és a dir, té marge, això sí, s'ha d'ajustar el camp a les exigències de la Lliga. El que més especula és Butarque, on ja hi va haver de jugar un partit la temporada passada, recordem, perquè la gespa de Vallecas estava impracticable,
5: sí, sí.
4: Va ser contra l'Atlètic de Madrid, s'ha de suspendre un partit contra l'Oviedo a última hora, i el partit següent ja el van jugar a Butarque contra l'Atlètic de Madrid.
5: El camp del Leganés, doncs, seria l'alternativa, però déu-n'hi-do, eh? És a dir, és un episodi de surrealisme extrem després de mesos de reclamar-te, escolta'm, no, que has de fer obres, que has de fer obres, que no ho veus, que tenen això que et penja dalt per baix, que no... I Martín Pressa a la seva, i al final, clar, a un mes, no, què dic, un mes, a 15 dies de començar la Lliga, doncs li diuen, noi, Vallecas, demà te'l tanquem.
7: No, no, i els aficionats del Rayo expliquen, o fins i tot per xarxes, com ells mateixos es netegen el seient cada setmana que van als partits.
5: És una deixadesa de funcions.
7: Sí, és una deixadesa.
4: Per ser l'associació de penyes del Rayo ha demanat que inhabilitin a Martín Pérez. No és el primer cop que demanen, però ho han tornat a demanar avui.
5: No, clar, aquí està l'altra història, que és aquest rerefons de crítiques constants a Martín Pérez i amb l'afició del Rayo completament de cul amb la propietat del Rayo i amb la presidència. Però veurem com acaba la història. De moment ja sabem com acabarà a curt termini, i és amb el Rayo fora de Vallecas. Durant, veurem si 2 o 6 mesos, aquesta forquilla que veurem si li implica mitja temporada o per a saber si és sencera, perquè un cop entrin tampoc

0: saben que s'hi trobaran del tot, potser, vull dir, encara estarà pitjor de com estava fa un temps. Parlem de la FIFA un moment, que està el senyor Infantino està entretingut, oi que sí, Pau?
1: Sí, té feina.
0: Avui hi ha hagut una notícia que a veure més pot fer tremolar els fonaments del futbol. Ho ha revelat el mitjà britànic The Times, i és que la FIFA vol vendre participacions del Mundial de Seleccions i del Mundial de Clubs a inversors privats.
1: Sí, exacte. La idea és privatitzar aquestes competicions, explotar els drets comercials i la gestió dels tornejos, tant masculins com femenins. De quina manera? Doncs a través de la creació d'una empresa filial, que s'anomenaria FIFA Forward Enterprise, tal com el mateix organisme ha confirmat posteriorment aquesta informació de The Times. La justificació oficial és per ampliar el finançament per al desenvolupament del futbol a més de 10.000 milions de dòlars, d'una entrada, doncs, a capital privat, una privatització al voltant d'un 20 o 30% d'aquestes competicions. Explica el The Times, però, o constata que això podria generar pressions perquè els mundials s'ampliïn cada vegada més o se celebrin amb més freqüència que l'actual. I atenció, asseguren que aquesta iniciativa de Gianni Infantino, que a més seria el CEO d'aquesta empresa i amb un salari astronòmic, ha dissenyat la iniciativa amb persones properes a Donald Trump.
0: Ja hi som, ja el tenim aquí.
1: Les empreses que hi ha pel mig és propietat de Joshua Kushner, que és el germà del gendre de Trump. I això ha activat una resposta molt ràpida de la UEFA i molt contundent. La UEFA i la FIFA ja fa un temps que tenen embolics i males relacions. Ho vam veure al Mundial amb l'expulsió del futbolista dels Estats Units.
0: Amb Balogun, sí, sí.
1: I avui també ha reaccionat dient que això creua una línia que les institucions del futbol mai haurien de creuar. Adverteix que la FIFA s'ho pren seriosament i que també ho haurien de fer les federacions nacionals, les lligues i tothom que estigui involucrat amb el futbol. Diu que l'essència i la governància del futbol no són actius per comercialitzar, especialment quan existeix una transparència nul·la sobre qui obté aquests beneficis econòmics, i diu que cap de nosaltres, diu la UEFA, és propietari del futbol i, per tant, no és propietat de la FIFA vendre'l.
0: Això és més complicat del que pot arribar a semblar, perquè aquí sembla que, mira, Gianni Infantino vol fer negoci per la seva banda, em veig unes participacions del Mundial i faig calaix i ja està. Però després entra la UEFA ràpidament, a més, ha sigut un comunicat que no sé si han trigat una hora a publicar-lo. La UEFA ja fa temps que va al darrere també de la FIFA, és a dir, aquí entrem en un joc de trons al món del futbol del qual jo se m'escapen lògicament la meitat de coses, però amb aquest actor que és Donald Trump, que ara entra en escena i que sembla que no vol marxar, vull dir, atenció al que pot passar amb el món del futbol els propers anys, sí. I amb Gianni Infantino, si li anem donant poder o si li van donant poder, que el té ara pràcticament tot.
2: Sí, sí, sí, aquí la pregunta per mi és, evidentment, amb aquests calés que vol fer, que evidentment aquí hi ha un punt de fer més enredit, no sé si personal o si la FIFA tingui més potencial econòmic, o si d'alguna manera també anirà per, amb això de desenvolupament del futbol com de per subvencionar els clubs i d'alguna manera guanyar suports perquè el vot i segueix el poder. I tot plegat.
1: De fet, per tirar endavant aquesta iniciativa necessita el suport dels associats de la FIFA i ja els ha promès una pluja de milions automàtica. Correcte. En el cas que això tiri endavant. Per tant, efectivament, genera aquesta finalitat.
3: Hi ha eleccions a la FIFA.
0: Clar.
3: Sí. D'aquí un any hi ha una eleccions.
0: Per això aquests moviments. I per això la UEFA treu el nas. De fet, la UEFA, en qüestió de 3 setmanes, diu públicament una cosa que no havia passat mai de la vida, que la FIFA ha traspassat dues línies vermelles, amb aquestes paraules, perquè amb Balogun ja va haver-hi una, i ara amb aquesta torna a parlar de línies que no s'haurien hagut de traspassar mai. No ho fa només per ser garant del món del futbol a la UEFA. La UEFA també busca la seva part del pastís, que és a punt de sortejar-se.
2: Sí, ficar la puteta
0: exacte.
2: La FIFA, bàsicament, i jo crec que aquí Trump veu una porta d'entrada a una indústria que mou molts calés i molts milions, i que ja ho ha vist amb el Mundial tot el que ha mogut als Estats Units i tot el potencial que té el futbol. I els artesans esportius, realment, perquè estem veient com van les entrades per grans finals, per grans esdeveniments, que d'alguna manera jo crec que per Trump és interessant.
0: I aquest és el problema, que sí. Si els 3 o 4 que maneguen la situació, doncs decideixen que sí, que hi veuen un punt de partida interessant, atenció, aleshores sí que el futbol se'n pot veure perjudicat, evidentment, sí. Perquè no sé on acabarà tot això, aquesta porta oberta a repetir mundials.
2: Ha anat molt, perquè a la final del mundial entrades a $8,000, evidentment això ja va cap allà, eh?
0: Però això s'ha de parar, és a dir, és el moment de parar-ho ara, perquè si no ho pares ara, segons com, l'embranzida ja no l'agafaràs, és que no serà possible.
3: Sí, jo crec que aquesta clau que deia el Pol de les entrades, és el més greu o el que fa més por, no? Sí, perquè sí. Si tendeixes cap aquí, sobretot en partits de Champions, en partits d'aquestes, llavors per això entenc que la UEFA es mostra en contra. Al final la UEFA és qui fa la Champions i la UEFA ensenyarà que ella segueix sent garant d'aquest futbol, no sé si posarà preus o recomanarà aquests preus més populars. I aleshores entenc que hi haurà aquesta lluita. No sé si acabarem veient una lluita en què la FIFA, una lluita de classes dins del futbol, en què la FIFA vulgui un futbol doncs més per rics i la UEFA defensi doncs el futbol del poble. No sé si arribarem aquí, però el que està clar és que ni un ni altre vol una cosa o l'altra, sinó que tots dos volen enriquir-se al màxim. D'aquí un any hi ha eleccions a la FIFA i gent que actualment és a la UEFA es vol presentar a governar la FIFA. Llavors, per exemple, dèieu al Balogun, en aquest cas també va passar amb l'àrbitre, no?
0: Amb l'àrbitre, que la UEFA ràpidament va dir sí, doncs serà l'àrbitre de la Supercopa Europea.
3: De la Supercopa Europea, sí, vull dir que comença un caldo de cultiu que jo crec que el veurem durant un any.
0: I és aquesta guerra.
3: Sí, a veure durant la temporada com se succeeix, jo crec que sobretot el tema de la Champions, en què la UEFA també ha dit que no hi hauran les pauses d'hidratació. No? I no hi ha darrere una manera de pensar sobre el futbol, sinó ara et porto la contrària,
2: pura política.
3: Un objectiu polític i econòmic.
0: Però més enllà del preu de les entrades, que també, el que preocupa és el tarannà que està agafant Infantino, que amb només un mandat ha aconseguit passar un Mundial de 32 a 48 seleccions, crear un Mundial de clubs.
2: El proper Mundial diuen que potser seran 64, no?
0: Sí. I obrir la porta a un Mundial de 64 seleccions. Això en 4 anys, és a dir, ni en 4 anys, perquè és un mandat només el que ha aconseguit això. Per tant, si tu li dones les claus definitivament del món del futbol i a sobre participació amb els diners que s'emporti, perquè segons sembla seria CEO i no un CEO mal pagat, no?
1: Llegia al voltant d'uns 60 milions d'euros o una mica més.
0: Va, sí, no bé, està malament.
1: Tirant,
0: no està malament, està malament, clar. Doncs això és una vergonya, directament, i algú potser ho hauria de començar a mirar, algú hauria de començar a posar pals a les rodes a aquest senyor que està fent absolutament el que li rota amb la connivencia, evidentment, dels que ell diu que afavoreix, o ell li ven que els afavoreix, però els afavoreix només per això, pel dia de les votacions, i s'acaba la història. En fi, falten 5 minuts per les 12 de la nit, avançarem, parlarem una mica de seleccions, que avui ha sigut dia important per Itàlia, ho farem en segon terme, també per França, perquè Itàlia porta tres setmanes, un mes també, entretinguts, L'hem anat seguint aquí, el t'ho diràs.
3: Finalment Mancini.
0: És a dir, roda el món i torna al bord, perquè han anat sonant noms, i hem anat a buscar l'últim seleccionador exitós, que és Mancini.
3: Director esportiu Ranieri.
0: Exacte.
2: Sí, perquè Maldini i Leonardo han plegat.
0: Totalment.
2: Bàsicament perquè anaven a fitxar Pirlo, però els hi han tombat el tema Pirlo per la casa d'apostes russa.
0: Justament.
2: No us ho havien d'explicar.
0: No, ho vam explicar això. És a dir, Pirlo ja va fer el comunicat, fer dos comunicats, una mica a veure com està el tema, si cola o no cola. No va colar, perquè hi ha una norma de la Federació Italiana que diu que no pots tenir cap tipus de relació amb cases d'aposta, doncs va acabar sortint. I avui ja tenim. Ara en parlarem d'Itàlia, perquè avui realment el nom del dia, que l'hem pogut escoltar a més, és el de Zinedine Zidane, que s'ha presentat ja com a nou seleccionador francès. Això era un secret a veus, perquè ja feia temps que ho sabíem, però avui li hem pogut escoltar la veu. Serà la seva primera experiència a les banquetes després de deixar el Madrid l'any 2021. Fa 5 anys que Zidane no s'asseia a una banqueta, en aquest cas d'una selecció serà. Rubén Pérez, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Xavi. Doncs Zidane firma un contracte fins al 2030, per tant dirigirà els francesos a la propera Eurocopa Mundial i també a la Nations League. A la presentació l'acompanyava el president de la Federació Francesa de Futbol, Philippe Diallo, que ha aprofitat també per agrair la feina de Didier Deschamps, que ha estat 14 anys ocupant la banqueta francesa. A més, també ha explicat que els contactes amb Zidane van començar al febrer del 2025. Llavors, porten temps ja sondejant-lo. Davant d'una sala de premsa avui molt plena de periodistes, Zidane s'ha mostrat molt content i excitat i ha explicat que al llarg d'aquests anys, sí, com deies, ha rebut ofertes per entrenar a diferents clubs, però ell tenia clar que només volia França.
5: Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve.
6: Per mi avui és una continuació, en certa manera, un somni fet realitat. Durant els últims 4 o 5 anys vaig rebre ofertes per fer-me càrrec d'algun club, però les vaig rebutjar totes, perquè la selecció francesa era l'únic que volia fer després de la meva carrera com a jugador i de la meva etapa al Real Madrid. Aquí vaig créixer, vaig començar les categories inferiors, vaig anar ascendint per tots els nivells i finalment vaig arribar a la selecció absoluta.
5: Voilà, y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe.
4: El primer compromís de Zidane al capdavant de la selecció francesa serà d'aquí a menys de 2 mesos, el proper dia 25 de setembre contra Turquia a la fase de grups de la Nations League.
0: És la solució, Zidane, per França o què?
2: Bueno, a mi em sembla un perfil que encaixa perfectament, eh? Zidane, jo el veig un entrenador de selecció en el sentit de que és bon gestor de grup, que jo crec que sap potenciar les personalitats que tens al vestidor i... Jo penso que a nivell de narrativa tot el que ha donat a França com a país a nivell futbolístic està fora de qualsevol dubte. Llavors, Zidane em sembla un gran encaix, ara falta que rutlli. França és un equip d'aquests, el que té més talent probablement del món, però s'ha de gestionar i aquí estarà, doncs, Zidane per fer-ho, amb un Deschamps que jo crec que ho havia fet prou bé en el sentit de, amb els Mbappé, amb aquestes personalitats, els via gestionat bé, sí. I aquí és el repte, doncs, de, a veure si Zidane té aquesta mà dreta, doncs, per seguir-ho fent.
3: És que Deschamps ha fet molts bons números, no?
2: Els números increïbles.
3: Que són increïbles. Vull dir que Zidane haurà d'igualar uns números.
0: Ha fet
3: números.
0: Unes semis, una final i un Mundial.
2: I un Mundial guanyat.
0: Sí, sí, exacte. Dir, clar, és a dir, clar. Mundial, final i semifinal.
2: Sí, sí.
3: Per això que... O sigui, és un repte important, el de Zidane. Ara, també la sensació és que si juga una mica bé, ja m'alegrarà una mica més la vista del que ho ha fet Deschamps, no? Sí, sí. Però després al final li exigiran resultats. I amb això que diu el Pol, sí que l'experiència de Zidane amb el Madrid de saber gestionar allà un galliner va guanyar 3 Champions seguides. O sigui que també és com la seva especialitat, no? Els tornejos que eren tornejos curts o tornejos del CAP o els mata-mata, com vulguis, perquè les lligues...
0: Mata-mata no ho havia sentit mai.
2: Mata-mata és el concepte brasiler.
0: Està bé.
3: Els sud-americans, mata-mata, o tu o jo.
0: És ben trobat.
3: Un cap a casa. Doncs...
2: Lliga no sé si va guanyar una només, no?
3: Jo recordo declaracions que hi guanyava la Champions i això feia una ràbia, el volia matar. I sortia l'any següent i deia no, lo más importante es la Liga. I ja, però tio, o sigui, que ha guanyat 2 Champions seguides.
0: La falsa modèstia, no, aquesta, sí.
3: Sí, aquesta falsa modèstia de Zidane em fot bastant nerviós.
0: Ja ho he vist.
3: Però futbolísticament era espectacular. Però bé, a veure què farà. Jo crec que ha d'igualar uns números difícils. Però espero que faci jugar millor a França, no? Que ens alegri una mica...
0: Aquest pas és el que, no? el que potser li cal a França, que al final va de la mà amb l'altre. És a dir, si tu aconsegueixes que jugui millor, doncs segurament també els títols vindran sols. I Itàlia què? Rubén, ja tenim Mancini, per tant tenim nou seleccionador.
4: Sí, era l'opció preferida del president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, que ha imposat el seu criteri amb la selecció que amb Itàlia ja va guanyar l'últim trofeu que ha aconseguit la selecció italiana, l'Azzurra, l'Eurocopa l'any 2021. També arriba en Mancini Claudio Ranieri, que serà el nou director tècnic després de les dimissions, com heu dit, de Paolo Maldini i Leonardo, que van renunciar després de que Malagò doncs, fes enrere l'opció d'Andrea Pirlo com a nou seleccionador. Serà la segona etapa de Mancini a la banqueta italiana, ja la va ocupar del 2018 al 2023, per tant, de moment acaba aquesta crisi a la selecció italiana que arriba després de la negativa de Pep Guardiola a entrenar a una selecció que, recordem, porta 3 Mundials sense disputar-los.
0: Per cert, tu que l'has seguit molts anys a Pep Guardiola allà a Manchester, sí. Et va sorprendre aquesta possible comunió entre Guardiola i selecció italiana?
2: No, em va sorprendre que Itàlia ho intentés, diguéssim, jo crec que, i també pel que ha transpirat a Itàlia, és com que Maldini i Leonardo van dir, ho havíem d'intentar.
0: Ja.
2: Guardiola estava sense equip per entrenar, sabem que li encanta Itàlia, havíem de fer aquest viatge a Barcelona, almenys per provar-ho, i el que no em va sorprendre és que Guardiola que volgués no entrenar, o que volgués prendre's aquest aquest peron, que és el que ha dit sempre que vol fer, estar un temps sense entrenar per carregar piles, que ell sent que és el que li convé. Llavors no em va sorprendre res. I quan va sortir tota la notícia, a mi em hauria sorprès molt que Guardiola ho hagués agafat. Em hauria sorprès molt.
0: És que era molt pocs mesos després, sí, o començar a treballar molts pocs mesos després d'haver dit
2: justament això. Jo crec que
0: quan
2: fem de cara cap a la galeria, que no pas, i per intentar-ho, no pas amb una realitat de que ho poguessin aconseguir.
0: Per tant, veus a Guardiola parat realment una temporada ara.
2: Durant un temps segur, segur.
0: I el següent pas, perquè hi ha seleccions, grans seleccions, sense, de moment, etiqueta d'entrenador, perquè, per exemple, Anglaterra sí que el té, però no sé què passarà amb Tuchel després del que va passar en aquest Mundial.
2: Sí.
0: Brasil el té, però no sé què passarà amb Ancelotti després d'aquest Mundial. I després de la, si és que es queda, de la Copa d'Amèrica, que jugarà d'aquí a... És l'any que ve, no? La Copa d'Amèrica.
2: Sí, però jo crec que aquesta voluntat de Guardiola de no voler entrenar ja, que em sembla el seu desig, el que vol fer i el que li fa falta, farà que cap... O sigui, que no pugui anar al lloc i que al final, quan ell vulgui entrenar, doncs la selecció, doncs ja veurem com està.
0: Clar,
2: ja veurem com està totes les seleccions. I a partir d'aquí, doncs, ja es prendrà una decisió, jo crec. Anglaterra el va tenir i va ser Guardiola que va dir que no. I van acabar anant per Tuchel perquè Guardiola, amb un preacord mig verbal que hi havia, va decidir quedar-se més al City.
0: Sí.
2: I al final Anglaterra va dir, bueno, doncs anem a per Tuchel. Llavors veurem com acaba.
0: Si hi ha una segona opció, doncs potser...
2: Sí.
0: Ara sí que casen els camins.
2: Potser s'alinien més els astres, no sé.
0: Això mateix. No sé. Què et sembla, tu?
3: No, home, Mancini ho trobo... Clar, començar amb Guardiola i acabar amb Mancini...
2: Sí, és com...
3: És l'entrenador de l'Al-Sadd. I Mancini ve d'entrenar l'Al-Sadd i la selecció d'Aràbia Saudita.
0: Però també ve de ser campió de l'Eurocopa del 2021 amb Itàlia.
3: Sí, però vull dir que... potser té l'edat de Guardiola, però es deu estar amb 60 o així, Mancini, però sí que la sensació que el recordo entrenant al City a Mancini fa... No, ja fa...
2: No, fa bastant,
3: Fa, per això, fa 10 o 12 anys.
4: No? 61 anys té Mancini.
3: 61 anys, no?
0: Mancini. 11 o 12 anys va fer Mancini al City.
2: Sí, va ser abans que Pellegrini.
3: Abans que Pellegrini, clar.
2: Sí, hauria de fer números ara, però
3: sí,
2: no...
3: Sí, 2012 o 2013 deu ser abans de Pellegrini. Imagina,
0: 13 anys.
3: Per això...
0: Ha plogut, sí.
3: No, a veure, que... És a dir, si Itàlia necessitava parar una allà que tenen un caos, jo crec que és una bona figura, i a sobre... És que a sobre ve de la mà de Ranieri, vull dir, saps?
2: La dupla
3: és de dir...
2: Aire fresc.
3: No, o sigui, jo imagino la reunió...
0: És Telecinco, però els anys inicials de Telecinco, eh?
3: No, imagineu-vos a la reunió allà tots trajats, perfecte, bona olor, amb aquells saps? Que van cap als italians. Ah, s'ha de renovar. Comencen a fer ja una estratègia boníssima. Ah,
0: Mancini.
3: I al cap de 3 setmanes, Mancini, pam.
0: És terrible, sí. Però és que tampoc no... Jo crec que no tenen... Primera... deixant clar que Itàlia sempre vol, perquè és una norma no escrita, em sembla que és no escrita, que no és oficial, que el seleccionador sigui italià, que no ha passat mai que no sigui d'Itàlia. Aleshores, clar, si tu et vas a aquesta norma, no tens tantes opcions.
2: No. I el tema també és que ja s'hi ha ficat tota llegenda possible allà, perquè Maldini s'hi ha ficat, Buffon s'hi va ficar, Gattuso era l'entrenador, Pirlo no s'hi ha pogut ficar perquè està amb els russos. Llavors, és allà que ja no queda ningú.
0: Absolutament.
2: S'hi han anat ficant tots.
3: Sí, és que Maldini com a director esportiu plegui...
2: Sí, sí.
3: És un cop baix.
0: Sí,
3: vull dir que...
0: Però, noi, aquelles guerres també deuen ser interessants a veure, eh? Aquells despatxos i com vas d'una porta a l'altra i ara me'n vaig a veure si puc fer una mica de força per aquí. Deu ser interessant veure tot allò i aquelles, com es diu ara, artimanyes, em surt en castellà, no sé dir-t'ho en català, però vaja. Per cert, abans d'acabar, Pau, que tenim un minut, avui també hem sabut normes que poden canviar relacionades amb el VAR, o no tant normes, sinó la manera d'interpretar-lo, no?
1: A veure, hi ha dues qüestions aquí. Una és sobre una reunió que hi ha hagut entre la UEFA i els responsables d'arbitrals de les federacions nacionals, que han acordat limitar les revisions de l'VAR llargues i prolongades. Han acordat també intervenir només en situacions d'error clares i evidents i aplicar de forma estricta les noves normes sobre les pèrdues de temps. I una altra qüestió, i és que la IFAB, que és l'organisme que s'encarrega de marcar les regles del futbol, vaja, diu que el supòsit de confusió d'identitat per abordar casos de simulació no es va aplicar correctament al Suïssa-Argentina. Recordareu aquella acció en què acaben expulsant a Embolo de Suïssa als quarts de final del Mundial. Inicialment hi havia hagut una amonestació per Paredes, se li va retirar i després van amonestar Embolo, que era la segona groga, i se'n van anar al carrer.
0: Perquè allò és rearbitrar directament un partit.
1: Correcte, efectivament. Mm-hmm. És el que diu la IFAB. I fa una estona la FIFA, en la seva línia, ha respost a aquest posicionament de la IFAB de manera diplomàtica, però ha vingut a contradir el criteri de la IFAB, dient que es va aplicar la norma tal i com estava estipulada.
3: És una meravella. És que quan ha passat això, he anat a mirar qui conforma la IFAB. I la IFAB la conformen 8 persones, o sigui, la board, que són 4 membres de la FIFA. I després, un de la Premier, o sigui, llavors, els que estan com fora d'Europa, no? Del Brexit, un de la Premier, un d'Escòcia, un de Gales i un d'Irlanda. Però, per tant, llavors fa aquest comunicat que s'estan contradient a quatre
0: a la meitat de la mesa.
3: Ells mateixos, vull
0: potser dir. Són els quatre de la mesa que han anat a fer aquest comunicat fora. És una bogeria, per això dic que potser és el moment de deixar de tragar i d'empassar-nos gripaus i que algú comenci a posar una mica d'ordre i senderi, perquè això, si no, se'ls anirà de les mans molt ràpidament, més del que ja ha marxat els últims anys, però vaja. Haurem de tancar tertúlia, que avui tenim... De fet, tenim entrevista amb Joel Nicolau, espero que estigui d'espera encara d'aquí una estona, a veure si el podem trucar. És un dels tres catalans que acaba del tour, per tant, a veure si se'ns hi posa, jo espero que sí, si no haurem de tirar minuts musicals, Pau? Una estona,
1: no, si vols.
0: No marxeu gaire lluny, per si de cas, però vaja, tanquem tertúlia.
1: La fúmiga, no?
0: La fúmiga. La fúmiga, home, ja saps, sempre va bé la fúmiga.
1: L'estiu de RAC1, la poden cantar.
0: Pol Ballús, moltíssimes gràcies per venir. Que vagi molt bé. Marc Marvà,
3: gràcies, Xavi.
0: Que vagi molt bé. Fins la propera. Res, fem una pausa molt curta i rematem, t'ho diràs.
7: Ràdio en directe.
8: Contingut a la carta.
7: Podcast.
8: El que vols, quan ho vols.
7: A l'aplicació de RAC1. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Ara passant 9 minuts de la mitjanit, acabem de rematar el futbol, Rubén, parlant de l'Espanyol, que ja és Anglaterra, també, on farà la segona estada de pretemporada i jugarà dos amistosos, el primer demà contra el Burnley.
4: Començarà a 8:45 del vespre, serà el primer partit que els dos equips de Alan Page disputen entre ells. Manolo González s'ha emportat a 25 futbolistes que ja s'han entrenat aquesta tarda a les instal·lacions del Burnley. Les grans absències a la llista són el capità Javi Puado, que continua amb la seva recuperació, i Miguel Rubio, que no entra als plans del tècnic de l'Espanyol i s'ha quedat a Barcelona a l'espera de resoldre el seu futur. El segon amistós es jugarà dissabte contra el Middlesbrough de la segona divisió anglesa. Un cop acabat aquest partit, la plantilla tornarà cap a Barcelona el mateix dissabte i tindrà el seu últim test de pretemporada el 8 d'agost contra el Coventry City de la Premier League.
0: A segona divisió, el Sabadell ha acomiadat avui Rubén Martínez, que ha decidit penjar les botes.
4: El capità Larkinat, que ha anunciat avui la seva retirada del món del futbol als 36 anys, després d'haver jugat aquestes dues últimes temporades a la nova Creu Alta. Rubén va arribar la temporada del 2024-2025, quan el club acabava de baixar a segona federació i des de llavors ha estat una peça clau en els dos ascensos consecutius. Ara continuarà lligat al club com a secretari tècnic del primer equip, que jugarà demà el seu tercer partit de pretemporada. Ho farà davant el Manresa 8:45 del vespre al complex esportiu de Sant Oleguer, amb entrada lliure per tothom qui vulgui veure el partit. Abans jugarà el Girona a 7:15 contra el Castelló a la ciutat esportiva de Vilablareix, a porta tancada.
0: I un apunt també de primera federació, el Sant Andreu ha anunciat quan començaran les obres del Narcís Sala.
4: Serà el proper dilluns 3 d'agost i s'allargaran fins al mes de novembre. Per aquesta raó haurà de jugar els seus primers partits com a local a Can Dragó, compartint estadi amb l'Europa fins que acabi l'obra, a càrrec de l'Ajuntament.
0: Això en futbol, ara passa, no falten, 4 minuts per un quart d'una, i fora del futbol avui dedicarem una estona a parlar o tancar la carpeta del Tour de França masculí, que va acabar diumenge a París. Abans, però, avui tenim notícia del Tour femení que començarà aquest dissabte i s'allargarà fins al 9 d'agost, i és que s'ha confirmat la participació de la primera catalana, la paradesenca Mireia Benito, que disputarà el seu segon tour. Ara bé, molt probablement no serà l'única catalana, perquè tot fa pensar, lògicament, que Paula Blasi també hi serà. De fet, seria una de les grans favorites a la victòria final. Dit això, si posarà pel tren despert, anem a la prova.

0: Fa gairebé un mes, aquí el Tu diràs, va sonar això. Objectiu principal d'aquest tour, Joel.
1: Ara mateix et diria que acabar-lo. O sigui, al final l'objectiu ha de ser poder arribar a París.
0: Aquest moment era, com dic, de fa pràcticament un mes, no arriba per pocs dies. És el Joel Nicolau, ciclista del Caja Rural, un dels tres catalans que ha participat al Tour de França i que l'ha pogut acabar. Joel, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ara ho sentíem. Objectiu assolit.
2: Sí, sí, sí. Molt contents d'haver-lo acabat, perquè al final el que m'havia dit a l'agenda, que el Tour és el Tour, jo també ho diré, i el Tour és el Tour. És l'única carrera que es va així de ràpid, que hi ha l'atenció que hi ha tots els dies, que hi ha l'organització que hi ha. O sigui, és una passada.
0: Han passat dos dies del Tour. Com estàs?
2: Bé, bueno, assimilant una miqueta, no? Una miqueta tot, però molt bé, molt content. Soc mare. Ara justament van a casa, pues, te diria que cada cop més content.
0: I físicament?
2: Cansadet. Sí que la veritat que cansadet. Al final són tres setmanes molt exigents, la calor no ens ha perdonat. Però bueno, content, no? Al final l'objectiu l'hem complert. Sí que m'hagués agradat, no?, poder lluir una miqueta més, però bueno. El que sí que he agafat és llibreta i boli per apuntar en què podem millorar per si algun dia tingués un altre cop l'oportunitat de poder-lo córrer, així que bueno, molt contents.
0: Perquè, Joel, com es recupera el cos després de portar-lo a l'extrem durant tres setmanes? O si vols la mateixa pregunta, feta d'una altra manera. Què has fet aquests últims dos dies?
2: Pues he disfrutat de la família, bàsicament. Sí que és veritat que l'estar a París, pues, vam aprofitar amb la meva parella i el nano, pues, per anar a visitar coses. Si soc sincer, ahir crec que vaig caminar poder 20 quilòmetres per la ciutat. Així que bueno, descansar no. També te diré que aquesta nit he dormit 10 hores del tirón. Vull dir, sí. Al final, recuperar... Estem acostumats, no? Al final nosaltres entrenem tots els dies, o gairebé tots els dies, el que sigui, no, amb aquesta intensitat. El que marca molt una miqueta el recuperar millor així és també la mentalitat en què t'ho agafes. Si tu comences a estar amb una dinàmica que dius, uf, és que estic molt cansat, encara costa més, doncs... El truco és estar content, estar feliç, passar un dia de desconnexió amb la família, que això ajuda molt.
0: Per tant, pel que em dius, has començat i ha acabat el Tour de la mateixa manera que has envoltat dels teus, perquè també vam veure fotos amb el teu nadó, perquè té 3 mesos i mig, si no m'equivoco, no, el teu fill?
2: Sí, sí, 3 mesos. Quin dia estem avui?
0: Avui és dia 28, per tant...
2: Pues sí, 3 mesos i mig. És del 13 d'abril, 3 mesos i mig.
0: Per tant, entenc que això haurà estat també un dels entrebancs, no? El no poder estar allò a tota hora gaudint del recent arribat.
2: Bueno, sí, sí, que la veritat és que vaig tenir una setmana on em vaig posar una miqueta malalt, vaig agafar una miqueta de com un constipat amb mal a la gola, i així al final... Entre canvis de temperatura, que fora fa molta calor, entres a l'autobús, te dutxes, aires acondicionats i tal, vaig passar uns dies que el cos tampoc no acompanyava i encara es fa més dur perquè estàs patint, no estàs gaudint tot el que hauries de gaudir, no estàs donant el que dones i a més se t'assuma, pues, que acabes de ser pare i tampoc pots estar al costat de la família, pues, també es fa una miqueta més dur, però bueno, és... Així és aquesta feina, també.
0: Evidentment, evidentment. Va, sobre el Tour, en aquella conversa que teníem ara fa un mes, algunes de les preguntes que et feia, evidentment no me les podies contestar senzillament perquè no havies viscut l'experiència. Ara que ja hi has participat, com van ser aquelles etapes a Barcelona, per exemple?
2: Impressionant. Jo a Catalunya no havia vist mai les carreteres tan plenes de gent com vaig veure a l'inici del Tour a Barcelona. O sigui, l'afició que es va apropar a veure el Tour és impressionant, tant a Barcelona com a qualsevol lloc on te passàvem.
0: Diuen que el Tour és l'única prova que omple absolutament totes les carreteres, més o menys va per aquí la història.
2: Sí, sí, sí, sí. Doncs fer. O sigui, i els ports mítics ja no és... que hi hagi gent a per tot. És que s'amuntona la gent, jo ara tinc el record doncs, d'aquest últim cap de setmana al P2E, són 13 quilòmetres, no sé si era el 7 o 8%, se'm va fer estar curt.
0: Imagina't.
2: Perquè imagina't, diguis, era com un passiu humà als 13 quilòmetres, animant-te, perquè allà t'animen, vagis el primer o vagis l'últim, és una festa, és impressionant.
0: Mira, ja que m'esmentes l'Alpe d'Huez o les grans etapes de muntanya, quin és el teu millor record d'aquest tour? No sé si una etapa, un port de muntanya...
2: Bueno, pues jo t'ho diria aquest, no? Veient les etapes del divendres i el dissabte, que es pujava els dos dies, s'acabava l'Alpe d'Huez, veient l'ambient que va haver-hi el divendres, que era la mítica pujada de l'Alpe d'Huez, el dissabte va quedar com una miqueta més trist, perquè per la part on te pujàvem no hi havia tanta gent, inclús hi havia, crec que alguna zona que vaig veure la policia no s'hi deixaven posar, però va ser un espectacle.
0: Mira, pensava que em diries el dia que vas formar part de l'escapada, em sembla que era quarta etapa, la primera deixant Catalunya, no?, que acabava a Foix, allà vas tenir protagonisme.
2: Sí, bueno, he estat dos dies a l'escapada, aquest i després, a la primera, després del primer descans.
0: Sí.
2: Tot i que aquella etapa l'UAE la volia guanyar i no es van deixar més que 50 minuts, uh-huh. 50 minuts, perdona, 50 segons durant tot el dia, i res, al final no vam anar enlloc. I aquella etapa sí, que la vaig... vaig poder agafar la fuga bona i vaig poder disputar l'etapa, va faltar igual una miqueta d'experiència, no? Jo ja et dic, d'aquest tour he agafat molt el bol i la llibreta i m'he anat apuntant pues, possibles fallos, com per si algun dia hi tinc que tornar i no tornar-los a cometre.
0: Un màster, has fet un màster absolut, no? A fer el Tour de França era això.
2: Sí. Uh-huh. Bàsicament el Tour és... Bueno, és la carrera més important del món.
0: Sí, ni més ni menys. Has patit molt, físicament, vull dir, o quin ha estat el moment en què hagis dit, ostres, és que realment no sé si arribo, si és que ha existit aquest moment, que no ho sé.
2: Sí. Jo crec que la majoria dels corredors, a no ser que siguis fora de sèrie, tenim un, dos, o inclús hi ha corredors que podria estar més, tenim dies puntuals que tens por inclús d'arribar fora de control.
0: Yeah.
2: Si hi ha dies que perquè, ja et dic, arrastres alguna malaltia, has donat de més el dia anterior i pel que sigui no has recuperat bé, X coses que dius, ostres, t'acollones una mica i a veure si no entraré ni a dins del control. De fet, va haver-hi una etapa que un corredor de l'1X crec que va entrar fora de control i va tenir que marxar a casa. I no sé si el dia abans havia estat amb una escapada o així, vull dir, el problema de les tres, d'una carrera de les tres setmanes és això, que hi ha tanta cosa que et pot passar que és molt complicat acabar-la. Per això jo l'objectiu que et vaig dir quan abans de començar era arribar a París. Perquè hi ha tantes variables que et poden passar que et prohibeixin arribar-hi, llavors...
0: Sí, absolutament. Mira, ara que em dius d'arribar a París, què penses quan vas creuar l'últim dia, l'última línia de meta, per tant, quan vas arribar a París?
2: Va, jo vaig disfrutar, la veritat és que vaig disfrutar molt, tenia la dona i el nen esperant-me allà, i quan vaig sortir amb la intenció de dir, a veure si puc estar allà davant per estar amb el primer grup que va arribar per disputar-se l'etapa, però que la primera volta... em vaig quedar tancat ja a la pujada i ja vaig veure que no tal, vaig a disfrutar, vaig pujar les pujades de Montmartre, crec que es deia,
0: sí, exacte,
2: i disfrutant de l'ambient del públic i va ser molt especial.
0: Abans em parlaves de fores de sèrie, no cal dir-ho que Pogacar és el més gran fora de sèrie que hi ha ara mateix al ciclisme, no sé si a nivell històric també ho serà, això serà el temps que ho acabarà de dir, però és molt bèstia des de fora, no sé com ho viu vosaltres compartint cursa amb ell.
2: Bueno, al final jo personalment, com que no és amb qui em tinc a medir, no ho vic tan frustrat, com per dir-ho d'alguna forma. Suposo que els corredors que estan tot el dia allà, que s'estan jugant les victòries amb ell, pues, igual sí que els frustra una miqueta més, però sí que, pues, el que et deia, no? Vaig agafar una escapada i que aquell dia vulgui guanyar sí o sí amb poca car i que no et deixin més de 50 segons, frustra una mica, no? Perquè dius, clar, ostres, vas líder de la general, has guanyat no sé quantes etapes ja i vols més, doncs a vegades sí que et frustra una mica, però bueno, així és el ciclisme, sí, és molt i molt bo i bueno, suposo que qualsevol persona que practica l'esport, tothom vol guanyar i si tens l'oportunitat no la deixaràs escapar.
0: La següent prova, on et veurem? A la següent, en què participaràs, vaja?
2: Aquest dissabte mateix, a la clàssica de Sant Sebastià.
0: Ostres, ni dies de descans com Déu mana, ni per estar amb la família, que ja agafes un altre cop la bicicleta?
2: No, bueno, estic ja... Acabo d'arribar aquí, com que la meva parella també és del País Basc, em feia especial il·lusió poder córrer, i vaig parlar amb l'equip i dic, si l'acabo mínimament bé, m'agradaria fer-lo, perquè és el que sí que és veritat que una gran volta, si acabes mentalment bé i pots recuperar, el ritme que et deixa és molt i molt bo.
0: Ja.
2: Llavors, bueno, veurem a veure realment si hauré pogut recuperar el suficient com per poder estar i fer una bona cursa.
0: I a veure si pots aprofitar d'aquesta embranzida després d'acabar un super Tour de França com l'has acabat. I la Vuelta, que és el 22 d'agost, hi veurem? O encara és d'hora per saber-ho?
2: No, perquè aquest any l'equip, per exemple, com que anem per invitació, aquest any estan invitats al Tour, l'organització de la Vuelta va decidir que per no deixar els altres equips espanyols sense una gran volta, que al final pel patrocinador és una de les coses més importants, aquest any estem sense volta, llavors el Caja Rural no estarà a la volta del 2026.
0: Aquí sí que havies participat, no? En dues voltes sí que havies estat abans, per tant no seria el debut. Mira, torno i vaig acabant amb una pregunta que et feia aquell dia, que més o menys me l'has contestada, però tan diferent és una volta d'un Tour de França, malgrat ser també tres setmanes, malgrat pujar a vegades als mateixos ports, però tan diferent és?
2: Sí, al final ja et dic, jo he vist els equips cuiden cada detall al mínim, sé d'equips que tenien, o sigui, tenen auxiliars que porten cada dia que canvies d'hotel el seu matalàs, els seus llençols, tenen una furgoneta només amb una piscina de gel per quan acaba l'etapa, o sigui, tu mires tots els detalls que tenen controlats al mil·límetre, que en cap altra carrera ho veus, però com que és el Tour de França, els equips s'inverteixen molt en cada detall i al final això fa que els corredors arribin al seu millor estat de forma, de la millor manera. I jo el que més diferència he notat és que tu a la Vuelta a Espanya, quan tu dius, bueno, vull aixecar el peu, vull recuperar bé per l'etapa que tens marcada, aquí vols aixecar el peu i no pots.
0: Ja.
2: Perquè es fa tan ràpid que a darrere has d'anar igual de ràpid per entrar dintre el control.
0: Se t'endú, la mateixa prova se t'endú, és a dir, que no, sí, no et deixes respirar.
2: Sí. No, i el dia tranquil que vas a l'esprint, a la Vuelta, pues, és un dia que vas jiji, jaja, parlant amb un i l'altre, aquí treus 50 un de mitja. De fet, crec que van fer l'etapa més ràpida de la història del Tour.
0: No, és
2: no
0: molt bèstia.
2: I no estic segur, però diria que ha sigut un de... O si no, ha sigut el més ràpid de la història del Tour.
0: No, és que ha estat un Tour en què m'ha anat veient com aquell animal, Pogacar, em refereixo, anava batent rècords, doncs imagina't si això també repercuteix a la resta del grup, no? És a dir, a la resta del pilot, perquè tu al final el que has d'anar és superant allò que et marca el de davant, no? I si el de davant va com
2: sí,
0: va,
2: sí,
0: doncs
2: sí.
0: Imagina't...
2: Doncs de darrere hem d'apretar més el cul per arribar en control, sí.
0: Més i menys. Per cert, acabo ara sí, que em deies abans això de com és pujar un port amb tantíssima gent, moltes vegades més de la que hi cap. No us angoixa? A mi m'angoixa veient-ho, a mi hi ha molta altra gent, per televisió. No us angoixa vosaltres?
2: Bueno, a mi no personalment, perquè tampoc, o sigui, el no estar disputant la prova, no estar disputant allà per en les posicions d'honor de l'etapa, pues és una forma de que disfrutes més d'aquella etapa i de dius, bueno, disfrutes del públic. Per exemple, el dia de l'Alpe d'Huez, la gent que s'està disputant l'etapa, el que li va passar, per exemple, a l'Einer Rubio, no sé si estàs al cas, que,
0: sí.
2: que anava allà entre els cotxes i va frenar perquè un espectador li va caure algo, va tirar-se sobre un cotxe, pues, bueno, és una línia molt, molt fina de que a la gent li encanta aquest públic i que estigui ja tal, però després s'ha de tenir molt en compte en que s'ha d'anar molt en cuidado perquè al final un petit fall, un petit descuido pot generar una...
0: Sí, sí.
2: Pot generar molt de mal.
0: Una caiguda o ves a saber què. Doncs, de veritat, moltíssimes felicitats, Joel. Hem pogut tancar el cercle, aquell que vam obrir ara fa pràcticament un mes, abans que comencessis tot just a participar en aquell Gran Depart de Barcelona, i ara podem dir que no només vas superar el Gran Depart, sinó que has superat tot el Tour de França, has pogut arribar i ser un dels corredors que ha arribat a París. Moltíssimes felicitats, Joel, i tant de bo puguem de parlar dels seus èxits. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Que anem tard. Gràcies, Lady Runa, al control tècnic. Gràcies, redacció d'Esports, per fer possible el Tu Diràs. Gràcies a vosaltres per ser un dia més. Bona nit, descanseu. Demà hi tornem, 11:15. Adéu.
3: Tu Diràs.

0: RAC 1. Tots som... RAC 1.
1: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
2: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
3: Em poses una birra, si us plau?
2: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
2: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió.
4: Ara que hem acabat l'escola
5: i tenim més temps lliure,
6: ara que podem fer el que volem,
7: volarem els pares amb la pistola d'aigua
8: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
9: i escoltarem els contes de RAC 1
10: a la piscina,
11: al cotxe
12: o a l'hora de la migdiada.
13: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
14: I, oh?
15: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
16: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
17: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
18: RAC1 Podcast.
19: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
0: RAC1.
20: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics, si en tens. Hola.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
21: a RAC1.cat.
0: El portal de RAC 1.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres, 29 de juliol del 2026. I avui la calor s'intensifica després d'una nit tòrrida en alguns sectors de la costa. Tornarem a arribar als 40 graus a la Plana de Lleida i a la Conca de Tremp, i a la resta del país serà fàcil moure'ns entre els 35 i els 40 graus. Al litoral, però, les màximes rondaran entorn dels 30. El Ministeri d'Educació contradiu la versió oficial de l'escàndol que ha deixat Catalunya fora del proper informe PISA. El Departament d'Educació deia que no en va saber res fins fa 3-4 mesos, però segons avançava ahir La Vanguardia i ha confirmat RAC1, el Ministeri va avisar els tècnics de la Generalitat fa més d'un any. Ara bé, pel que sembla, aquests tècnics no van informar els seus superiors i d'aquí plora la criatura. Encara en matèria, Plataforma per la Llengua ha denunciat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga una altra escola a fer un 25% de classes en castellà. En aquest cas es tracta de l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. El Tribunal ho justifica aferrant-se a un pronunciament recent del Tribunal Europeu dels Drets Humans. De moment, la mateixa Plataforma i també la Generalitat de Catalunya han anunciat que ho recorreran. Avui en parlarem durant la tertúlia amb la Clara Ardèvol, el Ricard López, el Rodrigo Amírola i la Natàlia Rodríguez, en un matí en què continuem pendents, evidentment, dels incendis que cremen a l'estat espanyol. Si ens fixem en els focs a Madrid i Àvila, aquesta nit ja han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats, gairebé 30.000, i se n'han desconfinat 22.000 més. Mentrestant, al País Valencià també s'ha aixecat el confinament de 3 municipis més. Ara bé, igualment, haurem d'estar molt pendents a com evolucionen aquests incendis avui, que les temperatures, com dèiem, es tornen a enfilar i segurament de forma més accentuada al centre de la península. Una notícia, per cert, també que ens ha deixat a tots commoguts. Els Mossos investiguen com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 34 anys en un pis de Barcelona. Va passar ahir al vespre i, segons avança la Maica Navarro a La Vanguardia, l'assassí, parella de la víctima, va cometre el crim davant dels dos fills que tenien en comú de 4 i 8 anys. L'home es va escapar, va aconseguir escapar-se en aquell moment, però aquesta nit els Mossos d'Esquadra ja l'han pogut detenir. Més coses, en aquest cas, sobre l'incendi de la catenària d'aquest dilluns al metro de Barcelona. Ara TMB, l'empresa responsable del metro, diu que hi hauria menys ferits, que hi haurien hagut menys ferits, si els passatgers no haguessin obert les portes dels vagons. Ara bé, alguns passatgers explicaven ahir, aquí el Mona recomandeix, que no van rebre cap indicació i que, bàsicament, van reaccionar per supervivència. Per cert, queden 2 setmanes exactes per l'eclipsi que enfosquirà el sud del país, especialment durant uns minuts, i plataformes com Wallapop o Airbnb ja s'han omplert d'anuncis i ofertes de llocs on veure'l, com terrasses particulars, terrats o habitacions. Són lloguers de només 2 hores a preu d'or. A Salou, per exemple, s'estan oferint terrasses, terrats, per fins a 1.000 euros... 2 hores. Avui, per cert, que al Mona RAC1, per rematar el programa, repassarem, aprofitant l'estrena de la nova pel·lícula de Spider-Man, una de les estrenes de l'estiu, repassarem les millors sèries sobre superherois, les millors sèries de Marvel, amb l'Alba Pasqual. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Doncs que el Ministeri d'Educació contradiu la versió oficial sobre el fiasco que ha deixat Catalunya fora del proper informe PISA. Recordem que, per motius que s'investiguen, es van excloure de les proves més estudiants dels que tocava, i això deixarà els centres catalans sense poder comparar els resultats d'aquest informe amb informes anteriors. Fins ara, el Departament d'Educació ha dit que no es van assabentar d'aquest problema fins fa 4 mesos, però, segons avança La Vanguardia, ja ha confirmat. RAC1, el Ministeri, va avisar els tècnics de la Generalitat l'abril del 2025. És, per tant, gairebé un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó aquest dilluns al Parlament.
5: En el primer moment que tenim constància que hi havia hagut un no compliment d'aquests paràmetres metodològics que estableix PISA, és el mes de març d'aquest any. Per tant, en aquell moment no es podia fer una correcció de les proves.
2: Segons el Ministeri, però, Niubó no menteix i no ho sabia perquè fa un any i mig, quan els tècnics espanyols ho van comunicar als seus homòlegs catalans, tots plegats van desar la informació en un calaix i no van informar-ne els seus superiors.
0: A les 8 en punt, estigueu molt atents a l'antena de RAC1, perquè aquest programa, el món de RAC1, ha tingut accés a diversos documents, a certa informació que permetrà afegir una mica més de llum en tot aquest tema i en aquest embolic enorme. A partir de les 8, informació rellevant, informació clau sobre aquest cas a la qual ha tingut accés el món de RAC1. Totes aquestes últimes novetats de... És que en tot just 24 hores. En 24 hores compareixia la consellera al Parlament, de cop el Ministeri deia una cosa, de cop després ho matisava, però bé, tota aquesta mandonguilla i totes aquestes últimes novetats amenacen de provocar una autèntica crisi al govern, però el president Salvador Illa no en donarà explicacions fins al setembre.
2: Sí, Junts per Catalunya volia que fos aquest mateix divendres, abans que el Parlament marxi de vacances, però el PSC, Esquerra i també els Comuns ho han impedit i finalment Illa compareixerà al setembre. En parlaven Salvador Vergés, de Junts per Catalunya, i David Cid, dels Comuns.
3: El president Illa és també responsable. No ens poden dir que això és una incidència tècnica. Això és un autèntic escàndol polític.
4: Volem que comparegui el president de la Generalitat amb llum i taquígraf per conèixer què ha passat. Per tant, entenem que això ha de ser al setembre.
2: Aquest cas arriba després d'un final de curs marcat per les protestes dels docents i tota l'oposició i també els sindicats, pràcticament tota l'oposició, demanen a la consellera que plegui de moment, però el govern li manté la confiança.
0: Avui en parlarem a la tertúlia del món RAC1 amb la Clara Ardèvol, el Ricard López, la Natàlia Rodríguez i amb el Rodrigo Mirola. Un altre tema que posarem sobre la taula i que està vinculat, Pol, encara amb les aules, i és que Plataforma per la Llengua ha denunciat que el Tribunal Superior de Justícia ha obligat una altra escola a fer un 25% de classes en castellà.
2: Afecta l'Institut d'Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. La novetat és que el TSJC justifica la decisió agafant-se a un pronunciament recent, en aquest cas del Tribunal Europeu de Drets Humans. La Generalitat i Plataforma per la Llengua ja han anunciat que recorreran la decisió i ara per ara ja hi ha una trentena d'aules de Catalunya on s'aplica aquest 25% de castellà i en tots els casos perquè ho ha demanat només una de les famílies dels alumnes.
0: 7 i 7.
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Ja la tenim aquí.
7: Sí, l'onada de calor encara no oficialment. No,
0: però la calorada...
7: Però la calorada... Ahir ja vam arribar als 39 graus, 38,9 a Lleida, eh?
0: Avui a 40 fàcil.
7: Sí, avui 40 a la plana de Lleida, a la conca de Tremp, però bé, 37, 38, 39 fàcilment també en altres sectors interiors. De fet, serà fàcil moure'ns entre el migdia i les 4, 5, quarts de 6 de la tarda, moure'ns entre els 35 i els 40 graus, sempre en comarques interiors, a la costa, normalment no pugen tant, i ens veurem entorn dels 28, 30, 32, però amb la humitat i la sensació de xafogó que era bastant insuportable, després d'una nit ha tornat a ser bastant de mal dormir, sobretot a la costa, però també molts sectors del prelitoral. Ja hem recuperat les nits tropicals per sobre dels 20 graus en àrees de l'interior de l'Ebre, de la plana de Lleida. Per cert, portem ja 12 dies aquest estiu, que hem arribat als 40 graus en algun punt de Catalunya. Avui, si s'acaba confirmant, que creiem que sí, serà el 13è dia. Per tant, una dada important perquè no és habitual que s'arribi als 40 graus tants dies a Catalunya.
0: A més, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per aquest episodi de calor intensa, que a més, segons Protecció Civil, es podria allargar ben bé una setmana. Això, ara.
7: Sí, el que comentàvem ahir, que ben bé fins al 8-9, sí. Per tant, estem parlant de cada setmana... no aquest, el següent, per tant, per tota una setmana en què la calor seria molt intensa, potser mitjans de setmana que ve afluixa una mica, però en tot cas, calor molt intensa per sobre del que és normal, per sobre del que tocaria, malgrat que estiguem a l'estiu, doncs les temperatures doncs més altes del que tocaria. Avui a la tarda pot arribar a haver-hi algun ruixat cap a l'extrem nord del Ripollès. Si algú se'n va d'excursió cap a aquella zona, que tingui en compte que la zona doncs, del Puigmal, d'Ull de Ter, doncs pot arribar a fer alguna tronada si arriba a passar, eh? I en tot cas seria mitja tarda quan la majoria d'excursionistes ja han tornat cap a casa.
0: Amb aquestes temperatures, Pol, avui el risc d'incendi es torna a disparar tot arreu.
2: Avui hi ha més de 250 municipis de 26 comarques en risc extrem o molt alt d'incendi, són els dos nivells més alts i són pràcticament tots els municipis de Ponent, els de l'interior de les Terres de l'Ebre i bona part de la Catalunya central. I a la resta del país no va la badà perquè el risc és alt o moderat. Avui hi ha tres espais naturals tancats, són el Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i la Serra del Montsant.
0: Aquest episodi de calor que també afectarà la resta de la península, com hem anat explicant aquests dies, i podria complicar l'incendi de Castelló que continua fora de control.
2: Els bombers confiaven estabilitzar el foc de la Vall d'Uixó abans d'aquest repunt de les temperatures. En les últimes hores, però, hi ha hagut diverses represes i ja hi ha 10.000 hectàrees cremades. La bona notícia és que aquesta nit s'ha aixecat el confinament de 3 municipis més, tot i que encara hi ha 10.000 persones desallotjades.
0: Com pinta això, Abel, a la Plana Baixa?
7: Mira, no és el lloc on ha de pujar més la temperatura. Com que estem parlant d'una zona propera al mar, i els vents no seran de ponent, que és els que disparen la temperatura a la costa. En aquesta zona la temperatura màxima avui pot arribar als 30, 32, 33 graus, que ja estem parlant de temperatures altes, però no disparades de 35 a 40. La humitat tampoc ha de ser especialment baixa. Pot arribar a baixar al centre del dia en tot del 45-50%, però no parlem d'aquell límit del 30%, que quan arribem al 30% o per sota és quan les condicions són més complicades, i el vent 30-35 km per hora, per tant, vent una mica intens.
0: I pel que fa als incendis, Pol, d'Àvila i de Madrid, amb aquesta radiografia de focs d'aquests últims dies, també continuen actius, però aquesta nit ja han tornat a casa seva la majoria de desallotjats.
2: Sí, són gairebé 29.000 persones, també s'han desconfinat 22.000 persones més i s'han reobert uns 100 km de carreteres tallades pels incendis. Tot i això, encara hi ha uns 11.000 veïns evacuats i gairebé 30.000 persones desconfinades. Fent números, si fa 24 hores hi havia unes 100.000 persones afectades per aquests incendis, la xifra s'ha reduït a la meitat i ja en són unes 50.000. I tot i que aquests focs del centre de la península han cremat unes 77.000 hectàrees,

0: pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra. Són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: A 7 de màxima, demà es quedaran entorn dels 28, la temperatura màxima, pujarà una mica la humitat i el vent serà menys intens, per tant, demà condicions més favorables.
3: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
4: Són les 7:13. Notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home acusat d'assassinar la seva parella a Barcelona davant dels seus fills menors d'edat. És el tercer crim masclista de l'any a Catalunya.
5: La policia ho ha anunciat fa només uns minuts després de buscar-lo durant tota la nit. Segons avança La Vanguardia, l'assassí va matar la dona ahir en un pis del districte de Sant Martí davant de dues criatures de 4 i 8 anys, dues criatures que tenien tots dos en comú. Després es va enfilar aquest home a un Ford Blanc, va conduir fins al carrer Palència i li va calar foc al cotxe. Allà va fugir a peu i li havien perdut la pista fins ara que hem sabut que l'han detingut. Com deies, aquesta seria la tercera dona assassinada per violència masclista aquest any a casa nostra, la 32a arreu de l'Estat.
4: Parlant de violència masclista, han detingut a Bèlgica l'home que va calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill a Tossa de Mar, a la Selva.
5: Segons ha avançat el 3CAT, l'home és originari d'aquest país, de Bèlgica, i ara fa 10 dies, després de l'agressió, va fugir per amagar-se de la policia. Un cop allà, però, va fer diverses trucades amenaçant la dona i també la criatura, i la policia el va localitzar la setmana passada.
4: Parlem un dia més de l'incendi a la L1 del metro, perquè ara TMB assegura que hi hauria menys ferits si els passatgers s'haguessin quedat dins del tren.
5: Segons la companyia, però, el fet que la majoria de passatgers sortissin pel seu propi peu, corrent per les vies, va fer que hi haguessin més ferits del compte. Diuen que van informar els usuaris que es quedessin a dins, que no obrissin les portes, però que molta gent no va fer cas. En canvi, els passatgers asseguren que no van rebre cap indicació, com a mínim, en els primers moments d'aquesta emergència i que van actuar per instint de supervivència. Així ho explicava aquí al Món RAC1 la Laia, una de les afectades.
6: Vaig agafar el mòbil, vaig trucar a la meva parella i li vaig dir: està passant això, està entrant un munt de fum, si hi ha fum vol dir que hi ha foc, per tant jo aquí baix no sé què em passarà i et truco per si de cas. Perquè no ho teníem clar, No ho teníem clar.
5: El foc va deixar 137 ferits, cap de gravetat, això sí, per inhalació de fum.
4: Més coses, Salvador Illa evita fer sang amb el govern espanyol després que s'hagi ajornat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic.
5: Hisenda va decidir ahir ajornar el Consell de Política Fiscal i Financera per intentar convèncer les comunitats del PP, que demanen més temps per estudiar la proposta. Fa només uns minuts el president s'ha mostrat comprensiu amb la decisió i ha posat la diana. El PP ho ha dit des del Vietnam.
7: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
5: De moment només donen suport al nou model de finançament Catalunya i les Canàries.
4: El govern espanyol ha indultat parcialment Laura Borràs, que continua inhabilitada, però que d'aquesta manera es podrà estalviar entrar a la garjola.
5: L'expresidenta del Parlament tenia una condemna de 4 anys i mig de presó, però li rebaixen a 2 perquè no entri a la garjola, com deies, però li mantenen la pena d'inhabilitació de 13 anys per qualsevol càrrec electe. En una piulada, Borràs ho ha celebrat, no ve d'acabar entre reixes, però creu que tot plegat continua sent una injustícia.
4: I a Madrid, Pedro Sánchez, Pol, evita parlar de corrupció durant el balanç del curs polític.
5: El president espanyol es va centrar en l'emergència climàtica i les dades econòmiques i només va treure les ungles en defensa de la seva família quan li van preguntar els periodistes.
8: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar. Las acusaciones populares no están impulsando una causa política.
5: Mentrestant, el PP creu que Sánchez viu literalment en una bombolla de mentides, de privilegis i de corrupció.
4: I ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, l'expresident de la Caixa, que és un dels grans artífecs en convertir el Banc Català en els més potents de l'Estat.
5: Primer el van nomenar director general l'any 1976 i al cap de 23 anys, l'any 99, va passar a ser president de l'entitat. Va ocupar aquest càrrec fins al 2003 i durant tot aquest temps va impulsar diversos canvis que, com deies, van convertir la Caixa en un gegant financer que és ara mateix. Avui la majoria de diaris lloen la seva figura i també el seu llegat.
4: I ja tenim aquí la nova de Spider-Man.

0: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember.
1: Spider-Man Brand New Day arriba a la gran pantalla als cinemes 4 anys després de l'última entrega i ho fa amb Tom Holland, que es posarà un cop més a la pell de Peter Parker per 6a vegada. De moment, les primeres crítiques ja la descriuen com una de les millors pel·lícules del superheroi.
2: Ah, home, hi ha ganes. Hi ha ganes de veure-la, no? Sembla que pot ser una mica la conclusió de, això, de Tom Holland com a Peter Parker. Veurem, veurem.
1: Ganes, a veure com acaba.
2: A veure, a partir de les 8 escoltarem també què li ha semblat al Pol Torrents, que ja l'ha pogut veure, i ell també li feia bastanta il·lusió. Veurem i repassarem totes les crítiques a bastament. Pel que fa als esports, Bernat, el president del Barça, Joan Laporta, que està ingressat a l'Hospital de Barcelona recuperant-se d'una arrítmia i, per tant, no viatjarà a Anglaterra.
3: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
4: De fet, va ser el mateix Laporta qui va explicar-ho en un comunicat. Va compartir-ho quan els metges ja li havien revertit l'arrítmia que patia des de divendres passat, després d'haver aixecat preocupació en el seu entorn més proper i alimentar rumors sobre el seu estat de salut. Ara, però, el president del Barça evoluciona bé i està a l'espera de rebre l'alta hospitalària ben aviat, entre avui i demà.
2: I l'Espanyol disputa avui el primer amistós de la seva estada, també a Anglaterra.
4: Jugarà contra el Burnley a 9:15 del vespre. Serà el primer partit que disputen els dos equips des que Alan Pace és el propietari de tots dos clubs. Manolo González compta amb 25 jugadors, d'entre els quals no hi és el capità Javi Puado, que continua amb la seva recuperació, ni Miguel Rubio, que no entra en els plans al tècnic i s'ha quedat a Barcelona a l'espera de resoldre el seu futur.
2: I atenció a això, que li ha passat a un equip de primera divisió. Perquè és un equip de primera divisió. El Rayo Vallecano s'ha quedat sense estadi a menys d'un mes de començar la Lliga.
4: La Comunitat de Madrid, que és la propietària, ha suspès de manera cautelar la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar-hi greus deficiències de seguretat. Segons explica el govern madrileny, les reparacions de l'estadi es poden allargar entre 2 i 6 mesos. D'aquesta manera, el Rayo haurà de buscar una alternativa pel debut a casa de Lliga el dia 20 d'agost contra l'Alavés.
2: El Barça també juga contra el Rayo, però és el Camp Nou, no?
4: Sí, el 31 d'agost.
2: Això és jornada. Allò que és la serà el segon partit per la
4: el tercer partit de Lliga, però sí, el primer... Però bueno, el segon del... Sí, o sigui, el primer
2: com?
4: A casa... Aviam, espera.
2: A veure.
4: Això és una mica...
2: Sí, sí, sí.
4: Tenim un sarau ara mateix, eh? M'estàs posant en un compromís. Jo recordo que és el primer dia, això sí, de temporada de la ràdio.
2: Sí.
4: Doncs el primer dia de temporada, patapam.
2: De temporada regular, però el Pou i companyia, el Barça juga a RAC1, tornen pel Gamper, com Gamper, sempre, sí, com sí, és
4: sí,
2: tradicional.
4: Sí, sí. Exacte. I el Barça, això sí, el primer dia de temporada de la ràdio, juga... Sí. Contra el Rayo a casa. És el
2: dilluns?
4: Segon partit, dilluns 31 d'agost, és el segon partit del Barça.
2: Sí.
4: Tècnicament és la tercera jornada.
2: Vale.
4: Sí?
2: La que faltarà és la primera.
4: Exacte.
2: Sí. Que es recupera com molt més endavant?
4: Més endavant.
2: D'acord.
4: No em facis dir tant el dilluns.
2: Un últim apunt. La FIFA que pretén vendre... Clar, és que estem així, és que ningú entén aquest calendari. La FIFA pretén vendre a inversors privats una part del Mundial de Seleccions i del Mundial de Clubs.
4: Segons ha destapat el mitjà britànic The Times, la FIFA vol explotar els drets comercials i la gestió d'aquests tornejos. Es vol fer a través de la creació d'una empresa filial FIFA Forward Enterprise, amb la justificació d'ampliar el finançament pel desenvolupament del futbol. Aquesta iniciativa de Gian Infantino, que seria el CEO de l'empresa amb un sou astronòmic, ha estat dissenyada amb persones properes a Donald Trump, com per exemple el seu gendre. Evidentment, la UEFA ja s'ha posicionat en contra.
3: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
5: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
2: El trànsit.
5: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
2: Bàsicament, a aquesta hora, retencions habituals en els accessos a la ciutat de Barcelona. I, per exemple, podem destacar circulació amb una mica de retencions a l'A2, en sentit a la capital, en el tram entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat. Es reprodueixen aquestes retencions també a la P7 amb un parell de punts, tot en direcció Barcelona. El tram que va de Barberà del Vallès a Badia del Vallès i el tram que va de Barberà del Vallès a Santa Perpètua de Mogoda. A partir d'aquí, nus de la Trinitat, accessos tant a la Ronda de Dalt com a la Ronda Litoral. Circulació densa a aquesta hora.
6: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Escolta, no sé si ho sabíeu, però fa calor. I n'ha de fer més. Els de la troba deien que els hi faltava calor amb ells. Jo, a mi, què voleu que us digui? A mi ja me'n comença a sobrar. Cal-

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio. RAC1.
1: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
2: Ponés. Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
3: Segones rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segones rebaixes a la Mallorquina. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
4: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
5: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
6: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC1. Tots som un milió.
9: RAC1. Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
10: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
11: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
12: No, que no és gens bo per la pell, nena.
13: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
14: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
15: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
16: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
17: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
18: Bon estiu.
19: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
20: 7:27.
21: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
20: Arribarem a 2:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
22: És quasi un clixé tornar a dir que els estopa sempre se'n recorden dels seus orígens. Però què voleu que us digui? És que realment és així. Sobretot en aquesta cançó, que fa un viatge molt personal pels seus llocs comuns a Cornellà i Llobregat, la ciutat en què van néixer. Aquí tot comença al Blade, una recordada discoteca que va tancar fa una pila d'anys, però segueix per la plaça de Tàrrega, el pont de la Renfe o un altre negoci difunt, l'Axioma. Els germans Muñoz parlen, en definitiva, d'un cornellà que ja no existeix. Però hi ha una cosa que segur que segueix vigent. Si un cornellanenc s'ha perdut, busqueu-lo al Vendrell, com en aquesta cançó dels grans Estopa.

0: barrio le supera la eterna espera, porque en mi barrio siempre es primavera, porque domingo y está asado vela.
1: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
2: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
3: Xarxa Hyundai de Barcelona.
4: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber? Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que el Ministeri d'Educació assegura que van avisar del fiasco de l'informe PISA fa un any i mig, és gairebé un any abans del que ha dit fins ara el Departament d'Educació, el Ministeri, però n'exculpa la consellera Esther Niubó i assenyala els tècnics de la Generalitat.
1: Protecció Civil ha llançat una alerta per un episodi de calor molt intensa. Comença avui i s'allargarà més d'una setmana. Això fa que es dispari el risc d'incendi a tot el país.
2: Els bombers han fet un pas endavant per estabilitzar els incendis de Castelló, d'Àvila i de Madrid. Continuen actius, però ja han tornat a casa gairebé la meitat dels desallotjats. Tot i això, el repunt de les temperatures podria tornar-los a complicar.
1: Els Mossos han detingut l'home acusat d'assassinar la seva parella a Barcelona. Segons La Vanguardia, la va matar davant dels fills de 4 i 8 anys. És el tercer crim masclista d'aquest any.
2: El govern espanyol ha indultat part de la condemna de Laura Borràs. L'expresidenta del Parlament s'estalvia la presó, però continua inhabilitada. A banda, el Suprem ha amnistiat la mesa del Parlament que va permetre el referèndum de l'1 d'octubre.
1: I Pedro Sánchez David ha parlat de corrupció. El discurs de balanç del curs polític, el president espanyol treu pit de les polítiques del PSOE i insisteix que cal un pacte d'estat contra el canvi climàtic.
3: Als esports, el president del Barça, Joan Laporta, està ingressat a l'Hospital de Barcelona recuperant-se d'una arrítmia i no viatjarà a l'estada de pretemporada d'Anglaterra. L'Espanyol disputa avui el primer amistós de l'estada, també a Anglaterra, contra el Burnley, tot plegat amb un nou sarau de la FIFA que pretén vendre a inversors privats una part del Mundial de Seleccions i del Mundial de Clubs.
0: I el temps?
4: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Abel Canal, bon dia.
5: Bon dia. Un dimecres marcat per la calor intensa. Ahir ja vam acostar-nos als 40 graus. Avui creiem que hi arribarem en sectors de la plana de Lleida, de la Conca de Tremp, però en general a l'interior del país fàcilment ens mourem entre els 35 i els 40. 28, 30, 32 a la costa, però amb humitat i xafogó, i un dia més sense precipitacions en lloc del país.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai L'Inmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai L'Inmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
0: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Abel.
5: Que després de les ventades al cap de setmana i amb l'estabilitat d'aquests dies i la pujada de temperatures, van pitjorant. Tot i que en general és entre bona i regularment bona, però és regular per micropartícules a Lleida, a Juneda, a Pons, a Manlleu, a Tona, a Montcada i Reixac, a Vilafranca, al Penedès i a l'Hospitalet del Llobregat. Regular per altes concentracions d'ozó a Pardines, al Ripollès i a la Sénia, al Montsià. I desfavorable per micropartícules a Gandesa i a Manresa.
6: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
7: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
8: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
7: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
6: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
9: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
10: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: A aquesta hora comencem a tenir ja les retencions habituals en totes les carreteres i vies que van en direcció a Barcelona. Certa circulació intensa en diversos trams de l'A2, en diversos trams de l'AP7, en el nus de la Trinitat, en els accessos a la Ronda de Dalt i Ronda Litoral. També es comença a acumular una mica de densitat a la B23, en el tram entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, i es reprodueix el mateix a la C31 i a la C32, en els trams més propers a la capital.
4: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
11: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
12: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
13: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
14: Bon dia.
0: Avui, tant la premsa editada aquí com a Madrid, es fa ressò del balanç polític d'ahir de Pedro Sánchez. Bona part dels diaris coincideixen a criticar-li les gairebé nules mencions als casos de corrupció que esquitxen al seu entorn.
12: A La Vanguardia, Jordi Juan titula el seu article Sánchez troba una altra liana i és ni més ni menys que el pacte climàtic. Explica que més enllà del discurs triomfalista sobre les dades econòmiques, el president espanyol es va agafar a una nova línia estratègica per mirar de descartar la majoria conservadora que l'avantatja les enquestes i acaba mentre el PP no es desmarqui clarament de Vox i admetin la influència de la crisi climàtica en l'actual onada d'incendis, Sánchez tindrà munició per estona. A l'editorial Prou, el diari també posa deures a Sánchez en carpetes com el finançament, la falta d'habitatge i l'aprovació dels pressupostos.
13: El diari Ara, Antoni Bassas escriu que Sánchez li doni 50 voltes comunicatives a Feijó no vol dir que no se li vagin de 3 hores lluny els jocs de mans dialèctics que practica. Exigeix al president espanyol que si realment vol saber si els catalans continuen tenint o no un problema amb l'administració estatal, que vagi cada matí a les andanes de Renfe i sentencia que les necessitats de Catalunya estan lluny de quedar satisfetes.
14: L'editorial del periòdico és molt contundent i assegura que quan Pedro Sánchez parla sobre canvi climàtic no ho fa d'acord amb la informació i la responsabilitat que té el govern d'Espanya en una emergència com aquesta. Diu que treu el tema per pur partidisme per criticar el PP i els seus pactes amb els negacionistes de Vox i ho sentencien dient que ara som davant una pugna irracional entre negacionistes i fonamentalistes.
12: El País, Àngeles Caballero, descriu el discurs de Sánchez com una esbroncada de pare. Diu que el president espanyol va abusar del ja us ho deia jo, sobre els efectes del canvi climàtic en els incendis i critica que, per contra, li dediqués el temps just a les màximes urgències de l'Estat, l'habitatge i la corrupció.
13: El Mundo parla a la seva editorial d'un executiu paralitzat, apunta que la compareixença ahir de Sánchez va posar al descobert les seves contradiccions. Diu el diari, Sánchez va voler tancar el curs amb una imatge de normalitat, mentre que és més que evident que això no es trasllada a la vida dels ciutadans. I l'avisa que després de 8 anys al govern ja no valen parlar dels problemes com una herència i de les solucions com promeses de futur.
14: A l'ABC, Ignacio Camacho va en la mateixa direcció. Acusa el president espanyol de fingir normalitat mentre la corrupció campa el seu aire al govern. Critica que no en fes gairebé menció en 65 minuts de discurs autocomplaent i veu de mal gust l'anunci enmig de tot plegat d'una llei d'integritat pública. Ho sentencia com una broma sarcàstica que no tenia el suport per aprovar-se.
12: I la Razón va un pas més enllà i parla de l'últim balanç estiuenc de Sánchez. En la seva editorial, el diari titlla el discurs d'una presentació de mentides i estafes pel poble. Coincideix a criticar que gairebé no parlés de les investigacions per corrupció del seu germà i de la seva dona i li llença una advertència a la ciutadania. Ja no li dona suport, diu textualment, Sánchez no pot posar un peu al carrer sense que això es noti.
0: De tornada a casa nostra, els diaris també destaquen i celebren l'aprovació de la llei que ha d'acabar amb els càrrecs a dit a l'administració pública, però demanen als partits que es posicionin i facin pinya per aprovar la norma.
13: El diari Ara titula en la seva editorial Necessitem una administració meritocràtica. Escriuen que els resultats del servei públic no són els desitjables. Tenir directius preparats i eficaços al sector públic, diuen, és primordial. Sobre el paper, creuen que la norma és un canvi benvingut, però asseguren que ara el que cal és que la seva implementació sigui real i seriosa i que no es desvirtuï de primeres.
14: Al periòdico, Carme Poveda titula el seu article L'administració necessita els millors directius públics. Celebra que amb l'aplicació d'aquesta llei, Catalunya es pot convertir en un referent per a la resta de l'Estat en l'àmbit de la gestió pública i destaca que ha arribat el moment d'enfortir la confiança de la ciutadania en l'administració.
0: I avui, que ja tenim aquí l'estrena de Spider-Man Brand New Day, la premsa d'arreu del món ja entoma primeres crítiques.
12: A casa nostra, el periòdico destaca el to més emocional d'aquesta entrega de la famosa saga. Diu que la pel·lícula sembla reconduir-se a través de la interacció íntima entre heroi i malvat i valora la feina del director. Demostra un domini de la posada en escena clarament superior a les seves primeres pel·lícules de Marvel.
0: És clarament una de les notícies que fa la volta al món.
15: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
13: La Razón li concedeix 3 estrelles a la nova entrega de l'Home Aranya, posa en valor el paper sentimental de Spider-Man i l'honesta senzillesa amb què l'encarna Tom Holland. Opina que travessa el cor d'una pel·lícula que dona el millor de si mateix en els moments íntims.
14: Als Estats Units, The New York Times parla de pesantor emocional i assegura que no és ni de bon tros tan divertida com les pel·lícules anteriors. Diu que bona part de la comèdia desenfadada que definia la saga ha desaparegut i, tot i això, torna a elogiar el paper de Tom Holland, que considera excel·lent.
12: En la mateixa línia, la revista Variety assegura que en alguns moments la pel·lícula sembla més un drama contemplatiu que una aventura de superherois. La defineix com a divertida a estones, però també feixuga, massa episòdica i mitja hora més llarga del que caldria. Això sí, també coincideix que Holland mai havia estat millor.
13: Deadline, en canvi, és força més optimista. Diu que Holland hi aporta tot l'humor, el cor i el carisma necessaris perquè la pel·lícula funcioni i destaca la química excepcional que manté amb Zendaya.
14: En canvi, The Hollywood Reporter considera que aquesta nova entrega aconsegueix equilibrar molt bé l'autoreflexió amb l'acció i la defineix com una evolució madura del personatge sense renunciar a l'espectacle.
16: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: 2 minuts i tornem.
17: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
18: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
19: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
20: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
21: No ho comparteixo.
20: El que he dit?
21: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
20: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Hi ha 3 coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta les condicions a la botiga i al web.
23: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
24: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
25: 11, 25, 40, 41 i 45, i els sols, l'1 i el 5.
24: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 7:43. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
1: A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
2: Aquest matí a tothom qui fa vacances al juliol si llegeix l'article de Jimena Marcos al País. Assegura que el juliol agosteja, però l'agost no julieja. Ho justifica argumentant que, tot i que el juliol pot disfressar-se d'agost i aparentar ser més festiu i lleuger del que és, l'agost sempre es mantindrà desbordant d'esperit festiu. Marcos es resigna a ser una turista, com totes les turistes, i remata la seva apologia dient que l'agost és el mes més fiable per fer vacances, perquè sabem que almenys l'agost segueix sufocant-nos.
1: Vaig llegir no sé qui que deia que l'agost era com el diumenge de l'estiu, que el juliol és dissabte i el juny és divendres. L'agost, en un moment ja de l'agost, a la meitat de l'agost, ja és el diumenge a la tarda. Ja saps que això s'està acabant i que arriba el setembre i que és el primer dia de col·le, que és dilluns al matí. Per tant,
2: no ens agrada l'agost, eh?
1: No. L'octubre, diuen, que està molt bé per fer vacances. Joan Ribaudí, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui?
3: Que li han llançat ous al cotxe de Pedro Sánchez en la seva arribada a Castelló. En un vídeo que circula a xarxes veiem uns manifestants que llencen ous a un cotxe oficial i el text que acompanya el vídeo vincula l'episodi a la visita del president del govern espanyol arran de l'incendi a la Vall d'Uixó. Però la notícia és falsa, el vídeo no és de Castelló ni d'un atac al vehicle de Pedro Sánchez, sinó que és d'una manifestació contra el govern d'Albània de la setmana passada. Ho llegim a EFE Verifica.
1: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
1: La NASA confirma que no hi ha danys estructurals significatius a la seva estació a Madrid per l'incendi.
4: Sí, l'estació de comunicacions de l'espai profund de Robledo de Chavela, a Madrid, no ha rebut danys estructurals importants a causa de l'incendi forestal. Tot i que s'han detectat afectacions al paviment, les antenes i els edificis es mantenen intactes. Mentrestant, les comunicacions amb les missions espacials continuen amb normalitat gràcies al suport de les estacions de Califòrnia i Austràlia.
1: I anem al tema. La polèmica pels gossos segueix portant cua un dia més.
2: Doncs sí, després de la carta original de Josep Varela a La Vanguardia contra la mesura de permetre aquestes mascotes al tren,
1: sí,
2: i les dues cartes de resposta,
1: sí,
2: el debat es trasllada ara a la bústia de correu del món a RAC1.
1: Home!
2: Daniel Tosca se suma al bàndol del no. Explica la casuística de la seva dona, que és al·lèrgica als gossos i gats, fins al punt que se li tanca la tràquia i ha de sortir corrents a l'hospital. I acaba criticant que no només han de fugir dels llocs amb gossos, sinó que més han d'aguantar comentaris i males cares.
1: Ni Zapatero, ni Pisa. No, no. El tema de l'estiu és el que s'està donant cada dia a aquesta hora des de ja en fa molts. O sigui, però que sé l'altre també portar... Bueno, aquest és el tema de l'estiu. Marc Margarit, bon dia.
5: Bon dia.
1: Creen una empresa per canviar el so del microones?
5: Sí, a una empresa de dissenyadors de so nord-americans els molestava el soroll que fa el microones quan ha acabat d'escalfar-nos el plat. Tots el coneixem, i han fundat ara una empresa per modificar-lo. Gràcies a ells, l'aparell ara podrà alertar-nos que el menjar està a punt amb sons més elaborats i menys incisius, com aquests.
1: Com? No, molt millor, clarament.
5: Aviam, la virtut del nou disseny és que canvia el so sense afegir cap peça nova a l'electrodomèstic per no encarir-lo.
1: Sí, podem tornar a sentir. O sigui, com sonaran els microones a partir d'ara? És terrible,
3: eh? Et sona això a casa i te'n vas corrent.
5: En això estan els americans, tu.
1: Mare meva. Qui ha demostrat ser un home de paraula?
6: Marco Corella, que ha complert la seva promesa i s'ha tatuat la cara de Luis de la Fuente. El futbolista ha compartit un carrusel de fotografies a Instagram on es pot veure el resultat final. El tatuatge se l'ha fet a l'avantbraç i és un petit de la Fuente agafant la Copa del Món. Ho llegim a diversos mitjans.
1: I quin altre celebrity ha renegat del seu llinatge a Hollywood?
7: Suri, la filla de Tom Cruise i Katie Holmes, que ha iniciat els tràmits legals per tallar qualsevol vincle amb l'actor amb qui no es veu des de fa més d'una dècada. Ara es diu Suri Noel, després d'adoptar el segon nom de la seva mare per homenatjar-la. Ho llegim a La Vanguardia.
1: És terrible, el so del microones, eh?
5: Encara estem aquí, eh?
1: I ara m'he quedat allà. Ara el tema ja no és els gossos. És aquesta barbaritat. Va, els treballadors espanyols... Posem-nos seriosos, sisplau, Marc, salva'm. Els treballadors espanyols regalen 3 dies de vacances l'any.
8: Santander t'ofereix
0: La notícia econòmica.
5: Sí, van utilitzar de mitjana uns 19 dies de descans durant el 2025, mentre que l'assignació mitjana és de... Sí. És que estic pensant al micrones, jo també, disculpa'm. El que dèiem és que l'assignació mitjana és de 22 dies, però de mitjana en van utilitzar només 19, per tant, només van fer servir 3 dies de vacances. La dada és una millora significativa respecte a l'any anterior, on la mitjana de vacances era de 12 dies. Tot i perdre 3 dies de vacances, a Europa, només Alemanya aprofita més els dies que té disponibles, n'informa el Nacional.cat.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
9: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
11: El Marc Margarit encara riu, però ja ha sortit a l'estudi. Va, què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes?
12: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
11: Bon dia, Guillem.
13: Bon dia. Quan érem petits, abans de marxar de vacances, ens compraven un quadern d'estiu perquè no ens passéssim 2 mesos sense fer res. Doncs resulta que ara els quaderns d'estiu també són per adults i s'han convertit en un petit fenomen editorial. El quadern Blacky fa més de 15 anys que es publica i ja n'ha venut més de 500.000. Però n'hi ha molts més. El quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, quaderns d'enigmes, d'història, de passatemps, i fins i tot el paraulògic té versió en paper. Xavi Norriguis, que ha participat en un d'aquests quaderns, atribueix l'èxit a les ganes que tenim a l'estiu de fer una mini desconnexió digital. I aquest estiu alguns dels més buscats s'estan esgotant a les llibreries. O sigui que avui us proposo tornar a fer deures d'estiu, però aquest cop sense que ningú ens obligui.
12: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
11: Obrim les pàgines d'esports. Bernat Balbó, bon dia.
14: Bon dia.
11: Mohamed Dabone, de 14 anys, ja és espanyol.
14: El jove jugador del planter de bàsquet blaugrana ha aconseguit la nacionalitat després que el Consell de Ministres l'aprovés ahir. Dabone és una de les promeses del bàsquet europeu. Amb 2,10 metres d'alçada, formarà part de la dinàmica del primer equip pròximament.
11: I encara en bàsquet, Nikola Kusturica cobrarà més que LeBron James.
14: El jugador del planter blaugrana, ara a la Lliga Universitària Nord-Americana, guanyarà 12 milions de dòlars en 2 temporades als Estats Units. En canvi, LeBron, amb el seu fitxatge als Sixers, cobrarà el sou més baix de tota la seva carrera, inclús menys que el seu primer any de rookie, un total de 8 milions de dòlars en 2 cursos. No deu ser un gran problema per al jugador de 41 anys, si tenim en compte que en tota la seva trajectòria ha guanyat més de 580 milions de dòlars només en contractes a l'NBA. Ho llegim a Mundo Deportivo.
11: La notícia freak.
0: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
3: Els cotxes més avorrits del món també tenen el seu festival i aquest any ha batut rècords. Aquest cap de setmana s'ha celebrat al Regne Unit la 12a edició del Festival of the Unexceptional, que ha reunit més de 5.000 aficionats i més de 2.000 vehicles. Aquí no guanya el cotxe més car ni el més espectacular, sinó el més normal. El guanyador d'aquesta edició ha estat un Volkswagen Polo E de més de 20 anys, el segon lloc ha estat per un Toyota Previa del 1992 i el tercer per un Ford Focus del 2001.
11: I avui dimecres fem lectura de la premsa del cor en diagonal.
7: Avui totes les revistes obren amb les imatges del casament de Susana Griso amb l'executiu Luis Enríquez. La cerimònia s'ha celebrat a S'Agaró, a la Costa Brava, en un entorn idíl·lic i els seus fills n'han estat els padrins.
11: Perdó, tema banda. Susana Griso, estupenda. Estupendíssima amb el seu vestit blanc de casament. I Luis Enríquez amb una camisa com d'anar a dinar el diumenge.
3: D'anar per casa, totalment.
11: A fer la paella allà al xiringuito de la platja. Bueno.
3: Per la seva banda, Lectures publica en exclusiva el nou romanç de Ferran Torres. Després d'uns dies de vacances a Eivissa, la revista l'ha enxampat molt còmplice amb Jasmine Jafés, una hostessa de vol italiana. Segons expliquen, han compartit nits de festa en locals com Ushuaia o Lio Eivissa.
7: I Semana entra també en exclusiva a casa d'Esperanza Gracia. La popular astròloga assegura que la televisió ha estat casa seva durant molts anys, però que ara sentia que era el moment de tancar aquesta etapa. I de passada ens ha deixat un consell de cara a l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Recomana vestir de blanc i negre per atraure les bones energies.
11: I avui, que és Santa Marta, és l'aniversari de...
3: Del pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, que fa 45 anys, la comunicadora Sandra Sabatés, que en fa 47, el cantant Hosmer, és superforest, superfort, que fa 51 anys, i l'epidemiòleg Fernando Simón, que en fa 63.
15: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui, Lluna?
7: La de La Vanguardia, que entrevista a William González Guevara, poeta nicaragüenc exiliat a Espanya, que reflexiona sobre la repressió cultural que viu al seu país. Guevara explica que la dictadura de Daniel Ortega i la seva esposa ha convertit el país en un desert cultural. De fet, descriu Nicaragua com una dictadura que odia els llibres i diu: si un policia veu qualsevol jove llegint el meu poemari, l'arresten. Tot i això, confessa que, malgrat la repressió, allà la gent se saluda amb un "com va, poeta?".
16: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: 7 i les 8, ara tornem.
17: Tens entre 18 i 30 anys? Torna el Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
18: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
19: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Nude Project, Sandro, Simorra, The North Face i Tous. Només aquest dijous 30 de juliol a la Roca Village.
20: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
21: No ho comparteixo.
20: El que he dit?
21: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
20: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
23: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 4 i les 8. A aquesta hora posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa per anar avui a Madrid.
24: Sí, avui fiquem el nas en un d'aquells platós de televisió colorits amb tot de tertulians que criden molt i que mai assumeixen que el que més els agrada és tafanejar a la vida dels altres. Ja sabeu a què ens referim, allò de que si aquesta noia s'ha embolicat amb aquella altra o si un home es divorcia de la seva 17a dona. El que no deuen saber cap d'aquests periodistes és que la major part de les vegades que xafardeen, com diuen en castellà, fan servir un préstec català de xafardejar, que, com bé sabreu, prové de l'acció de fer safreig. I, per cert, als safrejos, antigament, hi havia tant de xivarri com en un d'aquells platós acolorits de Madrid.
1: I aquesta hora... Aprenentatges que ens dona la vida, Zoem, als nostres oients.
3: Avui la nostra oient és la Raquel, que ens envia un consell que crec que ens hauríem d'aplicar més d'un.
2: El que jo aconsello a tothom és que a partir de les 12 de la matinada no envieu mai cap missatge, perquè sempre surten les coses molt malament. I més si aquesta persona t'agrada. Com deia en gran Ted Mosby, mai surten les coses bé a partir de les 2 de la matinada. Jo retrocedeixo 2 hores perquè trobo que és molt important que a les 12 estigueu dormint i no enviant missatges amb algú que us interessi més de lo normal.
1: Mira,
3: té tota la raó.
1: Estic completament d'acord.
3: Però jo això ho expandiria. En general, no enviïs mai missatges en un moment de mínima emoció. Vull dir, tu espera't ni a la nit ni al dia en cap moment. I més, menys si estàs enfadat. Jo sóc molt partidària de la llibreta dels insults. Tinc una llibreta on, en un moment de molt enfadament, hi escric i apunto tot el que em passa pel cap, totes les barbaritats,
1: ah, sí?
3: I l'endemà decideixo si mereixen sortir de casa o no. Sí, sí, sí. I la majoria de vegades descobreixes que estaves en un moment de deliri absolut.
1: Clar.
3: Veus autèntiques baixanades i dius, això es queda aquí tancat dins aquesta llibreta. Jo m'ho aplico, de vegades, perquè moltes vegades he enviat missatges que no toquen.
1: Sí, ja. Bueno, això ja és una mica allò, eh? L'aprenentatge també hi ha dies que no es pot aplicar sempre.
3: No.
1: Recordeu que si teniu ganes de compartir amb nosaltres el vostre consell o aquest aprenentatge que hagueu après al llarg de la vida, ens el podeu fer arribar per WhatsApp al 669-1010-10. 669-1010-10. I què tenim de concerts avui, Lluna?
7: Doncs avui, a les 9 de la nit, podeu anar a la Sala 1 de Ras Matàs perquè actua l'agrupació de cúmbia argentina, la Delio Valdez. Encara podeu comprar entrades a partir de 38 euros i 50 cèntims.
4: Sobreviviendo la madrugada para poder llegar. Una tormenta que es mi refugio, noches de soledad y al caer.
7: Una altra sala de Barcelona on anar és la Sala Apolo. A 2:15 del vespre actua l'australià John Butler i les entrades a 27 euros.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Embolic, masculí, lèxic comú, complicació d'esdeveniments, de circumstàncies, etc. Cosa de la qual no és fàcil deseixir-se. Caos, masculí, lèxic comú, confusió i desordre complet. Sidral, lèxic comú, situació de molt desordre, soroll i confusió. Totes tres valen. També desconcert, garbuix, merder, desgavell, aiguabarreig, batibull o s'enfaina. Aquí que cadascú triï la seva paraula preferida per definir les novetats de les últimes hores sobre la polèmica per l'expulsió de Catalunya del proper informe PISA. En 24 hores ha comparegut la consellera al Parlament per assegurar que la conselleria no en sabia res fins fa 3 mesos, però també s'ha sabut que el Ministeri ja va avisar que alguna cosa no anava bé fa més d'un any, però també s'ha matisat des del mateix Ministeri que sí que van avisar, però que no van fer-ho a la conselleria directament, sinó a un òrgan tècnic. I que, clar, potser llavors no va arribar a l'avís on havia d'arribar. I a veure quin dona més. I ara ens preguntem, ningú d'aquest òrgan que depenia de la conselleria va avisar els seus superiors de la conselleria? Que aquest òrgan tècnic ara ja no existeixi i que en aquell moment estigués just en un procés de transició, justifica que es trenqués la cadena d'informació? En quin punt es va trencar? I tot plegat vol dir que vés a saber quantes escoles de diferents llocs de Catalunya es van confondre a la vegada amb els criteris? I sobretot, vol dir que aquestes vés a saber quantes escoles de diferents llocs de Catalunya es van confondre a la vegada amb els criteris sense que ningú, cap supervisor, s'alarmés en cap moment? Estigueu atents a la informació que us explicarem ara al Món RAC1, una informació a la qual ha tingut accés la sotseditora del programa, la Mar Suí, perquè servirà per resoldre alguns d'aquests interrogants. I a veure si després, a partir de les 9, l'Eudald Martínez, la persona que més controla de temes d'educació de tota la ràdio, ens dona un cop de mà per acabar de desxifrar aquesta mandonguilla, aquest siri, cacau, desconcert, desmanec o guirigall. Totes valen. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 29 de juliol del 2026.
2: Un dimecres en què recuperem els 40 graus a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida, però també a la Conca de Tremp, i en què en general s'intensifica la calor. Xafogó intensa a la costa, ara mateix a la Costa Brava, molta humitat, alguns núvols baixos o boira, i ambient molt xafogós, que es mantindrà tot el dia al litoral, on no pujaran tant les temperatures, però a l'interior fàcilment ens movem amb màximes de 35 a 39, 40 graus. Com a novetat, a la tarda pot aparèixer algun ruixat poc important al nord del Ripollès.
3: Des del trànsit, en aquests moments hem de dir que la situació viària presenta aturades a la P7 a Barberà, tant en sentit Girona com en sentit Tarragona, hi ha aturades i també hi ha problemes als accessos a sud a la B23 per entrar cap a la Diagonal.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món. Amb CaixaBank. El fiasco que ha deixat Catalunya fora del proper informe PISA amenaça de convertir-se en una greu crisi al govern de la Generalitat. Els últims dies, el Departament d'Educació s'ha fet un fart de defensar que no es va assabentar del problema fins ara, fa pocs mesos, 3-4 mesos, al març d'aquest any, quan ja era massa tard per rectificar. Doncs bé, segons va avançar La Vanguardia, ja ha pogut confirmar RAC1, el Ministeri d'Educació ja va avisar els tècnics de la Generalitat gairebé un any abans. Estem parlant de l'abril del 2025. En aquell moment, l'empresa que gestionava els exàmens va detectar que la taxa d'alumnes catalans exclosos de les proves era exageradament alta i ho va traslladar al personal del govern espanyol. I tot seguit, aquests tècnics del Ministeri van alertar els seus homòlegs catalans d'aquest error. Com dèiem, en començar aquesta informació qüestiona com a mínim el que ha defensat fins ara la consellera d'Educació. No fa ni 48 hores, dilluns a la tarda, Esther Niubó insistia des del Parlament que no en van saber res de res fins ara fa pocs mesos.
4: En el primer moment que tenim constància que hi havia hagut un no compliment d'aquests paràmetres metodològics que estableix PISA és el mes de març d'aquest any. Per tant, en aquell moment no es podia fer una correcció de les proves. Però es va actuar a instàncies del secretari de Millora Educativa, va iniciar aquestes diligències i, per tant, l'escàndol hagués estat que no s'hagués actuat. Jo crec que estaríem davant d'un escàndol majúscul. Però aquest departament, en el moment de tenir coneixement, va actuar.
0: Davant d'això s'obre un primer interrogant. Si el Ministeri va fer el crit d'alerta ara fa un any i escaig, Per què el departament insisteix que no se'n va assabentar fins fa pocs mesos? Doncs bé, segons el Ministeri, el motiu és que en aquell moment els tècnics, tant els catalans com els espanyols, no van saber valorar ni l'abast ni les conseqüències que podria tenir aquell error. I en comptes d'elevar-ho, elevar-ho a la conselleria, elevar-ho als estadis polítics, van decidir guardar-ho en un calaix i no van informar-ne els seus superiors. Per tant, segons el govern espanyol, en aquell moment la informació no va arribar als alts càrrecs del departament, tampoc a la consellera, i es va quedar al Consell Superior d'Avaluació Educativa, que és un organisme públic que penja del departament. Per acabar-ho de rodonir, en el moment que els alumnes resolien els problemes dels exàmens, aquest Consell d'Avaluació estava en ple procés de reconversió i, per tant, no tenia un lideratge clar. Però en tot aquest embolic encara li han d'afegir una segona contradicció. Segons el Ministeri d'Educació, el passat mes de març, l'OCDE, que és l'organisme europeu, ja va informar a totes les parts que Catalunya quedava fora de l'informe PISA, precisament pels errors que s'havien detectat un any enrere. Segons la consellera, però, no se'n van assabentar fins fa poques setmanes, literal.
4: En aquell moment el que es tenia és la comunicació que no s'havien seguit uns paràmetres metodològics, però es va fer el que s'havia de fer, insisteixo. El que es va fer és obrir diligències per determinar quines havien estat les causes, quin havien estat l'error, els errors que es puguin doncs, derivar d'aquesta investigació. I en tot cas, l'afectació que aquest error metodològic tindria a la publicació dels resultats PISA va arribar fa poques setmanes.
0: De moment, el Departament d'Educació evita fer més declaracions sobre el tema i insisteixen que tot plegat va ser un error tècnic que s'està investigant. Repassem totes les novetats que hem tingut fins ara, fins a les 8 i 7 del matí, amb l'Odal Martínez.
5: L'avís del Ministeri va ser l'abril del 2025, és a dir, quan alguns centres encara no havien fet els exàmens. El Ministeri, liderat per Milagros Tolón, detalla que va ser una de les empreses contractades per l'OCDE per organitzar les proves qui va alertar que estaven detectant una taxa d'exclusió d'alumnes extraordinàriament alta. Segons la Moncloa, personal tècnic de l'Institut Estatal d'Avaluació Educativa ho va traslladar al Consell Superior d'Avaluació Català, però remarquen que aquest contacte va ser estrictament tècnic i que, per tant, no en van informar directament els alts càrrecs del departament perquè en aquell moment encara no en podien valorar tècnicament l'abast ni les conseqüències que tindria l'error. Per acabar-ho d'adobar, en aquells moments el Consell Superior d'Avaluació Català estava en ple procés de reconversió en l'actual Agència d'Avaluació i Prospectiva i feia mesos que no tenia un lideratge clar. En el moment de l'avís, qui presidia el Consell era l'aleshores directora de Currículum, Mercè Andreu, que depenia de la secretària de Millora Educativa, Josefina Beltrán. Ara cap de les dues ja no treballa al departament. Totes dues van deixar el càrrec l'octubre del 2025, 6 mesos després de PISA.
0: Gràcies, Eudald. Aquestes són les novetats que hem sabut fins ara. Ara en venen unes altres. Mentre s'investiga què va fallar perquè la informació no arribés on tocava, l'altra gran pregunta és com hem arribat fins aquí? Per què es van excloure d'entrada més alumnes dels que tocava? Una de les possibles teories que apuntava al departament és que l'error fos dels instituts, que haurien confós els criteris d'exclusió de les proves PISA amb els criteris d'altres exàmens com els de competències bàsiques. Doncs bé, alguns centres consultats per RAC1 neguen rotundament aquesta teoria i denuncien, a més, que els criteris de les PISA que els va traslladar al departament eren poc clars. De fet, el món RAC1 ha tingut accés a la informació que se'ls va donar en una reunió per explicar com funcionarien aquestes proves PISA, que es va fer poques setmanes abans de l'inici dels exàmens. Una documentació que qüestiona justament que els responsables de l'error fossin els instituts per una confusió. En té més detalls, la Mar Suí.
6: Segons informen els centres, el departament va convocar-los a una reunió a Barcelona l'11 de març, quan quedaven només 20 dies per l'inici dels exàmens. Aleshores, se'ls va explicar el format de la prova i se'ls va comunicar que serien els mateixos instituts els que haurien de decidir quins alumnes feien l'examen i quins no. Això ho van deixar recollit en unes diapositives que van fer extensives als centres. El document, però, només s'indicava quan serien els exàmens, de quines matèries s'examinaven i com emplenar la llista d'estudiants que sí que farien les PISA. En canvi, no s'hi precisava que la xifra dels exclosos no podria superar en total el 5%. De fet, l'única informació que van rebre en aquest sentit va ser la taula dels criteris per eliminar alumnes de les proves, una graella que, per cert, indicava clarament i en majúscula que eren pautes per a les PISA. És a dir, que els instituts sabien des del primer moment que eren els criteris d'aquests exàmens i no d'uns altres. Així ho han confirmat alguns centres a RAC1. A més, han posat de manifest que aquests criteris eren molt subjectius a diferència dels exàmens de quart d'ESO que fa la Generalitat. En aquests segons, un aplicatiu ja indica quin alumnat en queda exclòs, mentre que les PISA són els instituts que fan una llista d'Excel. Aquest llistat és el que van enviar a l'empresa E2 Estudios y Evaluaciones setmanes abans de les proves, però pel que sembla ningú el va validar malgrat que hi havia marge.
0: Aturem-nos un moment aquí. Els documents, per tant, eren clars, els instituts no es van poder confondre de criteris dels exàmens, tal com indicava la consellera aquest dilluns. El que va destarotar el personal, per tant, va ser, d'una banda, que els criteris eren una mica ambigus i, de l'altra, que els professors no sabien que hi havia un límit a l'hora d'excloure els alumnes. Següent pregunta. Quins eren aquests criteris i què deien exactament, Marc?
6: Doncs, bàsicament, hi havia tres punts als quals els centres podien agafar-se per deixar fora de les proves un alumne. Que l'estudiant tingués una discapacitat física permanent, que no fos un parlant nadiu en català i que fes menys d'un any que estudiava a Catalunya, o bé que tingués una discapacitat cognitiva, conductual o emocional. Aquest últim criteri era el més conflictiu perquè la graella deia que ho havia de decidir una persona qualificada, i per persona qualificada es referien a qualsevol tutor o psicopedagog de l'institut. Des dels centres no en sabien res del 5%, així que van excloure tots els estudiants que van creure convenient. I com que ningú els va avisar que n'hi havia massa d'expulsats, només van fer els exàmens els proposats pel mateix institut.
0: Gràcies, Mar. Amb tot això sobre la taula i veient el paper clau que va tenir l'empresa intermediària, aquesta empresa que es diu 12 Estudios y Evaluaciones en tot aquest assumpte, des del món RAC1 ja ens hem posat en contacte amb la companyia aquestes últimes hores, però ja us avancem que de moment han declinat pronunciar-se sobre el tema. Aquestes últimes novetats de tot plegat

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Amb llum i taquígraf, per conèixer què ha passat. Per tant, entenem que això ha de ser al setembre.
2: Tots els partits, excepte el PSC, creuen que les explicacions de la consellera són insuficients i per això demanen que s'aclareixi l'error el més aviat possible.
3: Gràcies, Eudald. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del Món RAC1, Laura Rossell.
4: L'ensenyament a Catalunya s'ha convertit en una font constant de problemes. El curs escolar va estar marcat, si ho recordeu, pels 22 dies de vaga del professorat. L'estiu passat hi va haver l'escàndol per l'adjudicació de places i ara la vergonya de les proves PISA. Però és igual si algú va esborrar els alumnes catalans de la llista voluntàriament o si va ser un error. El problema no és no sortir a la foto de l'informe. El problema és la certesa que som un espantall, amb foto o sense foto. Ja no hi ha manera de dissimular-ho. La crisi és enorme. Els alumnes tenen pitjors resultats en matemàtiques, lectura i ciències i aquest baix rendiment sostingut en el temps té efectes sobre la resta d'etapes educatives i a la llarga sobre el creixement econòmic i sobre l'estructura social del país. Estan passant com a mínim dues coses més. Una, s'està esquerdant el mecanisme imprescindible que feia que les desigualtats econòmiques i socials es quedessin a la porta de l'escola, i dos, el sistema educatiu ha perdut la confiança en ell mateix. L'educació, per tant, està quedant arrasada, com els boscos amb els incendis de l'estiu. Es crema una matèria que és fonamental per al país i per al nostre futur. No ens ho podem permetre, però aquí seguim, instal·lats en la queixa, en la mirada curta i fent informes quatre mesos després.
3: Gràcies, Laura. La polèmica amb l'informe PISA ha esclatat en plenes vacances escolars, però no és l'únic mal de cap que ha d'afrontar el Departament d'Educació. Amb les futures i més que probables vagues i noves protestes dels mestres a l'horitzó, a més, avui hem d'afegir que Plataforma per la Llengua ha denunciat que el TCJC obliga una altra escola a fer un 25% de classes en castellà. Aquest cop, la sentència afecta l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta. Això és el Maresme. La novetat d'aquest cas és que el Tribunal Superior de Justícia s'aferra a un pronunciament recent del Tribunal Europeu de Drets Humans que avala el 25% per justificar la seva decisió. Tant la Generalitat com la Plataforma per la Llengua ja han anunciat que recorreran la decisió. Actualment ja són una trentena les aules d'arreu del país on s'aplica aquest 25% de castellà perquè ho ha demanat una sola família de cada classe. I un últim apunt sobre educació. El govern ha començat a desplegar l'acord que va tancar el mes de maig amb els sindicats minoritaris de docents i que va desembocar en l'onada de protestes multitudinàries de finals de curs. De moment, ja ha aprovat els nous complements salarials dels docents. S'implementaran progressivament. Aquest any i el que ve seran 50 euros bruts mensuals, més fins a arribar als 170 euros extra al mes, ja de cara al 2029. Evidentment, aquest serà un dels temes que abordarem avui a la tertúlia amb el Ricard López, la Clara Ardèvol, la Natàlia Rodríguez i el Rodrigo Amírola. Vindrà la Mar Suí, la sotseditora del Món RAC1, aquest estiu a la tertúlia, a ampliar aquesta informació que ara us hem explicat, amb aquests documents als quals ha tingut accés al Món RAC1 i que posen una miqueta més en entredit el relat oficial. I també farem venir l'Eudald Martínez, que és el redactor de Societat de RAC1, el responsable de temes d'educació del Servei d'Informatius d'aquest aquesta casa, està especialitzat en aquests temes per doncs, també intentar resoldre i posar una miqueta de llum sobre aquestes qüestions i tots els interrogants sobre aquesta qüestió que des de divendres passat que va esclatar s'ha anat fent gran cada dia que passa. Més enllà de les novetats que puguin sortir de l'informe PISA, també estem molt pendents del temps perquè avui torna la calorada. La calor no, perquè la calor no ens ha abandonat, però la calorada de debò ja la tornem a tenir aquí. Hem tingut una petita treva, però calceu-vos perquè avui els termòmetres es tornen a disparar a tot arreu i a les comarques de Lleida fins i tot tornaran a arribar als 40 graus. Per tot plegat, Protecció Civil ha activat l'alerta per un episodi de calor intensa que es podria allargar ben bé tota una setmana. Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
3: Es pot parlar d'una de calor, novament, a Catalunya?
5: Encara no. Estem esperant a veure si el Servei Meteorològic de Catalunya, que té avisos actius per calor a moltes comarques interiors, tant avui com demà, com divendres, acaba oficialitzant aquesta que seria quarta onada de calor, perquè s'han de complir uns criteris, que és que durant 3 dies, com a mínim, se superin uns determinats llindars. De moment, episodi de calor molt intensa, després que ahir ja viguéssim els 39 graus en alguns sectors de les comarques de Lleida.

0: Avui com ho notarem?
1: Avui ho notarem en el sentit que sumarem uns graus més, un parell de graus més en molts casos, i això farà que ja els 40 graus que ens vam quedar a les portes, doncs cap a la plana de Lleida, però també la Conca de Tremp els puguem assolir, però en sectors de la Catalunya central, en general el Prepirineu, puguem arribar als 37, 38, 39 graus, també a l'interior de les comarques de Tarragona, àrees del prelitoral, tant del centre com del sud com del nord del país. A les valls del Pirineu, ahir a Puigcerdà 33 de màxima, però és que a Viella van arribar als 36 graus. Molta calor també, tot i que allà de nit dormen bé, però molta calor també al Pirineu. I a la costa no pugen tant les temperatures, però és que ara mateix tenim temperatures de 23, 24 graus a la Costa Brava, de fet a bona part del litoral. Hi ha hagut llocs, de fet, a la costa, no han baixat dels 25, 26, però és que tenim humitats molt i molt altes, sobretot a les comarques de Girona i sobretot a la Costa Brava. Tenim humitats d'entorn del 90, 92%, i amb aquests 23, 24 graus fa que ja la nit hagi sigut molt xafogosa i que ara mateix, a quarts de nou del matí, un quart de nou tocats, doncs l'ambient sigui molt xafogós. És una xafogor que serà intensa tot el litoral, malgrat que no pugin tant les temperatures. Com a novetat, avui a la tarda pot arribar a escapar-se algun ruixat cap a l'extrem nord del Ripollès, però bé, fenòmens puntuals i sembla que poc importants.
2: I aquesta situació que ha d'anar per llarg, perquè, sense anar més lluny, com dèiem, Protecció Civil, que ha activat aquesta alerta, ben bé una setmana.
1: Sí, potser mitjans de la segona meitat de la setmana que ve comencen a baixar, però ens aniríem cap al 7, 8, 9 d'agost, per tant, a finals de la setmana entrant, que és quan les temperatures començarien a baixar fins a normalitzar-se. Normalitzar-se vol dir que continuarà a fer molt de calor, però si avui arribem als 40 graus, podem donar per fet que els pròxims dies, i serà més habitual, que els pròxims dies en comarques interiors ens hi acostem o arribem als 40 graus. Ja portem 12 dies aquest any en què hem arribat als 40 graus a algun punt o altre de Catalunya. Això no és el més habitual. Avui en sumarem un altre, serà el 13è, i els pròxims dies anirem sumant màximes de 40 graus.
2: Gràcies, Abel.
1: De res.
3: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
4: Xarxa Hyundai de Barcelona.
2: I un dia més, aquestes altes temperatures fan que augmenti el risc d'incendi. De fet, Protecció Civil manté actiu el pla Infocat perquè aquest episodi de calor que ara ens explicava l'Abel fa que el risc d'incendis forestals es torni a enfilar de valent. Avui el pla Alfa dels agents rurals indica que hi ha 43 municipis de 7 comarques en perill extrem, és a dir, el més alt de tots, i 218 municipis més de 19 comarques amb un risc molt alt d'incendi. Són pràcticament tots els municipis de Ponent, l'interior de les Terres de l'Ebre i la Catalunya central. I a la resta, el risc és alt o moderat. Per tant, hi ha risc a tot arreu. Per tot plegat, avui es mantenen tres espais naturals tancats. Són el Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i la serra de Montsant. I encara relacionat amb episodis de calor, recordeu el cas d'una treballadora de la neteja de Barcelona que va morir, això era l'estiu passat, després de patir un cop de calor? Doncs bé, més d'un any després, els seus familiars encara no tenen els resultats de l'autòpsia. És un pas necessari per poder portar davant del jutge tant l'Ajuntament com l'empresa subcontractada per falta de mesures de seguretat. A més, tant la família com el sindicat CGT asseguren que els protocols que van dissenyar per protegir els treballadors tampoc s'estan aplicant en tots els casos. Més d'un any després i la família encara no té els resultats de l'autòpsia. Joel Penya.
5: La família i la CGT han denunciat l'Ajuntament i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Ahir van fer una mediació prèvia al judici, però no va suposar cap avanç perquè els representants de la companyia no van badar boca en tota l'estona. Tot i això, l'advocada de la família, Mireia Bazaga, avisa que encara falta per passar davant del jutge.
6: A nivell penal estem a l'espera de l'informe definitiu de l'autòpsia. Fins que no tinguem aquest informe, doncs els passos següents, òbviament, estan molt complicats, perquè, òbviament, hem de saber el motiu mèdic real de la mort.
5: En va parlar a les portes dels serveis territorials de treball, al costat d'una cinquantena de persones que s'hi van aplegar per donar suport a la família. Des d'inicis d'estiu, la CGT ha registrat 3 cops de calor a la plantilla de Parcs i Jardins. En dos casos, es va fallar la pulsera, que mesura la temperatura corporal, i el tercer treballador no la portava perquè era un estudiant en pràctiques.
2: Gràcies, Joel. I amb aquest episodi de calor al damunt, clar, el País Valencià i el centre de la península aguanten la respiració per saber si aquesta nit s'ha pogut avançar en l'extinció dels grans incendis que fa dies que cremen sense control. A Castelló, els bombers confiaven poder estabilitzar el foc de la Vall d'Uixó abans d'aquest repunt de temperatures i a les últimes hores, però hi ha hagut diverses represes que han fet que les hectàrees cremades pugin fins a les 10.000 ja. La bona notícia és que aquesta nit s'ha aixecat el confinament de 3 municipis més, tot i que encara hi ha 10.000 persones desallotjades. Anem cap allà per conèixer l'última hora. Corresponsal de RAC1 al País Valencià, Héctor San Juan.
0: Tot i que s'han reduït el nombre d'allotjats, ara en són vora 10.000, i s'ha alçat parcialment el confinament dels municipis de la Vilavella, Betxí i Onda, les flames no donen treva. La jornada del dimarts fou complicada, i després de permetre als veïns evacuats tornar a replegar medicaments, es van tancar tots els accessos a aquestes localitats per evitar riscos. Ho explicava el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
7: S'ha acordado una decisión en el CECOPI de cerrar las entradas, los accesos a los municipios que actualmente están evacuados. Se había abierto una ventana de que aquellas personas que requirieran asistir a su municipio para recoger algún medicamento necesitaba alguna actuación prioritaria con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
0: La tornada a casa tampoco está sencilla. La Generalitat Valenciana està coordinant el repartiment d'aigua potable entre els veïns de la Vilavella, ja que de moment l'aigua de l'aixeta no és recomanable per al consum. A més, Sanitat recomana usar mascaretes FFP2, no consumir aliments que hagin estat exposats al fum o a la cendra i tancar qualsevol entrada d'aire procedent de l'exterior.
2: Gràcies, Héctor. Com dèiem, tenim un ull posat als termòmetres perquè, Abel, arriba una nova onada de calor a l'estat espanyol i això podria complicar la feina als bombers.
1: Sí, una onada de calor que sembla que, en el cas de l'estat espanyol, s'allargarà fins diumenge, amb temperatures que fàcilment arribaran o s'acostaran als 40 graus, i en alguns casos, com la Vall de l'Ebre, es pot arribar als 41-42. En el cas, per exemple, de l'incendi d'Àvila i Madrid, les temperatures poden arribar avui als 35-37 graus, amb humitats molt baixes, per sota o entorn del 20%, i un vent que a la tarda pot bufar en cops entorn dels 40 km per hora. En el cas de la Vall d'Uixó, sí, aquí la temperatura no es dispara tant, parlarem de temperatures de 30-33 graus i amb humitat més alta. De fet, la humitat, com a molt, baixarà al 45-50%, i el vent serà una mica més fluix, però sí que el vent es reforça una mica a la tarda, però en tot cas, condicions més bones en el cas de l'incendi de Castelló, que no pas el que tenim al centre de la península.
2: Mentrestant, els incendis que cremen a Madrid i Àvila des de fa una setmana encara estan actius, però hi ha bones notícies. Tal com es preveia, a les últimes hores els equips d'extinció han fet un pas de gegant per mirar d'estabilitzar el foc i contenir l'avent de les flames. Aquesta nit ja han pogut tornar a casa seva la majoria de veïns desallotjats, gairebé 29.000, i s'han desconfinat 22.000 persones més. També han reobert més de 100 quilòmetres de carreteres, en una mostra més que l'emergència ja està desescalant de manera significativa. Encara queden prou uns 11.000 evacuats i gairebé 30.000 persones confinades. L'incendi d'Àvila ja ha arrasat més de 50.000 hectàrees, però combinat amb els de Madrid i Toledo, la xifra supera els 77.000. Anem cap a Madrid, corresponsal de RAC1, Roger Perciba. Encara no el tenim. Ara intentarem recuperar el Roger. El que podem fer també és explicar-vos novetats sobre l'incendi d'Àvila, que avui hem conegut del Mundo, que el diari explica que el foc l'hauria provocat un treballador mentre picava pedra en una via forestal. L'home hauria ignorat la prohibició de les autoritats de treballar per l'alt risc d'incendi aquell dia i, segons el diari, l'operari ho va confessar tot als primers bombers que van arribar a la zona. I un dia més, l'emergència climàtica torna a estar sobre la taula. Pedro Sánchez va aprofitar ahir el balanç del curs polític per insistir en la necessitat d'un pacte d'estat per combatre el canvi climàtic. Per Sánchez, aquesta és la gran qüestió pendent, encara que el PP no en vulgui parlar.
8: Y si no incorporamos, pues, al elefante en la habitación, que es la emergencia climática, me cuesta mucho creer que se niegue la evidencia científica. Que simplemente porque el gobierno de España ha propuesto un pacto de Estado frente a la emergencia climática, ya entonces no se puede llegar a un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Cuando realmente quien está sufriendo estas consecuencias son también vecinos y vecinas de los territorios que ellos gobiernan, de los municipios que ellos gobiernan.
2: D'aquí a menys de dues hores, a les 10 del matí, el president espanyol ha d'actualitzar l'última hora dels incendis d'Àvila i de Madrid des del centre de comandament de Navalcarnero. Ara sí, ja tenim el Roger Perciba en línia, connectem amb Madrid per conèixer l'última hora d'aquests focs al centre de la península. Roger.
9: Sí, a Madrid el foc ja no avança i es va poder aturar abans que arribés a les poblacions de Valdemaqueda i Robledo de Chavela i pogués afectar la serra de Guadarrama. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, molt satisfet, pronosticava ahir el vespre, després de la reunió del grup de coordinació, que avui es podria donar per acabada l'emergència de nivell 3 que implica el govern de l'Estat.
10: No ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer. A ver si es factible ya proceder la liquidación de toda este de estos incendios de esta emergencia.
9: A Madrid, 25.000 veïns desallotjats de fins a 15 poblacions ja són a casa i ja han obert la majoria de les carreteres de la zona que havien tancat. A Àvila, on han cremat més de 50.000 hectàrees, es treballa per assegurar el perímetre i evitar que revifin els punts calents. Les diferències polítiques, però, continuaran avui. Marlaska presideix aquest matí la reunió del Consell d'Emergències de Protecció Civil amb representants dels governs autonòmics, la majoria del Partit Popular. Una reunió prevista des de fa setmanes, però on sobretot es parlarà dels incendis i de les diferents maneres que tenen PSOE i Partit Popular d'afrontar les crisis i l'emergència climàtica.
2: Gràcies, Roger. Mentrestant, el Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil. Són zones repartides en 14 comunitats autònomes i s'inclouen els incidents més greus que hi ha hagut entre el 31 de març i el 27 de juliol, és a dir, abans d'ahir. D'aquestes zones, 54 corresponen a Catalunya. La majoria són per incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Sant Manat o el d'Aiguamúrcia, però també per episodis de pluges fortes i per accidents o incendis en indústries químiques. També s'inclou la borrasca Marta, en aquest cas, del passat mes de febrer. I avui hem sabut que ha mort una de les persones ferides a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. És el foc que el passat 9 de juliol va deixar 12 morts que intentaven fugir de les flames i que, a més, també va deixar diversos ferits. Pocs dies després de l'incendi ja va morir una dona a causa de les cremades i ara n'ha mort una altra que estava ingressada a l'Hospital de Sevilla. Això, per tant, eleva 14 les víctimes mortals per aquest tràgic incendi. I encara relacionat amb focs, avui llegim al diari ABC que el govern espanyol fa 4 anys que no reuneix les comunitats autònomes per parlar de prevenció d'incendis forestals. L'últim cop que el Ministeri per a la Transició Ecològica es va reunir amb els consellers del RAM va ser el 28 de juliol del 2022. Ahir va fer 4 anys justos. Des de llavors la mesa sectorial s'ha reunit diversos cops, però per parlar d'altres temes com la qualitat de l'aire i de l'aigua, de la biodiversitat o de la situació del llop a l'estat espanyol, però no explícitament dels incendis forestals. I aquesta no és l'única dada que xoca sobre la gestió d'incendis de l'estat espanyol. Atenció al que explica avui VilaWeb sobre els avions per apagar incendis. L'estat només en té disponibles 7 dels 14 dels quals en disposa. La meitat d'aparells estan fora de servei a l'espera de ser reparats o de rebre algun recanvi i instal·lar-lo. La flota no s'ha modernitzat, tot i que el govern va convocar un concurs per via d'urgència a l'abril del 2022 per resoldre-ho. I per què no s'ha resolt encara 4 anys més tard? Doncs resulta que l'empresa que va guanyar el concurs no tenia accés a la documentació tècnica per modificar i certificar legalment els avions. Segons llegim a VilaWeb, la licitació va prioritzar el preu més competitiu per sobre dels criteris tècnics. I clar, d'aquí plora la criatura. A l'espera de resoldre la situació, l'estat espanyol ha hagut de recórrer a 2 avions d'Itàlia i 2 de Grècia com a reforç en les tasques d'extinció. I encara sobre la gestió política dels incendis, agafeu-vos fort amb aquesta dada. El govern de la Generalitat Valenciana ha reduït en un 10% el pressupost per la prevenció d'incendis forestals. Els pressupostos que van aprovar PP i Vox la setmana passada inclouen una rebaixa de 10 milions d'euros en gestió d'incendis i una retallada encara més dràstica en educació ambiental. I quin és el foc que està més descontrolat ara mateix a l'estat espanyol? El del País Valencià. I de França també ens arriben bones notícies, tot i que l'incendi que amenaça Bordeus continua actiu. Ja han tornat a casa seva una quarta part dels gairebé 250.000 desallotjats. Són 60.000 persones que ja han passat la seva primera nit a casa després de diversos dies evacuats. Tot i que de moment els bombers han evitat que el foc entri a la ciutat, la preocupació continua per l'arribada també a França d'una nova onada de calor que podria revifar les flames. De fet, a les últimes hores s'han evacuat algunes plantes de míssils que es troben a pocs quilòmetres del perímetre de l'incendi. Fins ara, el foc ja ha arrasat més de 42.000 hectàrees i les autoritats ja s'han començat a organitzar per fer relleus dels equips d'extinció. Això després que els bombers hagin anunciat que preveuen no donar el foc per extingit fins com a mínim a finals d'estiu. Acabem aquesta repassada que hem anat fent, Abel, amb la previsió pel sud de França?
1: Sí, on la calor avui serà intensa, amb temperatures de 36-37 graus en aquesta zona de Bordeus, però això sí, la bona notícia és que demà baixen les temperatures i demà ens quedaran amb una temperatura per sota les 30, 28-29 graus de temperatura màxima, però avui això, temperatura que passarà als 35 graus, humitat que pot baixar fins al 30% aproximadament, però també demà pujarà una mica la humitat, i el vent que pot bufar amb cops d'uns 40 quilòmetres per hora. També demà fluixarà el vent. Per tant, demà serà un bon moment, malgrat aquesta nova onada de calor que arriba a França, demà les temperatures aquí baixaran i serà un bon moment per poder atacar de manera més efectiva aquest incendi.
2: Gràcies, Abel.
1: A disposar.
2: Passen dos minuts de dos quarts de nou. De tornada a casa nostra, aquest matí hem de lamentar de nou la mort d'una dona a mans de la seva parella. Això en un estiu que ja podem catalogar com a tràgic pel que fa als crims per violència masclista. Si fa només una setmana us explicàvem que n'hi havia hagut 3 en 24 hores a l'estat espanyol, ara hi hem de sumar el que va passar ahir a la tarda a la ciutat de Barcelona, concretament al districte de Sant Martí. Un home, ara ja detingut, va assassinar la seva parella de 34 anys en un pis de la capital. Segons avança avui la Maica Navarro a La Vanguardia, va cometre el crim davant dels dos fills que tenien en comú. Les criatures tenen 4 i 8 anys. Tot seguit, l'home es va enfilar a un Fort Blanc, va conduir fins al carrer Palència i allà li va calar foc. Va fugir a peu i els Mossos li van perdre la pista durant diverses hores fins que avui, a 2:15 de la matinada, l'han aconseguit detenir. Aquesta és la tercera dona assassinada per violència masclista a Catalunya aquest any i ja és la 32a a tot l'estat. Parlant encara de violència masclista, la policia també ha detingut un altre home que ara fa 10 dies, segur que recordareu el cas, va calar foc a la casa on viuen la seva exparella i el seu fill a Tossa de Mar, a la Selva. L'han arrestat, atenció, a Bèlgica. Segons avança el 3CAT, l'home és originari d'aquest país i va fugir per amagar-se de la policia. Un cop allà, però, va fer diverses trucades amenaçant la dona i la criatura, com si no n'hi hagués prou, i arran d'això la policia el va aconseguir localitzar al cap de poc i, sortosament, detenir-lo ja d'una vegada. Mentrestant, a Barcelona encara porta cua l'ensurt al metro de la ciutat d'aquest dilluns quan un incendi va omplir de fum un tren de la línia 1, i va deixar més de 130 persones ferides, cap sortosament de gravetat. Doncs bé, ara TMB ja està investigant les causes del foc i la gestió de l'incident, però també assenyala que hi hauria hagut menys ferits si les portes del metro no s'haguessin obert deixant entrar la gran fumarada que hi havia a l'interior del túnel. Per què es van obrir, però? Doncs bé, segons han explicat diversos testimonis aquí a RAC1, ahir el mateix, sense anar gaire més lluny al món a RAC1, la falta d'informació per megafonia o a través de cap veu autoritzada va obligar els passatgers a improvisar. No sabien què fer. Analitzar la situació pel seu propi compte i actuar, bàsicament, per pura supervivència. Això va fer que, sense saber quina era la millor opció, doncs alguns obrissin les portes del metro per intentar fugir cames. Ajudeu-me. Més detalls, Víctor Massip.
11: Les flames haurien començat a una manta instal·lada per evitar filtracions d'aigua. L'havien deixat durant les obres de les Glòries i el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha assegurat que era l'únic punt on hi havia aquest revestiment.
12: Aquest material no hi és en cap altre punt de la xarxa. Per tant, l'incident d'ahir no es pot tornar a repetir. Ara estem determinant fins a quin punt s'havia de deixar o s'havia de treure. És un material que buscava sobretot la impermeabilització d'aquest àmbit.
11: A més, el relat de TMB és que els vagons es van omplir de fum perquè els passatgers van entrar en pànic i van obrir les portes. Segons Flores, això va impedir aplicar el protocol que havia de seguir el maquinista.
12: Havia de fer un canvi de cabina, creuar tot el tren i poder recular per portar tot el passatge a l'estació de Clot i poder ser evacuat des de l'estació que havia estat origen del viatge.
11: Però amb les portes obertes això era impossible. Els usuaris van decidir evacuar-se a si mateixos i van fugir per les vies fins que van trobar sortides d'emergència.
2: Gràcies, Víctor. Com dèiem aquí al Món RAC1, ahir vam escoltar diversos testimonis que recordaven com van viure l'accident. La Laia era una de les usuàries que viatjava a l'interior de l'L1 i explica que va arribar a tema per la seva vida.
13: Vaig agafar el mòbil, vaig trucar a la meva parella i li vaig dir: està passant això, està entrant un munt de fum, si hi ha fum vol dir que hi ha foc, per tant jo aquí baix no sé què em passarà i truco per si de cas. Perquè no ho teníem clar, eh? No ho teníem clar.
2: En un altre dels vagons hi era el Xavi, un agent de l'Abrimo, dels Mossos, que estava de vacances i que va poder contactar amb els bombers i que li van donar indicacions per ajudar els passatgers. Aquestes van ser les úniques indicacions que van arribar als passatgers, via el Xavi, un agent que estava fora de servei en aquell moment. No va haver-hi avisos per megafonia i els passatgers no sabien el protocol. Els passatgers no saben que hi ha un sistema per bloquejar els fums d'un túnel perquè puguin entrar al vagó de metro. Si no hi ha cap indicació, doncs clar, al final la gent actua com bonament pot. Ho explicava el Xavi ahir al Món RAC1 també.
14: Perquè en el terra doncs, hi havia més possibilitat d'inhalació. Llavors, vas ordenant com podia, cap amunt, cap avall, i bueno, intentant mantenir la calma i informar la gent.
2: Els sanitaris van atendre 137 persones, la major part per inhalació de fum i algun atac d'ansietat. Obrim plana política. Salvador Illa evita fer sang amb el govern espanyol després de l'ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera, que aquest matí havia de donar llum verda al nou model de finançament. El president de la Generalitat, que ahir defensava fer la trobada el més aviat possible, entoma la decisió d'Hisenda amb resignació i exigeix al Partit Popular que hi deixi de posar bastons a les rodes. La Moncloa va accedir ahir a la petició de les comunitats autònomes del PP, que demanaven més temps per estudiar la proposta. Illa els exigeix que ha passat el temps de diàleg, que ha obert Pedro Sánchez per intentar pujar-los al vaixell, es deixin ja d'una vegada per totes d'excuses i remin a favor del pacte. Ho ha dit aquesta matinada des de Ho Chi Minh al Vietnam abans de fer l'última parada del seu viatge institucional al sud-est asiàtic. En aquest cas serà a Singapur. Enviat especial de RAC1 al Vietnam, Sergi Giró.
15: Sí, el president Illa compra sense alçar la veu el mes de marge que el govern espanyol dona al Partit Popular per estudiar el nou finançament, tot i que ahir exigia tancar el debat el més aviat possible per agilitzar la posada en marxa dels recursos del nou model a disposició dels ciutadans. Avui és comprensiu amb el període de diàleg que ha obert Hisenda i posa a la diana al PP. Els demana que tanquin files al setembre amb la proposta.
16: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
15: Illa n'ha fet una breu referència durant la seva intervenció al Fòrum de Cooperació i Inversió entre Ho Chi Minh i Catalunya. A aquesta hora el president vola a Singapur, on posarà punt i final al viatge institucional amb una reunió amb el primer ministre de la República i una trobada amb els executius catalans d'empreses multinacionals.
2: Gràcies, Cesc. A la mateixa línia es pronunciava després de l'ajornament la consellera d'Economia, Alicia Romero. No entén que els populars demanin ara més temps quan fins ara s'han negat a reunir-se bilateralment amb el govern espanyol per parlar-ne.
17: Responsabilitat del Partit Popular. S'ha endarrerit un consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar el model de finançament. Doncs ara, ja en més setmanes, s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs, ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
2: Mentrestant, Esquerra Republicana no entenen el moviment del Ministeri d'Hisenda. En una entrevista al 3CAT, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha recordat que avui no necessitaven per res l'aval de les comunitats autònomes del PP.
18: El Ministeri no necessita de cap més vot a favor. Per tant, no hi ha cap necessitat de posposar ni cap necessitat de trobar més suports. Això, sobretot, a qui afecta és en els malalts que estan als hospitals, els nens que van a les escoles, els estudiants de les universitats. Quan el Ministeri suspèn el Consejo de Política Fiscal i Financiera, doncs està perjudicant a tota aquesta gent.
2: Recordem que el nou model de finançament va ser el pal de paller de l'acord entre Esquerra i el PSC per la investidura de Salvador Illa ara fa 2 anys. Clar, si al Ministeri ja li sortien els números per tirar endavant el nou model de finançament, l'ajornament deixa una pregunta. Què busca Hisenda donant més temps a les comunitats del PP? Tornem a Madrid. Adrià de les Heres.
19: La proposta de nou finançament ja arribava a la reunió d'avui amb una majoria suficient per superar aquest primer tràmit. Els vots del Ministeri i Catalunya servien per enviar la iniciativa al Congrés dels Diputats i des de dilluns encara hi havia més marge perquè les Canàries també hi donaven suport. Hisenda, doncs, defensa que ajornar la reunió és una mostra de bona voluntat amb les comunitats del PP. El Ministeri reivindica que fa mesos que els ofereix diàleg i que ara els dona encara més temps per estudiar la proposta. Però aquí hi ha també una derivada política. L'ajornament obre la porta a que alguna comunitat, fins i tot governada pel PP, es replantegi el seu no inicial, sobretot perquè Andalusia, el País Valencià i Múrcia serien de les més beneficiades a banda de Catalunya. Ara toca esperar fins al 4 de setembre. Amb el nou ajornament i Hisenda guanya temps, el dubte és si també guanyarà vots a favor del nou finançament.
2: Gràcies, Adrià. I de Madrid a Catalunya, perquè el govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i, per tant, no haurà d'entrar a la presó. Borràs tenia una condemna de 4 anys i mig de presó pels delictes de prevaricació i falsedat documental, que amb la decisió del Consell de Ministres queda rebaixada a tot just 2. Un Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que la va considerar responsable d'haver fragmentat contractes quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. De fet, quan la va condemnar, ja va dir que la pena era desproporcionada i excessiva. Tot i l'indult parcial, però, a l'expresidenta se li manté la pena d'inhabilitació de 13 anys per qualsevol càrrec polític i públic. Amb la decisió del Consell de Ministres, Laura Borràs diu que acaba amb un malson en què hi havia l'opció de donar a la presó per un d'anar a la presó per un delicte que no havia comès. Ara bé, assenyala que tot plegat no acabarà fins que un tribunal determini que la condemna és directament una injustícia. Ho ha dit en un comunicat a Twitter i Carles Puigdemont també s'ha pronunciat i diu que més enllà de l'evident naturalesa de la causa, és una notícia d'alleujament i un motiu d'alegria. Mentrestant, continua el degoteig d'amnistiats pel Tribunal Suprem gairebé 2 setmanes després que la justícia Europea valés l'amnistia. Ara els beneficiats han estat els membres de la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. A tots ells, el Tribunal Superior de Justícia els havia condemnat pel delicte de desobediència per haver permès la tramitació de les iniciatives que van permetre l'UO. Per exemple, les lleis del referèndum i les lleis de transitorietat jurídica que es van aprovar als famosos plens del 6 i 7 de setembre del 2017. Ara, però, el Tribunal Suprem ho deixa tot plegat sense efectes i els aplica la llei d'amnistia. Una de les beneficiades, Anna Simó, deia ahir a 3CAT que la decisió havia d'arribar tard o d'hora.
20: Ens esperàvem que arribaria en un moment o altre després que la justícia europea es manés la plana a aquests els tribunals que no han volgut complir amb una llei potent com és la llei d'amnistia. Per tant, avui ha estat una sorpresa, però esperada.
2: Aquesta decisió del Suprem arriba després que dilluns ja amnistiés l'exconsellera Meritxell Serret i la setmana passada tots els membres independentistes de la mesa del Parlament que encapçalava, en aquest cas, Roger Torrent. En tots els casos, però... Disculpeu, en tots els casos, però deia, són persones condemnades per desobediència, que és un delicte menor que no comporta penes de presó. Per ara, el Tribunal Suprem continua sense fer cap moviment pels acusats o condemnats per malversació com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. 8:43, deixant l'amnistia a banda, el govern català té entre cella i cella transformar l'administració de la Generalitat i ahir va fer un pas més en aquest sentit. El Consell Executiu va aprovar el projecte de llei perquè els directors generals ho siguin pels seus mèrits i no pas pel seu carnet polític. Si el Parlament aprova la norma, la gran majoria hauran de passar un procés de selecció i ocuparan el càrrec com a mínim 7 anys. Això, per tant, és més del que dura una legislatura. L'objectiu de la norma és professionalitzar la direcció pública i que el funcionament de la Generalitat no faci un cop de volant cada vegada que hi ha un canvi de govern i de color del partit. A més, la nova norma assenyala que anualment es revisarà si els directius compleixen els objectius marcats. En cas que sí, cobraran una retribució variable que podria arribar al 15% del seu salari fix. És a dir, és portar a l'administració pública el funcionament de moltes empreses del sector privat. Així, es prioritzaran els resultats que obtinguin durant el seu mandat i, perquè tot sigui clar, els analitzarà un ens autònom. En parlava la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
21: Primera llei que regula aquesta direcció pública professional. Entre els objectius, a part d'aquest relleu generacional i retenció del talent, és professionalitzar la funció directiva pública i alinear-los també amb tots aquells objectius de bon govern que l'OCDE doncs, ha marcat també.
2: Paneque confia que l'oposició no posi traves a la llei i l'aprovi definitivament al Parlament d'aquí a uns mesos. La mesura afectaria més de 700 persones entre directors generals i subdirectors. Més enllà de la funció pública i de la meritocràcia, un dels temes que més preocupa als ciutadans és l'habitatge. A partir del mes de març que ve, 22 ciutats catalanes deixaran de ser considerades zones de mercat residencial tens. Això ha encès totes les alarmes entre alguns ajuntaments i les entitats pel dret a l'habitatge perquè tot plegat provocarà que els preus del lloguer ja no estiguin limitats i, per tant, que els propietaris puguin tornar a pujar-los tant com vulguin. En aquesta llista hi ha ciutats com Lleida, com Granollers, com Figueres, com Reus o com Tortosa. El motiu és que han deixat de complir els criteris que estableix la llei estatal de l'habitatge per poder aplicar la normativa. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, diu que això no té ni cap ni peus.
22: És del tot sorprenent. De fet, jo crec que qualsevol llogater de Lleida, de Reus, de Figueres, no entendrà per què de sobte en el seu municipi ja no s'aplica un topall de preus que fins ara ha començat a contenir el preu del lloguer. No crec que les famílies d'aquests municipis diguin ja estem prou tranquil·les i, per tant, no necessitem mesures que limitin les pujades de preu del lloguer que hem estat patint la darrera dècada.
2: Una altra de les ciutats afectades és Berga. Fons de l'Ajuntament han admès a RAC1 que ho veuen com una mala notícia, perquè la ciutat encara té problemàtiques vinculades amb l'accés a un habitatge digne i a preus raonables. Tot i això, expliquen que encara han d'analitzar la lletra petita del canvi. El govern, en canvi, defensa que no té més remei que eliminar aquests municipis de la llista. La normativa estableix que per poder considerar-se zona tensa, els preus han d'estar pujant com a mínim més d'un 3% respecte a l'IPC o que les famílies de la zona han de destinar més del 30% dels ingressos a pagar la llar. Tot i això, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, defensa que si algunes ciutats n'han de sortir és perquè la normativa està funcionant.
21: s'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. Si en el futur, en les revisions anuals que s'aniran fent a partir d'ara, es tornessin a donar les circumstàncies, aquests municipis tornarien a entrar en zones de mercat tens.
2: Però, per altra banda, el govern també ha anunciat que hi ha 53 municipis on fins ara no s'aplicava la regulació dels preus del lloguer i que a partir de l'any que ve sí que ho faran. Es tracta de localitats, per exemple, com Sallent, Tordera, el Port de la Selva, Martorell, la Pobla de Segur... Per tant, podríem dir que, en aquest sentit, una de freda i una de calenta. Mentrestant, el Parlament amonestarà públicament amb una falta lleu a Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, i a Joan Garriga, de Vox, per haver incomplert el codi de conducta de la cambra. En el cas d'Orriols, és pels atacs islamòfobs contra la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, i pel que fa al portaveu de Vox, per uns cartells on s'assegurava que Lluís Companys va ser un assassí. Malgrat tot, és una sanció que no comporta cap multa ni tampoc cap limitació per fer la seva activitat parlamentària. I abans el sentíem, ahir Pedro Sánchez va fer balanç del curs polític i el va basar en l'emergència climàtica i en les dades econòmiques. Amb això va evitar parlar de corrupció i del futur de la legislatura espanyola. Només va abordar aquests temes al torn de preguntes i ho va fer per treure les ungles en defensa de la seva família esquitxada per acusacions de corrupció.
3: Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar. Las acusaciones populares no están impulsando una causa política. Es evidente, resulta evidente que hay una intencionalidad por parte de estas acusaciones populares y, por cierto, por parte también de partidos políticos.
2: Per la resta, Pedro Sánchez va fer un discurs triomfalista i va treure pit de les dades macroeconòmiques. El PP diuen que s'han quedat de pedra amb aquest balanç. El secretari general, Miguel Tellado, critica que el govern espanyol ja no té cap rumb.
4: El balance real de Pedro Sánchez se resume en dos datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su balance. Ese combo de corrupción integral y parálisis política.
2: 11 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. En crònica internacional, a l'Orient Mitjà, aquesta matinada hi ha hagut una escalada del conflicte, una més. Els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran s'hi ha sumat ara l'Aràbia Saudita. Tot i que fins ara aquest país s'havia mantingut al marge, el seu exèrcit ha donat suport a un atac del Pentàgon contra objectius iranians en territori de l'Iraq. L'atac ha deixat diversos morts i ferits, però no se'n sap el nombre exacte encara. És una informació en evolució que us anirem explicant. La Guàrdia Revolucionària no ha trigat a reaccionar i ha llançat una onada d'atacs contra posicions nord-americanes al Golf Pèrsic, per exemple, contra Jordània. L'exèrcit d'aquest país ha anunciat fa una estona que ha interceptat 5 míssils iranians que es dirigien contra una base militar dels Estats Units. El braç armat dels ayatolars també ha anunciat que ha interceptat almenys 3 petroliers que s'haurien saltat al bloqueig de l'estret d'Hormuz. Per tant, aquesta situació a l'Orient Mitjà, que ara n'estem parlant menys, però cada dia que passa ja n'hi ha intercanvis de trets com aquests. I mentre el Pentàgon i l'Iran doncs, van intercanviant míssils, als Estats Units, Donald Trump aquestes últimes hores s'ha reunit amb Benjamin Netanyahu, el primer ministre israelià, i també el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, van viatjar a Washington per assistir al funeral del senador republicà Lindsey Graham. Era un dels principals consellers de Donald Trump en política exterior i va morir de forma sobtada ara fa 3 setmanes. Trump s'ha reunit amb tots dos, amb Zelensky i amb Netanyahu, però ho ha fet a porta tancada. Això sí, les dues reunions arriben en un moment clau, tant pel que fa a la guerra d'Ucraïna com pel conflicte de Washington i Tel Aviv contra l'Iran. I encara en crònica internacional, passem pel Japó, perquè ja són 13 els morts pel terratrèmol de magnitud 7.1 que ara fa 24 hores va sacsejar al sud-est del país. Les autoritats avisen, però, que la xifra de víctimes podria augmentar perquè hi hauria diverses persones atrapades sota les runes d'un centre comercial. El sisme també ha deixat una 80 de ferits, ha obligat a desallotjar prop de 300.000 persones i ha deixat gairebé 50.000 famílies sense llum i sense gas. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem, entre altres coses, coneixerem les primeres crítiques de la nova pel·lícula de Spider-Man, repassarem tota l'actualitat esportiva i us explicarem quant costa llogar una terrassa, un terrat, per poder veure l'eclipsi una hora o dues hores al sud de Catalunya. Calceu-vos un segon.
5: Sabies que hi ha un dia al mes on els preus es tornen completament bojos? És el Super Dijous a Viladecans de Style Outlets. Cada darrer dijous del mes, les teves marques preferides amb super descomptes en moda, esport, accessoris i estil per la llar. Un dia només pels més ràpids. Et perdràs aquesta bogeria? Apunta! L'últim dijous del mes a Viladecans de Style Outlets.

0: Mercedes Mueve Go, en cada proveïment, regal segur a la app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta'n les condicions a Mueve.es.
1: Mueve. Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
4: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
4: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
4: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
6: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
7: 7 minuts i clavem les 9 al punt del matí. Atenció això, quan falten dues setmanes exacte per l'eclipsi que enfosquirà el sud del país durant uns minuts, continuem llegint notícies sorprenents, sobretot de veïns que miren d'aprofitar-ho i d'omplir-se les butxaques aprofitant l'arribada de turistes. Pareu bé l'orella, diverses persones han publicat desenes d'anuncis amb ofertes i propostes de llocs on veure l'eclipsi i plataformes com Wallapop, Mirar Anuncios o Airbnb. La majoria són terrasses, són terrats, són habitacions de cases particulars i fins i tot vaixells que els veïns de la zona ofereixen directament a preu d'or. De fet, algunes terrasses de Salou es lloguen, per atenció, fins a 1.000 euros durant dues hores. 1.000 euros dues hores. També llegim, per exemple, ofertes de moltes embarcacions que en alguns casos demanen fins a 900 euros per passar-hi només l'estona de l'eclipsi. Això dura un minut. La majoria d'anuncis ho venen com experiències úniques, fins i tot VIP, per viure el fenomen astronòmic lluny de la massificació. I aquest dimecres 29 de juliol hem de lamentar la mort als 95 anys de Josep Vilarasau, l'expresident de la Caixa. Va ser gràcies a ell que el banc català es va convertir en el més potent de tot l'estat espanyol. Primer el van nomenar director general l'any 1976 i al cap de 23 anys, el 1999, va passar a ser president de l'entitat. Va ocupar aquest càrrec fins al 2003. Durant aquest temps va impulsar diversos canvis fins a convertir la Caixa en un autèntic gegant financer. En un comunicat, el president de la Fundació Bancària de la Caixa, Isidre Fainer, ha explicat que Vilarasau va ser un dels seus grans referents i afirma que es tracta d'un dels millors banquers del segle XX. També ha donat el condol a la família al president de la Generalitat, Salvador Illa, en una piulada a Twitter. Ha lloat Vilarasau remarcant que va ser una figura clau en la transformació econòmica de tot el país.
8: I en pantalles ja tenim aquí la nova pel·lícula de Spider-Man.
9: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
8: Spider-Man Brand New Day arriba a la gran pantalla 4 anys després de l'última entrega i ho fa amb Tom Holland, que es posarà la pell de Peter Parker per sisena vegada. De moment, les primeres crítiques ja la descriuen com una de les millors pel·lícules del superheroi, malgrat que alguns li retreuen una durada excessiva. Se les ha llegit la Zoe Ribaudí.
10: A casa nostra, el periòdico destaca el to més emocional d'aquesta entrega de la famosa saga. Diu que la pel·lícula sembla reconduir-se a través de la interacció íntima entre heroi i malvat i valora la feina del director. La Razón li concedeix 3 estrelles a la nova entrega de l'Home Aranya. Posa en valor el paper sentimental de Spider-Man i l'honesta senzillesa amb què l'encarna Tom Holland. Opina que travessa el cor d'una pel·lícula que dona el millor de si mateixa en els moments íntims. Als Estats Units, The New York Times parla parla de pesantor emocional i assegura que no és ni de bon tros tan divertida com les pel·lícules anteriors. En la mateixa línia, la revista Variety assegura que en alguns moments la pel·lícula sembla més un drama contemplatiu que una aventura de superherois. La defineix com a divertida estones, però també feixuga, massa episòdica i mitja hora més llarga del que caldria. Això sí, també coincideix que Holland mai havia estat millor. Deadline, en canvi, és força més optimista. Diu que Holland hi aporta tot l'humor, el cor i el carisma necessaris perquè la pel·lícula funcioni i destaca la química excepcional que manté amb Zendaya.
7: Gràcies, Ué. Doncs sobre la pel·lícula escoltem el comentari que hi posa el director de fotografia i col·laborador del món RAC1, Pol Torrents.
11: Spider-Man ha decidit fer una cosa revolucionària, explicar una història de superherois convencional. Spider-Man Brand New Day recupera Peter Parker allà on el vam deixar, però aquesta vegada posa el focus en una cosa molt més senzilla, el personatge, la seva vida i els problemes que comporta ser Spider-Man. I m'ha agradat molt, és una pel·lícula molt entretinguda i està especialment ben equilibrada entre l'acció i tot el desenvolupament personal de Peter. La pel·lícula explora també el seu costat més fosc, les seves contradiccions i les conseqüències de ser Spider-Man, però sense perdre mai aquesta essència de l'amable veí de sempre. I sobretot és una pel·lícula molt gustosa, d'aquelles que demanen estiu, crispetes i aire condicionat. I s'agraeix molt que la història no necessiti salts dimensionals, multiversos ni una pissarra per entendre el que està passant. És molt més senzilla, sí, però també és molt més centrada. Als fans els encantarà, però no cal ser un hardcore fan de Marvel també per gaudir-la. Perquè al final, entre tanta franquícia intentant ser cada vegada més gran, també s'agraeix una pel·lícula que simplement vulgui ser una bona aventura de Spider-Man. I aquesta, per mi, ho aconsegueix.
7: Gràcies, Pol. Moltes ganes de veure-la. Per cert, avui, a 11:15, aquí al Món RAC1, amb l'Alba Pascual, editora de la revista Magazine i programadora del Festival Serializados, aprofitarem l'estrena de Spider-Man per repassar l'univers Marvel en les sèries. També univers Spider-Man en les sèries. Aquelles que hem de veure sí o sí, aquelles que directament ens podem estalviar, l'Alba Pascual a partir de 11:15 al Món RAC1. Per cert, que avui també arriba a les sales, Atrapa't Minyon.
12: És aquí. Ah, la puerta está trancada. No solo...
7: Una comèdia francesa que explica les conseqüències d'un robatori que no acaba de sortir del tot bé. I a les plataformes ja s'ha publicat el tràiler de la nova temporada de la fantàstica Ted Lasso.
13: Oi, welcome back. It's good to see you.
14: You too.
7: La sèrie, guanyadora de 4 Emmys, segueix el protagonista en el seu retorn com a entrenador d'un equip de futbol femení. Aquesta nova temporada s'estrenarà el proper 5 d'agost. I com cada dia, ara és l'hora de la notícia sobre l'Odissea.
15: Odysseus.
7: La pel·lícula de Christopher Nolan continua trencant rècords, en aquest cas, de la filmografia particular del director. Atenció, la dada, en tan sols 13 dies als cinemes d'arreu del món, l'Odissea ja va a camí de superar la recaptació total de tota l'anterior estrena de Nolan, Oppenheimer, que va ser un gran èxit, també. És a dir, en menys de 15 dies, l'Odissea haurà fet més caixa que Oppenheimer en gairebé 600 dies. Pareu bé l'orella als amants del terror, també, perquè la nova temporada d'American Horror Story promet ser la més espectacular fins ara. Avui hem sabut que la nova entrega de la sèrie recuperarà els personatges i actors preferits dels fans de les 12 temporades anteriors. El creador de la saga, Ryan Murphy, ho ha batejat com una reunió digna dels Vengadors. I recordeu que Disney estava rodant la nova pel·lícula de la Rapunzel a Girona? Doncs bé, els figurants catalans que hi han participat es queixen de les condicions en què van haver de treballar. Avui, el Punt Avui explica que els extras ho van passar molt malament per la calor que feia. Diuen que el rodatge es va allargar moltes hores i que el vestuari no transpirava. Segons un dels figurants, dues persones fins i tot es van arribar a desmaiar. Malgrat tot, reconeixen que la productora es va esforçar per mitigar els efectes de la calor amb aigua i ventiladors. Ja hem arribat a les 9 en punt del matí. Alguna cosa més, en plana musical, molta atenció als fans del cèlebre compositor d'òpera alemanya, Richard Wagner, perquè d'aquí a un mes Barcelona acollirà un concert molt especial de ni més ni menys que de la seva besneta, Caterina Wagner, que visitarà la ciutat amb l'orquestra del Festival de Bayreuth. Serà la primera vegada que aquesta formació tocarà al Palau de la Música. Allà hi interpretaran fragments de l'Anell de Nibelung, com ara la Cavalcada de les Valquíries.

0: serà el primer concert d'una gira que també recorrerà l'estat espanyol. Als esports, el president del Barça, Joan Laporta, està ingressat a l'Hospital de Barcelona, això sí, recuperant-se satisfactòriament d'una arrítmia, però no podrà viatjar a l'estada de pretemporada d'Anglaterra.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Va ser el mateix Laporta qui va aclarir ahir a la tarda a les seves xarxes socials que ja es trobava millor malgrat l'ensurt inicial. Anem cap a Sant George's Park, enviada especial de RAC1 a l'estada de pretemporada del Barça a Anglaterra, Marta Ramon.
2: El president del Barça, Joan Laporta, va explicar en un comunicat que els metges de l'Hospital de Barcelona ja li havien revertit l'arrítmia que patia des de divendres passat. S'està recuperant favorablement d'aquest problema cardíac després d'haver aixecat preocupació en el seu entorn més proper i alimentar rumors sobre el seu estat de salut. Laporta va dedicar molt bones paraules al personal del centre, amb especial menció al doctor Jordi Morillas, i fins i tot va detallar que havia calgut la intervenció del doctor especialista referent mundial Valentí Fuster amb el seu equip des de l'Hospital Mount Sinai de Nova York. Ara, però, Laporta evoluciona bé i està a l'espera de rebre l'alta hospitalària ben aviat, entre avui i demà.
0: El Barça va entrenar-se ahir en doble sessió i Fermín i Araujo van continuar treballant amb el grup en una jornada en què el protagonista va ser Andreas Christensen. Després de renovar aquest estiu per dues temporades, el danès vol deixar enrere el calvari amb les lesions. Marta.
2: Christensen està molt agraït per la confiança que li brinda el club. Va aterrar lliure procedent del Chelsea l'estiu del 2022 amb Xavi i ara amb 30 anys afronta la seva cinquena temporada al Barça després de superar una extensa lesió al genoll i havent acceptat una gran rebaixa salarial. Vol enterrar els problemes físics que l'han acompanyat els últims anys i espera tornar al seu màxim nivell.
3: Ha estat molt difícil per a mi. Vinc d'una temporada i mitja que tot ha estat molt complicat. Per això ara mateix només em concentro en mi, intentar-me posar en la millor forma possible i assegurar-me poder estar disponible tota la temporada sencera. Vull tornar al meu màxim nivell. És el que he estat intentant aquest estiu, treballant dur per poder tornar de la millor manera possible, encara que hagi gaudit de les vacances. Vull estar bé i disponible.
2: Ambiciós, el danès creu que la plantilla té capacitat per aconseguir la Champions i que el fet que Espanya hagi guanyat el Mundial amb internacionals blaugrana farà que l'equip faci un salt endavant pel que fa a maduresa. A Sant George's Park ja s'ha començat a notar el bon encaix del nouvingut Adeyemi, que apunta a debutar en l'amistós de demà passat contra el Birmingham.
0: Gràcies, Marta. Avui, tercer dia d'estada de pretemporada a Anglaterra, amb només una sessió matinal d'entrenament a partir de les 10. Qui també ha viatjat a terres angleses és l'Espanyol, on disputarà avui el primer amistós contra el Burnley. A 9:15 del vespre serà el primer enfrontament entre Espanyol i Burnley des que Alan Pace és el propietari de tots dos clubs. D'altra banda, el Real Madrid va golejar ahir per 4-1 al Leganés en el segon amistós de pretemporada, un Madrid que ha aconseguit ser el primer club del món en superar els 1.200 milions d'euros de benefici en una temporada. I atenció a aquesta notícia, el Rayo Vallecano es queda sense estadi a menys d'un mes de començar la Liga. La Comunitat de Madrid, que n'és la propietària, ha suspès de manera cautelar la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar-hi greus deficiències de seguretat. Les reparacions, que començaran aviat, es poden allargar entre 2 i 6 mesos. Per tant, el Rayo haurà de buscar una alternativa pel debut a casa el dia 20 d'agost contra l'Alavés i molt probablement per les següents jornades també. En clau internacional, la FIFA pretén vendre a inversors privats una part del Mundial de Seleccions i també del Mundial de Clubs. Segons ha destapat el mitjà britànic The Times, la FIFA vol explotar els drets comercials i la gestió dels seus tornejos amb l'objectiu d'ampliar el finançament pel desenvolupament del futbol. I us preguntareu, com? Doncs a través de la creació d'una empresa filial de nom FIFA Forward Enterprise. La iniciativa de Gianni Infantino, que seria el conseller delegat d'aquesta empresa amb un sou astronòmic, ha estat dissenyada amb persones properes a Donald Trump, com per exemple el seu gendre. La UEFA, per la seva banda, es posiciona totalment en contra, tot plegat el dia que es va confirmar Zinedine Zidane com a nou seleccionador francès i el retorn de Roberto Mancini finalment a la banqueta italiana. Més coses en bàsquet. El jove jugador del planter blaugrana, Mohamed Dabon, ha aconseguit la nacionalitat espanyola després que el Consell de Ministres l'aprovés ahir. Dabon, de 2,10 metres d'alçada, és una de les promeses del bàsquet europeu. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito correrà amb l'equip Soudal al Tour de França femení. La ciclista de Llorenç del Penedès disputarà el segon tour de la seva carrera a partir d'aquest dissabte. I en tennis, Rafa Hodder va imposar-se a Arthur Fields ahir per 7-6 i 6-3 als setzens de final del torneig ATP 500 de Washington. El madrileny s'enfrontarà ara als vuitens de final al japonès Kei Nishikori.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
6: Molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que la situació viària presenta algunes incidències, tampoc masses. Per exemple, una petita avaria a la C58 a Montcada, en sentit Sabadell, talla un carril i això provoca un quilòmetre i mig. Però, per exemple, les dues carreteres que venen del Vallès, la C33 i la C58, presenten aturades de Montcada cap a Trinitat. En el cas de la P7, destaquem la retenció que hi ha ja molt petita d'un quilòmetre a Barberà en sentit Tarragona, les dues rondes amb força mobilitat, i en el cas dels accessos sud, ara ja només hem de parlar d'aturades a la C32 a Sant Boi en sentit Barcelona. Com sempre, demanar-vos que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
5: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant del so del microones. Efectivament, parlem del so que fa el microones quan ha acabat d'escalfar-nos el plat. Un so ben quotidià i tan reconeixible que a molts ens pot arribar a semblar fins i tot desagradable. Per posar-hi remei, una parella de dissenyadors nord-americans ha decidit fundar una empresa simplement per modificar aquest so. I ara l'aparell ens podrà alertar amb, segons diuen, sons menys incisius. Repeteixo, menys incisius com aquest. Menys incisius. Ara bé, posats a somiar, segur que hi ha sons que capturen millor l'alegria que finalment sigui l'hora de menjar. Així que des de l'equip d'I+D del món RAC1 hem rebuscat els racons més peculiars de la nostra hemeroteca per dissenyar l'alternativa, perquè si d'alguna cosa en sabem en aquesta casa és de so i de menjar. Atenció a les quatre propostes que us portem a aquesta hora. Què us sembla aquesta proposta, per exemple? Ens avisarà que el plat és molt calent i que hem de tenir cura quan el traiem.
7: Pas, pas, pas, pas, pas. Pas, pas, pas, pas.
0: Eudal, endavant. Un plat que demana pas, pas malament, però seguim amb més propostes. Una pet friendly, perquè si voleu escalfar el menjar de la vostra mascota podeu configurar-lo d'aquesta manera. Ara bé, hi ha vegades que el menjar és tan bo i tenim tanta gana que necessitem que l'electrodomèstic comparteixi amb nosaltres una mica aquest moment tan especial. Podria sonar així. I per aquells dies que el tàper ja veus que no acaba de funcionar i t'has d'endrapar un plat reescalfat de fa 3 dies per sobreviure, la millor proposta que us duem és, sens dubte, aquesta. I és que un bon microones ens acompanya en l'eufòria, però també en els moments més humils. I si el so s'hi ajusta, doncs escolta molt millor, no?
8: El món a RAC1, amb Sergi Ambubio.
9: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
10: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
9: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: El món a RAC1, amb Sergi Ambubio.
0: 9 i 10.
11: Salut!
12: Però brindes amb aigua?
11: Amb font vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
13: Salut! Salut. Salut.
11: Font vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
14: Font vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
11: A
13: Avui, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Natàlia Rodríguez, Clara Ardèvol i Ricard López.
0: Clara Ardèvol, molt bon dia.
15: Molt bon dia.
0: Què tal, Clara?
15: Molt bé, ja de vacances, o sigui que...
0: Vaja.
15: No em puc queixar gens.
0: Saps que ho recordava? Perquè quan et vaig fer la pregunta la setmana passada vas dir ja gairebé de vacances, i he pensat, li pregunto o no li pregunto?
15: Sí, hem avançat de vacances.
0: Perquè, evidentment, més que merescudes les vacances.
15: Sí, sí, sí.
0: Però tot i així està aquí.
15: Has vist?
0: Cosa que hem d'agrair també. Qui també crec que està de vacances és el Ricard López. Bon dia, Ricard. I també està aquí. Això són tertulians compromesos.
16: Això vol dir moltes coses, però estem aquí amb la tranquil·litat pròpia de l'estiu, que és important.
0: Sí, m'agrada. Rodrigo Amírola, bon dia, com estàs?
17: Bon dia, Sergi, molt bé.
0: Tu
17: encara, encara no de vacances, però bueno, me queda poc.
0: Bueno, ànims. I Natàlia Rodríguez, bon dia, Natàlia.
18: Bon dia.
0: Com
18: no
0: estàs?
18: Estic de vacances.
0: No.
18: No, gens.
0: No,
18: gens de vacances, gens de vacances.
0: Bueno,
18: cada
0: més...
18: vegada l'estiu és més complicat. Aquesta idea de que els periodistes podem fer vacances al mes d'agost, per exemple,
0: sí.
18: Ens ho hauríem de tornar a qüestionar tot això, eh?
0: Totalment. Bueno, a més, com que no et venen uns dies així...

0: el sol, diguem-ne, evidentment es posarà per ponent, i en aquella hora hem d'estar, que no ens enredin, que no ens enredin, perquè s'ha de poder veure bé. Però sí, des de Salou es veurà bé, i es veurà bé des de Tarragona, i evidentment des de les Terres de l'Ebre, que és dir l'epicentre exacte, allí també es veurà, sobretot des de la zona del Delta de l'Ebre, es veurà molt bé. Però si voleu venir, aviseu-me, tinc Terrassa.
1: Doncs escolta, Natàlia Condri.
0: Fins aquí ho deixo.
1: És extensiu a tots els oients del MoRAC1, Natàlia, o no?
0: Home, a tots. Bàsicament és que crec que no arribaran, perquè jo que penso és que la situació del trànsit serà molt complicada en aquell moment. Sí. Després ja tenim una alta ocupació normal en aquesta època de l'any, que com sabeu la costa tarragonina es transforma en la costa d'altres llocs de l'estat espanyol, bàsicament aragonesos, navarresos i bascos, vull dir, bé, a banda dels lleidatans, que són com a germans, vull dir que aquí hi ha molta gent, serà molt complex, vull dir que, per exemple, anar a Prades, traieu-vos-ho del cap, perquè no... crec que, a més, han decidit tancar-ho de tal manera que no es pugui accedir. Vull dir que hi haurà molta dificultat amb tot això. Així és que, bueno, crec que el millor que es pot fer és plantejar-s'ho amb una miqueta de temps, veniu dos dies abans.
1: Per exemple.
0: Per exemple, si és que trobeu lloc.
1: Un dels homes d'aquells dies serà Ramon Lamiel, sense cap mena de dubte.
0: I tant, sí,
1: pobre. Servei Català de Trànsit, que jo crec que ja li prepararem un matalàs aquí a RAC1.
0: Sí,
1: perquè
0: pobre,
1: com que crec que haurà d'anar intervenint cada 5 minuts en diferents programes per saber una miqueta com pinta tot. I també jo crec que és interessant les recomanacions que es puguin fer del Servei Català de Trànsit, una mica perquè la gent es pugui organitzar aquests desplaçaments. Però en tot cas, ja tindrem temps per parlar-ne abastament de l'eclipsi. Avui també tindrem temps per parlar abastament de l'informe PISA i de les últimes novetats que han anat sortint. Més que res per saber exactament de què parlem, d'aquí una estona l'Eudald Martínez, una de les persones que més sap de temes d'educació d'aquesta casa, el farem venir aquí a l'estudi, i també la Mar Suí, la sotseditora del MoRAC1 aquest estiu, que avui a les 8 avançava aquesta informació, que és un element més que contradiu la versió oficial que s'ha anat donant des del Departament d'Educació. Això serà, d'aquí molt pocs minuts, molt pocs. Però és que, abans, permeteu-me que, per variar una mica, comencem la tertúlia amb una bona notícia.
2: Perfecte.
1: Si us sembla bé, seran pocs minuts, però és que és una bona notícia que jo crec que ens acabarà d'animar el dimecres, i en donem tan poques que les poques que les donem va bé que ens hi agafem. Hola, Lluna Belani, bon dia.
3: Hola, Sergi, bon dia.
1: Com estàs?
3: Doncs molt contenta, la veritat.
1: Contenta,
3: sí.
1: A veure, recordeu aquell cas que vam abordar la setmana passada del contenidor del MoRAC1, d'un restaurant de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, que havia de tancar, un restaurant històric, que havia de tancar per culpa de la llei de costes? Lluna, per qui hagi pogut baixar una miqueta de l'or, pots recordar breument el cas, perquè tothom el tingui ubicat?
3: Sí, parlem d'un restaurant que va obrir el 1955 i que, per tant, portava 71 anys doncs, oferint un servei de cuina a Sant Vicenç de Montalt. I què passa? Aquest restaurant, el terreny on estava situat, sempre havia sigut de DIF. Per tant, aquesta família, religiosament, cada 6 mesos pagaven el lloguer a DIF i no hi havia cap mena de problema. Què passa? Que tot canvia el 2017 amb la modificació de la llei de costes, que és quan el terreny del restaurant passa a estar, diguem-ne, dins de la línia vermella i, per tant, passa a ser propietat, diguem-ne, de costes. Però què passa? Que la família, de totes maneres, tot i saber que era de costes, ells seguien pagant el lloguer a DIF, perquè DIF seguia reclamant el lloguer. A costes porta des d'aleshores, és a dir, des del 2017, intentant fer-los fora, i després de molts recursos, de molts processos judicials, finalment, el 14 de juliol, van rebre una ordre de desnonament que els obligava a abandonar el restaurant el dia 30 de juliol, és a dir, d'aquí demà. Per tant, la família, davant aquesta situació, van decidir, doncs mira, farem un últim servei. L'últim servei havia de ser aquest diumenge, bueno, va ser aquest diumenge 26 de juliol, però ara tot ha donat un gir i sembla que la cosa ha canviat molt.
1: En aquest cas, vam anar descobrint, a mesura que parlàvem amb l'Albert la setmana passada, tot de coses estranyes, com que la línia que s'havia traçat per separar allò que havia de passar a ser de titularitat de l'Estat per protegir

0: dir-lo dels efectes del canvi climàtic i de la pujada del nivell del mar, que és el que vam parlar molt a la tertúlia, la llei de costes, la utilitat de la llei de costes no la discuteix ningú. El tema és que a vegades s'aplica de formes difícils d'entendre com a mínim, i veiem com aquella línia, curiosament, quan passa sobre mapa, quan passava al restaurant de la Caleta de Sant Vicenç de Montalt, feia un gir sobtat per salvar una piscina, per exemple, que estava exactament a la mateixa distància en metres del mar que el restaurant de la Caleta, o fins i tot menys, però la piscina, pel que sigui, no quedava fora de la llei de costes. Això també vam descobrir que l'Albert i tota la seva família van estar pagant el lloguer durant molts anys a Adif, quan ja no era propietat d'Adif. Vam anar descobrint tot de coses molt sorprenents que ningú tenia, però en tot cas semblava que al final era que tant sí com no havien de tancar. Albert Casado, tercera generació al capdavant de la Caleta. Bon dia, Albert.
1: Bon dia.
0: Què ha passat aquestes últimes hores?
1: Pues mira, ha sigut tot un... Bueno, nervis per tot arreu. Però bueno, mira, dimarts, ahir estàvem ja recollint. Nosaltres ja estàvem a l'espera de la trucada de l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt. Perquè a veure si podien aturar-ho o no. I per sort, la veritat, és que Javier Sandoval em va trucar ahir a les 2 de la tarda.
0: Sí.
1: I em va dir que ho va poder operar-ho.
0: Home!
1: La veritat que estem molt contents, tota la feina que ha fet l'Ajuntament.
0: Bravo!
1: De Sant Vicenç, la Generalitat, o sigui, estem superagraïts, perquè hi ha tothom, tot el soroll que s'ha fet, tot el suport que hem tingut, tant la ràdio, la tele, les redes socials, sí. Vull dir, tot el suport que ens heu donat tots ha sigut increïble. I crec que s'ha fet molt de soroll, i gràcies a tot això, amb tota l'ajuda de l'Ajuntament i la Generalitat, per suposat, hem pogut aturar-ho, almenys per acabar la temporada d'estiu.
0: D'acord. Per tant, això vol dir que demà, que havia de ser el dia definitiu en què, de fet, us havien amenaçat de que vindrien i presentarien el local, això vol dir que demà la Caleta pot obrir amb normalitat.
1: Demà, sí, el desnonament està saturat, gràcies que, clar, fins dissabte no obrirem, perquè, clar, imagina...
0: Clar, ja ho teníeu tot llest per marxar, no?
1: O sigui, clar, ja ho hem baixat tot, però, clar, ara s'ha de començar a produir, a netejar tot, a preparar de tot... Bueno, necessitem uns quants dies, la veritat. O sigui, obrirem dissabte.
0: Obrireu dissabte, i dius que, com a mínim, podreu acabar la temporada d'estiu, que, de fet, me'n recordo, Albert, que ens deies que era almenys una de les peticions que feien, que fèieu, de debò, que hem de tancar amb un marge de 15 dies en plena temporada d'estiu, almenys això ho teniu. Dius, com a mínim, per què? És a dir, ara, exactament, amb aquests moviments que han fet des de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que recordo que des del primer dia, de fet, l'alcalde en el ple municipal, a nosaltres també ens ho va fer saber, que no en tenia gens aquesta decisió i que deia que farien el màxim possible per part de l'Ajuntament per aturar-ho. Em consta també que aquí hi ha intervingut la Generalitat de Catalunya, hi han intervingut tots els agents locals i nacionals que hi podien intervenir. El tema és, dius, com a mínim, per què? Què pot passar ara?
1: Bueno, a veure, la licitació ja està oberta, es va obrir el 24 de juliol, això ja ho sabem. Vull dir, costes és el seu terreny, ja no podem fer res més nosaltres, vull dir, aquí sí que ja no podem entrar-hi.
0: D'acord.
1: Amb la seva normativa, llavors, bueno, clar, és entrar a la licitació, un cop sortirà la licitació, qui guanyi la licitació tindrà que entrar. Aquí sí que ja nosaltres ja no podem fer res. Nosaltres intentarem entrar, nosaltres tenim el projecte presentat, ho tenim tot per presentar-ho tot, és perquè ja ho teníem de l'any passat, però serà complicat, les coses com són. S'ha de fer un local nou, s'ha de reduir tot, la normativa ha canviat totalment del restaurant, o sigui, has de fer més petit del que era, totes instal·lacions noves, tot. No està a l'abast de qualsevol, això, la veritat.
0: En tot cas, Albert, això vindrà a partir de, com a mínim, el 31 d'agost, no? Per tant, podreu acabar la temporada d'estiu. Jo crec que això, vist el panorama fa tot just 7 dies, és una gran notícia. I el tema del lloguer, per cert, com ha quedat? Que ara ho dèiem, teníeu un contracte amb Adif fins al 2030, teòricament. Recordo també que dos dies abans del desnonament us van reclamar els diners dels propers 6 mesos perquè pagàveu per avançat de mig any en mig any, però el terreny no els hi pertany. Això, sabeu què heu de fer? És a dir, el lloguer li heu de pagar? Sabeu a qui li heu de pagar?
1: Pues això ara amb els abogats ho hem de parlar-ho, perquè clar. No, la veritat és que no tinc ni idea. O sigui, no l'hem pagat, de moment, està clar, per suposat.
0: Totalment.
1: Però clar, estem a l'espera a veure aquest xiulaguat que hem de fer, si aquest lloguer l'hem de pagar en un jutge que es quedi allà, conforme no la siguem pagat voluntàriament, però no amb ells directament, sinó que es quedi, són uns gens que es queden guardats a la justícia per qualsevol cosa. Mm-hmm. Però clar, bueno, clar, després volem explicacions i a veure com acaba la cosa amb Adif. Mm-hmm. Amb Costas no podem fer res més ja, perquè Costas és seu al terreny i no hi ha res més a fer, mm-hmm. Això és segur.
0: Albert, en tot cas, moltes gràcies de nou per confiar en el món RQ. De veritat que ens alegrem molt de que almenys hagueu guanyat aquestes setmanes de coll i de marge, i ara molta força i a gaudir tant com pugueu, perquè sabem que gaudiu moltíssim amb la vostra feina d'aquesta temporada d'estiu. Albert, una abraçada molt forta i anem parlant.
1: Moltes gràcies, moltes mercès. I gràcies al senyor Javier Sandoval
0: i tant.
1: I al Xavier Amors, al president, i a Alicia Romero, sobretot. D'acord. Tots quatre. Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Albert.
1: Merci, que vagi molt bé.
0: Mira, almenys gràcies. Hem pogut donar una bona notícia per començar el dia. Jo crec que tota l'Albert, la seva família, tots els clients de la Caleta i tots aquells que els hi costi entendre una miqueta el funcionament de la Llei de Costes, doncs almenys s'han pogut donar una petita alegria. Lluna Belani, moltes gràcies.
2: A tu, Sergi.
0: I una bona per la feina.
2: Gràcies.
0: Són les 9:24, fem una pausa, són menys de 2 minuts, molt breu, i ja arrenquem amb tot el tema PISA i tot això. Un segon. Ja dormi!

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
9: El perquè de tot plegat.
10: Avui hem de parlar un dia més del fiasco que ha deixat Catalunya fora del proper informe PISA. Els últims dies el Departament d'Educació s'ha fet un fart de defensar que no en van saber res de res del problema fins ara fa 4 mesos. Per tant, ens situava el Departament d'Educació al març d'aquest any 2026, quan ja era massa tard per rectificar. El que ha passat en aquestes últimes hores, perquè tot s'ha accelerat en aquestes últimes hores, és que s'ha anat embolicant. I la mandonguilla s'ha anat fent cada vegada més grossa. I d'aquelles mandonguilles com amb molta fibra a dins, d'aquelles que costa de digerir. Ahir ens vam assabentar, ho va avançar La Vanguardia i ho ha pogut confirmar RAC1, que el Ministeri d'Educació ja va avisar els tècnics de la Generalitat gairebé un any abans. Per tant, març 26 ens situava el Departament d'Educació, però el Ministeri d'Educació ens porta a abril 25. Aquesta versió, per tant, entra en contradicció amb el Departament. I a més, segons ha pogut saber RAC1, diverses coses que anem a veure si ho anem entenent. Aviam, comencem per la persona que jo crec que millor ens ho pot explicar, que és l'Eudald Martínez, expert en educació de RAC1. Bon dia, Eudald.
11: Hola, bon dia.
10: I la Mar Suís, sotseditora del món RAC1 a l'estiu. Bon dia, Mar.
12: Bon dia.
10: I que signa aquesta informació que hem avançat avui a les 8 en punt del matí. A veure, Eudald, comencem per aquí. I després crec que hem d'intentar fer com una mica de cronologia. El Ministeri fa el crit d'alerta abril 25, abril l'any passat. Per tant, això era abans que comencessin les proves en alguns d'aquests centres.
11: Eren mig de les proves, de fet, perquè van començar el 31 de març, però duraven fins al 16 de maig, juraria, és a dir, hi ha com una mica d'interval on cada centre pot acordar amb l'OCDE, amb les empreses que contracta l'OCDE, per quan es fan exactament les proves. Per tant, potser alguns centres, quan es va fer aquest avís, ja havien fet aquests exàmens, però en d'altres no, i per tant s'hauria pogut corregir si s'haguessin detectat aquestes irregularitats, exacte.
10: Abril 25, primera pregunta, per què el Departament insisteix que no se'n va assabentar de res fins fa pocs mesos, llavors?
11: Clar, aquí quasi bé s'hauria de fer una pregunta gairebé metafísica de què és exactament el Departament d'Educació, no? Qui en forma part?
10: Clar.
11: Perquè, clar, la consellera diu que ells no en sabien res fins al març d'aquest any. Què passa? Que és veritat que, tot i que en un primer moment La Vanguardia assegurava aquesta informació, no?, que el Ministeri d'Educació havia informat a la Generalitat, al Departament d'Educació, clar, això ens va posar tots en alerta de dir, ostres, com pot ser que des del Ministeri es contradigui tan directament el que deia la consellera. Al cap d'una estona, el Ministeri ens va confirmar aquesta informació, però amb un matís important, que deien que aquest avís l'havia fet l'Institut Estatal d'Avaluació Educativa cap al que és, diguem-ne, el seu equivalent a Catalunya, que en aquell moment era el Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya. Són molts noms, molt tècnics, però bàsicament aquest Consell Superior d'Avaluació Educativa és qui coordina totes les proves que es fan als alumnes, des de les competències bàsiques, ara anomenades proves de final d'etapa, i també coordinar una mica el tema PISA, tot i que l'organitza l'OCDE amb empreses que contracta l'OCDE, però sí que, en teoria, aquest Consell havia de coordinar una mica com es feien aquestes proves aquí a Catalunya. Què passa? Doncs que aquest avís es fa entre aquestes dues institucions i remarca el Ministeri d'Educació a nivell tècnic, és a dir, que s'informa tècnics d'aquest Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya. I remarquen que es va fer únicament a nivell tècnic, però que no va tenir translació aquest avís en altres nivells de l'administració. Per tant, venen a aclarir, en cap moment en vam informar els alts càrrecs del departament. Com que no sabíem quina repercussió acabaria tenint aquesta incidència que vam detectar, només ho vam traslladar a aquest nivell tècnic al Consell Superior d'Avaluació. La pregunta aquí és, clar, aquest Consell d'Avaluació penja del Departament d'Educació, però no es forma part directament de la cúpula del Departament d'Educació. Què va passar aquí? Per què es va perdre aquesta informació i no va arribar a qui havia d'arribar?
12: Clar, aquest és una de les primeres coses que no s'entén, que és ningú d'aquest òrgan tècnic i tot el que vulguem va informar els seus superiors.
11: Clar, el problema també aquí és qui eren els superiors en aquell moment, perquè aquest Consell, és que tot és una mica l'odissea de Nolan, tot això també, perquè és realment té moltes etapes i molts conflictes. Yeah. El Consell Superior d'Avaluació en aquell moment estava en un procés de transformació cap al que és actualment l'Agència d'Avaluació i Prospectiva, que són canvis molt tècnics, però que representa que ara és un òrgan més ambiciós, que amb més capacitat doncs, de fer proves, més independent del Departament d'Educació, també malgrat que encara la presidència l'anomena el Departament d'Educació, però és a dir, que estava en un procés de transformació i en què en un any i mig havien passat per a la cúpula d'aquest Consell Superior d'Avaluació diverses persones, és a dir, s'anava canviant la persona que encapçalava aquest Consell cada mig any, cada poc temps, i què passa? Doncs que en aquell moment sí que s'havia delegat la presidència doncs, en persones doncs, que en aquell moment formaven part del Departament d'Educació, però que no tenien aquesta tasca únicament. En aquell moment, per exemple, quan passen les PISA, era la persona directora d'aquest Consell Superior d'Avaluació, era la directora de currículum d'aleshores, la Mercè Andreu, que, ja dic, feia aquesta tasca una mica a nivell delegat, no? Transitòriament, fins que no es creés aquesta agència. Per tant, aquí també pot haver ajudat aquest tema, no? Ostres, a qui van fer exactament aquest avís, en quin moment, no? Si ja hi havia aquesta direcció, si havia estat anteriorment, hi ha una mica de dubte sobre a qui van fer aquest avís exactament.
12: Per tant, aquí tenim aquest element, és cadena d'informació trencada per aquests elements, per aquest context, perquè potser va haver-hi alguna persona que va valorar que potser no era tan greu, pel motiu que sigui, però es va cometre un error gros que va impedir que això arribés als alts càrrecs polítics o als alts càrrecs del departament que potser haguessin pres o no, això ja és política ficció, una decisió en aquell moment. L'altre element, l'altre dubte que sorgeix és, en les últimes hores o els últims dies, el departament en algun moment ha deixat caure el dalt que potser tot venia per que els diferents centres, els diferents instituts del país potser s'havien confós amb els criteris per excloure alumnes de l'informe PISA.
11: Exacte, perquè recordem que el principal problema de per què Catalunya ha estat exclosa d'aquest informe és que l'OCDE marca que, com a molt, es poden excloure un 5% dels alumnes de la mostra per motius diversos, ara ho repassarem, però en aquest cas Catalunya en va excloure un 23%, gairebé 5 vegades més. Com havies dit, la consellera, la conselleria, des del principi, no han extret com a conclusió, sinó han apuntat que una de les hipòtesis podria ser aquesta. Per què? Perquè en el moment en què es feien les PISA també es feien aquestes competències bàsiques, aquestes proves de final d'etapa, que en aquell moment encara les feien tots els centres de Catalunya. Ara això s'ha canviat i com passa amb les PISA, només les fan alguns centres, una mostra representativa dels centres. Però en aquell moment encara les feien tots els centres. Això vol dir que els centres que feien PISA també feien les competències bàsiques. I els criteris per excloure uns alumnes o altres en aquestes dues proves són lleugerament diferents. PISA, doncs, estableix uns criteris molt més rigorosos, mentre que les competències bàsiques, com que hi ha molts més alumnes que fan la mostra, són una mica més laxes. I aquí, doncs, és on el departament apuntava que hi podria haver hagut aquesta discrepància. Per explicar-ho fàcilment, les competències bàsiques es pot excloure alumnes que tenen dislèxia, que tenen trastorn de l'espectre autista, encara que sigui lleu. Qualsevol informe de que aquell alumne té necessitats especials ja permet excloure aquest alumne. Uh-huh. En el cas de les PIS això no passa, ha de ser una discapacitat, per dir-ho així, o un trastorn sever que li impedeixi clarament poder fer aquelles proves.
12: Però, i això és el que explicàvem avui a les 8 en punt del matí, el món RQ ha tingut accés a la informació que el Departament d'Educació va entregar als instituts on s'havien de fer aquestes proves PISA, els hi va entregar en una reunió i on se'ls va explicar com funcionarien aquestes proves. I aquesta informació, aquesta documentació a la qual hem tingut accés i que hem pogut consultar, ve a dir que no hi va poder haver confusió possible, Mar.
13: Exacte. Bàsicament, nosaltres hem pogut accedir a aquesta informació que es va donar als centres, que primer es va explicar en una reunió presencialment l'11 de març a Barcelona, i llavors els centres es van endur a casa unes diapositives en què es recollia tot allò que s'havia comentat. Entre d'altres coses, s'explicava bàsicament que com serien les proves, de quines matèries s'examinarien els alumnes i com s'havia d'inscriure cada alumne en el llistat per fer les proves. Què passa? Que en aquest document, però, no s'hi precisava que la xifra dels exclosos no podria superar en total el 5%. De fet, això no se'ls va comunicar mai, de cap de les maneres. És el que ens expliquen tots aquests centres. I aleshores nosaltres hem pogut veure aquesta documentació i hem vist que clarament tenen raó, perquè en cap de les 13 pàgines que té aquest document s'hi explicita res.
12: Clar, aquí primer element. És a dir, els instituts no sabien que no podien excloure que tenien un límit d'alumnes a excloure. Si com a institut això no ho saps, doncs agafes els criteris i en funció d'aquests criteris vas excloent alumnes i no et poses a mirar si n'estàs excloent masses o no.
11: Deixa'm fer un matís només, que és veritat que aquest 5% és de la mostra total, és a dir, no vol dir que cada institut no pugui excloure un 5%.
12: Un institut en podria excloure un 50,
11: clar,
12: si un altre...
11: Per això s'escullen escoles o instituts, en aquest cas, que en alguns casos són d'alta complexitat, on potser sí que s'han d'inscloure un 8% dels alumnes, mm-hmm, perquè hi ha aquesta alta complexitat, però llavors n'hi ha algun que no és d'alta complexitat, on potser amb un 1 o 2% doncs ja n'hi ha prou. Per tant, és veritat que cada centre no tenia aquest límit, però veient el que ha passat, segurament sí que, com diu la Mar, hauria estat bé que tinguessin constància de, compte que aquí hi ha un límit general i, per tant, no ens passem tampoc a l'hora d'excloure alumnes. Però era per fer aquest matí.
12: Sí, totalment.
13: Exacte, només que tinguessin bàsicament aquesta referència, perquè en ells l'única cosa que se'ls hi va donar per establir quin eren els criteris per dir si sí o si no un alumne podia fer les proves era una taula de color blau en què s'hi llegia clarament en majúscula proves PISA. És a dir, ells sempre van tenir clar que aquells eren els criteris per analitzar la mostra i no uns altres, com per exemple els de les competències bàsiques. Què deien, però, aquests criteris? Doncs n'hi havia tres: codi 1, codi 1, codi 2 i codi 3. El codi 1 eximia de fer les proves tots aquells estudiants que tinguessin alguna discapacitat física. Llavors, pel que fa al codi 2, deia que s'eximien els estudiants que tenen una discapacitat cognitiva, conductual o emocional. Què passa? Que aquest punt va ser molt conflictiu perquè deia literalment la proposta que això ho havia de decidir el personal qualificat. Que en aquest cas els instituts ens han explicat que el personal qualificat era el mateix tutor de l'alumne o bé un psicopedagog del centre. I és clar, els centres, com que no sabien que hi havia un 5% allà que s'havia establit, no sabien res, ells van decidir tirar pel dret, passar la llista a l'empresa que revisava tot això i que portava les proves i esperant el seu ok. Aquesta empresa no els va dir res, per tant, tots els alumnes que ells havien exclòs de la mostra no van fer les proves PISA al cap d'un mes, un mes i mig, dos mesos.
12: Perquè aquí hi ha una empresa, per aquí al mig.
11: Sí, l'OCDE contracta empreses perquè escollin els centres en funció de... És a dir, que no sigui el departament directament qui escolli els centres, sinó que hi hagi un intermediari que analitzi una mica els centres, que vegi la representativitat i qui acabi escollint. El que passa a aquesta empresa és veritat que s'encarrega llavors d'organitzar, però aquí el que ha passat és que sí que aquesta empresa rep el llistat d'alumnes finals que podran fer les proves, però aquesta empresa evidentment no sap si aquell alumne pot o no pot fer l'examen, sinó que refia, entre cometes, del que li ha dit l'escola. Què passa? Que aquí el mateix departament admet que ha fallat, que ha faltat un filtre intermig, un filtre entre el centre i l'empresa, i que aquí algú del departament hauria d'haver revisat exactament si la llista d'exclosos era correcta o si s'hauria hagut de canviar perquè no passés el que ha passat. I, de fet, amb les, no, amb les mesures que ha pres el departament de, perquè això no repeteixi, i això, no, la creació d'una comissió que s'encarregarà a partir d'ara de fer aquest filtre entremig.
13: Sí, i de fet els mateixos centres ens han explicat, també parlant d'aquests criteris que ara comentàvem l'Eudali i jo, que bàsicament, com ho diríem? És a dir, que ells van tenir molt clar des del principi que eren els criteris per fer les proves PISA i no les competències bàsiques, perquè quan es fan les competències bàsiques la Generalitat ho té molt més ben estudiat i els professors l'única cosa que han de fer és passar les dades dels alumnes a un sistema que es diu RAL, que és un aplicatiu que ja directament t'exclou o no els alumnes per fer les proves, perquè el mateix aplicatiu ja té tot el coneixement del que li passa i de la situació que viu aquell alumne. En canvi, en aquestes proves, com que el llistat se l'havia de fer al mateix centre i l'havia de passar en una empresa que no en tenia constància del que vivia cadascun, doncs aquí va haver aquest petit error, aquesta petita confusió. Però, en tot cas, que no ha estat culpa dels centres, perquè els centres no tenien la informació.
12: I l'altra cosa que em pregunto és, tots aquests centres, no?, no estaven, perquè les instruccions que rebien no eren clares i de cop allà s'estava cometent un error que ha acabat desencadenant el que ha acabat desencadenant, clar, ningú supervisava això? No. Aquest element intermig.
11: Que exacte, deies, no? Aquí és el reconeixement que ha fet el departament de que efectivament no hi ha cap òrgan que controlés aquestes proves més enllà de, suposo, supervisar que s'estaven fent com tocava i tal, però no aquest punt concret dels alumnes exclosos. I aquí tornem una mica al tema aquest, no?, de que el Consell Superior d'Avaluació en aquell moment estava en transició, sense un lideratge clar. Imagina't, si se'ls va avisar des del Ministeri que hi havia aquesta irregularitat, no?, de dir, compte que esteu excloent més alumnes del compte, i no es va passar aquesta informació al departament, doncs sembla evident que un altre dels errors d'aquell moment, d'aquest Consell d'Avaluació, va ser que tampoc no es va controlar en cap moment si s'estava excloent bé aquests alumnes.
12: Per tant, la conclusió és és cadena d'infortunis.
11: Sí, en certa manera. Sí. I alhora que està costant una mica tot aquest tema de diligències, no? Com és que 4 mesos després encara no tinguem una conclusió clara de què ha passat aquí?
12: Aquesta és l'altra.
11: Clar, el que entenc, això és veritat que el departament, de moment amb això no hi ha volgut entrar molt, perquè diu que aquesta investigació encara està en marxa, però el que suposem és que com que justament aquest Consell Superior d'Avaluació ja no existeix com a tal, sinó que ha canviat la seva cúpula, no sabem fins a quin punt també la gent que hi treballa, potser estàs costant més del compte arribar a aquestes persones que en aquell moment sí que estaven liderant aquest Consell perquè aclareixin què va passar. És a dir, que clar, una mica per dir-ho així, el departament, si volgués, tindria fàcil el cap de turc, no? Perquè clar, tothom que estava en aquest Consell d'Avaluació, almenys la cúpula, ja no està al departament. Per tant, clar, és complicat aquí que hi hagi responsabilitats directes d'aquest Consell Superior d'Avaluació, perquè ja et dic, no existeix com a tal ja.
12: Una pregunta que també es pot fer la gent és si fins a quin punt és acceptable que el Departament d'Educació tingui un òrgan responsable de coordinar i de controlar una cosa tan rellevant com és l'informe PISA, més que res perquè ens hi agafem tots molt i ens hi fixem i els mirem, que tingui un òrgan coordinant tot això sense lideratge clar i en ple transició. Aquesta és una altra pregunta que es pot fer la gent. Noi, 43, a veure, Clara Ardèvol.
14: No només això, sinó perquè no hi ha una comunicació fluida entre tècnics o càrrecs intermedis i càrrecs superiors del departament, no? Això és una cosa que una administració que funciona com hauria de funcionar, aquesta comunicació ja hauria de ser. Clar, tot això fa, crec, la informació molt més greu del que hi era fins ara. El departament d'educació, l'educació s'ha convertit en un problema molt complex els darrers anys. La pedra a la sabata, diria, de qualsevol govern, però especialment crec que també la bèstia negra del govern de Salvador Illa, podríem afegir altres bèsties negres com podrien ser Renfe, per exemple, etc. Però en aquest cas parlem d'un escàndol molt greu, és el que comentaves, és a dir, quedar-te sense la informació de PISA, acurada i adient, tenint en compte com sabem que el sistema educatiu va a la deriva, i precisament ho sabem des de fa molts anys, però sobretot ho sabem des de les darreres proves PISA, i sabia fer amb aquestes noves aquest contrast, és molt greu, però és que no és l'únic escàndol, és que venim d'un seguit d'escàndols molt marcats en els darrers el Departament d'Educació, però vull dir els darrers anys, és a dir, l'estiu passat vam tenir la polèmica de les adjudicacions, Venim també de canvis curriculars sobtats, per exemple, el paper de la literatura al batxillerat, que va generar molta polèmica també, de vagues històriques que el departament no ha estat capaç de posar sobre la taula, doncs una cosa que convenci els professors, de l'episodi lamentable de les infiltracions en assemblees d'adolescents per part dels Mossos d'Esquadra, que això ja sé que és interior i no és Departament d'Educació, però tot ve del mateix govern, i en general acabat concloent aquí amb aquesta més mala gestió de la comunicació de l'escàndol. És a dir, fins ara han passat 4 mesos i encara no se sap què ha passat o no s'ha explicat. Es diu que no se sabia res fins al març, però gent del departament ho sabia des d'un any abans. S'amaga des del març i es diu ara, sabem, última setmana de juliol, com a nivell mediàtic pot fer molt menys soroll, i a més es passa la pilota a les direccions de centre, quan aquestes direccions estan explicant que no tenien bé la informació. No es diu que no es conclou, va passar això, però sí que es posa, que s'insinua, es posa sobre la taula que podria haver estat culpa dels centres.
12: Per cert, des del món RQ, en les últimes hores hem fet diverses peticions al Departament d'Educació, hem demanat la consellera Esther Niubó si volia explicar-se aquí al programa. Des del Departament d'Educació ens han dit que no, perquè ara mateix hi ha una investigació interna oberta dins del departament i diuen que fins que aquest procediment no acabi, doncs de moment les explicacions són les que va donar la consellera al Parlament el dilluns. I també des del MORRACU hem fet una petició expressa en aquesta empresa intermediària que dèiem, aquesta empresa que es diu 12 Estudios i Avaluaciones, sobre tot plegat, també per si es volien explicar, i la resposta, us la llegeixo literalment, és: no vamos a hacer ningún comentario sobre esto. Natàlia.
15: Estic d'acord amb el que diu la Clara, és que és difícil no estar-hi. Jo tinc una pregunta. És el primer cop que l'informe PISA permet aquest 5%? O sigui, aquesta informació que em sembla la rellevant, que els directors dels centres diuen que no se sabia, això és el primer cop que passa? Quantes vegades diguem-ne la OCDE ha permès una tassa d'exclusió perquè es reflecteixi la realitat com ells considerin? Evidentment, no sé, jo ahir, per exemple, doncs vam poder parlar amb el Jordi Satorra, que és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya i director de l'Institut Martí Franquès d'aquí, i ell ho deia clarament, clar, el 5% no reflecteix ni de lluny la complexitat del sistema educatiu català, ni de lluny. Possiblement, diu, tampoc no sigui un 23, però vull dir que hauríem d'estar en una tassa al voltant del 10%. Jo el que em pregunto és si aquest 5% és una decisió que pren la OECD cada vegada que ha de fer el PISA, o ja és una... No ho sé, no en tinc coneixement, perquè sembla com... Si és així, si és veritat que aquesta tassa pot anar variant, em sembla al·lucinant que des de la conselleria d'això no se'n faci una comunicació estricta, perquè, clar, no és el mateix que et permetin un 5, un 10, un 7, això ho sabem. Sí, no ho sé, m'agradaria poder-ho preguntar amb algú, si això és així, o mira, si cada any...
12: Respon l'Eudald, Natàlia.
11: Sí, venga. Natàlia, mira, sincerament no sé si sempre ha estat així, d'aquest 5%, però el que et puc assegurar és que no era el primer any. És a dir, de fet, una de les explicacions que ens va donar el departament en el seu primer moment és que no és el primer cop tampoc que s'ha d'excloure algú perquè ha sobrepassat aquest 5%. Per exemple, el 2018 va passar amb Suècia, que va tenir un 11% d'exclusió. Clar, és un 11% que encara és la meitat del que ha passat ara amb Catalunya. I en aquell cas, a l'informe de l'OCDE de PISA d'aquell any, del 2018, Suècia també sortia amb aquest asterisc de compte que aquí els resultats no són comparables, no són del tot vàlids, perquè hi ha hagut aquest error. Per tant, no et sé dir si des del principi, però que almenys en les últimes 3 edicions de PISA aquesta limitació sí que existia.
15: Doncs, diguem, afegim una complexitat més a la complexitat de tot plegat. Però el que és preocupant és que tots sabem que a Catalunya l'educació no funciona, per dir-ho suaument, com ens agradaria, que la inversió està lluny, la inversió pública està lluny de ser la necessària, la que els centres demanen, i que el que no podem és continuar gestionant d'aquesta manera amb conflicte, o sigui, conflicte rere conflicte, error garrafal rere error garrafal. Crec que necessitem replantejar-nos molt bé, i el govern de la Generalitat de qualsevol color, però en aquest cas aquest també estic d'acord que sembla que tinguin una pedra a la sabata exactament amb això, s'hi ha d'arremangar i prendre decisions. treure'n conclusions i que algú ha de, evidentment, ha d'assumir les responsabilitats de tot plegat. Vull dir, això no pot quedar en un error tècnic, és el que jo penso.
16: A mi tot aquest cas em sembla una presa de pèl. Crec que avui la pregunta que es fa a tothom és clara. O sigui, si Catalunya hagués estat una comunitat autònoma líder a l'informe PISA, s'haguessin empleat més esforços en que tot això sortís bé, en que les dades fossin comparables amb la resta de comunitats autònomes? Segurament sí. Ara el que representa que està venent una investigació interna i descobrirem si darrere d'això hi ha el que avui s'està preguntant tot el món. Que si Catalunya va intentar que les seves dades no fossin comparables amb la resta per al fet de que les dades que els resultats que va obtindre l'any 2022 van ser un absolut desastre. Aquí l'escàndol és el procediment que va haver-hi. O sigui, fa més d'un any el Ministeri d'Educació avisa a la Generalitat, el Ministeri d'Educació, que ara mateix es renta les mans encara i que és del mateix partit que l'actual govern de Catalunya, després avisa la OCDE i s'esperen a l'última sessió plenària, diguem, l'última setmana abans de les vacances per informar la població. Jo crec que això és una presa de pèl, que la gent se sent enganyada, perquè si ho saben des del març, per què s'han esperat a l'últim dia per comunicar-ho? Doncs és evident que perquè tingués almenys el menor impacte possible. Llavors, és que aquí és on estan les coses. L'any 2022, Catalunya va obtindre uns resultats, per mi, absolutament lamentables a l'informe PISA. Va ser segon per la cua en comprensió lectora, va ser tercer per la cua a ciències i quart per la cua a matemàtiques. Aquí som uns atxes. Llavors, aquesta és la gran pregunta. Crec que el problema del sistema educatiu català és que es parla molt de vagues, de sous, de ràtios, de llengua, però no es parla de contingut. Fa molts anys que els estàndards s'han baixat, que no hi ha exigència, i que això es demostra als informes, que els informes PISA de l'any 2022 van ser desastrosos, i que el govern, veurem, si no volia permetre que tornessin a ser-ho a l'any 2026. A partir d'aquí, quines conseqüències hi hauran? Perquè aquí, aquest país, Espanya, no dimiteix ningú per ninguna conseqüència, ni siquiera per ningun assumpte polític. Veurem si hi ha dimissions, però de moment l'única conseqüència que hi haurà és l'obertura d'una comissió. Em sembla una conseqüència que es queda molt limitada. L'única és que si no es donen explicacions que realment eximin de responsabilitat al Departament d'Educació, ha d'haver-hi una dimissió claríssima. I aquesta és la pregunta, no? Si Catalunya hagués estat líder a l'informe PISA de l'any 2022, haguéssim fet els mateixos pocs esforços en què les dades no siguin comparables amb la resta?
12: Què diu, Rodrigo?
17: Sí, bueno, jo crec que és evident que plou sobre mullat, no? L'educació a Catalunya ve d'una crisi dels últims mesos amb una vaga educativa del professorat molt important, amb moltes reivindicacions que no només són salarials, sinó que tenen, jo crec que un plantejament més ampli, diguéssim, que estan plantejant que cal fer una revisió del sistema educatiu a Catalunya i que els partits polítics no estan a l'alçada del repte que té el país. I bueno, no sabrem quins són els resultats dels catalans, de l'alumnat català a l'informe PISA, però sí sabem que la Conselleria d'Educació té un suspens en gestió de crisi i a l'hora d'enfrontar el repte que té al davant, no? Crec que ho vam veure quan la gestió de les vagues educatives, amb algunes sortides de to, una certa supèrbia a l'hora de relacionar-se amb els diferents sindicats, amb el professorat i tal. I ara, bueno, és evident que esperar a l'última setmana de juliol per comunicar una cosa que en el millor dels casos saps des del març és com a mínim problemàtica. I només volia acabar ampliant una miqueta més el focus. Crec que tots recordem el Salvador Illa, candidat al 2021, dient que el venia a passar pàgina i a ocupar-se de les coses importants, que era la gestió dels serveis públics, etc., i tot això. I, bueno, crec que de vegades cal vigilar una mica el que desitges perquè pot acabar convertint-se en realitat, no? I crec que l'educació és una de les coses que està fent que el govern estigui patint un desgast. Ho vam veure a l'enquesta recent de GESOP, que el govern de Salvador Illa i el PSC comença a ressentir-se d'una manera significativa i, bueno, evidentment els catalans comencen a veure que la gestió del govern no és com se'ls havia prometit.
12: Clara.
14: És veritat el tema de la baixada de nivell, però és que el problema és que ara mateix el sistema educatiu té molts problemes, són molt plurals. Per exemple, aquest 23% d'alumnes amb necessitats educatives especials, estem parlant d'una xifra molt alta. Hi ha inclús, s'han donat xifres encara més altes que parlaven d'un de cada tres alumnes amb aquestes necessitats educatives especials. És a dir, imaginem-nos com és una aula en aquestes circumstàncies, amb aquesta també complexitat socioeconòmica que els darrers anys ha anat acumulant, amb més diagnòstics de l'espectre autista i tal. Ho dic perquè no és només un tema de ràtios, no és només un tema de sous. Molta gent es preguntava com és que no es conformen els professors amb la pujada de sou que s'ha posat sobre la taula. Doncs perquè parlem d'unes aules al límit. Parlem d'una situació molt i molt complexa. Parlem d'una situació, per exemple, la idea de l'escola inclusiva podia ser bona o seria bona si es dotés de recursos. Això no s'ha fet, no s'ha fet en absolut. I una escola inclusiva sense recursos és una escola que directament podríem dir que va contra els drets dels infants, que no atén bé ni als infants que tenen necessitats educatives especials ni a la resta. Per tant, aquesta qüestió és absolutament crítica i crec que la indignació dels professors era completament justificada en aquest sentit. I una darrera cosa, no sé si teniu informació del tema, però l'USTEC va denunciar fa uns dies que el govern, el 6 de juliol, va fer un acte de presentació d'un informe de l'OCDE, d'un informe que havia encarregat a l'OCDE per, diguem, guiar l'educació a Catalunya. El va encarregar, el va presentar el 6 de juliol, i el 6 de juliol, diguem-ne, que ja tenien, no?, aquesta informació. Tot això, si més no, s'hauria de saber. I es va presentar fent un acte de propaganda, diu l'USTEC, sense explicar que s'havia quedat fora de PISA d'aquesta manera.
12: Sí, sí, exacte, perquè ha sorprès, no?, que al cap d'unes setmanes, doncs, efectivament, el 6 de juliol ens van fer els periodistes una presentació sobre aquest informe de l'OCDE, perquè recordem que després dels mals resultats, una de les primeres mesures que va prendre el govern de Salvador Illa va ser arribar a un acord amb l'OCDE perquè l'OCDE guiï Catalunya què millorar, detecti què millorar i l'acompanyi una mica en com millorar aquests resultats. I justament ara el juliol es presentava la primera etapa d'aquest acord de col·laboració, que era la diagnosi, no?, de l'OCDE, de dir què està fallant i què s'hauria de millorar. I de fet, en aquesta roda de premsa, dic que jo hi era, hi havia responsables de l'OCDE que havien fet aquest informe. Clar, què passa? Que els periodistes aquí no teníem cap mena d'informació que ja hi hagués aquest problema detectat i, per tant, no els vam poder preguntar als responsables de l'OCDE. I això, sobre aquesta inversió, ara ho estava repassant, el govern hi destina 360.000 euros per la realització d'aquest treball. Amb totes aquestes etapes, doncs, que llavors l'OCDE també, en teoria, no ha acabat aquí aquesta feina, sinó que en el futur també, doncs, acabarà d'acompanyar al departament a l'hora d'implementar aquestes suposades millores que han de permetre millorar els resultats. Però, efectivament, tot això es dona en un context en què justament hi ha un acord de col·laboració entre el govern de la Generalitat i l'OCDE, i, per tant, quan aquesta comunicació encara hauria d'haver estat més diàfana, no?
18: Mm-hmm. Alguna cosa més que vulgueu afegir, Eudald, Mar?
12: No, a veure, doncs, com... quan acaben aquestes diligències prèvies, no?, que jo crec que tots les estem esperant. Recordem que l'informe es publicarà el 8 de setembre, que sí que hi haurà resultats de Catalunya a l'informe estatal i amb aquest asterisc, és a dir, sí que sabrem quins resultats van treure els alumnes que sí que van fer les proves a Catalunya, tot i que, com hem anat dient, aquests resultats estaran afectats per aquest elevat percentatge d'exclusió i, per tant, no seran representatius, però a veure, doncs, com va evolucionant tot plegat.
18: Eudald Martínez, Marsui, moltes gràcies. I ànims, també, Eudald. Sí. Déu-n'hi-do, clar, com a periodista que cobreix la informació d'educació...
12: Un juliol entretingut, eh?
18: Sí, un juliol, un juny. I un maig... Clar,
12: exacte.
18: Déu-n'hi-do. Un minut i mig i clavarem les 10 en punt del matí. Fem una pausa i continuem aquí la tertúlia del món a RAC1 amb la Clara, el Ricard, la Natàlia i el Rodrigo.
19: RAC1. Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
20: Tren amb destinació La Teva Feina. En parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
21: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masachs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masachs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masachs.com.
0: Però què estàs fent amb el teu balcó? Les plantes rostides, els mobles cremant-se al sol i tu a dins a casa tan fresquet.
1: Aquest estiu no abandonis el teu espai exterior. A Servei Estació ho tens tot per rescatar-lo. Sistemes de rec, jardineria, testos, adobs, gespa artificial, tendals, parasols, mobiliari exterior, barbacoes...
0: Servei Estació. Si el teu balcó pateix, és perquè vols.
1: Obrim de dilluns a diumenge.
22: A l'estiu ets de desconnexió o acció. Busquis el que busquis, el DIR ho tens. Viu una experiència total amb les nostres 12 piscines, 13 solàriums, més de 6.300 activitats dirigides setmanals, Spin DIR, DIR Bootcamp i molt més. Apunta-t'hi ara al club o a dir.cat i aprofita l'alta online a 0 euros. L'estiu es viu al DIR.
21: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
23: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
21: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
24: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Bar Sant Xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió.
21: RAC 1.
25: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
26: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
27: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
28: No, que no és gens bo per la pell, nena.
29: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
30: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
31: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
32: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
33: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
34: Bon estiu.
21: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
24: RAC 1. Tots som un.
35: Avui, a la tertúlia, amb l'analista polític Rodrigo Amírola i les periodistes Natàlia Rodríguez, Clara Ardèvol i Ricard López.
10: En 3 minuts de les 10 en punt del matí, més coses, el govern s'ha posat com a objectiu molt clar. Aquí hi ha un conseller, que és el conseller de Presidència, que és qui ho està gestionant tot i abandonant més, que és l'Albert Dalmau. Un dels principals objectius del govern ara és canviar la manera en què s'escullen els càrrecs públics. Si més no, alguns dels més tècnics. El Consell Executiu ahir va aprovar el projecte de llei perquè els directors generals ho siguin pels seus mèrits en comptes de pel seu carnet polític, podríem dir, com passa actualment. Per tant, si el Parlament aprova la norma, la gran majoria haurien de passar un procés de selecció. Però anem a pams, abans de parlar-ne, explicar una miqueta què canviaria, què comportaria això a la pràctica. D'entrada, aquesta norma, que aquesta llei que ha redactat el govern i que ara ha portat al Parlament, en cas de tirar endavant, entre altres coses, significaria que aquests alts càrrecs durarien per llei 7 anys. Ara, normalment, sempre hi ha casos excepcionals, però duren el que dura la legislatura. En general, quan hi ha un canvi de govern, quan hi ha un canvi de color del partit que es posa al capdavant del govern, per exemple, en els últims anys hem passat de Junts per Catalunya a Esquerra Republicana, PSC, les dades diuen que cada vegada que hi ha un canvi de govern es renoven entre 900 i entre 400 i 900 els càrrecs. La norma també diu que aquests 7 anys es podrien prorrogar, que estan subjectes als resultats obtinguts i al rendiment d'aquest càrrec. Una altra novetat de la llei. Fins a un 15% del sou d'aquests directius pot ser variable en funció de si compleixen els objectius fixats o no. És a dir, és afegir alguns dels elements del sector privat de les empreses. Tots sabem que hi ha moltíssimes empreses que tenen personal que treballa per objectius, en funció de si compleixes més o menys objectius a final d'un període X, doncs cobres més o menys diners. Ara els sous d'aquests els càrrecs oscil·len entre els 50.000 euros anuals i els 130.000 euros anuals. La llei elimina també la possibilitat de cessar lliurement aquests càrrecs i només es podrà canviar un directiu del sector públic quan se li acabi un mandat o si rep una avaluació desfavorable. Per tant, també aproximant això al sector privat. Aquesta avaluació l'haurà de fer un òrgan independent de nova creació que també ha d'avaluar la part variable del sou d'aquests funcionaris. Buscant aquest òrgan independent, es vol evitar doncs, que pugui haver-hi moviments per part de la política. Aquest òrgan tindria representació paritària i estaria format per persones de reconegut prestigi en cada sector i seria, per tant, l'encarregat de triar el personal idoni. A què afecta aquest avantprojecte de llei? Perquè potser el dubte és de exactament de què estem parlant quan diem els càrrecs. Per exemple, això són directors generals i de serveis de les conselleries, sotsdirectors generals, organismes autònoms i entitats de dret públic, càrrecs de societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat, càrrecs de fundacions de la Generalitat, i aquí queden exclosos, evidentment, els consellers, però també els secretaris dels departaments. Càrrecs, alguns exemples. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest seria un d'aquests càrrecs que entraria en aquesta normativa. Actualment és Carles Ruiz, que és l'exalcalde de Viladecans, alcalde del PSC. Un altre, el president d'Infraestructures de la Generalitat, Isaías Taboas, ara per ara, expresident de Renfe i exmadreta de l'expresident José Montilla. Fora del PSC també hi ha exemples d'altres partits heretats de governs anteriors, com, per exemple, l'exdiputada d'Esquerra Republicana, Irene Fornosa, que dirigeix actualment el 112. Aquests serien alguns dels càrrecs, per exemple. El Port de Barcelona també seria un dels càrrecs que entraria aquí. La nova llei suposarà que tots aquests càrrecs s'hagin d'escollir per un procés meritocràtic, és anar cap a la meritocràcia, i no per lliure designació política. Per tant, és una renovació bastant interessant i bastant notable del sistema públic, almenys pel que fa als càrrecs de la Generalitat, que és el que proposa el govern. Així d'entrada, explicat també com he pogut, espero que s'hagi entès, començo amb tu, Ricard, a favor o en contra? Com et sona això?
2: No, absolutament en contra. Penso que sortir ara amb intentar allargar la vida laboral, diguem, o els mandats dels escàrrecs és, em sembla desastrós, més que res per el tamany que ja té l'administració catalana a dia d'avui, que penso que hauria de ser reduït, més que res perquè mires les dades i no té cap sentit que una comunitat autònoma, que sí, és molt poblada, però que té només 4 províncies i que doncs, tingui aquest tamany d'administració autonòmica. Llavors penso que s'hauria de reduir, que Catalunya és una comunitat autònoma que recauda masses impostos, que té massa despesa pública, de fet és líder a Espanya a nivell de despesa pública respecte dels termes del PIB. Llavors crec que és una administració que s'hauria de reduir. Ja no és només això, o sigui, és que la diferència és tan escandalosa que de Catalunya, de l'administració catalana, depenen 271 ens públics, que no sabem ben bé què fan, que preguntes pel carrer i segurament la majoria de la gent doncs, ni els coneixi, i clar, és que el segon lloc, el d'Andalusia, amb 129, és a dir, que la diferència és absolutament brutal, és un tamany, està tan engordada aquesta administració catalana que ja no sabem per què serveixen, i ara volem, i sortim amb la iniciativa d'allargar encara més la vida dels excàrrecs, quan jo el que penso és que s'hauria de retallar tots aquests... tots aquests puestos, no? I llavors, clar, fa molts anys que aquí hi ha la mentalitat instal·lada a Catalunya d'intentar aconseguir doncs, més competències, més recursos, no? Però la pregunta és per què? Per què ho volem? Vam estar molt de temps lluitant per poder tenir una policia pròpia, per exemple. No s'ho dic per res, avui Catalunya té la taxa d'homicidis més alta d'Espanya, la segueix amb un 63%, la segueix amb un 53%, és a dir, un 10% menys a Andalusia, és a dir, llavors, això ha sigut un desastre. Catalunya no para de demanar recursos i no sabem ben bé per què els vol, com els utilitzarà, i la realitat és que l'administració és immensa a Catalunya i que això ja no aguanta més i que hauria d'haver-hi un pla per reduir. Recordem també que, per exemple, el saldo d'empreses que han marxat i que s'han quedat a Catalunya l'any passat és absolutament negatiu una altra vegada. Llavors, en canvi de fer un replantejament, aquí el govern el que ens proposa és allargar més la vida dels funcionaris. Bé, aquí està.
3: Natàlia.
4: Bé, jo no sé si tinc, no sé si vivim en el mateix país, Ricard, però no sé, acusar a la policia, o sigui, posar el valor del cos de Mossos d'Esquadra d'aquesta manera. Jo hi estic a favor, amb matisos. Jo no penso que aquesta reforma s'hagi fet per allargar en el càrrec la vida de ningú. S'ha fet per intentar introduir uns criteris que potser doncs, haguessin permès, jo què sé, aquest problema que hem viscut ara, tenir-ho gestionat d'una altra manera. És a dir, això no es fa només aquí, es fa en altres llocs. La intencionalitat de crear un cos d'alts funcionaris que no responguin a criteris polítics, sinó que el seu mandat no estigui lligat en el mandat d'unes eleccions, crec que de per se és una bona idea. Després cal veure tot això com s'aplica. Jo, per exemple, no sé, ara posaré un exemple així, però estic segura que si aquesta llei hagués estat en funcions, doncs una persona com l'Antonio Carmona, que ha estat ara relegat definitivament, doncs segurament no s'hagués permès la seva dimissió, perquè l'Antonio Carmona era un molt bon director en el seu moment. Uh-huh. Val? I per tant, per decisions polítiques de Madrid, d'aquí i d'allà, ens hem permès perdre perdre un professional amb l'experiència de l'Antonio, i dic així perquè evidentment jo crec que li dic pel seu nom perquè penso que tothom el coneix, almenys si ets periodista el coneixes, i crec que ha sigut crec que és una gran pèrdua, francament. Llavors, sí, si es controla bé, si aquests processos es fan d'una manera correcta, crec que Catalunya, segurament com totes les administracions, ha engreixat excessivament d'entitats, tot i que recordo que amb la crisi en el seu moment, crec que era la del 2012, ja em perdo amb tantes crisis, però ja es va fer una gran reducció. Per tant, crec que més Catalunya, no sé, la voleu comparar amb Andalusia, doncs jo que sí, com si la voleu comparar amb Malta, no per tenir quatre províncies, Catalunya és una comunitat autònoma, és un país que té un dinamisme que necessita d'una gestió pública molt eficaç, perquè a més creiem en lo públic. Per tant, cap problema per poder tenir els millors. Això m'imagino que ve d'aquesta idea de poder atraure els millors a l'administració pública. D'aquí a dir que tot és una catàstrofe, que tot està malament i que el que hem de fer és agafar una motosierra com el Milei i carregar-nos l'administració pública, doncs francament no hi estic gens d'acord. I de totes maneres, vull dir des d'aquí que a mi em sembla que el cos dels Mossos d'Esquadra és una policia professional i que els índexs que podem tenir de violència o d'assassinats, el que sigui, responen a la complexitat de la nostra societat i no a la mala feina que puguin fer la gent dels Mossos d'Esquadra.
5: Jo coincideixo, crec que és evident que l'administració pública pateix una crisi de credibilitat per coses com les que acabem de parlar l'última de PISA, etc. Per una sèrie de coses sí que hi ha aquesta sensació que hi ha molts càrrecs

0: es posa també a l'alçada d'altres països que quan canvien el govern no canvien tots els alts càrrecs, per tant, en aquest sentit crec que té sentit. També s'eviten altres dinàmiques, com per exemple la típica negociació de les cadires en un acord d'investidura, per exemple, et dono això si tu em garanteixes que tants càrrecs del meu partit continuen, etc. Crec que també ajudaria a evitar aquesta mena de coses. I el que sí que és cert, i aquí ja anem a la cosa del contingut, podríem anar també a la cosa estètica. Estèticament contrasta una mica aquest relat del govern d'Illa de posar al centre la bona gestió de l'administració, reorganitzar l'administració, agilitzar tota la qüestió de la burocràcia. Dalmau ja ha fet molt d'èmfasi, però alhora veiem a la pràctica, al dia a dia, coses com el que acabem de parlar de PISA, coses com que l'administració, com a mínim, en tota aquesta part de sota, no acaba de funcionar com hauria, i quan alguna cosa no funciona es dona la culpa als tècnics. Sembla, això és un concepte que feia servir Hannah Arendt, del govern de ningú, el domini de ningú, que és quan la burocràcia s'accelera de tal manera que ja no se sap qui pren les decisions o de qui es culpa les coses, doncs al final és la tirania més gran possible, perquè ningú no sap qui està prenent les decisions, ningú no sap qui ha de retre comptes, no? Per tant, perdoneu, aquest retre comptes crec que serà més fàcil de fer si, diguem-ne, els criteris són meritocràtics. També deia el tema estètic, aquest govern va iniciar-se fa 2 anys amb una polèmica amb els nomenaments de la germana de Collboni i la parella de Paneque, que va donar molta polèmica durant un estiu. Estèticament, tampoc no va gaire en la línia del que es proposa amb aquest canvi.
1: Rodrigo.
2: Sí. A veure, realment és difícil, no?, estar en contra d'una llei que bàsicament el que proposa és millorar la meritocràcia, la independència, els mèrits, la capacitat de la gent de l'administració i tal. Però és cert que a mi em sembla que és una llei problemàtica quan vas als detalls. Bàsicament perquè, clar, la idea de la llei, no, és, bueno, tenim un problema perquè els partits polítics escullen a la gent a dit i no n'hi ha suficients controls i ens falta tècnica i capacitat a l'hora de prendre decisions, no? Però crec que seria important, ara caldria recordar, diguéssim, el cor de la democràcia és que quan tu esculls un govern vols que porti a tirar endavant el seu mandat, no? El mandat democràtic, el seu programa, etc. Amb aquesta separació que proposa la llei entre els mandats democràtics i els mandats dels tècnics, que podrien, no sé, allarguen perquè se considera que és una manera de garantir la seva independència, ens podríem trobar amb contradiccions com que, per exemple, la nova Direcció General de Disciplina en l'Habitatge que ha estrenat, diguéssim, que ha constituït el govern de Salvador Illa, estigués, per exemple, encarregada a una persona que està en contra d'intervindre el mercat de l'habitatge i que arribi un nou govern que estigui a favor de regular el mercat de l'habitatge. O, per exemple, un alt càrrec d'energia que estigui a favor de les nuclears i tu arribis a un nou govern i vulguis tirar endavant una política ambiciosa de transició ecològica i energies renovables. Vull dir, això clarament em sembla que és un problema democràtic, i a més crec que té una bona intenció, diguéssim, que és combatre, no?, el que deia abans la Clara, aquesta crisi de credibilitat de l'administració i de la democràcia, etc. Però és una mica matar mosques a cañonazos. Vull dir, jo crec que el problema que té la nostra democràcia, a Catalunya també, no és que falti formació dels alts càrrecs del govern. Jo crec que és un problema més profund, és un problema que té a veure amb que molta gent sent que les seves expectatives no es veuen satisfetes, que la política va per un costat i la seva vida va per un altre, i per tant potser el govern hauria d'intentar centrar-se més en resoldre els problemes dels catalans i les catalanes i no tant buscar, diguéssim, aquestes fórmules que potser fins i tot són considerades una mica elitistes per una part de la població que ja dic que no crec que pensi que el problema és la manca de formació dels alts càrrecs.
0: Jo no crec que sigui elitista, és a dir, estic molt d'acord que és veritat que es poden donar aquestes situacions que no tinguin sentit, no, de a nivell ideològic un alt càrrec no pugui

0: executar el que el govern democràticament elegit vol executar, no? Això crec que s'haurien de trobar uns equilibris i evidentment seria una cosa que no hauria de poder passar i que si s'estan matant mosques de canonades amb aquest canvi, doncs això evidentment no podria ser. Però sí que és veritat que crec que la gent precisament el que té la sensació és que l'administració pública no es fiscalitza prou i que la gent té la sensació d'ostres, jo vaig cada dia a treballar a la meva empresa, se'm fiscalitza, si no faig bé certes coses, si no tinc una sèrie de coneixements, això em passa factura, no puc accedir a certes coses, i que en canvi hi ha la percepció que a nivell d'administració tots aquests criteris o són més laxes o com a mínim no passen per dir-ho així, per uns exàmens, entre moltíssimes cometes, no? Adequats per controlar això. Vull dir, precisament, crec que podria ser més elitista pensar que això no s'ha de reformar, encara que sigui d'una manera quirúrgica i adequada, perquè crec que sí que hi ha aquesta sensació entre la ciutadania.
1: Sí, o sigui...
2: Jo no
1: crec que sigui elitista, diguéssim, reforçar els criteris per escollir els càrrecs, però sí que crec que es pot veure des de certes posicions o des de certes perspectives que reduir el problema democràtic a aquesta qüestió és una manera de veure,
0: sí, això completament.
1: No, de veure la societat i la política d'una manera una mica elitista. Això em referia, no? I sí que crec que, bueno, és una... Abans, sense que serveixi de precedent, però crec que en això estic d'acord amb el Ricard, que cal també pensar en el què, en lloc de... No? En el lloc de la forma. O sigui, crec que aquest és un debat que es queda una mica en la superfície i no va a tocar com els punts, no? Els punts interessants o les coses de contingut. O sigui, al final és... crec que és una llei que es podria haver proposat als 90 i que el govern de Salvador Illa, connectant amb el que parlaven abans de la crisi educativa, té un problema de proposta política, o sigui, de quin és l'horitzó, quins són els passos que té endavant. O sigui, crec que té un problema de contingut, no de veure com escollim millor els càrrecs, que al final, per cert, si conec bé els detalls de la llei que he estat llegint i tal, bàsicament proposen que hi hagi unes quotes i que s'escolli d'una manera que al final pot acabar també de la mateixa manera sent un acord entre els partits que troben, diguéssim, els seus equilibris interns per una qüestió de, no, de suports.
2: Sí, és que aquesta és la gran pregunta. Clar, al final, ara, per exemple, demanem un altre finançament autonòmic. És que la pregunta és quins resultats volem obtenir amb aquest nou finançament? Per què volem aquests nous recursos? Jo no he ficat mai en dubte la feina dels Mossos d'Esquadra ni la seva decència. Veurem si ho fan ells mateixos. Ara mateix entre agents processats per presumptament havent cobrit a Puigdemont quan va venir aquí al dia de la investidura.
3: Veurem si ho fan ells mateixos. Has dit directament que es va demanar durant molts anys poder tenir una policia pròpia i automàticament després has dit però ara estem en uns índexs de criminalitat. Posat en dubte la feina dels Mossos d'Esquadra.
2: Jo no poso en dubte la feina, poso en dubte quina és la utilitat de tenir una policia autonòmica. És el que us he dit. O sigui, al final, nosaltres a dia d'avui a Catalunya tenim la taxa més alta d'homicidis d'Espanya, ens segueixen dues comunitats autònomes que no tenen una policia autonòmica com són Madrid i València. Llavors, és que ens hem de preguntar, no parem de demanar recursos a l'Estat, al govern d'Espanya, però és que per què ho volem, no? El mateix, per exemple, amb sanitat, tenim la llista d'espera més llarga d'Espanya també, llavors som líders en despesa i els resultats ens donen, per exemple, el que parlàvem abans de l'informe PISA. Que tenim, som líders en despesa i en canvi tenim un ensenyament a l'alçada literalment de Ceuta i de Melilla i per sota de l'OCDE. Aquesta és la realitat.
0: Tampoc tenim la realitat demogràfica i social que tenen altres comunitats. Vull dir, és que aquestes comparacions...
2: I són més privilegiats.
0: No, però Catalunya és evident que té una realitat demogràfica diferent. És a dir, no es poden fer aquestes comparacions perquè volem finançament, no sé, tota la qüestió de Renfe, per exemple, em sembla evident com passa factura el fet d'estar infrafinançats.
2: És que la qüestió de Renfe, estem demanant uns recursos i ara mateix governa el mateix partit que governa Catalunya, o sigui, podrien aquí...
0: Sí,
2: aquest
0: això
2: és el tema, o sigui,
0: sí.
2: Portem molts anys demanant aquestes coses i el tema és que avui estem a la cua de les comunitats autònomes d'Espanya a totes les matèries importants, no? Tant a l'habitatge com a l'educació, com a la sanitat, i són a més dades com a la criminalitat. Aquí demanem molts recursos. Després, la realitat és que tenim uns serveis públics absolutament lamentables i que estem a la cua d'Espanya. I ja està.
4: Però segurament perquè els recursos que ens arriben no són suficients. I, a més, jo no sé exactament, vull dir, jo crec que cadascú té la seva opinió, però cada vegada que es proposa una mesura que intenta, d'alguna manera, trobar una fórmula perquè les coses siguin més clares, jo penso que la lectura d'aquesta proposta no és bona o dolenta. O sigui, davant de la pregunta a favor o en contra, és difícil de respondre d'una manera taxativa. El que passa, que fem lectures tots plegats, sembla, o sigui, que no hi ha manera de proposar una cosa que no li donem ni l'oportunitat de néixer, que ja ens l'estem carregant abans de començar a caminar. Jo penso que la idea és interessant. És una idea que funciona en altres països, on els alts funcionaris són gent de carrera, se'n diuen. Ojo, que això crea elites, i això és veritat. En el seu moment, una de les primeres decisions que va prendre l'Emmanuel Macron va ser carregar-se la famosa Escola Nacional de l'Administració, que creava els anarques, gent que... Però eren, molts d'ells era gent que gestionava molt bé l'administració pública. I d'aquí els plors actuals de França també venen, en certa manera, per haver-se carregat un cos de funcionaris, com ho són en el Regne Unit, etc etc. Vull dir, això no vol dir que siguin bons de per se, però que hi ha experiències on hi ha hagut alts funcionaris de carrera, escolta, com ho són els secretaris municipals, els interventors, etc etc. Cossos d'aquests que el que fan és fer bé la seva feina i que s'adapten en els governs que tenen. Un secretari municipal s'adapta en el govern, diguem-ne, en els diferents alcaldes que li van passant, que li passen de molts colors polítics. Pot funcionar? Bueno, veiem, acabem de llegir-ho bé, veiem quina és la tramitació que té, etc. No? Vull dir, es poden introduir tots els matisos, però crec que hem de ser una mica més... No vull dir que jo crec que l'optimisme potser no és la paraula correcta, però sí que hem de deixar que circuli una miqueta més l'aire. És veritat que Catalunya no es pot comparar a Castella-La Manxa, no es pot comparar ni a Andalusia. Vull dir, la complexitat catalana és la que és, i quan estem dient que demanem massa recursos, segurament en demanem massa pocs, i per demanar-ne massa pocs ens trobem amb la crisi de Rodalies, ens trobem amb les dificultats que poden tenir els mateixos cossos de seguretat. Per què? Perquè Catalunya fa molt de temps que no rep els diners que mereix. I això, vull dir, podem entrar en tot un altre debat, però l'execució dels pressupostos de l'Estat a Catalunya està per un nivell molt baix, i això són dades que no m'invento. Per tant, crec que hem de donar una mica d'oportunitat a les propostes per veure si realment ens ajuden. També és veritat que aquesta proposta necessita moltes definicions i baixar-la i aterrar-la a la terra d'una manera una mica més concreta. Però en principi jo crec que en altres països ha funcionat, intentem aplicar aquí.
3: Mira, Rodrigo.
1: Sí, molt ràpid, o sigui, dues coses. O sigui, per una banda, la qüestió que preguntava Ricard sobre per què Catalunya demana recursos, competències i tal, jo crec que és evident. O sigui, hi ha una raó que té a veure amb la seva complexitat social i política, necessita recursos i una sèrie de competències per poder desenvolupar la tasca de govern. I com diu la Natàlia, jo crec que és evident que durant els últims anys hi ha un problema de dèficit d'inversions i tota una sèrie, bueno, fins i tot incompliments legals com l'Estatut, etc, i que, bueno, per això hi ha un problema i un conflicte polític amb l'Estat. I després, per una banda, crec que també per una qüestió bàsica, que és que hi ha una part important dels catalans i les catalanes que consideren que Catalunya és una nació i, per tant, que volen autogovern i volen, per un argument democràtic, poder equivocar-se ells mateixos. Vull dir que fins i tot si fessin les coses d'una manera pitjor, per un argument democràtic és una qüestió bàsica que ho volen fer. Tornant a la llei, o sigui, jo puc estar d'acord amb algunes coses que planteja Natàlia, però sí que crec que hi ha una confusió al plantejament bàsic, que és confondre el govern amb una casa, no? O en aquest cas una empresa privada. Vull dir, com si el problema de l'administració pública i el problema del govern de Catalunya fos que no s'assembla suficient al que fan les empreses privades a sotmetre'l a criteris d'eficiència i tal. I jo crec que això és una diagnosi errada. O sigui, a mi m'encantaria que la llei tirés endavant i funcionés i tal, i jo estaré equivocat, però és que crec que hi ha un problema bàsic de partida.
3: Un segon, perquè demana pas a una persona que ens estava escoltant que l'interpel·la directament, perquè és el principal avalador d'aquesta llei, ha demanat si podia intervenir aquí al meu RAC1, i evidentment nosaltres li hem dit que sí, que endavant. Només faltaria el conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, l'Albert Dalmau. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
5: Molt bon dia, com estem?
3: Bon dia. Per què és útil aquesta norma ara, conseller?
5: Doncs perquè si volem una millor administració, volem un país que funcioni millor, hem de poder comptar amb els millors. I bé, en aquest sentit, doncs estem enviant un missatge de reflexió dintre del que és el procés de reforma de l'administració pública que hem començat, en el que diem doncs, que en el cas de les direccions generals i les subdireccions generals, és lícit, diguem-ne, justament per poder enfortir la política, que la política és necessària per tirar endavant les prioritats que els ciutadans escullen, però sempre poder comptar amb els millors i les millors professionals del conjunt del país, no? I a vegades els millors professionals és persones que venen de trajectòria política, a vegades és persones que venen de la pròpia administració o a vegades és persones que venen del tercer sector social o de l'empresa privada, no? I per fer-ho doncs hem de canviar aquest sistema d'incentius. A mi m'ho han sentit dir moltes vegades. Crec que no és normal que quan canvia el govern d'un país ens sentim obligats tots a que han de canviar 400 els càrrecs del govern, no? I és normal que un govern vulgui posar, diguem-ne, doncs, persones de la seva confiança, vulgui incorporar doncs, perfils que estan d'acord amb els seus valors, amb la seva forma d'entendre el país, però també hem d'entendre que a vegades doncs qui volem que estigui al capdavant de, no?
3: Ai.
5: Del país que està al capdavant de les polítiques d'energia, de les polítiques de mina, de les polítiques d'agricultura, de les polítiques de sanitat, doncs sigui un professional expert en aquesta matèria que pugui desenvolupar la seva trajectòria professional aquí, no? Mm-hmm. I crec que aquest és el model de... Miri, jo venia de l'Ajuntament de Barcelona, aquest era el model que existia sempre a l'Ajuntament de Barcelona, on havien governat tots els partits polítics, diguem-ne, des de Xavier Trias, Ada Colau, a Jaume Collboni, a Jordi Hereu, Pasqual Maragall, i ha hagut una cultura de mantenir un equip professional que acompanya justament a poder desenvolupar millor la política, no? I per això llancem aquesta llei, que també li he de dir és un clam de la societat civil, de més de 300 entitats que s'apleguen en el Fòrum de la Reforma de l'Administració, que així ens ho havien demanat, no? Mm-hmm.
3: Creuen, conseller, que clar, la funció d'aquests càrrecs es pot veure també limitada actualment per la poca durada de les administracions? Ho hem vist, en pocs anys a Catalunya el govern ha canviat de color polític fins a 3 vegades.
5: Bueno, a veure, jo crec que és un altre debat. La inestabilitat no és bona en general perquè el país prosperi, no? Uh-huh. I a Catalunya doncs, hem viscut en una espècie de dragon can en els últims 10 anys que ha comportat eleccions rere eleccions, canvis de govern, entrades i sortides de govern, i els governs amb els nostres encerts i amb els nostres errors per poder desenvolupar les polítiques que nosaltres creiem, que són les prioritats que els ciutadans han escollit, necessitem temps. Perquè l'administració és lenta, perquè les normes són complexes i perquè fer els canvis en profunditat que volem fer requereixen temps. I també necessitem doncs, poder-nos acompanyar de professionals que desenvolupin aquesta tasca de forma professional. I jo crec que al final el que estem dient és que volem directius i directives públics, diguem-ne, prestigiats, que ho he dit, que vinguin del sector públic, del sector privat, del tercer sector social, que puguin desenvolupar aquesta tasca i acompanyin justament a la política, acompanyin a la política que és legítima a poder fer millor la seva tasca, no? Mm. I aquest és el nostre objectiu, per això ho fem, per poder ajudar a professionalitzar més l'administració.
3: La llei també proposa un 15% de sou variable. Això és molt del sector privat, també, conseller.
5: Bueno, perquè ens sembla... Miri, escolti, jo li diré, no? Evidentment, aquesta és una reflexió que hem de fer, però avui, doncs, una companyia privada doncs, que busca algú de ciberseguretat, doncs, miri vostè quan li deuen pagar, no? 10 uh-huh. o 15 vegades més que una persona que es dedica al sector públic. Quan en el sector públic la persona que està protegint les nostres dades de ciberseguretat són les nostres dades de salut, dels nostres historials clínics, de les nostres dades fiscals en l'àmbit d'Hisenda, de les nostres dades de trànsit, bueno, la complexitat, diguem-ne, que gestiona el sector públic és enorme, molt més que moltes companyies privades. Li puc assegurar que molt més que un banc, molt més que una companyia de telecomunicacions, no? Uh-huh. I és veritat que nosaltres no podem competir en termes de sou perquè donem exemple, però també hem de poder ser competitius i en aquest sentit, diguem, no? Bueno, doncs ha de ser possible que per objectius, que per desenvolupament de projectes es pugui introduir la retribució variable, que ens sembla un element essencial, diguem-ne, com moltes altres persones tenen doncs, en el sector privat, no? Mm. I al final és una tasca de posar en valor què significa el sector públic. A vegades no prenem prou consciència del que he dit abans, no? Qui està al capdavant de la ciberseguretat del país està gestionant dades molt més sensibles que el que es poden gestionar a una empresa privada. Bueno, hem de decidir qui volem tenir aquí al capdavant, no? I volem tenir els millors i volem ser competitius en això. Evidentment, de persones que venen pel propòsit de servir al país, però de persones que han de poder desenvolupar la seva carrera professional.
3: Qui hauria de formar part d'aquest òrgan independent que ha d'avaluar els directius i el que assoleixen?
5: Bueno, aquest ara és l'element que estem treballant en la pròpia llei i en el reglament que el desenvoluparem, però el nostre objectiu, doncs, que siguin professionals de reconegut prestigi, persones del món de l'acadèmia. També, no, el govern ho hem explicat moltes vegades, que ens hem recolzat sobre empreses externes que fan processos de selecció, diguem-ne els anomenats headhunters, amb els que, caçatalents, diríem, que amb els que hem fet diferents processos selectius que ajuden a objectivar, no, aquests processos, i molts processos que el govern ja ha fet per poder incorporar professionals els ha fet d'aquesta manera, no?
3: Ara aquesta llei ha d'anar al Parlament. Conseller, és optimista en poder aconseguir els suports necessaris? No sé si sap quina ara mateix una mica el termòmetre, de quina és l'opinió ara per ara de l'oposició.
5: A mi, qui em coneix sap que jo sóc optimista de mena. Sí, perquè si és, només des de la valentia es poden moure les coses. A veure, jo el que els diria és que aquesta reflexió, molts partits polítics l'han portat en el programa electoral. I li he de dir que és una llei que és més fàcil defensar quan s'està a l'oposició que quan s'està al govern, perquè li puc dir que el govern un podria tenir la temptació de deixar aquesta carpeta per un altre moment i poder-ho fer, i més quan un govern en solitari. I crec que justament és un exercici de valentia i de generositat que el govern entomi aquesta reforma. I per tant, doncs, ho fem amb la mà estesa, en el conjunt dels grups amb els que parlarem i dialogarem. Crec que ahir el comunicat que varen fer les cambres de comerç, la CECOT, la PIMEC, els col·legis professionals, la taula del tercer sector, doncs celebrant aquest projecte de llei, de moltes persones que hi han treballat al voltant tant del Fòrum de la Reforma d'Administració, també ha de ser un incentiu perquè tots plegats decidim que no estem actuant sobre el govern d'avui. Miri, jo treballem perquè aquest govern pugui desenvolupar la seva tasca durant el temps necessari perquè puguem fer la feina. Però quan els governs canvien, hem d'haver pogut deixar com a llegat una administració millor.
3: Ja sé que és anar molt enllà. Un cop s'aprovi la llei, vostè ho diu, vostè és optimista de mena, per tant, posem-nos en l'escenari de que s'aprova la llei i tira endavant. La seva aplicació com hauria de ser? És a dir, càrrecs com el que repassàvem, presidència de Ferrocarrils de la Generalitat, presidència d'infraestructures, 112, altres càrrecs d'aquest estil, la idea seria fer una destitució conjunta i després anar a posar la gent especialitzada?
5: No, la llei ja diu que justament per poder fer un trànsit, per poder fer un trànsit entre les persones, sí, diguem-ne, per poder fer un trànsit, doncs anirem, en la mesura que aquestes persones van renovant-se, es anirà incorporant el nou mètode de selecció. També li vull dir, no, vull fer una reivindicació de les persones que actualment serveixen al país, perquè d'aquest govern i de les persones que ho han fet en governs anteriors, que vulguem aprofundir en aquesta professionalització no vol dir que actualment o anteriorment en anteriors governs, siguin d'esquerra, siguin de Junts, que han governat el país, no hi hagin hagut bons professionals. Hi han hagut molt bons professionals. Si no, no tindríem el país que tenim. I, per tant, li dic, escolti, al capdavant de Ferrocarrils hi ha un molt bon president de Ferrocarrils que abans ha sigut un molt bon alcalde del seu municipi. Per això les persones el van anar a escollir durant tantes vegades amb majoria absoluta. Ara bé, dic, en el futur, en els nous processos de selecció, anirem incorporant, diguem-ne, el que diu aquesta llei. I, per tant, jo ja saben que faig una reivindicació de que contra l'escepticisme del país. I, per tant, en el país tenim la sort de comptar amb molt bons professionals en el sector de la sanitat, en el sector de l'economia, en el sector de l'empresa, en les empreses públiques del país. Si no hauríem arribat a tenir un país com el que tenim. Ara bé, li dic, aquesta llei vol aprofundir en aquest canvi i vol deixar un llegat, diguem-ne, perquè els governs ens anem passant els uns als altres l'administració de la Generalitat i, per tant, estem actuant sobre l'administració dels propers 10 anys. I aquest és el llegat que nosaltres volem deixar.
3: Una de les seves batalles, conseller, i ho ha dit des del primer dia, és la batalla contra la burocràcia. I vostè ho ha dit també una mica a l'inici de la conversa que estem tenint, de que hi ha mesures de calat, sobretot aquelles de fons, que requereixen temps. Deixi'm preguntar-li en quina fase està vostè, com està ara amb aquesta batalla que té contra la burocràcia.
5: Bueno, la tenim tots com a societat, perquè és una batalla en favor de la democràcia. Escoltin, la desconfiança als ciutadans, jo sempre ho dic, comença quan un, després de pagar els seus impostos, diguem-ne, i de viure i actuar cívicament, es troba que el dia que ha de fer el tràmit de la dependència, perquè els seus pares estan passant un mal moment, a Catalunya es tardaven 400 dies. Això és una situació inadmissible, inadmissible. O quan un vol emprendre un negoci, passem 2 anys fins que aquella persona pot obrir o ampliar una fàbrica. Si nosaltres volem un país, que avui és un país de 8 milions d'habitants, i ens ho han sentit dir, hem heredat un país de 8 milions d'habitants amb els serveis i les infraestructures d'un país de 6. I per tant, si hem de fer aquests salt d'escala, necessitem que el país vagi més ràpid. Més ràpid per fer-ho bé i més ràpid per guanyar-nos la confiança de la gent. I en aquest sentit, saben que hem eliminat la cita prèvia obligatòria, hem presentat un projecte de llei justament per modificar tot el tema de les llicències en habitatge o en l'activitat econòmica. No pot ser que tardem 24 mesos en fer una autorització ambiental per ampliar una indústria. Escolti, no volem més indústria. Volem més indústria, sí o no, perquè hi hagin sous més alts a Catalunya i dependre menys de sectors de valor afegit. Doncs no pot ser que a Mont-roig del Camp, no, amb una empresa com Lotte, portem 3 anys tramitant l'expedient, perquè necessitem més indústria. I, per tant, necessitem fer possible que, diguem-ne, la indústria catalana pugui créixer, es pugui fer gran, que és el que ha fet gran el país. I necessitem que, si necessitem més habitatge, no pot ser que ens passem 24 mesos movent papers per fer habitatge. I, per tant, doncs aquí hem fet, no?, hem presentat també un projecte de llei que crec que compta amb el suport també de tots els sectors econòmics del país, que diu, escolti, anem a fer un exercici de confiança. Si vostè em presenta uns informes, no tinc per què tornar a fer jo els mateixos informes. El que li dic és que vostè aleshores ha de ser corresponsable i assumir la responsabilitat, en el que canviem els tràmits, no?, justament en l'àmbit del planejament, perquè fer planejament urbanístic no costi tant. Ho hem fet en el cas dels municipis rurals, i bueno, aquest és un camí que és un camí complex, però que l'hem començat i sobretot li he de dir que no té marxa enrere. És una qüestió de país, ens hi juguem al país. Ens hi juguem al país. Si tardem massa en fer habitatge, en autoritzar indústria, una nau per fer logística, o tardem massa en donar el tràmit de dependència, és on neix el virus de la desconfiança que nosaltres hem de combatre. I, per tant, sempre per fer front a la confiança cal fer que el país funcioni.
3: Senyor Almau, com a conseller de la Presidència, permeti'm que li traslladi també una altra qüestió. És la que ha ocupat precisament l'inici de la tertúlia d'avui i és una de les notícies d'aquests últims dies. El més nou és que ahir ens vam assabentar que els tècnics del Ministeri d'Educació ja havien donat l'avís de l'error a les proves PISA en un òrgan tècnic també de la Generalitat de Catalunya l'abril de l'any passat. Què ha fallat? És a dir, per què no va arribar abans aquesta informació al govern?
5: Bueno, doncs, just és el que s'està investigant, no? Jo crec que la consellera ho ha fet en un exercici d'un estat. Aquest és un cas que, evidentment, no ens agrada, que és un cas dolent pel conjunt del país. Les coses s'han de dir com són i, per tant, doncs, el govern està emprenent aquesta investigació, que tan bon punt la finalitzi, la posarà damunt de la taula per assumir aquestes responsabilitats en aquest àmbit. Justament, les reformes que hem emprès en l'àmbit educatiu van encaminades a millorar l'excel·lència dels nostres resultats educatius. No? Els acords que hem arribat per reduir les ràtios, treure burocràcia, afrontar més suport a l'escola inclusiva tenen a veure aquí. Per tant, no li puc dir més, la consellera d'Educació és qui està pivotant aquest tema. La veritat, en una situació que és complexa, però evidentment doncs, el govern donarà totes les explicacions pertinents, no? en aquest sentit, justament per poder afrontar el que de debò ens importa, que és que el sistema d'educació, especialment el sistema públic d'educació a Catalunya, ha de ser un sistema d'excel·lència, en el qual calen reformes de calat, no? en el que hem començat, més després, diguem-ne, del trànsit que hem abordat durant aquest últim any amb un malestar important de la comunitat educativa, no?
3: Li trasllado, però, una última qüestió sobre això. En aquell moment, en el moment en què va passar això, quan va el Ministeri d'Educació va emetre aquest avís al departament, qui estava al capdavant de l'òrgan que se n'ocupava de la gestió i coordinació i control de les proves PISA eren la Mercè Andreu i la Josefina Beltran. No sé si han pogut parlar amb elles per esclarir què va passar i ara que ja no formen part de l'organisme, no sé si qui se n'hauria de fer càrrec, qui hauria d'assumir les responsabilitats de tot plegat.
5: Miri, jo sobre aquesta última part no li puc respondre perquè no és el meu departament. En aquest cas doncs, s'està produint una informació reservada quan es fa una investigació en aquest àmbit. Li he de dir que és molt curós, diguem-ne, la investigació la porta un equip, no?, d'instructors del qual no podem tenir-ne accés fins que no hagin finalitzat aquest procés d'instrucció i, per tant, doncs, em toca ser respectuós, però entenc que parlaran amb totes les persones que en aquell moment tenien la responsabilitat per fer-ho. i així ho elevaran. Li puc assegurar que el govern, diguem-ne, comparteix aquesta, no només comparteix aquesta preocupació, sinó que és la seva ocupació solucionar aquest problema. I, per tant, en aquest sentit, doncs, el conseller d'Educació ho ha explicat, és un resultat que, evidentment, no ens agrada, perquè va en contra del camí que havíem emprès justament de reformes per millorar la excel·lència del sistema educatiu de Catalunya, i en aquest sentit, tan bon punt tinguem, doncs, tota la informació la posarem a la disposició per part del Departament d'Educació.
3: Albert Dalmau, conseller de la Presidència de la Generalitat, li agraeixo que l'Albert Dalmau és una d'aquestes persones que quan se la truca acostuma a respondre i a contestar i a donar explicacions i no té aquesta mena a vegades que hi ha gent que té al·lèrgia als mitjans de comunicació, i està clar que el conseller Dalmau no ho és gens i per això li agraeixo. Conseller, gràcies i que tingui bon estiu.
5: Adéu-siau. Bueno, encara no, que estem treballant i encara a mi m'enganxa vostè de canviar el Delta de l'Ebre a la Ràpita, al municipi de la Ràpita, parlar amb l'alcalde.
3: Avui, a fer què?
5: Bueno, ara reunir-nos amb l'alcalde, o sigui que bé, molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies.
3: Una abraçada. Un minut i arribarem a les 11. Deixeu-me fer una pausa, tornem, i el Ricard López m'havia demanat la paraula i anirem, si us sembla bé, encarrilant. Un segon.
6: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1. Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
1: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
7: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
8: El perquè de tot plegat.
9: Ricard López, vostè dirà.
10: Aviam, després d'escoltar el conseller, és això, no? Jo crec que queda clar que aquesta llei pot tenir bones intencions, té bones paraules, però el que aconseguirà serà perpetuar els càrrecs de la Generalitat. Clar, és que plantejar un mandat de 7 anys, que es pot després allargar, 7 anys, estem parlant de que una persona que va entrar fa 7 anys ara hagués viscut ja 3 presidents de la Generalitat. O sigui que amb el moviment que hi ha en aquesta administració, plantejar un mandat de 7 anys, em sembla, perpetuar els càrrecs, quan, repeteixo, el que hauríem d'intentar és reduir tot això, és que som la comunitat autònoma que més ens públics té a l'administració. Llavors, sobre el debat que estàvem tenint abans, es parla sempre d'això, no? Doncs de falta de finançament, i Catalunya, és que tot això és mentira, o sigui, per mi... Només s'han de mirar les dades. El relat està molt bé, tot queda molt clar, però la realitat és ben diferent. Catalunya és líder en despesa, en deute que té amb l'estat d'Espanya. És líder també de la comunitat autònoma líder que rep fons del FLA, del fons autonòmic, i rep... 641 euros més que Madrid, no?, per habitant. Llavors, rep un millar, diguem, de recursos que després no s'estan reflectint en els serveis públics que tenim, no? Per què? Perquè on s'estan anant tots aquests diners, repetim? Doncs als ens públics, a ambaixades que tenim per allà, ara una comissió, no? Tenim un problema en PISA, creem una comissió. Catalunya porta anys i dècades funcionant així. Té un problema, crea una comissió. Té un altre problema, crea un consorci. Té un problema amb els senglars, crea una taula del senglar. No parem de crear ens públics, dels que evidentment depenen càrrecs i més despeses, i no s'està això traduint en els serveis públics. Són uns serveis públics, per mi, absolutament ideologitzats. Parlem de l'educació, una educació que està a la cua, no? Repetim, i que està plena de desídia, no? Com per exemple en el servei de la sanitat, on allà sí falten de veritat recursos, i això no depèn de l'Estat, sinó que depèn de la Generalitat. Llavors, caldria repassar una mica com està actualment el sistema, repensar-ho tot, absolutament optimitzar recursos, deixar de malgastar en ambaixades per allà pel món, en consorcis del senglar, etcètera, hi ha 271 ens públics, i començar de veritat a donar als catalans els serveis públics que mereixen per als diners que paguen i per al deute públic que adquireixen de l'Estat.
11: Sobre això de les dades de Madrid i Catalunya, a les darreres dades, el 2025 els catalans van rebre una inversió pública de 162 euros per cap, 162, els madrilenys 452. El volum d'inversió executat per habitant el 2025 col·loca Catalunya en el 18è lloc de 19.
10: Vull dir, sí, això és l'últim any, però s'ha de mirar això en perspectiva.
11: No, ho dic, és que cada és un degoteig de dades constant que anem veient, cada 6 mesos o així van sortint noves dades, sempre són en la mateixa línia que assenyalen l'infrafinançament crònic de Catalunya. És que hi ha poc debat aquí, les dades parlen per si soles. Tornant al debat de la qüestió del que havíem anat parlant, precisament per aquesta inestabilitat política que fa que a vegades les legislatures no durin 4 anys o hi hagi eleccions més aviat del que s'hauria, aquest canvi pot ajudar. És a dir, precisament si tenim uns càrrecs que es mantenen més enllà de moments ideològics concrets o partits polítics concrets, això pot donar certa estabilitat que passi per sobre de la inestabilitat política actual, que ja veiem que és força inevitable, no? Vull dir, precisament hauria de ser un punt fort d'aquest canvi. Tornant al que s'havia parlat, Dalmau ha parlat de l'especialització. Sí que aquí, com si s'executés bé, que això segurament és el més important, com dèiem, no? Molta gent es queixa quan parla de les ineficiències de l'administració, de dir, ostres, jo soc pagès i tinc la sensació que a l'administració no hi ha ningú que tingui ni idea de com funciona la feina d'un pagès. Soc professor i tinc la sensació que l'administració, aquí ningú ha trepitjat mai una aula, no? Crec que el fet d'intentar blindar l'especialització dels alts càrrecs, intentar blindar una llarga trajectòria, un llarg recorregut, un coneixement al llarg dels anys, pot ser positiu en aquest sentit. La qüestió de l'Antonio Carmona, que abans deia la Natàlia, em sembla un molt bon exemple, no? Insisteixo, això no vol dir que s'hagi de convertir el govern de Catalunya en un govern de tecnòcrates, no vol dir que això no s'hagi de fer de manera detallada, quirúrgica i garantista per no trobar-nos després fets que no són desitjats, però crec que les intencions haurien de ser bones. I una última cosa, el tema dels incentius. Clar, la qüestió dels incentius per l'esquerra és molt incòmoda, inclús una mica tabú, no? Els incentius que serien similars als de l'empresa privada o que ens poden recordar a la dinàmica de l'empresa privada. Jo crec que no és mala idea posar-ne en l'administració pública. Sembla que, de nou, tinguin uns límits i no acabem en certes dinàmiques salvatges similars a les de l'empresa privada. Però no acabo de veure per què no. A vegades s'hauria d'intentar actuar per incentius o intentar, doncs això, incentivar certes dinàmiques o certes feines perquè les coses funcionin millor.
9: Natàlia.
12: Bé, jo una mica és el que dic. Que penso que ens falta acabar de definir què vol dir un alt càrrec. Perquè potser aquí els alt càrrecs que penso que aquesta llei té diguem-ne, com a objectiu, no són el tipus d'alt càrrecs aquests que un dia poden estar de director general de l'Agència de Medicaments i el dia següent portar aquesta taula del senglar. O sigui, penso que el que la gent no tolera, diguem-ne, és aquest polític o expolític que va passant d'un lloc a l'altre i que sempre es va mantenint, en coneixem uns quants, que sempre es va mantenint amb aquestes administracions que són més opaques, on no hi ha tanta transparència com directament a les escollides, no? Un govern, etcètera, etcètera. Per tant, definir quina és la figura d'un alt càrrec que pot estar dintre del paraigües d'aquesta llei, normalment són aquest tipus de persones que, a més, el que fan és mantenir una línia en el temps. Saben perfectament el que ha passat fa un temps, poden treballar amb una previsió. Jo penso que això el conseller ho ha dit, vull dir, ell és un optimista excessiu a vegades, vull dir, no ens pensem, vull dir, que el conseller Dalmau tendeix a vegades a l'excés d'optimisme, però tenir algú que pugui donar una traçabilitat a les polítiques que s'han fet i moltes vegades guiar, diguem-ne, les instruccions polítiques, jo penso que això és interessant. És interessant i mereix una oportunitat. A partir d'aquí, que l'administració s'ha de primar o no s'ha de primar, sempre amb els criteris d'eficàcia. Potser hi han coses que es van crear, evidentment, fa 30 anys que avui en dia no tenen sentit i se n'hauran de crear altres de noves. Vull dir que l'administració per si és un ens que necessita vida i necessita adaptar-se als temps en els que viu. Demonitzar l'administració no ens fem cap favor, cap ni un. L'administració la necessitem i el que hem d'exigir és que sigui el més transparent possible, que quan comet errors, com és evident en el cas de PISA, es prenguin mesures radicals perquè això no torni a passar mai més. Però l'administració nosaltres l'hem de defensar, el que no podem és tirar-la pel pedregar i dir que s'ha de reduir als mínims, no, gens ni gota. L'administració ha d'existir amb els recursos que li toquen, que no és el que està passant ara.
9: Rodrigo, vols dir alguna cosa més?
13: Sí, molt ràpid, d'acord amb això que planteja ara la Natàlia, bueno, que necessitem professionalitzar l'administració, que es poden millorar coses i tal, però sí que crec que, de fons, insisteixo, malgrat que crec que ha estat un bon gest del conseller entrar a donar explicacions i parlar sobre el sentit de la llei, sí que crec que hi ha una concepció, diguéssim, una mica elitista de la política, com si el problema que tingués la nostra democràcia fos aquest d'escollir millor els quadres tècnics, que per una altra banda ja tenim una administració d'origen, diguéssim, prussià, en la qual no canvia totalment cada vegada que entra un govern. Vull dir que això passa a altres països de l'àmbit anglosaxó, a Amèrica Llatina i tal, però no és el nostre cas, ni és el cas tampoc d'Espanya, no? I si em permeteu una maldat, el conseller ha dit un parell de coses que crec que deixen veure aquesta concepció elitista de la política, no? Volem un govern dels millors, que és una expressió que a més ressona molt a la política catalana, perquè evidentment ve de, no, segurament d'Artur Mas i d'aquesta idea d'un govern dels més preparats, i després la inestabilitat lligada als últims anys, en aquest cas de l'independentisme, utilitzant la metàfora que utilitzava la dreta convergent contra el tripartit en el seu moment del Dragon Khan. I la meva pregunta és, a veure, si en realitat el que vols és un govern dels millors, que estiguin ben formats tècnicament i que escollin equips millors tècnicament, per què no escollir consellers que tinguin currículums i que tinguin trajectòries i que tinguin, no, uns criteris de selecció d'equips que siguin adequats? Jo crec que aquesta és la millor solució. I així combines, diguéssim, hi ha un equilibri entre la part tècnica i la part democràtica. Però això de blindar els càrrecs que poden tindre una determinada concepció de la seva matèria incompatible amb el mandat democràtic de la ciutadania, evidentment és problemàtic.
11: Sí, blindar relativament. No sé fins a quin punt aquest blindatge hauria de ser 100%, però no acabo d'entendre per què el govern dels millors, és un lema, evidentment, però hauria de ser una concepció elitista.
13: Bueno, perquè la democràcia no és... o sigui, perquè, clar, aquesta idea d'escollir els millors respecte a què? Vull dir, el tema en democràcia, el que s'escullen són programes polítics diferents, models de societat, valors i principis diferents. Aquesta idea de és possible escollir els millors independentment de les seves idees, les seves propostes i el seu projecte...
11: Sí, bueno, com si fos un tècnic que no té ideologia, o com el que posa en marxa no tingués una ideologia, no es pogués fer en una direcció o una altra. Sí, sí, complet. En aquest sentit...
12: Però... Sí. No, perdoneu-me, però vull dir, és que penso que aquí hi ha un factor clau, que és el del servei públic. Quan se diuen els millors, tothom té la seva ideologia, tothom pot, evidentment que tothom la té, però en aquest tipus d'alt càrrecs, que quan es generen, diguem, aquests alt càrrecs que poden passar d'un govern a l'altre, la seva prioritat... Això no vol dir que sempre funcioni, eh? Que la seva prioritat és el servei públic. O sigui, ells sempre posaran... O sigui, la seva... I ho ha dit d'alguna manera el conseller Dalmau, és a dir, és gent que estigui molt preparada en aquella matèria, però que tingui la prioritat de destinar-li uns anys de la seva vida laboral al servei públic. I aquesta és la prioritat. La prioritat és el servei públic, i el servei públic ha d'estar segons el criteri del govern que hi hagi de torn, escollit per les urnes, però sempre amb aquesta prioritat. I això, diguem-ne, és la base del bon servidor públic, és la base del bon funcionari, no sé si prussià o no, però vull dir que ha d'anar per aquí, no? que és gent que té ganes de servir lo públic. I aquí, i es pot servir lo públic, estic totalment convençuda, des de la dreta, des de la socialdemocràcia, des de la democràcia cristiana, hi ha criteris, estic utilitzant criteris del segle passat, però enteneu-me que tothom pot ser un molt bon servidor públic. L'important és aprofitar-ho sempre, i quan el tens, intentar anar a retenir-lo. Jo penso que va per aquí una mica l'esperit d'aquesta llei.
10: No, sí, és evident que l'administració té una utilitat pública per tothom i que és fonamental. Ara, jo crec que aquesta llei ve bé per plantejar-nos, per obrir el debat, de què volem per les properes dècades a Catalunya. Volem el model que ja tenim i que fa moltes dècades que s'està aplicant, que és una administració superengreixada, líder en ens públics, o volem canviar tot això però més que res, ja no canvia tot això per ideologia, no? Sinó canvia tot això perquè hi hagi uns resultats als serveis públics que ens facin veure que hi ha una solució possible. És a dir, no cal que estiguem tota la vida a la cua en els informes PISA, no cal que estiguem tota la vida amb la tassa d'homicidis més alta. Es pot canviar tot això, i jo crec que, evidentment, la solució no és perpetuar els escàrrecs públics, i que s'ha de repensar tot això, on s'estan destinant a aquests diners. És això, jo crec que destinem masses diners a la ideologia i massa pocs diners al que toca.
11: Però què vol dir masses diners a la ideologia?
10: Per exemple, el concepte... Per exemple, l'altre dia, preparant tot això, si mires les conclusions que ens recomana l'OCDE per al nivell de l'informe PISA, parla molt de tot això. És a dir, el debat del sistema educatiu no pot ser un debat identitari de nosaltres tenim aquest sistema perquè som així, som gent diferent. Hem de pensar bé què està funcionant als altres puestos. I no pensar...
11: No, de fet, es va intentar copiar el model de Finlàndia i s'han fet passes enrere per tota la qüestió de les pantalles. És a dir...
10: Doncs es va fer malament. O sigui,
11: clar, però
10: és que
11: tu no pots partir de... com gestiones Catalunya, l'administració, tots els canvis en els sistemes, per exemple, educatiu, el que sigui, com si fossis un lloc, una regió de qualsevol part del món. No, tu ets Catalunya, ets una nació, un país, amb les seves característiques concretes, i per tant, aquesta cosa d'apliquem el que funciona fora perquè funcionarà bé aquí, no, és que tenim una demografia, una realitat social completament diferenciada.
10: No, és un exemple, o sigui, que no vull dir que t'ho prenguis al peu de la lletra, no? Simplement dic que el model actual de despilfarrar, de gastar diners en ideologia, de ser líder a nens públics, que no està funcionant, que està claríssim, que només s'han de veure els resultats, que s'ha de canviar, tot això.
11: Abans deies el tema, per exemple, que ja és quasi un meme, no?, de... cada vegada que hi ha algun problema es fa una taula, un observatori, clar, un consorci...
10: És el problema de Catalunya, que la gent està asfixiada i després vas a l'hospital, et trobes una llista d'espera, vas a l'escola, et veus que el teu fill està a la cua en comprensió lectora.
11: Entenc que ja és gairebé còmic, perquè és veritat que tenim la sensació que es fan taules i consorcis i no se solucionen les coses, però el problema no és la taula, el consorci, no són aquests treballadors públics que poden fer molt bé o molt malament la seva feina, no ho sé. El problema és qui fiscalitza això i quin retiment de comptes es fa de tot això, quins mecanismes hi ha per retre comptes, qui d'alguna manera estudia o segueix que aquest observatori, aquesta taula, etc., hagi fet el que havia de fer, no? I què passa si no ho ha fet? Qui ret comptes? Si és el... Per exemple, parlant de lemes del govern, el govern parla del govern de tothom. Abans jo parlava del govern de ningú, no? Si no ret comptes ningú, perquè això és culpa de, no ho sé, d'un tècnic, o d'aquí d'algun moment en l'escala alguna cosa ha fallat i ningú dona explicacions, doncs això és el que no pot ser. Però el problema... Encara que ens sembli divertit, el problema no són les taules, els observatoris, els consorcis, el problema no és l'administració, és com es fiscalitza.
10: És que per mi el primer per retre comptes és que hi hagin conseqüències, no? Quan passa un problema,
11: sí,
10: quan hi ha un escàndol,
11: sí.
10: És evident, clar, que s'han d'assumir conseqüències. I en aquest país, Espanya no s'assumeixen conseqüències polítiques, i en els últims anys tot això s'ha gravat moltíssim. És a dir, estem massa acostumats a que aquí passi de tot i no passi res, que ara mateix a la BEB amb limitacions cap a Madrid, perquè de sobte va haver-hi un accident, allí tots ens vam donar compte de que anar 300 per hora a Madrid no era segur, portant mesos jugant-nos la vida tots en el tren. Llavors, aquí ningú ha, doncs no hi ha hagut solucions. Això seria el primer. Hagués estat bé que hi hagués una clàusula d'això a la llei del govern d'Illa, en aquest cas.
11: Bé, i de fet, l'escàndol de PISA haurà de tenir conseqüències per algú.
10: Que no les tindrà, segurament.
11: Crec que és bastant obvi.
12: Bueno, jo penso que això ho podrem veure, segurament no el mes d'agost, però a la tornada veurem o no si no té conseqüències això. Jo penso que dir directament que no o que sí, doncs ara estem fent una mica una jugada de pòquer o de mus. Vull dir, ja veurem. Veurem. Jo crec que ne tindrà segur perquè evidentment, diguem-ne, l'escàndol és purament de l'administració i és del funcionament intern de la conselleria. Per tant, és difícil que això es pugui sostenir si s'acaba demostrant que és així, que tot apunta que sí, eh? Vull dir que no, vull dir, igual al mes d'agost, Sergi, continuarem tenint més feina de la que ens mereixem.
14: Ai, sí.
12: Perquè ja està bé. Jo penso que m'agradaria acabar aquesta tertúlia reivindicant l'estiu, tal com era abans. Tal com era abans, que podies anar pel carrer Aragó en contradirecció amb la meva mobilet i no em trobava un cotxe.
14: A veure, però estem reconeixent, obert, entenc que ja es calcula que hagi pogut prescriure.
12: Sí, jo espero que hagi prescrit, però jo he anat pel carrer Aragó el mes d'agost en contradirecció amb la moto. Un trosset, eh?
14: Això quina època era, més o menys?
12: Pre-Jocs Olímpics. És aquella Barcelona mítica d'abans dels Jocs.
14: Sí. Ja.
12: Sí, sí. I sense casco.
14: Ah, digue-ho tot ja.
10: Més, gravat.
14: Ja ho ha dit tot. Ara, si ja algú la va tot. Buscar, que sàpiguen que també...
12: Ai, sí, segur, perquè sí. Aquesta administració sí que funciona, eh?
10: Aquesta sí, en aquest cas funcionen sempre.
12: Aquesta que et venen a buscar, funciona sempre, eh? Aquests te troben segur, segur.
10: Sí, sí.
12: Que...
14: Per cert, estava previst que en algun moment hagués de comparèixer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per donar l'última hora dels incendis d'Àvila i de Madrid. Ho havia fet del centre de comandament de Navalcarnero. La reunió amb els cossos d'emergències començava a les 10 i deien que potser cap a aquesta hora estava previst que compareixés Pedro Sánchez. De moment no hem rebut cap avís al respecte, ens seguirem pendents de aviam si podem enganxar en directe l'actualització d'aquests incendis. Són les 11:05, fem una última pausa i tornem i rematem ja la tertúlia, si us sembla bé, val? Vinga, ara tornem.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Crec que ens hem perdut.
3: Sí, sort que he portat festucs.
4: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-740 3.
7: Verisure. Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
8: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
10: El perquè de tot plegat.
11: 11 i 8 minuts, pràcticament. Ara acabem, eh? Pues que veiem unes imatges a la tele. Molt ràpid. Molt ràpid per comentar. Que cada vegada que hi hagi incendis grans... s'estigui parlant en algun moment o altre de... Bueno, haguem de sortir a defensar el poder del canvi climàtic i les conseqüències que té i haver de dir i repetir que és una cosa ben real, això fins a quin punt us esgota?
12: És terrible. Bastant.
13: És terrible.
14: Bueno, és totalment esgotador i sobretot, o sigui, a mi em sorprèn els negacionistes, cada estiu s'han d'inventar una nova excusa, una nova raó per dir que no és tan important. Aquest estiu la nova és contraposar d'una manera increïble la gestió forestal dels boscos i la crisi climàtica com si no fossin dues cares del mateix problema.
15: A mi el que m'esgota és la banalització de la paraula negacionisme. Això sí que m'esgota verdaderament.
11: Què vols dir amb això?
15: Bé, que penso que a dia d'avui, per l'únic fet de qüestionar que el 100% de la culpa dels incendis no es cau sobre el canvi climàtic, com si fos canvi climàtic marca registrada, ja et diuen negacionista.
13: És que això no ho diu ningú, dir, eh?
15: No, però aquí, a la mínima que ja qüestiones que tot el que està passant a Vila i a Castelló sigui culpa del canvi climàtic, ets un negacionista.
13: Bueno. És que no es pot qüestionar. És evident que la gran influència del canvi climàtic en tot això, no en que es pugui produir incendis, sinó... En les condicions climàtiques en què es produeix, en com s'extén, en si les condicions en què el pots extingir...
15: Si tinguéssim una llei amb menys burocràcia que permetés millor la neteja dels boscos, si tinguéssim un govern que hagués comprat els hidroavions quan tocava, seria menys culpa del canvi climàtic.
13: Jo no vull banalitzar...
15: Que hi ha 7 avions ara mateix en marxa, hidroavions, només 7, eh? Hem tingut que trucar a Turquia. És bastant... I això no és el canvi climàtic, Marta.
12: Sí, no, evidentment. I França també ha hagut de trucar fora perquè la magnitud d'aquests... Sí, la magnitud d'aquests incendis... No, o sigui, evidentment que els incendis, un incendi, no és culpa del canvi climàtic. El que és responsabilitat absoluta del canvi climàtic és la magnitud amb la que els incendis s'estan desenvolupant ara. I aquest, això t'ho diran els bombers, que són els primers que estan allà en la primera línia. Jo, per tant, la paraula del bomber per mi és sagrada, val? Després t'ho donen totes les dades científiques. Evidentment, el que està fent el canvi climàtic, el Niño, és una cosa que ja venia d'abans, segurament, però les conseqüències del Niño s'agraven molt més donades les conseqüències del canvi climàtic. O sigui, avui en dia el problema està en que el discurs que nega això és un discurs entre el conspiracionisme, etcètera, etcètera, que circula com la pólvora, perdó, per les xarxes socials i té una facilitat d'arraigar a la gent, perquè tots sabem que aquest tipus de discursos, l'algoritme és molt intel·ligent i ho sap fer-ho molt bé, però és esgotador haver-li de dir a la gent que sí, que hi ha un canvi climàtic i que aquest canvi climàtic comporta que aquesta magnitud d'aquests incendis a escala 6 i tal, i els que acabarem veient, són deguts a l'activitat humana i que hem de començar a prendre mesures i que ja fa molt de temps, el Carl Sagan, i aquí torno a ser una mica iaia, però el Carl Sagan als anys 70 ja anunciava això i no s'han pres les mesures correctes i crec que Catalunya com a país ha de fer una reflexió cap a on vol anar amb tot això.
13: I es pot parlar de gestió, però intentar desviar la qüestió cap a la gestió sense tenir en compte que la qüestió del canvi climàtic també hi és el que et fa, el que fa una persona negacionista. Això no és banalitzar el concepte, és a dir, si parles de gestió per no parlar de canvi climàtic, llavors sí que ets negacionista. Si parles de les dues coses, doncs no.
15: Mm-hmm. Crec que jo crec que la causa la té tothom clara. El tema és si en els últims 8 anys no s'ha comprat ni un hidroavió, potser
13: Però això no ho nega ningú. La qüestió és perquè surten portaveus del PP a qüestionar que això tingui una influència amb el canvi climàtic.
15: Perquè totes les autoritats s'estan rentant les mans amb que això és culpa del canvi climàtic, no, i és el pitjor incendi de la història d'Espanya i tot és culpa del canvi climàtic.
13: No és veritat.
15: Aniria bé tenir més de 7 avions, no tenir que trucar a Itàlia, Grècia, Turquia, tot això aniria bé i potser no estaríem parlant del pitjor incendi de la història d'Espanya.
11: Una cosa que potser també aniria bé, que és mentre crema la Vall d'Uixó, el govern de la Generalitat Valenciana, que acaba d'aprovar uns nous pressupostos, no redueixin un 10% la inversió en prevenció d'incendis forestals.
13: I no pactin amb Vox, que són negacionistes.
12: Per exemple.
14: Clar, però que, a més, no és una qüestió moral o ideològica, és que, no, el que deia ara el Sergi, o sigui, com tu ets negacionista, després, quan arriba el moment de fer els pressupostos, retalles la partida que serveix per la prevenció d'incendis.
13: Exacte.
14: I això després té conseqüències.
13: Està lligat tot, completament.
11: Són les 11 i 12. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Què hem de saber, Marçoí? Bon dia.
16: Doncs que el govern reitera que està treballant per depurar responsabilitats per l'escàndol de les proves PISA. Això després que ahir se sapigués que el Ministeri d'Educació ja va avisar els tècnics de la Generalitat gairebé un any abans de l'error. Ara bé, sembla que els que van rebre les informacions no van alertar els seus superiors i tot plegat va quedar a l'aire. En una entrevista al Món RQ, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assenyalat que estan fent mans i mànigues per treure'n l'entrellat.
17: Aquest és un cas que, evidentment, no ens agrada, que és un cas dolent pel conjunt del país, les coses s'han de dir com són i, per tant, doncs, el govern està emprenent aquesta investigació, que tan bon punt la finalitzi la posarà damunt de la taula per assumir aquestes responsabilitats en aquest àmbit. Justament les reformes que hem emprès en l'àmbit educatiu van encaminades a millorar l'excel·lència dels nostres resultats educatius.
16: Això en un dia que hem sabut que la informació que Educació va enviar als instituts sobre les proves

0: el sector públic és enorme, molt més que moltes companyies privades. Li puc assegurar que molt més que un banc, molt més que una companyia de telecomunicacions, no? Uh-huh. I és veritat que nosaltres no podem competir en termes de sou, perquè donem exemple, però també hem de poder ser competitius, i en aquest sentit, diem, no? Bueno, doncs ha de ser possible que per objectius, que per desenvolupament de projectes es pugui introduir la retribució variable.
1: Qui revisarà si es compleixen aquests objectius serà un ens autònom.
2: Alguna cosa més, Mar?
1: Doncs sí, que Rússia ha declarat fa poca estona en cerca i captura internacional el fundador de la plataforma de missatgeria Telegram, Pavel Durov. El servei d'intel·ligència rus l'acusa de col·laborar amb organitzacions terroristes i de no eliminar material que Ucraïna fa servir per preparar i coordinar actes de sabotatge. Tot plegat segons la legislació russa. I segons ha informat l'advocat del fundador de Telegram, l'acusació és molt greu i podria comportar cadena perpètua. L'empresari, però, nega haver comès cap delicte.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Marcí.
1: A tu.
2: D'aquí una estona tornes, no?
1: Ui, sí, això està sent duríssim aquest dia d'avui.
2: Això d'avui. Hola, Carlos Fernández.
3: Hola, Sergi.
2: Bon dia.
3: Ben i Xura han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
2: A veure.
3: El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
2: Ah, sí?
3: Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Ben i Xur. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrús abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
2: Mary Shore. Gràcies, Carles.
3: D'ara.
2: Fins ara. 11 i 16, ho anem deixant aquí. Moltíssimes gràcies. Reca, moltes gràcies. Que ha sigut molt interessant, crec, la tertúlia d'avui. Que sou molt bons, home. Clar, Rodrigo Amirola, Ricard López i Natàlia Rodríguez. Moltíssimes gràcies a tots quatre. I ja ho sabeu, si voleu anar a veure l'eclipsi des d'un terrat meravellós del sud de Catalunya...
4: Hem de trucar a Natàlia.
2: De trucar a la
1: Natàlia. I gratis, no, entenc?
2: I gratis,
1: no? Òbviament.
5: No és fàcil, trobar-ho.
6: Òbviament, i amb cerveseta. I amb ulleres, sobretot. Hem de parlar de les ulleres, Sergi.
2: Sí, en parlarem.
6: Em preocupa molt el tema de les ulleres.
2: En parlarem. Tenim dies per parlar-ne, ara que tot just comença l'agost, i fins al 12 d'agost en parlarem abastament de tot el que envolta l'eclipsi. Fins la setmana que ve, Moltes gràcies. Ara, de seguida, aquí a Morracú, sèries i els secrets més ben guardats d'un editor o editora d'aquesta casa. Un segon.
7: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
8: El perquè de tot plegat.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
5: Mordoku!
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu i Esclat.
8: En Marc Márquez, el nou vegades campió

0: Bé, és dimecres i com intentarem fer aquest estiu cada dimecres o pràcticament cada dimecres és intentar parlar una estoneta de sèries i segur que ja n'esteu al cas, però avui s'estrena als cinemes una nova pel·lícula, una de les més esperades de l'estiu, i és la nova de Spider-Man Brand New Day, que és l'última pel·lícula de la saga protagonitzada per Tom Holland.
1: My name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
0: I el que volem fer avui és passar de la gran pantalla a la petita pantalla i recomanar-vos algunes de les sèries de superherois per tots aquells que esteu esperant retrobar-vos amb Peter Parker. Alba Pascual, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs? Què tal, Alba?
2: Molt bé, amb ganes de veure la peli.
0: Sí, eh?
2: Realment, sí.
0: Tu ets gaire fan de Marvel, Spider-Man i tot aquest univers?
2: No fan boja, però m'agraden. Les he disfrutat moltíssim. Em distreu moltíssim. Val. Soc més Team Iron Man. No sé a tu quin t'agrada més. T'agrada Spider-Man?
0: Home, a mi Iron Man m'agrada molt. L'Spider-Man de Tom Holland sempre m'ha agradat molt. Al final, les pel·lícules de... Quan s'ajunten tots, les pel·lícules dels Vengadors són fantàstiques.
2: Són disfrutones.
0: Són disfrutones.
2: A mi m'agraden molt.
0: Són disfrutones.
2: Quina era? Avengers Endgame, crec que
0: sí.
2: És. Home...
0: Sí.
2: Això és un esdeveniment.
0: Una de les últimes grans. Bueno, i ara, clar, tot el focus està centrada en aquesta pel·lícula Spider-Man que s'estrena avui, però ja, a partir d'aquí, aviat ja tots els focus van a la nova dels Vengadors que ha d'arribar al desembre.
2: Doomsday, no?
0: Doomsday.
2: Sí, a mi m'agrada molt, però és veritat que a vegades em donen una mica de por als fandoms de Marvel, perquè com no em sé totes les dades,
0: yeah.
2: A vegades em sabria greu dir alguna cosa que és incorrecta. Tot i així, et porto sèries de Marvel, però també he decidit fer una llista de sèries de superherois que no són Marvel.
0: D'acord.
2: Així fem una mica de varietat.
0: Una mica per si pica el cuquet del món dels superherois, ara amb tant parlar de Spider-Man, que aquests dies se'n sentirem a parlar tots, tindrem Spider-Man fins a la sopa.
2: Home, Tom Holland i Zendaya
0: Tom
2: també.
0: Tom Holland i Zendaya, tot això, doncs si ens pica una mica el cuquet de superherois, però és veritat que Marvel, com altres universos, com Star Wars, per exemple, han decidit diversificar continguts i, a banda de les pel·lícules, també hi ha moltes sèries que entren dins d'aquest univers.
2: Moltes sèries. Moltes.
0: Moltes, eh?
2: Moltíssimes, sí.
0: Sí?
2: Ara que m'he informat, perquè, clar, jo no les he vist totes,
0: clar,
2: però informant-me, van forts els de Marvel amb el tema de les sèries. M'agrada perquè, a més, en tema seriat, les sèries realment s'han convertit una mica en el laboratori d'experimentació d'aquest gènere, el gènere de superherois. I volia parlar de la primera, perquè la primera és la que inicia la fase 4 de Marvel. Que jo no sé si això de les fases tu sabies el que és.
0: Creia que ho tenia clar i després vaig comprovar que no ho tenia clar.
2: Era mentida.
0: Sí, exacte.
2: Bueno, en realitat la fase 4 és només la quarta fase literal d'una sèrie de
0: pel·lícules. Però la quarta és la d'ara, no?
2: No, crec que ja van per la sisena.
0: Ah.
2: Però la fase quarta és interessant. Sí, és que clar, són com els iPhones, les pel·lícules de Marvel, altres pistes, i ja van per...
0: Bueno, i després hi ha el metavers i el no sé què, i ara enrere i ara endavant... Però bueno.
2: La fase 4 és interessant perquè inicia una fase on entren les sèries, que per això vinc a parlar de la fase 4.
0: Perfecte, em sembla bé. Per començar amb la primera que ens porta l'Alba, hem de retrocedir una mica en el temps, hem d'anar al 2021, hem d'anar a Disney Plus, i allà hi trobarem WandaVision. It's twilight time. Wanda and Vision. Aren't we a fine pair? This is our home now. És amb aquesta que Marvel Studios decideix aterrar en el món de les sèries?
2: Així és. Aterra la televisió amb aquesta fase 4, com deia, que són les sèries realment estrenades entre 2021 i 2022. Que en aquest temps van tenir temps per produir realment moltes sèries, i WandaVision les estrena. I està guai perquè no ho va fer amb explosions ni grans batalles, que és el que ens paràvem, no? Sinó amb una parella d'herois vivint en blanc i negre a la dècada dels 50. Això és bastant cridaner. Està creada per Jack Schaffer, que és la directora de la pel·lícula de la Viuda Negra, que no va funcionar moltíssim, però
0: amb la Scarlett Johansson, no?
2: Amb la Scarlett Johansson. Ella decideix fer una arriscada declaració d'intencions amb aquesta nova era, perquè és una sèrie que arrenca després dels esdeveniments d'Avengers Endgame, i segueix a la Wanda Maximoff i amb Vision, però el segueix mentre estan intentant portar una vida suburbana perfecta. Per què ens queda l'atenció? Doncs perquè, et deia, és una narrativa que va saltant de dècada en dècada, comença als 50, i homenatgea la història de les sitcoms americanes. O sigui, s'inicia que és una, com si fos una sitcom a l'estil I Love Lucy. O sigui, blanc i negre, anys 50... Llavors, quan la comences a veure, no entens res. però després té molt sentit. La seva creadora realment va demostrar a l'indústria que el públic Marvel també podia estar interessat en una proposta una mica més diferent en termes conceptuals. I és una sèrie que, més enllà de parlar de superherois, perquè òbviament els seus protagonistes ho són, ens mostra un retrat sobre la pèrdua, el dol i, sobretot, la incapacitat d'aquests personatges per acceptar la mort d'un ésser estimat. A més, ens ofereix una de les millors interpretacions de la franquícia amb l'Elisabeth Olsen, que és una absoluta meravella.
0: Sempre fantàstica.
2: És sempre fantàstica, aquesta noia. WandaVision realment és una d'aquestes sèries que, sense ser fan de Marvel ni fan dels superherois, es pot veure molt tranquil·lament.
0: I es pot gaudir molt,
2: també. Es pot gaudir molt, sí.
0: El següent és una sèrie que a mi m'han recomanat
2: moltíssim,
0: no? Moltíssim. Que és Loki. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Això és 2021, també.
2: 2021. Quina veu, el Tom Hiddleston,
0: sí, és fantàstic. El Tom Hiddleston, un altre que és una meravella constant.
2: Sí, l'estimo.
0: I, clar, hem de dir que tot això és Disney+, perquè al final, no, Disney+, té Marvel incorporat.
2: Efectivament. Totes les podem trobar a Disney. Sí. I en aquesta mateixa línia de renovació, no, que parlaven de la fase 4 de Marvel, no podia deixar fora Loki, creada per Michael Waldron. WandaVision explorava això, la ment i el dol, no? I en aquest cas Loki decideix explorar el concepte del lliure albir. Però ho fa des d'un viatge en el temps i una posició molt filosòfica d'aquest tema. La sèrie també arrenca just després d'Avengers Endgame i és quan Loki escapa de la seva línia temporal i és capturat per l'Agència de Variació Temporal, que és una organització burocràtica molt kafkiana, molt estètica, que manté l'ordre de l'univers. T'ho explicaria, però jo no ho entenc.
0: Bueno, però... i tu ja ho has dit, línia temporal, ja hi som.
2: Sí, és d'aquestes coses que no... En aquest cas, en el cas de Loki, sí que ho explica molt bé, però realment, fins i tot si no ho entens del tot, la pots gaudir.
0: Val.
2: A més, té un to retrofuturista molt xulo i també és una proposta estètica de ciència-ficció analògica que és realment molt, molt cridanera. I celebra la redempció i la recerca de la identitat a través del diàleg i la filosofia, que això és una cosa que sento que les pel·lícules de superherois a vegades no hi ha tant diàleg. Són més de fotre's d'hòsties.
0: Sí, aquest...
2: sí. Bueno, perquè al final és el que... també el que ens entreté.
0: Totalment.
2: En aquest cas...
0: I avui el Pol Torrents, en la seva píndola que feia sobre la nova pel·lícula de Spider-Man, ell deia, escolta, són crispetes.
2: Clar.
0: És aire condicionat al cinema. Vull dir, anem a buscar això també una mica, no? De vegades, que tampoc cal sempre de cop enriquir l'ànima i el coneixement, també ens
2: vols
0: volem passar bé, de
2: vegades. Vols desconnectar, però en aquest cas, més enllà de desconnectar, realment, és que està molt guai perquè explora el determinisme enfront del lliure albir i ens presenta aquest personatge que al principi és com molt nihilista i acaba sent el guardià de les possibilitats de l'acció, i això està molt guai. Tenim el Tom Hiddleston, que
0: deia,
2: és una meravella, però també està l'Owen Wilson, personatge brutal, i la Sofia Di Martino, que jo la reivindico moltíssim, secundària absolutament brillant, en una sèrie que val molt la pena.
0: Una pregunta que acostuma a fer la gent que, per exemple, no ha seguit molt Marvel. Si ara li ha cridat una miqueta l'atenció, això que hem dit del Loki.
2: La pots veure.
0: La puc... allò.
2: Sí.
0: Puc mirar-la així, de cop, aterrant a l'univers. Has de saber que no, que hi haurà alguns... que la cosa ve d'algun lloc.
2: Efectivament. Però com canvien de línia temporal i viatgen en el temps, és una sèrie que, en termes narratius, funciona per si sola.
0: Ja. Yeah.
2: Per si mateixa. Però realment, clar, hi ha vegades que fan referències a moments anteriors, però la pots entendre sense cap problema.
0: És una mica, per exemple, com Andor, que pots no estar posat en el món de Star Wars, però és una sèrie que la pots mirar de zero.
2: Sí. No. Andor, que bona.
0: És una gran sèrie, també.
2: Ostres, que bona. Sí, sí. I no l'he posat, M'encanta.
0: Va, fem un altre repàs. Univers Marvel. L'Alba ens porta Wonder Man. Aquesta és bastant més nova, d'aquest any. The entertainment world is stunned today when internationally celebrated and reclusive filmmaker Von Kovac sprung out of retirement to sign on for a remake of Wonder Man. Mr. Von Kovac... Disney, evidentment, també.
2: Disney, també. A més, és això molt actual i molt trencadora. És una sèrie que ha recollit una mica el testimoni de la comèdia metanarrativa per portar-la al món dels herois.
0: Com?
2: T'ho explicaria també millor, però... Bueno, no, metanarrativa vol dir que això, que ens parla del món del cinema també i de les sèries, no?
0: Exacte.
2: I és una proposta molt fresca, molt autoconscient, segueix aquest protagonista, que és en Simon Williams, un actor que té un nom meravellós, que és Yahya Abdul-Mateen II, o sigui, aquest home, m'encanta aquest nom, i és un actor boníssim.
0: Aquells noms que se t'omple la boca,
2: Sí, és que, home, segon... Bueno, aquest actor, el Simon, intenta fer-se un lloc en la indústria del cinema de Los Angeles mentre descobreix que té superpoders. I alhora també creu el seu camí amb un mític actor, que és el Trevor Slattery, interpretat pel Ben Kingsley. També recupera una figura totèmica del món del cinema, com és el Ben Kingsley, i ho fa meravellosament. I a mi m'agrada perquè és una sèrie que aconsegueix un equilibri molt divertit, que és utilitzar la figura d'un personatge com és un superheroi, no?, amb poders, per fer una crítica sobre el món de Hollywood i les audicions humiliants i l'ambició desmesurada i la superficialitat del món de l'espectacle. O sigui, no te l'esperes, no encaixa molt en l'arquetip Marvel, però tot i així és molt divertida, les escenes d'acció funcionen i ens regala també una mirada feresca i una mica irreverent que oxigena el multivers Marvel, que a vegades està una mica viciat del seu propi arquetip i en aquest cas trenca completament.
0: Wonder Man. Cal haver vist algun altre de Marvel per posar-se aquí?
2: No, completament és com aquests los capítulos mosca,
0: sí,
2: també.
0: La pots... satèl·lit, no?
2: Exacte, la pots veure perfectament.
0: Deixem Marvel de banda.
2: Deixem Marvel.
0: Però anem a les sèries de superherois, o ambientades en l'univers superherois, i comencem amb una sèrie del 2009, en aquest cas Prime Video, que es diu Misfits.
3: This is it. It's your chance to do something positive. That's what community service is all about. People out there that think you're scum, show them they're wrong.
4: Yeah, but what if they're right?
3: What did you do?
2: Bueno, si creieu que els superherois havien de ser morals i exemplars, la tele britànica destrossa aquest paradigma i aquest concepte l'any 2009 amb Misfits. Jo realment és una de les meves sèries de l'adolescència, per motius que no explicaré a la ràdio, creada per Howard Hoberman, i segueix un grup de joves delinqüents condemnats a fer treballs comunitaris que després de ser adormits per una estranya tempesta elèctrica adquireixen poders extraordinaris.
0: D'acord.
2: I diràs... Bueno, això de cop i volta es tornarà en una sèrie d'acció. No, perquè aquests joves no tenen gens d'interès en salvar el món. De fet, no saben què fer amb les seves vides. I és una resposta realment com molt bruta i divertida a aquest gènere que en aquell moment era en alça, perquè el 2009 realment Marvel tampoc havia rebentat de la forma que ha rebentat ara. I jo crec que està molt guai perquè és això, són superherois que en lloc d'anar vestits de licra, de teixit tècnic, són joves protagonistes que van amb els seus xandalls de treball comunitari taronges, moltes disfresses en aquells anys d'aquesta sèrie, i en lloc de tenir bases militars secretes, doncs es reuneixen a un lavabo públic per resoldre els seus problemes. És una sèrie que trenca tots molts tabús d'aquests adolescents obsessionats amb el sexe, la festa i la seva pròpia supervivència. També trampolí per actors com Robert Sheehan, que és el Nathan en aquesta sèrie, o Olywan Reon, que és el Ramsay de Juego de Tronos.
0: Ah.
2: Sí. I és una sèrie que realment va demostrar que la tele britànica també tenia pressupost i podia fer ciència ficció amb molt caràcter i molta mala llet.
0: Misfits, tal com sona. Misfits, 2009, Prime Video. Més, Watchmen, 2019. Aquesta també és molt recomanada.
2: Molt recomanada.
0: HBO Max.
5: We are no one. We are everyone. And we are invisible.
0: Minissèrie, no?
2: Minissèrie, sí. Una temporada de les meves preferides. Meravella, sí. Realment... Si continua una mica per aquest territori fora dels cànons tradicionals que parlàvem de Marvel, és obligatori parlar d'aquesta perquè és probablement la millor minissèrie de superherois dels últims anys, creada més per Damon Lindelof, que si no et sona és el creador de Perdidos, de Leftovers, o Linternes d'aquí poquet, que també és una sèrie de DC. Una sèrie que, tot i que recull el testimoni de la novel·la gràfica en la qual està inspirada, d'Alan Moore i Dave Gibbons, no fa una adaptació directa, que això és l'interessant, sinó com una seqüela contemporània que ens situa a Tulsa, Oklahoma, a una Tulsa alternativa, on els policies han de portar màscara per protegir la seva identitat, però del que parla és del racisme sistèmic, que ha esdevingut el principal conflicte dins d'aquesta societat que ens planteja. Està protagonitzada per la Regina King, que també és una meravella, i m'agrada perquè connecta la ficció de superherois amb fets reals, com va ser la massacre racial de Tulsa el 1921. També parla, òbviament, de la supremacia blanca i el llegat de la violència. I és molt intel·ligent en la seva forma, com utilitza els seus recursos. També té una banda sonora brutal feta per Trent Reznor i Atticus Ross, que són conegudíssims. També han fet Challengers fa poquet. Bueno, estan fent totes les bandes sonores de les pel·lis guais del moment. I Watchmen jo crec que va demostrar de forma definitiva que aquest gènere, el de superherois, podia ser el vehicle definitiu per obrir un debat polític. i parlar del que està passant a la societat del moment. O sigui, que és una sèrie que jo realment recomano moltíssim, perquè a més la veus d'una tirada i estèticament també és una bogeria.
0: Capítols gaire llargs?
2: Crec que sí, que 50 minuts, diria. 50 minuts. Ara no me'n recordo, però sí, és llargueta.
0: Més o menys.
2: Sí.
0: Un altre, en aquest cas a Netflix, any 2020, I'm not okay with this.
4: Dear Diary, go fuck yourself.
0: Què en dius d'aquesta?
2: Ens posem indies. És una sèrie que realment troba el seu espai en una història més íntima, de petit format, no? Està basada en la novel·la gràfica també de Charles Forsman, dirigida per Jonathan Entwistle, que el menciono perquè és el creador de The End of the Fucking World, que és una sèrie també...
0: Meravellosa,
2: minissèrie. Diguem que l'energia és bastant similar i segueix a la Sydney, que és una adolescent de 15 anys que navega per les complicacions, no?, de l'institut, la seva sexualitat, també el dol per la mort del seu pare, i de sobte, enmig d'aquesta tempesta hormonal, descobreix que té poders telequinètics involuntaris, que a més es disparen de forma violenta quan s'enfada. O sigui, incontrolable. És una ficció que utilitza també els superpoders, no?, com a metàfora per parlar de la pubertat, la repressió, la salut mental a l'adolescència, i és una joieta. 20 minuts, també, estètica indie, banda sonora impecable, que lamentablement va ser cancel·lada pel moment de la pandèmia.
0: Ah, clar.
2: Però molt reivindicable perquè realment és superentretinguda i els seus protagonistes jovenets, la Sofia Lillis i l'altra que no me'n recordo, que són els protagonistes d'It, són increïbles.
0: I acabem ràpidament amb Peacemaker 2022 HBO.
6: Have you ever heard of a guy named Peacemaker?
7: No.
6: He is a trained killer.
0: Què ens dius d'aquesta, Alba?
2: Mira, només diré que està protagonitzada per John Cena, que és meravellós,
8: home,
2: també.
8: El lluitador,
2: en el paper d'un patriota que és molt violent i que creu en la pau a qualsevol preu, encara que el preu que hagi apagat, que encara que el preu sigui matar homes, matar dones o nens. Meravellosa. Ens demostra que al final un personatge que comença sent odiós pot acabar sent un amic, un estimat, perquè al final l'acabes triant i és un retrat molt compassiu també del trauma infantil i de la nostra necessitat de trobar una família triada.
0: Interessant. Peacemaker.
2: Sí, Peacemaker.
0: Alba, gràcies.
2: De res.
0: Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
0: Ara tornem.
9: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
12: Increïble!
11: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
13: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
14: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
15: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
14: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
15: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
14: Informació a revés95.com.
16: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
17: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
16: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
7: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
18: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 3:15 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 2:15 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Brock. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
19: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
18: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
0: 10 minuts i les 12.

0: You've got something for me.
1: Ja comencem malament.
2: Jo us volia dir, sobretot, serietat, perquè el que teniu entre mans vosaltres és molt seriós.
1: És veritat. Sí, és veritat. Tractem amb informació molt,
2: home,
1: molt delicada.
2: Home,
1: sí,
0: sí.
2: I...
0: Doncs ja, sí.
1: Som-hi, som-hi, vinga, comencem, que si no el temps corre i aquí hem d'explicar moltes coses.
2: Vinga. Pam, pam, pam, pam. Va, a veure, ja sabeu que... potser no ho sabeu, perquè no ho veu sentir en el seu moment, però aquest estiu el que intentarem almenys un cop per setmana, aprofitant que els editors i les editores d'aquesta casa han marxat de vacances, doncs és una miqueta remenar entre, bueno, els seus efectes personals, intentar parlar amb gent del seu entorn més proper i, com que sabem que no estan escoltant la ràdio, que per tant no s'enfadaran, intentarem apropar-vos a vosaltres, oients, els secrets més ben guardats de la gent important d'aquesta casa. La setmana passada vam descobrir, entre altres coses, que Marc Giró té una habitació per les Barbies, exclusivament, a la seva mansió, entre altres coses. I avui?
1: Doncs avui hem volgut investigar una dona.
2: Ah.
1: I com que en aquesta casa de dones editores n'hi ha ben poques, per desgràcia, perquè són les millors, ràpid ho descobrireu. Però no és una dona qualsevol, no és només això, és moltes més coses. I a més, és una dona que ens acompanya fent els àpats.
0: Igual, vaja, que totes les dones d'aquesta casa, que beneeixen, doncs, els nostres aliments. Ella, concretament, ens amenitza l'hora de sopar. I durant el temps que no hi ha sigut, l'hem trobat moltíssim, moltíssim a faltar.
2: Ja sé,
1: de fet, l'hem trobat tant a faltar... Tant que no podíem esperar i hem hagut de trucar a la seva parella.
2: Oi.
1: I li hem preguntat tot de coses de la seva vida, començant per la més important, que és que ara que aquesta persona, aquesta noia, té, dona, una humana petita a casa, hem volgut saber com era ella els seus primers anys de vida.
3: Pel que sé, era com la més empollona, no? Mal dit, diguéssim, de la classe, la que sempre... els nens li anaven al darrere per veure si tenia els apunts o si tenia els exercicis fets. I a més ella, segons el que diuen, també intentava ajudar a tothom, no? Si hi havia un nen que potser no anava tan bé i tal, doncs ella intentava ajudar també. O si hi havia algú que poder era una mica... o que el marginaven o que li feien una mica de bullying, diguéssim, ella el protegia, no? Ella això sí que ho ha tingut sempre, des de ben petita, que, diguéssim, que la justícia social, no?, és com un pal de paller seu, no? Sempre ha intentat protegir els que tenen menys, els que no estan tan bé com ella, i a cuidar-se.
0: I de qui és aquest sentiment de justícia tan aferrat?
2: Mira, si és bona persona, eh?
1: Ah, és molt bona persona, ella.
0: És que ella és increïble, eh? És, com no podia ser d'altra manera, Anna Ballonesta.
2: Home!
0: Home,
1: Anna Ballonesta i la seva parella, sí, amb qui hem parlat, que és el Joan Domènech.
0: Exacte, que ens ha deixat ben clar que l'Anna era una boníssima, boníssima persona, extremadament. Ella era tot bondat, també llestíssima. Però, és clar, nosaltres diguem, aquesta persona ha de tenir alguna tara.
2: Home,
0: si
2: clar,
0: més no, alguna
2: això.
0: Mania més ben particular,
1: hem
0: no?
1: Hem vingut a les tares i res més, eh? També
0: doncs vinga, l'hem trobada.
3: Que li fa molta por, ja no és por, és que és fòbia la serp. Però només,
2: home,
3: no només la serp, diguéssim, l'animal d'en si, sinó si veu una serp dibuixada o una, jo què sé, un ninot en forma de serp o qualsevol cosa que sempre hi ha una serp, no pot veure. I hi ha una anècdota curiosa que quan
1: especial.
3: Vam començar a sortir, poder fer ja 3 mesos així, vam al País Basc a fer allà a l'Escorri a fer una ruta per la muntanya i ella li va semblar veure el que li semblava una serp allà a terra. I llavors el que li passa és que no pot tocar de peus a terra, si veu una serp, perquè li fa com molta por. Va començar a cridar i a saltar, que no podia tocar de peus a terra, i la vaig haver de carregar aquí a Collivet durant, no sé, doncs de 100 metres, fins que ja va passar el perill, perquè deia que ja no hi havia serp, que els hi fa molta por. A mi, en canvi, és un animal que fins i tot m'atrau, no? Però amb això també alguna vegada hem discutit.
4: Amb això hem discutit, Gina!
1: Ja pot ser fort el motiu perquè el Joan, els que heu pogut parlar, qui hagi pogut parlar, haurà vist que és una persona completament pacífica, bona
2: totalment.
1: Persona, evita el conflicte, i amb això han discutit. Motius no els hi deuen sobrar per discutir, perquè mentre el Joan és més panxa content, l'Anna sembla que realment tingui un radar especial per aquestes criatures.
3: Perquè, clar, ella, llavors, hi ha moltes excursions que potser no vol fer perquè diu, ai, és que potser en trobo alguna cert, perquè aquesta és una altra, que ella... surt d'excursió i surt de passejar i sembla que les vagi buscant, saps? Jo vaig caminar tranquil i jo no veig res. I, en canvi, ella les troba totes.
0: Ja ho veieu tu, que l'Anna té una mena de poder per localitzar aquestes serps, però és clar, no és l'única por mania que té l'Anna, perquè ella és una dona autèntica, única, singular, perfecta, idíl·lica, i hi ha una altra cosa que ella no suporta de cap de les maneres.
3: No pot sofrir cap mena de perfum que sigui com molt artificial. Res de colònies desodorants, alguna colònia que m'havien regalat ja les vaig deixar a casa dels meus pares perquè és impossible tenir colònia al seu costat. Si és natural, o sigui, si són flors, no sé, d'espígol, per exemple, o algun perfum així més natural, sí. Però si és artificial no pot sofrir, però fins al punt de que ha de marxar, que es mareja, ha de marxar d'aquell lloc i està malament.
0: Ella és boja. Però què són els genis si no són bojos?
1: Ah, efectivament, ara. Així és.
0: Llavors, l'Anna ens explica... Bueno, en Joan ens ha explicat que aquesta fòbia de les serps... Ai, disculpeu-me, dels perfums... Ha arribat a les esferes més íntimes, concretament a la seva filla, la Marlès.
2: Ai.
3: Ara, per exemple, la nostra filla, si l'agafa la meva mare, que s'ha posat algun tipus de colònia, perfum o desodorant, i després la meva filla l'agafa ella, ho nota, diu, ostres, aquesta nena fa una pudor perquè ta mare és de... posat aquesta colònia, no m'agrada gens, i llavors ha de rentar la nena, l'ha de desvestir, l'ha de dutxar, l'ha de banyar, perquè se li invagi la pudor del tot.
0: Qui ho diria, que l'Anna té una filla que és una nena pudenta?
1: Realment, això...
2: Que fa olor perfum.
1: És increïble que l'Anna pugui arribar a aquest nivell de deliri, però és que en aquest punt de la trucada, quan ens pensàvem que la cosa no podia ser ja més paranormal, més fora de normal, i que ja havíem tret tot el suc que podíem d'aquest tercer grau, va, i ens passa una cosa que ni en els millors guions de ficció podria arribar a passar.
3: No, de cuinar, tampoc. Ai, mira l'Arnau Banyer.
0: Ja.
3: Arnau,
0: sisplau, que vingui aquí.
3: Arnau, podeu posar el passi?
0: Sí.
3: Posa-ho ahí, la mà. Hòstia! Pensava que era l'Anna. Venim professional de la ràdio per ensenyar-vos.
1: Sí, Ràdio Verité. Resulta que tant el Joan com el nostre estimat Arnau Mañé del Via Lliure d'Estiu estaven passejant per Vilafranca del Penedès i s'han trobat, i això no estava preparat, coses que només poden passar entre vilafranquins, que són molt pesats i es troben tota l'estona, tot arreu. Òbviament, nosaltres com a bones professionals no hem deixat escapar aquesta oportunitat, aquesta magnífica trucada, i parlant de trucades li hem volgut preguntar a l'Arnau com és l'Anna per telèfon. Respon, no respon?
3: Sí, respon. Hores estranyes perquè... és quan es lleva la Marlès i és quan la deixa la Marlès respondre al WhatsApp. Normalment sempre responia bastant ràpid.
0: I feia grans àudios, feia grans explicacions.
3: Treballa molt els àudios llargs, els podcasts de WhatsApp. L'Anna és molt de 3-4 minuts a vegades. De fet, alguns últims podcasts que he rebut són d'això, de 5 minutets.
0: Ara, ella fa ràdio per telèfon, àudios de 5 minuts. A l'Anna ja veieu que li agrada molt la xerrera, però és l'única de casa. Així com en Joan li hem hagut d'estirar de la llengua per treure-li tota la informació, n'hi ha una altra que en aquella casa també apunta moltes maneres i sembla que, igual que l'Anna, parlarà pels descosits.
3: De caràcter, jo crec que també serà bastant tremenda com l'Anna.
1: I creus que parlarà molt?
3: Jo, per mi, ja està parlant, la Marlès. Per mi serà una dona de ràdio. Serà una dona de ràdio com l'Anna Ballonesta. Marlès Ballonesta, imagineu-vos. El nou ser, amb Marlès Ballonesta.
0: Perfecte, ja està. A partir del setembre l'escoltem als micròfons.
3: A partir del setembre l'Anna que no torni, torna la Marlès.
1: Jo crec que seria una molt bona proposta que a partir del setembre tinguem aquí a la Marlès Ballonesta. Jo no sé, Sergi, tu com ho veus, però nosaltres hem anat a parlar amb direcció i ens han dit, de fet, que la casa...
0: Sí, la cosa pinta bé.
1: Pinta bé, sí, la cosa pinta bé i que la casa ja ho estudia.
2: Ah, sí?
1: Sí, escolta.
5: No ho sé, amb Marlès Ballonesta.
1: Com ho veus, això?
2: A mi m'agrada, sona bé.
0: És increïble. Doncs estimem l'Anna amb tot l'amor del món, però escolta'm, si ha de venir la Marlès en lloc d'ella...
2: Sí, exacte.
0: La proposta serà benvinguda.
2: Àudios de 5 minuts, eh? Mira, jo això tampoc ho puc criticar, perquè jo algun cop també...
1: Són d'aquests que ni que els escoltis a 2x, sí. A velocitat de 2x, no. Són infumables igualment.
2: Jo he de dir que quan vaig arribar al món RQ, a mi l'Anna Ballonesta, que en aquell moment treballava al món RQ, em va dir, sort que no portes perfum. Com venia a dir, si no estàs fora d'aquí.
0: No, clar.
2: Si no, lluny.
1: Ella ho té clar, sí, eh? És clar quins són els seus pilars de la vida.
0: Sí, i els seus límits, també. Llavors és una dona increïble.
2: Que no caigui en l'oblit, eh? Que quan la filla està amb la sogra de l'Anna i torna a casa fent olor a perfum...
0: Clar, fent bon...
1: La nena dins l'aigua.
2: L'ha de dutxar.
0: I vinc a fregar.
2: L'ha de dutxar.
0: Pobre Joan, quin martiri.
2: Mar, Zoé, moltes gràcies.
0: Santa paciència, a vosaltres.
2: I una abraçada des d'aquí fortíssima al Joan, a la Marlès i, evidentment, a l'Anna.
0: Oh, i tant, els estimem moltíssim.
2: I a la sogra de l'Anna i mare del Joan. Obre.
0: Abraçades
2: per tothom. Que segueix aguantant allà amb el perfum, així m'agrada.
0: Patonar-los.
2: Bueno, tornem demà a les 7:00 del matí. Gràcies per la confiança. Adéu, adéu.
5: RAC 1 Notícies. Aurora Rodríguez.
6: Bon dia, són les 12. Les direccions dels centres que van fer les proves PISA posen en dubte la teoria del departament que apunta que una confusió hauria pogut provocar l'error que ha deixat Catalunya fora de l'informe internacional. Educació ha apuntat que els instituts haurien aplicat els criteris de les proves de final d'etapa que també es feien aquells dies en lloc dels de PISA, que són més estrictes. Doncs bé, alguns centres consultats per RAC1 neguen aquesta confusió i apunten que, en tot cas, les explicacions que els van donar al departament eren confuses. Asseguren que els criteris per poder excloure alumnes no eren clars. El món RAC1 ha tingut accés a la informació que es va donar als centres pocs dies abans de les proves i ha pogut confirmar que en cap moment es va informar als centres que hi havia un límit del 5% en l'exclusió d'alumnat. El govern, de moment, evita valorar aquestes noves informacions i assegura que està fent mans i mànigues per aclarir què va fallar. N'ha parlat al món RAC1 el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
7: Aquest és un cas que, evidentment, no ens agrada, que és un cas dolent pel conjunt del país. Les coses s'han de dir com són i, per tant, doncs, el govern està emprenent aquesta investigació, que tan bon punt la finalitzi, la posarà damunt de la taula per assumir aquestes responsabilitats en aquest àmbit.
6: Dalmau assegura que ja han pres les mesures per evitar que l'error es repeteixi. Pel que fa als grans incendis que encara cremen, les pròximes hores seran decisives perquè arriba una nova onada de calor que dispararà les temperatures. L'incendi de Madrid i Àvila es manté sense avanços i pel que fa al de la Vall d'Uixó a Castelló, tot i que els treballs que s'han fet durant la nit han estat positius, encara queden zones amb flama que impedeixen donar-lo per estabilitzat. L'incendi ha cremat 9.300 hectàrees dins un perímetre de 81 quilòmetres. El president espanyol, Pedro Sánchez, remarca que les properes 12 hores seran determinants.
8: Todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, en un contexto, el que nos ha trasladado la EMET, complejo, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
6: Sánchez també ha demanat paciència als desallotjats i preveu que en les properes hores n'hi haurà de desallotjats de la zona d'Àvila que podran tornar a casa. I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades vol multar els periodistes que van destapar la infiltració de policies en moviments socials com ara sindicats d'habitatge o col·lectius independentistes. De fet, reclama 7.000 euros a la publicació La Directa i li ordena que retiri tota la informació sobre els agents infiltrats. Benet Íñigo.
9: La Directa ha destapat 6 casos d'infiltració policial en moviments socials des del 2022. Des de llavors, la justícia s'ha negat a investigar si aquest espionatge va vulnerar drets de les persones afectades, però, en canvi, a petició de 4 dels policies, l'Agència de la Protecció de Dades sí que considera que s'han vulnerat drets dels agents. Jesús Rodríguez, fundador de La Directa, subratlla que sense aportar proves de la seva identitat no podien informar d'un cas molt greu de vulneració de drets.
10: Els rostres dels espies que el govern espanyol negava que existissin eren la prova en si mateix de la seva existència. Un cop destapats els casos, de manera irrefutable, van arribar les confirmacions per part del Ministeri de l'Interior espanyol.
9: Els demana pixelar les fotografies dels agents i esborrar fins i tot els seus noms ficticis.
6: I ara els esports. Amb el Bernat Balboa.
11: Ja és oficial el calendari de l'Eurolliga 2026-2027. El Barça debutarà al Palau Blaugrana davant l'Efes d'Istanbul el dijous 24 de setembre. A la segona jornada, els de Sekulic visitaran el Dubai de Xavi Pascual i en l'últim partit de la fase regular, previst pel 16 d'abril, rebran el Partizan de Joan Peñarroya. La final a 4 es disputarà del 28 al 30 de maig. I en futbol, mentre el Barça continua de pretemporada a Sant George's Park, Joan Garcia ha presentat el seu campus d'estiu al Soccerland Catalunya, a Tordera. Des d'allà, el porter blaugrana ha assegurat que la Champions és un repte il·lusionant.
12: Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final, cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
11: Joan Laporta no viatjarà a Anglaterra perquè continua recuperant-se d'una arrítmia. El president del Barça evoluciona favorablement i espera rebre l'alta hospitalària entre avui i demà.
6: I pel que fa al temps, les properes hores fàcilment ens mourem entre els 34 i els 38 graus a l'interior del país i la xafogor serà intensa a la costa. A la plana de Lleida i la conca de Tremp fins i tot arribarem als 40 graus. A mitja tarda pot arribar a aparèixer algun ruixat a l'extrem nord del Ripollès.
13: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
14: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
13: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
6: Res més, ens actualitzem d'aquí a una hora a la una i al web racu.cat.
15: Ciutadans de Catalunya.
16: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
17: Especial 50 anys.
18: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
19: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
18: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
19: Per exemple, va, avui recuperarem la notícia del robatori del Museu del Louvre.
18: Allò sí que va ser fort, eh?
19: Sí, molt fort. Sentirem també l'exprimer ministre francès, Emmanuel Valls.
18: Exprimer ministre francès, sí, sí. I fill de Barcelona, sí, del Barri d'Horta, eh?
19: Sí, doncs vostè avui analitza el robatori del Louvre, eh?
18: Sí, senyor, allò va ser una profanació molt important.
20: I jo, parlant de tot, jo també surto avui. Que
18: avui, sí, en Jean-Paul Desgrava parlarà sobre les aplicacions de salut, els mòbils i els rellotges intel·ligents, que es veu que provoquen més ansietat que motivació.
20: A mi és que a aquestes alçades tot me provoca ansietat, perquè la salut mental se t'ha de posar al centre, que no sé què vol dir, però perquè quan diuen això, el centre on és? O sigui, hi ha un centre comercial al centre?
18: No.
20: Quan serien dos centres?
18: No,
20: hi ha tantes
18: centre.
20: Preguntes per respondre. És l'Illa Diagonal, al centre?
18: Cada dia...
20: Has de posar la salut al dia diagonal.
18: Jean-Paul, cada dia és més difícil treballar amb tu, eh?
20: Què?
18: Bé, i avui també llegirem el dietari secret de Hansi Flick, bueno, a càrrec de Manel Vidal.
20: I Jean-Paul Desgrava, no m'ha visibilitzeu.
18: No m'han visibilitzeu. Tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
19: Un programa que no passarà la història.
18: Però us farà companyia, eh?
19: Centrem-nos en aquest robatori al Museu del Louvre, a París.
18: Pobre gent, jo de vegades me pregunto què és l'art.
19: Bueno, aquesta pregunta no és per aquest programa.
18: I l'art?
19: Sí, l'art. Què és l'art?
18: L'art és la vida.
19: Bueno, depèn de la vida d'aquí. Vull dir que...
18: Perquè l'art és a tot arreu.
19: Sí, no, bueno... No.
18: El somriure d'un nadó.
19: Però què diu ara? Que ha de ser art.
18: Però també l'art és a les figuretes de porcellana de lladró.
19: Bueno,
18: que
19: sí. No, depèn. No. Sí, no, no ho sé.
18: Jo a casa hi tinc una figura que la vaig comprar per internet, que es diu Carpintero.
19: Ah, també les fan... En, o sigui, només en castellà.
21: És un ocell o un
18: fuster. Per internet els de lladró són valencians, però em fa l'efecte que el títol era Carpintero.
19: Carpintero.
18: I el títol no enganya.
19: No, era un fuster.
18: Sí.
19: Era un fuster.
18: Sí, realment, i molt maco amb el banc de fuster, amb un ribot fent allà, tot d'encenalls de fusta.
19: Sí,
18: que, clar, no són de fusta, són de porcellana.
19: De porcellana, clar. Aquí entraríem un seguit de disquisicions.
18: Però jo ho tinc només entre el rebador, amb esquerra, damunt d'una tauleta, allà al rebador, on deixem les claus.
19: És el seu Louvre, no? De...
18: Allò, per exemple, si tu agafes aquesta Carpintero de lladró...
19: No l'estic trobant, però...
18: I te l'emportes...
21: No existeix,
18: Te l'emportes al Pompidou.
19: Sí, al Pompidou,
18: Al Pompidou.
21: Cantaria una mica.
18: I poses a damunt d'un pedestal.
19: Sí.
18: Ui, la gent, faria fotografies, faria de tot. En canvi, a casa meva, no ve ningú a veure el rebador.
19: Bueno, ja...
18: No hi ve ningú.
19: Sí. Doncs això, vostè és una malalta d'art.
18: Bueno, a mi l'art m'encanta. Vull dir, l'art és... Bueno, és que al costat d'allà també el rebador, la mateixa tauleta, i tinc un cendrer fet amb llaunes. Ojo,
19: Sí.
18: De Fanta de taronja.
19: De Pepsi.
18: Un cendrer que és maquíssim.
19: Això és de mercat hippie.
18: Això no t'ho fa el Josep Maria Subirachs,
19: No, clar, no, sí.
18: Ojo,
19: Altres coses...
21: Sí, és increïble encarregar-li això, també.
18: Ojo, Art. Bueno, a mi m'agrada molt l'escultura.
19: Sobretot ara.
18: Molt. A mi m'agrada molt, m'agrada tant, que hi tinc al costat del cendrer fet amb llaunes de Fanta de taronja.
19: Sí, hòstia.
18: Tinc una escultura, que l'hauríeu de veure, Una escultura de músics de jazz... Però fets amb cargols i amb tuerques. I amb filferros.
19: Sí.
18: Escolta'm, un que toca la bateria.
19: Sí,
18: un altre que toca com un saxofon.
19: Sí.
18: Això? És que és el mateix. El xillida.
19: No
18: t'ho fa?
3: No, home, no t'ho fa, però...
4: En sa vida va fer una escultura així.
3: No, i serà per alguna cosa. Bueno, en fi.
4: Això, pues això és art, és art. És ara, art. El robador de casa?
3: Sí.
4: Bueno, mira, no només hi vaig jo, no m'ho roba ningú.
3: No m'ho roba ningú. Bueno,
4: però
3: no,
4: mira, jo quan me vull distreure la vista, pues em quedo allà parada i ho contemplo.
2: Quantes figures de lladró té vostè?
4: Lladró, pues mira, tinc carpintero.
3: No, per favor.
21: Carpintero 2.
4: Tinc guàrdia civil.
2: Hi ha un guàrdia civil de...
4: Guàrdia civil. Aquesta és vintage, aquesta, perquè la feien als anys 70. Quan? Vos que em sembla que en tenen dos o tres models de Guàrdia Civil.
3: La Guàrdia Civil bona?
4: Bueno, Guàrdia Civil quan anaven amb capa.
3: Sí, la
4: guapa.
2: Que lladró és una mica a figura de pessebre amb molt de vernís, no?
3: Bueno, amb molt de vernís i...
4: Cervantes!
3: Què? Cervantes?
4: Tinc també Cervantes.
3: Cervantes com a...
4: Cervantes, que...
3: Ah, mira, ara ens està ensenyant...
4: Que maca!
3: Acosteu-vos al transistor, al podcast, allà, perquè en Manel acaba d'ensenyar la figureta de lladró de la Guàrdia Civil.
4: Perdona, és policromada.
21: Les coses més lletges que s'han vist mai.
4: És policromada, eh?
3: Sí, és policromada, vol dir
4: bueno, que
3: té color. És en color, sí.
4: Té, color... Sí, sí. Té un color verd.
3: No és en blanc i negre.
4: No és en blanc i negre.
3: Però quasi, eh?
4: Bueno, però quasi. És fantàstica o no?
3: Sí.
4: Guàrdia Civil.
3: És molt maca, la gent està...
21: A trets o de cuenta, també.
3: Sí.
4: I el Cervantes, que està com trist, eh? En una butaca, eh? I està així amb la ploma, que està escrivint com si estigués escrivint el Don Quijote i l'altre, i el Pancho...
3: Sancho.
4: I el Xó.
3: Don Quijote i Pancho de Zó.
2: No, però m'agradaria molt Don Quijote i Pancho Villa, saps? Sí.
3: Bueno, ara això a Hollywood ho estan fent molt.
4: Guaita'l.
3: Ah, mira.
4: Però, bueno...
3: Vostè ho recorda, totes aquestes
4: coses? Bueno, és que és Cervantes...
3: No és Cervantes.
4: Que podria ser un jugador de bàsquet al Barça, perquè és molt llarg.
21: 2.500 euros val aquest
4: moment. Sí, però... 2.500... Sí? Que ho voleu?
3: No.
21: Entre tots, no? Comprem-ho entre tots.
4: Ara m'ha saltat
3: el cor. Cervantes, entenc que és el Quixot.
2: És el Quixot, jo diria que no és Cervantes.
3: És
2: el
3: carrer perquè té dos braços, vull dir que...
4: Bueno, doncs podria ser el Cervantes antes de la batalla de Lepanto.
2: Però sí que és veritat que podria ser un jugador de bàsquet del Barça perquè és alt...
4: És molt alt.
2: Val molt car...
20: És que el Quixot...
2: I no fa res.
21: I no sap jugar bàsquet.
20: És que si el Quixot el fessin ara, estaria mamat de Fortnite. O sigui, en comptes de llegir totes aquestes mogudes que estaria tancat a l'habitació...
4: Fortnite,
20: Fortnite, però online.
4: Miguel, o sigui, de Cervantes, eh?
20: No, Don Quixot.
4: El Quixot
20: estaria tancat i o sigui, seria un pavo que ha estat tan tancat a l'habitació jugant a Fortnite que es pensa que és Fortnite. Per tant, salta de la finestra i s'acaba la pel·lícula perquè és un cinquè. I aleshores, doncs, cau i ja està.
21: Molt bé. M'ha semblat molt intel·ligent.
20: Gràcies, molt. No és meu.
4: De tota manera, et dic que avui no podria jugar al Fortnite perquè ha petat.
20: Sí. Per culpa del núvol d'Amazon.
2: I, per tant, li hauríem salvat la vida.
20: Sí.
4: Ara doncs que parleu d'això del robatori...
3: Sí, exacte.
4: A mi m'han robat un dia unes joies com aquestes del Lourdes, del Museu de Lourdes.
3: Sí, del Louvre.
4: Joies de valor incalculable, també. Això ho has de dir quan vagis a denunciar els Mossos.
3: Quan
4: li han robat? Que li han robat? Incalculable.
3: Incalculable. Posi bona nota que ve de passar pel seguro. Sí, com si que li van robar en ells.
4: Arracades. Sí.
3: D'or?
4: No, de Nespresso.
2: Pot ser que les fes el mateix artista que va fer...
4: Fetes de càpsules de Nespresso, eh? Ojo, autèntiques joies.
2: L'artista era el mateix que va fer el Cendrer amb la llauna de...
4: Aquestes, les arracades de Nespresso, me les va fer el fill de la Conchitina. A mà. És un artista, eh?
3: No hi ha fàbrica. Parlem d'aquest robatori del Louvre a París en detall, no tant de vostè.
4: París, eh?
3: No, prou. París, sí.
4: Què dir de París, eh?
3: Què dir? Si no sap què dir-ne, calli. Està parlant molt avui i París...
4: Bueno, París és la ciutat... Bueno, ja ho sabeu, la ciutat de l'amor.
3: Bueno,
4: ja ho sabeu, París al revés és amor.
3: No. Això és Roma. O sigui, París a l'amor és...
4: Ja està, ja tenim un home corregint una dona.
3: Home, és Sirap.
4: Per la mar de Déu.
3: París al revés és Sirap.
2: Que és la pel·lícula aquella que anava als
3: Oscars. Sí.
4: Nenes, París, eh? Heu anat als Camps Elisis? Ojo allà, eh? Hi ha un Zara que és dels més grans que jo he vist, eh?
3: Sempre l'interessa l'art, no?
4: Bueno, i tenen roba que no tenim els Zara de Catalunya.
3: No?
4: Perquè els Zara són una mica diferents a cada país. Us heu fixat en això o no?
3: No.
4: Això només ho detectem les dones cookies.
3: Sí.
4: Saps els esquimals que poden diferenciar 300 classes de color blanc?
2: Doncs
4: les dones cookies podem diferenciar 300 classes de leggings.
3: Molt bé, del Zara. Podem parlar del robatori del Louvre d'una vegada?
4: I després hi ha la cuina francesa.
3: No, per favor.
4: Nenes, què la cuina francesa? Que és el bressol
3: de què?
4: De totes les cuines del món.
3: No, és veritat.
4: De l'alta cuisine.
3: L'alta cuisine...
4: Quin és el vostre plat preferit de l'alta cuina francesa? El meu, sens dubte, la crep de Nutella.
2: Aquí estem d'acord, No, res pot superar la crep de Nutella.
4: Ja t'ho dic jo.
3: Expliquem la notícia del robot.

0: Pobre comprar un collar, sí. Algú ha de robar un museu.
1: Sí, però no vas a una joieria, tu.
0: Joieria, sí. Què penses, que vaig a la joieria Climent de Berga o que a comprar un osset de Tous, com feu vosaltres els pobres?
1: Escolta, no, un respecte, sisplau.
0: Un osso que vols de llaminadura, de, no, de Tous o de l'alt.
1: Però escolta, vols alguna cosa més?
0: No, he de marxar, molt perquè bé. Si parlo amb pobres més de dos minuts començo a fer coses de pobres.
1: Ah, sí? Com ara què?
0: Comprar bitllets de Welling, per exemple, vaig a un bar i demano la clau del wifi...
1: Això per tu és de pobre.
0: Opa, per favor.
1: Gasta una mica de 5G, no?
0: Sí, em fixo en el preu al super... O sigui, una cosa de pobre és anar al supermercat, sí. I encara més pobre és fixar-te en els números i entendre'ls, no? Els preus, allà... Els preus
1: les ofertes, i... home, les ofertes. Però va, passa, nani, va.
0: Ofert, tu creus que si regalessin alguna cosa serien multimilionaris? No passa res, bueno, en fi. Per explicar amb cara i ulls, sí. D'una vegada, aquest robatori al Louvre...
2: Perquè s'entengui.
0: Sí, perquè s'entengui més o menys, connectarem amb el nostre corresponsal a París.
2: La Marta Casagolda?
0: No, un noi que ens ha trucat si podia debutar avui. És ni més ni menys que tenim el telèfon en Manuel Valls. Bon dia.
3: Bonjour.
0: Sí.
3: Bon diumenge.
0: Bon diumenge. Sempre
3: soc l'ex-regidor, sí. Ah, de Barcelona.
0: Bueno, sí, i ex-moltes coses, alcalde... Sí.
1: Ex-totes.
0: Ex-totes, sí, sí, sí. Primer de tot, vostè és a París, m'imagino.
3: Efectivament, jo suis a París, enyoro Barcelona,
0: sí?
3: Concretament el barri d'Horta. Ja sabeu que jo sóc un hortenc, però París em recorda Horta, París seria l'Horta de dalt, però de dalt de tot.
0: Sí, sí.
3: Són moments molt durs aquí a París, després del robatori al Museu del Louvre.
0: Sí, m'imagino que pels francesos és una pèrdua patrimonial i emocional molt important, coses que
3: sí,
0: no eren seves.
3: És molt important. Sí, és una mica aquell sentiment que teníeu els catalans quan us van robar l'orca Ulisses, que se la van endur del zoo de Barcelona, se la van endur un helicòpter, als Estats Units.
0: Sí.
3: Va ser una operació molt impressionant.
0: Sí, molt impressionant. Per sort no hi van intervenir uns senyors amb radial per endur-se Ulisses. Estava tot acordat. Era un pacte amb el zoo de San Diego, si no m'equivoco. Sí. Però, de tota manera...
3: Sí, com el robatori.
0: El robatori.
3: El robatori.
0: Sí. Com ha estat aquest robatori? Com s'ho han fet els lladres per burlar la seguretat del museu? Entenem que és una seguretat.
3: Però fas moltes preguntes,
0: Ja, sí, home.
3: Jo no sóc el lladre.
0: No, ja. Bueno, ja.
3: No deus ser policia, tu.
0: No, jo he de ser policia.
3: Policia de la moda. Los testats aguanten, no?
0: El què?
3: Policia. Jo sóc conocent,
0: Perdó?
3: Soy inocente, caballero.
0: Sí, no, sí.
3: De què se m'acusa públicament?
0: No, no li...
3: De ser un pèl racista perquè vaig expulsar alguns gitanos a França el 2013, quan jo era primer ministre. Jo no sóc racista, jo sóc ordenat.
0: Bueno, a veure, un moment. Escolti, parlàvem del robatori del Louvre.
3: Ah, sí, perdoni. La clau de l'operació va ser que els lladres portaven armilles grogues fluorescents per desfistar, com si fossin obrers.
0: O persones que han punxat la roda a la P7, no?
3: Efectivament. Amb una armilla groga fluorescent tu pots entrar on vulguis.
0: Sí.
3: Igual que si portes una escala a l'espatlla que pots entrar al Pentàgon,
0: sí.
3: Ningú pensarà que vas a robar.
0: No, clar.
3: Pensen que vas a arreglar l'aire condicionat, per exemple.
0: O una tira de leds. En fi, tu sí. Els lladres...
1: Estàs tossint en francès.
3: Perdó. És una expectoració molt important.
0: I tan important, Aviam si... Tant de bo arribi viu aquesta connexió.
2: Espero que el moment que l'Àlex Arviola ha obert el paraigua, però és que no.
0: Els lladres, dèiem, van entrar...
3: Sí, perdó, un moment. Un crep de Nutella, Sí, perdó. Que feu a l'hora d'esmorzar i...
0: Home, a l'hora d'esmorzar. 2:45,
3: Bé, no m'heu avisat que trucaríeu.
0: No, bueno...
3: Sóc aquí, en un bar.
0: Sí, val, d'acord.
3: De Paris.
0: Sí, no, i tant. Els lladres van entrar i sortir amb molt...
3: A Paris. Digues.
0: Els lladres, deia, van entrar i sortir de l'Ubre amb molt poc temps, entre 4 i 7 minuts van necessitar per fer tot...
3: Home, molt poc temps, molt poc temps. Ah. Entre 4 i 7 minuts també pot ser molta estona, segons com.
0: Ah?
3: Un petit acudit sexual.
0: Ah.
3: Sobre el coit.
0: Perdó?
3: Pequeño coito. Bueno,
0: segons Valls...
3: Breve.
0: No, sí.
3: L'obreu... Com era allò?
1: L'humó.
3: L'humó.
0: Sí, sí, breu.
3: Sí, breu. Ejaculació precoç.
0: Molt bé. Senyor Valls, moltes gràcies per atendre's, que vagi bé.
3: No, res, au revoir. Recordeu que ara jo no sóc ministre d'Ultramar, ara busco feina.
0: No, sí,
3: faig de tot, Això sí, no m'agrada treballar en equip.
0: Yeah.
3: ni sol tampoc.
0: Molt bé.

0: D'acord, moltes gràcies.
1: Són 20.000 euros, eh?
0: El què?
1: Aquesta connexió...
0: Què diu ara?
1: És una connexió molt important.
0: Sí, bueno, però no de 20.000 euros, ja li dic jo ara.
1: Escolti, ara que sóc ministre, ja no ho sóc, necessito diners. Sí. Domino castellà, català i francès, oral sí. I escrit, tinc sí. Títol d'ofimàtica, nivell usuari,
0: sí. I
1: busco feina del que sigui.
0: Sí.
1: Ministre, primer ministre, president... lladre de museu, sempre sí. Sigui el que sigui, pel cap baix 20.000 euros al mes. Oh.
0: Molt bé, doncs ja en parlarem. Adéu, moltes gràcies.
1: Tens algun familiar que faci anys tingui l'aniversari?
0: Per?
1: Per vols que li enviï un vídeo de felicitació?
0: No.
1: 20.000 euros.
0: Molt bé, adéu. Finalment, el Barça no jugarà a Miami. Ja sabíeu que hi havia un partit i no jugarà.
2: El Villarreal,
0: sí. No,
3: el Barça no jugarà a Miami?
0: Sí, no jugarà
3: a Miami. Jo pensava que això del Barça a Miami ho estàvem fent amb el Messi,
0: no.
3: El Busquets, no. Que juga a Miami, el Luis Suárez, Mascherano d'entrenador, el Miami...
0: Sí, això que diu vostè és l'Inter de Miami, però no és anar a jugar... Bueno, sí, és anar a jugar a Miami, però no és el Barça jugant a Miami.
3: Ah.
0: Bueno, calli un moment, hòstia.
3: Ja. L'Inter de Miami són els que juguen la lliga aquesta dels que no saben jugar a futbol.
0: Home, sí. No,
3: dels Estats Units.
0: Sí. No?
3: Sempre que els veig jugar, els de l'Inter de Miami, sembla que estiguin jugant contra el Maccabi de Levantar
0: sí. De
3: la Lliga de Futbol 7 de Sant Pere de Riudebitlles.
0: Vol callar un moment, Manel, sisplau.
2: La Lliga Espanyola ha anunciat la cancel·lació del Villarreal-Barça que s'havia de jugar a Miami el 20 de desembre. Diuen que l'empresa organitzadora s'ha fet enrere quan ha vist les crítiques que havia generat aquest partit.
4: És que semblen catalans, aquests enviats. Oh, és que han fet una crítica. Tornem a la presó.
3: Perquè...
4: És una cosa increïble.
3: Per què ho dius, això?
4: Home, tota la política catalana es fa així. Llences un globus sonda, veus què diu la gent i decideixes...
3: Bueno, i l'espanyola també.
4: Així ho fa, exacte, així ho fa l'espanyola, però perquè ens han copiat el processisme.
3: Serà un invent català. Espanyola
2: nosaltres.
4: Exacte, bueno, Espanya, efectivament, i, bueno, potser ens hauríem d'haver estat una mica quietets, menys,
3: Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció, atenció, atenció!
0: Charlie Carol, cap d'esport de la competència, bon dia i bona hora.
3: Efectivament, soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol! Passió pel Futbol!
0: Molt bé.
3: Passió pel Futbol!
0: Què volies, Charlie?
3: Esteu aquí parlant de no sé quin partit a Miami, que ahir el Barça va humiliar l'Olympiacos.
0: Sí, bueno...
3: 6 gols!
0: Sí.
3: 6 gardeles!
0: Bueno...
3: 6 pinxos de pollastre!
0: Sí, el Barça va guanyar 6-1 en un partit una mica estrany.
3: Tu sí que ets estrany.
0: No, un moment.
3: El Barça va fer un partit històric.
0: Bueno...
3: Amb doplet a Marcus Rashford.
0: Sí.
3: No s'ho creu ni ell. No,
0: home, sí.
3: A dia d'avui.
0: Està jugant bé amb...
3: Marcus Rashford, l'express sí. De Manchester.
0: Ah, sí?
3: Amb detalls de qualitat de Rooney Bargy.
0: Sí, que no saps ni què. No? Rooney Bargy?
5: Pots tornar a pronunciar-ho?
3: Rooney Bargy.
0: Bardagy.
3: Ah, Bardagy?
5: Sí, i es pronuncia Roni, em sembla.
0: Bueno,
3: El mestre Bardagy?
0: No, és...
3: Gol de Lamine Yamal.
0: Sí.
3: El fill del pare de Lamine Yamal.
0: Sí, també.
3: Més conegut com el fill del pare de Lamine Yamal. Aquí sí. El famós és el pare.
0: No, sí,
5: tan complicat.
0: Però també Lamine Yamal.
3: Sí. I sobretot, hat-trick
0: sí. De
3: Fermín López.
0: Sí.
3: Un jugador tan sexy que ja li diuen Jennifermín López.
0: Sí, sí. I dissabte toca el clàssico.
6: Comença l'hora de disfrutar.
7: No se retire, por favor.
3: Buenos días, licenciado.
8: Radio Latina Internacional.
3: Ja està, hi ha un problema ahí.
7: Amb el Oscar. Estàs escoltant la competència.
3: Especial 50 anys, carnusos.
9: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
10: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit?
11: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
10: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
13: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
14: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
15: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
14: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Truca al 900-903-743 3.
16: Verisure.
17: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
18: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
17: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
19: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
17: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
21: Bueno, ya tú sabes, ¿no?
22: La competència.
23: I qui passa? Especial 50 anys.
0: Barcelona és la segona ciutat europea on els ciutadans gastem més part del salari a pagar el lloguer.
2: Hòstia.
0: Això, un moment.
2: Que Barcelona és una ciutat cara.
0: Sí, sí, però no... Un moment, una ciutat
2: realment,
0: caríssima.
2: Quan us poseu a les tapanotícies, no teniu rival, eh?
23: No volíeu comunitat autònoma espanyola? Doncs dues tasses, sí. Ja tens una ciutat caríssima, la capital, per fer fora tothom.
2: Però un moment, què té a veure això?
23: Què té a veure?
2: Què en sumes?
23: Noteu aquesta olor? Noteu l'olor o no?
2: Quina olor?
24: Olor de què?
23: O de botiflé? És o de botiflé. Clar que té a veure. Els nostres fills no podran pagar un lloguer a la capital del seu país perquè Espanya roba. Es roba. Perquè tenim un sistema econòmic de país d'envies de desenvolupament dedicat al turisme. Ven aquí un safari, aquí en la Rambla. Ditocho, massatge clanderià a béns rics del planeta. Bueno. És això el que tenim per culpa vostra.
2: Escolta'm una cosa, gent...
0: El que faltava, vol callar vostè
2: la
0: també?
2: La gent ja sap que les coses són cares.
0: Home, sí, però una cosa és que les coses siguin cares i una altra cosa és que no puguis permetre viure a Barcelona. Aviam. Que no puguis permetre si no ets una persona riqueta. I això ara ho comentarem.
24: Sí, sí.
0: D'acord?
25: Jo sí que hi puc. Sí. Jo hi puc viure.
0: Sí, no, vostè...
24: Multipropietària. Multipropietària.
0: Vostè i en Jep també. Vostè ja té pagat els pisos.
25: Claro.
0: Els fills estan fora de casa des dels 13 anys, que no volen viure amb vostè. No, dic en Jep. I en Jep també ho té pagat. I vostè ho té pagat.
2: No m'apliquem.
0: Oriol, baixem una mica números, això de Barcelona.
24: Doncs mira, perquè ens entenguem. Sí. A Barcelona, si tu cobres uns 1.500 euros de lloguer... Uns 1.500 euros al mes de salari...
2: Aviam, un moment.
24: Salari 1.500 euros.
2: Sí. 500.
24: Doncs segons aquesta estadística, de mitjana, te n'estàs gastant 1.110 en el lloguer.
0: Hòstia, l'heu trobat o què?
2: El què?
0: Algú que cobri 1.200 euros al mes, eh? I el que és encara més difícil de trobar, un pis que te'l lloguin per 1.100 euros,
2: sí,
0: eh?
2: Bueno, avi, són mitjanes.
0: No, són mitjanes, són forats. O sigui, són forats.
2: Ja, però vull dir...
0: Només hi poden viure tres hòbits. Jo he anat a visitar pisos,
2: sí.
0: I no fa pas tant, que ho estava mirant per el net gran.
2: Doncs perdoni, ja ha tingut sort.
0: Eh?
2: Si vostè ha anat a visitar pisos,
24: sí, ja no arriba.
2: I això ja és molta sort. Hi ha molta gent que ja ni arriben a ensenyar-li el pis, i
0: bueno,
2: si te l'ensenyen,
0: sí,
2: l'has d'anar a veure amb 20 persones més.
0: Exacte.
2: Això sembla els jocs de la fam.
24: Això, un maletí ple de diners i una pistola.
0: Jo vaig anar amb un maletí ple d'il·lusions, també.
24: I què tal?
0: Pistola... Bueno, és que també portava la pistola, i aleshores no sé què va fer.
2: Sí, quedat,
0: però vam anar,
2: sí.
0: vam fer aquesta cua, i bueno, era tot gent, que no els entenies per res. La majoria eren alemanys, americans...
2: Expats, que en diuen.
0: Exacte, anaven tots amb un ordinador portàtil. I tots fent feina.
2: Ja,
1: Ja.
0: Eh? Bueno, en fi, bueno, moltes gràcies i que vagi bé.
1: Això que li deia jo, sí, algú que cobri 1.200 euros al mes, sí, em pagaria, segons aquesta mitjana...
24: 1.500, em pagaries 1.100.
1: 1.100. No vol dir que una persona sola pagui el lloguer.
0: No, és que... No, sí, clar, és que viure sola a Barcelona és una figura mitològica ara mateix, eh? Ara mateix la gent que viu en parella no és per amor, és per poder pagar el lloguer. I això anirà pitjor, que en 10 anys us veig a tots tenint trios estables per poder pagar el lloguer d'un pis de 30 metres quadrats. A dir, no, bueno, al final...
1: No descartem res.
0: Sí, no, per fer una cosa, bon dia.
1: Això la Conchitina, la Conchitina que fa el trio.
0: Sí, sí. Ah, què?
1: Perdoni. Això la Conchitina de jove,
0: sí,
1: vivia en trio.
0: Vivia, bueno, vivia en trio, què vol dir? Que vivia en trio.
1: Bueno, bueno, el seu marit que li fotia les banyes amb un altre.
0: Ja, però això no, no és viure en trio, no?
1: Bueno, ella ho venia així.
0: Sí, però...
1: Saps què t'ho vull dir?
0: Però tenia la mà a casa. O sigui, vivien tots tres, sí, dins el mateix...
2: Sí, sí, sí, sí. Va inventar el poliamor, potser.
0: Bueno, ah, clar, potser...
1: La dona de fer feines que teníem,
0: sí,
1: que vivia allà a casa amb nosaltres.
0: Sí, no, no...
1: Bueno, se'n podria fer una pel·lícula, no, la vida, de la vida d'ella, eh?
0: Sí, sí, sí, però una cosa, ara que estàveu parlant
1: què
0: de...
1: Què passa, nani?
0: De tot això, quan he de pagar?
1: Com que quan has de pagar?
0: Quan he de pagar?
24: Has de pagar per què?
1: Per què?
0: Per no sentir l'hora de la pobresa, aquest programa.
24: Tu vols una subscripció per no sentir-lo.
1: Aquest programa es diu La Competència, no L'Hora de la Pobresa.
0: No, no, potser heu inventat una cosa, eh?
24: Que és pagar per no veure o no sentir una cosa.
0: Paper no viu, paper no viu, no? O sigui, ni viu ni l'altre. Qui fa la programació d'aquesta ràdio? De 12 a 1, L'Hora de la Pobresa.
1: No, La Competència.
0: Sí, abans, però, El Matí de la Pena.
1: No, el Bon Arracú.
0: Continua amb Plorar no dona diners, etcètera, etcètera. Després que si esteu deprimits i que si no sé que de la salut mental, sabeu qui no té problemes de salut mental?
1: Els rics?
0: No, els superrics.
1: Ah.
0: Els rics tenen problemes mentals derivats de no ser prou rics. Yeah. Aleshores, i això
1: bueno,
0: ho saben,
1: mai,
0: no?
1: Mai en teniu prou. Bueno, quina diferència hi ha entre un ric i un superric?
0: El ric pateix, no? I el superric fa 16 generacions que no sap el que és patir. I potser una mica abans i tot. Va, que us regalo un altre consell per saber si sou pobres. Voleu saber si sou pobres? Bueno, vosaltres ja ho sabeu, perdona. Voleu saber si sou pobres?
1: A veure, què?
0: Aviam, tu, Dalmau, saps on tens les escombraries a casa?
1: Sí, clar.
0: Ets pobre. Però espera, les baixes tu?
1: Sí, sí.
0: Ja fas fàstic. Això ja és... Estem al subsol de la pobresa,
1: bueno,
0: o sigui...
1: Escoltem.
0: No, és que de 8 a 8 i 10... del vespre sóc basurero. No? Sí. No, és que no m'agrada fer-ho a mi, perquè és que clar, hi pot tenir gent que li faci, qui pot tenir, doncs la gent superrica, i sisplau, prou ja de parlar d'aquesta paraula, que és que em fa fàstic de...
1: Quina paraula?
0: Llogar. Sí, llogar.
1: Bueno, o sigui, estem parlant de lloguers?
0: Bueno, sí, és gairebé pitjor que haver de baixar les escombraries, això de viure a llogar.
1: Bueno,
0: és que, o sigui, seure, és que... posar el cul en algú ja ha fet caca abans.
24: És que més, nani, ja és baixar les escombraries. Vol dir que ja no vius.
0: No, aquesta és una altra. No, és que jo he vist que en un cinquè que hi ha ventilació creuada. Mira, això sí que és de pobre. Posa't un aire condicionat, home. És que ho fiem tot a que corri aire a Barcelona.
1: Bueno, va, escolta'm, que avui a La Competència també parlarem dels productes menstruals.
0: Sí, segons un estudi del CSIC, els productes com les compreses, els tampons i les copes menstruals tenen plàstics tòxics que van malament per a la salut.
1: No, sisplau, no parleu d'aquestes coses, eh? Per favor, eh?
0: És titular...
1: No, per favor.
0: I n'hem de parlar.
1: Per favor.
0: Aviam, un moment, perquè...
1: És molt desagradable, això.
0: No és desagradable. El que deu de ser
1: desagradable
0: per les dones és pagar caríssim aquests productes menstruals que a sobre són perjudicials per la salut.
1: Escolta, és que no podeu anar dient...
0: Cornu de sagnant i pagar veure,
1: escolta,
0: també,
1: que no pots anar dient paraules com productes menstruals, i menys per la ràdio.
0: Però què diu?
1: Que sona molt malament, això. Menstrual ve de monstru.
0: No. Senyora Coromines, no. Parlem de la regla, que és...
1: Boca pecadora!
0: Prou, ja està.
1: Que rentarem la gia, aquesta llengua.
0: Estic.
1: Home, per la mort de Déu, digueu de manera que es pugui dir per la ràdio que esteu parlant en un horari infantil.
24: Es un
1: quart d'una del migdia.
24: Els nens ja saben què és.
1: Per favor.
0: Els nens estan ara mateix al menjador.
1: De parlar d'una manera que ja ens entenguem.
0: Sí.
1: Eh, nenes? No?
0: Que hem de
1: parleu de productes per quan... d'allòs? Productes per quan d'allòs.
0: Per quan d'allòs pot ser...
1: Doncs pues mira, t'ho faré una mica més explícit.
0: Mare...
1: Productes per quan d'allonses.
0: Però quan d'allonses pot ser...
1: Quan tens un d'aquells dies.
0: Però un d'aquells dies pot ser que pugis en barco i et maregis i necessites biodramina. I aleshores...
1: Ah!
0: No,
1: no pas. Ja no, sabem de què estem parlant, les dones, quan, eh?
0: Un d'aquells dies.
1: Un d'aquells dies.
0: Que tens la regla.
1: Prou! No, escolta, prou ja!
0: Bueno,
1: jo... Una dona cuqui no diu mai la paraula prohibida.
0: Sí.
1: Les dones cuquis diem
3: que tenim...
2: Jo?
3: Visita.
24: Sí, amb aquest to, com si l'estiguessin escanyant, eh?
3: O que ens ha vingut la Pepa.
2: Sí, no sé. Hòstia, feia.
3: Nenes, un clàssic.
2: Sí.
3: Tenim pintors a casa. Sí.
0: No cal fer l'eufemisme.
3: Però ho has de dir, ho has de dir mirant-te de rull i girant el cap.
0: No cal, o sigui, som al segle XXI, sí. La gent ja ho entén. Em sento una mica violent.
3: Escolta, si et sents violent, si et sents violent amb tenint pintors a casa...
0: No, home, no.
3: Doncs digue el que jo dic sempre. I quedes com una reina,
0: què?
3: De fina.
0: Què?
3: Se m'està descongelant el bistec.
0: No. Crec que és molt pitjor dir tot això. Aquí hi ha un punt...
3: És molt pitjor dir que tens la regla, per favor, eh?
0: No, no. Bueno, en fi...
3: Bé, en tot cas, per l'amor de Déu.
24: Aquest estudi explica que les copes menstruals també contenen tòxics pel cos i que les compreses són les que tenen més plàstics que són perjudicials per la salut.
3: Creus que ja li has de dir una cosa, una copa menstrual?
24: Què passa? Bueno,
3: home, per l'amor de Déu, tu te creus que una cosa que et recull la de llons...
0: Sí, la sang, sí.
3: Oh. Li has de dir copa?
0: Hòstia, senyora.
3: Com si t'ho haguessis de veure després fent un xupito. Home, però, per la mort de Déu.
0: Avancem una mica, sisplau. Al programa d'avui també parlarem de... Calmi,
3: sí, canvi de tema.
0: Més investigació. Al programa d'avui també parlarem...
3: El problema d'avui.
0: El programa, bueno...
3: Des de luego. No, no, parleu de problemes perquè, escolta...
0: Al programa d'avui també parlarem d'una investigació del Col·legi de Psiquiatres del Regne Unit. Diu que les aplicacions que controlen l'activitat física provoquen més ansietat, més angoixa que... beneficis per la salut.
24: És a dir, hi ha gent que se sent bé arribant als seus objectius mínims, diguéssim, de moure's i fer esport, però hi ha moltíssima gent, i això és el que diu aquest estudi, que té tendència a sentir-se culpable i angoixada si no assoleixen segons quines marques, i per tant que a la llarga tenir aquests rellotges o ets molt constant o al contrari, acabes tenint pitjor salut mental que bona salut física.
4: Jo m'acabo de comprar un rellotge intel·ligent que em diu coses com, sí, me diu, felicitats en Pol, el teu dia té molt bona pinta, però pràcticament ja has assolit el teu rècord de passes diàries. Continua així.
2: Molt bé.
4: No? Aleshores,
2: quin és el teu rècord de passes diàries?
4: 124. Sí. Hòstia. Rieu, però abans d'ahir era 123. O sigui, vaig a...
2: No, no, és que això va...
24: Passa.
4: Aleshores, quan no he assolit...
2: Exacte,
4: quan sóc a casa i no he assolit, i són les 9, per exemple...
2: Les 9 del vespre.
4: Les 9 del vespre, i no he assolit, començo a caminar...
2: Per casa.
4: Pel passadís, amb batí o amb pijama, i aleshores doncs, vaig mirant tota l'estona el rellotge per si puja.
24: Això hi ha gent que també t'ho diu al mòbil, que moltes vegades són són les 11:59 i et diu, si camines molt ràpid durant 3 minuts assoliràs el teu objectiu.
2: I el Duolingo també.
24: Hi ha gent que baixa fent el Duolingo.
3: No me'l parleu del Duolingo, eh?
0: No me'l
3: parleu del Duolingo.
2: No, però t'obliga.
3: Please.
2: T'obliga.
3: Please.
0: Vale, el please.
2: Està fent grec.
24: No l'entenia, eh? Que li espera.
4: Bueno, doncs, això, bàsicament, jo m'he comprat això i el tinc a sobre i és com...
3: Però tu fas servir aquest rellotge intel·ligent per anar a córrer o al gimnàs?
4: Ah, sí?
3: No, t'ho pregunto.
4: Bueno, pràcticament sí, o sigui...
3: Pràcticament sí?
4: Sí.
3: És com dir pràcticament no.
4: Bueno,
3: te n'adones?
4: Vull dir no, no? Però quan te compres un rellotge que et diu com et va el cor i quantes calories cremes, doncs ja és molt, no?
3: És la intenció, compte, tu creus que ja...
4: És com tenir al costat una persona que te diu coses. O sigui, la qüestió és tenir un amic. I aleshores, doncs, és un amic que ha estudiat nutrició, que ha estudiat ATS...
3: Però una cosa, per què...
4: És fer exercici, pràcticament.
3: Però per què fas servir aquest rellotge intel·ligent?
4: Per mirar sèries. O sigui, a banda de comptar...
3: El rellotge?
4: El ritme cardíac...
3: Es deu veure molt petitet, eh? Espero que no siguin sèries subtitulades, perquè...
4: No, és que subtitulat... És que no... O sigui, les miro a 3.5. O sigui, per mi... Ara les sèries de normal les trobo de Nouvel Vague. O sigui, de dir, bueno, que passin coses.
3: Yeah.
4: Perquè m'he acostumat a veure-les molt ràpid, perquè jo, quan es mouen els ninos, ja entenc l'acció.
3: Mm-hmm. Els ninos vols dir els actors
4: bueno,
3: de la sèrie?
4: És que en rellotge no m'atreveixo a dir-los actors. Són com icones.
24: Sí, ja t'ho explicava l'altre dia, que la majoria de sèries de Netflix, sobretot ara mateix,
4: ho
24: explicava el Toni García Ramon.
4: Ho vaig explicar, sí.
24: Els actors diuen què van a fer. És a dir, si veuen...
4: Vaig obrir la porta i està obrint la porta. Sí, perquè...
24: Oh, quina set que tinc.
4: Sí.
24: Veuré un got d'aigua.
3: Que... Sí, no, no. Això ho hem fet tota la vida, els westerns.
0: No, no. Sí. La veritat és que no. No cal dir les coses perquè la gent estava pel que havia d'estar, que és la pantalla.
3: Sembla que ets una mica díscola avui.
0: Què vol dir?
3: Sí. No. Agafaré el meu revòlver.
24: Sí. Però no cal que ho digui, perquè...
3: I et rebentaré els
5: servei.
24: Doncs, si la...
1: se va disparar.
24: Però no cal que digui...
1: Descansi en pau, en Jou.
24: És el que estava dient, que no cal que digui que agafarà el seu revolver.
1: Per què no? S'ha fet tota la vida.
24: Perquè si la gent ja mira la pantalla, ja veu que vostè està agafant el revolver i li dispara.
20: Però és que la gent, els joves, ja no mirem la pantalla, mirem les pantalles. Aleshores, no estem per les coses. Per això Netflix ha arribat a la conclusió de que tots tenim THC, no? Lo dels porros.
24: Sí,
20: aleshores, no estàs per la...
1: És TDAH, crec.
20: TDAH. Són tres lletres, més o menys ja us ho podeu fer. Aleshores, tu estàs per moltes pantalles mentre estàs fent scroll al TikTok, estàs mirant el Netflix, mirant si ets criptobro, en quin moment està la teva moguda. Aleshores, la gent des de la pantalla t'ha de dir, ara estic obrint una porta, no?
1: Clar.
20: I tot això necessita, això Netflix ho saben, perquè en el fons estan fent el contingut per... Ja m'he avorrit.
24: Està sent massa llarg, no?
20: És el que ens passa als joves, és el que ens passa.
1: Ja.
6: Con todo gusto presentamos
7: La competencia.
8: Ui, especial 50 anys.
7: RAC 1.
9: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
26: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
18: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
26: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
18: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
27: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
28: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
29: Xarxa Hyundai de Barcelona. L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
30: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
31: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
32: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
33: RAC 1.
34: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
35: Estadella, una cosa, en sèrio em divindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
34: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
35: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
34: Hi ha gent i el Pere Mas.
36: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
35: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi divindré amb els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
36: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
7: RAC 1. Tots som un milió.
37: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
38: Diumenge, pollastre a l'as.
7: A RAC 1.
0: Estàs escoltant la competència.
2: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
3: Bueno, avui a la competència també parlarem de celíacs, atenció.
24: Sí, perquè el govern espanyol ha anunciat que els celíacs podran deduir-se fins...
3: Perdó, un moment, he detectat que hi havia riures quan hem dit celíac.
1: És que hi ha una celíac entre el públic. Passa-li el micròfon.
3: Un moment, no, no sé si ho vol dir. Dos, aquesta, sí, aquesta persona...
24: Els seus companys sí que ho volen dir.
3: Deixeu-me explicar-ho, sí, perquè aquesta persona ve acompanyada d'altres persones i aquestes altres persones, que són 10 persones, quan han sentit celíac han assenyalat a la seva companya i...
1: Molt bé, l'ha visibilitzat.
3: I tan delatat.
24: Són tots companys de feina, per tant, tens els millors companys de feina del món, o no?
35: Ojo, que sóc la jefa, eh?
3: Ah, és la jefa! Bueno, pues...
1: Pues ara sí que hauries de fer un me cago un cony.
3: No, home, no.
1: Tots a fora.
3: Neteja, neteja ètnica. Home. Una mica...
1: Com te dius, com te dius?
35: Anna.
1: Anna. Anna. I què tal la vida? No podem menjar absolutament res.
3: No, home, no, no.
1: Mengeu allò, mengeu el tofu, mengeu no, aquestes coses.
35: A tofu no, però és cara la vida.
3: És cara la vida, ara, ara en parlarem.
24: Precisament en volíem parlar. Alguna pregunta més molt interessant per l'Anna?
1: Quin horòscop ets?
3: Home, no, aviam, un moment, no sé si ho puc explicar.
1: És una entrevista en profunditat?
3: Sí, no, sé, no, sí, bueno, en profunditat...
1: Escolta, una dona que tenim, que mana, que és la jefa,
3: sí.
1: Resulta que ara no pot parlar.
3: Precisament.
1: Ja l'esteu callant?
3: No l'estem callant, precisament.
1: Oh, per favor, eh? Què serà el pròxim? Un home que faci de dona a la ràdio. Home, per favor.
3: De tota manera, aquesta gent es dedica, no sé si ho puc dir, bueno, ho diré tot, si sabem que ets celíaca, imagina't, es dediquen a la recerca biomèdica.
24: Sí.
3: I vostè li pregunta per l'horòscop.
1: Bueno, sí. De fet, som... Perquè és infermera.
24: No. Són científics. De fet, treballen en una altra planta d'aquest mateix edifici.
1: La dona que es dedica a la medicina, ara mateix, vull dir, o infermera o ATS.
3: No.
1: Claro.
3: No.
1: Molt bé, salvant vides i posant vacunes.
24: Administració del cap, eh?
3: Sí. I valgui la redundància. No sé, vull dir, ara parlarem de tota la gent que teniu, que patiu la celiaquia i de...
24: Bueno, i
3: saps la notícia, no? L'anunci.
1: Però sí. Que l'important d'ella sí. És parlar dels pantalons que porta. Aquest color pistatxo,
3: sí.
1: Nena, estarem d'acord que és color pistatxo.
35: I tant.
1: És un verd pistatxo.
24: Jo li diria una cosa.
1: He fixat que una dona cookie sempre ha parlat d'un color, però també amb un cognom.
3: Sí, el cognom.
1: No color verd, no.
24: No existeix.
1: O és un verd ampolla. O és un verd pistatxo.
3: Sí, un verd poma, un verd babac.
24: Li diré que és un color que ofèn bastant els daltònics.
3: Clar,
24: ho dic
3: sí.
24: Perquè molta preocupació...
1: Així que tu ets daltònic.
24: Sí, clar, vull dir que...
1: Però que desgraveu aquest programa. Sí. Teniu daltònics, celíacs...
3: Un calvo.
24: Està acabant...
1: Bé, escolta, gràcies, eh? Gràcies. Sí. Fixa't que el que més vergonya li fa és dir l'horòscop, que no me la diga.
24: Perquè són científics i no creuen en tota aquesta
1: camada.
3: Potser creuen, però quan surten de la feina, eh? Quan surten de la feina poden creure en aquestes
1: coses. Bueno, gràcies. Un aplaudiment pel Celia.
24: I per la ciència, i per la ciència. En tot cas, el tema és que el govern espanyol ha anunciat que els celíacs podran deduir-se fins a 600 euros de la renda pel sobrecost que els suposa, que són uns 1.000 euros de mitjana anuals. Doncs aquest sobrecost el podràs deduir fins a 600 euros pel sobrecost, això, que suposa comprar productes sense gluten.
3: Sembla una bona notícia. Així que, on és el truc? On és el pro? Això s'aplica ja, aquesta...
1: Aquí el truc, perquè no encara. No s'aplica encara. Primer,
3: sí.
1: Han de crear un registre estatal de pacients amb malalties celíaca.
3: Ah, sí?
1: I això t'hi hauràs d'inscriure si ets celíac.
3: Molt bé. I això qui ho valida, tot això?
1: Això ho validarà el Ministeri de Sanitat espanyol.
3: Però no tenim competències de salut traspassades, els catalans, o...?
1: Sí.
3: Llavors, per què un registre estatal?
1: Bueno, doncs no ho sé.
3: Com allò de l'augment del temps i tot això. I quan estarà actiu?
1: No ho han especificat, no.
3: I qui et valida que tu ets celíac i no pots tocar el gluten? Una amiga d'Instagram? O...
1: Escolti, no ho han especificat.
3: Molt bé. I els que no som celíacs, però són intolerants al gluten, també podran deduir-se 600 euros o només 300?
1: No ho sé, no ho sé, això.
3: Llavors, què sabeu? Què sabeu d'aquesta notícia?
1: No en sabem gaires coses.
3: Què en sabeu? Què en sabeu?
24: La gent enganxem la notícia, fas tallar i enganxar, i ja tens el diari fet, que per què fer-se preguntes?
3: Bueno, te l'ha fet Pedro
1: Sánchez. El diari
3: al
1: programa de ràdio, perquè...
3: Exacte, i no te l'has fet tu, te l'ha fet Pedro Sánchez dient coses a la Babalà, perquè no han anunciat res.
1: Com que no?
3: És un nou triomf d'en Pedro Sánchez, que és el mago pox de la política espanyola. On està la bolita? Bueno, doncs no està, però tu parles de la bolita.
1: No, avi, home, no es quedi a mitges la frase.
3: Vols veure una cosa que no provoca al·lèrgia?
1: Va, avi,
3: sí,
1: va.
3: Però... Realment, en Pedro Sánchez és el gran pitxitxi espanyol perquè us cola un gol cada dia. I tots van per l'escaire,
1: Però escolta'm una cosa, encara estem a dia d'avui.
3: A dia, a veure.
1: A dia... Sí. 22.
3: No sap ni quin dia.
4: L'ha hagut d'anar a buscar a l'ordinador.
1: Eh? 22 del 10. El 10, quin mes
4: és? El 10 és... A mi no me pregunta, perquè octubre i novembre em passa com amb Florida Blanca i Sepúlveda, que tinc una dislèxia.
1: Pensava que era jo l'únic ignorant d'aquest poble.
3: No, això li va passar, l'altre dia. Tenia una, estava a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
1: Anècdota?
3: Sí, anècdota personal. Sí, sí. I hi havia una noia al meu costat parlant amb una companya. Les dues crec que eren també científiques, no sé si celíaques, però que baixaven de la universitat.
4: Si anaven en transport públic, segurament eren científiques.
3: Sí, exacte. Sí, sí, sí.
1: Es diu infermeres.
3: No, però... I una li comentava a l'altra, és que no entenc perquè no et saps els mesos de l'any sencers. I ella deia, no, és que sempre confonc l'abril amb el maig, sí, i el giro, sí, i sempre confonc l'agost amb el setembre i el giro. I l'altra li va preguntar, però saps alguna...
1: Saps alguna cosa?
3: I ella va dir, tampoc sé diferenciar la dreta de l'esquerra.
4: Bueno,
3: l'altra li pregunta...
4: Ciudadanos.
3: I l'altre li pregunta, però si aquest matí m'has dit que et volies treure el carnet de conduir, diu, és que jo, lo de los semáforos, sí que me lo sé.
4: Ja està, jo li donaria el carnet.
5: Es va posar en xeriu per parlar castellà.
3: I va dir, no, però jo és que parlava en castellà, estava traduint perquè arribi a més gent.
6: Que no tenim científics, se parlen en català.
3: Una d'elles...
5: Però viu a Londres.
3: Una d'elles era catalana, parlant no, i l'altra va dir, però una cosa, quan et digui, quan facis l'examen et diran giri a l'esquerra o giri a la dreta. I ella va dir, ep, ja ho he pensat, això, i em tatuaré. I esquerra i dreta, però va assenyalar-se izquierda en el braç dret i dreta en el braç esquerre. I li vaig dir... I aquí no vaig poder
4: res. Vas intervenir.
3: No?
4: Com vaig, Marshall McLuhan a la pel·lícula de Woody Allen. Tu estaves allà i de sobte...
3: I de sobte em vaig anar i vaig dir...
4: Tu vas intervenir en condició de daltònic, entenc?
3: Daltònic amb carnet de conduir.
5: Perdó, un moment, és que hi ha moltes dades. Va dir tatuar?
3: Va dir, em tatuaré l'esquerra i la dreta, però va fer-ho creuat. I jo em vaig girar i li vaig dir, procura que el tatuador no sigui dislèxic.
4: Bueno, si és dislèxic, li faria a l'inrevés i ja torna. Ja estaria
5: això,
4: bé.
5: La gent no ho sap, però els Òscars ho porten, Dalmau i Andreu.
1: Ho ensenyem a qualsevol persona que parli amb nosaltres per evitar que a mi em diguin Òscar Andreu.
4: Sí, i a mi Òscar Dalmau, però us diré una cosa, no ho portem al canell.
1: No.
4: Bueno, sí, com sigui...
1: Escolta'm una cosa, però estàvem parlant del dia.
4: Perdó.
1: M'esteu dient que a dia d'avui...
4: Aviam, pàgina 4.
1: 22.
3: Se n'ha oblidat i fa 2 minuts que ho ha dit.
4: A dia d'avui, 22, sí.
3: El 10,
1: d'octubre.
3: Exacte, perdó.
1: De 2025.
4: Tot venia per aquí.
1: Estem parlant encara d'aquesta cosa dels celíacs?
4: Home, aquesta cosa dels celíacs.
1: Encara és legal tot aquest xamanisme?
4: No té res a veure amb xamanisme. Prou feina tenen els qui no toleren el gluten en el seu dia a dia com perquè vostè vagi dient que és un invent. Escolti.
1: Siguem serios.
4: No, sí, ja.
1: És gent que no pot menjar pizza.
4: A veure, no.
1: Pizza, eh? No estem dient espinacs. Bullits.
4: No ho redueixi tot a la pizza. A més...
8: La pizza em sembla prou problema de no poder menjar.
4: Bueno, perdona, ara m'estava apropiant de la vostra lluita. Perdona, és una
8: cosa... No és la teva disfressa.
1: Escolta'm, pots morir si menges una pizza. Bueno, escolta'm, hi ha celíacs que són científics.
4: Sí.
1: A les proves me repito.
4: Sí, no, ja.
1: Vull dir, si fem cas a aquell senyor, de lo dels monos, el Darwin.
4: Darwin, sí.
1: Pues, escolta'm, mira, si menges una pizza i et mors, pues la naturalesa, que tant us agrada... La naturalesa, en el fons, és molt cruel.
4: Sí,
1: pues mira, adéu i listos.
4: Bueno, no em queda clar si creu que la celiaquia existeix i són uns tous, o creu que és un invent, o...
1: Mira, jo crec que tot això és que dieu que teniu, us ho inventeu.
4: Home, no.
1: Jo estic en contra de tots els invents de la dictadura woke.
4: Quins són?
1: Antes, quan Franco...
4: Sí, no.
1: Hi havia pantanos?
4: Sí, hi havia pantans, no, hi havia endavant.
1: Franco es va inventar els pantans?
4: No es va inventar els pantans.
1: Franco es va inventar la seguretat social.
4: No, la seguretat social ja s'havia inventat abans.
1: Però Franco el que no es va inventar és la celiaquia. Hi havia celíacs quan Franco?
4: Sí. Probablement, però estaven infradiacs.
1: Tothom podia menjar pizza.
4: Però quina... No, per començar, no tothom podia menjar, perquè la misèria, si més no, els primers 20 anys, i després ja...
1: Perdona, parla pels perdedors. Els que van guanyar, vull dir... Clar,
9: haver guanyat.
1: La mar d'Orondo, eh? Clar.
4: És que, escolta'm... Inconscientment crec que ho estava fent.
1: Bueno, jo sóc negacionista.
4: Sí, no, i tant.
1: De les vacunes?
4: Sí. No, i tant, sí, sí.
1: De la democràcia, també?
4: Sí, sí, ja.
1: De la celiaquia?
4: Sí, sí.
1: I de la crema solar?
4: Tot alhora, molt bé.
1: I del carrer el bus? També.
9: La crema solar no ho sabia, vull dir que...
4: Bueno, doncs ja està. Sí, calli una mica...
1: Home, quants milions de milers d'anys fa que existeix l'home? Mil milions d'anys?
4: No, mil milions d'anys no, ja. Exacte.
1: I des de quan fa que existeix la crema solar? 30 anys?
4: Home, una mica més. 50, no ho sé, no en tinc...
1: Pizbuin?
9: Eh?
1: Quants anys fa que existeix Pizbuin?
9: La marca de crema solar basada en un pic dels Alps austríacs.
1: Com hem arribat fins aquí sense crema solar? Tots aquests milions d'anys, les persones.
4: Home, hem arribat...
1: Pues ja està, home.
4: No, home,
1: Hi ha preguntes que, me fa esta vergonya de preguntar.
4: Hem arribat fins aquí, doncs...
1: Hi ha les preguntes que responen soles, per favor, eh?
4: Visquem com a molt 42 anys i amb 12 ja no tenies dents.
1: Sí,
4: no, les coses com siguin.
1: Bueno,
4: ja ho parlarem en un altre moment, és un tema que m'interessa.
10: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
11: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
10: Noelia Carnetzi,
11: Manel Vidal,
10: Àlex Arbiol,
11: Òscar Andreu
10: i Òscar Dalmau.
11: Feu bandaix.
12: Crec que ens hem perdut.
13: Sí, sort que he portat pastucs.
14: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de pastucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
15: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
19: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
20: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
21: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
20: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
21: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
20: Important, en un refugi climàtic natural.
21: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
22: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
23: Quina calor. Vens a l'aigua?
25: No, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
23: Ja, això passa.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
39: Pues venga, va, vinga, som-hi!
38: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
40: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
38: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
41: 3-2!
38: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aurora Rodríguez.
1: Bon dia, és la una. Avui arrenca la tercera onada de calor d'aquest estiu. Durant els propers 7 dies es preveuen altes temperatures, especialment a Ponent, on ja hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats. A més, preveuen que els termòmetres continuïn per sobre del que és habitual com a mínim fins a la segona quinzena d'agost. Joel Penya.
2: El Servei Meteorològic diu que és la tercera onada de calor i no la quarta, perquè a la darrera no es van arribar els valors necessaris, tot i les altes temperatures. En tot cas, la directora Sarai Sarroca alerta que pels propers dies han tornat a activar els avisos.
3: Preveiem que tot just avui comenci la onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic.
2: Això a les portes d'una tardor que es veurà afectada pel fenomen del Niño. És un escalfament de les aigües del Pacífic Oriental que provoca un efecte dominó que acaba afectant Catalunya. El cas és que mai s'havia registrat una anomalia tan alta de la temperatura d'aquestes aigües, de 4 graus, i això fa que sigui difícil de predir quines seran les conseqüències.
1: I precisament la calor és el factor que més pot complicar les tasques d'extinció dels incendis que cremen a Castelló, Madrid i Àvila. L'incendi de la Vall d'Uixó ha reduït el balanç de superfície arrasada per les flames, que ara són 9.300 hectàrees, però continua cremant sense control. Pel que fa a l'incendi de Madrid, es manté contingut i el d'Àvila evoluciona bé, però encara hi ha reproduccions. Els Mossos d'Esquadra han detectat 24 víctimes de tràfic de persones des de principis de l'any passat. Ara bé, com que moltes no s'identifiquen com a víctimes, avisen que la xifra real pot ser molt més gran. Per això la policia demana la col·laboració ciutadana i ha habilitat un nou canal per denunciar-ho, Víctor Massip.
4: El problema que més creix és el de l'explotació laboral, sobretot en supermercats. Els criminals capten migrants a través de les xarxes socials amb la promesa de donar-los feina i bones condicions a Catalunya, però els acaben explotant. Des de l'inici del 2025 hi ha 32 detinguts per aquests delictes, tot i que el sotsinspector de la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans, Lluís Moreno, avisa que les dades no reflecteixen la realitat.
5: Però tenim molt clar, i no ens hem d'enganyar, que el fenomen aquest és molt més gran del que diuen aquestes dades. El que sí que és veritat que sempre tenim la necessitat de parlar de dades per quantificar la problemàtica. Però jo crec que en aquest cas no són capaços de fer-ho.
4: Per intentar destapar aquests casos, la policia demana als ciutadans que si sospiten d'alguna situació d'explotació al seu voltant, ho comuniquin directament al correu electrònic stopexplotacio@mossos.cat.
1: I el govern condemna el quart assassinat masclista d'aquest any a Catalunya, que va ser ahir a Barcelona. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha llançat un missatge a totes les dones per recordar que hi ha canals per demanar ajuda.
6: Per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-900-120, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre, en el que qualsevol persona, ja sigui perquè està patint una situació de violència o perquè l'està veient, pot recabar informació d'atenció.
1: Els Mossos ja han detingut la parella de la víctima, un home que s'ha entregat a comissaria de matinada. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
7: Després de guanyar el Mundial de Futbol, Joan Garcia ha assegurat que la Champions és el pròxim objectiu amb el Barça, un repte que voldria aconseguir amb Ferran Torres a l'equip. Ho ha explicat a la presentació del seu campus d'estiu al Soccerland Catalunya, a Tordera.
8: Yo encantado de que se quede, evidentemente. Creo que es un gran jugador que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo. Evidentemente, si pudiera escoger yo, claro que se quedaría.
7: A més, el porter ha elogiat Pau Cubarsí, assegurant que serà el millor central del món. Mentrestant, els disponibles per Hansi Flick continuen de pretemporada a Anglaterra. Els blaugranes s'han entrenat aquest matí i tindran descans a la tarda. El president Joan Laporta, que espera rebre l'alta hospitalària mentre recupera d'una arrítmia a Barcelona, no viatjarà a l'estada de St. George's Park. I encara en futbol, la nova Creu Alta acollirà el partit entre el Sabadell i el Barça Atlètic de la final de la Copa Catalunya. Serà el dimecres 2 de setembre a 8:45 del vespre.
9: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
10: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
9: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
1: I acabem amb el temps, perquè la temperatura ja s'enfila fins als 35 graus en poblacions com Solsona, Montesquiu, Osona o Vilanova de Meià, la Noguera. Les properes hores, en general, ens mourem entre els 34 i els 39 graus a l'interior del país, tot i que arribarem als 40 a la plana de Lleida i a la Conca de Tremp, i entre els 28 i els 32 a la costa, aquí amb molta humitat i una marcada sensació de xafogor. Res més, més informació al 14:15 a partir de les 2.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
11: Sí, Marc Giró. Joel, deixa de tocar les cosetes. Estem fent això des d'un estudi nou, aquest estudi nou, i deixa de tocar botons.
12: Està xulo, està més guapo que l'1.
11: Puja les pantalles, baixa les pantalles. És veritat,
13: home, la taula té més espai, t'he de dir.
12: Té més espai, puja les pantalles, s'amaguen...
11: Mare de Déu, perquè clar, no pots posar el públic al lloc.
13: No, clar.
11: Però deixa de tocar els botons, que t'ho carregaràs.
12: L'informatiu podria anar aquí.
11: Escolta una cosa, bueno, a veure, Ernest Ferrer, què tal estàs? Què tal estàs avui, Ernest? Vinga.
14: Ui, mare.
13: Avui està fatal, s'ha emprenyat amb els nens.
11: S'ha emprenyat amb els nens, mare.
13: Amb el seu fill adolescent, bueno, normal.
11: Té fill adolescent i la filla adolescent també, no?
12: M'esteu traient unes, no, les ganes de ser pare, però a nivell...
13: No, però si és bonic. És molt bonic. És molt bonic. T'omple la vida de coses bones i de dolentes. Pues, no? És bonic.
11: Una vida buida com la teva, doncs
13: l'ompliràs
11: de sentit. Tindràs per fi sentit. Per fi tindràs la seva vida. Jo per això no tinc fills, perquè la tinc superplena la vida i a més tinc una vida molt de sentit.
13: Aleshores no et calen.
11: Bé, què t'anava a dir? Tu, Joel, vols ser pare o no?
12: Sí.
11: I què? I t'hi posaràs...
12: Bueno, estic esperant.
11: Què estàs esperant, a què?
12: Pues que la Generalitat es posi les piles.
11: Es posi les piles perquè... Ah, tu has demanat una adopció nacional?
12: Fa 2 anys.
11: I què? Bueno, però és que això tarda, eh?
12: Bueno, trigaré 6 anys, als 40 anys, que arribaré.
11: Uau! Està molt bé, però els 40 és bona.
13: Imagina't que canvies d'opinió amb 6 anys.
12: No, no. O això, o no passar al psicotècnic, o...
11: No ha passat al psicotècnic?
12: No, no ho sé. T'ho diuen al cap dels 6 anys.
11: Però l'has fet allà, al psicotècnic? No, clar, no. Igual penses bé?
12: Pues quan hi hagi a la plaça del nadó, pues comença el procés.
11: I tu vols un nadó? I per què t'agafes una persona...
12: Adulta?
11: Home, un xaval de 7 anys.
12: No, perquè jo vull del procés, no sé, ve de gust.
11: Tu vols del procés perquè si te patatitza, bueno, mira. Escolta una cosa, què t'anava a dir? Reflexió d'avui.
13: Reflexió d'avui. Mira, jo demano als polítics...
11: Calla.
13: O als responsables de l'administració, de les administracions públiques,
11: polítics,
13: que agafin, sisplau, el metro...
11: El metro.
13: A Barcelona, sí, àrea metropolitana.
11: Han anat d'anar amb cotxe oficial a anar amb bicicleta. Però tot el que seria...
12: O
11: que
12: agafin... Públic, o caminant pels carrers perquè vegin com estan, també.
13: Bueno, en aquest cas, jo els hi demano oficialment que agafin el metro, perquè se n'adonaran del problema de calor que tenim als passadissos i a les estacions i a les andanes del metro. T'has d'esperar 4 minuts, que bueno, no són gaires, però 4 minuts amb la calor que fa, que no corre gens d'aire, és que jo no entenc com la gent no cau desmaiada a les estacions.
11: És que cau,
13: posar, doncs, posar, posar ventiladors, sí, posar sistemes de
12: refrigeració. Hi ha estacions que ho van fer, em sembla.
13: Doncs jo totes les que agafo jo, totes les que agafo jo, i després per no dir-te que agafes a vegades un metro que no hi ha aire dins, que llavors ja és la monda, eh? Perquè ja t'ofegues i et mors de calor. Però a les estacions i a les, per favor, i als passadissos, no es pot caminar.
11: Això que dius dels polítics caminant, jo una vegada em vaig trobar el Pere Aragonès, algú del seu equip de premsa, o com es digui això, i els guardaespatlles, anant per les Rambles baixant.
12: Sí, bueno, clar, les Rambles.
11: I vaig dir, escolti, què fa aquí? Diu, no, és que a nosaltres ens surt més a compte baixar, i anava a una reunió, caminant, des del Palau de la Generalitat a no sé on anava, a una conferència, no sé on anava, jo què sé on anava, i que agafar un cotxe o agafar un transport.
12: Però pel centre, que vagin pels barris de Barcelona, o sigui, jo, al barri de Sants fa una olor a pixum d'agost.
11: És que, a veure, un moment, això farem la reflexió del tema gos,
12: demà
11: tocarà
12: la teva reflexió. Perquè jo estic que no puc més amb aquest
11: perquè
12: tema.
11: Perquè mira que nosaltres tenim gos,
12: I tenim gos, però no puc més.
11: Tenim moltes reflexions a fer. Bueno, avui el programa d'avui què tenim, Joel?
12: Avui què és? Dijous.
13: No, avui és dimecres. Avui tenim la Cira Menoza.
12: Sí.
13: Tenim el Miquel Missé parlant del genocidi palestí i a la Itziar González sobre autolimitar-nos. Mira, autolimitar-nos. A veure què.
11: Amb tots vostès, Cira Menoza. Bravo. Amb tots vostès, Cira Menoza, i on tinc el guió, jo, aquí.
13: Ai.
11: La Cira Menoza, vostès sabran perfectíssimament que és filòsofa, professora d'ESADE, que això també un dia sempre diem que n'has de parlar, perquè què fa una filòsofa ESADE, i sobretot els d'ESADE, que jo no sé si estan aprofitant massa tots els que estudien a ESADE les classes de filosofia de Cira Menoza, més les hauríeu d'aprofitar, maricons. I a més és directora, que això és una cosa molt interessant, directora de la Casa dels Clàssics. Perdona'm, havíem de fer una cosa d'Emil Zola germinal,
13: sí,
11: que jo me l'estic llegint, i esclar...
13: És una delícia.
11: És boníssim aquest llibre, sí, però es veu que la traductora havia de venir, al final no ve, però jo estic pendent de fer aquest llibre germinal.
13: Fem-ho aviat, perquè germinal n'hem de parlar.
11: I que siguin algú que, amb alguna experta. Clar, després els clàssics tenen això, que són clàssics, i quan tu t'ho llegis dius, ara sí, clar, això sí que és lectura, que fort, no?
13: Molt. Amb la Maria Sevilla estaria bé, que ens ha fet un pròleg deliciós.
11: Home,
13: doncs, la tenim contactada per venir, sí.
11: Germinal, bueno, ella és la directora de la Casa dels Clàssics, que ho fa tot, s'està forrant, clar, perquè és filòsofa i directora de la Casa dels Clàssics, aquesta senyora està a punt de comprar un apartament a la Vall d'Aran. Bueno, avui vens acompanyada, o l'aplaudiment per ella, l'hem sentit, amb David Carabé. Bravo. Bueno, és que és boníssim això perquè resulta que avui mateix arrenca, d'avui fins al desembre, i que hi ha moltíssimes coses aquí, hi ha molts productes, hem de parlar de tots els productes aquests, per favor, el Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament, que arriba a la seva 7a edició sota el títol El Desig. Això l'organitza la classe, l'organitza la Casa dels Clàssics i Abacus. Mira que simpàtica el Abacus, eh? Molt bé. Llavors, avui inaugureu els clàssics a on, com, la taula inaugural?
14: Avui inaugurem el CCCB a les 7 de la, de la tarda amb una taula inaugural on hi seran la Clara Serra...
11: Molt bé.
14: Oh. La Clara Serra... És a dir, la taula d'avui són quatre veus molt diverses amb les que, amb cada una d'elles, parlarem sobre el desig des d'aquestes mirades, entrelligant-ho amb referències a com la història de la literatura, del pensament, de la música, han anat parlant sobre el desig, no? I serà molt interessant, perquè hi haurà la Clara Serra, a qui li demanarem si som propietàries del nostre desig o no, si el sí és sí o no és un sí, no?
11: La Clara escrit aquell llibre que és com allò...
14: El sentit de consentir.
11: El sentit de consentir, aquell llibre, perdona, eh?
14: Exacte. L'Andrea García... Sí, sí, és boníssim aquell llibre.
11: M'encanta.
14: L'Andrea García Santés Masses, que justament me la va recomanar el Miquel Misser, perfil... Fascinant. Està en tot.
11: Parla, Miquel, que si no se sent, que si és ràdio...
15: Parlo, la vaig recomanar jo, és una pensadora molt interessant.
11: La clàssica ràdio. I de doncs, què pensa ella? En què pensa?
14: Mira, l'Andrea, d'una banda, ha escrit molt sobre desig i diversitat funcional i ara està preparant un llibre de postfeminisme en el que investiga com, a dia d'avui, les dones ja han accedit a diverses dimensions de la vida on abans no hi eren, entre elles una nova, que és la contractació de serveis sexuals.
11: Ah, mira...
14: I parlarem d'això, també.
11: De xulos, contracció de xulos.
14: Clar, de gigolós, de...
11: I se'n parla poc, d'això, és veritat.
14: Se'n parla poc. Doncs ella ara està escrivint
11: sobre això. Ja ens passareu els telèfons.
14: Us els passarem.
11: Què
14: més? I l'Aria Paco, parlant del desig heteronormatiu a la trentena, no?, que és la darrera novel·la que ha escrit ell, i el Xavier Meloni, que és un jesuïta, que ha escrit un llibre sobre el desig, va escriure un llibre sobre el desig des d'una mirada totalment diferent, no?
11: Esclar, home, però jo, com tenen els jesuïtes, també el desig deuen tenir de desitjos, no? L'Església Catòlica, els catòlics, també
14: tenen desitjos. Però d'una altra mena, eh? D'una altra mena.
11: Bueno, ah, d'una altra mena.
14: No és carnal, eh?
11: Ah, no és carnal? Però vaya rotllo patatero, no? O sigui, el jesuïta, vaya rotllo. Vaya rotllo, això de ser jesuïta. Bueno, però llavors, aquí tenim entre mans, has vingut amb el David Caravent.
14: He vingut amb el David Caravent.
11: Doncs crec que no és que tingui un rotllet, sinó que realment aquest senyor participa...
14: Tenim feina, tenim feina.
11: Teniu feina, eh? Teniu feina.
14: Sí, perquè aquest any vam dir, quan rumiàvem quins textos han d'estar presents en el Clàssics, vam dir, òbviament, hi ha de ser la poesia trobadoresca.
11: Òbviament.
14: Perquè, malgrat ve de fa molts anys, no?, és dels segles 12 i 13, encara influeix a la nostra idea del desig i de l'amor d'avui, no?
11: Exacte.
14: I llavors, quan rumiàvem això, a quin trobador li encarregàvem doncs que portés a l'actualitat i reinterpretés la poesia trobadoresca, ens va venir al cap immediatament el David.
11: Home, David Caravent, bravo! Trobador contemporani, clar que sí!
14: Clar.
11: Ho és.
14: Sí,
11: és que ho és. És contemporani, no, és trobador. No.
14: Sí, sí. I res, vam fer unes mandonguilles amb sèpia i ens va dir...
11: A l'Havana.
14: Molt bé.
11: Què era això, a l'Havana? Jo no ho conec, que cateto.
16: És un restaurant al carrer del Tigre, es diu?
14: Sí.
16: El carrer del Lleó, carrer del Tigre?
11: Que és el de la Paloma, està a prop de la carrer de la Paloma.
16: Molt a prop, molt a prop.
11: Sí.
16: Jo hi vaig anar, crec que al Cisa, crec que m'hi van portar per primera vegada. O sigui que...
11: Home.
16: Sí, és, bueno, és un d'aquests restaurants
11: mítics, l'Havana,
16: sí. Sí,
11: fan... I vau fer, justament, vau fer els dos, vau compartir sèpia amb mandonguilles?
14: Cadascú les seves.
16: Sí, perquè precisament aquest restaurant està bastant especialitzat en aquesta cuina molt barcelonina de mar i muntanya i coses així.
11: Ja t'entenc, molt bé. I preu?
14: I preu, bé, a veure, no és barat, però tampoc és car per la qualitat que
11: no.
14: És, no?
11: Bueno, de vegades passa que llocs que són barats, teòricament, i et casquen 30 euros per una merda d'hamburguesa, que et vols suïcidar gastronòmicament, diguéssim, sí. És millor pues, pagar una mica més, dic, sincerament.
14: No, que t'equivoques
11: amb això. Bé, llavors, estàveu allà a l'Havana, el vas trucar, us veu trucar, us coneixeu d'abans, com va això? Va ser telefonada calenta, o sigui, en el sentit de pam, soc
16: doncs...
11: Total. No, es diu així, no?
16: No sé si es
14: diu així, però
16: el Raül ens va posar en contacte.
14: Va ser el Raül, jo crec.
11: El Raül Garrigasai.
14: Sí, exacte. Vam anar tots tres, de fet.
11: Molt bé.
14: I li vam fer la proposta...
11: Bueno, parlant del desig, un trio sempre...
14: Sempre és
11: interessant. De la proposta,
14: sí,
11: que de la proposta.
14: Ara arribarà.
16: Passem un tovalló de paper.
11: Sí.
16: Doncs el... bueno, hi ha el precedent, en realitat, de que el nostre... Ara no recordo quin disc és, però deu ser el cinquè o alguna cosa així, que és el L'Amor Feliç.
11: Mm.
16: L'Amor Feliç va ser bastant víctima, va ser bastant producte de que jo m'interessés bastant pel tema dels trobadors,

0: fa llegir altres coses i et fa... I llavors, a mi sempre hi ha hagut llibrots d'aquests que m'han donat tema, saps? I
1: a trobar portes, clar.
0: I em va anar molt bé. I llavors, per això, quan em vau fer l'encàrrec, vaig pensar, bueno, doncs i puc tornar intentant ser una mica més o més rigorós, o intentar anar a buscar la font original i veure què em produeix a mi ara mateix.
2: No? Perquè, clar, això com serà? O sigui, és a dir, diguem que al Festival Clàssics hi ha conferències, hi ha xerrades, hi ha filòsofs, hi ha pensadors, però també hi ha artistes,
3: hi ha concerts. Clar, hi ha concerts. Llavors el David farà un concert inèdit, no?
2: Inèdit.
3: Per primera vegada presentarà... M'agrada
2: dir, però això serà una meravella. Clar. Total.
3: Serà, a més, a l'escala que puja a la Biblioteca Nacional de Catalunya.
0: Allà, que bonic.
3: Sí, que ja és un escenari en si mateix trobadoresc, no? I llavors el David estarà allà presentant per primera vegada...
1: On està la Biblioteca Nacional de Catalunya, a veure?
3: Al carrer Hospital.
2: Ah, sí, que bonic. Que bonic, ara sí.
3: Sí.
0: Entre Carme i Hospital.
2: No? Clar, molt bé.
3: Sí,
2: com davant del Romea, no? Serà una mica...
0: Sí.
3: Exacte.
2: Vaig a l'altre dia al Romea, perdona, la Morbe en taxi, de la Cubana. Aneu-hi, perquè és molt divertit, Vinga, dit això. Llavors, això serà one shot, és a dir, aquest senyor farà un concert només per un dia i després... Home, per això...
3: Sorpresa, sí. De moment que tothom s'apunti. 8 de novembre, a les 8 del vespre, al pati de la Biblioteca de Catalunya, David Caravent presentarà per primera vegada...
0: Sí, tinc noves bueno, adaptacions, versions... He fet una mica allò de... Sí, presentaré coses noves, bastantes.
2: I llavors, la pregunta és, tu tens l'encàrrec de fer un concert d'un dia, el 8 de novembre, a les escales, sobre la cosa dels trobadors.
0: Sí.
2: Això, els trobadors, de què va? És a dir, quins són els mites? I quan parlem de trobadors i desig, per què, diguéssim? Què t'hi has trobat?
0: A mi, una de les coses que em va fer gràcia, almenys quan vaig... del llibre aquell, de l'Amor i Occident, és la idea de que el... Molt probablement els trobadors siguin els primers que s'inventen o que, diguéssim, o que elaboren el concepte de l'obstacle. Hi ha un obstacle que entre jo i el meu desig,
2: sí.
0: L'objecte del meu desig, neix un obstacle, i és gràcies a aquest obstacle que jo no puc obtenir, que jo no puc satisfer el meu desig. No? I aquest obstacle pot ser la distància geogràfica, i llavors es parla dels amors lontans, no? O es parla que som d'una classe social diferent, o que som... tu estàs casat i jo no.
2: Bueno, però això no t'ha d'importar,
0: Bueno.
3: Però
0: en
3: l'època trobadoresca, clar, era un impediment.
0: I precisament és això el que fa aparèixer l'amor romàntic o l'amor passió, no sé, això ja són terminologia que un filòleg m'hauria de...
2: Clar, perquè l'amor romàntic, si era, us ho pregunto tots dos, l'amor romàntic aquest trobador, l'amor trobadoresc, és un amor que no és... no hi ha intercanvi de fluxes?
0: És a dir, els trobadors eren éssers romans i, per tant, sí que n'hi havia. El que passa que sí que aquesta poesia o la fina amor que es diu neix a partir de la no consumació.
2: Ja,
0: de la,
2: és una mica com el tantra, no?
0: Enamorar-se de l'amor, d'alguna manera. No?
2: Jo t'entenc.
0: I bueno, apropar-se a un més enllà a base de sacrificar els més ençars, no?
3: Sí. I escolta, però perdona, aquestes cançons, és a dir, has agafat lletres o poemes ja de l'època trobadoresca i tu els has musicat, o has creat cançons, o com ho has fet?
0: Hi ha un clàssicot del Martín de Riquer, que és Los Trovadores, és un recull de... I llavors, a més, el Raül em va passar també una mena de selecció... Jo ja en coneixia alguns, per exemple, no? I aquest, el poema més antic, diguéssim, que es conserva dels trobadors, que és aquest, el Farai un vers de dret nyent, que és faré una cançó del no-res, que no se sap exactament si vol dir faré una cançó de merda o faré una cançó sobre el no-res. I llavors, doncs, amb això hi he jugat, perquè jo també tinc altres cançons que més o menys jugaven. Jo tinc una que es diu La teva buidor, que va més o menys del tema, però he fet una versió d'aquesta, no?
2: O sigui, t'has sentit molt còmode, això, l'amor trobadoresc.
0: M'ha agradat, perquè bueno, m'ha posat en acció, diguéssim, no? Sí,
3: i
0: jo ho trobava a faltar. Ara,
3: que aquí hi haurà continuïtat. Sí, d'alguna manera, sí, segur.
2: Sí. Això s'hauria de gravar el disc, en directe? No hi ha unes màquines per gravar els discos en directe?
0: En directe esperem una mica, perquè encara ho porto una mica tendre i està bé.
2: Quina banda portaràs? Perquè, és clar, això...
0: Doncs... jo crec que els Mishima gairebé tots hi seran, sí.
2: Val.
0: Entrant i sortint, molt probablement, però...
2: Val. A veure, més coses. Quins són els trobadors dels que estem parlant? Perquè aquests trobadors eren occitans, sobretot, catalans també, però sobretot occitans, i estarien molt a prop, diguéssim, no?
3: Exacte, Catalunya Nord, França del Sud, no? I llavors escrivien
4: en provençal, perquè era la lletra.

0: nosaltres, doncs.
1: Érem nosaltres,
0: érem nosaltres mateixos.
1: Sí, sí, sí. I el que és molt interessant és el que deia el David, el com els trobadors s'enamoren de dones que no han conegut, s'enamoren d'oïdes, senten a parlar d'una dona i llavors l'idealitzen i es tornen bojos per elles, no? Justament el poema que esmentava el David, el tinc aquí, si voleu us en llegeixo un parell de fragments.
2: Amb rever o sense rever?
1: Amb rever, amb rever.
2: Per favor, Ernest, una de rever per la senyora filòsofa.
1: Tinc una amiga, no sé qui és. No l'he vista mai ni m'ha ajudat. No m'ha donat plaer ni dolor, i no em cal. Que no hi ha hagut mai normand ni francès a casa meva. Encara no l'he vista i l'estimo molt. No n'he tingut el favor ni m'ha fet ofensa. Quan no la veig, tant me fa. M'importa un rave, perquè en sé una de més gentil i bonica i que val més.
2: Que estrotxa.
1: No, és que és que té molta gràcia llegir la poesia trobadoresca, perquè és això, s'obsessionen per idees de dones que no han tocat ni vist ni...
2: Qui no s'ha enamorat d'algú? Jo estava enamorat de 6 o 7 persones, de 6 o 7 tios, que jo anava, per exemple, a la tercera de bàsica. Pues hi havia un de quart, un de cinquè, un de setè, un de vuitè i un de nou. I estava superentretingut.
3: Però no havies tingut notícia, almenys.
2: És que el veia.
3: Els veies.
2: Però que... Kirk Cameron, perquè ara és un fatge, però Kirk Cameron sortia per la tele i jo estava profundament
1: enamorada. Però el veies.
2: Ah, però aquests sí el veuen.
1: No, imagina't. No,
3: el Jofre Rodel aquest simplement havia sentit parlar d'una princesa de Trípoli.
2: Ja t'entenc. Bueno, però
3: I
2: ja
3: llavors
2: ja
3: es passa tota la vida enamorat
2: d'aquesta idea.
3: D'una idea que es fa ell i llavors explica... Lo xulo dels trobadors també hi ha aquesta cosa de les cançons, els resons, no? O les vides. Uh-huh. Que és que, clar, aquests poemes que van fer tota aquesta corda de trobadors els recitaven juglars, val? I llavors aquests juglars normalment introduïen el poema parlant-te, donant-te dos o tres notes biogràfiques de cadascun d'ells. I llavors, clar, aquestes notes biogràfiques...
2: Dels trobadors, eh?
3: Dels trobadors, que antecedien el poema perquè tu poguessis ficar una mica...
2: És que al poble ens ha encantat sempre la vida dels artistes.
3: Exacte, exacte.
2: Són cotilles.
3: És el naixement de l'Star System.
2: Sí, ja t'entenc.
3: I s'explica el Jofre Rodel aquest, que s'enamora de la princesa de Trípoli, que al final de la seva vida va anar a lluitar una croada, va morir en el camí, cap allà, i llavors, mig moribund, va poder conèixer a la princesa aquesta.
2: Carai.
3: Que el conèixer, li veure que, ostres, que el seu enamorat, doncs...
2: Moria.
3: Moria allà davant seu. Doncs es va fer monja.
1: Carai.
3: Sí, és lògic, tot lògic.
2: Jo m'hagués passat igual. Jo si m'hagués trobat... Escolta una cosa, llavors la meva pregunta
3: és... El Cameron, si t'haguessis trobat el Cameron.
2: Va, el Kirk Cameron m'hagués allà... M'hagués fet monja. Però el que s'ha fet monja és ell, que és un integrista religiós. Ah, sí? Kirk Cameron, us ho recordeu? Kirk Cameron era moníssim. Ja veieu que és integrista. O sigui, abans de Trump ja hi estava Kirk Cameron donant la tabarra, fans i panys, donant la tabarra al Kirk Cameron. Quina pesadilla xina. Ai, per allà xina no es pot dir, per favor, que no podem ser racistes. A veure una cosa, vosaltres heu tingut algun amor d'aquests platònics o trobadorescos, que diguis ai, Déu meu.
3: Jo crec que sí. Jo crec que bàsicament els que hem tingut són aquests. I bàsicament, no?
2: Que són els més entretinguts.
3: Són els infinits. El que acabes trobant és el teu.
2: Ja t'entenc.
3: Saps? Ho dic.
2: Sí, també t'has de conformar...
3: És com la mentida, que és infinita. I llavors la veritat només és una. Saps? Vull dir que...
2: I tu, perdona, Sira, i els altres a la taula? Obro la pregunta a la taula.
1: Obrim-la, no? No ho tinc clar. És a dir, platònic en el sentit de no consumat.
2: Home, no consumat, jo en tinc 400.000.
1: Molts, esclar, perquè no sempre...
2: Consumar moltíssim i de vegades no hi ha consentiment, l'altre no vol, jo què sé, o l'altre no et coneix, o l'altre està por ahí, no?
1: En aquest sentit, sí, però algú que no coneixes enamorar-te'n, no tant, no sóc molt mitòmana, no.
2: Pol?
4: Jo tampoc, la veritat. Si fos que sí, us diria que sí, no tindria cap problema.
3: Sí, m'has preguntat tot sempre.
2: T'estàs defensant abans que t'ataquem. Sí,
3: no, perquè
5: em sorprèn,
3: dirà...
5: Miquel.
4: No, jo sóc molt racional, a mi...
2: De debò, si tu ets poeta, has de ser racional.
4: No, però amb aquests temes, no. A mi que m'ho portin i ho vull veure. I ho vull tocar.
2: Ets passiva. Que tu que t'ho porti, que vol dir que ets passiva? O que va, això? És que t'ho juro, les passives com sou, eh? Què t'anava a dir? Miquel, tu tens alguna...
6: Estava esperant el torn. És que, clar, a mi em feu pensar, perquè l'enamorament sempre és una mentida.
2: Miquel, et dic una cosa.
6: L'altre no és.
2: Com que
6: te l'inventes tu?
5: Com has dit?
6: Que quan tu t'enamores, sempre necessàriament és perquè l'altre te l'estàs inventant. O sigui que la gràcia és,
2: home, és que
6: transcendir la imatge de l'altre i l'altre de veritat.
2: Però això ens ha salvat a totes, perquè, clar, si tu inventes l'altre, que és un imbècil integral, tu te l'inventes, el
6: fas... Algú se'ns ha inventat a nosaltres.
2: Tira endavant, perquè és que si realment ens veiéssim tal com som, és que és com per tirar-se d'un quinto.
3: Però això és molt xulo, precisament dels trobadors ja ho diuen, això. És a dir, és a través dels teus ulls em veig a mi molt millor.
2: Veus?
3: És a dir, que és hi ha una part narcisista, no?, que és a través de l'enamorada, et veus a tu amb una versió molt millor.
2: Molt millor, molt millor. És que va superbé. És que és millor enamorar-se que anar a CrossFit.
1: Absolutament.
2: No sé, això caragolitzar-se.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Miquel Missé, altrament conegut com a Divendres Missé. Bravo.
6: Hi ha una nova tendència de gent transposant-se noms, que sempre sociològicament és molt interessant, cada generació té les seves obsessions, sí. I actualment hi ha molts noms de mesos. Hi ha gent que es diu gener, març, sí, juny, sí. Juliol. Per tant, el de divendres m'ha semblat que podries posar-ho de moda, perquè trobo supermaco. Sempre estic a temps de tornar a fer un canvi. Vull dir, clar,
2: però més tu.
6: Trobo que divendres estaria bé.
2: Ja tens experiència.
6: Sí, és una llarga història.
2: Tu diràs.
6: Bueno, avui voldria parlar d'una de les expressions que estem sentint molt quotidianament al voltant del genocidi a Gaza, que és aquesta expressió de que en el genocidi palestí ens hi juguem la causa de la humanitat. Mm-hmm. I vull fer aquesta secció perquè al voltant de... Bueno, en fi, passen molts temes amb molts fenòmens socials, però que hi ha tota una sèrie d'expressions i de, bueno, de sentits comuns, de donar-nos per descomptat, que no paren de repetir-se, i que la gent anem repetint perquè entenem que aquesta expressió, doncs, deu ser per alguna cosa ho diem, però que moltes vegades hi haurà gent que té clar per què es diu, però jo crec que la majoria de la gent ho diu, i no necessàriament és perquè ha desplegat l'argument, o perquè potser li faria una mica vergonya dir, però bueno, exactament, per què el genocidi a Palestina és la causa de la humanitat? A veure, tampoc no. Llavors, avui bàsicament volia fer una secció per intentar pues, traduir una cosa que potser molta gent pues, no preguntarà mai, i que potser per molta gent és una cosa molt evident, però que potser per l'altra no, i per això estem aquí també, per fer pedagogia del sentit comú, que no té
5: per què. I memòria,
6: Sí.
5: I memòria.
6: Llavors, per què alguna gent diu el genocidi a Palestí és la causa de la humanitat? Bueno, doncs ara anem una mica enrere i podríem dir que arrel de l'Holocaust al poble jueu, durant el nazisme i la Segona Guerra Mundial, moltes persones de diferents països van decidir que això de que un país extermini els seus propis ciutadans és una cosa que no s'hauria de poder fer. Però clar, tampoc tenim gaires eines, podem dir-ho a casa nostra, ens podem enfadar molt, però bueno, la realitat és que una sèrie de gent va començar a trencar-se el cap davant de l'horror que estaven presenciant, que era que, bueno, els estats no poden fer el que vulguin en el seu propi territori. I que de la mateixa manera que en una guerra hi ha regles del joc, que per alguna gent és una mica antiintuïtiu, però bueno, la gent que es dedica bàsicament a fer política respecte a com ha de ser un conflicte bèl·lic, doncs tenen molt clar que hi ha unes coses que es poden fer i unes altres que no. La gent que no en tenim ni idea ens sembla que tot no es pot fer, que no s'ha de poder matar ningú, però bueno, això és una cosa molt, molt complexa. Llavors, de la mateixa manera que hi ha regles del joc per una guerra entre dos territoris, doncs aquesta gent va dir, bueno, també hi haurien d'haver regles del joc de coses que es poden fer i no es poden fer quan hi ha algú que ha passat dintre d'un mateix territori. Per tant, Hitler i els nazis, que van assassinar milions de persones dins les fronteres del seu propi territori, com si estiguessin al seu dret, perquè, escolta, això és el meu govern, jo mano aquí, doncs faig el que vull. Doncs moltes persones d'arreu del món, que en aquell moment, com ara, o molt més, es van sentir molt impotents i molt horroritzades, van pensar quins mecanismes es podrien inventar per pressionar a que això no tornés a passar. Uh-huh. Llavors van tenir una idea, que bàsicament en el seu moment va ser bastant revolucionària, que és inventar-se unes regles del joc a nivell internacional, un dret internacional que pogués actuar quan un estat fa una cosa molt greu contra la seva pròpia població. Uh-huh. I la resta de països, doncs en comptes de dir, bueno, no, clar, però és que això són els francesos, no, és que això són els italians, jo no me puedo meter. Bueno, vale, però hi ha una línia vermella que si la passem, aquí tothom s'hi pot posar, actuar, condemnar-ho, aïllar-ho i fins i tot jutjar-ho. Que això ara ens sembla evident, però és molt recent, no té ni 100 anys aquesta hipòtesi,
2: clar,
6: no?
2: Clar.
6: Llavors, fins a aquell moment existia un dret internacional que efectivament es podia posar en marxa, tu podies denunciar un crim en un conflicte entre dos estats, dient, bueno, és que aquí aquest tio s'ha saltat les regles del joc. I aquí...
2: És per això que és el que fèiem aquí a Espanya, que denunciaves, per exemple, Pinochet. Des d'Espanya, el juez Garzón denuncia
6: Això Pinochet. Seria la segona hipòtesi, que seria quan nosaltres diem, bueno, és que tu això que vas fer en aquest país, en Argentina, no ho pots fer, per molt que sigui el teu país.
2: És a dir, que els estats tenen potestat...
6: A partir d'aquest moment, després del nazisme, efectivament, experts de tot el món durant molt de temps comencen a pensar com definir delictes penals internacionals i en aquest procés defineixen els crims contra la humanitat, el genocidi. I és aquesta la base del que nosaltres després coneixem i que passa dels judicis de Nuremberg de l'any 45 i 46. És perquè un tribunal militar de jutges de diversos països, evidentment dels guanyadors de la Segona Guerra Mundial en aquell moment, es posen d'acord per establir uns delictes i per assentar a davant d'un tribunal que serà jutjat per molts jutges diferents els nazis que han comès aquests crims, no? I això es fa en part per demostrar que hi ha límits que no es poden creuar i que siguis el govern que siguis, si passes segons quina línia hi haurà una actuació internacional. Sobre aquesta història, de fet, jo vaig llegir un llibre que em va recomanar insistentment el meu pare aquest estiu, em va dir, sisplau, seu i llegeix això.
2: El teu pare Andreu Missé, gran periodista i economista.
6: Exacte. I ell em va posar sobre la taula aquest llibre diverses vegades durant el curs. Em va dir, fes el favor, és un llibre...
2: Quan te'l vas llegir?
6: Em vaig llegir aquest estiu.
2: Ah, aquest estiu.
1: Li vas fer cas a la tercera.
6: Li vas fer cas. Aquest llibre es diu...
2: És que els pares a la tercera o a la quarta els hi fas cas. Abans no, eh? Els pares tenen la sensació que els hi fas cas a la primera.
6: És veritat que va insistir molt.
2: Meu pare també em deia que havia llegit Josep Pla i me'l vaig començar a llegir la setmana passada. Però a veure, tot el meu pare no em parlava a mi perquè jo no havia llegit a Josep Pla.
6: Bueno, a mi em va seguir parlant, però va ser una mica...
2: Que jo vaig trobar genial. Vaig pensar que com llegeix Josep Pla, aquest senyor em començarà a parlar i em donarà una torra que jo passo. I me'l vaig llegir la setmana passada, vaig començar.
6: Doncs aquest llibre es diu Calle Este Oeste. És un llibre de Philip Sands, que és un expert en dret internacional. Està editat per Anagrama i bàsicament explica d'una manera molt interessant, perquè ell també va barrejant el que ell va descobrint de la seva pròpia família, però explica molt bé com és la història d'aquests juristes de tot el món que, mentre està avançant l'Holocaust, s'escriuen cartes, s'escriuen articles, debateixen entre ells de, bueno, com li hem de dir genocidi, no li hem de dir genocidi... Mm-hmm. O sigui, tota la història fràgil que ens porta a aquesta eina, aquesta petita eina que va tenir un valor immens en aquell moment, i llavors, tornant a l'inici d'aquesta secció, però això què té a veure amb que la gent digui que el genocidi de Gaza és la causa de la humanitat? Doncs hi ha molta gent que considera que aquest dret penal internacional que ens vam inventar després del nazisme, que no té ni 100 anys, i que paradoxalment ens l'hem inventat per condemnar l'extermini dels jueus i altres col·lectius, però que no és menor, vull dir, precisament per protegir a molta de la gent que avui en un govern pensa que la millor idea que té és exterminar els palestins, no? Aquesta idea que vam tenir és, de fet, una idea bastant fràgil. És una idea fràgil, és un mecanisme fràgil, que depèn de que molta gent continuï considerant que és clau posar-ho en marxa, però molta gent considera que és suficientment fràgil com perquè si no els en prenem seriosament i no ho defensem, si de cop un país, el que sigui, comet un genocidi i no apliquem aquest dret instantàniament, correm el risc de tornar enrere tots a un món on un estat pot fer bàsicament el que vulgui amb els seus ciutadans. Vull dir que això que està fent Israel amb els palestins és bàsicament un cas paradigmàtic que pot esdevenir un exemple, un referent, una nova manera d'entendre el dret internacional. Llavors, en lo concret, amb què té a veure? Doncs,
2: però,
6: per
2: perdona,
6: exemple...
2: Donald Trump està enviant les forces a l'exèrcit a les seves pròpies ciutats, diguéssim. L'exèrcit.
6: Per exemple, sí. Per exemple, llavors, aquests experts, ara hi ha molts experts que ja fa molta estona que estan mirant el que passa a Palestina i han dit, escolta, no, vull dir, això és un crim del dret internacional, és un genocidi, aquest tio s'ha de jutjar. I això, en lo concret, vol dir que si nosaltres acceptem que Netanyahu vagi a parlar a la ONU i no se'l detingui, o sigui, en una situació normal, aquest senyor hauria de ser detingut, en aquest cas pels Estats Units, i portat al Tribunal de la Haia. Sí, sí. Això seria en un món normal. Si nosaltres assumim que en lloc de que passi això, aquest mateix senyor Netanyahu pot posar amb Trump les condicions de com ha d'acabar aquest extermini, doncs clar, nosaltres cada vegada més estem acceptant que, bueno, no només no passa res, sinó que són actors legítims, i és un precedent que reordena les regles del joc i del joc de tota la humanitat. De fet, aquesta impunitat d'Israel ja està anant més enllà del que nosaltres estem imaginant dintre les seves pròpies fronteres. Vull dir que ara ja no és només el que estan fent dintre Palestina, i de fet aquesta era la hipòtesi que volien demostrar els activistes de la flotilla. Ells volien demostrar que la impunitat d'Israel és tan extrema que ells, en el fons, se senten impunes també per fer el mateix a fora.
2: Clar.
6: Per això ells van crear la situació de mostrar al món com fora de les fronteres d'Israel ells també assalten el dret internacional, com per exemple detenir i segrestar a un agent, que són uns ciutadans, que en fi, són civils, que estan viatjant pel mar, en un context on Israel no hi té cap legitimitat, els detenen i no passa res. Llavors ells volien demostrar que la gravetat, òbviament, és suficientment greu el genocidi, per suposat, això és indiscutible, però la hipòtesi d'aquests activistes era a veure si la gent es desperta de veure que el nivell d'impunitat que té aquest govern està ja arribant a tots els extrems, no? Llavors, a nosaltres això... En el fons, el que ens hauria de portar, o part del que aquesta gent està intentant preguntar-nos és no només perquè pensem que Israel té aquest nivell d'impunitat i per què se li permeten aquests accessos terrorífics, sinó sobretot quin és el seu límit. És a dir, què faria la comunitat internacional si a part de bombardejar Beirut, com ja ho han fet, de cop ho fessin Atenes, o Roma, o Barcelona? Pensem realment que passaria alguna cosa? I si de cop descobríssim que no, i que aquesta impunitat es continua estenent? Hi ha molta gent que mentre la flotilla viatjava es tenien moltes converses a sobre taula, la gent deia, però, escolta, si a part de segrestar-los... I si em mata algun? Que això és una cosa que ha estat sobre la taula tota l'estona, no només els ferits. I la pregunta real és, però hagués passat alguna cosa, a part que haguéssim tingut mobilitzacions extraordinàries, però hagués passat alguna cosa més del que passa? A part de, això no està bé fer-ho, no ho tornis a fer. Doncs el que tots tenim sobre la taula és que probablement ara mateix no està clar. Ara mateix ja no està clar quin és el límit d'això. Ja no està clar si, bueno, si van bombardejar la flotilla a Tunísia, la podríem bombardejar a Barcelona. i probablement no hagués passat res. Això és el dubte que tenim, però com que no para d'avançar la maquinària de l'horror, per tot això, la impunitat del govern israelià, que és absolutament injusta i gravíssima, només pel sol fet d'implicar l'extermini dels palestins, al mateix temps ja està sent gravíssima perquè desvela que aquest dret internacional tan fràgil que alguna gent va intentar construir després de la Segona Guerra Mundial amb aquests primers judicis de Nuremberg, aquesta idea avui és paper mullat. Avui no serveix per res i estableix un precedent molt greu respecte als crims que es cometen en el futur. Per això, a Gaza, molta gent diu si juga la causa de la humanitat. Perquè la forma en la que resolguem o no aquest genocidi estableix el marc de la propera pantalla del que es pot o no es pot fer en les properes dècades aquest govern o qualsevol altre contra les seves poblacions o en territori internacional. I per tot això, nosaltres, ciutadans, per exemple, ara de l'estat espanyol, som responsables també de pressionar els nostres governs perquè apliquin aquest dret internacional i radicalitzar les nostres accions fins que això passi. I això és urgent ja independentment de que ens sembli molt greu el que està passant allà, sinó perquè allà s'està construint un nou marc de dret internacional.
2: Bueno.
5: Claríssim.
6: Jo dic bravo, ho dic bravo, jo, bravo.
2: Mare de Déu, ens has estomacat, eh?
6: La mateixa pregunta la pots fer amb el cas palestí. Per què ara? Perquè aquest poble porta dècades sent perseguit.
2: Absolutament.
6: I ara, però en qualsevol cas,
2: també
6: hi ha un ara que està passant i que no l'hauríem de desaprofitar. Igual ens serveix també per Birmania i pel Sudan, si ens ho prenem seriosament.
2: Clar, clar, exacte, exacte. Hauríem d'aprofundir en això. I de fet també la qüestió del...
4: No va dir-te, ja se m'ha anat al cap, divendres, dilluns, dilluns, no, que vols per 3-4,
2: no, ara t'ho dic després de publicitat. Per separar l'olla total. Saps allò que tens un blanc? Anem a posar publicitat, que ens interessa moltíssim tots els productors que ens interessaran. Nosaltres els comprarem tots un per un i ara torno i, si no, me n'he d'anar a l'hospital.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Hola, això t'interessa.
8: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
7: I allò del sorteig?
8: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
11: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
10: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca al 900-903-743 3.
12: Verisure.
13: RAC 1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
14: Pues venga, va, vinga, som-hi!
13: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
15: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
13: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
16: 3-2-1!
13: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Amb tots vostès, Itziar González, brava. Nosaltres, és la segona vegada que ve la Itziar González, és a dir, per molts anys, diguéssim, perquè és una de les nostres noves col·laboradores, que ja insisteixo que no sé com no hi vam caure abans. La Itziar González és arquitecta i urbanista, i llavors avui ens vols parlar d'autolimitar-nos, de posar límits.
17: Sí, però ja...
2: És que algú havia de fer això, m'ha acabat de posar els límits, que no faltava.
17: Per exemple, avui estàveu limitant el públic i...
2: Sí, l'entrada al públic l'ha limitat per
17: És que avui està la Bet Cantallops, que és una amiga meva arquitecta.
2: A veure, la Bet Cantallops qui és que s'aixequi?
17: És molt important.
2: Ho he, mira, quan... És veritat, és que aquesta senyora l'he dit jo quan he entrat. Sí. Tu em sona moltíssim la cara. Sí. Bet, canta un aplaudiment per a l'altre arquitecte. Bet, tu construeixes, destrueixes, poses límits, de quin tipus d'arquitecte ets? Perquè aquesta senyora diu que no construeix...
1: Jo faig de tot, el que puc.
2: El que pots, no?
17: La Bet és molt important perquè ella, juntament amb la seva filla, van impulsar això dels entorns escolars. Després això políticament es va posar les medalles que s'havia de posar.
2: Però va ser ella.
17: Ella és una de les mares que va, com a mare arquitecta, va impulsar això, va fer un estudi impressionant.
2: Què és això del...
17: Els entorns escolars, pacificar, no?
1: Exacte, o sigui, és el... Perquè l'escola avui en dia és un dels punts d'unió més importants que hi ha socialment. Hi ha criatures, pares, i al voltant de les escoles, doncs el que vam intentar és això, impulsar que hi hagi espais amables per tothom.
2: Exacte, que és allò que, a més, permeten una altra cosa que també és molt important, no atropellar una criatura que surt disparada de l'escola.
17: És una manera de limitar el cotxe.
2: De limitar el cotxe i de... Exacte, eh? Doncs, escolta, un aplaudiment, perquè és genial. Mira, ara que dèiem això de l'espai que ha dit la Bet, l'escola com a espai de trobada, etc. Un dia m'agradaria, no vull, perquè no, però una cosa que m'intriga a mi molt és una idea que hi ha per part de l'ultradreta, per exemple, Isabel Díaz Ayuso, quan parlen de que, per exemple, a l'escola, parlant de les banderes, si podien posar banderes de Palestina, si no podien posar banderes de Palestina, si no sé quantos, a les universitats, tal. Parlen d'espais, per exemple, l'escola, la universitat, la plaça pública, el que sigui, que ells diuen que són espais neutrals. I amb l'excusa de que l'espai és neutral, allà es resulta que no hi pots fer res, no? També parlen moltes vegades, jo he rebut tuits que estic a... Per cert, l'he hecho un èxit increïble, per favor.
1: Bravo!
2: Doncs també diuen la televisió pública, la ràdio pública, no sé què, no sé quantos, és també un espai neutral. Llavors no es pot dir res, perquè com que és neutral i blanc, et diuen, en una clara cosa racista, no? Blanc i pur, no? Aquests espais, jo ho diria... Això un dia m'agradaria que em parlessin també, no? Miquel, vosaltres, que sou... No, no,
17: prec caps. Prec nota.
1: Cuidado con lo que deseas.
2: Si la... Cuidado con lo que deseas.
17: Bueno,
2: amb tots vostès, insisteixo, Itziar González. Bravo.
17: Em limitaré en el temps perquè avui tenim un planter de dones superinteressants i un actor també molt, molt interessant i important, però bàsicament la idea és que l'altre dia us parlava de que després d'estudiar els estudis d'arquitectura vaig decidir autolimitar-me en el sentit de fer el jurament hipocràtic de no fer mai obra nova. Per tant, no sumar-me a la indústria del totxo. Va ser una decisió fundacional i de limitació. Però també quan em van venir a buscar per fer política, que jo en aquell moment era activista sobretot de participació en l'urbanisme, estava amb una colla de gent que havien fet la plaça Lesseps amb mediació, també vaig, quan em van venir a buscar, un 21 de març del 2007, vaig escriure una carta als meus companys activistes perquè d'alguna manera estava abandonant el seu vaixell.
2: Clar.
17: Per anar-me a l'institucional. Van tenir una gran decepció quan els hi vaig dir que acceptava el repte de ser regidor de Ciutat Vella i jo em vaig veure, bueno, vaig, clar, tenia un gran disgust perquè jo anava en contra de l'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona perquè no era gens participatiu i vaig entro a l'Ajuntament. Aquesta idea de cooptar, no? Cooptar activistes o cooptar referents és una pràctica habitual i els que entrem, doncs, se'ns posa en dubte, no? Anem a col·laborar amb el sistema, no? Llavors jo vaig tenir la necessitat psicològica, novament, d'autolimitar-me i vaig fer un escrit que deia que si veia que no podia respectar, no, el desig de la ciutadania que havia votat a l'equip on que jo estava, doncs que jo dimitiria. Vaig comprometre, espero. I evidentment ho vaig fer. Aquests 3 anys ho vaig dimitir. Però és interessant perquè en aquell gest de dimissió em vaig adonar de lo genuïnament polític que és dimitir. Perquè d'alguna manera li estava retornant als veïns de Ciutat Vella el seu poder. Ells me l'havien delegat. Jo no era capaç realment allà, jo era impossible, o sigui, estava totalment desposeïda de capacitat de transformació i deia, bueno, doncs us torno el poder a vosaltres, no? No al sistema, no? Per tant, a vegades l'autolimitació permet guanyar i empoderar a l'origen de l'acció política.
2: Et podria fer una pregunta? Perdona, sé que... això seria molt llarg.
17: Sí.
2: Però tu dimiteixes perquè fas acció política com a regidor de Ciutat Vella el 2007, 2008, 2009, etcètera, fins al 2010. Però quines són les traves? És a dir, tu per què dimiteixes? Quines són les principals traves per les quals tu no podies posar en pràctica les teves polítiques o la idea que tenies tu sobre...
17: Tot va molt bé, hi ha un petit conflicte perquè tinc funcionaris corruptes que estan cobrant comissions per donar llicències, això és una trava que més o menys endreço i supero com puc, però després també s'ajunta que hi ha una... es vol fer un hotel del Palau de la Música, al costat del Palau de la Música es vol fer un hotel amb uns edificis que estan qualificats com a equipament escolar. Llavors l'administració de l'Ajuntament de Barcelona ho fa possible,
3: fa possible l'hotel.
17: L'hotel, jo considero que això és un pelotazo total i llavors arriba un moment que no aconsegueixo influir al govern de la ciutat, al meu cap, que és el senyor Hereu, no l'influeixo, no tinc prou capacitat.
2: El senyor Hereu, que era l'alcalde en aquell moment.
17: Sí, i no l'influeixo, diguem-ne que el meu pare no té prou, no sé, no ho veuen com jo, i llavors no tinc més remei que reconèixer la meva impotència.
2: Bueno, no ho veuen com tu, i a més veien clarament que allò era un hotel en uns... o sigui, això diu molt, no?, d'un alcalde que realment una cosa anava per a equipament escolar i foten un hotel.
5: Hi havia millet, no?, darrere?
17: Bueno, sí, sí.
2: A més.
17: El més divertit, i si algun dia ho escric, és les cartes que el millet escrivia a l'hereu respecte a mi, lo complicada que jo era. Però bueno, ara no m'interessava.
2: No. Bueno, hauré de participar una mica...
5: Hem obert una altra mandra,
2: eh? Riu-te-t'ho d'Association. Riu-te-t'ho d'Association, no hi guaire, t'insisteixo.
17: Bueno, el cas és que jo vaig reconèixer el límit, no? I aquí és la reflexió que jo volia fer. Aquests dies estan dimitint darrerament molta gent. O sigui, Ada Colau ja en el seu dia va dimitir, bueno, va dir que ja no seguia, en Giró, el Weinsberg, ara la Janet l'altre dia, vull dir que és un degoter de persones que estan en la via institucional i política i se'n van, no? I a mi això em feia reflexionar que què està passant, no? O sigui, què li està passant a la política institucional que s'està desprestigiant, és a dir, no està parlant de que el poder, o sigui, institucional és impotent. O sigui, no estem notant que la via actual política no té capacitat de transformació. No ens està parlant això de que la veritable definició de política és més transformació que poder, que imposició. Llavors és interessant veure com persones que han fet el pas, com jo vaig fer, de que venint de l'activisme o desigual, de l'activitat econòmica o professional, diuen, va, em sumo, vaig ajudar a remoure aquestes institucions, vaig a canviar-ho des de dins, no? Que aquestes persones vagin saltant, aquestes peces, jo crec que no estem parlant prou de com connota i denota que el sistema no està podent absorbir la gent que veritablement té ganes de transformar. I en canvi s'està quedant el vividor de l'assumpte, no? I el que realment té força no. Jo volia posar això sobre la taula perquè...
2: Perdona, que callé. També és veritat que totes aquestes persones, la Janet Rodríguez de Colau, en Jaume Giró, el Wagensberg, etcètera, que efectivament dimiteixen, ho deixen, sempre, quan ho fan, diuen motius personals, tanco una etapa i no obro una altra, i la ciutadania sempre ens quedem amb ganes, és a dir, la ciutadania, vull dir, el votant, sempre et quedes amb ganes, bueno, el votant o no votant, perquè hi ha gent que, desafortunadament, en aquest país no pot votar, no sé, ens ho explica la Desiree Bellaluda moltíssimes vegades, persones que porten 15 anys aquí a Espanya i que encara no poden votar. Bueno, la ciutadania tenim la sensació que aquestes persones se'n van, però alguna cosa ha passat que a nosaltres ens està escapant, sí. I que ells no volen explicar, sí. O no s'explica, o jo...
17: Això t'ho puc aclarir. Quan jo vaig dimitir, la meva mare, que estava en un tema ja terminal de salut, em va dir... Jo preparava la meva dimissió, el meu text, i la meva mare em deia, mira, Itziar, les veritats acaben sortint. I ella ho deia com a mare per protegir-me. És a dir, si tu ara dimiteixes i comences a dir que el Millet, que el Palau, que l'altre, que els corruptes, que tal, a tu et matxaquen. O sigui, mediàticament acaben amb tu.
2: Però jo vaig matxacar-te també, eh?
17: Sí, però... És a dir, ella... Lògicament, has d'entendre, eh? La meva mare...
2: Sí, les mares volen protegir.
17: Ja veia que no se n'en sortia, ja veia tot...
2: Coneixent-te també, oi, la teva mare?
17: I em dona... Em diu una frase que m'ha donat una pau infinita i que la vull traslladar aquí, és la veritat acaba sortint, no?
2: El que passa que amb l'urgència que hi ha ara... És a dir, ara, per exemple, la Janet Rodríguez...
17: Sanz.
2: Ai, Sanz, perdona, sempre li dic a la pobra, és que li dic a la cara, perquè la Janet Rodríguez és l'actiu de Cristal, i clar, quan sóc mariquita, és que els mariquites tenen... Diu, Janet, a un mariquita li diu, Janet Rodríguez, mi vida eres tu, tralala, saps? És Cristal.
17: A lo millor ha dimitit perquè no la reconeixen.
2: Clar, és la veritat, la Janet...
5: Sanz.
2: Bueno, explica'ns en què t'has trobat. La mateixa de Colau, que has pogut explicar també...
17: Sí, però jo a favor d'ella...
2: Se'n van amb un secret.
17: A favor d'aquest silenci, és dir, primer, ha estat tot preparat perquè el que ens hagin de dir de rellevant no s'escolti, ho sapigueu. O sigui, hi ha sordines. Sí, hi ha sordines mediàtiques, val? Això és una. L'altra és que tenen que calcular molt bé no generar despolitització. És a dir, torna a ser necessari que persones com elles entrin i facin o intentin i tal. O sigui, aquí, i acabaré perquè m'he autolimitat, aquí el tema és entendre que la política, tots tenim drets a fer política, com tots ens toca ser president d'Escala, com tots hem de portar algun dia un programa de ràdio com el teu, o sigui, tothom ha de poder sentir que ho pot fer tot. Això és el primer. Dos, la política, si no hi ha capacitat crítica de poder respondre a què està passant, no hi ha realment acció política. Si no tenim dones com les que estan aquí, que ens explicaran què està passant, no ens polititzem, no actuem. Això primer. Dos, hem de poder saber què està passant, entendre-ho. No el que ens diu les fake news, sinó què passa. Dos, hem de poder saber com afecta als altres allò que passa. És a dir, no com afecta a mi, sinó que hem de tenir una mica empatia de saber com li passa aquest, què li afecta aquest. I tercer, si sabem el que està passant, tenim empatia per com li afecta a tothom, ens unim per canviar-ho. És a dir, si no hi ha capacitat d'unir-se per transformar les coses, no hi ha política. Què estic dient això? Per què aquestes persones abandonen la política institucional i es pugen a la flotilla? No? Per què fan això? Perquè volen viure genuïnament la política i sentir-se junts amb altres fent alguna cosa. I, malauradament, la política institucional és dividir-se, competir, matxacar-se, no és estar junts. A part que hi hagi un partit que es digui Junts.
2: Sí, sí.
17: Molt hàbilment, no? Però el que vull dir és que realment el que veiem és que hi ha persones que es pensaven que entrar a la política institucional era sentir-se part d'alguna cosa, i al contrari, se senten marginats, allunyats de la ciutadania, plens de la desconfiança i la paranoia, i per tant tornen originalment a l'origen de la seva vocació política genuïna, que és pujar-se a la flotilla o fer el que facin tots ells, on se'n vagi l'empresa, és igual. No ho diuen perquè genera un missatge de, veus, no t'hi fiquis. En canvi, a mi què em deien? Però, Itziar, tu eres tan ingenu de no saber què et passaria això? Com dient, és que ets, o sigui, entren els ingenus.
2: Però una cosa, perdona'm. Tot això, perfecte, però vosaltres sabeu els noms. Nosaltres podíem fer una llista de persones que posen pals a les rodes.
17: Sí, però jo he sigut alertadora i què? Jo estic a l'Observatori.
2: Això a l'alertadora també un dia vos explicar. Sí. És que, filla meva, tu hauries de venir cada dia.
17: No.
2: Perquè, clar,
17: no, m'he de limitar. Però el que us vull dir amb això és que al final realment no és igual. O sigui, no posem tant èmfasis en denunciar, no tinguem un pensament paranoic.
2: No.
17: Sinó un cooperatiu, és a dir, sumem-nos des d'on estem. Aquestes dones han fet un llibre espectacular, vale? Elles estan aportant, estan fent política. Tu fas un programa d'una determinada manera, on hi ha moltes veus, això és una determinada política. És a dir, aquesta gent podria estar a casa seva i ve aquí, per què? Per recolzar-te. És una política, no? Podrien estar a casa.
2: Sí.
17: I es desplacen aquí perquè et donen moral a tu i a mi. És a dir, si veiem tota la condició política de cada una de les nostres accions, llavors estarem més tranquils. Hi ha una política institucional amb barrena, naufragant, obsoleta, col·lapsada, i mantenim i creixem l'esperit de la política, perquè hi hagi gent que d'aquí un temps transformi realment les institucions.
2: Per tant, tu creus que nosaltres hem de tenir esperança i hem de creure en la força política de cadascun de nosaltres, diguéssim.
17: La idea és no valorar tant el poder.
2: Que això és una cosa que està passant, que estem oblidant-nos, que diem, mare Déu, s'està enfonsant tot, aquest, la guerra aquí, la guerra allà. Si nosaltres necessitem,
17: o sigui, les conflictes
2: tornar a creure,
17: és l'escola política. Les injustícies és escola política. Tot és escola política. Ens anem musculant. Però hem d'entendre que la política ho fas amb empatia, amb capacitat crítica d'entendre què passa, i amb els altres, o no és política. És un joc de poders. O sigui, el que hem d'acabar és de donar-li tant poder al poder. Tantes hores i minuts de ràdio parlant del poder. O sigui, les tertúlies, ho sento molt. O sigui, la meitat dels temes, fora.
2: Fora.
17: Fora.
2: Jo també penso, jo també,
17: no és política.
2: No. I a més, jo escolto moltes tertúlies, fins i tot aquí a RAC1, i llegeixo els diaris, per exemple, La Vanguardia, per posar-me a fer-se crítica amb el nostre propi grup, etc, i penso, això, perdoni, però no és un titular. Perquè moltes vegades jo crec que sí que es pot incidir
17: O sigui, jo crítica total a les tertúlies que li dediquen un 100% al poder. I no a la força de transformació de la societat tota, des de diferents llocs, per transformar les coses. Ho sento.
2: Doncs escolta, Itziar González, perdona.
13: Vostè primer.
2: Els carrers seran sempre nostres.
13: Amb Marc Giró. RAC 1.
14: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
16: Però què estàs fent amb el teu balcó? Les plantes rostides, els mobles cremant-se al sol i tu a dins a casa tan fresquet.
18: Aquest estiu no abandonis el teu espai exterior. A Servei Estació ho tens tot per rescatar-lo. Sistemes de rec, jardineria, testos, adobs, gespa artificial, tendals, parasols, mobiliari exterior, barbacoes...
16: Servei Estació. Si el teu balcó pateix, és perquè vols.
18: Obrim de dilluns a diumenge.
19: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
20: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
21: Xarxa Hyundai de Barcelona.
22: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
23: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
24: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
23: Escolta'ns al cotxe
24: amb l'aplicació connectada a Android Auto
23: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
24: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial. Estan trucant de vamos de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè clar,
5: home,
2: banca, és que és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel, trobes que sí o no?
25: Sí, sí.
2: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
25: No, està empanat, perdó.
5: No estaves escoltant res del que deia, ni el Marc, ni has escoltat res del programa.
2: De veritat,
23: vostè doncs, primer,
5: Joel, o sigui,
23: el Ramon Giró.
26: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Nude Project, Sandro, Simorra, The North Face i Tous. Només aquest dijous 30 de juliol a la Roca Village.
27: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
28: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
29: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
23: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
30: Pues venga, va, vinga, som-hi!
23: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
15: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gamma extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
23: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
31: 3, 2, 1,
23: fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Bon dia, són les dues. Malestar dels centres educatius que se senten assenyalats pel govern com a culpables del fiasco de les proves PISA. El Departament d'Educació va deixar caure la hipòtesi que els docents havien fet un embolic amb els criteris d'altres exàmens, com els de final d'etapa, però els instituts amb què ha parlat RAC1 ho neguen de dalt a baix. És més, denuncien que les instruccions que van rebre per les proves PISA eren poc clares. Fins i tot els experts es posen les mans al cap.
2: És un cas, fins i tot des d'una perspectiva internacional, inaudit. Històricament, no hi ha precedents d'una taxa d'exclusió tan elevada.
1: És Francesc Padró, que va treballar durant 10 anys a l'OCDE i no s'hi havia trobat mai.
3: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
1: De seguida, totes les novetats sobre la polèmica de les proves PISA. El govern insisteix que és el primer interessat a aclarir què va passar, però Junts està convençut que amaguen alguna cosa i reclama una comissió d'investigació al Parlament. Però també estem molt pendents del termòmetre, perquè avui arrenca una nova onada de calor.
4: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera.
1: Tercera onada de calor que es pot allargar ben bé una setmana. De seguida ho repassarem amb l'Abel Caral i que dispara encara més el risc d'incendi. De fet, ara a aquesta hora hi ha un foc que crema el Baix Penedès i que obliga a confinar dos nuclis de població, Mas Llorenç i Mas Arbones, i diverses urbanitzacions. De moment hi treballen 6 dotacions aèries i 14 de terrestres, també pendents de l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua cremant sense control, amb diverses revifades. Els del centre de la península, en canvi, sembla que ja es van encarrilant. També us explicarem que els Mossos han detingut l'autor confés de l'últim crim masclista a Catalunya i que fa uns minuts hem sabut que un treballador ha mort a la mina de potassa de Súria. En esports, Gemma Montero, bon dia.
5: Bon dia.
1: Fermín espera poder reaparèixer el trofeu Joan Gamper.
5: El blaugrana ha explicat a RAC1 que la intenció és tenir minuts en el partit de presentació de la temporada quan farà 3 mesos de la seva lesió. Rafinha s'ha afegit avui a la concentració del Barça a Anglaterra després de disputar el Mundial i encara des d'aquí Joan Garcia ha confessat que fa de la Champions el seu objectiu de la temporada amb el Barça. Avui és un dia farcit d'amistosos en futbol, per exemple, el Girona-Castelló a 2:15, el Sabadell-Manresa a 9:15 i 15 minuts més tard l'Espanyol s'enfronta al Burnley. S'han sortejat els calendaris de l'Eurolliga de bàsquet que començarà el 24 de setembre amb un Barça a Anadolu Efes d'Istanbul i el de l'Eurocup amb el Kids en Es Manresa jugant a la pista del Pauc de Salònica el 30 de setembre. I 18 catalans formen part de la llista de preseleccionats per disputar el Campionat d'Europa d'Atletisme de Birmingham el mes d'agost.
1: Són les 2:03.
3: 14-15.
1: Els centres educatius que van fer les proves PISA qüestionen la versió del departament per justificar l'error que ha deixat Catalunya fora de les proves. Educació ha apuntat com a possible hipòtesi que els docents van confondre els criteris d'exclusió d'alumnes de les PISA amb els que tenen altres proves que també es feien aquells dies. Doncs bé, diverses direccions d'instituts consultades per RAC1 neguen de totes aquesta confusió i apunten que, en tot cas, les instruccions que van rebre eren massa ambigües. Saudal Martínez.
6: El Monarraco ha tingut accés a la informació que van rebre els centres que feien les proves pocs dies abans en una reunió a Barcelona. De les 37 pàgines que té el document que els van entregar, només una se centra en els criteris d'exclusió. En cap moment, però, s'hi esmenta que l'OCDE fixa un límit del 5%. Les direccions consultades també defensen que alguns dels criteris per deixar fora els alumnes eren molt ambigus. El document diu que es pot excloure estudiants amb discapacitat cognitiva, conductual o emocional que els impedeixi fer la prova i afegeix que aquesta tria s'ha de fer segons l'opinió del personal qualificat. No entren, però, a detallar quin tipus de trastorns o discapacitats pot incloure aquest paraigua. Els centres defensen que ells van fer la selecció d'alumnes exclosos seguint aquests criteris i que mai ningú no els va supervisar.
1: De fet, les dades també posen en dubte aquesta teoria de la confusió, tot i que les proves de final d'etapa tenen uns criteris més flexibles d'exclusió, mai s'havia arribat a un percentatge tan alt com el que s'ha registrat en les últimes PISA, del 23%. Fins ara, el màxim havia estat per sota del 10, menys de la meitat, Eudald.
6: L'any passat, per exemple, la taxa d'exempció que van tenir les proves catalanes de final d'etapa de quart d'ESO, les antigues competències bàsiques, va ser del 9,7% i el 2023 va ser del 9,8%. L'únic precedent amb una taxa elevada d'exempció va ser el 2024, quan el departament va excloure 100 centres dels resultats perquè s'havien filtrat els exàmens. Tot i això, fins i tot en aquell cas, l'exclusió d'alumnes va ser del 18%, 5 punts menys que ara amb les PISA. Per tot plegat, els experts posen en dubte la teoria de la confusió. N'ha parlat a RAC1 Francesc Padró, treballador de l'OCDE durant més de 10 anys i codirector del darrer anuari de l'educació de la Fundació Equitat.org.
2: Fins i tot, diguem-ne, en el cas de que hi hagués pogut haver alguna contaminació, és estrany que els criteris d'exclusió de les proves catalanes acceptessin un 23%. No sé què ha pogut passar, perquè a més, quan es fan les exempcions, sempre es justifiquen una per una.
6: Padró també remarca que el percentatge d'exclosos d'aquest any a Catalunya és totalment inèdit a les proves PISA. Fins ara només hi havia precedents d'alguns països que havien registrat taxes properes al 12%.
1: El govern de moment evita valorar aquestes noves informacions i assegura que està fent mans i mànigues per aclarir què va fallar. N'ha parlat al món a RAC1 el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
7: Aquest és un cas que, evidentment, no ens agrada, que és un cas dolent pel conjunt del país. Les coses s'han de dir com són i, per tant, doncs, el govern està emprenent aquesta investigació, que tan bon punt la finalitzi, la posarà damunt de la taula per assumir aquestes responsabilitats en aquest àmbit.
1: Dalmau assegura que ja han pres les mesures per evitar que l'error es repeteixi. Ara bé, per Junts, les explicacions del govern són totalment insuficients i avui han demanat crear una comissió d'investigació al Parlament. No se'n fien que el Departament d'Educació aclareixi del tot què va passar. També a Madrid, Junts han demanat la compareixença de la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació al Congrés. Volen que doni explicacions sobre què va fer el Ministeri quan va detectar les irregularitats i quina comunicació hi va haver amb el Departament d'Educació. Passen gairebé 7 minuts a les 2. Avui arrenca una nova onada de calor. Serà la tercera del que portem d'estiu i tot fa preveure que durarà almenys fins dimecres de la setmana que ve. Les altes temperatures afectaran especialment a Ponent, on el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat els avisos. És un nou episodi de calor en un estiu que ha arrencat amb els termòmetres disparats i continuaran així com a mínim fins la segona quinzena d'agost, Joel Penya.
8: Des del Servei Meteorològic de Catalunya asseguren que les altes temperatures de la primera meitat de l'estiu no s'havien vist mai al país, almenys des del 1950. Tot i això, l'onada de calor que comença avui serà la tercera i no la quarta, perquè l'última no va assolir els valors necessaris. En tot cas, la directora Sarai Sarroca explica que els propers 7 dies seran complicats.
9: Preveiem que tot just avui comenci l'onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic.
8: Aquesta situació de termòmetres disparats, sol i mosca, seguirà estirant-se almenys durant tota la primera meitat d'agost, després fins i tot d'aquesta tercera onada de calor. Pel que fa a les últimes dues setmanes de mes, el Servei Meteorològic preveu que hi hagi més precipitacions i això podria ajudar a frenar les temperatures.
1: Avui les temperatures doncs, poden pujar fins als 40 graus en alguns punts de Ponent. Abel Caral, on s'estan enfilant més els termòmetres? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs ara mateix justament en sectors de les comarques de Lleida, però també de la Catalunya central, a Organyà, a l'Urgell, 38 graus ara mateix també, però 38 a Montes a la comarca d'Osona, 38 a Solsona, 38 a Vilanova de Meià, a la Noguera, on ens acostem als 38 a Tortosa. Quin marge per acostar-nos més o arribar als 40 graus. Temperatures en general de 33 a 36 graus a l'interior del país i en espera que encara puguin enfilar-se més, sobretot cap a les comarques de Lleida. La costa entre 28 i 31, però amb una humitat molt elevada i una marcadíssima sensació de xafogor.
1: Doncs amb aquest episodi d'onada de calor, les persones sense llar de Barcelona tindran un espai per poder refugiar-se de les altes temperatures a partir de dissabte. L'Ajuntament obrirà unes instal·lacions amb aforament per 75 persones al passatge 2 de maig, al costat de l'Hospital de Sant Pau. Estarà obert de l'1 d'agost al 14 de setembre, de 10 del matí a 7 de la tarda. Júlia Vallvé.
11: L'accés serà lliure i estarà equipat amb taules i aire condicionat per evitar les altes temperatures. A més, els oferiran begudes com aigua o sucs o refrigeris com ara fruita o gelats. La comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes, explica que cal tenir un lloc com aquest a la ciutat.
12: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que hi havíem de poder oferir aquest espai perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa la calor i obrim no només aquest espai, sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta, que forma part d'un pla de ciutat.
11: Si hi ha més demanda que places, es farà rotació per franges horàries entre els usuaris, prioritzant les persones més vulnerables.
1: Això pel que fa a aquest episodi de calor extrema, però també preocupa la tardor, que podria portar fenòmens meteorològics extrems pel fenomen del Niño. És l'escalfament de l'aigua del Pacífic Oriental que produeix un efecte dominó que acaba afectant Catalunya. El cas és que mai havia estat tan calenta aquesta aigua i això posa el món en una situació sense precedents, Joel.
8: El Niño no es pot vincular directament a un estiu tòrrid o una sequera a Catalunya. Tot i això, provoca un efecte dominó que acaba tenint conseqüències al país. Ara s'està formant un Niño i això ja fa preveure una tardor amb episodis extrems. El cas és que habitualment l'anomalia de la temperatura al Pacífic era com a molt de 2 graus de temperatura i de manera extraordinària els havia superat. Aquest Niño té una anomalia de 4 graus. Sarai Sarroca explica que és una situació sense precedents.
4: Estem entrant en un escenari difícil de preveure perquè aquí s'hi sumen dos factors. Un és el de l'escalfament global i l'altre és d'aquest fenomen del Niño que no havíem registrat encara mai des de que tenim registres instrumentals.
8: Tot i que no hi havia evidència científica clara que demostri que el canvi climàtic tingui efecte directe sobre el Niño, l'escalfament global fa que la temperatura de base de l'oceà sigui més elevada. Això provoca que l'aigua sigui més càlida de l'habitual quan comença un episodi com l'actual.
1: I també estem molt pendents dels incendis. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un foc a Catalunya. Les flames han començat en una zona boscosa de Masllorenç, al Baix Penedès. De seguida hi han enviat 6 mitjans aeris i 24 dotacions terrestres per intentar evitar que agafi força. De moment, Protecció Civil ha demanat el confinament de diferents nuclis de població a Masllorenç, Masarbonès i diverses organitzacions de la zona, com ara la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. Els veïns han de tancar portes i finestres i evitar sortir de casa. És el primer incendi després d'uns dies relativament tranquils a Catalunya. Mentrestant, a la resta de l'estat milloren a poc a poc els grans incendis que han arrasat milers d'hectàrees. A Madrid i Castella, milers de desallotjats poden tornar a casa, tot i que s'ho trobaran tot calcinat al seu voltant. Tot i això, ningú dona l'emergència per acabada davant la previsió d'un nou augment de les temperatures. El foc que continua cremant i preocupa més, encara que també ha millorat, és el de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Ja ha cremat més de 9.000 hectàrees. Des de València, Héctor San Juan, bon dia.
13: Bon dia. Després d'una nit complicada però profitosa, els efectius de la lluita contra el foc centren els seus esforços en el flanc oest de l'incendi, entre els termes municipals de Tales i Alfondeguilla. Una zona de difícil accés, tal i com ha explicat aquest matí el cap del PMA d'aquesta jornada, el bomber Fernando Quindelán.
14: Realmente el flanco izquierdo, que es la zona oeste, es la que tiene en determinadas zonas un fuego algo más activo. Es una zona, como digo, muy quebrada, muy dificultosa de acceder y por eso tenemos una actuación relativamente irregular a la espera de acceder o de esperar.
13: Aquest bomber ha admitit que estem davant d'un escenari molt complex, ja que es tracta d'una massa forestal molt espessa i d'una orografia molt complicada. A més, l'ausència de vent ha puntualitzat, ajuda que no es propaguen les flames, però a vegades, com ahir, la concentració de fum impedeix actuar als mitjans aeris. A les 9.300 hectàrees ja cremades se sumen les vora 10.000 persones que continuen sense poder tornar a sa casa. De fet, la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha insistit avui en el reforç de la seguretat per evitar robatoris als domicilis dels municipis afectats.
1: Gràcies. I a la comunitat de Madrid i Àvila, els incendis entren en una fase de relativa tranquil·litat, tot i que es mantenen alerta perquè encara no es poden donar per controlats. Avui ja soten els efectes d'aquesta nova onada de calor que podria propiciar que revifin els punts calents que encara persisteixen. Pedro Sánchez ha visitat aquest matí el centre de comandament d'aquests incendis per destacar la bona col·laboració entre les institucions en una emergència de nivell 3. La primera vegada que el govern espanyol assumeix la direcció d'una emergència per culpa d'un gran incendi forestal. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
15: Bon dia. Al centre de comandament de Navalcarnero ja parlen de relatives bones notícies, de desescalada, de control imminent, de retorn dels desallotjats, de progressiva tornada a la normalitat. Els focs es donen per estabilitzats, ja no hi ha grans fronts de flama. Aquesta matinada, de fet, no hi ha hagut revifades del foc, però adverteixen que encara queden 12 hores decisives. Pedro Sánchez, aquest matí, les coses van bé, diu, però cal estar alerta.
16: La evolució continua siendo favorable. Con máxima prudencia, con máxima cautela, se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco. Por tanto, yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas.
15: Sánchez recorda que ara mateix hi ha 10 incendis forestals a l'Estat. Destaca la resposta eficient del seu govern i de la resta d'administracions implicades en la gestió d'aquesta crisi. Un assaig, de fet, perquè és la primera vegada que s'activa el nivell 3 d'emergència per a un incendi forestal. Reitera la proposta de pacte d'Estat i diu, enmig de la polèmica política, Per cert, Sánchez i Ayuso no han comparegut mai junts des que es va decretar l'emergència, que l'únic enemic és el foc.
1: Doncs enmig d'aquesta brega política per la gestió de l'incendi s'hi suma una nova variable, una nova polèmica a la Comunitat de Madrid. Avui el diari El País publica que el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha comprat un àtic de luxe al centre de la ciutat. El PSOE ha aprofitat la notícia per llançar-se al coll de la presidenta autonòmica. Consideren que és un despropòsit que la comunitat es gasti una morterada en aquest pis mentre fa temps que es retalla en prevenció d'incendis. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
17: Bon dia. L'àtic, segons El País, ha de servir com a oficina temporal de la presidenta madrilenya mentre durin les obres al seu despatx oficial. Però el PSOE recorda que la comunitat ja té altres edificis públics on es podria fer aquest trasllat. El ministre i rival polític d'Ayuso, Òscar López, ha vinculat la compra amb la falta d'inversió.

0: que no està del tot clar que aquest àtic hagi de ser la seva nova oficina temporal. Ha dit que podria ser el despatx d'algun dels seus consellers.
1: Dos minuts i tornem.
2: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
3: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
4: I d'on ha sortit aquesta butaca?
3: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
5: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: El coixí crema. La casa bull. I tu encara enganxat al sofà?
7: Vine a Servei Estació, però vine amb abric.
6: Hem derrotat la calor amb aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment, sense instal·lació.
7: Però espavila, queden poques unitats, van que volen. I també tenim ventiladors de sostre, de peu i de mà, per refrescar-te on vulguis.
6: I ara, amb la compra d'un aparell per combatre la calor, gelat de regal. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
8: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
11: Fàcil, intuïtiva i renovada.
12: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
1: Passen 19 minuts de les dues. Salvador Illa compra sense fer soroll el mes de marge que el govern espanyol dona al Partit Popular per estudiar el nou model de finançament. El president de la Generalitat entoma amb resignació l'ajornament del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer aquest matí per donar llum verda al model de finançament. Illa posa el focus en els populars, els demana que al setembre aparquin excuses i remin d'una vegada per totes a favor del pacte. N'ha parlat aquesta matinada des de Ho Chi Minh en un fòrum d'inversió i cooperació en Catalunya abans de volar a Singapur, on fa l'última parada del viatge institucional. Enviat especial de RAC1 al Vietnam. Cesc Giró, bon dia.
13: Bon dia. Tot i que ahir el president Illa exigia tancar el debat com més aviat millor per agilitzar la posada en marxa dels recursos del nou model, avui és comprensiu amb el diàleg que ha obert Pedro Sánchez perquè el PP estudia la proposta. Ara bé, els dona poc marge. Espera que al setembre toquin de peus a terra i remin a favor de la proposta sense dilatar els tempos. Creu que s'hauran d'explicar molt bé els seus territoris si finalment hi acaben girant l'esquena perquè el nou model de finançament reivindica beneficia a totes les comunitats.
14: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
13: Illa fa unes hores que ha aterrat a Singapur, on tancarà demà el seu viatge institucional al sud-est asiàtic. Fa una estona s'ha reunit amb el primer ministre de la República i amb l'ambaixador de la Unió Europea. Ara comparteix taula amb els executius catalans d'empreses multinacionals instal·lades al país.
1: I el govern d'Illa confia que l'oposició no posi bastons a les rodes a la llei per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta de la norma perquè els aspirants aspirants a alts càrrecs hagin de passar un procés de selecció i deixin de triar-se pel seu carnet polític. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, assegura que la majoria de partits ho han defensat en els seus programes electorals i està convençut que hi votaran a favor. Raia Colomer.
15: Sí, la futura llei també estableix que ocupin el càrrec com a mínim 7 anys, que és bastant més del que dura una legislatura anualment.

0: mensualment s'avaluaran els resultats i si compleixen els objectius cobraran fins a un 15% en variables. En una entrevista al Món a RAC1, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat aquest funcionament semblant al d'una empresa privada.
1: La complexitat, diguem-ne, que gestiona el sector públic és enorme, molt més que moltes companyies privades. Li puc assegurar que molt més que un banc, molt més que una companyia de telecomunicacions, no? I és veritat que nosaltres no podem competir en termes de sou perquè donem exemple, però també hem de poder ser competitius i en aquest sentit, diem, no? Bueno, doncs ha de ser possible que per objectius, que per desenvolupament de projectes es pugui introduir la retribució variable.
0: El govern va aprovar ahir l'avantprojecte de llei i tornant de les vacances d'estiu començarà tota la tramitació parlamentària.
2: Més qüestions. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades reclama 7.000 euros a la revista La Directa per publicar la identitat dels policies infiltrats en moviments socials. Segons l'organisme, els articles vulneren la intimitat i els drets dels policies. Els periodistes se'n fan creus i subratllen que la notícia té un interès públic evident i que per fer-la calia demostrar qui eren aquestes persones en realitat. Benet Iñigo.
3: Els agents van estar infiltrats en moviments pel dret a l'habitatge, casals de barri o col·lectius independentistes i van arribar a tenir relacions sexoafectives amb persones d'aquests moviments. El govern espanyol primer va negar aquesta pràctica, però davant les proves contundents, finalment ho va reconèixer, assegurant que era legal. El fundador de La Directa, Jesús Rodríguez, explica que no només els volen multar per fer la seva feina, sinó que també volen censurar-los.
4: Ens ordena que pixelem completament les cares, però també els tatuatges o qualsevol element identificatiu dels policies. Però va més enllà i ens insta a retirar els noms i cognoms ficticis, no només els reals, sinó els ficticis.
3: I l'advocada d'Irídia, Sonia Olivella, es posa les mans al cap que fins ara la justícia hagi arxivat les denúncies per l'espionatge i, en canvi, l'Estat persegueix el periodisme.
5: És especialment revelador que l'única investigació que ha realitzat l'Estat es faci a petició dels agents infiltrats contra el mitjà de comunicació, i no pas per la flagrant vulneració de drets i d'accés il·legal a dades que van patir les persones afectades.
3: La Directa ha presentat avui un manifest de denúncia que ja té el suport de desenes d'entitats socials i del món periodístic.
2: I els Mossos han identificat 24 víctimes de tràfic de persones des de l'any passat i pràcticament segur que n'hi ha moltes més. La policia avisa que és una xifra enganyosa perquè moltes víctimes viuen amenaçades o no reconeixen la seva situació. Per això, la policia ha activat un canal nou per denunciar casos d'explotació i demana la col·laboració de la ciutadania. Víctor Massip.
6: Com que les víctimes arriben endeutades, espantades i sense documents, mai denuncien l'explotació. Des de l'any passat han detingut 32 persones per tràfic d'éssers humans. En el cas de l'explotació sexual, els proxenetes han anat abandonant els prostíbuls i han traslladat el seu negoci a pisos de lloguer temporal. Ho ha explicat el sotscap de la unitat de tràfic d'éssers humans dels Mossos, Lluís Moreno.
7: Els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés tan fàcil, no?, als domicilis com els sí que els tenim als locals de prostitució.
6: El problema que més ha crescut és el de l'explotació laboral, especialment en supermercats i negocis clandestins com les plantacions de marihuana. Moreno ha explicat com capten els treballadors per esclavitzar-los.
7: Amb l'ús massiu de les xarxes socials estem veient molt la pesca. Ofereix una feina a Barcelona de netejadora de pisos, sou 1.500 euros amb pis i dietes incloses.
6: Els criminals convencen les víctimes que la policia és l'enemic, així que els Mossos demanen als ciutadans que, si sospiten de casos d'explotació, ho comuniquin directament al correu stopexplotació@mossos.cat. A més, penjaran cartells amb un codi QR per denunciar-los.
2: Els Mossos també han detingut l'home relacionat amb el crim masclista d'aquest dimarts a Barcelona. El sospitós s'ha entregat en una comissaria aquesta matinada, Marc Colls.
8: Sí, el crim va ser ahir al vespre. Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió en un domicili del carrer Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals. Quan van arribar, però, van trobar la dona de 34 anys ferida de gravetat. Els serveis d'emergència la van atendre, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El presumpte assassí era la parella de la víctima. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha recordat a totes les dones que tenen els canals per demanar ajuda.
9: Per dir-les que no estan soles, que tenen tot un conjunt de recursos a la seva disposició, des del telèfon 900-920, que és un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, un telèfon que no deixa rastre, en el que qualsevol persona, ja sigui perquè està patint una situació de violència o perquè l'està veient, pot recabar informació d'atenció.
8: És el quart crim per violència masclista aquest any a Catalunya.
2: I ho dèiem, en començar mort un treballador de 26 anys a la mina de potassa de Súria, al Bages. L'accident ha passat aquest dimecres al matí a la mina de Cabanasses, que gestiona l'empresa ICL Iberia, filial a l'estat d'una empresa israeliana, Aurora Rodríguez.
10: Els Mossos encara n'estan investigant les causes, però l'empresa ha emès un comunicat on explica que hi ha hagut un despreniment en la paret d'una de les galeries de la mina. La companyia assegura que lamenta profundament l'accident i es posa a disposició de la família i les amistats de la víctima. També expliquen que un cop s'ha detectat l'incident, s'ha activat el protocol d'emergència i s'ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones treballant. Al març del 2023, tres persones ja van morir en aquesta mina per un accident similar. Dues de les víctimes eren estudiants de màster.
2: 4 minuts i arribarem a 2:15. A Catalunya es fan gairebé 500.000 d'hores extres a la setmana que no es cobren. És a dir, més d'11 milions d'euros que els empresaris s'estalvien setmanalment. Són algunes de les conclusions d'un informe que Comissions Obreres ha presentat aquest matí. Demostra, entre altres coses, que ara hi ha més de 150.000 persones que amplien la seva jornada laboral, un 45% més que abans del Covid. Eulàlia Carrascal.
11: El 2019 hi havia 108.000 persones que feien hores extra i ara ja en són 157.000. Sobretot l'increment s'ha notat entre les persones més joves del sector dels serveis i també dones. Del total de persones que fan hores extres, la meitat no les cobren. En 6 anys s'ha duplicat la xifra de dones que allarguen la seva jornada laboral sense cobrar, mentre que en el cas dels homes només ha augmentat un 13%. La directora de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, denuncia que tots aquests diners van a parar als empresaris.
12: 141 euros setmanals no abonats, que si això ho multipliquem per les persones que a Catalunya fan hores extres no remunerades, que són els 80.000, vol dir que cada setmana a Catalunya hi ha 558.400 euros que no sabem on van. Bueno, sí que ho sabem, a la butxaca dels empresaris d'aquest país.
11: Per això ara el sindicat reclama que s'aprovi un nou reglament per controlar l'horari i evitar situacions com aquestes. Si no es fessin hores extres, es podrien crear 26.000 nous llocs de treball.
2: El Grec encara els últims dies de festival, amb dos espectacles que ja han exhaurit les entrades. Es tracta d'Un Julgamento, un muntatge que reflexiona sobre el clàssic Un enemic del poble, i dues coreografies de la companyia de Pequín Tao Dance Theater, que es diuen 16 i 17. Ona Pardo.
13: Un Juglamento és un espectacle de la brasilera Christian Jarty. La peça pren el relat d'Henrik Ibsen com a punt de partida i convida el públic a jutjar si realment el protagonista és un enemic del poble. Es posa a la seva pell Wagner Moura, candidat a l'Oscar i actor de Narcos, que ha defensat avui l'aposta de l'espectacle.
14: Que ellos deciden todos los días si este hombre, con la perspectiva de hoy, de 2026, se le hace un enemigo del pueblo, me parece el teatro que me gusta.
13: I en dansa, la peça que posarà el punt final al Grec serà 16 i 17, dues coreografies de Tao Dance Theater, una companyia de Pequín que es caracteritzen per numerar les seves obres. Pel coreògraf Tao Ye, és la manera que el públic vegi l'espectacle amb una ment oberta.
15: És igual que la música clàssica, que també hi ha moltes peces titulades amb números. D'aquesta manera en podem treure la part narrativa i centrar-nos en la puresa de l'art. Per això trio els números.
13: Els dos muntatges seran els últims del Grec el 30 i 31 de juliol.
2: I a l'agenda de concerts al Palau de la Música avui tenen una cita els fans del cinema. La Royal Film Concert Orchestra, que tocarà alguns dels clàssics de Hans Zimmer, el compositor de bandes sonores com Gladiator, que està sonant de fons, Interstellar o Origen. I ara el temps.
16: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
2: Ja tenim aquí la tercera onada de calor de l'estiu, que de moment avui ja ens porta a temperatures de 40 graus, Abel.
17: Sí, malgrat que encara no hi hem arribat, però els acabarem assolint cap a la Plana de Lleida i la Conca de Tremp. Però bé, tenim 38 graus, ja ens acostem als 40, a Organyà, a l'Alt Urgell, també a la Catalunya Central, a Montesquiu, a la comarca d'Osona, i en conjunt ara mateix entre 33 i 36, 37 graus, encara en marge perquè les temperatures pugin una mica més. Això són temperatures de l'interior del país, perquè la costa ni de bon tros s'enfilen tant, però la humitat és molt alta, entre el 60 i el 80%, en alguns casos una mica més, i això fa que la sensació de xafogor sigui molt marcada. Atenció, que la propera nit hi ha avís del Meteocat de calor nocturna a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, les Terres de l'Ebre, el Priorat i el Baix Camp.
18: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
19: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
2: Ara és el torn dels esports. El Barça, Fermín, confia en poder reaparèixer el trofeu Joan Gamp per Gemma.
20: Just farà 3 mesos de la lesió que no li ha permès jugar al Mundial i encara la recta final de la seva recuperació. En una entrevista que sentireu avui al Tu Diràs, el centrecampista del Campillo explica des de l'estaig de pretemporada blaugrana quines són les seves sensacions. A la vegada, Joan Garcia aposta per la continuïtat de Ferran Torres al Barça. El porter blaugrana ha posat en valor el davanter valencià i voldria que no marxés del club. El de Sallent també vol que aquest any sigui el de la Champions de Hansi Flick i ha beneït els fitxatges del Barça. Els del Madrid, diu, els posa en quarantena.
19: A RAC1 14-15.
20: De seguida sentirem tots els protagonistes en clau blaugrana i ho hem de fer començant per Fermín, a qui sentireu aquesta nit al Tu Diràs de RAC1 en una entrevista amb la Marta Ramon i el Xavi Rocamora. Marta, bon dia.
21: Hola, bon dia.
20: Des d'Anglaterra, des de St. George Park, com està Fermín? Què us ha explicat?
21: Doncs Fermín s'està posant a punt per reaparèixer al màxim nivell després de la lesió al cinquè metatarsià del peu dret que es va fer en el penúltim partit de Lliga davant del Betis i que el va fer perdre el Mundial. Ara, pel que hem vist, està més content, òbviament ja veient la llum al final del túnel després d'un estiu dur emocionalment i ja sap quan podrà tornar a jugar. Ens ho ha dit a RAC1.
22: Bé, estic molt bé. La veritat que tenia moltes ganes de tornar amb l'equip i poc a poc estic entrant en la dinàmica i molt content. La intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé, podria jugar uns minuts.
21: Uns minuts en l'estrena de la Lliga, un Fermín que creu que la fam de l'equip quedarà intacta malgrat haver guanyat dues lligues consecutives contra el Real Madrid d'Mbappé i que molts acabin de guanyar el Mundial.
22: Bueno, no hauria de ser així, la veritat que, com has dit, som molt joves i ens queda molta carrera i crec que si ens relaxem, doncs tirarem tot per la borda. Crec que hem de seguir guanyant amb les mateixes ganes que al principi i bueno, crec que tots estem en la mateixa sintonia i intentarem seguir tenint aquest sentiment de exigència i d'ambició.
15: I si no, hi ha Flick, no? Per acabar per dir-ho, escolta, vam anar per aquí.
22: No es deixarà.
21: Aquesta nit sentirem l'entrevista sencera amb un Fermín que amb 23 anys és un dels veterans aquí a St. George's Park i que pot explicar als més joves com d'important pot ser un estatge o una gira 3 anys després de la seva explosió l'estiu del 2023 als Estats Units, que va fer que Xavi apostés per ell i que, lògicament, doncs va canviar-li la vida.
20: Doncs, com dius, l'entrevista sencera la podreu sentir aquesta nit al Tu Diràs de RAC1, aquesta entrevista amb Fermín, amb la Marta i el Xavi en Rocamora. Però aquí a St. George Park, Marta, com ha anat el dia? Perquè s'han entrenat aquest matí, no?, amb la presència d'un dels mundialistes, però de moment només com a espectador.
21: Bé, de fet, no ha arribat ni com a espectador. Rafinha ha arribat una mica més tard. Rafinha ha arribat aquest migdia a St. George's Park, quan els seus companys ja s'havien entrenat. Aquesta tarda, recordem, la tenen lliure i, per tant, Rafinha s'exercitarà ja demà al matí. Hansi Flick l'ha rebut amb els braços oberts. També els seus companys, pel que ens diuen, evidentment tothom content de tenir Rafinha ja per aquí. S'haurà de posar físicament a punt després de tenir problemes al Mundial i per això, de seguida, doncs, ja començarà a fer treball també al gimnàs. El vicepresident Rafa Juste també està previst que arribi el dia d'avui. Ho farà aquesta tarda. No, en canvi, òbviament, el president Joan Laporta encara ingressat a l'Hospital de Barcelona superant l'arrítmia.
20: Doncs molts ànims a Joan Laporta. Quan tingui l'alta, doncs ja segur que el veurem i el sentirem durant el mes d'agost. Gràcies, Marta.
21: Fins després.
19: 14:15.
20: I el porter del Barça, Joan Garcia, ha presentat avui el seu nou campus de futbol a prop de Blanes i ha expressat el seu desig de col·locar una rèplica de l'orelluda de la Champions al costat de la Copa del Món que ha aconseguit amb Espanya. El mateix desig que Pau Cubarsia expressava fa dos dies. Amb en Joan Garcia ha estat avui el Xavi Morlans. Xavi, bon dia.
0: Hola, Gemma, bon dia. Sí, avui Joan Garcia ha parlat per primera vegada amb els mitjans des que es va proclamar campió del món ara just fa 10 dies. El porter de Sallent ha estat preguntat per tots els temes que envolten l'actualitat blaugrana, començant per com afronta l'equip aquesta nova temporada i si la Champions s'ha convertit en la gran obsessió d'aquest grup.
1: Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
0: També ha respost sobre com veu ara mateix l'equip després de les incorporacions de Gordon i Adeyemi, i si creu que aquests dos futbolistes donen un salt de qualitat necessari a la plantilla.
1: Bien, me gusta. Creo que son jugadores de un perfil que al míster le gustan mucho, entonces eso al final yo creo que para formar una plantilla es lo más importante y bueno, no he podido coincidir con ellos todavía, pero me gustan, creo que nos van a aportar mucho y creo que son piezas que nos vienen bien.
0: Joan ha compartit tota la temporada amb un Pau Cubarsí que no tan sols ha estat escollit com a millor jugador jove del Mundial, sinó que alguns el situen com un mereixedor candidat a la pilota d'or. El porter blaugrana no ha dubtat en elogiar a un Pau que assegura no és normal al seu altíssim nivell, donada la seva joventut.
1: Bueno, espectacular, jo sempre dic que no té vergonya. Sí, el que fa amb aquesta edat, que pots esperar que sempre doncs, tingui algun error d'inexperiència i mai arriba aquest error, ni en una final de Mundial. Jo molt content per ell, perquè és un nano que treballa molt, doncs sobretot jo també des de darrere, intentar ajudar-lo, intentar acompanyar-lo una mica el que puguem en aquest camí, perquè bueno, jo personalment tinc clar que és el millor central del món.
0: I un altre nom propi del Mundial ha estat el de Ferran Torres, autor de l'únic gol de la final i que en les últimes setmanes han crescut els rumors sobre una possible sortida del Barça del davanter. Joan, això sí, ha deixat clar que si fos per ell, el valencià hauria de seguir una temporada més com a blaugrana.
1: Yo encantado de que se quede, evidentemente. Creo que es un gran jugador que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo. Evidentemente, si pudiera escoger yo, claro que se quedaría.
0: Amb tot, Joan Garcia, igual que la resta d'internacionals espanyols, Jules Koundé i Antoni Gordon, seran els últims en incorporar-se a la pretemporada blaugrana, esperant-se la seva tornada a la feina durant la setmana del 3 d'agost. Això sí, Joan ha deixat clar que tot i estar de vacances, segueix treballant per arribar en el millor estat de forma a l'inici d'una temporada que preveu il·lusionant i divertida pels culers.
20: I si Rafinha ja és amb el Barça, el Real Madrid de Josep Mourinho comença a recuperar també efectius mundialistes. Avui ha rebut dos jugadors. Bernat Balboa, bon dia.
4: Hola, Gemma, bon dia. Endrick i Rüdiger han començat la pretemporada amb el Club Blanc després de la seva participació al Mundial. Han arribat abans perquè Endrick va caure eliminat als vuitens de final amb el Brasil contra Noruega i Rüdiger amb Alemanya contra el Paraguai als setzens. Per tant, tots dos es posen sota les ordres del tècnic portuguès per a guanyar-se la seva confiança de cara a la pròxima temporada. Un Madrid que continua de preparació, ahir contra el Leganés en el segon amistós. Va ser un partit novament a porta tancada, a Valdebebas, amb gols de Valverde, Gonzalo, Mastantuono i un últim en pròpia porteria. 4-1 com a resultat final, la segona victòria d'aquest estiu. El davanter brasiler i el central alemany s'hi suma Denzel Dumfries, un dels fitxatges d'aquest mercat. El lateral neerlandès ha destacat la bona rebuda dels seus companys.
23: Great stuff, great coach, so...
24: És un cos tècnic fantàstic i l'entrenador també. És molt agradable treballar amb ells i aprendre'n. Tothom m'ha acollit molt bé. Alguns jugadors encara estan de vacances, però els que hi són m'han rebut molt bé. Em sento molt ben acollit per l'entrenador i el cos tècnic.
4: Mentrestant, el club continua pendent de reforçar l'equip amb Diomandé i Rodri com a clars objectius. En el cas del primer, s'espera que l'acord es pugui tancar del tot amb el Leipzig en els pròxims dies, mentre que amb el migcampista espanyol, segons indiquen diversos mitjans, s'han iniciat ja les primeres converses amb el Manchester City.
20: I el Madrid, que també ha confirmat un nou amistós.
4: Els de José Mourinho disputaran l'últim partit abans de l'inici de Lliga contra el Schalke 04 el diumenge 16 d'agost. Ho faran a domicili a les 5 de la tarda a l'estadi Veltins Arena de Gelsenkirchen, amb 62.000 espectadors de capacitat. I serà el català Marco Corella, un dels nous fitxatges del Madrid, que s'ha fet el tatuatge que va prometre en cas de guanyar el Mundial. El d'Alella va dir que si la selecció espanyola s'enduia la segona estrella, es tatuaria la cara de Luis de la Fuente. Doncs objectiu complert i dit i fet, Cucurella ens ensenyat a les seves xarxes com ara dur tatuada la cara del seleccionador a la part posterior del braç esquerre. Se'l reconeix a la perfecció mentre agafa amb la mà la Copa del Món.
20: No dubtàvem pas que Cucurella complís la seva promesa. L'Espanyol té avui la primera de les cites de la pretemporada Terres Angleses contra el Burnley d'Alan Pace, un partit entre dos equips germans. Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia. Sí, la plantilla va arribar ahir a la ciutat esportiva del Burnley i avui ja té el seu primer amistós dels dos que disputaran Terres Angleses. L'equip entrenat per Manolo González juga avui a 8:45 del vespre contra el Burnley, equip que també està en propietat d'Alan Pace, que tot i el seu descens de la Championship la temporada passada, serà el primer gran repte de l'Espanyol en aquesta pretemporada. El d'avui serà el primer duel que els dos equips disputen d'ençà que tenen el mateix propietari. Per aquest partit, Manolo té disponibles els 25 futbolistes que s'han portat a la gira, inclòs el lateral dret de l'Espanyol B, José Ángel. I pel que fa a les baixes, destaca la de Miguel Rubio, a qui el club hi està buscant una sortida. El segon i últim amistós de la gira anglesa jugarà dissabte a les 4 de la tarda contra el Middlesbrough, un equip que competeix a la Championship després de quedar-se a les portes de pujar la temporada passada. Un cop acabat aquest partit, la plantilla tornarà cap a Barcelona el mateix dissabte i tindrà el seu últim test de pretemporada el 8 d'agost contra el Coventry City de la Premier League. Recordem que de moment els blanquiblaus s'han enfrontat a l'Olot, al Pau Francès i al Sabadell, amb un balanç de dues victòries i un empat.
20: D'altra banda, avui s'ha fet públic l'interès de l'Espanyol per un jove central, el serbi Giancarlo Simic.
3: Sí, té 21 anys i és propietat de l'Al-Ittihad saudita, que no compta amb ell malgrat haver pagat prop de 20 milions a l'Anderlecht fa menys d'un any pel seu traspàs. El tècnic, Jens Wissing, no compta amb ell i l'Espanyol el vol incorporar cedit aquesta temporada amb una opció de compra. El primer escull, però, a hores d'ara és la voluntat del jugador. Simic no té gens clar sortir de l'Al-Ittihad, malgrat que no li asseguren minuts. L'Espanyol intentarà convèncer-lo i assumir una part de la seva fitxa, que és molt alta. A Simic se'l considera un central de molta projecció. Va néixer a Alemanya, però és internacional absolut amb Sèrbia, d'on són els seus pares. Es va formar el planter de l'Stuttgart i ha passat després pel Milan i l'Anderlecht.
20: I avui és un dia farcit de futbol, de partits amistosos, de fet, a tort i a dret, perquè els equips catalans tenen força cites, per exemple, no només l'Espanyol, també el Girona. Joan Ferrer, bon dia.
5: Bon dia, Gemma.
20: Un Girona que s'enfronta al Castelló a Vilablareix.
5: Sí, en un nou test per l'equip gironí serà ja el quart amistós de l'equip de Quique Álvarez, que segueix preparant-se per aquesta nova temporada amb l'objectiu de l'ascens entre Sella i Sella. Avui duel contra el Castelló, rival que precisament es trobaran a la segona divisió aquest curs i contra qui buscaran recuperar el camí de la victòria després de l'empat contra l'Atkatsia Saudita i la derrota a l'últim sospir contra l'Alavés en un partit que va servir per posar el punt final a l'estada a la Vall d'en Bas. El d'avui no serà l'últim compromís del Girona aquesta setmana. Els de Quique Álvarez rebran el campió de la Premier, l'Arsenal, en el tradicional trofeu Costa Brava aquest proper dissabte davant l'afició a Montilivi. Tot plegat en una setmana, recordem, en la que la notícia més destacada, sense dubte, ha estat l'anunci de la renovació per una temporada més del capità Christian Estuani, que seguirà vestint la samarreta blanc i vermella per desena temporada. El partit d'avui, però, aquest Girona-Castelló a 6:45 a Vilablareix, a la ciutat esportiva del club.
20: I el Centre d'Esports Sabadell afronta aquesta tarda el seu tercer partit de pretemporada. És el primer que juga a casa. Miquel Pasqual.
6: El conjunt arreguinat s'estrena avui davant la seva afició, tot i que no ho fa a la nova Creu Alta, encara en obres. Rep el Manresa, que acaba de pujar a segona federació, a 8:45, però fa al complexe Sant Oleguer per obrir un tram de 3 partits de preparació entre avui i dissabte, ja que divendres s'enfronta l'Interescal de Sandorra i un dia després es veurà les cares amb l'Andorra, en aquest cas a porta tancada. Després d'obrir la pretemporada amb una derrota contra el Castelló i l'empat de dissabte enfront de l'Espanyol, el conjunt de Ferran Costa busca la seva primera victòria contra el primer rival d'inferior categoria, que també és molt especial per l'entrenador del Sabadell, ja que va dirigir durant 3 anys al Manresa, en la que va ser la seva primera experiència al futbol professional. Pel que fa als efectius, l'últim fitxatge, Pipa, ja està llest per debutar, mentre que Coixa, que no va jugar contra l'Espanyol, podria reaparèixer, al contrari que Javi López Pinto, que seria baixa per lesió. Però la jornada prèvia del partit va estar marcada per l'anunci de la retirada del fins ara capità de l'equip, Rubén Martínez, que posa fi a la seva carrera als 36 anys després de 2 ascensos consecutius amb el Sabadell en les seves 2 temporades com a jugador. però no s'acomiada del club, perquè ell mateix va explicar que tindrà un nou càrrec a l'entitat.
7: Me refiero al futbol como jugador, sintiéndome un privilegiado, y lo hago en paz, orgulloso y agradecido. Pero mi camino en el fútbol no termina aquí. Ahora empieza una nueva etapa. El Sabadell me ha dado la oportunidad de continuar formando parte del club y de iniciar un nuevo camino dentro del área deportiva como secretario técnico.
6: Així que passarà de la gespa a ser la madreta de Lucas Vial als despatxos de cara al retorn dels arrequinats a segona divisió.
20: Per cert, que la nova Creu Alta sí que hauria d'estar ja enllestida el 2 de setembre perquè serà el dia que acollirà la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça B a partir de 7:45 del vespre. I a banda dels partits en presència catalana, Roger, tenim altres cites avui.
3: Sí, aquest matí s'han disputat ja els primers duels del dia. El Tottenham ha empatat a 1 contra el Sydney, però els anglesos s'han emportat el partit als penals. I el Borussia Dortmund ha perdut 1-0 contra el Cerezo Osaka japonès. Tot plegat en un dia que ve carregat d'amistosos pels equips espanyols. El Celta ha obert la jornada amb un empat a 2 contra l'Acadèmic de Viseu. A la tarda, carrusel de partits a partir de les 7. Atlètic de Madrid, Getafe, Racing Athletic Club, Depor Lugo, Betis, Olympique de Lió i Osasuna Ipswich. A més, el Villarreal jugarà un triangular contra la Lluia Saudita i el Como. Pel que fa als partits d'ahir, el València va superar 1-2 al Derby County, mentre que la Real Societat es va imposar 2-4 a l'Aston Villa. A casa nostra, el Sant Andreu ha perdut aquest matí contra el Mallorca B 1-0. Se li ha marcat de penal l'únic gol del partit. Tot plegat després que ahir el club informés que les obres al Narcís Sala començaran dilluns 3 d'agost i acabaran a principis de novembre, tal com estava previst. Mentrestant, l'equip haurà de jugar a Can Dragó com a local com a mínim 5 partits de Lliga. A la Champions continuen els partits de la segona fase de classificació amb un total de 8 eliminatòries. Obre la jornada a les 5 de la tarda el Cairat Almaty contra l'Omonia Nicosia i la tanca el duel que enfronta l'Eslovan Bratislava contra l'Iberia Georgià. A les 8 el Fenerbahçe Turc juga contra el Górnik Zabrze polonès i a la Conference del Santa Coloma Andorrà s'enfronta a 8:45 al Ràpid de Viena amb un resultat advers de l'anada de 3-1.
20: I embolica que fa fort la FIFA, ara us ho explicarem, té la intenció de privatitzar part dels mundials. Com? Doncs segons va destapar el mitjà britànic The Times, la FIFA vol explotar els drets comercials i la gestió dels tornejos, tant masculins com femenins. És a dir, pretén vendre a inversors privats una part del Mundial de Seleccions i del Mundial de Clubs. La idea ja té crítiques i detractors i, de fet, les 55 federacions que composen la UEFA es reuniran aquesta setmana d'emergència per discutir aquests plans de la FIFA, segons ha informat avui la BBC. Com pretén privatitzar la FIFA una part del Mundial? Doncs ho farà, segons ha confirmat, a través de la creació d'una empresa filial, la FIFA Forward Enterprise. La FIFA diu que pretén ampliar el finançament per al desenvolupament del futbol i, segons The Times, aquesta iniciativa de Gianni Infantino, que seria el director general d'aquesta nova empresa amb un sou astronòmic, l'han dissenyat persones properes a Donald Trump. Una de les empreses que hi ha pel mig, de fet, és Thrive Capital, propietat de Joshua Kushner, germà del gendre de Trump. Ara bé, la iniciativa només triomfaria amb l'aprovació de les 211 associacions membres de la FIFA i, si se'n surten, doncs, destinaria 20 milions de dòlars per associació i finançar immediatament projectes especials de cada país. Malgrat aquesta injecció de diners, la UEFA veu tot plegat com una forma de vendre participacions a empreses privades i considera que s'ha traspassat una línia. Per tant, les 55 nacions que conformen la UEFA es reuniran de forma telemàtica aquesta setmana per tractar tot plegat. De fet, la FIFA acaba d'anunciar que dona un termini de 53 dies a totes les associacions membres de la FIFA perquè responguin a aquesta oferta. Qui n'ha opinat avui, com no podria ser d'una altra manera, és el president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas.
8: Gianni Infantino no és la solució a la governança de la FIFA, és el problema. Les competicions i els drets comercials de la FIFA no són patrimoni personal d'Infantino. Qui barreja política, disciplina, diners i poder sense transparència no pot liderar res. La FIFA promet ara més de 10.000 milions de dòlars i fins a 20 milions addicionals a cada federació mentre prepara l'entrada d'inversors privats als seus drets i competicions. No sembla una reforma, sembla una campanya electoral finançada amb el futur del futbol. El desenvolupament no es pot utilitzar per comprar vots ni silencis. Ens estem endinsant a l'iceberg.
20: Declaracions de Javier Tebas. També la Federació Anglesa en particular ha fet un comunicat assegurant que no en sabia res d'aquesta iniciativa i el comissari europeu d'esports, Glenn Micalef, ha advertit fa uns moments que això no és beisbol i demana que treguin les mans del futbol. Repassem ara altres titulars de futbol.
3: Neymar no tornarà a vestir la samarreta del Brasil. L'exblaugrana ho va confirmar després del seu partit amb el Santos, remarcant que el seu moment a la Canarinha havia acabat.
9: Mas não vai ter. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivei muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais.
3: Aquestes paraules reforcen el que ja va donar a entendre quan el Brasil va caure als vuitens de final d'aquest Mundial contra Noruega. Encara en seleccions, el president de la Federació Francesa de Futbol, Philippe Diallo, no vol comentar el sou del nou seleccionador Zinedine Zidane. Diu que és confidencial i que als aficionats el que els interessa és que es guanyin trofeus. Més coses, el Rayo Vallecano encara no sap on jugarà d'aquí a un mes. La Comunitat de Madrid ha decidit tallar la concessió de la llicència que li havia atorgat perquè utilitzés l'estadi de Vallecas. La llista de problemes és llarga i algunes de les incidències són greus. El dubte ara és saber on jugar el conjunt de Martin Presa al mes d'agost. Tenen una setmana més de marge perquè el primer partit de Lliga serà fora de casa contra el Sevilla, però el cap de setmana del 20 rebran l'Alavés. I un últim apunt perquè el defensa de l'internacional de Porto Alegre, Víctor Gabriel, ha rebut una de les sancions més exemplars que recorda mai el futbol. No podrà tornar a jugar fins que el rival a qui ha lesionat es reincorpori als entrenaments amb el seu club. Això sí, amb un màxim de 180 dies.
20: Baixem ja el futbol per parlar de bàsquet, perquè avui, Joan, hem sabut els calendaris de l'Eurolliga i també de l'Eurocup.
5: Sí, comencem per l'Eurolliga, que seguirà repetint el mateix format que en aquestes últimes temporades, amb 20 equips, tots contra tots, i després la posttemporada amb el play-in, els play-off i la Final Four. L'únic canvi, això sí, ja ho vam explicar, és l'entrada del Besiktas turc en el lloc del Mònaco. Del calendari que hem conegut avui, destaca que el Barça s'estrenarà a casa, al Palau, contra l'Anadolu Efes de Pablo Lasso i Mike James, un dels fitxatges que estava tancat pel Barça per aquesta nova temporada, però al final el club blaugrana es va acabar fent enrere després de conèixer la marxa de Xavi Pascual del club. Un Xavi Pascual amb qui el Barça es veurà les cares a la segona jornada, en la que els de Sekulic visitaran la pista del Dubai Bàsquet. I pel que fa als clàssics, el primer serà el 3 de desembre a Madrid i el de la segona volta al Palau el 5 de març. Com a altres dates destacades, ja sí que Vicius tornarà al Palau el 24 de novembre, Xavi Pascual el 29 de gener i Peñarroya el 16 d'abril, en l'última jornada. I més enllà del calendari de l'Eurolliga, també hem conegut el de l'Eurocup, competició que disputarà el Kitsanas Manresa. Els de Diego Ocampo debutaran amb un duel molt exigent a la pista del PAOK grec el dia 30 de setembre i acabaran la primera fase visitant la pista del Mònaco el 13 de gener. L'estrena al Nou Congo serà el 7 d'octubre contra l'Ulm alemany.
20: I a banda d'aquestes novetats, aquests calendaris, avui l'Ilerna Lleida ha anunciat el seu segon fitxatge.
5: El base nord-americà Darius McGee, de 27 anys i 1,74 d'alçada, que arriba procedent del Burg francès, equip amb qui ha disputat i ha guanyat l'Eurocup amb una mitjana de 12,3 punts i 4,7 assistències en els 23 partits que va disputar aquest últim curs a Europa. És el segon fitxatge tot just del conjunt lleidatà aquest estiu, firma per una temporada i compta amb passaport armeni. I encara en bàsquet podem fer un últim apunt perquè tenim un nou capítol al cas Hezonja, l'aler croat que, tal com hem anat explicant aquesta setmana, té un acord per una temporada amb els Cleveland Cavaliers de l'NBA, però abans ha de resoldre la seva sortida del Real Madrid, un Madrid que no li està posant les coses fàcils perquè alega que el jugador no va dipositar a temps la clàusula de sortida, que expirava el 20 de juliol. Ara, tant Hezonja com el Madrid hauran de negociar unes noves condicions per pactar la sortida d'un jugador que té un contracte ascendent amb el Club Blanc i que els uneix fins al 2029.
20: I en tenis avui comencen els vuitens de final de l'Obert de Washington, Roger.
3: Sí, abans però s'haurà de disputar encara l'últim partit de setzents de final. És el duel que enfronta el número 6 del món, Àlex de Minaur, contra el grec Stefanos Tsitsipas, que havien de jugar ahir. De fet, era el partit més esperat que tancava la jornada, però finalment es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Avui a les 7 de la tarda, a la pista principal, es disputarà aquesta eliminatòria. A la mateixa hora, Lorenzo Musetti i Alexander Vukic jugaran el primer partit de vuitens, i passades les 8, el número 10 del món, Taylor Fritz, s'enfrontarà el polonès Kamil Maksak. Tot plegat després que ahir Rafa Hoder s'imposés a Arthur Fields en dos sets, per 7-6 i 6-3. El rival del madrileny als vuitens de final serà el japonès Kei Nishikori. Els altres classificats de la jornada van ser Menchik, Shelton, Nakashima, Hewitt i Manarino. I en el quadre femení, la càntabra Cristina Buxa va perdre per 2-16-1 contra Polina Kudermetova.
20: I fora de Washington, la catalana Marina Bassols ha dit adéu al torneig de Memphis en la primera eliminatòria.
3: Sí, la blanenca va perdre en 3 sets contra la txeca Mitmanova per 6-2, 3-6 i 6-4. Després d'arribar a semifinals a Kitzbühel, Bassols no ha pogut progressar en el clàssic de Memphis.
20: En ciclisme, ciclisme s'ha confirmat la participació de Mireia Benito al Tour de França femení. La de Llorenç del Penedès, que corre per l'equip Soudal, disputarà el segon tour de la seva vida. La ronda francesa començarà aquest dissabte i s'acabarà el dia 9 d'agost. Qui encara està recuperant-se de la seva participació al tour masculí d'enguany és Joel Nicolau, que hi va passar pel Tuiràs i explicava que s'ha enamorat de la prova.
10: Impressionant. Jo a Catalunya no havia vist mai les carreteres tan plenes de gent com vaig veure a l'inici del Tour a Barcelona. O sigui, l'afició que es va apropar a veure el Tour és impressionant, tant a Barcelona com a qualsevol lloc on te passàvem.
20: De fet, segons Nicolau, els francesos marquen la diferència. Nicolau, que no participarà a la Vuelta a Espanya perquè el Caja Rural no la disputa, però el veurem aquest cap de setmana a la Clàssica de Sant Sebastià. I Roger, què més ens falta per saber?
3: Que ja tenim el llistat oficial dels atletes que aniran a l'Europeu de Birmingham, que es disputarà entre el 10 i el 16 d'agost, amb fins a 18 esportistes catalans possibles. En categoria femenina, Gels Acura Bestué competirà als 200 metres i els relleus de 4%, i Marta Mitjans als 400 metres. Meritxell Soler a la marató, Sara Gallego als 400 tanques, Erika Maceres als relleus de 4% metres i Raquel González i Laura Monge a la marató de marxa. Pel que fa a la categoria masculina, Desamato Kelfen disputarà la prova als 10.000 metres, Ibrahim Shakir i Elias Fifa a la marató i Jaime Guerra al salt de llargada. A més, Pol McGrath farà la mitja marató de marxa, Guillem Crespí i Oriol Sánchez als relleus de 4% metres i Bernat Herta als relleus de 4 per 400 metres.
20: Una pausa i tornem.
11: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
12: Valorado.
11: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
12: 100% asegurado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Si vosé la compra ve a Dana Carrefour.
14: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
25: Tiri, tiri, tiri.
26: Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
27: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
26: Directament.
27: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
28: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
29: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
28: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
29: Truca al 900-903-743.
30: Medishore.
31: Tiri, tiri, tiri.
32: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
33: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
32: Bona fórmula, eh?
33: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
34: Ràdio en directe.
35: Actualitzada al minut.
36: Alertes d'última hora.
35: RAC més 1.
37: Notícies.
36: Podcast.
35: Contingut exclusiu.
37: Escolta.
36: Navega.
37: Descarrega.
35: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
37: Fàcil, còmode.
36: Intuïtiva.
37: I renovada.
35: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
38: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
35: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
39: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
35: El dissabte 1 d'agost, des de 6:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
40: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
35: El dissabte 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
41: 3-2-1,
35: fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Les 3 actualitzem la informació a aquesta hora que ha passat pel confinament de diversos nuclis de població al Baix Penedès. Un incendi forestal obliga els veïns de Masllorenç i de Masarbonès a tancar-se a casa, també els de diverses urbanitzacions de la zona, com ara la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. Els bombers avisen que les flames van escopint focus secundaris. Ara hi treballen amb 27 dotacions, 7 de les quals aèries. I fa pocs minuts que ho ha anunciat el ministre Fernando Grande Marlaska, l'incendi de la Serra Oest de Madrid i el d'Àvila han quedat estabilitzats. Amb aquesta millora s'ha decidit que els veïns d'alguns dels nuclis desallotjats a Madrid podran tornar a casa. A més, a Àvila la desescalada ja és completa, tots els evacuats poden tornar i s'han aixecat els confinaments. Tots dos incendis han cremat més de 70.000 hectàrees. Tot plegat avui que comença la tercera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimecres de la setmana que ve. Feia gairebé 80 anys que no teníem un inici d'estiu tan complicat, tal com explica la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca.
1: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat 2 i avui comencem la tercera.
0: Avui recuperem els 40 graus i, com dèiem, la cosa va per llarg. Abel Caral.
2: Sí, temperatures les properes hores de fins a 40-41 graus a les comarques de Lleida, plana a Lleida, però també Conca de Tremp, algunes valls del Prepirineu, i en general de 35 a 40, 34, 38, 39, a la resta de comarques interiors. Molta humitat a la costa on no puja tant la temperatura, però amb una marcada sensació de xafogor. Això es repetirà de cara a demà. Temperatures tan altes com les d'avui, o fins i tot una mica més. Divendres tindrem més pols en suspensió i això farà que la temperatura reculi lleugerament, però la calor continuarà molt intensa. I, en tot cas, dissabte, diumenge, els primers dies del mes d'agost, temperatures que de nou tiraran cap amunt. I n'hi ha per dies. Ben bé una setmana amb temperatures molt disparades i amb nits de molt mal dormir, especialment a la costa.
0: També us hem explicat el malestar dels centres educatius que se senten assenyalats pel govern com a culpables del fiasco de les proves PISA. Els instituts amb què ha parlat RAC1 neguen la hipòtesi que va deixar a caure el Departament d'Educació, que els docents s'havien fet un embolic amb els criteris d'altres exàmens. Fins i tot els experts diuen que les xifres no quadren.
4: És un cas, fins i tot des d'una perspectiva internacional, inaudit. Les taxes d'exempció sempre s'han situat a l'entorn del 5%. Per tant, històricament, no hi ha precedents d'una taxa d'exclusió tan elevada.
0: És Francesc Padró, que va treballar durant 10 anys a l'OCDE i no s'hi havia trobat mai. I ho hem sabut fa no res al cas Leire Díez, suma un nou imputat. És l'exdirector de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos. El jutge Santiago Pedraz l'ha citat a declarar el 10 de setembre a l'Audiència Nacional. En esports, Fermín espera poder reaparèixer al trofeu Joan Gamper.
20: El Blaugrana ha explicat a RAC1 que vol tenir minuts en el partit de presentació de la temporada el 19 d'agost, quan farà 3 mesos de la seva lesió. Rafinha s'ha afegit avui a la concentració del Barça-Anglaterra després de disputar el Mundial. Avui és un dia farcit d'amistosos, per exemple, juga el Girona-Castelló a 6:45, també el Sabadell-Manresa a 8:45 i 15 minuts més tard l'Espanyol s'enfronta al Burnley a Anglaterra. I també s'han sortejat els calendaris de l'Eurolliga de bàsquet, que començarà el 24 de setembre amb un Barça-Anadolu Efes d'Istanbul, i el de l'Eurocup amb el Kitchener-Manresa jugant a la pista del PAOK de Salònica el 30 de setembre. I potser 18 catalans acabaran formant part de la llista de preseleccionats per disputar el Campionat d'Europa d'Atletisme de Birmingham el mes d'agost.
0: Les 3 i 4 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo i l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9-7, la Montse Martí.
20: I el tu diràs amb en Xavi Rocamora.
0: El 14-15 torna demà puntual a les 2, ara els taloners del Versió RAC1.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del Versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
6: És un normal, home.
7: Ho passo de conya.
8: Pues vinga, anem.
9: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts a les 3. Som els d'abans del claper. Som els taloners! Guillem Estadella, bona tarda.
3: Bona tarda, Maquinota, què tal, com estàs?
9: Home, radiant avui dimarts.
3: Per favor, si ja ho vam dir que avui, a part 29 de juliol, sí. Dimecres 29, és un dia molt especial perquè és l'aniversari d'un col·laborador del programa. És l'aniversari... No, a veure qui creus que és.
9: Mar Llibre, l'Arnau París.
3: No.
9: Si no és l'Arnau París. Has dit col·laborador, no col·laboradora, per tant, descartem Alejandra,
3: sí,
9: Castelló.
3: Sí.
9: No és Mar... Ah, ja sé on vas.
3: A veure, qui creus que és?
9: Jo crec que l'única que... per descartes és, sí, l'Opau de Pons.
3: Efectivament, avui és l'aniversari de l'Opau de Pons. Ole! Avui et toca... A Toni, bueno, estem aquí recuperant una versió del Hosmer, però ja,
9: sí,
3: m'agrada...
9: Sí, perquè és molt versionero, això és molt versionero.
3: L'Opau de Pans and Company.
9: L'Opau de Pans? Hosti, m'encantaria...
3: L'Opau de Pans.
9: Després del Barbocata, la competència a Pons és l'Opau de Pans.
3: L'Opau de Pans and Company. Ai, Déu meu. Mira, anem a trucar-lo, a veure on és. Ja deu anar borratxo, crec jo. A veure, a veure.
9: Aviam.
3: A veure.
9: Però l'has avisat abans, no?
3: Home, no. Escolta. Pauet!
6: Què passa, nen?
3: Per molts anys, guapo!
9: Ole!
3: Ole!
6: Moltes gràcies, com ho saps?
3: Home, ai, perquè jo tinc apuntat al calendari els aniversaris dels meus amics.
6: Ara m'has agradat aquí, hòstia, moltes gràcies.
3: Ole.
9: Ole. Vols fer un, com és allò que fas tu, que arribes, un garrotí...
3: Que fa el ton que és.
9: Allò que fa ell.
6: Un garrotí per mi mateix.
3: O sigui, és que queda una mica cutre demanar-me
9: un garrotí. No, per l'audiència d'estiu, que hi ha molta gent nova que ens escolta a l'estiu.
3: Clar.
6: Ah, pels oients a l'estiu.
3: Sí. Clar, perquè estàs en directe pels taloners d'estiu, ara.
6: Home, doncs, guaita, com va l'estiu, bé?
9: Bé.
3: Tu què tal, molt bo o què?
6: Sí, és que m'enganxa de la carretera, perquè vaig amunt i avall.
3: Ai.
6: M'he parat amb una àrea de servei, sí? Perquè dic, guaita, ja em truco l'Estadella, que deu voler.
9: Amb llumetes, l'àrea de servei? Té llumetes a fora o no?
6: No sé, perquè ara el de dia no es veu, si hi ha llumetes.
3: Clar. Escolta, avui on toca? Avui on vas?
6: Avui... cap a casa, ja.
3: Avui vas d'hora, eh?
6: Avui cap a casa, ja.
3: Molt bé.
6: És que pite, aquest, que pite.
3: Què passa?
6: Bueno, deixa'm, home, que parla amb l'Estadella i el Bala, tio.
9: Ah, sí, que pite, aquest.
6: La gent, els cotxes es tornen... Doncs això, gent de l'estiu. I visca els teloners, perquè sempre foten caliu, i ara en concret, aquests teloners d'estiu.
3: Olé!
9: Bravo, bravo.
3: Per molts anys, estimat.
6: Gràcies, en faig 33, com Déu nostre senyor.
3: Oh. Mira, clavats, eh?
6: Però durarà una mica més.
9: Ara ho hem pillat. Adéu, tu sí que ets un miracle, Pau.
3: Adéu, guapote.
6: Adéu,
9: ostres, l'hem enxampat ben enxampat.
3: Hòstia, que bon, mira.
9: Escolta, mira, parlant de gent propera d'aniversaris,
3: sí,
9: obrirem el refregit d'avui, els millors moments de la temporada, amb una trucada amb la teva germana,
3: ai,
9: que es va deixar la veu per Carnaval,
3: ai, veritat,
9: dels millors boja moments de l'any.
3: No, mira, de fet, volia parlar-vos d'un tema, perquè ahir vaig estar presentant la Rua del Carnaval de Calafell, va, del Carnaval Xuriguer, a la tarda, i ja va començar a notar-se una miqueta els efectes del carnaval a molta gent. De fet, va pujar una noia a l'escenari a presentar la seva carrossa, que heu d'estar ben atents perquè no s'acaba d'entendre ben bé el que diu.
7: És de Cunit, sou és...
8: El Sangrescó!
7: De què aneu? Expliqueu-nos una mica. Veiem un drac aquí al cap, de què aneu?
8: Nosaltres som una colla molt familiar i anem d'un llibre que es diu Ales de Sangre.
10: Ales de Sangre.
7: Diu que són una colla...
10: Ales de Sangre.
7: Vale, jo vull que segueixi xerrant. A veure, quanta gent sou, Paula?
8: Som 160!
10: Déu-n'hi-do! 160 Sangrescaos!
7: Em podries dir els noms de tots?
8: Ui! Tere, Marina, Nayara, Manolo!

0: Mare de Déu, quin carnaval, la gent. Però, escolta, més que ales de sangre, era cordes vocals de sang.
1: Totalment, totalment. Per sorpresa de ningú, aquesta persona que xerrava és la meva germana, la Paula.
0: Ara. Ja hi som. Però si l'altre dia, el divendres que vam fer el Dia Mundial de la Ràdio des de l'Auditori de la Pedrera,
1: sí,
0: et va trucar la teva germana en directe.
1: Que ens va trucar. És que la meva germana, quan és carnaval, viu en un altre món. Jo he decidit una cosa. No sé com té la veu. Jo he marxat aquest matí de casa a les 8 del matí, llavors no sé com té la veu aquesta noia. Ahir la tenia així. No l'he tornat a veure des d'aquell moment, perquè va marxar de festa, jo vaig anar a casa perquè avui treballàvem.
0: Però aquesta noia no ha de parlar en 3 setmanes.
1: Mínim. Et dic una cosa, ens va trucar divendres en directe.
0: En directe, exacte.
1: Des de l'Auditori de la Pedrera. Jo el que faré ara serà trucar a ma germana en directe. No està avisada. Anem a tocar-la a veure com té la veu. Espera, a veure. I a veure si l'agafa, perquè jo crec que està dormint, eh?
0: Home, després d'aquesta festa...
1: Està dinant a l'Oki Wok. Paula! Paula, com estàs? Però on ets ara?
2: Dinant.
1: A on? Però...
2: A lo que ho vols, per què?
1: Però i aquesta... No t'ha millorat la veu, no?
2: Pues no veus que no.
1: Perdó, clar, potser la pregunta no era molt òbvia. Escolta, que estàs en directe pels talonets de RAC1, allò que jo faig de 3 a 4 a la ràdio.
2: Joder, ¿en serio?
0: Sí. Paula, tu podries donar pas a l'altra versió del dia amb aquesta veu, sisplau?
1: Estem preocupats per la teva veu.
2: Jo també.
3: No, Paula, cullerades de mel directe a la boca abans d'anar a la rua aquesta tarda.
2: No, avui no n'hi ha.
3: Millor.
1: Està bé perquè ma germana és Darth Vader ara, eh? Vols donar pas a l'altra versió, Paula? Hòstia.
3: Mare de Déu.
0: Digue. Obrim l'altra versió del dia. Mireu, avui no podem començar l'altra versió del dia amb cap altra notícia que no sigui aquesta, perquè hem de parlar dels 153 arxius que ahir es van desclassificar del 23F al cop d'estat fallit d'ara fa 45 anys.
1: Sí, han tret tants arxius, nois, que fins i tot s'ha desclassificat el protagonista, eh? Al final sí que s'ha quedat quieto.
0: És que quina casualitat, també.
1: Sí, bueno.
3: Increïble. Des d'ahir tenim una mica més d'informació. A veure, no massa, no us flipeu, que hem de recordar que tot aquest exercici de transparència s'està fent a Espanya. Vull dir que poca transparència hi ha. Però sí que hem sabut alguns dels intríngulis d'aquest intent de cop d'estat.
0: Doncs des dels taloners hem pensat que cal fer una recreació dramatitzada, fidedigna, d'aquests documents, d'aquestes converses telefòniques que s'han transcrit, perquè els ha quedat un guió, jo diria que llegint-ho, és un guió de comèdia excel·lent.
1: És que és molt fort, perquè jo crec que no només farem un exercici de posar en valor aquest arxiu històric, sinó també una mica un favor cap als companys informatius, perquè no hi ha arxiu d'àudio d'això. Vull dir, són documents escrits, saps?
0: Ah, per tant, ara, si ho recreem, ells ho podran fer servir.
1: Que jo crec que si ho recreem ho hem de fer molt bé, perquè hem de fer ser el més fidels possibles a la realitat, perquè ells ho puguin aprofitar de cara als informatius.
3: Clar.
0: Aquí va ser una recreació.
1: El Sergi Giró, el resum de l'any, doncs que foti aquests àudios, clar. No fotrem... L'embudi ja fa moltes veus.
0: Sí, clar. Fa de tram.
3: És que jo ara mateix, cada cop que veig el tram, veig l'embudio, i quan veig l'embudio, veig el tram. Vull dir, jo no separo la persona del personatge.
1: Ves que no sortia a la llista d'Epstein, eh?
3: No.
0: Qui?
3: Qui, el tram o l'embudio?
0: Sortim d'aquest jardí, va. Hem seleccionat dues escenes d'aquests arxius desclassificats. Els llegirem en directe i cadascú farà d'un dels personatges.
3: Vale.
0: Començarem pel primer document, que és una conversa telefònica entre Tejero, el golpista, i García Carrés, que és un altre dels implicats al 23F. Per situar-vos, Tejero estava dins del Congrés i García Carrés a fora del Congrés. Aquesta és la trucada telefònica. L'Alba, si et sembla... Mira, et passo el guió, Alba. Tu faràs de Tejero, mira.
3: Superfidel a la realitat.
1: Bueno, en aquest programa és més Tejero que ningú, eh?
3: Soc bastant Tejero, jo.
0: Tu vols fer de García Carrés o m'ho quedo jo?
1: Queda tu.
0: Vinga, ja tindràs tu després més personatges. Doncs vinga, que comenci la conversa.
4: Dígame, un momentito, por favor, un momentito.
5: Coño, me cago en la leche.
4: Es que nos han cortado la comunicación. Va un regimiento para allá.
5: ¿A dónde? ¿De dónde?
4: De Madrid, me lo acaba de decir él. Ya me entiendes, Pedro.
5: Bueno, pero...
4: No te muevas, que te quieren hablar ellos.
5: Pero ¿cómo coño me voy a mover, cojones, y de aquí?
1: Aquí no di coño, no posaba coño,
4: sí,
1: ¿eh?
4: No.
5: Perdón, pido perdón. Discúlpenme, Tejero. ¿Cómo me voy a mover, cojones, si de aquí no se puede uno mover? No sé lo que tú harías aquí.
4: ¡Que no cortes, coño!
3: Ahora ¡me sí. cago en la puta que los ha parido!
4: Però bueno, està bien, ho està dient fidedignament,
6: eh? Exacte, això és regressió històrica, eh?
3: Potser sí que m'assemblo amb el Tejero, jo.
4: Va, tornem al text, tornem al text.
3: Sí, ho torno a dir, torno a donar el peu, que m'ha agradat aquest. ¡Me cago en la puta que los ha parido!
4: Ya seguim, ya seguim. La ràdio, me dice Pedro, está mintiendo.
3: ¡Nos ha jodido! ¡Claro que está mintiendo!
4: Por favor, aguantad que la victoria es para España.
3: ¡Exacto!
4: La victoria es para España, aguanta, Antonio.
3: ¿Eso me lo está diciendo a mí, Juanito?
6: ¿A la Tejero? ¿A la Tejero es andaluz?
4: Espera un momento, no cortes, no cortes. La victoria es para España. ¡Ánimo, ánimo y ánimo! Los hombres de honor sabrán corresponder a todo esto.
3: ¡Juanillo, no me haga propaganda, coño!
4: ¡Me cago en la leche!
6: Meravellós aquest radioteatre.
0: Mireu, en aquestes converses també s'han transcrit una trucada entre Carmen Díez, que la Carmen és la muller d'Antonio Tejero.
6: Oh, molt bé.
3: Mm-hmm.
0: I a part d'intentar posar-se en contacte amb el seu marit i altres militars durant aquella nit, el 23F, la dona de Tejero també va parlar amb altres dones.
6: Ah, mira!
0: Entre elles hi ha una dona que es diu Carmen Elvira. Ara recrearem la conversa entre la dona de Tejero i una altra senyora.
6: Vale.
0: Jo he pensat que la Carmen, la dona de Tejero, la podries fer tu, Guillem.
6: Ah, perfecte. Vale. Dale, sí.
0: Veiem com seria la veu.
6: Hola!
0: Vale, perfecte. Això és una
3: mica... És el Mickey Mouse. La dona de Tejero és Mickey Mouse.
0: I tu, Alba, com que...
6: Soy Mickey Mouse.
0: Per canviar de registre, Alba. Com que tu has fet de Tejero, que has fet d'un home molt...
3: Molt home.
0: Molt home. Faràs de la Carmen, que és l'amiga, aquesta, l'altra persona amb la que parla la dona de Tejero.
3: Jo parlaré així.
6: Sí, tu parles normal.
3: Però en castellà, que ja em costa prou.
0: Va, vale. Posem-nos seriosos, que això és una recreació històrica fidedigna. Endavant.

0: van a volver atrás. Es que lo que pasa es que él se cree que como él es así, de honrado y de recto, es que los demás van a seguirle igual.
1: ¡Es tonto! ¡Carmen Elvira, te voy a dejar!
2: ¿Li va dir la dona tonto al seu marit?
3: Sí, sí,
2: la dona. Al mateix 23F.
0: Potser sí que eres franco.
1: ¡Carmen Elvira, te voy a dejar porque estoy desde las 4 de la mañana intentando localizarle, intentando hablar con él y no hay forma humana! ¡No puedo hablar con él! ¡No me dejan!
4: Bravo, bravo, bravo.
2: Mireu, sona la de Suco de Figaflaues, precisament perquè ahir a Valls, la capital de l'Alt Camp, va donar el tret de sortida a la temporada de calçots amb un dels actes que a mi personalment he de dir que és el que em fa més gràcia, que és la 40a edició del concurs de menjar calçots.
4: Ara!
2: Allà, senyors, en filera, aviam qui menja més. Doncs bé, ja tenim nou guanyador, es diu Xavier Corrius, té 32 anys i és veí de Santa Eugènia de Berga, a Osona. Va quedar primer després de cruspir-se, atenció, 109 calçots.
4: Uau!
2: És a dir, uns 4 quilos de calçots.
4: Doncs enhorabona al guanyador i als farmacèutics de Santa Eugènia de Berga, que avui han venut més sobres per la cremor d'estómac. Vull dir, aquesta gent s'ha fet l'agost al gener.
5: Mira, al concurs hi van participar 17 persones, entre elles, però no hi havia l'històric campió Adrià Werzin, que encara conserva el rècord amb 310 calçots. El podi d'ahir es completa amb Alejandro Alarcón, de Castelldefels, en segona posició, i Gerald Kruger, d'Alemanya, tercer.
4: Però què m'estàs dient? Un alemany al concurs de calçots? Però si això és apropiació cultural?
5: Totalment.
4: És com si nosaltres anéssim a Frankfurt a menjar Frankfurt al concurs de Frankfurt. Totalment. Això què és?
5: Guanyaríem.
4: On quedarà Catalunya?
2: I
4: on quedarà?
2: El primer d'Osona, el segon de Castelldefels i el tercer d'Alemanya. No hi ha cap ballenc ni ballenca.
5: Oh! Quina estafa, lo de Valls.
4: A veure si Valls és el quilòmetre zero de rajar-se.
2: Escolteu, a mi m'ha cridat l'atenció aquesta dada, però penseu que ara mateix, que passen 18 minuts de les 3, fa unes 24 hores que hi ha algú aquí a Catalunya que està païnt 109 calçots. I a mi això em preocupa. He agafat la meva gabardina amb pitet incorporat per fer un reportatge de felicitació al campió a peu de romesco. El guanyador es diu Xavier Corrius, l'he trucat.
4: Ara Corrius crec que sé qui és.
2: Doncs he de dir que ha guanyat ell, però hi ha un perdedor a casa seva,
4: Qui?
2: La seva parella ha perdut.
4: No.
5: Sí, ai, ai.
6: Bon dia.
2: Hola, bones. Amb el guanyador del concurs de calçots.
6: Aquest soc jo.
2: Primer de tot, com et trobes?
6: Haig de dir que avui de la nit unes quantes vegades al lavabo, però ara ja em trobo bé.
2: Però et deus haver passat una nit complicada.
6: Bueno, més que jo, la meva parella, pobra, que ha tingut que aguantar el que no està escrit. Ha tingut que anar a dormir una altra habitació i tot perquè no es troba gaire bé. No em troba gaire bé.
2: M'ho estàs dient de debò, això?
6: Sí, sí, ha tingut que anar a dormir una altra habitació. Perquè he fet allò que se'n diu el Pedro Cueva, que em diu la gent, i pobra, no es podia aguantar. De fet, ara quan la meva parella s'ha despertat m'ha dit que l'habitació feia una mica d'olor a ceba. I d'aquí la saluda, si suposa que m'està escoltant la Marc, perquè Déu-n'hi-do la que tinc que aguantar.
5: Pobre noia, nen.
2: El concepte pedocueva.
4: M'agrada molt, perquè va mantenir la batcueva, aquest home té la pedocueva.
5: Sí, és lo del forn holandès.
2: És el forn holandès. Efectivament, que és escalfar, diguéssim, des de dins del llit, i llavors després nois, et tapes... Nois.
5: Això ser molt generós, en part, també, Sos i mira d'aquesta banda.
2: Mireu, i ara que no serveixi de precedent, però farem una nova modalitat en la meva, diguéssim, en la meva secció d'investigació, que és triareu la vostra aventura.
4: Vale.
2: Jo us dic de què va el següent tall, el següent document sonor, i trieu si el voleu escoltar o el passem de llarg.
4: Val.
2: Ho dic perquè si el nostre company s'ha posat una mica escatològic, encara pot anar més enllà.
4: Home, no.
5: Jo segueixo.
4: No, però a veure, que hi ha gent tirant aquesta hora, per favor.
2: Llavors, jo vull que estigui a les vostres mans.
5: Per mi és ciència, això. És informació de servei.
4: Home, jo no ho faria.
2: Us aviso que el fàstic va més, eh?
5: Vaya rajat, està d'ella.
4: Ah, doncs tira, va, home, clar. Què?
2: Perquè ara tu i jo no estàs parlant des del lavabo, ara.
6: No, per sort no. Per sort ja fa un rato que m'he aixecat de la tassa. La meva parella ho ha tingut que netejar, només et dic això.
4: Com?
2: El què?
6: Que ha tingut que netejar el que he deixat perquè he anat tan ràpid que no he pogut netejar tota la cosa que havia fet.
2: Però ets un guarro, Xavi, sí. Però per què no ho has netejat tu?
6: No, anava curt de temps, havia de treballar, estic encara treballant i no he tingut temps.
5: Què?
2: Mare de Déu, però m'acabes de donar un titular a RAC1?
6: No, és broma, ho he dit en broma, això no.
5: Sí, clar. Una me, ho ha dit en broma.
2: Un cop se n'ha adonat que ho està dient a RAC1. No, és broma, és broma.
4: Carinyo, que anava de pet, eh?
2: Home, però te'l pots netejar tu.
5: No és escatològic, és de tindre uns...

0: els ous.
1: Home, una mica.
0: De formigó armat, nen.
2: Va, centrem-nos en el rècord, això sí, perquè, clar, un noi d'Osona, com arriba a Valls, i aquesta és una mica, doncs, la història d'aquest noi que arriba a Valls i guanya el concurs.
3: M'agrada córrer, però no sé per què també se'm dona molt bé menjar i menjo molt ràpid. I vaig dir, home, doncs tinc l'opció de presentar-me un concurs. I vaig dir, va, vamos a por ello. El 2024 vaig participar i vaig quedar cinquè i em van dir, torna a venir perquè segur que faràs podi. Doncs pues mira, podi no, vaig guanyar.
2: Ostres, clar, però també és veritat que no has coincidit amb l'Adrià, que és el que sempre acaba guanyant perquè no el deixen presentar-se més vegades.
3: Sí, l'any que guanyes, l'edició posterior no et pots presentar. Vaig tenir la sort que l'Adrià aquest any es va poder presentar i això em va anar bé per poder guanyar. Em faria gràcia algun dia participar amb ell, aviam si algun dia coincidim.
2: Home, clar, aquí ja la cosa es comença a posar interessant perquè el guanyador d'aquest any ha llançat un missatge al guanyador de l'any anterior, sí, que com deia l'Alba és l'Adrià, és imbatible aquest senyor quan s'hi presenta. Joder. Aquí teniu el missatge que li llença directament. La cosa es comença a posar interessant.
3: Adrià, m'han dit que tu un any vas menjar 6 quilos de calçots. Jo no n'he menjat tant, n'he menjat quasi 4, però vaig a per tu. Vull dir que... Aquí tens el nou Lamine Yamal. Tu pots ser el Leo Messi dels calçots, però Lamine Yamal ve amb força, però també l'edat. Soc més jove, per tant, vaig a per tu.
2: Ostres, vas fort, eh?
1: Ui.
0: Ves si li passarà com a Lamine Yamal.
1: Què li ha passat a Lamine Yamal?
0: Molt soroll.
1: Bueno, va marcar diumenge sí. Una molt bona xilena, eh? Potser és el cap de setmana de Lamine Yamal.
2: Va, que acabem perquè li he preguntat, home, aquest noi quan torni al seu poble ho haurà de celebrar, doncs, com toca, no sé si una rua o el que sigui. Com ho celebrarà? Faràs una rua o alguna cosa? Sortiràs al balcó de l'Ajuntament allà al teu poble? Com erigir-te com el guanyador de menjar calçots a Catalunya o què?
3: Haig de parlar amb l'alcalde, eh? Perquè sóc regidor del meu poble.
2: Què dius?
3: I haig de parlar amb l'alcalde, aviam si em fa alguna cosa. El que passa és que ahir també feien festa al meu poble i Santa Eugènia de Berga i, bueno, tampoc se'm van poder entrar gaire.
2: D'aquest regidor?
3: Joventut, esports i festes.
2: Home!
3: Aquest és el més important de tots.
2: Ara entenc per què t'han fet regidor, tu, eh?
1: Que bo, aquest tio, eh?
2: Mireu, escolteu, perquè ara mateix acabo de rebre un missatge de l'Adrià Wersing, que ens estava escoltant. Ell és el que encara conserva aquest rècord de 310 calçots. Jo diria que s'ha picat, no sé, el sentirem ara en directe. Aviam, la nota ha canviat.
0: Ai.
4: Molt bon dia, Xevi, sóc l'Adrià. Escolta, entomo el repte quan vulguis, fem la competi, però no serà baix, perquè a l'any que guanyes tu, jo no puc anar, i a l'any que guanyo jo, tu no podràs anar. O sigui que tindrem de buscar un altre lloc, un lloc neutre. Vinga, que passeu bon dia. Adéu.
1: Ai.
0: Escolta, muntem-ho nosaltres.
2: No seria mala idea, eh?
0: Muntem aquests dos, els posem cara a cara.
2: Un s'ha posat xulo i l'altre ha contestat.
1: Ves que no haguem de muntar alguna calçotada.
0: A veure qui el té més llarg.
2: Això estaria bé, eh? Però ja ho veieu, ni boxa, ni futbol. Les hòsties, a partir d'ara, es reparteixen en el món dels calçots.
5: Els taloners de la migdiada i

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
2: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
3: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
4: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
5: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
7: Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'arribo, no m'hi arribo.
8: Que no, ai, no toco, però, que em fas fàstic, bala, que estàs però, tot pelut. Ai, no. Ah, quin, que no, que semblarà mató, allò de l'esquena.
7: Bueno, si vols em poso el banyador.
8: Fora.
9: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.

0: Aviam, ens fa gràcia perquè és una joguina, s'ha d'estrenar públic en un nou lloc. Ens ha de deixar jugar, no?
1: La cara del Quim és...
0: Avui és un honor rebre el nou estudi de RAC1 a una persona que va amunt i avall amb un micròfon, atenció, amb una escometa de color groc, i això que no treballa a Catalunya Ràdio. És un actor i còmic que ha jugat tan malament, però tan malament als darts, que en comptes de la Diana segueix fent foradets als mapes de Catalunya. El pròxim dilluns 2 de març posarà punt i final a la novena temporada del Foraster. Rebem amb un fortíssim aplaudiment el Quim Masferrer. Quim, bona tarda.
2: Bona tarda. Bona tarda, mare meva. Oi. I aplaudiment absolutament espontani, eh?
1: Sí, sí, sí. Gent forçat.
2: Hem de pensar que en Guillem aquí fent amb les mans en l'aire...
1: Això,
2: però aplaudiu!
1: Però és divertidíssim, eh? M'està agradant molt tenir el públic a dues bandes, eh? Té un què.
0: Perquè tu pots fer aplaudir només mig públic?
1: Sí, mira. Ara a l'altre costat.
0: Pot ser que els de l'esquerra ho facin millor que els de la dreta?
1: Sí, perquè hi ha més gent, també.
2: Podríem fer tot...
1: Una hora així.
2: Hòstia,
0: és que és una joguina,
2: Quim. Jo crec que seríem molt innovador. En lloc dels taloners, els aplaudiments.
1: Els aplaudiments.
2: I és una hora aplaudint.
1: Molt bé.
2: Ja està.
0: I que ve el convidat i no fa res.
2: No fa res.
1: Aplaudeix també.
3: Surt amb l'autoestima a tope, eh? Sí, una hora d'aplaudiment.
0: Aviam, que estàvem comentant, acaba la temporada dilluns vinent.
2: Quin Masalú? No, l'altre.
0: L'altre?
2: Sí.
0: Aquest no, l'altre, vinent.
2: Ah, sí.
0: Vinent.
2: Ah, el vinent, sí.
0: No?
2: Sí, sí. Una manera d'arreglar molt bé una cosa, no en tenies ni puta idea.
0: No, dic, perquè aquest ja el tenim aquí. Vull dir, sí, és l'altre.
2: És veritat. De dilluns en vuit.
0: Exacte.
2: Això.
0: Exacte.
2: Que no entenc per què es diu dilluns en vuit, perquè són set.
3: Són set. Però... Són set sempre, jo.
0: Oh. Sí, sí. D'avui en vuit.
2: No sé, es mereix un aplaudiment, crec, això.
0: Així ho arreglem, tot així.
2: Sí, sí, quan no sapiguem què fer, aplaudiment.
0: Val. Quan hi hagi un silenci estrany,
2: exacte,
0: aplaudim.
2: Sí, sí, sí.
0: Abans d'entrar, que hem pogut creuar quatre paraules, dius que venies de gravar la desena?
2: Sí, jo vinc de gravar ara. No sé quina és, però vinc de gravar.
1: Tu vas gravant, no?
0: Tu vas gravant,
2: jo vaig fent.
0: Ho col·loquen, no
2: poden. Van dient, això va a la novena, això va a la desena. Portem 13 anys, sí. Diem, fem-ho amb anys, que és més fàcil.
1: Et sents explotat, potser?
2: Si em sento
1: explotat, que dius, no sé ni quin estic gravant, ni si estic aquí i tal.
2: No, que va. Em sento molt content de fer un programa que després de 13 anys la gent l'aplaudeix d'aquesta manera. No només aplaudiments, sinó que
0: hi ha interacció.
2: És fantàstic, això.
0: Cada temporada és un èxit. Tu demanes més pasta cada temporada o no?
2: No.
0: O tu ja has arribat a un límit de pasta i dius, amb això ja tiro.
2: No va segons temporada. Que estic oberta que me'n donguin més, diguéssim. Però la veritat, mira, ara parlant seriosament, hòstia, si m'arriben a dir quan vam presentar aquest projecte l'any 2013 que l'any 2026 estaria aquí a RAC1 amb vosaltres parlant de l'èxit del Foraster, doncs no m'ho hauria cregut. Vull dir, realment...
3: Nosaltres tampoc.
2: No, és que...
3: Per la nostra part, Quim, sí, no, sí, per la teva.
0: És veritat.
2: Sí, sí.
0: Has esquivat el tema de la pasta. Això vol dir que...
2: Em sento ben pagat. Diguem-ho així.
3: Sí, sí.
0: No és allò de dir, cada temporada més. No. Tu ja...
2: Home, està clar que quan les coses responen i quan hi ha audiència et sents amb més fort com per poder demanar. Però jo el Foraster és un programa que el faria de franc.
0: No ho diguis!
3: No,
0: Quim!
3: De franc!
0: Quim, ara tota oportunitat que tenies de renegociar... Sí.
1: Aquest àudio el posarà...
4: Trabajaré de pobre.
0: A la reunió te'l posaran i diran, clar. Quim, però si t'has de pagar menys.
3: O això, on has de tindre tants...
2: No, igual. Tinc la feina més maca del món.
3: Jo
2: dic de veritat. Tinc aquesta sensació. Hòstia, és una passada. Ara vinc de gravar. Vinc de gravar i vens de conèixer més amics. Hòstia, és que et passen coses sensacionals. I a sobre, quan s'emet el programa, fa les audiències que fa, doncs, escolta'm, tu,
3: molt, siguem molt, molt agraïts. Molt bèsties, les audiències del Foraster.
1: Hi ha algun poble que encara no hagueu visitat i que et faci especial il·lusió, que el proposi, m'agradaria anar aquí, o això ve directament des de la productora TV3? Mm.
2: Sí, jo no me n'encuido, diguéssim, d'això, però la veritat és que un foraster es podria fer absolutament a tot arreu. De fet, hem fet forasters, vam fer Andorra,
1: sí.
2: Vam fer Mercabarna, vam fer la Vall d'Hebron, vam fer Madrid...
3: Sí, però no
0: TV3, també.
2: TV3, la mina. TV3, sí, sí. La mina, la Barceloneta, és a dir, que de fet un foraster es podria fer absolutament a tot arreu.
3: No l'heu fet
0: que no prenguem la paraula, Quim.
2: Per què?
0: Home, ai. Estem en uns estudis nous, hi ha molta gent.
1: Som com un poble, eh?
2: Bueno, ara és el moment de negociar la pasta, no?
3: Aquí.
1: Ara has estat ràpid, eh?
2: Sí, clar, ara aquí... Què vols dir, Marc? A veure, què vols
0: dir? No, que m'imaginava un foraster aquí també a la planta 3, no sé.
2: Ah, quan?
0: Home, ja que ets avui aquí, pots fer-ho avui.
1: Clar, per fer-te venir un altre dia és lleig. Sí. I més si no cobres.
2: Clar. Clar.
3: Sí, perquè aquí no et pagarem, eh?
1: Amb aplaudiments els que...
3: Això!
1: Sí.
3: Això!
2: A veure, què voleu que faci? A veure.
1: Tenim un guionet per fer un foraster?
2: Ah, teniu un guió?
1: Sí.
2: És a dir, ja directament heu fet un guió... Pensant home. Que jo diria que sí.
1: Sí.
2: No? És aquella home. Cosa de dir, farem un guió perquè dirà que sí.
1: Clar, home, és el teu primer foraster a veure, RAC1.
0: No ho sabies, però tu solet has entrat a la gola del llop.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Nosaltres he pensat en quin moment li diem a l'entrevista que volem fer un foraster, i ho has deixat caure, bueno, doncs fem-ho.
2: Ara m'han passat uns folis que posa el foraster a la planta 3. Mas Ferrer, has de dir això, no?
0: Sí, bàsicament això.
2: Directament.
0: I la Lujas té la música. Vull dir que...
1: Ah, i una cosa que sí que hem de demanar és que hi haurà un moment que el públic ha de riure. Ah. Llavors ho marcarem i la gent... A veure, feu una mica de riure. Com riuríeu?
2: Sí, sí. No. Hòstia, però quina cosa tan natural. Hòstia, però és que s'ha d'un mercat, eh?
1: Sí.
2: És a dir, riures de públic, Mas Ferrer ha de dir això, sí. Aplaudiments, estan marcats els aplaudiments,
1: sí.
2: Que fins ara
1: han estat
2: tots espontanis.
1: Exacte.
0: Tot espontani.
2: Va, vinga, som-hi.
0: Vinga, ho provem. Sí,
2: que... Ah, sintonia i tot.
1: Sí. Home, clar, home.
2: Hòstia. I just need to see you smile. Not... Avui toca RAC1. Vinga, va, som-hi. Feel so good to have you back. RAC1, comarca del Comte de Godó, al costat de La Vanguardia i de Mundo Deportivo, ara a la planta 3. 147 treballadors que viuen al bressol de l'entreteniment i la informació del país. Aquí m'hi passaré una entrevista. Mare de Déu. Ai, Déu meu. Bona tarda, RAC1! Està marcat així, eh?
0: Sí.
2: Quin Mas Ferrer cridant. És a dir, ara mateix sóc un nino.
0: Sí.
2: És que sóc un... He vingut aquí a una entrevista, sóc un monigot. És que no havia d'haver vingut, de veritat. A veure, només sortir de l'ascensor em vaig trobar amb la Marta Massip, recepcionista de RAC1. Esclar, pobra dona. Quan em va veure amb el micròfon groc, quin micro? Si no tinc cap micro.
0: Sí, vas amb el micròfon groc.
2: El micròfon groc, és veritat. Es va pensar que m'havia equivocat de ràdio. Hòstia, està entrant tot, eh?
0: He de dir que tens millors guionistes, tu, eh?
2: Vaig seguir caminant per la redacció i sentia de fons un soroll molest. Era en Toni Clapés criticant l'Ajuntament de Barcelona.
5: Sempre és la mateixa merda.
2: Home, aquí heu estat bé.
0: Sí,
2: això
0: sí,
2: està
0: sí,
2: bé. Ha vingut en Toni? Ha vingut? Ah, no, que arriba a les 4. Qui ha escrit això?
0: El nostre equip de guionistes.
2: Qui són? Noms i cognoms.
1: Alba Sagarra, Marvala i Guillem Estadella.
3: Sí. A mi m'agradaria dir que avui no he fet el guió.
1: Ah, és veritat. És merda nostra.
2: Va, continuo, que com més aviat acabem, més aviat podrem anar cap a casa. Va. Com a bon foraster, em van fer viure una experiència típica de RAC1. Pensareu, presentar un butlletí? No pas. Escalfar un tàper i dinar davant de l'ordinador. Quina meravella! Clar, són bromes internes vostres, no?
1: Sí.
2: Perquè
1: sí,
2: això
1: sí,
2: a l'audiència del tàper...
0: Però els que escolten els taloners ho saben, perquè ens queixem molt d'això.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: D'acord. És a dir, ara acabo de quedar que no us escolto mai, no?
1: No
2: pateixis. Mas Ferrer. Aquest no cal que ho digués, perquè sóc jo. Gent de RAC1, he estat entrevistat per vosaltres i he compartit rialles i anècdotes. M'heu fet sentir com un mes d'aquesta ràdio. Avui he entès el significat de Tots Som U. Gent de RAC1, sou molt bona gent.
0: Hi ha un tema aquí a RAC1 que a vegades es comenta, dir, ostres, el dia que marxi Basté, el dia que marxi Clapés, Bundó, les grans figures, a l'equip del foraster la gent també pateix per si un dia el Quim se'n cansa? O no?
2: Ja els preguntaré quan vinguin a casa.
0: No, perquè no, potser teniu un pla B per si un dia dius, mira, aquesta temporada vull descansar.
2: Ostres, de moment... Em consta que tot l'equip... Hòstia, tenim moltes ganes. Això es nota, eh? Es nota quan veus com la cosa va de baixada. I ara, després de 13 anys, hòstia, l'equip que som ara, realment hi ha moltes ganes de... Ara venim de fer un foraster i vam marxar a fer-lo com qui se'n va de colònies. I ho dic de veritat. Hòstia, ens agrada molt, ens ho passem molt bé. És dur, perquè és una feina que és complicada, perquè no hi ha un guió preestablert, no saps mai què et passarà, i això et fa patir. però tornem sempre, i sobretot després del monòleg, el dia del monòleg és un dia que l'equip ens emocionem, perquè és molt maco de veure, i de fet tu, Guillem, vas estar...
1: Sí.
2: Coneixes una miqueta com funciona per dins del Foraster, i és un programa que és molt maco de fer, molt. Sí.
3: Jo crec que us ha de fer patir més que s'acabin els pobles.
2: Mira,
3: perquè com està Catalunya, que tothom va viure a Barcelona, heu de començar a patir per això.
2: Mira, portem uns 135 pobles i n'hi ha 948. T'asseguro que abans acabaran amb mi. No, sí que és cert, t'entenc, sí que és cert que pobles petits, dels quals podria visitar el Foraster, no n'hi ha 948, perquè això són municipis, però n'hi ha molts, sí.
0: I t'ha passat d'esquivar, per exemple, dius, ara tinc uns dies lliures, aniria a aquest poble que m'agrada molt, però com que ja hi vaig fer un Foraster, em pararà tothom i no hi podré descansar. Tu hi tornes com a Quim, sense el programa?
2: Sí, no a tots, perquè no dones l'abast, però també és molt maco tornar-hi, que t'expliquen l'experiència de l'emissió del programa. I a mi el que em passa moltes vegades és que vaig a un lloc un cap de setmana amb la meva nena, amb la meva família, i em diuen, no em gravis, sisplau. I dius, no, he entrat a aquest
1: restaurant,
2: he entrat a dinar, no. Ostres, però és molt... Ostres, m'agradaria poder-ho fer més, perquè el dia que... I més, quan et fan saber que després de l'emissió et passen uns mesos en els que hi va molta gent i que la gent té ganes de conèixer les persones que jo he conegut, i és una mica com... I que els restaurants estan plens i que les botigues estan plenes. És una manera de tornar a la gent del poble tot el que t'han donat, que és tant com per poder-hi fer un programa, no? Per tant, és molt maco tornar-hi.
1: Que bé. Que bé sona aquest estudi amb els aplaudiments, eh? Estic enamorat.
0: Sí. És que aplaudirem més. Hem aplaudit poc. Mira què dic. D'aquí dos dilluns s'acaba la novena temporada, sí. Però ja tenim l'avançament de que esteu gravant nous capítols, per tant...
2: Sí.
0: Els haureu d'emetre i intueixo que hi haurà una desena?
2: Sí. Home, seria absurd.
0: Per això, que vull dir que...
3: Seran per ell, per casa. Ell se'ls fa per casa. Sí.
0: No, però com que no ho hem dit obertament...
2: No, pot ser, que igual dius... Aquesta...
1: Me la quedo.
2: Una temporada sense emetre.
3: Una de broma.
2: Sí.
0: No, amb el que costa de fer i després ho emetem. Però bueno, que ens alegrem de que la cosa continuï. Quim Mas Ferrer, moltíssimes gràcies per passar pels taloners.
2: A vosaltres.
0: No només el Quim Mas Ferrer, que també hi has passat com a foraster, que això també
2: ens
0: ha omplert de joia.
2: Jo crec que estem batent el rècord d'aplaudiments en un programa de ràdio.
0: No, és que jo crec que en farem un altre ara.
2: Sí, som-hi, doncs.
0: Quim, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
6: Estàs escoltant Els Taloners del versió RAC1 en rigorós refregir. RAC1.
7: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
8: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
9: Quadis Ponés, Quadis Ponés.
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
6: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC1. Tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
11: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
0: Senyora, senyora, que hi ha bandera groga, home, vingui cap aquí, que s'està a punt d'ofegar. Va, va, no vull tonteries, que hi ha corrents marítimes.
1: Va, la, ah, i el nen aquest... Com que senyora, si sóc jo?
0: Ah, no ets una senyora.

0: els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
1: Alba, bona tarda de nou.
2: Bona tarda de nou! És que avui estic molt esverada.
3: Avui l'Alba, o sigui, és com si hagués caigut a una marmita de cocaïna directament, perquè però està molt esperada.
1: És que ahir va sortir amb les seves amigues al sopar de l'Ada.
2: Ell ho diu amb un tonet de com m'agradaria. A què aguantem tindré una bretxa salarial terrible?
1: Sí.
2: Una menstruació, després una menopausa.
3: Anava a dir una menopausa. Parir,
2: bueno, és que jo sempre s'apropo a la menopausa de que quan em va baixar la regla, nen. Parim, cuidem, aguantem, sí. Sostenim.
3: Ara.
2: Que sortim un dia a l'any, nens.
3: Ara.
2: Això hauríem de fer cada setmana. Ada, cada setmana.
3: Ara.
2: Bueno, va, què, comencem?
1: Ui, tant.
2: Vinga, va, de dona a dona i tiro perquè me toca. Escolteu això. Vale, aquest inici és el so directe d'una història d'Instagram que ha compartit Georgina Rodríguez, influencer i parella de Cristiano Ronaldo. Vale? La petita Georgina està passant uns dies per Madrid i de tot el que li ofereix la capital de l'estat espanyol, ella ha decidit portar a la canalla a la missa del Valle de los Caídos.
1: Home, no. Molt divertit, per anar-hi amb nanos, us recomano, eh?
2: Mira, a mi que m'hi portessin de petita, a la Fuliola, doncs perquè tampoc hi havia gaire possibilitat més d'oci. Però, nen, amb tot el que t'ofereix Madrid...
3: Mira que Madrid té de tot, eh?
1: Sí.
3: Platja, fins i tot.
2: Bueno, un cafè con leche en la plaça Major, no?
3: Yes.
2: Vaja, ben bé que això demostra que els diners no donen el gust i molt menys donen el sentit comú. A mi qui em torni a dir? Després de veure la Georgina amb una horda de canalla, que alguns són seus, altres són comprats, altres són de l'ex del Cristiano, té com una Macedònia.
3: Com...
2: Ella va dir, el Cristiano va dir,
1: sí.
2: Quines són les mil maneres de tindre crios, legals i no legals? Totes aquestes, les vaig a provar totes.
1: És un santuari, és un santuari.
2: És un santuari.
3: Cromos Panini, ella fa la col·le.
2: Exacte, doncs pues va agafar tota la col·lecció de Cromos Panini en forma de nens i nenes i se'ls van portar al Valle de los Caídos a veure una missa. A mi qui em torni a dir que els catalans adoctrinem? Et juro que li foto otra gala, serà de família pedra per pedra.
3: I mira que estem acabant ara, fotria pena això, eh?
2: Ara està carregada de pedres.
3: Sí.
2: Definitivament, serveis socials estan molt saturats perquè els ha passat per alt, aquest petit detall. I jo pensava, Georgina, et vull donar idees. Jo he buscat a Google coses que hacer con la canalla en Madrid.
3: Perdona, però... has buscat canalla en...
1: Clar, no t'ha sortit en castellà, canalla.
2: Que a Espanya, canalla és en plan macarrilla.
3: Ah, clar!
2: I llavors, la primera sortida, que en primera opcions de coses, era en plan el Madrid más gamberro, saps? Tómate unos chupitos, de no sé què vaig ser, collons, a Madrid, com hi van, amb la canalla, saps? Doncs pues potser sí que tenim bastant en comú, perquè a veure, això la Fuliola, però no ho sé, no?
3: Ai, cuqui.
2: No, he buscat. Llavors, canalla, quiero decir niños, Google.
1: Jo tinc un petit dubte. Això ho fa amb el documental, també, o hi ha anat perquè ella volia?
2: Hi ha anat perquè ella volia.
1: Val.
2: Hi ha anat perquè ella volia, està passant uns dies a Madrid. I aquí hi ha unes especulacions. La Cristiana, anava a dir. La Cristiana,
1: bueno,
2: és ella.
1: Bueno, es diu Cristiana, també, no?
2: La Georgina Rodríguez Cristiana i el Cristiano, que és per doble vara, suposo, ara es casaran. I hi ha molta rumorologia d'on ho faran.
3: No
2: si faran a Madeira, si ho faran a no sé què...
1: Al Valle de los Caídos...
2: Clar, perquè no us he dit una cosa, i és que aquest story que hem escoltat anava acompanyat del següent text. La missa más hermosa a la que he assistido. També et dic, no té molt mèrit, perquè les misses estan a un nivell baixet, en quant al que t'ofereixen.
3: Sí.
2: Vull dir, és miqueta com les comèdies romàntiques, tu ja saps com acaben. No hi ha plot twist.
1: No.
2: No hi ha de cop el mossèn llegint uns versos de Bad Bunny.
3: No.
2: I diu, què llegirà avui? No, sempre llegeix el mateix, el Lluc, el Marc, saps? A part, sempre llegeix a tios, vull dir, és com, sempre fa tot el mateix. No hi ha allò d'interacció amb el públic.
3: Mm-hmm.
2: Hi ha ordre directe.
3: Bueno,
2: amén, aixequeu-vos.
3: Clar, sí,
2: no?
3: Està bé.
2: Jo un cop vaig acompanyar la meva iaia a missa, un dimecres al migdia a l'estiu, us ho recomano.
3: Un dimecres al migdia?
2: No, no.
1: S'està fresquet, eh?
2: S'està increïble fresc, però eren 6 dones, i és que potser n'estic contant de més, i jo. Però jo, per la meva iaia, era com, jo t'acompanyo on vulguis. I al mossèn els hi feia cantar l'Ave Maria. Però clar, aquelles 6 dones, o sigui, entre totes, feien mig pulmó, saps? Eren senyores molt grans. I el mossèn els hi feia, no ho sento! I elles, ave! I jo pensava, és que es moriran. Aquest home, què passa? Que factura per enterros, què fots, saps? Vull dir, però tu ja t'esperaves tot el que podia passar en aquella missa. No hi ha enigma, m'explico? No hi ha allò de preguntar, va, que aplaudeixi, que avui ha pecat, saps? No sé, no hi ha res més.
3: A mi m'agradaria molt que la missa s'haguessin de... Pensant al públic jove, haguessin de fer rotllo stand-up comedian, no? Una miqueta d'interacció, una miqueta...
1: Crowdwork.
2: Crowdwork amb el públic, de dir... Bueno, va, aquí se li ha aparegut Déu últimament.
3: Exacte. No? Va, que va morir el teu home, no?
2: Sí.
3: Però vinga, preguem per ell.
2: Exacte.
1: Que aplaudeixi qui ha pecat dos cops avui. Oh,
2: sí, exacte. Que... Lo dels pecats és curiós. Heu fet la comunió?
1: Sí.
2: Us vau haver de confessar abans de fer la comunió?
1: Sí.
2: Què vau explicar com a pecat? Perquè, clar, ets molt precoç
3: et
2: per haver pecat.
3: Sí.
2: Jo vaig demanar perdó a Déu per pixar-me el llit, que era algo involuntari.
1: No, però Déu et perdona, Cuca. No,
2: bueno, sí, em perdona, m'ha costat com 4 o 5 Ave Maries i 10 Pare Nostres, eh?
1: No, jo vaig dir coses de nen. A vegades no faig cas als meus pares, em barallo amb el meu germà, no, a vegades em sap greu.
3: Jo no recordo això de confessar-me,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Pues a tu et van traçar Satanàs a dins, així pues... vas prendre l'hòstia, sí, sí, sense confessar-te.
3: No, però que jo vaig anar a catequesis i tot el rotllo. Sí, sí,
2: jo
3: però...
2: també.
4: Sí, després... Però cada matí m'estorbo.
3: No m'entalujas!
1: Després el capellà em va tornar la meva roba i em va dir, vés cap a casa.
2: Mireu, jo m'agradaria que féssim un exercici.
3: Nois, nois. Va, seguim.
2: És un programa noi. Canalla.
3: Això és que...
1: Ja seguim.
2: Mira, seguim, Estadella, sí. Perquè hi ha un fill de la Georgina, ara que heu de fer un exercici des de casa. Si esteu conduint, pugeu el volum. Si esteu a casa, pugeu el volum. Si esteu a casa, no aneu a missa avui. Mireu què diu el fill de la Georgina en un moment de l'història. Prou d'escoltar molt bé. Diu... No les entendí.
3: No, diu, no les entendí.
2: És que estan cantant en llatí.
3: Ai, Cuca.
2: I aquest crió està tan descontextualitzat que els diu, no les entendí. Van, què faig aquí? Mira, Cuqueta, jo tampoc ho entenc. O sigui, no entenc per què ha portat al Valle de los Caídos els seus fills i no fills. A més, al Valle de los Caídos, vull dir, que va ser ordenat i impulsat pel Francisco Franco, pel dictador, després de la Guerra Civil Espanyola. El Valle de los Caídos és un símbol de la victòria del franquisme. És un monument a la propagandística al règim.
3: Mm.
2: És un símbol feixista, tio.
3: Ara.
2: A qui li pot agradar un símbol feixista? A un feixista? Estimados españoles.
1: La que busca canalla a Google.
5: Hay un rumor. Hoy España se ha levantado un poco preocupada. Y es que parece que el Valle de los Caídos, donde ya no está Franco, que lo desocuparon los de Desocupa, se puede celebrar una de las bodas del año, una boda internacional. Por fin Portugal se une a España y será una grande y libre. No sé qué he dicho.
2: Va, deixem-ho aquí abans que ens denunciï tothom.
3: Ai, de veritat, crec que el millor que ha passat en aquest programa és l'Alba Segarra fent de nodo amb accent català. Vull dir, és meravellós. Estimados españoles.
1: Estimados. Voy a escampar la boira.
2: És que ara què fa?
3: Has perdut els papers.
2: Sigueixo.
3: Sí, esclar.
2: Pues venga. Ja està aquí, ja ha arribat la patrulla peluda. Mireu, ens despertàvem fa uns dies amb un titular que deia les dones dormen millor amb un gos que amb la seva parella.
3: Que dura.
2: Això és una investigació que s'ha fet a 1.000 dones adultes que diuen que els gossos són menys disruptius per la nit que les seves parelles i que retransmeten la sensació de seguretat i confort. Jo vull fer un petit recordatori.
1: Hi ha molts temes aquí, eh?
2: Aquí obrim una carpeta. Sí. Jo vull fer un recordatori que veníem d'això.
6: Chicas, si estáis en medio del bosque, ¿qué preferís encontraros? ¿Con un oso o con un hombre?
7: Con un oso.
6: ¿Por qué mejor con un oso?
7: Pues porque con el oso no nos creerían si nos hace daño. Y tengo más miedo de un hombre que de un oso.
2: O sigui, només vull recordar que de los creadores de si estàs pel bosc et trobes un home o un os, què prefereixes, un os o un home, i la gent triava l'os, ara ve les dones que diuen, no, és que prefereixo dormir amb un gos en un bosc. Amb un os, abans que hi hagi alguna espècie d'home al meu voltant.
1: Qualsevol cosa abans que un home.
2: Home, però estimats per homes, espavileu.
3: Bueno, jo puc entendre, perquè jo amb la ronco molt. Vull dir, jo entenc que vulgui no dormir amb mi, la meva parella. Vull dir, perquè jo ronco com un jabalí herido. Vull dir, jo quan arrenco la tramoneta...
1: Sí, sí, sí.
2: Fas vibració.
3: De fet, jo he aconseguit una cosa. Jo aquest cap de setmana he anat amb els meus col·legues de cap de setmana.
2: Sí.
3: He aconseguit tenir habitació individual perquè tenen por de dormir amb mi perquè ronco.
2: Nen,
3: que dintre d'això són avantatges, també.
2: Però que hi ha una màquina. Al meu pare li han posat una màquina com que de Darth Vader. Llavors ara s'ho posa a la nit.
1: I diu, jo soy tu padre.
2: I diu, jo li dic, ja lo sé, ja, perquè també ronco a vegades.
3: Ah, sí?
2: Jo tinc moments que si descanso molt se'm comunica que ronco. Se'm comunica després, perquè saben perfectament que si em desperten en aquell moment, poden... O no.
3: Perquè...
2: Poden ploure faves.
3: Però tu ronques fort o...
2: No, jo que tinc un... Bueno, clar, és que la persona amb qui estic està molt enamorat, ja se n'adonarà algun dia. Diu que tinc com un respirar molt maco. Però jo estic segura que deig ser una cosa que desagradable
1: maco,
2: de veure.
1: Que maco. Jo he de dir que, clar, si em comparo amb dormir amb un gos, jo també deixo pèl, eh?
2: Ah, ui, epa. Però perquè t'estàs quedant calvo o perquè ets molt pelut?
1: Jo crec que per les dues.
2: L'estadella? A veure, ensenya'm el teu jo... pit. Ah, és que l'estadella gasté un pit amb un riso. Però...
3: No.
2: Ah, no, bé, bé, bé. Tens un pèl llarg. El tens llarg, el tens ondulat.
3: Estem fent rap i estem parlant dels pèls del pit del Bala.
2: Penjarem fotos de tot això.
1: No, no, no, no ho farem, no ho farem.
2: Nois, jo només penso...
3: Ai.
2: A mi se m'ajunten com dues notícies aquí. Sí. Una és, les dones prefereixen els gossos i els ossos abans que els homes, i després creix molt la febre dels terians, que són homes vestint-se d'animals.
3: Ostres!
2: Ves que els terians no siguin homes, que en el fons el que volen un cop més és lligar amb les dones.
1: Doncs
3: no és mala,
1: Està molt ben pensada aquesta teoria.
2: I ara sé que hi ha homes a casa ratllats.
1: Adopta un tio.
2: Adopta, mona, mira...
3: Ah, això era una aplicació, no?
2: Se n'han adoptat tants de tios. No, però no, ara els homes, que hi ha una estima molt gran per meva a tots els homes de Catalunya i de part d'Aragó, vale? Vull dir-vos que no patiu per la vostra extinció, perquè la ciència s'ha posat a estudiar què podeu fer per mantenir-vos frescos com un enciam de la casa Metller, nens. Llavors, a l'apartat Cuídate Plus del diari Marca, hi ha l'uròleg François Peinado, que diu... Ejacular 21 vegades al mes és bo per la salut masculina. Llavors he pensat, a vegades quan donem dades ho hem d'aterrar a la terra, vale?
1: Això quantes vegades és al dia? Vaig a fer la 31 dividit de 21,
3: però
1: no?
3: Si 21 vegades al mes...
2: Però hi haurà un dissabte que estaràs més estupendo,
1: ja, però és a mitjana,
2: i un dilluns que no sabràs per on agafar-ho.
1: Sí, això és 1,47 al dia, eh?
2: Jo t'ho he fet en versió sonora, perquè és la ràdio.
1: Ah, vale.
2: Un mes d'un home hauria de sonar així.
1: Què és això?
2: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Això és el mes d'un home. Els podeu fer en un sol dia, els podeu fer en quants dies... Podeu fer-ne mig i mig.
1: I això és com els datos del mòbil que se t'acumulen? Si tu en fas 15 un mes...
2: No, cada mes torna a començar des
1: va zero. Vale,
2: no,
1: vale.
2: No, no, nois, vinga, a rentar-vos les mans i al lío, si voleu viure uns quants anys.
1: I perdona, aquest àudio qui era?
2: Aquest és casolà.
3: Un moment.
1: Perdona? L'has gravat a casa teva?
2: És l'hora, nois.
3: Bueno, avui bé, espitada com una mala cosa, ens deixa aquí aquest àudio.
2: Jo és que sé que la ràdio no li pugui... Si tu vols que una empresa funcioni, has d'intentar controlar les despeses. I jo vaig dir, ara no aniré jo, agafaré un tècnic, li diré, munta'm això, no sé què. Si jo ho puc fer a casa, jo tinc una gravadora.
3: Però tu, a la teva parella l'has gravat?
2: No, no és la meva parella.
3: Ai.
1: Era la mateixa persona tota l'estona?
2: És la mateixa tota l'estona.
1: Bueno, no hi ha més... No, no farem més preguntes. No farem més preguntes.
2: Seguim la setmana que ve? Vaig acumulant temes com les palles, jo, eh?
1: Alba! Alba!
3: Déu meu. Oh.
1: Què passa, Guillem? Et veig molt contemplatiu.
3: Tinc molta calor. Crec que vaig a l'aigua, eh?
1: Sí?
3: Sí, vaig a l'aigua.
1: Doncs ho matem aquí.
3: Ho matem aquí.
1: Home, val? Ja està.
3: No, espero no matar-me dins de l'aigua.
1: No, ho matem aquí, vull dir, el programa.
3: Vale. Avui porto una cançó que t'agradarà molt i que va molt a dins pel tema de l'aigua, eh?
1: Quina?
3: I Llença't, de l'Ax en Busco.
1: Home, és de les meves preferides.
3: Gira del 40 aniversari, eh? Home. Aquesta gent, increïble.
1: Home, Pemi Fortuny, que va venir al
3: vaya
1: programa.
3: Màquina, vaya
1: és
3: màquina.
1: És un crac, aquest tio, amb la ràdio Sierra Leone. Fantàstic.
3: Vestint-la cap a l'aigua.
1: Vinga, vestirà. Jo em quedo cantant.

0: centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Que no aplaudim, Alba, que no tens ganes d'aplaudir o què?
2: Tarda.
1: He dit aplaudir, no cridar com un indi siux.
2: Como los gorilas, como tiene que ser.
1: Li ha fotut la cadira al Claret, o sigui, una cadira que és la més important del programa, que és la cadira d'informatius, i bé, i li fot al Claret. Ja t'ho trobaràs quan vingui, perquè està acabant allà les notícies.
3: M'agrada les noies agafant el lloc que han d'agafar.
1: Aviam, Aitana,
3: bona tarda. Que és el lloc dels nois. Bon dia, i bon matí, i bona tarda, i lo de sempre.
1: Bueno, es pot dir, en català es pot dir bon dia a qualsevol hora del dia. Que ho sàpigues.
3: Perquè ho diguis tu?
1: No, perquè ho diu l'Institut d'Estudis Catalans, algun d'aquests. Sí, no és conya. Si tu, a diferència del castellà, si trobes un tio a les 7 pel carrer, li pots dir bon dia. De fet, ahir, si t'hi vas fixar, quan vam entrevistar un senyor que era mallorquí, ens va dir bon dia. Jo vaig dir bona tarda i m'ha contestat bon dia. Perquè allà deu ser més habitual.
3: Doncs diem bona setmana i així...
1: Bueno, en tot cas, bon matí, en el teu cas, eh?
3: O bon mes, o bona merda.
1: Bueno, calma. Aquí ha aparegut la Castellví, ha aparegut l'Aitana, però qui havia d'aparèixer, que és l'habitual d'aquesta hora, no ha dit ni asa ni bèstia, que és la Yael Brusca.
4: Hola, què tal?
1: Hola, Yael. Què et passa avui, que avui tenim tanta sororitat i tanta excitació?
4: Doncs sí, avui estic molt solidària perquè hem d'ajudar a l'altra redactora que havies presentat, l'Alba Castellví,
1: per un tema. Per quin moment, Alba? Per això has vingut aquí?
4: Sí.
1: Què és aquesta música?
4: Hem d'ajudar a l'Alba. Té una petició. A veure, explica'ns què ha
1: passat. No, però una cosa. Això no és un mensaje de socorro de Radio Nacional d'Espanya. Això és... Vull dir que és un... I que és un programa de ràdio, no? És
4: sí, però hem d'ajudar l'Alba, ens ha demanat ajuda. I que ens expliqui, que ens posi situació.
1: Castellví, què et passa?
5: Primer de tot, m'encanta aquesta música que s'ha escollit per acompanyar aquesta petició.
1: Ara venim a comentar la música. Doncs va... Tu ets la que estava amb els taloners, oi?
5: Sí, efectivament.
1: No, no, tingui clar que no, per si la gent la sentia és la mateixa, eh? Ens la vam quedar nosaltres perquè no sabíem fer què fer.
5: Perquè soc tan bona que no...
1: Exacte.
5: La veritat és que és molt bona.
1: Ahir ho va demostrar fent-se superamiga de l'Anès.
5: Ai, no, la trobo a faltar. Ara, Nesa, sí, Nesa, no estiguis un petó.
1: Però es diu Nes.
5: Nesa.
1: Sí.
5: El cognom no te n'en recordes,
1: ni tu te'n recordes.
5: Vidaurràzaga.
1: Sí que són amiguetes,
5: pam,
1: eh?
5: Pam.
1: La regidora sense nom del Polònia, que vam tenir una gran entrevista amb ella ahir, i va ser molt agradable tot plegat. Bé,
4: sí,
1: fi,
4: però no ens distraiem. Anem a la petició
1: la crida,
4: de l'Alba, sisplau.
1: Què et passa, Alba? Va, que hem d'arrencar, tu. Hem
5: aquest matí jo venia amb la moto i he aparcat just davant de la ràdio.
1: Molt bé.
5: Aquí a prop de Francesc Macià, amb
1: la Diagonal.
5: Exactament. Doncs allà he aparcat la moto i justament hi ha hagut un noi que venia amb una moto conduint-la i ha caigut. Vale?
1: Com ha caigut?
5: Ha caigut, s'ha xocat amb un...
4: Un petit accident ha tingut,
5: sí,
4: no?
5: Sí, perquè no s'ha fet mal. No s'ha fet mal.
1: Ha topat contra alguna cosa, eh?
5: Sí, contra això que posen pel carril bici, que fa com una muntanyeta.
1: Sí.
5: No sé quin nom té, això.
1: Sí, no
4: una piloneta petita del carril bici.
5: Exacte.
1: La goma aquella negra rara que foten per delimitar el carril.
5: Doncs ell no va per allà i de sobte sento... Ah, algú que comença a cridar molt. Jo pensava que s'havia xocat amb un cotxe o alguna cosa. No, havia caigut sol.
1: Molt bé.
5: Llavors, he trucat l'ambulància molt ràpid, quan he vist que era una persona que s'havia caigut amb la moto, l'hem ajudat a que s'aixequi, ha sortit de la carretera, ta-ta-ta. En aquest moment ha sigut el moment en el qual jo he descobert que era un home perfecte i preciós.
1: Bueno, moment, però quina mena de comentari? No, va, de veritat. Sí. Però, moment,
3: moto, mami.
1: Bueno, ja està bé, eh? Però tu no li heu tret el casc, perquè quan hi ha un accident de moto no se li ha tret el casc.
5: Jo no li he tret res, ja m'agradaria treure-li més endavant.
4: Què preguntes, esperes? Què preguntes?
1: Tu... Marc Espejo, a tu et sembla normal això que està passant aquí? Que estem en... Això no és la revolució feminista, això és el ligoteo de tota la vida, eh?
4: Sí, sí, no? El que s'ha fet, sí, tota la vida.
1: Bé, perfecte,
4: sí.
1: Ja estàs.
5: I a mi m'heu donat permís per fer-ho, per tant, sí. Aquí
1: jo
5: estic.
1: Jo no, deu ser la Yael.
4: No, jo... Sí, bueno.
3: Digues que si ella es fa mal i tu...
1: Bueno, llavors, heu anat a salvar aquest tio i què passa amb aquest paio?
5: A aquest noi pobre se li ha estripat tota la camisa, més a més.
1: Bueno, però escolta, sembla 9 setmanes i media, aquí, de veritat. Llavors, què se li ha vist, el pit?
5: Sí, se li ha vist el pit tot rescat de supervivent, però, el que acabava de passar.
1: Però quina mena de comentari
4: és aquest?
5: I encara el feia més sexy, no? Clar. Una mica com...
4: Perquè venia de la guerra.
1: Però de veritat, ja, Yael, i tu també.
5: És que ella m'entén,
4: era un superheroi.
1: Esteu fent tota la col·lecció... de pel·lícules de Tom Cruise, d'aquestes de...
4: Sí, sí, no estem
1: com
4: cansadades.
1: Com és aquella de l'avió que va...
4: El Tom Cruise, el de Top...
1: Mission... Top Gun, exacte.
4: Ah, Top Gun. Impossible.
1: Ja del rotllo Top Gun, eh? Però vaja.
5: Missió Impossible, impossible potser és trobar aquest noi.
1: Ah, vols...
5: Jo us puc dir... Ah, sí, a mi el que m'agradaria, a hores d'ara, que per això he vingut aquí, és trobar-lo. Puc començar dient el nom,
1: val,
5: que és Nacho.
1: Vale, estem buscant una persona... Això és Vidal.
5: No? Na...
1: No,
5: Nacho.
1: Va, tu, que són i sis.
5: Porto tot el dia pensant en tu. Crec que hem connectat perquè, a més, hem parlat. I ell m'ha preguntat el meu nom, per tant, penso que pot haver-hi un interès mutu.
1: I li has dit el teu nom?
5: Sí.
1: Alba o Alba Castellví?
5: Ah, exacte, Alba.
1: Alba, per tant, si misteri. Hi ha un Nacho que ha tingut un petit accident de moto...
5: A la Diagonal.
4: I s'ha trobat amb una noia increïble,
1: RAC1,
4: que és l'Alba.
1: Tocant a Francesc Macià. La moto no ha quedat amunyegada ni res. Quedat...
5: Una micona. No passa res, si no li funciona...
1: Que se li ha estripat la camisa.
5: Sí.
1: Per tant, deu haver arribat a la feina amb la camisa estripada. Bueno, potser ha tornat a casa.
5: No sé ben bé què ha fet. Sé que venia un amic seu de la feina a buscar-lo. I ella estava bé. Estava bé, caminava i racionava.
1: Bueno, molt bé.
5: El Nachete.
1: Doncs estem, bueno, Nacho. Estem buscant el Nacho. El, digues el mòbil del programa, per si algú coneix aquest Nacho.
4: 680 70 sí? 70 60.
6: Nacho, que està Alba esperándote con el guacamole.
5: I si no, per Instagram.
1: Bueno,
6: i si no, si nos citamos en el diario.
1: Però tenim la impressió que treballava per aquí a la zona.
6: Que fuerte.
1: A les 10, quarts de 10, a quina hora ha estat, això?
5: Això ha estat 9:40 del matí.
6: Que fuerte.
5: I crec que treballava per la zona.
1: Home, i com anava vestida? Tenia ambient... Perquè aquesta zona està en pijeta, tot ella, eh? Vull dir que...
5: Jo?
1: No, la zona.
5: Ah, entres la noia.
1: La noia que estem a Francesc Macià, que és la per Diagonal, això.
5: Sí, ell anava vestit que pot ser que sigui advocat o alguna... Alguna coseta així. Jo crec que RAC1 no treballava.
1: Jo et dono... No, RAC1...
3: El despacho de Nacho.
1: Escolta, t'aconsello una cosa. Ves a baixar seguretat.
5: Sí?
1: Que si aquest tio treballa a l'edifici, els de seguretat el deuen tenir clixat. Explica'ls-hi tot això, els de seguretat.
5: Seria una història molt xula, que treballés en aquest mateix edifici.
1: És bastant probable. Bueno, si tu parques al mateix... Si parca al mateix lloc on tu...
5: Però és que ell no ha aparcat, ell ha caigut.
1: Ah, val, val.
5: I aquí està la cosa. Potser ara va aparcar dos carrers més endavant.
1: Doncs després d'aquesta apassionant història i aquests minuts de ràdio que ja et enviarem la factura per la crida i cercar el Nacho, podem avançar, si no sap greu, pots retirar-te, Yael. No, Yael no.
5: Alba, adéu, Nacho.
1: Adéu, sí, va, prou, ja. Déu-n'hi-do. M'està a punt d'esclatar el cap a mi, eh? La veritat que...
4: La ràdio moderna, Pere Mas.
1: Bueno, moderna, és una arrencada diferent.
3: Ha començat la segona temporada, Gran Cita.
1: Sí, no, han de rodar, estan fent el càsting.
4: Ai, Dulceida, la presentaràs tu també, oi?
3: Sí, efectivament.
4: Doncs l'Alba hi podria participar.
3: L'Alba i el Nacho serà la primera parella de Gran Cita.
1: Sí, bueno, hi ha hagut bastant folleteu, la Gran Cita.
4: L'altre.
1: Que és veritat.
3: Com a RAC1,
1: no? La gent que ha estat per allà amb els rodatges i tota aquesta cosa,
4: eh? Sí, sí.
1: El que s'ha vist per la tele és 1%. Però a les nits allà hi havia un Dale que té peu que no esperava, eh?
4: La gent no perd el temps.
1: Una mica tothom en tothom, eh?
4: Uh-huh.
1: Però vaja, a veure, un tema que no importa quan faci servir aquest titular, ni el mencionis ni el citis, és la polèmica respecte al servei de Rodalies. Això és una cosa que no falla mai.
4: Ara bé, aquesta vegada no té a veure amb els robatoris de coure, incendis de catenària o esvoranc als horaris, sinó amb la nova política de deixar deixar entrar animals als trens.
1: Ui, sí que hi ha molt merder amb això, eh? L'animal del tren. La veritat,
4: és els gossos, no sobretot.
1: Sí, no,
7: bona tarda, Girona, i de forma doncs, menys important, per suposat, bona tarda a Catalunya.
1: Portaveu Paneque, hola, com està?
7: Sí, insisteixo que l'incendi de 4 revisors forma part de la normalitat del servei. Sí,
1: 4 revisors, ja, moment, sí. Sílvia Paneque, què diu? Que, no, primera, que sí. Això no ha passat, vaja. Estem parlant de la política de deixar entrar els gossos als vagons, concretament.
7: Sí, però com que segurament acabarà passant, sempre està bé, doncs, posar la vena abans de la ferida. I parlo en nom de tot el govern quan dic que censurem que es parli així dels treballadors de Rodalies, no? Potser el servei no és excel·lent i deixem per tot arreu pèl, perdó, que m'ha dit pèl.
1: Sí, sí, ja queda.
7: Però tractar els maquinistes d'animals, doncs, sembla de molt mal gust, no?
1: Tampoc cal passar-se. No estem tractant els maquinistes d'animals. Estem parlant d'aquesta iniciativa d'animals de veritat, que ara resulta que els trens, jo crec que són els aves i els de mitja distància, deixen entrar els gossos als seus trens, però en uns llocs concrets, eh? Tenen seients i tenen tot un seguit de requisits i han de pagar el seient, eh? Vull dir que no és una cosa que sigui... Ui, ja hi som.
8: Terrible, apocalíptico, dramático, espeluznante. Los trenes catalanes están siendo invadidos por hordas de perros rabiosos. Para ampliar información, conectamos sobre el terreno con Gloria Serra. Adelante, Gloria.
9: Gracias, Pedro, desde equipo de investigación.
1: Hola, Gloria, guapa, ¿cómo estás?
9: Muy bien, pero confirmamos que la situación es insostenible.
1: Vale.
9: Centenares de perros llenan los convoyes de los trenes como si fueran transportines.
1: No.
9: Algunos incluso se han rebelado y han ampliado, aunque me muerden, han ampliado la frecuencia de trenes hasta Viladecans, Gósol, Gos de Balaguer, y otros municipios que contienen nombres relacionados con la palabra perro en catalán. Muerden indiscriminadamente, mean en los asientos para marcar el territorio y babean a quienes se sientan a su lado. Ahora mismo nos encontramos en la R4, donde un tren ha sido secuestrado por un Fox Terrier con la intención de llevarlo a Torre Baró. Hemos intentado hablar con él, pero hemos sido mordidos, atacados, babeados y orinados. Seguiremos actualizando. Mientras tanto, te devuelvo la conexión, Pedro.
8: Ya lo han escuchado, terrible, apocalíptico.
1: Sí, terrible.
8: Una vez más estamos en peligro de extinción.
1: Estem del tema del terrible.
9: Això és Can Peixa i Rellisca.
4: Hauran d'anar a Canet de Mar, també.
9: Esta xica és guionista, espero que no.
1: Sí,
8: o a Viladecans.
1: Molt bé, sí, no, Viladecans. Gósol i Gos de Balaguer.
10: Per aquí, Urol, Jové, enmig d'una cascada. Puc parar totalment el programa per dir una dada.
1: No cal que l'aturis, però si vols dir una dada... Oriol Jové, benvingut a serà la dada, Jové.
10: Doncs detinc la cascada per dir que Lleida es convertirà a partir de les 5 d'agost en la capital mundial de l'hamburguesa. Es reunirà milers de restaurants per competir pel premi de la millor hamburguesa de la Champions Burger.
1: Però tu no et limitaves a donar dades esportives i prou, no?
10: Bueno, Pere, perquè la Champions Burger s'ha convertit, querido, en el patrocinador oficial de la Lleida, fent una injecció de més de 500 milions d'euros.
1: Ah, sí?
10: Amb els diners podran construir un camp d'esports en condicions, fitxar Frenkie de Jong, contractar treballadors i, a més, podran anar a la recollida de la pera.
1: Oriol, fem una cosa. Menges Oriol.
10: Torrons Vicenç.
1: Sí, prou Torrons Vicenç. Escolta.
10: Torna a cascada.
1: No, calla, Oriol. Jo no tinc inconvenient
10: que estava a punt.
1: No tinc inconvenient que vinguis cada dia amb la dada Jové, des de la cascada, des d'on sigui. Però cal mencionar Lleida cada dia i parlar del Lleida?
10: No, bueno, ja està. És la millora de Catalunya, Lleida.
1: Ens farem socis.
4: Ens farem socis, com Manel Vidal s'ha fet soci del Lleida,
1: sí, efectivament,
4: també.
1: Aquí saludem...
10: Que taquen la imatge de Lleida...
1: El Tribunal Superior...
10: ...pagant la plaça de segona...
1: Va, calla, vull canviar de tema, sisplau, que ja és gairebé un quart. Silenci.
10: Solsona.
1: Prou. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, canviant de tema, ha donat la raó, atenció, al pare d'un alumne de l'Institut d'Escola del Pi Gros a Sant Cebrià de Vallalta, que volia més presència del català a les aules. I ara l'escola es veurà obligada a donar una matèria extra en castellà. Això,
3: vamos a ver.
1: Quan parla, mamarracho. No
11: falla. No, el primer mamarracho que no va, se ponga por no, medio va, a calentar el ambiente.
1: De veritat, Ayuso, si ha de venir a insultar, millor que no
3: entri en aquest estudi. Allà tu, no, allà ell, allà ell també.
1: Avancem. Sí.
3: Cállate, social comunista bolivariano.
1: No, ¿qué
3: ¿cómo
1: es
3: que el 25% de castellano en las clases y el 75% restante que lo dan en alemán?
1: Doncs no, ho faran en català, com ha de ser normal.
3: Ah, o sea, que con el dinero de todos los españoles no vamos a financiar que los niños de Cataluña no aprendan castellano no y solo hablen catalán.
1: No és això.
3: El idioma del anarcosocialismo venezolano.
1: Va. No, home, no. És l'idioma oficial de Catalunya, que ho diu l'Estatut, ho diu molts llocs...
3: Silencio.
1: No es pot silencio, ¿cómo dice silencio?
3: Cállate, mamarracho, no, social, norcoreano. Las clases en Cataluña se deberían de dar en el 100% en castellano. No, el 200% en castellano.
1: Ya.
3: La hora del patio en castellano. Y si los de Parbolitos hacen siesta, también que sueñen en castellano.
1: Bueno, Ayuso, vagis-se'n a fer unes canyes per Malasaña i aquest pis que li han posat gratis als de la comunitat, vigili
4: digo,
1: què
4: digo
1: està passant, eh? Exacte.
12: Sí! Jo no vull fer classes en castellà perquè em costa parlar català amb la Maria Gil.
3: Això et passa, Martí, perquè et saltes les classes per anar a jugar als tassos.
1: Això és veritat?
12: Sí! Ara fa molts dies que vaig a fumar al lavabo amb la Maria Gil.
1: Bueno, va, prou, Martí. Està tot ben prohibit i els nens com tu no han de fumar al lavabo ni res d'això.
4: La Maria Gil, qui és?
1: No preguntis, que ja anem tard, ja...
3: Slava, camarada.
1: Sí, ja està, no es falta...
3: Perestroika más.
1: Estroika.
3: Perestroika.
1: Sí, calma.
3: La situació és insostenible.
1: Per què és insostenible?
3: Els fonaments de la comunitat s'esfondren i el món s'acaba.
1: Bueno, a veure, si ho diu per la cosa que està a l'eclipsi, perquè com sempre tenim aquí l'optimista i simpàtica científica de l'espai, Olivia Làctia, falten exactament 15 dies perquè arribi el moment eclipsi.
3: I 50 segons.
1: No, bueno, no.
3: 49, 48.
1: Però d'aquí dues setmanes, el 12 d'agost, farem una cobertura especial. Però què passa ara? Quin és el problema d'un eclipsi?
3: Que la gent està perdent cap.
1: Què passa?
3: El món està a punt de convertir-se en una bola de foc digna de Dragonfall. I la gent encara fa negoci.
1: Sí, és veritat. Ara sé que es refereix perquè us he dit que ho explicava l'Embudio. Resulta que la gent de Salou està llogant, de Salou i d'altres llocs, els seus terrats o balcons a preus astronòmics, mai millor dit, desorbitats, en definitiva, per poder veure una estoneta a l'eclipsi.
3: És una vergonyosca.
1: Bueno, per què és una vergonya?
3: Què vol dir pagar per estar a Salou? S'hauria de cobrar per anar...

0: Bona pregunta.
1: Sí, clar,
0: bona
1: pregunta.
2: Pregunta. Obro jo.
0: Port Aventura està a l'obert durant la crisi?
1: Ja ho mirarem.
2: Efectivament.
1: Perquè des de dalt no s'embala o des de dalt de...
0: Sí, però no el pararan quan estàs...
2: He fet uns tractes perquè s'obri.
0: Bueno, tu.
1: Embustera.
0: Au, però tio, però què?
2: Un respecte atenció. A la gent que...
0: Jordi Claret, una salutació.
1: Perdó, perdó, perdó.
0: Bona tarda. T'ha aparegut aquí. I
2: a veure, tiene...
0: No, molt bé. Dir-li embustera a la senyora científica aquesta de merda, em perdó.
1: Ja, no
2: doncs una merda, respecte.
3: Escolta, en principi, pel que veig, Port Aventura sí que es podrà veure...
2: Pues lo que us estic dient!
0: Bueno, calma, però no cal que cridi. Hem quedat que aquest any no cridàvem tant i tothom estava més tranquil en general. D'acord, doncs què passarà?
1: Ja ho mirarem, això.
3: Ja ho mirarem.
0: Mirem-ho,
2: no
0: mirem-ho,
2: perquè vol dir el programa
0: ens
2: pot interessar.
0: Puc parlar d'una cosa molt curiosa de l'administració catalana, del govern de la Generalitat. Resulta que a partir d'ara han fet una mena de... Bueno, un avantprojecte de llei, segons el qual els càrrecs directius els escolliran per mèrit i no ha dit, com s'ha fet fins ara. Per tant, hi haurà un canvi important.
4: Buenas tardes, mi querido socialista.
0: Va, ja comencem.
4: A ti no te gustaría que te escogieran a dedo para un trabajito del PSC?
0: Bueno, no sé quina mena de trabajito, però en tot cas, jo, com he deixat molt clar, no sóc del PSC.
5: Jo sempre he sigut del PSC.
0: No, que això està manipulat, això. Desgraciats, de veritat, prou ja.
4: Maldita hemeroteca.
0: Què?
4: Que sempre pone a cada uno en su sitio. Mi estimado comunista.
0: Vaja.
4: Mire, Pera, ahora que la dedocracia no funciona en Cataluña, tengo una buena propuesta.
0: Ara, quina serà?
4: Considero que si deben escoger cargos por méritos... Yo soy el más indicado para ser el presidente de la Generalidad.
0: Però quina fixació... Generalitat, es diu Generalitat. Quina fixació en voler ser president de la Generalitat si ja tenim a Salvador Illa, que és amic seu, a més,
4: vamos
0: van
4: a
0: junts
4: ver.
0: A vacances. No es pot ser president de Catalunya així com així.
4: Vamos a ver, mi querida tarta de limón.
0: No, va, de veritat.
4: Tío. Salvador ahora mismo está en es que... Vietnam.
0: Sí,
4: veritat. Ya estoy preparando algunas cosas para que se quede ahí un tiempo largo.
0: Que se quede ahí.
4: Se cancelan los aviones de vuelta, sí. Cerramos el aeropuerto del Prat,
0: sí.
4: Una calurosa... amante vietnamita.
0: Bueno, o sigui, fa la sensació que vostè no vol que torni Salvador Illa, que està removent cel i terra, però en canvi no mou ni un múscul per arreglar el merder de Rodalies. Vull dir que això, mira que malament
2: però
0: queda.
2: Però per el musulmà...
0: No, musulmà a veure, el socialista el musulmà,
2: mesura,
0: però què quedem?
2: Sí, ets musulmà, molt bueno, musulmà.
0: Sí, la mesura aquesta del posar les
2: sí,
0: coses a dir.
2: Sí, no afectarà aquesta mesura els càrrecs de la policia municipal.
0: Ui, quin tema m'ha anat a treure ara, eh? Per què pregunta, senyora Urriols? Potser perquè diuen que ha col·locat la seva filla a la policia de Ripoll, de la policia
2: municipal. Diem, Pere l'islamista.
0: No, l'islamista no.
2: Puc olorar que has dinat carn halal avui.
0: No, no,
2: aquestes són acusacions dignes d'un ayatolà com tu.
0: No he menjat carn halal, que també si em menges no hi hauria problema. Sí que he menjat carn, per dinar, i no sóc cap islamista.
2: T'espero a Ripoll.
0: Senyora, sí, vaig anar-hi no agafar gaire, Ripoll, molt maco.
2: Torna-hi.
0: Sí, bueno, no, vale, ja hi tornaré, d'acord, que em rebi.
2: T'espero.
0: Val, adéu, Riols, fora, ja està. Ara sí, per fi, home, amb tot aquest desgavell i tot aquest embolic, el moment més hot, més hot del programa. Sí, a l'embudió, el moment embudió.
3: I t'han posat el moment hot. Més hot, aquests guionistes?
0: Això posa.
1: Ho dius per ell?
0: No, és el rei de les ones, és el capità de la freqüència modulada, el dictador de les antenes. Estem parlant, efectivament, del Sergi. Un dia més ens ha demostrat, home, és que de veritat... Nosaltres som uns titillaires, o sí, titillaires, no?
1: Res a veure.
0: Però el Sergi és una cosa seriosa, és el món a RAC1, eh? És professionalitat i classe de primer ordre.
6: What? No. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món. Amb CaixaBank. Punts imprescindibles per anar pel món.
0: Pel mal o pel mar?
3: Hòstia,
0: embudio. Si és una frase que es diu cada dia la mateixa de 18 anys, els apunts imprescindibles per anar pel món. Que diu per anar pel món, perquè el programa es diu El món a RAC1, si fixeu. Pot tornar a posar, perquè quedi clar que no ho sap dir.
6: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món.
0: Pel mal, molt bé.
3: És que crec que té ganes de mar, té ganes de platja.
0: Ah, remena el bombo. Ja, el, sisplau, sí.
3: Ja és el moment, vinga, va.
0: Sí, clar. Recordem, és el moment de la trucada suïcida, mai sabem si ens contestaran o no, però tenim, en portem 8 de 8 o 7 de 7. Remena, remena.
1: Roda.
0: A veure quin telèfon... Recordeu que truco des de... Ah, doncs me la vaig trobar fa dues setmanes en una festa. A la festa aniversari del Roger Pallarols.
3: Ep.
0: Sí, que la fan allà el fix aquest, el tren aquest que està allà davant del mar, que hi va tot Déu. Hi havia el Boris Izaguirre, hi havia l'alcalde...
3: Jo no hi era, eh?
0: Bueno, podies haver vingut acompanyant meva.
3: Escolta.
0: Vaig estar a punt de proposar.
3: Doncs però
0: que, com que ets una dona ocupada i compromesa...
4: Però sí que havia aceite en la fiesta.
0: Bueno, hi havia tot una mica. Però va ser una festa molt entranyable i el Roger Pallarol és un gran anfitrió. Bueno, truco a aquesta persona que estava a la festa, eh?
4: Ai, lo que me gusta un Pallarol.
0: I truco, va, prou. Truco, et poso un mòbil. Em veu, ai, em veu altra.

0: A veure, quan venís al diari...
1: Aquí, el micròfon.
0: Claro, que fuerte.
1: Ara, deixa parlar. Seria un bon convidat, aquest, a l'Operà.
0: No serà Juanjo Puig Corbé.
1: No el vaig veure. No, no el vaig veure. Hi havia molts actors.
2: Ai. Sí.
1: Hola.
2: Pere.
1: Hola, com estàs?
2: Què fas a aquestes hores?
1: Bueno, estic fent la ràdio...
2: Que t'has fugat. T'has fugat de la ràdio.
1: No, no m'he fugat de la ràdio. Estic fent el programa i estem fent la trucada suïcida, que cada dia truquem algú a l'atzar, amb un bombo, i ha sortit el teu telèfon, que la reconeixeu?
2: Ostres!
1: I jo em pensava que estaves com a Cadaqués o a algun lloc d'aquests.
2: Sí?
1: On ets?
2: Clar que sí. Afortunadament el mòbil el portes a cada racó i pots contestar a cada racó. O sigui
1: I on t'enganxo, on t'enganxo?
2: Doncs mira, entremig, sortint i entrant ja tornant a casa, allò, després de patxa, vermutillo i tot això.
1: Vermutillo a les 4:20. Escolta, sabeu qui és, no? Sí, Gael.
3: La Núria Ribó.
1: La gran Núria Ribó. Núria. Com està, reina? Com va l'estiu? Quina alegria. Bueno, ens vam veure, ja, avui us cau explicar, que ens vam veure fa dues setmanes a la Festa del Pallarols.
2: Sí.
1: Que no te'n perds ni una. Que, per cert, tu també montes una festa aniversari que bastanta tela té, oi? Se m'ha dit.
2: I tant que sí. Ja li dic al Pallarol. La meva fa 45 anys que es fa. El que passa és que ell només en té 47.
1: Esclar.
2: I porta 3 o 4 anys fent-la.
1: O sigui, sí. Perdona, primer any que vas fer tu la festa d'aniversari, però tu estaves aquí, estaves a Nova York. O quan...
2: No. Estava aquí,
1: Ja havies tornat. Ja havies tornat a la...
2: No, dic que fa 45 anys que la faig, per tant, no havia tornat. No havia anat tan sols. Vaig començar a fer a Barcelona. I la festa m'acompanya allà on vaig.
1: I quan vas anar a Nova York i quan vas anar a Londres, la foties allà, o sigui, amb tota gent molt moderna i tot aquest rotllo.
2: I tant que sí. I amics meus de Barcelona que venien. Tu te la vas perdre, però a Nova York venien amics de Barcelona.
1: Bueno, és que ja potser fa 45 anys, potser tenia un o dos anys, o no sabem, no està molt clar aquest punt.
2: No dissimulis, perquè aquesta fa 30 i alguna.
1: Bueno, canviant de tema. Bueno, llavors estàs de vacances, tu, eh? Ara, en aquests moments...
2: I tant que sí.
1: Estàs a cavall entre Barcelona i Cadaqués, o viatges, o fas alguna cosa, o te'n vas a veure els teus amics de Nova York?
2: Bueno, pues baixo a Barcelona i després me n'aniré uns dies als Països Bàltics, però entremig Cadaqués.
1: Sí. Estaràs molt tranquil·la, no trobaràs gairebé ningú. Estàs molt ample aquests dies, no hi ha francesos, no hi ha res. Lo de Cadaqués és una meravella.
2: Bueno, escolta, no exagerem. A la tarda tothom la passeja, per allà al passeig.
1: Sí.
2: Però després et pots perdre per les roques, pel mar...
3: Ara ho has dit.
0: Claro.
2: La gent entra i surt. Hi ha caravana per entrar i després se'n van. I els vespres estan tranquils.
1: Doncs vinga, escolta'm...
0: A mi també m'he gustat entrar i salir.
1: Sí, va, prou ja. Doncs escolta'm, Núria, desitjo que tinguis un molt bon estiu, que descansis molt, que vagi el viatge pels Països Bàltics, i aquest aplaudiment per una mita i una llegenda del periodisme, com és la Núria Ribó. Les seves ulleres característiques...
0: I el pelo.
1: A més, les ulleres les compra a l'òptica que hi ha sota la ràdio. No direm el nom, però està aquí sota la ràdio. Sí, no sabies?
0: En el bar de l'Alejandro.
1: No, al bar de l'Alejandro. No, és veritat. Surs a la Diagonal, tombes una mica a dreta i abans...
2: A la dreta i ja està. I allà els tenim, les ulleres més divertides. Clar que sí. I ara has de portar una pròtesi a la cara, almenys que sigui ben divertida.
1: Correcte. Però tu estàs estupenda. Comença amb dir, no direm més. Ja està. Au, gràcies. Cuida't, l'òptica.
0: Di Stefano.
1: No, Di Stefano no, comença amb dir. Va, moltes gràcies. Adéu, petó, cuida't.
3: Vinga, va, que...
1: Què toca ara?
3: És el moment de la cançó brusca.
0: Que fuerte.
3: Així que, si us sembla, anem amb la cançó brusca directament.
1: Val.
3: Avui, els grans, la Dilla Russa.
4: Macaulay Culkin. Macaulay Culkin.
3: I poso aquesta cançó perquè Disney vol comptar amb Macaulay Culkin per una nova versió de Sol a casa. En aquest cas...
1: Però ara deu tenir
0: 40
1: anys.
0: Però que se n'escapa el nieto.
1: Sí, exacte.
3: Doncs, en aquest cas, en Kevin McAllister seria ara un pare solter al qual el seu fill, sentint-se emocionalment descuidat, o sigui, oblidat pel pare, el deixaria fora de casa i col·locaria una sèrie de trampes per impedir que ell, el pare... pugui tornar a casa. Aquesta és com la primera idea.
1: Seria és un gran guió, eh?
3: Seria la inversa de la pel·lícula
0: És una metàfora de los días que vivimos, no?
1: Bueno,
0: que los padres no se van de casa y los hijos se tienen que buscar la vida.
1: Bueno, no es ben bé així, però ens hem entès.
3: Si voleu, anem amb més coses. No, si no, seguim escoltant.
1: Avui ve el... No, puja. Va, que... Vols que t'aguantem aquesta cançó, Noel Guarnido?
0: Oye, ¿alguna vez habéis tenido la Dilla?
5: No, què? Este King Girigay, no, és Guarnido. Espera, el meu cognom...
1: Sí, Guarnido.
5: És un cognom, no és un escape room.
1: Bueno, com decorado. Bueno, va, amb l'endavant amb el Maria. És el nostre estudiant en

0: Pràctiques, aquesta cara.
1: Dimecres, Ecuador setmanal, poco a poco. Avui vinc amb el fals intel·lectual. La persona que et diu amb orgull, jo és que no miro la televisió. Ah. És una frase passiu-agressiva perquè és pronunciada amb un somriure de superioritat moral que fa molta ràbia. El tio es pensa que viu a París el 1963, però realment viu a Badalona i mira Reels. Perquè després, Pere, rasques una mica i descobreixes que passa 4 hores al dia mirant TikToks d'un senyor de 70 anys que per esmorzar pren entrepans de botifarra.
2: En Pere Mas.
0: No, prou, de veritat, eh?
1: Té aquest perfil. Al final descobrim que no han donat les pantalles. Les ha canviat de mida. A veure si també aprofita i canvia de mida el seu cervell.
0: Doncs ja veurem si canvia de veritat, eh? I tu de què rius? Bueno, sí.
2: Jo de vosaltres.
1: Sóc l'única que li faig gràcia. Sí, fins demà.
0: Adéu, fins demà, perquè ara toca el concurs dels Sons del Món, eh? Que aquest dissabte va començar una nova edició del Festival Sons del Món amb la Lívia Discipio, que surt allà a cantar i a ballar damunt l'escenari. Efectivament, sí.
3: Faig bon dia, l'escenari, faig el show.
0: Molt bé.
3: Vinga. Doncs sí, el Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses i amb la presència de cantants com Pablo Alborán, Joan Dausà o Rosana. Claro. La setmana passada vam estar sortejant entrades pel concert d'aquest divendres amb el so d'una generació, però aquesta setmana toca una altra cosa.
0: Què toca?
3: Aquesta setmana estem sortejant una entrada doble cada dia per anar a veure el 9 d'agost el matrimoni més fiestero i divertit, Fangoria i la Nazi Rubias.
0: Home, puja, puja, això està molt bé. Molt bé, doncs què han de fer els nostres oients que vulguin aconseguir de franc, gratis, per la gorra, una entrada doble per anar a veure aquest concert el dia 9 d'agost a Roses? Doncs, el telèfon i espavilin.
3: Per participar només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe al 680 70 70 60. El repetim, 680 70 70 60. La dinàmica és molt fàcil. Cada dia escoltarem tres acudits i decidirem qui mereix guanyar aquesta entrada doble.
0: A veure els acudits, doncs vinga.
3: Anem amb el primer, amb la Sílvia de Tordera.
4: Sabeu què fa un ocell de 200 quilos sobre la branca d'un arbre?
5: Pio, pio. Ah.
3: Anem amb la segona, amb la Paula de Tarragona.
6: Doctor, doctor, creo que soy disléxico. Confundo los números con los colores.
7: Marrón.
6: A ver, vamos a hacer una prueba. Marrón, por el culo te la vinco.
0: No, de veritat,
2: Déu meu.
0: Sí,
8: mamá. Este me ha gustado.
0: Sí, no, ja.
3: I anem amb l'últim, amb el Miquel, de Santa Susana.
9: Doncs mira, jo aquest estiu me n'aniré de vacances a Baden-Baden. Ah, sí? Doncs mira, jo aniré a Vilanova a la Geltrú, Vilanova a la Geltrú.
0: És molt vell aquest, eh?
8: És
0: molt vell.
8: És un clàssic.
0: És un clàssic de l'Eugeni. En fi, d'aquests tres, un serà el guanyador que avui s'endurà aquesta entrada doble pel 9 d'agost al Festival Sons del Món. Qui és, Lívia?
3: El guanyador, la guanyadora d'avui és... La Sílvia de Tordera. Genial.
0: Avui la Sílvia, ens posem en contacte amb ella.
3: Exacte, avui la Sílvia és qui s'ha emportat aquesta entrada doble per Fangoria i Nancy Rubias, però demà pot ser un altre oient. Recorda que només has d'enviar el teu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60, i podràs guanyar una entrada doble pel concert del 9 d'agost amb Fangoria i Nancy Rubias. I, com sempre, recordeu que si voleu més informació sobre el festival, la podeu trobar a sonsdelmón.cat.
0: Doncs vinga, envia els acudits ara mateix al 6 no sé quantos...
3: 80 70 70 60.
0: Ara és el moment. Les notícies del dia. Són dos quarts i un minut amb el Jordi Claret aquí de cos present. Avui comencem el repàs de l'actualitat del dia, de les últimes hores, amb un tema que va donant voltes, i cada dia apareix algun petit nou element, alguna petita sorpresa. Sí, estem parlant de l'espifiada aquesta dels informes PISA, que no se sap ben bé què ha passat, però que l'embolic sí que va creixent. Ara els instituts defensen que ells en tot moment van seguir les pautes que els hi va donar el departament i que en cap moment es van confondre amb les proves de final d'etapa d'ESO, de quart d'ESO, que era una de les coses que es deia que podia haver passat en tot aquest embolic.
10: Sí, tot plegat ho ha avançat aquest matí al món a RAC1, que s'ha posat en contacte amb algunes direccions dels centres que van ser seleccionats per participar en l'informe PISA, que recordem que en van ser un total de 51. Els instituts consultats han deixat clar que no hi va haver llavors cap confusió entre els exàmens PISA i les proves de final d'etapa, les competències bàsiques que van coincidir i es van fer en el mateix moment. Un relat que xoca amb el que ha dit fins ara el departament, que és que aquesta coincidència hauria pogut ser un dels motius de l'error. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha esquivat aquest nou front i ha insistit que continuen seguint el fil per aclarir què va fallar. També ho ha dit el món.
11: Aquest és un cas que, evidentment, no ens agrada,
2: que és un cas dolent pel conjunt del país. Les coses s'han de dir com són i, per tant, doncs, el govern està emprenent aquesta investigació, que tan bon punt la finalitzi, la posarà damunt de la taula per assumir aquestes responsabilitats en aquest àmbit.
10: De fet, el programa també ha tingut accés a les instruccions que van rebre els instituts per organitzar les proves PISA, unes pautes on no s'esmenta que l'OCDE fixava el límit del 5% dels alumnes que per necessitats especials o altres complexitats podien quedar fora de l'avaluació.
0: Sort que la setmana que ve, bé, de fet aquest dissabte ja és 1 d'agost i encara es notarà més l'inici de les vacances i la desaparició de tothom, perquè cada dia que passa va sortint alguna coseta que va embolicant una mica la troca, però bueno, si diu el conseller de presidència que estan investigant i que ho faran públic, doncs escolta'm, esperem que surti aquesta investigació. Ampliem la prova una mica a tota aquesta història. Bueno, amb l'expert en educació d'aquesta casa, l'Eudald Martínez. Hola, Eudald.
7: Hola.
0: Què passa que vens cada tarda aquí? Que fan massa calor a la redacció.
7: Mira, és que s'està més fresc que a la redacció, t'haig de dir.
0: Perquè aquí estem en temperatura nevera, que així està tothom més despert i està tothom amb el temp adequat per fer les notícies. Sí, amb el constipat.
7: I gent amb bufanda,
3: eh? I aquí hi
0: ha bones pistes. Sí, l'Edu amb bufanda. I l'Anna també està amb bufanda. Bueno, nois, és el que hi ha.
3: I les vistes, aquí les vistes són espectaculars.
0: Sí. El tenim aquí, potser demà torna a venir. Tu has pogut consultar aquest document que Educació va enviar en els seus moments als instituts. A veure, aquestes instruccions deixaven clar o no deixaven clar les direccions que havien de fer i que no havien de fer per intentar posar llum a la foscor, que ja et dic jo que no l'acabarem de posar al tot, però vaja.
7: Bé, per les direccions no ho deixaven gens clar. Ells asseguren que en cap moment es van confondre amb les altres proves que també es feien aquells dies, amb les competències bàsiques. Primer, perquè el sistema per omplir qui fa la prova i qui no són sistemes diferents. En el cas de les competències bàsiques, una cosa que, com que es fa cada any, és molt més automatitzada, es fa a través d'internet. En canvi, a PISA és una cosa més manual, un Excel que has d'omplir. Això per una banda, però per l'altra, asseguren que en tot cas el que va fallar és que potser no els van concretar del tot bé quines eren aquestes pautes d'exclusió. Uh-huh. Hem anat explicant aquests dies que hi havia tres punts diferents que permetien excloure alumnes. Un és si un estudiant té una discapacitat física moderada o severa. Hem de dir que en aquest cas només hi va haver 6 exclusions, per tant, de les 500 i pico que hi va haver, per tant, no és, és poc, important, és poc, exacte. Un altre és que aquell estudiant no conegui prou la llengua perquè fa menys d'un any que està en aquest país. En aquest cas va ser de 92 persones, per tant, tampoc seria la casuística
0: la causa
7: més rellevant.
0: És molt lògica, aquesta. No és que vulguis dissimular el baix nivell o no, si és que hi ha el problema al baix nivell.
7: I aquesta concreció de què? Fa menys d'un any que han vingut, per tant, pot ser lògic que encara no hagin fet aquest procés d'acollida. Què passa? La tercera casuística és aquest tema de si l'estudiant té una discapacitat cognitiva, conductual o emocional, segons l'opinió del personal qualificat que no li permet participar en la prova PISA. Què passa? Aquí moltes direccions van considerar diverses casuístiques dels alumnes que creien que encaixaven dintre d'aquest paraigües. Van doncs seleccionar els alumnes que creien que no havien de fer aquestes proves i com que, és el que hem explicat i també hem d'explicar en aquests dies, com que això ningú no ho va supervisar, no hi va haver cap mena d'avís del departament de EP, esteu excloent alumnes que sí que s'haurien de fer aquestes proves, doncs al final tots aquests alumnes no van fer les proves i tenim aquest altíssim percentatge d'alumnes que han exclosos. Un percentatge que recordem que l'OCDE marcava que com a màxim era d'aquest 5% i com deia ara el Jordi, en aquesta informació que es va passar als centres en cap moment tampoc s'especificava que havia de ser aquest límit del 5%.
0: Per tant, els responsables dels instituts anaven traient gent segons el criteri honestament que ells creien que havien de fer, però no es van adonar que, clar, un de cada quatre, potser, o gairebé un de cada quatre, era un pèl massa. De manera que, en un principi, els instituts, en un principi, no van fer malament les coses, almenys es troben les puces a sobre.
7: Exacte, això és el que defensen amb els que hem parlat, que és veritat que no hem parlat amb els 51 centres que han fet aquestes proves, però vaja, sí que defensen aquesta posició.
0: I una última cosa, s'ha parlat que podia haver-hi una confusió als instituts amb el tema del quart d'ESO, que si estaven fent unes proves al mateix temps, que si tenien un límit del 5%, aquesta teoria se sosté o no se sosté?
7: Clar,
0: o s'ha de clarificar?
7: També hem mirat una mica això, no? Què passaria si realment fos així, no? Si els centres s'haguessin confós i sí que haguessin aplicat els criteris de les competències bàsiques en lloc de PISA. Clar, llavors hauríem de veure què ha passat en anys anteriors en les competències bàsiques i ens hauria de sortir un percentatge d'exclusió similar a aquest 23% que hi ha hagut aquest any. Doncs si anem a mirar anys anteriors, veiem que l'any passat, per exemple, la taxa d'exclusió va ser del 9,7%, és a dir, sí que és més alta que el 5%, però en cap cas arriba a aquest 23%. O el 2023 també va ser del 9,8. Només hi va haver un cas...
0: És més del 5, però tampoc és tan...
7: Sí, no és tan exagerat. Vale. Sí que hi va haver un cas en què hi va haver un 18% d'exclusió, però va ser un any concret, el 2024, en què hi va haver un problema en què es van filtrar els exàmens quan alguns alumnes encara no havien fet les proves i es van descartar 100 centres, i això va fer que aquesta tasca d'exclusió pugés moltíssim. Vale. Però ni tan sols aquell any que va passar això, la taxa d'exclusió havia estat tan alta com a les PISA d'aquest any.
0: Molt bé. Queda clar o hi ha alguna cosa per afegir?
7: Només si volem. Hem parlat també amb el Francesc Padró, que és, ha estat treballador de l'OCDE durant més de 10 anys i també és codirector de l'Anuari de l'Educació que ha fet la Fundació Equitat.org aquest any, i per tant és una persona
0: que sap de què parla.
7: Exacte, que ha estat a l'OCDE molts anys i que ens, també ens tirava per terra aquesta possible teoria de les exclusions. El podem sentir.
8: Fins i tot, diguem-ne, en el cas de que hi hagués pogut haver alguna contaminació, és estrany que els criteris d'exclusió de les proves catalanes acceptessin un 23%. No sé què ha pogut passar, perquè a més, quan es fan les exempcions, sempre es justifiquen una per una.
0: Doncs ja ho anirem aclarint. A mesura que avança aquesta investigació, a veure si es fa amb transparència i, escolta'm, el dia que hi hagi la roda de premsa farem acte de presència.
7: De moment no tenim data d'aquestes conclusions.
0: Jo t'acomiadaria, Eudald, diria, si vols venir demà, doncs vine, tu, al final aquí aquesta ràdio és una mica...
7: No descartem res.
0: Però tant embullo i tantes primícies i tanta exclusiva i tant informatius, que les primícies bones les tenim nosaltres. Sí, ara veuràs per què, perquè nosaltres hem contactat amb el director del Consell Superior d'Avaluació Educativa.
3: Què dius?
0: El que ara ha canviat de nom i es coneix com a Agència d'Avaluació i Prospectiva d'Educació, l'APE. És el senyor Eduardo Catiu. Bona tarda, senyor Catiu, com està?
11: Buenas tardes, sí, pero puedes llamarme Edu, Educatiu.
0: Molt bé, d'acord, Educatiu. Doncs vostè és argentí?
11: A veure, por parte de un amigo de mi padre.
0: Vaja, però un moment, però vostè no el vam entrevistar dilluns per parlar de Gràcia?
11: Es mi primo, Lautaro Catiu de Mar de Plata, Sebastián Hernández, vale, todos los santos Radice.
0: Vale, és que tenen la veu molt semblant. A veure, com pot ser, com dèiem, que aquest organisme nou, això de l'educació, no fos conscient dels errors quan presumptament el Ministeri us havia avisat?
11: Bueno, pero eso fue un quilombo. Nosotros estábamos en proceso de reorganización. Estábamos a mil cosas, che. Rebranding, cambio de nombre, cambio de hierbas para el mate, cambio de agua, la bombilla...
0: Vale, prou. Però no els hi va arribar cap missatge de Madrid avisant?
11: No, no escuchá cuando te hablo. No nos debió llegar a tiempo, che. Igual era el día de asado, no estábamos en la oficina, había alfajores, Jorgito...
0: Però un asado, que pot ser un cop a la setmana com molt, no provoca tampoc aquesta errada.
11: Callate, tobogán de piojos. Los asados los hacemos cada día.
0: Cada día.
11: Fíjate, de lunes a domingo, el asado es sagrado. Y el corte tiene que ser argentino, no la mierda que hacen aquí en España para cortar la entraña. Si entra un mensaje en ese momento, lo enviamos a la concha de la lona, la madre que lo parió.
10: Jo diria que no era la persona que buscava.
0: Gràcies, sí, era l'exclusiva del dia. Gràcies, senyor educatiu, que vagi molt bé, adéu.
11: Vagin con Dios.
0: Sí, no, prou ja. I és cosí, del de l'altre dia.
3: Sí, i té un nom molt adient pel càrrec que ocupa, no?
0: Sí,
10: la veritat.
0: A veure, serà perquè no us hem avisat, 4:45 de 5 de la tarda. Podeu anar preparant el ventilador, aires condicionats i tots els invents que tingueu, perquè avui comença una nova onada de calor, eh? Alerta, es pot allargar durant una setmana sencera.
10: Sí, tindrem temperatures extremes, sobretot a les comarques de Ponent, on el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat els avisos per calor extrema. De l'episodi que comença avui serà, finalment, la tercera onada de calor de l'estiu, i no la quarta, com dèiem ahir, perquè l'anterior no va arribar als llindars necessaris per ser considerats així. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, avisa que venen 7 dies de calor que seran complicats.
12: Preveiem que tot just avui comenci la onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4/6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic.
10: El Meteocat alerta que les altíssimes temperatures d'aquesta primera meitat de l'estiu no s'havien vist mai a Catalunya. De fet, des de fa més de mig segle, l'últim estiu així va ser el de 1950.
0: Doncs que es comenci a calçar la gent, gent perquè torna la calor, i si torna la calor torna l'estimadíssim Martí Oliveres.
13: Què tal? Bona tarda, com esteu? Ei, Abel, què tal? Descansa, descansa, que estàs matinant molt aquests dies.
0: Sí, m'he vist aquest matí l'Abel pel passadís, però ja ho veies, no?
13: No, ara no, ara.
0: Nosaltres, però...
13: Sí, bueno, tenim...
14: Estava esmorzat a l'ordinador.
0: Molt bé, perfecte. Abel, si no et
13: sap greu... Sí, has deixat el teclat, que déu-n'hi-do.
0: A veure, si no et sap greu, Abel, cada torn té el seu meteoròleg i el torn de tarda el fa el Martí Oliveres. Per tant, que parli el Martí Oliveres i l'Abel que calli. D'acord, Martí?
14: Ve un patac per Tiana. Tant de Tiana. Ve un patac.
0: Tot el dia estava amb el patac, va.
13: O perquè té ganes de veure ploure allà Tiana, però no, no.
0: Una cosa, primera pregunta, clara, directa i nítida. S'ha arribat ja avui als 40 graus a algun lloc?
13: Sí. Coi. Fa poca estona. Sí, sí, sí, fa poca estona. Mira, a un quart de cinc s'ha arribat, per exemple, ens sorprèn aquesta temperatura, però realment ara estarem valorant-la una estona perquè sembla que es pot haver arribat aquesta temperatura al Maresme. Sembla que és un error a Mataró, però bé, l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya marca aquesta temperatura, però sí que...
0: S'ha de verificar, la màquina ha embogit una mica.
13: Em sorprèn. Acabo d'actualitzar, la veritat.
0: Potser la tecnologia ha fallat una mica aquí.
13: Sí. On sí que segur que no és a Lleida. A Lleida s'ha arribat a dos quarts de cinc.
0: Encara falten quantitat de dies per l'eclipsi.
15: Però ja comença a caure la tecnologia a tots els llocs.
0: És que a Mataró falla el...
15: A Sant Pol de Mar.
0: El termòmetre per culpa de l'eclipsi, que s'acosta.
13: A veure, on sí que s'ha arribat i s'han superat fins i tot ja els 40 és a la ciutat de Lleida, eh? Per tant, un altre dia...
0: Normal.
13: Sí, exacte. I també es freguen al Carràs, una mica més al sud de la ciutat de Lleida, però també 39 a Targa, 39 a Solsona, 39 a Tremp, moltíssima calor. Sí, sí, més de 35-37 a Bona part de l'interior, i estem arribant a aquests 40 a les comarques de Ponent. Aquest avís que comentava en Claret, que es manté durant els propers dies i possiblement fins al 7-8 d'agost parlarem de moltíssima calor. Després, a veure si comença a baixar. Tindrem una petita, una lleugera baixada al cap de setmana, però sembla més dissabte que diumenge, per tant,
0: doncs
13: que ningú es pensi que... Exacte, que la cosa
15: que
13: va per
15: curt. Podríem convidar tots aquests aquí dintre, que fa tanta fred.
0: Sí, sí, està perfecte.
15: I així ho passaria millor. Clar.
13: I el més preocupant és que no es veuen pluges a la vista. I que
0: no
13: tot
0: plogui,
13: està,
0: una cosa.
13: Que
0: no
13: tot
0: plogui,
13: està molt sec.
0: Sí, però que no plogui el dia 12.
16: El dia de l'eclipsi, sembla
0: sí. Sí, el dia de l'eclipsi. No, sembla sí.
13: Falten molts dies.
15: Venen petregades,
0: no venen petregades. No,
13: bueno, podria ser, esperem que no.
0: Hòstia, no, és que seria molt mala llet que...
13: Que s'acabés aquesta situació de calorada...
0: Que ara queden 15 dies.
13: Que no s'acaba mai, i després canvies el temps. A veure, tots sabem que la Mare de Déu d'agost, a partir del dia 15, acostuma a canviar.
0: Val, però la Mare de Déu és el 15.
15: No arribareu a Mare de Déu.
0: Calli, i l'eclipsi del 12.
13: Sí, no, no, no, jo sóc optimista. Sí, jo pels meus interessos sóc el primer que vull que el puguem viure.
15: Martí, has de ser conscient de la realitat.
13: Ja, no, és veritat que canvia.
15: I no es pot ser optimista quan està la mort aquí.
0: No, no està la mort aquí, però ha d'espantar la gent. Fora, calli.
13: Jo me'n vaig.
0: Gràcies, sí, millor, millor. Bueno, que marxis tu, no, que marxi la senyora.
13: Ah, val.
15: Marxa.
0: Gràcies igualment, Martí, per la teva informació. Ho hem dit clarament, estem davant d'una nova onada de calor. Els termòmetres ja estan superant els 40 graus i ho seguiran fent cada dia.
14: Bueno, que cabe duda, no? Que es imposible, estaba escuchando, ¿no?
0: Sí.
14: Tanto a Pere Mas como al astrónomo este que hablaba del tiempo.
0: Sí, no.
14: Habéis dicho lo de las olas de calor, ¿no?
0: Sí.
14: Bueno, eso es imposible porque las olas son de agua, ¿no?
0: No, home, no, també són de calor. I si estiguessis passant els 40 graus, tindries febre, tu, ¿eh? Vull dir que...
14: Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Sí. Respetable como la gente que lleva calcetines con las chanclas.
0: Va.
14: Pero bueno, no, haga frío o haga calor, yo siempre estoy por encima de los 40 grados porque tengo aquí el termómetro.
0: No, és igual, ja s'ha entès, ja prou d'aquest color. Perquè tens algun secret per no tenir febre? O...
14: Bueno, comer 5 piezas de fruta al día. Oh. Y bueno, meter el mollete en el horno.
0: Va,
14: con la pili.
0: Va, però ja de la pili i de parar la...
14: Bueno, nos encanta el verano, ¿no? Porque bueno, aunque todo el año ya sabéis que me gusta ir con poca ropa. Por ejemplo, ahora mismo pues no llevo nada puesto, ¿no?
0: No
14: sé si veis...
0: No, és veritat.
14: Escucháis...
0: No, no.
16: Per favor.
0: De veritat, és que és inaguantable.
16: S'estan passant tres pobles.
0: Fora, Sergi Ramos, retiris que hem de parlar de més coses. Fot-li. Tres quarts i un minut de 5 de la tarda. Seguim endavant amb aquest panorama que parlàvem de les elevades temperatures, la sequedat, malauradament, haurem d'estar molt pendent dels incendis, no només els que hi ha a fora, sinó justament, ara us passem, els que estan a la centre de la península i del País Valencià, però és que a Catalunya, que portàvem uns dies tranquils, resulta que aquest matí s'ha decretat un nou foc al Baix Penedès, al municipi de Mas Llorenç.
10: Sí, Pere, però arriben bones notícies, perquè sí, aquest foc que s'havia decretat amb un avís a prop de quarts d'una del migdia, en aquesta zona de Mas Llorenç, sembla que està força perimetrat, indiquen els bombers que treballen ara mateix amb 37 dotacions terrestres i 7 d'aèries en aquesta zona boscosa, que la intensitat de les flames, diuen, ha baixat força, val, i que estan aconseguint perimetrar-lo i ancorar-lo en una zona de vinyes. Important, sobretot, aquests conreus ajuden molt a les tasques d'extinció dels bombers.
0: Tant, sí, sí.
10: Però igualment avisen també el cos que el flanc esquerre està llançant focus secundaris, per tant, haurem d'estar pendents. Això sí, segons les imatges que podem veure, el foc sembla estar força perimetrat, però igualment per precaució, Protecció Civil ha demanat aquest migdia el confinament de diferents nuclis de població a Mas Llorenç, que són Masarbornès i diverses urbanitzacions de la zona, com ara la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. Allà, com ja és habitual, en aquests confinaments els veïns han hagut de tancar portes, finestres, i també han hagut de no sortir de casa seva.
0: Doncs estarem superatents del que pugui anar passant. De moment, bones notícies, sí, d'aquest foc, però al País Valencià, mentrestant, l'incendi de la Vall d'Uixó continua preocupant, i molt.
10: Sí, i tot i que durant la nit els bombers han fet una feinada perquè ara la situació sigui molt més optimista que ahir, en un dels flancs les flames continuen avançant cap a una zona boscosa i de difícil accés. N'ha parlat el cap de l'operatiu dels bombers valencians, en Fernando Quindelán.
17: Realmente el flanco izquierdo, que es la zona oeste, es la que tiene en determinadas zonas un fuego algo más activo. Es una zona, como digo, muy quebrada, muy dificultosa de acceder, y por eso tenemos una actuación relativamente irregular a la espera de acceder o de esperar.
10: Aquest incendi a Castelló ja ha calcinat 9.300 hectàrees i encara hi ha vora 10.000 persones que continuen sense poder tornar a casa seva.
0: En canvi, a Madrid i Àvila ens arriben millors notícies. Els focs més devastadors de la història s'han aconseguit estabilitzar.
10: Sí, un esperat anunci que ha fet aquest migdia, fa poca estona, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
18: Son los expertos, los técnicos, los que entienden que pueden afirmar que el incendio se encuentra técnicamente estabilizado sin perjuicio de que se siga trabajando, evidentemente, sobre el mismo.
10: Aquests focs, que ja fa dies que es tracten com un de sol per la seva proximitat i focus compartits, han arrasat més de, atenció, 70.000 hectàrees, tot i que el foc, ara ho sentíem, està estabilitzat, centenars d'efectius continuaran treballant per controlar-lo, amb l'inconvenient ara de que tornen a pujar les temperatures. Tot i això, gràcies a la desescalada de l'emergència, aquí també molts veïns desallotjats podran de mica en mica anar tornant a casa seva. Alguns portaven una setmana fora.
0: Doncs saltem cap a Madrid a buscar l'última hora, connectant amb el nostre corresponsal, el Roger Perciba. Bona tarda, Roger.
19: Bona tarda.
0: Hola, ben tornat i ben reprebut a l'antena del Versió. A veure, avui Pedro Sánchez ha tornat a visitar el centre de comandament i Ayuso també ha parlat. Com tenim la situació?
20: Bé, tenim dues situacions, sobre el terreny i després la situació política. Sobre el terreny, la sensació és que el pitjor ja ha passat. La desescalada, com dèieu, va començar ahir, ha continuat avui. És molt evident que es va tornant ja una certa normalitat, si és que es pot parlar de normalitat en un entorn cremat, devastat per les flames, amb moltes pèrdues materials. Avui és el dia que moltes persones veuen que el foc ha destruït les seves cases i propietats, però el més important és que, excepte dues poblacions i un parell d'urbanitzacions de Madrid, tothom ha pogut tornar a casa seva, també a Àvila. Les carreteres també estan pràcticament totes obertes. Es manté el nivell 3 d'emergència, és a dir, que encara ho coordina tot el govern espanyol, tot i que les pròximes hores s'espera que aquest nivell d'emergència passi a nivell 2 i sigui ja cada govern, és a dir, el de Madrid i el de Castilla i Lleó, qui es faci càrrec de la gestió final d'aquesta crisi i de l'extinció final dels incendis. Sobre el terreny, les coses bé, en l'aspecte polític no tant. Pedro Sánchez avui, com dèieu, ha visitat el centre de comandament d'aquest incendi, el naval Carnero. Elogia Sánchez la cooperació entre les administracions, a lògic inclou de manera explícita el govern d'Ayuso.
21: Podemos concluir que la respuesta está siendo eficiente, gracias sobre todo al espíritu de equipo de todas las administraciones, sabiendo que nuestro único adversario, nuestro único enemigo, en este caso, es el fuego.
20: Ayuso ja és una altra cosa. En una intervenció aquest migdia dona les gràcies a tothom, a la Guàrdia Civil, als bombers, als alcaldes, als conductors d'autobusos, a Protecció Civil, policies locals, serveis sanitaris, a tothom, excepte al govern espanyol. Ayuso, recorda, Sí, no, no, ha sigut bastant, bastant evident que ha deixat davant del govern de Sánchez. Mm. Recorda, Ayuso, que el foc va començar dimecres passat, que va entrar a Madrid procedent de Toledo, de la població del Morox, a Castella-La Manxa, comunitat presidida per un socialista, que part dels mitjans d'extinció de Madrid eren a Guadalajara, també a Castella-La Manxa, treballant a l'incendi de la Mierla. Mm-hmm. Contesta Ayuso d'aquesta manera la proposta de pacte d'estat de Sánchez, a qui acusa també d'insolidari. Diu que els boscos són de tots, però Sánchez diu que Ayuso vol un estat plurinacional i acaba posant en dubte fins i tot que sigui socialista.
1: Estamos ante la quema de bosques y de montes que son de todos los españoles. Y dividir esto por fronteras te demuestra el mundo plurinacional en el que vive este gobierno. Y desde luego insolidario. Tienen de socialistas lo que yo les diga.
0: Bueno,
20: molt bé, doncs aquesta és Ayuso. Doncs,
0: sí, entre el mamarratxo, això, i l'àtic aquest que li han posat els de la Comunitat de Madrid, que ja en parlarem una altra hora, doncs tela la senyora aquesta. I escoltem, si no vol les competències, que les vagi tornant, eh? Això del café para todos i tenir les competències i després no voler-les exercir, no cal, vull dir, ja s'ho farà. En fi, gràcies, estimat Roger Perciba, que has d'anar aguantant tota aquesta colla. Que vagi molt bé.
20: Adéu.
0: Com dèiem, però, una de les bones notícies és que gent que portava dies fora de casa seva dormint en pavellons o en espais municipals poden anar tornant a casa seva, que és una situació
20: poc.
0: Que trenca amb una incertesa. És una situació dura que han de patir els afectats pels incendis, situació que s'ha repetit a França també i a tot arreu, quan hi ha un confinament o gent posada en pavellons, i aquí té a veure molt com reacciona el CAP davant d'això. Per tant, volem parlar-ne amb l'Andrés Quartero, que és el cap de psicologia del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM. Bona tarda, senyor Quartero.
4: Hola, bona tarda.
0: Bé, hem vist aquests dies que en diverses ocasions, en diversos llocs i ubicacions, efectivament hi ha tot de gent que ha de sortir de casa a correcuita, gairebé amb el temps just d'agafar el telèfon mòbil a les claus, que amb la incertesa de saber quan tornaran, la incertesa de saber si se'ls hi cremarà la casa o què passarà. Com s'afronta aquesta incertesa d'estar allà amb un pavelló rodejat de gent i sense saber què passa en casa teu?
4: Bé, aquesta situació d'incertesa, que és i d'ambivalència de saber surts de la teva quotidianitat, de casa teva, del teu dia a dia, i a més pensant o amb el risc de que els teus camps, la teva casa, doncs puguin resultar cremades, diguem-ne que la persona quan arriba en aquests pavellons està en un estat d'alerta, de neguit, de preocupació, i encara sense situar-se, perquè bueno, l'han portat o li han comentat d'anar a un pavelló i encara s'ha de fer i s'ha d'adaptar a tot el que això, a el que això implica, és a dir, que requereix també un procés que, mica en mica, a part de quan ja estiguin una mica més ordenats, podran anar situant-se i anar recuperant control, però realment és un trasbals com a per la pròpia narrativa i per la pròpia existència i el fet de ser traslladats per seguretat, per descomptat, en un pavelló, en funció de, ja dir...
0: Senyor Quartero, no sé si està en un lloc una mica...
4: Perdó,
0: si no sé on està ubicat exactament, si es pot acostar a una finestra o un lloc únic, perquè hi ha algun moment que es talla una mica la cobertura i com més a prop de l'espai exterior, millor. Igualment l'hem entès suficientment. Vale. En aquesta situació que dèiem, doncs, que et posen en un pavelló, que evidentment és per salvar la vida, això està claríssim, els afectats també passen moltes hores mortes. Ara, per sort, tenen el mòbil a sobre i es van entretenint, que tenint en compte les coses que circulen per les xarxes, potser no és la millor idea, però què es recomana en una situació com aquesta de cremar les hores en un lloc que estàs allà barrejat amb gent que no coneixes de res, potser algun veí, però un espai, entre cometes, una mica inhòspit? Què es recomana fer?
4: Bé, a veure, el primer que ens trobem en aquests espais, en aquests pavellons, és que s'han de cobrir el que són les necessitats bàsiques, no? Com és el fet de poder dormir, poder menjar, temes i necessitats també de tipus sanitari, és a dir, la gent ha sortit a vegades sense temps de poder agafar o documentació o medicaments o el que sigui. Per tant, no hi ha tantes hores mortes inicialment com es pot pensar, perquè la persona s'ha de organitzar una mica tot aquest procés. Les persones responsables del dispositiu han d'estar facilitant informació, o sigui, en aquests moments en els pavellons la informació és una eina de tipus psicològic perquè permet que les persones que estan allà a nivell col·lectiu doncs puguin tenir una informació, puguin fer preguntes, puguin estar informant-se i resoldre una mica els escenaris que es van omplint en el seu cap, i amb això, i anar cobrint necessitats i prenent petites decisions de necessitats que tenen, de coses que han de preveure, ocupen bastant més el temps del que ens pensem. I els espais, aquí podíem diferenciar doncs, nens o adults o el que sigui, el fet de es van creant petites dinàmiques de gent parlant, que s'ajuda entre si mateix, d'activitats pels nanos, pensem que es desplacen també en aquests pavellons per cobrir necessitats, doncs també hi ha sanitaris, hi ha voluntaris que poden estar encarregant-se de fer activitats amb nens, i el més important i el que necessita la gent és la informació del que s'està fent, de què es preveu, és a dir, pensem una coseta que el trasbals i el neguit i l'angoixa és perquè les persones no poden anticipar què és el que passarà. I aquí és fonamental que s'estableixi un sistema d'informació a pavellons de manera molt, molt consecutiva. O cada hora, cada dues hores, anar explicant.
0: El saber què està passant
4: tranquil·litza, evita tot aquest sistema que tenim en xarxes, rumors, fal·làcies, dibuixar catàstrofes en el cap, etc. La informació és el canal que pot permetre a cada una d'aquestes famílies i persones recuperar, adaptar-se, anar prenent una mica el control de la nova situació mentre estan en aquest pavelló, etc, etc. Això és de vital importància. I, sobretot, que els responsables de Protecció Civil, a nivell polític, a nivell de qualsevol servei, cobreixin totes les necessitats del dia a dia, inclús sanitàries o d'acompanyament, ni a gent que tenia que anar al metge, ni a gent que ha de fer-se proves. És a dir, hi ha tota una realitat que el sistema, encara que sigui durant uns dies, pues ha de funcionar sobretot per allò que sigui més greu. Per tant, no hi ha allò, aquesta idea, no?, de bueno, traslladem les persones a un pavelló i estan allà hores mortes sense fer absolutament res. No es dona tant això, no dic que no hi hagi aquests espais, però no hi ha tant.
0: Queda clar. Doncs, senyor Andrés Cuartero, cap de Psicologia del Sistema d'Emergències Mèdiques del SEM, li agraïm molt aquesta col·laboració i aquesta informació. Que tinguin una molt bona tarda.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: A nosaltres ens queden un parell de notícies per explicar abans d'acabar, però abans farem una mica de calaix, que ja tenim la nostra convidada d'avui aquí fora. Voleu que digui qui és ja o m'espero tornar de la publicitat?
16: Espera.
0: Sí,
16: espera.
0: Fem una mica de misteri. Convidada misteriosa? Bueno, portem dos o tres dies que estem dient que vens aquí, ja, de convidada.
5: Càrrec important.
0: Càrrec. Vam tenir una consellera dilluns.
5: Correcte.
0: Que va anar molt bé. A veure si ho fas tan bé com la consellera, va deixar el listó molt alt, la consellera. Però avui ve més que una consellera. Ve una vicepresidenta. Qui serà? Al tornar a la policia us ho explico.
6: Versió estiu, amb Pere Mas.
22: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes. Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Nude Project, Sandro, Simorra, The North Face i Tous. Només aquest dijous 30 de juliol a la Roca Village.
23: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
24: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
2: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743. Mary Shore. Ya dormí.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Increïble que anem tard, amb lo puntuals que som en aquest programa.
3: Increïble.
2: Quan parli amb els informatius, si venen els donarem una mica de xocolata per compensar.
4: No.
2: Et diran, no vull la xocolata, no. Vull que sigui puntual.
3: Una madalena d'aquelles.
2: Bueno, em disculpo perquè... Queden dues o tres notícies, hi ha dues o tres notícies, el dels esports, que està aquí, Martí, hola.
5: Bona tarda.
2: I ens explicaràs què fem al temps afegit. Et diré qui és la nostra vicepresidenta, però ara un tema una mica seriós. Abordem a la pàgina de successos un tema que s'ha sabut aquest matí. Ha mort un treballador de 26 anys a la mina de Súria, al Bages.
5: Sí, ha passat aquest matí, com bé deies, en un accident a la mina de Cabanasses, a Súria, que gestiona l'empresa ICL Iberia. La propietat apunta que tot plegat ho hauria provocat un despreniment en una de les galeries, però els Mossos ja ho estan investigant. Després de l'accident s'ha activat el protocol d'emergència i s'ha evacuat la mina, on hi havia unes 240 persones treballant. La companyia lamenta els fets i s'ha posat a disposició de la família de la víctima. És el segon accident mortal greu en aquesta explotació. Al març de 2023 hi van morir 3 persones en un despreniment similar.
2: I l'home que va matar i la seva parella davant dels seus fills s'ha entregat a la policia aquesta matinada.
5: Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió en un domicili al barri de Sant Martí de Provençals i quan hi van arribar van trobar la dona de 34 anys molt mal ferida i que va acabar morint. El presumpte assassí que s'ha entregat i ha quedat detingut era la parella de la víctima i, segons detalla La Vanguardia, va cometre el crim davant dels dos fills menors que tenien en comú. Aquest és el quart crim per violència masclista aquest any a Catalunya.
2: Encara ressona la notícia que es va conèixer a última hora d'ahir sobre l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs, un fet que li evitarà passar per la presó.
5: Sí, estava condemnada a 4 anys i mig de presó pels delictes de prevaricació i falsedat documental, però ara la pena queda rebaixada als 2 anys que li eviten entrar a Garjola. I Borràs també seguiria inhabilitada, però durant 13 anys. El Tribunal Superior de la Justícia de Catalunya la va considerar responsable d'haver fragmentat contractes quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Ella mateixa, a través de xarxes, ha celebrat que s'acabi el malson, diu, de la presó per un delicte que explica no ha comès. Però també assegura que la condemna segueix sent injusta. Tot plegat arriba després que el Tribunal Suprem hagi començat un degoteig d'amnistiats arran de la sentència de la justícia europea. Els últims beneficiats han estat els membres de la mesa del Parlament de Carme Forcadell o l'exconsellera Meritxell Serret.
2: Doncs així continua aplicant-se, com dèiem, en comptagontes, la llei d'amnistia, els hi costa
6: indultos,
2: més
6: alguns... Indultos! No. Amnisties!
2: No, no, senyor
6: acabades de salir del horno.
2: No, prou.
6: Cuidado, que aún están más calientes.
2: No, va,
6: para
2: prou.
6: Prevaricación, desobediencia, multas de aparcamiento. Que... Me la quitan de las manos.
2: Que fa de venedor ambulant d'amnisties, ara? O tot serà per no parlar, diguem-ne, de la pròrroga de la reunió, vaja, l'ajornament, millor dit, de la reunió sobre el finançament autonòmic, eh?
7: Por favor, Pere, como militante socialista,
2: ¿sí?
7: Sabes también como yo que ahora mismo la prioridad es aplicar la ley y pacificar Cataluña. Toma un indulto.
2: No, que jo no vull cap indulto, necessito, no, però sí que sembla convenient que s'apliqui ara, però quan hi havia el 155 no hi havia tanta pressa, pacificar Catalunya.
7: Cuidado,
2: don Pedro.
7: Cuidado, Pere.
2: Cuidado, ¿qué?
7: ¿Qué tienes aquí detrás de la oreja? ¿Has visto? Mira. ¡Toma ya!
2: Va.
7: ¡Una amnistía por orinar en la vía pública!
2: No, va, sí,
7: ¡venga,
2: va,
7: de nada!
2: No me fetres d'això. Va, prou.
7: Venga,
2: va.
7: Pues hazlo. Ya estás perdonado.
2: Va.
7: Hazlo encima de un patrol.
2: Sí.
7: Venga, carta blanca. Ai. Firmado.
2: Va, i una última notícia, que segurament la nostra convidada coneix el lloc. Sabeu l'emblemàtic restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt?
4: I tant.
2: Sí. Ah, sí? Tu coneixes?
4: Sí, clar. Jo sóc de la zona del Maresme.
2: Molt bé.
4: He anat molt sovint.
8: No ho sabíem, això, eh?
2: Sí,
8: mai ho has dit.
2: Sí, que ho sabíem, que ho ha dit mil vegades. Doncs resulta que encara podrà seguir, després de tot l'embolic que hi ha, un parell de dies... Bueno, un parell no, unes quantes setmanes més obert.
5: El restaurant estava obligat a baixar les persianes per un conflicte arran de la llei de costes, però in extremis la justícia ha mogut fitxa. Un jutjat de Barcelona ha decidit suspendre el tancament de forma cautelar com a mínim durant 3 mesos mentre resol el recurs que hi ha sobre la taula. El conflicte gira al voltant de la titularitat i l'ús dels terrenys on es troba el restaurant. La propietat defensa que disposa d'un contracte de lloguer a Adif signat el 2015 i amb una durada de 15 anys. La Direcció General de la Costa i el Mar, però, considera que l'espai forma part del domini públic marítim terrestre d'acord amb aquesta llei de costes.
2: Doncs sembla que com a mínim aquest mític restaurant podrà acabar la temporada d'estiu, per tant, sí, podem anar a fer un dinar tots plegats algun dia i ja està, i tirem-ho.
3: Què passa, tites fredes? Vinga, 6-7, 6-7! Que aneu tots molt de modernos amb les torradetes d'avocats i tematges, i després no hi ha qui trobi un restaurant on menjar un fricanduret i beure una mica de cap i pota.
2: No, però aquí és de rossos i de coses d'estiu, diguem-ne, però Maria Nicolau, fa una mica fàstic tot això.
3: Vinga, va, calla una estoneta. Finolis, que he vingut aquí a ensenyar una bona recepta. Aprofitant el tancament d'aquest restaurant per culpa de la llei de costes, us ensenyaré a fer una recepta de tota la vida. Mira. La recepta d'una llei de costes ben arbitrària.
2: Doncs sí, és una recepta ben fresca d'estiu, aquesta.
3: Doncs sí, mira, per fer una bona llei de costes és molt important que no en tinguis ni idea del territori on legisles.
4: Ara
3: de
4: ho
3: fet,
4: has dit.
3: Sí, de fet, el pas més important és que aquesta recepta es faci des de Madrid. Ah. Qui en pot saber més que algú de Madrid?
2: Ara. Doncs qualsevol persona que visqui un lloc amb costa, que Madrid no en té.
3: Bona, Pere. Vale. Vinga, doncs agafarem un bon grapadet d'arbitrarietat. Carai, com se parla això, no n'hi ha qui ho digui.
2: Ja.
3: I el llançarem amb força contra el full. Alerta, però, mentre prescalfem la impressora, ens abaixarem els pantalons i ens pixarem a sobre dels locals de tota la vida.
4: No.
3: Vinga, una bona ruixada, no sigueu tímids.
2: Va, però ja
3: vinga.
2: És molt desagradable tot això. Va,
3: i ara sí, empletem, doncs, imprimim i decorem. Suggerència de presentació, li podeu llançar directament a la cara dels restauradors de la costa. I apa!
4: Sí, i no només
3: ja
4: aquests,
3: de costa. No,
4: també els que tenen club nàutics i tot això.
3: Doncs sí,
4: estic amb Maria Nicolau.
3: Apunteu-vos la recepta, pengeu-la
2: si
3: no al TikTok i feu retuit.
2: Com si no és faltar la Yelf en els seus comentaris.
4: Doncs sí, avui sí.
2: Els esports en un minut. És la nova secció d'avui. Amb el Martí...
8: Bona tarda.
2: Tens un minut per dir-nos l'enquesta del dia, els convidats a la tertúlia i els temes que tractarem.
9: Tic-tac.
8: Va, comencem. Doncs comencem per la pregunta del dia.
2: Quina?
8: Avui hem preguntat quina posició cal que reforci prioritàriament el Barça.
2: A veure.
8: I m'han donat quatre opcions. El davanter centre, el mig del camp, la defensa central o, jo només penso, amb Julián Álvarez.
2: Ah, tu
8: Patater,
2: o...
4: Aquesta...
2: No diguis com va la votació,
4: però és que,
2: la gent ja ho dirà.
8: Avui deu ser escandalós.
2: No tens nassos de preguntar a la nostra convidada, la vicepresidenta, això. Sí. Molt bé, qui vindrà a la tertúlia?
8: Va, avui tindrem el Lluís Carrasco i l'Airati Vidal.
2: Hombre.
8: I també un tercer tertulià de la casa, que és el Xavi Rocamora.
2: Hombre, grande. Ah. Com que s'ha d'anar a vacances un dia aquest, que es foti i vingui a passar una estona amb nosaltres. I finalment, tocarem una mica novetats.
8: Tenim la pretemporada del Barça amb Marta Ramon. Tercer dia ja d'estaix.
2: Sí.
8: Actualitzarem el mercat, també.
2: Esperem que no li preguntem ni per vaques ni per gatets, avui,
8: No, avui ni vaques ni gatets. Avui altres coses.
2: Molt bé, doncs això serà a partir de les 7, el temps afegit. Ara toca el butlletí de les 5. Disparats cap allà anem. Els informatius ens esperen.
4: Molt bé de temps.
2: No, molt bé de temps, no, que són les 5 i 9. Què vol dir molt bé de temps?
4: Per ser el versió estiu de RAC1, sí, està bé.
2: Però quina mena de comentaris, aquests? És que, de veritat, o sigui, anem tard i quan sabem fer comentariets.
4: Sí, sí.
8: Molt bé, molt bé.
4: El que ens agrada és molestar-nos.
8: Molt bé, tampoc,
2: I ja està. Bueno, a veure, Jordi Casals, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Roger Jofre, els esports, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: No anem molt bé de temps, oi?
10: No, en absolut.
2: Molt bé de temps seria que
10: ens donéssiu pas a les 5.
4: Per ser el versió estiu... Anem fantàstic.
2: I a versió hivern tampoc és que a les 5 en punt estiguin fent el
3: d'allò.
2: Calma, que hi hagi pau. Bueno, hi hagi pau perquè tenim notícies, venen els nois informatius i d'esports que són gent seriosa i d'ordre. I en aquest cas concret encapçalem el butlletí de les 5 i 9 minuts. Pendents de dos incendis que cremen aquesta hora a Catalunya. Els bombers treballen en dos focus, a Mas Llorenç, al Baix Penedès, i un altre a Os de Civís, a l'Alt Urgell.
10: Sí, amb els Llorenç els bombers acaben de donar per estabilitzat aquest incendi que ha cremat 11 hectàrees i mitja. De moment es manté el confinament de diferents nuclis de població a Mas Llorenç, Mas Arbonès i diverses urbanitzacions de la zona. En total afecta unes 500 persones. En aquest incendi treballen una quarantena de dotacions terrestres i 7 d'aèries. I des d'aquest migdia els bombers també intenten apagar un foc que crema en una zona de difícil accés als de Civís, a l'Alt Urgell. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi mitjans terrestres. Per això s'han mobilitzat, de moment, 3 helicòpters dels bombers d'Andorra. Tot plegat el dia que arrenca una nova onada de calor, la tercera de l'estiu, tot fa preveure que durarà com a mínim fins dimecres que ve. En aquest sentit, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, explica que els propers 7 dies seran complicats.
12: Preveiem que tot just avui comenci la onada de calor i es pugui mantenir almenys fins dimecres que ve, de dimecres a dimecres. Ja tenim avisos activats, especialment a la zona de Ponent, amb graus fins a 4 sobre 6, és a dir, tonalitats carbassa dels avisos de situació meteorològica de perill del Servei Meteorològic.
10: Una situació que, de fet, s'allargarà durant tota la primera meitat del mes d'agost. Aquest matí ha mort un treballador de 26 anys a la mina de Potassa de Súria, al Bages. L'accident ha passat cap a 4:15 del matí a la mina de Cabanasses, que gestiona l'empresa ICL Iberia. Segons l'empresa, hi hauria hagut un despreniment a la paret d'una de les galeries de la mina. De tota manera, els Mossos encara n'investiguen les causes. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, n'ha parlat des de Súria.
9: La darrera inspecció de la Direcció General d'Indústria havia sigut justament feia poques setmanes, el 23 de juliol, i en aquest cas s'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments, recollint la informació en aquesta fundària entre aquests 750 i 900 metres, justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
10: Un cop han detectat l'incident, s'ha activat el protocol d'emergència i han evacuat la mina on hi havia uns 240 treballadors. A banda de la víctima mortal, el SEM ha atès dues persones més. A una d'elles l'han portat en estat menys greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i l'altra l'han atès al mateix lloc de l'accident.
11: I els esports, Fermín espera poder reaparèixer el trofeu Joan Gamper. El blaugrana ha explicat a RAC1 que la intenció és tenir minuts en el partit de preparació de la temporada, quan farà 3 mesos de la seva lesió.
13: Bé, estic molt bé, la veritat que tenia moltes ganes de tornar amb l'equip i a poc estic entrant en la dinàmica i molt content. La intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé podria jugar uns minuts.
11: Aquesta nit l'entrevista completa al Tu Diràs, i encara en clau blaugrana, Rafinha s'ha incorporat a la concentració de l'equip a Anglaterra després de disputar el Mundial, però encara no ha entrenat amb el grup. A casa nostra, tarda farcida d'amistosos. El Girona s'enfronta al Castelló a 6:45 a Vilablareix. El Sabadell juga contra el Manresa a 6:45 al complex esportiu de Sant Oleguer, i 15 minuts més tard l'Espanyol es veurà les cares amb el Barley a Anglaterra. I en bàsquet ja s'han sortejat els calendaris de l'Eurolliga i de l'Eurocup. El Barça s'estrenarà el 24 de setembre contra el Anadolu Efes Istanbul, i el Kitsanes Manresa debutarà el 30 de setembre a la pista del PAOK de Salònica.
10: I pel que fa al temps, a aquesta hora la calor és extrema al Pla de Lleida, on s'arriba als 40 graus, però també s'hi acosten en altres punts de l'interior i al Prepirineu, com la Conca de Tremp, l'Alt Urgell i el nord d'Osona. Els propers dies continuarà fent tanta calor com avui, tot i que de cara al cap de setmana els termòmetres podrien baixar una mica de manera transitòria.
14: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
15: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
16: Increïble!
15: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
17: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
18: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
19: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
20: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
21: Escolta, un moment, ¿tú també a la promo del 9-7 de l'estiu?
20: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, 2 sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
21: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
20: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
22: Vinga,
20: remàtamelo, careta de sortida i... RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.
1: Versió estiu amb Pere Mas.

0: Bojo, que està al micro obert ja, a un quart i un minut de 5 de la tarda. El gran debat en aquest moment, en aquest estudi, és el calendari d'espectacles de l'Edu Mutante al Teatre Muntaner, que és un tema que no s'ha mencionat en cap moment durant tota la setmana en aquest programa. La nostra convidada, que ja portem 2 o 3 dies mencionant-la, està aquí. La saludem ja, la presentem o com ho fem?
1: Sisplau, vaja.
0: Bueno, calma, que teniu pressa o què?
1: Ara tenim ganes.
2: I sabeu qui em fa els cartells?
0: De veritat. És que no s'havia sentit mai la teva veu, de veritat. Bueno, és la vicepresidenta, eh? No esteu nerviosos?
1: Una mica.
0: Ah, sí? Estàs nerviosa, Alba Castellví?
1: És que és una persona amb un càrrec molt xulo i molt gran.
3: Perquè els que són de l'Espanyol els dona igual.
0: Silenci.
3: Em veu portar un xat l'any passat.
0: No, alcalde de Badalona. És veritat que li han portat un xat en directe? Mm-hmm. No,
3: porteu la d'en Peix?
0: Vols un cafè? No, t'hem ofert cafè o no t'hem ofert
3: Manolo
0: cafè?
3: Manolo González.
4: No, fem cafè.
0: De moment ja hem sentit la seva veu. És l'Helena Fort, la vicepresidenta del Barça, i responsable de la cosa institucional. Ho he dit bé o no?
4: La cosa.
0: De la cosa institucional. No sé, és que deu tenir un nom més concret, però...
1: Bon respecte!

0: I tu què? Ja era hora, que algú t'ho digués.
1: Ja està aquí el comando lila atacant.
0: Tens algun problema, Pere?
1: No, jo només he dit
0: una
1: cosa.
0: Mira, aixeca't un moment i Helena, posa't, sisplau, a l'asiento del Pere Mas.
1: Jo, si vols, ens aixequem.
2: Faig un cop d'estat.
1: Però llavors que m'entrevisti, i que llavors m'entrevisti amb ell a mi.
0: No és interessant la teva vida, Pere.
1: Però ja està bé, eh? Bueno,
3: tot i així l'he explicat tota l'estona.
1: Què vol dir? Sí,
2: us
1: heu posat d'acord?
2: És socialista, oi? Ho he sentit, això.
0: Això
1: no és veritat que sigui socialista. Però, com pot ser que la vicepresidenta del Barça...
4: Jo sempre he sigut del PSC.
1: No, va, tios, prou d'aquest color.
2: És que jo ho he escoltat.
1: Sí, però és mentida, és la IA. Em van manipular, em van agafar un mal dia. Bueno, escolta'm, et donem la benvinguda, t'agraïm molt que hagis vingut. Tenim aquí a l'acecho la Gemma Montero, que ja l'he vist que estava aquí amb el Kalashnikov esperant que diguis alguna cosa interessant. Sí, la Gemma Montero, no? Perquè mira'm aquesta cara.
0: No l'he vist.
1: Jo l'he vista pel vidre. També tenim el Xavi Recomora, que fa el no ho sé. No, perdó, tu diràs.
3: Exacte.
1: Sí, ja comencem amb els... Mira la Montero, veus? Ja ve cap aquí.
3: Ja saluda.
1: Està l'acecho. Oi que vols que digui algun titular, Montero?
0: Ai, està venint.
1: No.
0: Està venint.
1: No, prou, no, prou.
2: És una històrica.
1: La coneixes? Bueno, clar que la coneix. Quina pregunta més absurda. Bueno, Gemma, però tu no havies plegat ja? Bueno, vine, entra, digues hola. Però tu no et toca intervenir a l'entrevista. Ah, hola.
5: No, l'entrevista
1: és tota vostra. Vale, però... Ah, tu
5: m'has... Jo, per coses de les meves coses, volia saber aquest possible amistós del dia 15 d'agost, de veure si ens poden dir alguna cosa.
1: Però què és això? Què passa el 15 d'agost?
5: Ja que passava per aquí, m'interpel·les, passo, dic que...
1: Bé, com ho apunto, que això...
5: I ja està, i me'n vaig.
1: Ja li preguntaré, quan toqui, bueno, amistós el 15 d'agost, jo no sé...
3: Esclar, tu vas invocant a gent, Pere Mas, i clar, la gent...
1: No, però dic que està... No, 15 d'agost... Bueno, pues he invocat a Recomana perquè no vingui. Què passa?
2: Empieza la Liga.
1: No, exacte, el 15 d'agost hi ha Liga. No, però el Barça no el comença perquè, com que ha tingut...
2: Ah!
1: Barça el comença el 22.
2: Si estamos cansados, estamos cansados.
6: El 22-23, sí. Estic...
7: No cal que apuntis, perra.
1: Per què? Què passa? Però
7: 15 d'agost, ja saps que és després del 12.
1: No, però el 12...
7: No val pena.
1: Et presento a la... Bueno, és que no començarem de cap manera. Et presento a la professora Olivia Làctia, que té la teoria, és la nostra experta en eclipsis.
7: No és teoria realitzada. No.
2: Sí, ho he escoltat i em fa una certa por, perquè què passarà el dia 12?
7: És normal tenir por quan saps que moriràs el dia 12.
1: No morirem el dia 12, prou ja de cachondeo.
7: Helena, però no passa res, tots havíem de morir algun dia. Però morirem conjuntament tots. Serà molt maco.
1: No morirem, va, prou d'aquest color.
3: Olivia Làctia,
1: és que no hem ni començat, sisplau, puc avançar.
2: Vinga, aquí ja em diuen, dia que moriré. Espera, no anem bé.
1: Sí, però no moriràs el 12 d'agost. Bueno, jo m'he mort una vegada ja, vull dir que...
7: Sí, però tu no comptes, perra, perquè ja estàs mig mort.
1: Bueno, va, prou. Estic ja.
3: Comencem.
1: Una cosa, sí. Bueno, prou, això és la revolta de les feres, de veritat.
2: Som quatre dones en aquesta taula.
0: Fotem fora, Pere, vinga.
1: Sí, vale, és veritat que hi ha molta dona.
0: Edu, tu també, fora.
1: Estem en minoria. Una cosa, abans he vist que et ventaves molt, que semblava que tenies calor fora. Aquí estàs bé, perquè és bastant nevera, però ens agrada
2: estic
1: que sigui
2: perfecte. Nevera. Estic perfecte. A més, em fa il·lusió, perquè jo havia estat als estudis de dalt, no havia vingut mai, havia escoltat per la ràdio aquest tema dels estudis molt moderns. Sí que són una mica com una nau espacial.
1: Sí, has sentit una certa controvèrsia,
2: vistes, eh? Perds les vistes, aquelles
1: fantàstiques. Bueno, però sí, tenim aquí el mar, i veig la torre no sé què, i què es veu?
2: Això és IA, no?
3: La Sagrada Família.
1: Sí, es veu, però es veu
2: perfecte, el mar. Però pensa que a la meva edat tenim... Hi ha dones que arribem a una cosa que es diu la menopausa, que és una problemàtica, a vegades anem amb un ventall.
1: Tens fogots.
2: De tant en tant, sí.
1: Bueno, de vegades el Barça és el que provoca els fogots, però ja en parlarem, ja arribarem. En tot cas, benvinguda doncs, als nous estudis. Bueno, podríem fer una inauguració oficial, no? Vols que portem una ampolla a cap i la trenques contra alguna cosa i inaugurem...
2: Sí. Home, jo crec que fa falta.
1: A veure, ha vingut consellera, ha vingut vicepresidenta, crec que és la persona de rang més elevat que ha vingut fins ara aquests estudis, perquè Perra Chanche va venir, però va venir als anteriors estudis.
3: Qui?
1: Perra Chanche. Sí, és que li diuen...
3: Mamarracho.
1: Va. Ara sí, entrem a matèria, o abans d'entrar a matèria fent calau a Castellví, que és aquesta noia tan eixerida que hi ha aquí. Que és la... Ha aparegut el Nacho?
3: No, contestat.
1: Està buscant un noi que es diu Nacho, que se l'ha trobat avui a la moto. Bueno, una cosa, aquí ja l'hem explicat un cop.
3: Sí, ens hem conegut abans. I
1: està com
3: buscant.
1: Enamorada del Nacho aquest.
3: Sí. Ha sigut un creix molt gran.
1: Bueno, que se li ha estripat la camisa i era com tot un buen
3: oro. Sembla un Tarzan, de veritat.
2: Has fet foto o alguna
3: cosa? No, que va, si només sé que es diu
1: Veus?
3: Nacho.
1: Mira.
3: I que té moto.
1: Bueno, doncs,
2: fem una vida a través d'aquí, de Twitter, del que sigui, busquem
1: Perdona.
2: El Nacho.
3: No, Helena, tu em podries ajudar? Les xarxes socials del Barça podrien ajudar?
2: No, les teves, les del Barça crec que és una mica...
1: No, no és mala idea. El Barça que té com, no sé, quants milions de seguidors té el Barça. En total, sumats, són com 800 o 700. Fotem el tuit i tot arreu. Estem...
2: Podem fer un servei de trobada de persones, també. Vull dir que al final...
1: És que l'únic que sabem de Nacho és que passa a les 9:50, a les 9:40, per aquí davant de la ràdio, perquè n'hi ha parc aquí.
3: No.
1: I que feia pinta pijet de la zona.
3: Exacte.
2: Era guapo.
3: Molt guapo, per això l'estic buscant. I molt simpàtic. I parlava molt bé el català.
0: I si és del Madrid?
3: No. Parlava molt bé el català.
0: Però i si és del Madrid?
1: No
3: passa res.
0: Del Real Madrid?
3: No passa res.
1: És que l'Ala no és gaire futbolera.
2: Saps una cosa? El meu pare em va posar una condició. tinguis la parella que tinguis, però que només et demano una cosa, que no sigui del Madrid.
3: Ara!
2: Que això passa.

0: complint, això? Ja s'ha anat complint amb el pas dels anys? No has tingut algun desliz que dius, mira, aquest, mira, val la pena, no?
1: Línia vermella.
0: Sempre, el primer és carnet del Barça i... Molt bé.
1: I a partir d'aquí qualsevol cosa.
0: Observis que és advocada.
2: Sí.
0: La vicepresidenta, que la gent no ho sap, això, potser no ho té tan present, i està fent trampes d'advocada, perquè no comencem a fer preguntes. Perquè pensa, com més estona anem marejant la perdiu, menys preguntes compromeses al Barça en faran, oi que sí? Aquesta és la tàctica.
2: Podria ser.
0: Bueno, de moment no sabem si funcionarà, però l'Alba Castellví, com dèiem, a part de buscar aquest noi que es diu Nacho, és qui ha preparat el qüestionari, per tant, tot el que vagi bé és gràcies al seu talent,
2: sí.
0: I tots els errors seran culpa de la meva...
2: Incompetència.
0: Com es diu, ser petós. Què vol dir incompetència?
3: Masculinitat fràgil.
0: Bueno, calla. Vinga, Aitana, de veritat, eh?
1: M'agrada molt, Aitana, això.
0: Sí, t'agrada. Si vols, us deixo una conversa entre tu i Aitana. Abaixem el llum i...
2: I si fa les preguntes de trencar el gel, l'Aitana? Què et sembla?
0: No, fa com vulguis. La vols fer res tu, Aitana?
3: Més, o...
0: No, no, és el mateix
3: sol.
0: Va, doncs les preguntes que t'hauria fet a l'Alba te les farà l'Aitana. Almenys la primera, va.
3: Molt bé, Helena. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
1: Estaria davant d'un ordinador escrivint algun informe jurídic, alguna demanda o per telèfon parlant amb algun client per feina.
3: Com una bona superwoman businesswoman.
1: No, com una bona treballadora que intenta guanyar-se la vida.
3: També.
1: Bàsicament.
0: La següent?
3: La següent? Sí. Ah, jo també.
0: Sí, quan hi ha un qüestionari normalment es fa una pregunta
3: molt bé,
0: de real.
1: No, només una cosa, deixa'm una cosa.
3: El meu és el futbol, saps?
1: Els que estem al Barça, vull recordar que no cobrem, vull dir que estem al Barça perquè volem.
2: Sí.
1: Per tant, tots tenim una feina que hem de compaginar amb aquest càrrec del Barça i, per tant, jo sempre dic que sóc advocada, que és el primer que sé
3: jo
1: que
3: jo per això estic al RAC1, perquè...
0: Bueno, però tu ets futbolista, tens sort del Barça, tia.
1: Home,
0: no,
1: escolta, directius.
2: Doncs com dèiem, en aquest cas, tu ets advocada. Mm. Si no fossis advocada, a què et dedicaries?
1: Bona pregunta. Al teatre.
0: Què?
2: Series actriu?
0: Bueno, un moment.
2: Mira com... Uau,
0: és, és que la consellera d'Economia...
4: L'Alicia Romero.
0: L'Alicia Romero ens va dir exactament el mateix.
1: La meva mare sempre m'ho deia, has nascut per fer teatre, nena. I jo crec que una mica...
0: Bueno, advocats seria... teatre i és
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, és una mica... Al cap i a la fi et passes la vida o aprens a estar en espais, a parlar, a comunicar,
2: clar,
1: a expressar-te. I jo... teatre o segurament amb un escenari cantant. És a dir...
0: Cantant?
2: Sí, cantes bé?
1: No, gens,
0: gens. Tenim un piano,
1: gens.
0: Si vols. Vols
1: gens. Però el teatre, la música, quelcom que estigui en un escenari i comunicar i transmetre. Crec que és el que m'agradaria més.
2: Ala, i estàs en algun grup de teatre amateur
1: no,
2: o...?
1: No, no ho he fet mai. Home, que jo crec que he estat al Parlament de Catalunya, he estat al Barça, vull dir que al final tot el dia que fas
0: teatre,
1: és expressar...
0: No,
1: no he parat teatre, però que tot el dia és que fas és expressar i comunicar coses. Per
2: clar.
1: Tant, seria com...
2: I que al final el dia té 24 hores i potser no ho pots fer tot. Molt bé, doncs...
1: I interpretar.
2: Anem amb la següent. Estàs en un bar, aquesta hora, ara que passen 25 minuts de les 5.
0: Sí.
2: Què faries? Què prendries? Un cafè? Un té matcha? Un gin toni?
1: Has de dir la veritat?
2: Home, i tant.
0: Sí, tant.
1: Un gin tònic.
2: Home!
0: Hosti, tu. Home, si vols te'l portem, eh?
4: 29 de juliol, sí, em sembla sí. Molt bona
1: mira,
4: opció.
1: Mira, no prenc matcha perquè, pel que sigui, no m'acaba d'agradar. Cafè, no sóc gens cafetera.
2: Mm.
1: Podria prendre un gin tònic o una aigua tònica amb un gel i llimona, diguéssim.
2: Clar.
1: Però podria ser un gin tònic. Crec que hi ha moments en els quals està bé. És un punt que és interessant.
0: Poc carregadet a aquesta hora,
1: eh?
0: Per,
1: sí,
0: sí, però és que per pair va molt bé.
1: Una terrasseta.
0: Que és veritat, tia.
1: Una terra... Bueno, escolta'm. Va, és molt digestiu, ja t'ho dic jo. Aleshores, amb una terrasseta, amb una bona conversa, una bona companyia...
2: Ara ho estava pensant.
1: Tònic, bueno. No gaire carregat, per tant, suau, jo crec que està molt bé. O una tònica.
2: Clar.
1: Una Coca-Cola no, perquè si me la prenc a aquestes hores, a vegades em treu
0: la
1: son.
0: Ah, sí? T'afecta?
1: Sí.
0: Bueno, podem tenir... portarem... Jo tinc un flasconet de ginebra a casa petit.
1: No, no, ara, aquests, però ara
0: dels,
1: no.
0: Dels avions?
1: Ara
0: estic...
2: Ginebra sola?
0: Sí, no, sembla Coca-Cola.
1: Està molt transparent.
0: Molt bé, hombre. Estàs molt al dia, eh?
4: Estàs un big
0: fan,
4: eh?
0: Si vols reproduir-me la conversa... Te la saps tota?
1: Sí.
0: Qui la sap fer? Jo no me la
2: jo,
0: sé.
2: Jo.
0: Doncs pues la podeu fer les dues?
2: Vale. Com et dius?
1: Em dic Xavier.
2: I què veus?
1: Ginebra amb Coca-Cola.
2: Això està molt transparent.
1: Doncs ja ho sé, ginebra sola.
0: Sí. Bueno, per qui no ho sàpiga, això és un tros d'una cançó de la Ludwig Band,
2: sí,
0: que s'ha fet molt viral, i el Xavier és el tècnic de so del grup i és molt divertida, i
2: sí,
0: el Xavi Gundó...
4: És aquesta que sona, eh?
0: Posi, puja, puja.
5: Sortint d'un concert, com sempre, vaig trobar-me un noi barbut...
0: I el Xavi Gundó, perdona, va tenir l'encert de portar, crec que el sí, cantant, que ara no surt el nom, el...
4: Oi, busquem.
0: Sí, sí, el sé. Carandell. Carandell. O sigui, veig que sóc l'únic que sap com es diu el cantant de Ludwig Van, i va portar el tècnic Xavier.
6: El Quim Carandell.
0: Veus? Veus? Després diu que no sé els noms, però és l'únic de la taula que li ha sortit.
2: Crec que el tècnic està una mica cansat d'aquest tema.
0: No, perquè ara el concert ho fan, eh? Jo els he vist dos o tres cops recentment.
2: Sí, ell fa cara, fa cara. Escolta, anem amb la següent, si voleu.
0: Sí, perquè es fotrà a les 7.
2: Tu estàs al dia d'això de l'eclipsi?
1: Bueno, sé que hi ha un eclipsi, no he mirat massa més.
2: I saps...
1: Ara que dic que ens morirem.
2: Que res, però...
0: Sí, no, sí, ho sé.
2: A part d'això, saps on el veuràs?
0: Això?
1: No ho sé. Sé que m'haig d'agafar unes ulleres d'aquestes que diu que regalaran arreu.
2: Important.
1: I crec que estaré en un lloc que no serà a les Terres de l'Ebre, per tant no el veuré al 100%, però intentaré veure'l, sí. Segurament aquestes coses sempre tenen quelcom d'especial.
0: Bueno, sí. Amb una grua de les obres del Barça, que queda com molt enlairat.
1: No, que treballin, i jo crec que estaré de vacances, intentaré estar de vacances, que també són necessàries.
2: Escolta, Marina, estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel dia següent?
1: No condueixo, ni tinc carnet.
2: Oh, hola!
0: Què dius ara?
1: Sí, aquestes coses que passen.
0: La porten.
1: No, sóc de bus, d'autobús i de taxis. Però si la pregunta és què faria en un cas com aquest, depèn del moment. Si és important, faré una cosa, i si és important, procrastino a vegades. No sempre.
0: Aquesta era l'objectiu de la pregunta, si procrastinaves.
2: Exacte. I ja per acabar la introducció, hi ha algun tema del qual no vulguis que avui aquí en parlem?
1: Segurament molts, però m'ho fareu igual, per tant, és igual.
0: Podem preguntar, doncs anem a sac i fotem totes les llances.
2: Sí, ho anaves a fer igual, Pere.
1: I contestaré el que vulgui,
0: A veure, contra el derecho de pedir i el d'allò de no dar, bueno, no sé com es diu aquella frase, queda una altra pregunta d'aquestes prèvies que fem. Com portem 10 minuts parlant i no m'ha arrencat encara, que és quan vols que duri l'entrevista? 15 minuts? 20 minuts? 25 minuts? O fins a les 8 de la vespre i et quedes a fer de tertulià en el temps afegit?
1: Si vols, fem a gin tònic cap a les 11 quan acabem. Ja està.
0: Però bueno...
2: Ala, jo vull venir.
1: No. Tinc allò. M'agrada xerrar, per tant, no està bé. Ara, tampoc sé si fer la tertúlia final em toca molt.
0: Home, ens fotem la tertúlia al Barça i fotem un merder, eh?
2: Estaria molt bé,
0: perquè avui no me'n recordo quins temes tenim.
3: Fotem fora el Martí i que presenti l'Helena.
0: Això, home.
3: Home, i tant.
1: Gràcies, Aitana.
3: I tant.
0: Et posem a tu de presentadora al temps afegit i la gent fliparia bastant, eh? Home, no és mala idea, veus? A veure, avui tenim...
1: Jo crec que el dia que no estigui al Barça, el que vull dedicar-me és a fer això, que et sembla...
0: No ho sé, que és bastant divertit de fer. Nosaltres ho fem força bé i la gent s'entretén.
1: Tertuliana,
0: però... tertuliana
1: de futbol. Ah, tertuliana. Tertuliana presentadora.
0: Exclusiva. Tertuliana o presentadora, són dues coses diferents.
1: Estaria bé.
7: Exclusiva.
0: Bueno, avui que sàpigues que connectem amb la Natàlia Ramon, no. La...
3: Marta Ramon.
0: Marta Ramon, que la tenim a Birmingham, a un lloc d'aquests. Que tenim... Hem parlat amb Fermín, no sé si es pot dir això, però ja us ho dic jo. Sí, el recomora, ha entrevistat el Fermín i...
2: Hola. Farem...
0: Què? Sí.
2: Xulo.
0: I farem un avançament de l'entrevista que podreu sentir la nit. Què més? Comentarem una mica Mercato, farem l'enquesta...
3: I com sempre, Barça femení res.
0: Sí, ja parlem del Barça femení.
3: Sí, Helena,
0: posa memòria no me'n recordo, però hem fet un guió, avui hem preparat un programàs. Però bueno, ja et ventilarem quan ens vingui de gust, d'acord?
1: Gràcies.
0: A veure, una cosa, ja entrem una mica més en matèria, una cosa que és de manual i de calaix, que és la primera que t'haig de preguntar, que és com està el Joan Laporta, si l'has pogut anar a veure, si has pogut parlar amb ell...
1: No
0: perquè,
1: l'he vist.
0: Ahir estàvem allà fent el programa i de cop va saltar, doncs, la notícia de la... arrítmia aquesta que li tenen controlada, a veure com està tot plegat.
1: No l'he vist, ens ha preocupat aquests darrers dies, la gent que ho sabíem i que anàvem doncs, interessant-nos, està bé, com ell va explicar el comunicat, i ara és qüestió doncs, d'anar fent el que diguin els metges i millorar.
0: Has parlat amb ell, està animat, eh?
1: Sí.
0: I sabem quan li queda, més o menys, o això depèn dels metges, del pronòstic dels metges?
1: Les qüestions mèdiques són molt personals.
0: Ah, no, era només perquè... Com
1: tenim que... president per molta estona, no?
0: Sí, no això en estem totalment convençuts. I a més, just al començament d'una legislatura, que són 5 anys, ho he dit bé, o són 4? Ara
1: 5,
0: ja.
1: Sí.
0: 5? Tenim 5 anys de president. Bueno, doncs, ja, si vols, li portem allà a l'hospital una mica de pernil d'amagat o alguna cosa d'aquestes...
1: I farem arribar al vostre...
0: Farem, perquè, clar, als hospitals et foten l'arròs bullit, i et foten el pollastre a la planxa, i et foten... Bueno, i encara l'arròs, eh? Sí, és veritat, que el menjar d'hospital és un menjar... Bueno, que no...
1: Recordo, perquè sí, però suposo que no deu ser massa bo, no?
0: No, bo ho és, però...
1: No és
0: tan divertit, no és tan divertit com d'altres coses. Mm. Doncs, escolta'm, si parla amb ell, doni records, el desig de la millora i celebrar que tot això estigui encarrilat. A veure... no sé qui ha dit no sé què del 15 d'agost, que teòricament és quan comença la Lliga. Tens ganes ja que comenci la temporada o no?
1: Jo tinc ganes de començar el futbol, perquè...
2: Tens mono.
1: Fa molt de temps... Sí, del Barça sí, tinc molt de mono. Del Barça, sí. Jo crec que tots, no?
0: Sí, no, no, aquí els equips...
2: Uf, jo estic que no m'aguanto sobre, eh?
1: A més, jo crec que tenim això, doncs, moltes ganes de que comenci. La temporada va acabar molt bé, tant en tots els l'equip femení com el masculí. I jo crec que tenim moltes ganes de començar aquesta temporada amb expectatives altes, no? Tots.
0: El que passa és que com que el Barça i els altres equips van participar, tenen jugadors que van participar al Mundial, el Barça no comença la Lliga fins una setmana després. O sigui que ens haurem d'aguantar...
1: I a més a fora de casa, amb la qual
0: cosa... Ah, sí?
1: Mira,
0: on comencem?
1: A Elx.
0: A Elx.
1: El cap de setmana 22-23, no sé exactament si està fixant el dia.
6: Mm-hmm. El domingo 23.
0: Sí. Com ho sap?
6: A les 9 i media.
4: Efectivament.
6: Porque estaremos en un dia de partit con Víctor Pazzi.
0: No fotis, sabíem que estàs amb el Víctor Pazzi.
6: I el 31 d'agost a les 9 i media, el lunes, sí, con el Rayo Vallecano.
0: Bueno, ja tenim aquí la millor
4: assistència. Sí, sí, ho heu dit, gràcies.
0: Tenim ganes de futbol? Tu estàs a veure el Mundial o no?
1: Sí, a mi m'agrada molt el futbol, i per tant, tot el que sigui futbol... Jo m'he anat amb els meus fills a veure la segona lliga, la segona, no sé, divisió anglesa, partits...
0: Quan, això?
1: Fa temps, vull dir que m'agrada molt el futbol, no és... M'agrada el Barça, i soc del Barça, però el futbol en general m'agrada, i per tant, el que he pogut veure sempre he anat a veure'l.
0: Però no dissimulis que anaves amb Espanya, que tots ho sabem, eh?
1: Jo volia que els jugadors guanyessin, per tant... És el que toca.
0: Perdó que no s'ha entès, això, en qui anaves?
1: Jo crec que el que hem de buscar tots els directius és que els jugadors siguin feliços i que guanyin i que siguin els millors jugadors del món.
2: Ni es enteix ni desmenteix, Pere.
0: No, no, no. Per tant, en aquest cas, anaves amb Espanya.
1: Jo volia que els jugadors guanyessin el màxim possible.
0: Pot ser que li estigui costant una mica...
1: Sí, una
0: que...
1: mica.
0: Bueno, doncs pues mira, ja que dius això, ara parlant del president Laporta, justament amb ell es passejava pels carrers de Nova York amb una alegria que jo no el vaig veure saltant amb una bandera d'Espanya a sobre, de casualitat. Hi ha gent que es pregunta si va haver una mica de reconversió o et va sorprendre,
1: jo
0: com a
1: crec que
0: això?
1: Molta gent no acaba... O molta gent parla que no coneix bé el president Laporta, però el president del Barça el que ha de voler és que els seus jugadors, tots els seus jugadors, els vagi bé. I per tant, el que va fer el president del Barça és defensar el club i defensar els seus jugadors allà on estiguessin. Jo crec que a vegades des del sofà està molt bé i des de Twitter està molt bé dir moltes coses, sí, però perdoneu-me, i estem amb confiança, no? Vull dir, un president del Barça, què li ha de dir als seus jugadors? No vull que guanyis? No és així. Per tant, el president del Barça va fer el que va fer, el que havia de fer, i al final, quan el Barça, els jugadors guanyen, quan l'entitat està representada, el Barça és més fort, tothom és més fort, i fins i tot et diria que el país és més fort.
0: O sigui que podria ser que hi hagués una, com una jugada a mig termini amb tot això, no? A part de donar suport als jugadors.
1: És defensar el club sempre i arreu.
0: Bueno, i també s'ha dit que anava a reivindicar els valors de la Masia, que al final el famós enfrontament Messi-Lamin simbolitzava molt del que és la casa d'èxits del Barça.
1: És que al final crec que el Mundial el guanya el Barça, si ho expliquem així d'alguna manera.
0: Ara, home, ara.
1: El Mundial el guanya el Barça, la idea del Barça... I el Barça, de fet, està arreu, amb molts seleccionadors d'altres països, amb en Pep Guardiola, que també està, ha fet el que ha fet.
0: Amb el Luis Enrique, si m'apures, amb
1: molta Enrique, gent. És a dir, el futbol actual mundial és fruit d'una feina de molts anys i d'una idea que és de l'Barça, basada en la Masia i en una forma d'actuar. I, a més, el president va anar als Estats Units a representar el club, però fent molta feina pel club. En el món del futbol, si no hi ets, no hi és comptat, no? Aleshores, tu hi has de ser. Ets l'equip més important, perdoneu-me, més important del món, el que tenia més jugadors, el que al final acaba sent la base de la selecció que guanya, i, per tant, allà es van fent moltes coses molt importants per defensar el grup, per garantir que el club sigui més fort, i això és el que ens hem de quedar.
0: Ara se m'està posant en moda vicepresidenta institucional. Jo t'ho deia per putejar-te, perquè tu i el Jan sou més indepes que el pal de la bandera, per això us ho deia, perquè ho sap tothom, no és cap secret.
1: Sí, no és cap secret, però al final som gestors d'una entitat que és veritat molt gran i que té uns interessos determinats, i quan és gestor d'aquesta entitat has de fer la feina que és bona per aquesta entitat.
0: Molt bé, i vosaltres hi éreu, o el president hi era, o el Barça estava representat, i en canvi n'hi havia uns altres que no hi eren, eh?
1: Bueno, allà cadascú fa les seves coses.
0: Sí, el Madrid estava allà, ni era ni s'esperava.
6: Bueno, pues teníamos varios jugadores repartidos.
0: No, si vostès només tenien el cucurella.
6: I en les vitrines...
0: No.
6: En les vitrines del Real Madrid, pues al lado de las 16 Champions,
0: no.
6: Pues pondremos la Copa del Mundo.
0: El Madrid porta dos anys en blanc, ¿vale?
6: Gracias a Cucurella, a Rodri i otros jugadores que han nacido para jugar en el Real Madrid.
0: Prou d'aquest rotllo. La temporada, tenim ganes que comenci, començarà pel Barça i pel Madrid el 22 d'agost. Hi ha un senyor que ha tornat. Fa mandra o no fa mandra, això? Al Madrid, eh?
1: Ah!
0: Sí, no.
1: No ho sé, allà, escolta, a casa cadascú facin el que vulguin. Jo crec que el Barça ha de tenir el seu camí i ens ha d'importar zero el que facin els altres. Si a més en un moment ens ho passem bé, també estarà bé, però això, de debò. Jo crec que el Barça ha de tenir una idea clara en tot el que fa, i la idea aquesta l'ha d'implementar, i li ha d'importar exactament zero el que facin els rivals.
6: ¿No empieza a oler un poquito por aquí raro?
0: No.
6: ¿Como a Purín?
0: A cagómetro, ¿no?
6: ¿A cagómetro?
0: No, no, maco, no.
1: No.
6: El Dodotis, se esparce por la pierna.
0: No, senyor Florentino, vostè...
6: Se empieza a notar l'olor.
0: No, no s'empieza a notar l'olor i ja veurem que fotran el ridícul amb això.
6: Bueno, a ver...
0: Què?
6: No, se lo he dicho muchas veces, vale. Que no estoy cansado.
0: No.
6: Y si la señora Elena Ford se quiere presentar, pues que se presente.
0: Sí, no. Si usted va a
6: que se presente, presidenta el Real Madrid. Le hemos dado la oportunidad, no, pues que se presente.
0: Ya está. Supérame aquest punt.
6: Allá que oye, que me han dicho que va llamando a las eléctricas, pues que se presente.
2: Digas, Elena.
1: Que creo que allí sería difícil que una mujer se presentara de presidente.
6: Bueno, que se presente, que se presente y que avale con su patrimonio, como hemos hecho todos, porque el Real Madrid pues no se puede permitir estas cosas.
0: ¿Qué volies dir, Alba?
2: No, jo li volia preguntar al Barça. ¿És possible això? Una dona presidenta?
0: Yep.
1: És la pregunta del milió que em fan moltes vegades. Jo crec que serà possible i que hi ha molta gent que estem treballant perquè en un futur això sigui possible.
0: I aquesta dona es troba en aquest estudi en aquests moments? I no em refereixo a la Yael.
1: Hi ha quatre dones aquí.
0: Ni a l'Alba.
2: T'imagines, Yael, presidenta del Barça.
1: Bueno, ni a l'Aitana. L'Aitana crec que ho ha dit moltes vegades, que seria una gran presidenta del Barça.
3: Efectivament.
0: I l'Elena Fort, que ja és vicepresidenta, que ja està a mig camí.
2: Clar.
0: No seria una bona presidenta?
3: Home, suposat.
6: Bueno, pues que se presente.
3: De fet, a Catalunya, no?
0: Bueno, una
3: directament.
0: Cosa.
2: Però un moment, Elena, tu et faria il·lusió o no?
0: Ai.
1: Jo sempre... a mi el meu pare em va fer sòcia el dia que vaig néixer, abans de passar pel registre civil.
2: Abans?
1: Sí, va anar al camp del Barça abans que el registre civil, que no li van acceptar i després vam trigar uns dies més, es veu. Després ho vaig comprovar. Jo crec que tot soci del Barça, tots portem un entrenador, un president, un directiu, ho portem tot a dintre. Però hi ha coses que han de ser factibles i jo crec que no és factible actualment.
0: Bueno, guardem la gravació a veure què passa amb el pas dels anys.
2: Jo encara anava a apretar una mica més, si em deixes. No, anava a dir que tots potser portem això a dins, però no tots som vicepresidentes del Barça. Tu ja estàs allà
1: un
2: passet.
1: Sí, però per sort tenim un club absolutament democràtic amb les eleccions on es pot presentar molta gent. On es presenta tots els socis, presentar un projecte i que la gent el voti. Per tant, com que som un club amb principis democràtics fantàstics, jo crec que si no és a les properes, serà segur que serà el moment. I crec que el Barça, a més, donarà exemple i serà dels primers que ho farà.
0: Has dit que et van fer de soci al teu pare quan encara quasi no havies nascut. A quin número de soci tens, ara? Es pot dir?
1: 5.469.
0: Caram, molt bé.
1: O 5.369.
0: Has explicat una cosa abans
1: 400, sí.
0: Del tema de que si no estàs al registre civil no pots fer-te soci al Barça. És veritat, perquè com vaig intentar fer soci als meus nebots, resulta que hi ha gent que es dedica a intentar a fer falsos socis. I per això t'exigeixen el document de la demostració que existeix la persona per només tenir accés a comprar entrades per la Champions i aquestes coses. Quan, les entrades sí, perquè...
1: Tot i que hi ha la limitació d'un any, fins a les finals hi ha un any que no pots
0: fer. Però hi havia un mamoneo d'aquests i llavors van dir, escolti'm, bueno, a part de que s'ha de demostrar que existeix la persona, doncs...
1: En el meu cas, a més, el meu pare, jo soc de finals d'any, de final de desembre, i tot i portar-me a aquella setmana, no estic donada d'alta fins l'1 de gener, perquè aleshores, l'any 70... Per ser soci del Barça, la junta directiva t'havia d'acceptar.
0: Ah, sí? Dóna'm bon.
1: Sí, per tant, jo consta donada el 1 de gener del 71, però de fet els papers són de finals de desembre.
0: Qui viu, aquella època? L'Agustí Montal, potser? O...
1: Ostres, el 70...
0: Qui era el president del Barça l'any 70?
4: Tu busco la mateixa perquè estava llegint.
1: Era un tràmit que trigaves la propera junta directiva,
0: diguéssim. Calia... I quan vas al camp... On vas normalment? Vas a la llotja? Vas a la grada? Vas amb els fills? Que abans n'has parlat que havies anat a veure futbol anglès amb els fills? O quina mena de culer? Vas al bocata? Vas a te'l portes a casa? La Coca-Cola? La botifarra aquella?
1: Soc abonada i vaig heretar del meu avi el seu abonament. Uh-huh. Els meus fills van heretar els meus pares, per tant, els seus avis. Estic a la tarda a la primera graderia.
0: La tarda... Bueno, ara estàs en moviment, perquè ara allò és la loteria...
1: I ara, doncs, puntualment, com a directiva estic a la llotja.
0: Ah, o sigui,
1: però és més avorrit, eh? Jo preferiria... De debò,
0: sí.
1: Eh?
0: Oh, no, pots, no pots cridar.
1: Preferiria anar a la grada amb els amics i amb els fills.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, però...
2: I tens com alguna rutina que has de fer sí o sí quan és partit del Barça, allò que et dona... Jo, per exemple, és que a casa poso la bufanda del Barça a sota la tele perquè li porti sol... No, la meva parella és molt maniàtica i aleshores hem de seguir
1: no,
2: un ritual.
1: No, jo crec que alguna vegada que ho he fet no m'ha funcionat i per tant el ho he deixat estar. No. No, no tinc.
2: Que no depengui de del ritual o de la cosa que facis.
0: Clar. Ah, però no. Llavors no menges el botifarra aquell de... Bueno, de fet, ara el bocata botifarra no el fan, perquè ara amb el camp nou, nou, nou aquest, fins que no s'acabi fins no sé quan, el fred, es menja tot fred, no hi ha calor, diguem-ne.
1: No, no,
0: ja s'entén, no?
1: No?
0: Ja m'entén.
1: Sí.
0: Però, clar, tu estàs allà amb el càtering, eh? El salmonet i aquella coseta que donen allà.
1: De debò, està, sí, de debò, no? et soc sincera. Sí. Està molt bé, és un privilegi.
0: Veus?
1: És un privilegi, sí. Pots anar d'una manera determinada al camp, però quan ho has fet moltes vegades, jo sóc més d'anar-me'n a la grada a saltar.
0: Deixa'm una cosa, el pròxim cop vas tu a la grada, t'ho sent, i jo vaig a la llotja, que em convido el Barça a la llotja. Si l'objectiu d'aquesta entrevista és que em convido a la
6: llotja. Però si parece el Liceo, el Camp Nou.
0: El Rebol del Liceo.
6: En los partidos.
0: Quin problema hi ha?
6: Pues está todo el mundo callado. Sí. No es como el Bernabéu, pues que es una bombonera.
0: No,
6: el Camp Nou, la gente está con el puro y en silencio.
0: No, és veritat, això és un tòpic. Escolta, i a la llotja t'ha impressionat trobar-te algú, no sé, algun actor famós d'aquests?
1: Sí, com
0: a...
1: això.
0: Ah, va. Qui t'ha fet il·lusió trobar-te?
1: Però és molt personal, eh? Sí. Un Mick Jagger, que jo he crescut... les meves cançons de bressol, el meu pare estava vinculat al món de la música, eren les Stones i els Beatles, per tant, veure Mick Jagger a mi em va ser un... quelcom que em va...
6: Però si tu eres més de Police i de Bruce Springsteen...
1: No, no, però... No, sí, bueno, però... No, soc molt de
6: Springsteen.
1: També, soc molt de Springsteen.
6: Te tuteo perquè estamos los dos en edad para hacer la comunión.
1: Però tu vale. Tu ets més gran que jo. I després, aquell actor que va venir, recordo...
0: Actor, aviam,
2: què feia?
1: El de Nothing Hill, el Hugh Grant.
0: Hugh Grant, home.
1: Jo no sóc de demanar les fotos a ningú, perquè penso que no les has de demanar. Però és que vaig anar al Hugh Grant i li vaig dir, si us plau...
6: Que hace el mismo papel.
1: Sí, vull una foto amb tu. Però a més el Hugh Grant em va entusiasmar, perquè havíem fet una cosa que jo crec que és molt important, que és que quan ve una persona d'aquesta entitat, que és una persona molt coneguda, és el club, a més se li explica què és el club. Llavors... Li vam parlar...
0: Li foteu la xapa, eh?
1: Sí,
0: I veieu això de Catalunya i tot aquest rotllo.
1: Li expliquem que és més un club, perquè, a més, aquell, el 17-14, es va quedar independència, i va preguntar per què, li vam explicar el per què, i aleshores va ser fantàstic, perquè estava molt entusiasmat amb aquesta vessant del més que un club de futbol, i li va agradar moltíssim, i jo crec que també el Barça fa aquesta feina d'ambaixador, diguéssim, no només del Barça, sinó del país i del que representa.
0: Li vas pillar el telèfon o no?
1: No, perquè anava amb la dona, jo.
0: Bueno.
2: És el moment.
1: Però, clar, jo que les meves pel·lícules segurament han estat moltes de les seves, moltes de les
6: però
1: seves.
6: Però si sempre hace el mismo personaje.
0: Bueno, però
6: el fa molt bé. Li van canviant la camisa. Li canvien la camisa en cada...
1: L'altre dia, abans d'ahir, vaig estar veient quatre bodes amb un funeral, que encara és una foto, una pel·lícula que m'entusiasma.
0: Què fa Helena Fort un dilluns mirant quatre bodes i un funeral?
1: Perquè a vegades tinc insomni i per les nits miro pel·lícules.
0: Ah, sí?
6: Sí, a més, la feien a Comedy Central, crec, o una d'aquesta, o Cosmopolitan. Jo també la vaig veure.
0: Però com de veritat, quina manera de personal que tenim.
1: Jo us la recomano, bueno, és una pel·lícula...
6: I el museu, que tardo 3 minuts en la visita?
1: No, la meva es...
6: Perquè tampoc hi ha tantes copes.
0: Bueno, va,
6: com el Real Madrid.
1: No, en tenim moltes. Tenim 50 copes de copes d'Europa, eh? Jo
2: ara,
1: només ho deixo aquí.
2: Digue-li.
1: 50.
0: I el femení, que en tenim moltes.
6: I de baloncesto?
0: De baloncesto també unes quantes.
1: També.
6: Bueno, una.
0: Bueno, deixi'ns parlar.
6: El Real Madrid tiene casi 60 i perquè nos las han robado por Negreira.
0: A veure, un moment. Que, aviam, que estem ja que estem parlant del camp, ara ve un tema delicat. Vol dir que contesta'ns a claredat. Veurem abans la Sagrada Família acabada o el Camp Nou?
1: És la pel·lícula del millor. Espero que el Camp Nou.
0: Home, sí, jo també ho espero.
2: Ho esperem tots.
0: Més o menys. Jo, ara, vols que de veritat, no sé exactament com anem de dates. Ja sé que és un tema delicat, treure el tema de les dates, però sabem que allò, que ens anirem uns temps a Montjuïc,
1: que
0: posarem la tapa...
1: Crec que no som prou conscients de la veritable dimensió del que han significat aquestes obres. L'altre dia parlàvem de 15 milions d'hores de treball distribuïdes amb milers de treballadors. Mm-hmm. Nosaltres hem d'agafar un estadi que al final vam mantenir allò que estava protegit per tenir l'estructura bàsica i s'ha fet tot l'estadi de nou, no és només una remodelació, és tot un estadi nou. Mm-hmm. Hi ha retard? Sí, hi ha retard. És evident que jugàvem amb la idea de que podia haver retard, però estem fent l'obra civil més important que es fa, i ara em poso seriós.
0: Sí, no, ja ho veig.
1: L'obra civil més important que es fa a Europa, estem fent el millor, permeteu-me, sempre ho dic, el millor camp que hi haurà Sí, el millor camp...
0: Aquella merda fotocopiadora, perdona, ja ho dic jo, que
6: no,
0: tenen allà...
6: No, la bandeja del pollo alàs que estan fent ahí entre...
1: El millor camp de futbol que hi ha al món, perquè a Amèrica hi ha alguns estadis que poden discutir que ara que han vist el Mundial, sí, a mi no m'acaben d'agradar, però com a camp jo serem el millor camp, i per tant, bueno, és un procés que ha tingut les seves anades i tornades, les seves problemàtiques òbvies i normals, i el tindrem el més aviat possible, per això estem treballant.
0: Bueno, no posarem dates per si de cas, no?
1: No, ja dic
0: perquè la Montero vindrà amb el Kalashnikov, que val una data, pobre, que està allà controlant...
1: No, em trauràs cap
0: data. Dóna'ls un titular als informatius, o digue'ls alguna cosa als informatius. Ai, els
1: que les hores van bé i que no donarem dates perquè no cal.
0: Molt bé. Anem-hi. Doncs, us ha quedat clar?
2: Claríssim.
0: Val. I una cosa, quan ha entrat abans la Montero, ha dit una cosa una mica rara, que ha dit, digue-li, pregunta-li pel 15 d'agost.
2: Un amistós...
0: Del 15 d'agost.
4: Clar, o sigui, refereix...
2: Si... No. Que si no m'equivoco, no està confirmat.
1: Mira, jo vaig entrar l'1 de juliol...
2: Del masculí.
1: Entre el Mundial, el, no sé, el mil coses que han passat i la meva vida professional, encara no he aterrat al 100%, no et puc contestar perquè no ho sé. Clar.
4: Sembla
1: no
4: m'han informat. Que Hansi Flick va transmetre a la cúpula, no, blaugrana, que volien celebrar això, un amistós, el dissabte 15 d'agost, i entenc que la Gemma Montero el que volia saber era si estava confirmat o no.
1: Suposo que
4: si...
1: s'està treballant per fer aquesta pretemporada, ja veurem.
0: A veure, a mi un ocellet m'està dient no sé què del City no, sí?
2: Ai.
0: Que no ens vols dir?
1: Bueno, hi han coses, però espereu que ho expliquem.
7: Exclusiva.
0: Bueno, ja us aclarireu.
2: Aquest riure ha dit moltes coses, jo crec.
1: Hi ha partits, ja està.
0: Pobre Montero, s'enfadarà al sortir, No. Aviam, repassem. El 19 i el Gamper, això sí que és clar, no? Contra aquell equip raro, una exhibició.
4: El 19, sí, contra l'Al-Ali.
0: I llavors, abans hi ha el Birmingham aquest divendres,
4: sí.
0: Hi ha el triangular raro, que no sé on es juga contra no sé qui... I, vine, que mentre tant jo vaig explicant els altres partits que hi ha, el triangular raro...
1: Amb l'Odin,
4: Sí, t'ho estic buscant, perquè...
0: Està buscant la Yel. I este José María no sabe quan és el triangular, L'hem explicat, que juguen 45 minuts, 45 i 45.
1: Però el 15 me'n preguntaves pel primer equip.
0: Sí, jo preguntava pel 15 i el primer equip.
4: El 8 d'agost.
0: És que ja m'ha semblat que estaves esquivant la pregunta i...
1: Però el 15 hi ha un amistós del femení, perquè no parlem prou del femení.
4: No, el 12 crec que és, no? El dia de la 15.
0: No, el 12.
4: Ai, el 15 també, d'acord.
3: Bueno, però... Que no deixeu espai per parlar del femení, clar, no podem dir mai.
0: A veure, aclarim això. El 15 hi ha femení, o hi ha masculí, o hi ha els dos?
1: Hi ha les dos.
0: Val.
1: Hi ha les dos.
0: I contra qui juga el masculí?
1: El Marroc.
0: El Marroc?
1: Sí. Ui, us estic donant, o sigui, allò... Les notícies conformen em van arribar, això és exclusiva autèntica.
0: Ja està, molt bé.
1: I el 15 el femení també juga amb el Manchester City.
0: Ah, el Manchester... Ah, veus, l'ocellet? Molt bé, doncs ja està.
3: Si m'haguéssiu preguntat i em deixéssiu parlar, també us ho hagués pogut dir jo, però clar, no em deixen espai, Helena.
0: La Montero i el Recomero ja estan contents. Parlem de la teva feina d'advocada o vols que et ventilem? Què vols que fem?
1: No, tu mateix.
0: No, o sigui, tu has
1: dit... Mans.
0: Bueno, no, és que ja s'acosta l'hora d'anar ventilant. Tenim el Pep Prieto allà, que vol explicar coses. Tenim els nens que estan d'excursió.
6: Odissea!
0: No, silencio. Ah, la vull anar a veure divendres, potser. Ui, perdó, i vaig anar a veure aquella que va dir Obsession.
4: Obsession.
0: Va ser molt raro, això, però ja ara ho parlarem, ho discutirem. És que és el de les sèries i cinema i totes aquestes coses. Sí. Avui vindrà carregada la secció. Els nens ja veurem si els saludo abans del boleto o després, ja veurem, perquè anem una mica tard.
1: Has d'apretar més o no?
0: És que estic... No, apretar! Però si no hem apretat res, està tot en ordre. Està tot perfecte,
1: no,
0: està magnífic.
1: No, era per si m'havies de fer més preguntes.
0: Ha quedat clar, el 15, Manchester City...
2: Sí,
0: dones,
2: sí.
0: I el Marroc masculí, que això és una exclusiva.
4: Sí, no?
1: Sí,
4: que sembla...
1: Sí.
2: Exclusiva.
0: No ha dit el nom de l'equip.
7: Exclusiva.
4: Un amistós a Tànger, pel que veig, el 15 d'agost.
0: Molt bé, ja està. Aleshores, aquí hem aconseguit...
1: Si jo estava aquí, no sabia si havia comunicat, si no havia comunicat, el que...
4: Sí. Jo, pel que veig, fa 20... No.
0: Això és la Montero?
4: Fa uns 30 minuts s'ha publicat, això, Fa uns 30 minuts, perquè almenys el Mundo Deportivo...
0: Però ens ho ha dit abans a nosaltres.
4: Ens ho ha dit abans a nosaltres, sí.
0: Ja està, l'exclusiva no és nostra, no és del Mundo Deportivo. A veure... La gent no sap gaire que ets advocada, o potser sí, però, o sigui, quina mena d'advocada ets? O sigui, tractes amb assassins? No, veritat? Vull dir,
1: no,
0: perquè tu has dit abans que estaries ara al despatx fent un paper o un escrit.
1: Sí.
0: O sigui, com ens hem d'imaginar Helena Fort fent advocada i quina mena de rotllos fas?
1: Jo faig urbanisme.
0: Urbanisme?
1: Sí, és una cosa bastant avorrida.
0: Mira, com les torres del Real Madrid. Aquí sí que vas
1: urbanisme. Coses com
0: Com la recalificació aquella allà.
1: Expropiació, recalificació...
6: No, seguro que se lleva comisiones.
0: No, no se lleva comisiones. No, no pot acusar la nostra convidada. Ella fa... No. Llavors,
6: como Negreira.
0: No, bueno, pues... S'ha fet el silenci,
6: El que calla otorga.
0: No, calli vostè.
1: Sí. millor que no diguin gaire.
0: Exacte. Ja en parlarem una altra hora, d'aquest tema. Ell ha dit que podien preguntar sobre qualsevol tema, però estan preguntant per la feina d'advocat. És que és un, el Florentino és un desgraciat.
1: Que jo sempre reivindico que sóc advocada. La meva posició al Barça, com la de tots els directius, i el president són...
0: És advocat també, el president?
1: Sí, però el que vull dir és que la nostra professió és la que vivim, de la que treballem, i que al Barça estem, diguéssim, doncs, voluntàriament, perquè ens l'estimem, i deixar-nos aleshores.
0: Però això d'urbanisme em sona avorrit una mica.
1: Sí, jo bueno, vaig acabar l'urbanisme per mil raons que són inexplicables.
0: Sí.
1: Jo volia dedicar-me a altres coses, però al final ja està, és la meva feina i l'estimo
4: però
1: molt.
4: Però també et diré, potser és avorrida la feina, però després la feina que té el Barça, no? Sí. Vull dir, que avorrida no estàs.
1: No, sóc mare, sóc advocada, he estat política, vull dir, estic al Barça.
4: No,
1: no m'he avorrit gaire. No.
2: Amb això d'urbanisme, entraria el cas d'un noi molt guapo que s'ha caigut amb una moto aquest matí?
0: Però prou, ja del cas de la moto.
1: Bueno, però podem intentar-ho.
0: Prou, Alba, sisplau.
2: Totes les vies.
0: No, i una
1: Nacho,
0: cosa.
1: No? Recordaré. Nacho.
0: I tu, igual que dèiem que en Jan també és advocat, i també tu has estat diputada al Parlament de Catalunya,
1: sí.
0: Igual que també el Jan Laporta, en moments diferents. Igual, per cert, que la nostra convidada de dilluns, resulta que van coincidir amb la consellera, això no
1: sí.
0: Sabíeu, eh?
1: Sí, l'Alicia i jo tenim molt bona relació.
0: Sí, ara digues coses.
1: Me l'estimo molt, l'Alicia. Sí?
6: Ahora se entiende todo, lo de los permisos, las licencias de obra, la cèl·lula d'habitabilitat...
0: Quina cèl·lula d'habitabilitat?
6: Bueno, pues para ver el Camp Nou, que no se podía, que lo dijeron los bomberos.
1: Si vam tardar moltíssim,
6: no? Lo dijeron los bomberos
0: i l'Ajuntament va trigar anys i panys a donar els papers.
1: Moltíssim.
0: Podem parlar de la política? No t'ho dic a tu, ho dic amb ell.
1: L'Alicia i jo vam compartir comissió a...
6: Comissiones.
1: De l'economia.
0: Sí.
1: I a més érem diputades durant els dos anys que vam coincidir i estic, vull dir, orgullosa de tenir una gran relació amb ella, em sembla una gran consellera i una dona fantàstica. No és fàcil ser dona ni en la política ni en el món de l'esport. Hem de fer... Hem d'aguantar molt. Hem de...
0: I això que és socialista,
4: A la ràdio tampoc és fàcil.
0: Però, tia, per favor.
1: M'ho imagino.
4: Té raó.
1: Ser dona no és fàcil en general. Aleshores, a l'Alicia la respecto moltíssim, tenim molt bona relació i estic orgullosa de tenir-la, sí. En aquest món, també, tant se val, i la política hauria moltes vegades mirar en aquest sentit, que l'important és el bé col·lectiu i trobar-se en espais on el que es millori és la vida dels ciutadans, més enllà moltes, de les sigles de cadascú.
2: Suposo que a mi també, doncs, som grans amigues
0: Rios,
2: quan...
0: No, grans amigues no, perquè no han coincidit.
4: Després de Paneque,
2: Sílvia Paneque,
0: no. Ai, perdó, no sé que la Sílvia Rios.
1: També la col·lega, la consellera Paneque.
2: Hem anat a prendre cafè algun dia, algun gin tònic.
0: No, gin tònic no.
2: Una tarda...
1: No vam coincidir de diputada.
0: Hi havia una pregunta molt cabrona, perdó per l'expressió, que feia el Broncano, que la va deixar de fer. No aquella de tranquil·la, no de la pasta i no la del nyiqui-nyiqui, no. Aquesta la segueix fent. Però hi havia una que em feia, que era molt de llances, molt malparida, que et feia reflexionar, que era, tranquil·la que no te la faré, no és aquesta, eh? Que era, ets més racista o més masclista, els hi feia els tios això. Que t'obligava a pensar, també t'obligava a donar una volta. Jo te'n faré una... inspirada en això, que és... Ets més feminista o més independentista?
1: Hòstia, és que Déu-n'hi-do.
3: Pregunta, Pere. No hi ha respecte per aquesta... Per què li fas aquesta pregunta?
0: Bueno, és una pregunta per...
1: Va, te la contestaré molt políticament correcta. Segurament ser independentista també és tenir uns valors i, per tant, el feminisme és un dels valors que inclouen en l'independentisme.
3: Per què em mires, Pere Mas?
0: No, perquè em pensava que estaries contenta de sentir aquesta
3: resposta.
0: Sí,
3: evidentment,
0: però tu que has estat a l'òrbita de Junts i en política i amb una opció clarament independentista, quan veiem les enquestes que estan sortint darrerament, i ja estem acabant amb això, perquè és supertard, quan veus les enquestes que surten darrerament...
2: Què vols dir amb això?
0: Calli, senyor Riol. Ens està quedant una foto de país que no és la més maca de la...
1: Falten dos anys per les eleccions, sí. Jo crec que cal molta didàctica, cal molta política, cal pensar en el conjunt dels ciutadans i tant de bo, i això ho dic molt fort, que les enquestes no es facin realitat.
0: Més clar, impossible.
4: Xim-pum.
0: Ja està. Hem acabat, no? Sí?
4: Ets tu el presentador, tu ho decideixes.
0: Aquí mano jo, i quan dic prou és prou.
1: Bueno, però hem quedat que canviàvem els llocs. No? I hem quedat presentadora.
0: No.
3: Què decideixes, Helena? No, el que tu vulguis.
0: No, perdona, Aitana, ara que està parlant l'Aitana. Perdó, ahir vam posar uns talls a l'Aitana, o queden del campus.
3: Un minut que em vau dedicar, com sempre.
0: Silenci. Bueno, és igual, digues el que vulguis. Una declaració d'amor que va fer l'Aitana. La vas sentir dient, aquí no s'està per la pasta. Menys, no va dir aquestes paraules, qui s'està pel Barça? Com se te queda el pelo quan vas sentir
1: perquè,
0: això?
1: Perquè, bueno, és que m'hi sento identificada. Al final, els que estem amb el Barça perquè volem el millor pel club i al final és que és això. És que si em preguntes un directiu, jo tinc molta gent que em diu tu racionalment no hauries de fer de directiva al Barça perquè treu 40 hores a la setmana, la família, la feina. La meva feina se'm ressenteix d'aquesta posició més pública. Encara que sembli el contrari, que tothom es pensi que això t'ajuda molt, no és cert. Aleshores, és una mica irracional, però ens estimem al Barça i al final... El que és això és voler que el Barça vagi millor, cadascú en els seus àmbits, i l'Aitana ho vol des d'un espai, jo sempre li dic que espero que sigui presidenta, perquè ella ho ha dit, i dels directius ho volem des d'un altre espai, que és el nostre, però sobre la mateixa base, que és estimar el Barça.
0: Què passa?
1: I defensar el Barça.
6: Que tenemos la información, ya que estáis aquí con el jijijaja y no estáis en la calle haciendo lo que deberíais hacer.
0: Sí, ¿qué pasa?
6: Que es ejercer de periodistas el trofeo Juan Gamper.
0: Sí.
6: Será el 19 de agosto
0: sí,
6: con el Alioli. En el Spotify
0: Cannondifados. Sí, va. Escolta, Malena, moltes gràcies. No et pregunto per fitxatges, perquè sé que no em vols dir res dels fitxatges. Ja, no hi ha ningú que faci il·lusió? Algú que digui, mira aquest... Igual, com que el Hugh Grant. Em fa il·lusió Hugh Grant, em fa il·lusió el paio, que vingui aquest.
1: No, això...
0: Encara que no ens diguis
1: qui és. No, això és una qüestió de la gent que sap de futbol,
0: sí,
1: el Deco, la comissió, i ho faran bé segur, i el Hansi Flick. Ho faran bé, per tant, confiança cega. Jo amb això no hi diré res. Jo, si de cas demanaré que vingui allò, un altre Hugh Grant o alguna cosa...
2: Sí, això ens agrada, això ens agrada.
1: No sé, algú. Pensa en qui, saps?
0: Molt bé, doncs escolta'm.
1: Em vaig quedar que el dia que va venir la Rosalia jo no estava a la llotja i m'hagués agradat molt saludar-la.
0: Ostres, doncs mira, Rosalia.
2: Però si estic aquí, com que no? Elena.
1: Doncs encantada, perquè...
2: Fotomami.
1: Jo, em sembles una dona molt interessant i mira, aquell dia no vam poder coincidir.
2: És mutu, ets una bandida, patrona, reinona, Elena.
0: Que és aquest llenguatge. Escolta, Malena, moltes gràcies per haver vingut. Ja has vist que aquí som bona gent i no hi ha perill. Ens hem allargat una miqueta.
6: Que vergüenza de periodismo.
0: Aviam, Pedrarol, què et passa?
6: Com us podeu tenir aquí a la vicepresidenta?
0: Sí.
6: I no apretaré les tuercas.
0: Sí, bé, què volies que l'apretés?
6: Preguntado por Julián.
0: Sí, no, Julián no... Si no ho
6: sap. Preguntado por... Ter Stegen.
0: Ter Stegen, què li passa a Ter Stegen?
6: No, habéis preguntado por la renovación de Hansi Flick.
0: Però això no ho porta ella.
6: Así no, ¿eh?
0: No, això no.
8: Retratado.
6: ¿Sabéis lo que os digo?
0: ¿Qué?
6: Diferente logo.
0: Sí.
2: No, va, prou. Què passa?
0: Prou denunciar el teu programa.
2: Què
6: passa? Mismo chiringuito.
0: Abans d'acomiadar l'Helena, deixa'm saludar els nens, on els tinc.
6: Que vuelva Carles Fité.
0: No, el Fité, què passa? Ve la setmana que ve, em sembla, el Fité, eh? Els tinc per aquí en línia? Gravo!
9: Bona tarda,
0: Gravo,
9: Pere.
0: Estàs aquí?
9: Què tal, com estem?
0: Hola, bro. I el Coll on el tenim?
9: Aquí.
0: Bueno, doncs us foteu. Però on sou? No heu vingut a l'estudi perquè sou fora, no? No digueu on sou.
9: Avui n'hem vingut a l'estudi perquè...
0: No ho diguis. Que abans ve el butlletí de les 6.
9: No?
0: No, abans ve el butlletí de les 6 i abans poso uns anuncis. Nens, gràcies, Helena. Fins a la propera.
1: Adéu-siau.
0: Ara els Baboletos estan flipant, eh?
10: Absolutament. Espectacular, espectacular.
0: Què passa? Que són les 6?
2: No, que estan al·lucinant.
0: Sí, està al micro obert, ja ho sé, però estic parlant amb ells, eh? Atenció, l'Alba dient que estan flipant, perquè m'estic dient amb ells que estan flipant.
2: Pensa que t'estaves colant, Pere.
0: No, i m'estan contestant.
2: Ja està, ja està.
0: Llevamos 500 anys haciendo ràdio. En fi, Jordi Casals. En realitat volia anar a publicitat, eh?
2: Ja.
0: Perquè em sembla que tinc... Quan em queda... Bueno, va, ja que hem començat puntuals, fem-ho.
10: Fem-ho,
0: sí, clar, vosaltres per l'interès que us deu, per l'interès, Andrés. A veure, Jordi Casals, ets tu?
10: Sí.
0: Perfecte. Roger Jofre, el dels esports, aquell tio tan alt. Ets tu?
10: Soc jo, també,
0: perfecte.
10: Sí.
0: Doncs el butlletí de les 6, que arriba a les 6 en punt, encapçalant la primera notícia, que Protecció Civil ordena el confinament del municipi de Canyelles al Garraf per un altre incendi forestal.
10: Sí, la mesura afecta el nucli urbà de Canyelles i les urbanitzacions Les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia. Els bombers hi treballen, de moment, amb 9 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. Per altra banda, s'ha aixecat el confinament dels nuclis i urbanitzacions afectades per l'incendi de Mas Llorenç. Fa tot just una hora que els bombers l'han pogut donar per estabilitzat després de cremar més d'11 hectàrees i ara treballen per controlar-lo amb una quarantena de dotacions terrestres i 7 d'aèries. Un incendi que ha obligat a tallar les carreteres TV-2041 entre Bonastre i Montferri i la TV-2042 entre la Bisbal del Penedès i Mas Llorenç. Mentrestant, els bombers continuen també treballant a l'incendi incendi, dos de Civís, a l'Alt Urgell. Aquest foc crema en una zona de difícil accés. Les flames es troben a més de 2.000 metres d'altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres. Per això s'han mobilitzat 5 mitjans aeris, entre ells 3 helicòpters dels bombers d'Andorra. Tot això el dia que encetem la tercera onada de calor de l'estiu, que tot fa preveure que s'allargarà almenys fins dimecres que ve. Des del Servei Meteorològic de Catalunya han alertat que els propers dies seran molt complicats. En parlava la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
8: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera.
10: De fet, de cara a demà, una seixantena de municipis d'11 comarques tindran un risc d'incendi extrem. Són sobretot comarques del centre i l'oest del territori. Per això es tornarà a restringir l'accés a bona part dels espais naturals del país. Els parcs de Montmell, Marmallà, les muntanyes de Prades i la Serra del Montsant s'hi sumaran la Baronia de Rialb, el Montsec i la Ribera Salada, al Solsonès. Barcelona impulsa un nou congrés sobre habitatge assequible, es dirà House Barcelona, i es farà del 3 al 5 de novembre dins la Smart City Expo. Durant 3 dies hi passaran més de 100 ponents i es faran una vintena d'actes. Es tractaran, entre altres coses, les polítiques per augmentar l'habitatge públic, la planificació urbana per incrementar la construcció o les noves eines que poden ajudar a créixer la producció de pisos. El director del congrés, Hugo Valentí, assegura que cal treballar plegats per solucionar el problema de l'habitatge.
11: El nostre objectiu no és organitzar un congrés més, no? El que volem és crear un espai on es trobin totes aquelles persones i institucions que tenen capacitat real per transformar la situació. Alcaldes, governants, organismes internacionals, promotors, inversors, arquitectes, constructores, perquè la realitat és que cap d'aquests sectors, per si sol, podrà resoldre aquest repte.
10: Si el congrés té èxit, es quedarà a la ciutat i fins i tot es podria arribar a desvincular de la Smart City Expo i anar per lliure.
12: I els esports del Girona s'enfronta al Castelló d'aquí menys de mitja hora. Ja Sergat Zaniga, Izan i Porto són baixa i segueixen el seu procés de recuperació, mentre que Tsigankov tampoc està disponible per un procés víric. Pel que fa a la resta d'equips catalans, tarda farcida d'amistosos. El Sabadell juga contra el Manresa a 8:45 al complex esportiu de Sant Oleguer i 15 minuts més tard l'Espanyol es veurà les cares amb el Barley i Anglaterra. I en clau Barça, Fermín espera poder reaparèixer el trofeu Joan Gamper. El blaugrana ha explicat a RAC1 que la seva intenció és tenir minuts en aquest partit quan farà 3 mesos de la seva lesió i s'ha mostrat molt ambiciós per aquesta nova temporada.
13: Som molt joves i ens queda molta carrera i crec que si ens relaxem doncs tirarem tot per la borda. Crec que hem de seguir guanyant amb les mateixes ganes que al principi.
12: Aquesta nit, l'entrevista completa al Tu Diràs.
10: I pel que fa al temps, avui s'han superat els 40 graus al Pla de Lleida i s'han fregat a la Conca de Tremp. Els propers dies continuarà fent tanta calor com avui, tot i que de cara al cap de setmana els termòmetres podrien baixar una mica de manera transitòria, tot plegat amb domini del sol, però amb un cel cada cop més enterbolit per pols en suspensió.
14: Versió estiu, amb Pere Mas.
15: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
16: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
17: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
16: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
17: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
16: Lletera Campllong, la llet de casa.
18: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
19: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
20: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: RAC 1.
22: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
23: El coixí crema. La casa bull. I tu encara enganxat al sofà?
24: Vine a Servei Estació, però vine amb abric.
23: Hem derrotat la calor amb aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment, sense instal·lació.
24: Però espavila, queden poques unitats. Van que volen. I també tenim ventiladors de sostre, de peu i de mà, per refrescar-te on vulguis.
23: I ara, amb la compra d'un aparell per combatre la calor, gelat de regal. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
25: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
26: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
27: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
28: RAC 1.
29: Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogor. Cal que tornin les temperatures neutres. Ni fred ni calor. A 0 graus.
30: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
31: RAC 1.
32: Tots som un milió.
31: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
33: Fàcil, intuïtiva i renovada.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu amb Pere Mas.
2: Va, que ja tornem a ser aquí. Són 10 els minuts que passen de les 6 de la tarda, o sigui, 5 per un quart, 7 de la tarda. Ajudeu-me a fotre una mica d'ordre. Primer saludem el Marc Prieto, perdó, el Pep Prieto.
3: Marc Prieto. Hola. Hola.
2: Comencem bé. Vull que s'enfatitzi... No, és que no et toca actuar encara, Marc. Ah? Pep, ui, perdó.
3: Hòstia.
2: Sisplau. Va, prou.
4: Mira, saps què va fer l'Àlex Cubero ahir? Es va posar un pòstit aquí, sí, que posava no, Cubero, perquè ell no s'equivocés.
2: Ara tinc en línia un Marc. Allà fora hi ha un altre Marc, que és el Marc Fernández, que li toca intervenir d'aquí uns segons. Ara me'ls està tapant la Marta. Ajupa't una mica, Marta. Ara, hola, val. Són els Gavina MP3, que són el Marc Fernández i el Max Codinyac. Ho he dit bé. Ja que esteu sentint-me, no ho he dit bé?
5: Haver dit Codinyac.
2: Hòstia, m'he equivocat. Codinyac, perdó. Ah, Codinyac, disculpa, tens raó.
5: Haver dit Codinyac.
2: No, Codinyac no.
5: Yo lo quiero una copita sin
2: hierro. Escolta, comptant l'actuació que fareu i la conversa que tindrem, quants minuts voleu? M'ho podeu marcar amb els dits? Que així calculo el temps. Més o menys. Ah, mira, no t'esperaves això. 4, 5? No, amb això no en teniu prou. En total... 10? No, més, no en donarem més. És que estic fent els números. Primera, vull que quedi clar que hem fet el butlletí a les 6 en punt. I encara és hora que vinguin el
4: Jordi Casals
2: i el Roger Jofre aquí a aplaudir amb les orelles pel butlletí, que és el primer boleto que es fot en tot el 2026, el primer butlletí de RAC1 que s'ha fet a l'hora en punt. Però en punt, en punt. Dos. Ara ve el tema de les sèries. T'haig de dir... Senyor Sèries,
3: digue'm.
2: Què et passa, Pep?
3: No, t'estic mirant.
2: Està posant-se vermell.
4: No, que ja sap per on vas.
2: No ho sap per on vaig. Que li heu xivat alguna cosa?
4: No.
2: Cabrons, què heu xivat?
4: No, res, digues.
2: Què li has dit? Què li has dit?
4: No li he dit res, no li he dit res.
2: Què t'han dit?
3: No m'ha dit res, feia conya.
2: Que van a rodar cabezas aquí. No, abans, a part del teu rotllo i tot això que portes preparat,
3: sí,
2: et vull parlar de la pel·li que em vas recomanar, a mi i a tots els oients. La setmana passada vam parlar de la Ilíada.
4: Bueno, no.
2: Odissea. Odissea, bueno, això. I vam... De veritat.
3: Vam parlar de Quilmes.
2: I d'Obsession.
3: Has anat a veure Obsession.
2: La vas veure divendres passat.
3: Oh, que per favor.
2: Després,
3: que bé que em facis cas.
2: T'haig de parlar de les novetats del tècnic de Netflix.
3: Ah, important,
2: que
3: això.
2: Vindrà dimecres que ve, aquí.
3: Sí, vindrà dimecres.
2: Vindrà de cos present aquí a l'estudi.
3: Molt bé.
2: I també, petició d'un oient de Matadepera, que es diu Joan, t'haig de parlar de Heated... Bueno, hem de parlar de Heated Rivalry.
3: Ah, boníssima. Em va agradar molt aquesta sèrie.
2: I llavors el teu rotllo, d'acord? Però abans,
3: sí,
2: on són els nens?
4: La teva secció no.
2: On són els, la teva secció? Fixa't que estem intentant introduir temes per evitar les teves recomanacions.
3: Fem impro, aquí.
2: On són els, sí. Aviam, abans els he saludat, el Jan Coll. Hola, Jan, com estàs?
6: Bones, què tal, com anem?
2: Són Marc Grabuloso, també. Marc, com estàs?
7: Què tal, com va tot, a la tarda?
2: Està bé, va prou bé, a veure.
8: Ei, bé.
2: Què passa? Són els... La ràdio que et mou les boles, o com és allò que dieu?
7: La ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles.
2: Bueno, però això és ràdio RAC1, que és la ràdio que fa moure el tutu, que quedi clar.
7: Correcte!
2: Ara,
7: molt bé, Pere.
2: Bé,
7: en una setmana ho tens, això.
2: Sí, en Jan Coll i en Marc Grabuloso fan una secció que es diu Prime o no Prime, que es van estar la setmana passada discutint si la ràdio estava en el seu Prime o no Prime, i aquesta setmana, en lloc d'estar aquí a l'estudi, no hi són. Això quina merda sistema de vida és? Podem explicar un segon què passa?
7: Mira, això és el sistema de vida de què? De treballar poc i viure molt, no? Hem decidit marxar aquesta setmana a Itàlia i ens enganxes aquí, perduts enmig de les Dolomites, espera.
2: Què dius ara? Perdona,
6: sí, sí.
2: Mariconi! No comencem.
7: Brunec.
3: Mariconi!
2: No, va,
4: però... Que facin el que vulguin.
7: No!
3: Home, los Dolomites és una sauna.
2: No, Sodomites no.
3: Sodomites!
2: Ha dit Dolomites, no ha dit Sodomites.
3: Ai, quién la agarra y quién sopla.
2: Bueno, va, prou. Perdoneu.
3: Metiendo el USB por detrás.
9: I per què no us ha portat l'Abdul aquí present?
2: És veritat, com el tenim, l'Abdul?
7: No. No l'hem trobat, l'Abdul. Hem mirat de fer autostop, però per sort tenim un cotxe aquí, anem molt ben portats.
3: Però és el gandul.
2: O sigui, esteu tu i... O sigui, bueno, tu no sé si és el Jan o el
7: Marc. Estem nosaltres dos i més gent. Som amics, eh?
2: Ah, hi ha més gent. De Banyoles,
7: som
2: també.
7: Som amics entre nosaltres i som amics de més gent, també.
6: Som amics del món.
4: Camp de pròstates.
2: Vale, prou. Aleshores, no fareu, per tant, la vostra esperadíssima secció Prime
7: avui,
2: o no Prime, eh?
7: Avui trucàvem per dir que no arribem. Que bueno, avui sí que no arribem.
2: Avui sí que ni amb Abdul ni sense Abdul arribeu. Bueno, però la setmana que ve vindreu.
7: No. La setmana que ve vindrem, sense falta. No. Després, a partir de la setmana que ve, ja agafa arrencada, això, eh?
2: Ja, bueno, agafa arrencada relativa, perquè el dimecres posterior a la setmana vinent tampoc us tocarà el dimecres, us canviarem de dia perquè fem l'especial de com es diu això?
9: L'Eclipsi. No està reu vius.
2: L'Eclipsi.
9: Només us heu reu de preparar un programa.
2: No, si no comencem a fer el catastrofisme. Bé, i teniu el tema triat ja per la setmana vinent? De si es
7: la setmana que ve tenim un tema que jo crec que pot despertar bastanta polèmica, eh?
2: Quin tema?
6: Sí.
7: Vols que te'l llancem ja, Pere?
2: Bueno, el llancem o no?
4: Sí. Vinga, va, sí.
7: Ja. No?
4: Sí, sí, sí.
2: A la pregunta de si està en el Prime o en el seu Prime una qüestió, quina serà la de la setmana vinent?
7: Doncs la de la setmana vinent serà si tenir fills està al seu Prime.
4: Perfecte.
2: Bueno,
4: bon tema.
2: Molt bé, bon tema. Vosaltres
7: què us sembla d'entrada?
4: Ens interessa molt.
3: Que sois dos autèntics correveidiles. Dos lametrasserillos.
6: Nosaltres.
7: Sí, no som aquests.
6: M'agrada bastant.
7: Nosaltres som aquests.
3: Dos meapiles.
7: Teniu una setmana per pensar-ho, eh?
6: Sí, sí.
2: Sí, va, clar, la nostra posició amb aquest tema. I vosaltres també per preparar el tema. Doncs
7: escolta'm... Sí, nosaltres també.
2: He vist a Instagram... També.
7: Només volem dir una cosa.
2: Quina cosa?
7: És que avui al matí hem fet un peregrinatge, Pere.
2: Què?
7: Que t'explicarà en Jan, però hem anat a un lloc molt xulo.
2: Jo, mira, que és un lloc que té 5 anelles.
7: Sí?
2: És que ho he vist a Instagram, ho he vist a Instagram.
3: Eso es la sauna.
2: No, no és la sauna.
3: La sauna gai.
2: No, calli ja, aquest color. Perdona.
6: Hem posat la ruta al Google Maps per veure com havíem d'arribar més ràpid.
2: Sí.
6: I hem vist que hi havia una ruta que tardàvem 5 minutets més, però que passava per Cortina d'Ampezzo, que si no recordes malament...
2: Sí.
7: Cortina d'Ampezzo, que fa poc hi va haver-hi un esdeveniment important, que eren els Jocs Olímpics d'hivern.
2: Correcte.
7: Milano Cortina.
6: I casualment, el meu cosí Oriol Cardona Coll...
2: Exacte.
6: Va quedar campió del món d'esquí de muntanya, un esport que ningú coneix i que ara tothom continua sense conèixer.
2: Bravo, pel teu cosí! Bueno, campió del món, té medalla d'or i medalla de plata, també.
6: Sí, sí.
7: Sí. No, i de bronze. De bronze.
2: Bueno, més o menys. Va, però i és cosí teu, eh?
6: Sí, cosí de sang.
2: Perquè es diu Cardona Coll.
6: Coll, per tant.
2: Doncs digueu-li que vingui i si el portem al programa, Aitana.
7: Home!
9: Un altre home, no
7: ja
9: cal.
7: Ja li direm.
2: Que vingui
7: ja
2: un dimecres. Que vingui un dimecres. Digueu-li que vingui un dia al programa, que de fet ens coneixem...
7: Que vingui un dimecres.
6: Ah, ja li fotrem.
7: Ja pujarem tots, vindrem amb l'Abdul.
2: Jo ara em tiraré un triple, però crec que li van donar un premi dels premis de RAC1, com es diuen, els premis de RAC1?
6: Els premis DRAC.
2: Els premis DRAC, efectivament, doncs em fa que sí amb el cap en José María, i allà ens vam saludar, vam tenir una breu conversa, per tant ja és l'inici d'una amistat pràcticament.
4: Sí, sí, en la categoria 10 de l'any.
6: És amic del programa, podríem dir, eh?
2: Eh?
6: Ben amic del programa, és.
2: Exacte, doncs que faci el favor de venir. Ja parlarem en producció. Vosaltres comenceu-li a dir... No està amb vosaltres, oi, el cosí?
7: Perfecte.
2: No està pas aquí,
7: no,
2: oi?
7: No.
2: Ah, molt bé.
3: Doncs no serà el de la pèrdiga.
7: Ara no hi aneu, per tant, aquí no hi és.
6: No.
2: Molt bé, doncs escolteu, que vagin bé aquestes vacances. És aquest jovent, de veritat, eh? 20 i pocs anys que tenen, primera setmana, i la segona foten el camp de vacances. Tu creus que això es pot tolerar, Prieto?
8: No es pot tolerar.
9: Sí, és contractat a dues noies.
7: Ja em fa greu.
2: Bueno, nois...
8: Tanta propaganda de Banyoles l'altre dia i després s'hi queden.
2: Sí. Ens veiem la setmana vinent, dimecres, i parleu amb el cosinet, d'acord?
7: Que vagi molt bé, us escoltem.
3: Maricones!
2: No, va, prou.
3: Us la vaselina!
6: La ràdio que et fa moure el
7: tutú!
3: Mira-los!
2: Vinga, que vagi
3: bé. Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
2: Vinga, que passi el plas.
4: Ai, Lázaro.
2: Que passi el plas.
9: A veure com remuntes això, Pep.
2: Caràtula, sintonia.
8: Impossible.
0: Top Corn de Fritz Ravik us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de...

0: 3 minuts de 6 de la tarda, perdó, de 7 de la tarda, o sigui, a les 18 i 18, en Pep Prieto Plus ha flipat quan ha sentit que la seva secció anava patrocinada.
1: Sí.
0: T'ha fet il·lusió, no?
1: M'ha fet il·lusió, sí,
0: de
1: sí.
0: De Frit Ravi, que a més que som de per allà dalt, com tu,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: no
1: com està... dalt, sí.
0: Bueno, que tu ets de Girona, no?
1: M'agrada que sigui tan genèric d'allà dalt.
0: Bueno, del nord de Catalunya, no? Que és veritat,
1: sí,
0: els de Frit Ravi
2: sí, són
0: de...
2: Sí,
0: no me'n recordo ara, però...
3: Pues a veure si manden no, unes palomites o alguna cosa,
0: no? No, però ja, per ja que patrocinen.
3: Claro, sí. Que fort.
2: Massaneta de la selva.
3: Que és l'hora de la merienda i apareix algo salado, no?
0: Doncs sí, a veure si dimecres que vas a Frit Ravi, ja que patrocina la secció, tenen l'habilitat de fer-nos...
3: Claro.
2: No fem això...
0: Per què?
2: D'anar pidulant.
0: Pidulant, no.
2: No li fem això.
0: Va, si és pidulat, en realitat.
2: Sí. Va, vinga, va, comencem amb les
1: coses. Però primer em volia estreure tot de temes, abans d'entrar en matèria. O sigui, avui acabarem les 10 de la nit.
0: Bé, primer tema, que ja te l'he dit abans. El meu tècnic de Netflix...
1: Sí, que ve la setmana que ve.
0: Que després a la publicitat t'haig d'ensenyar coses al tècnic de Netflix.
1: Quines coses?
0: Tinc, ja veuràs, tinc material del tècnic de Netflix. Vol com conèixer-nos i vol venir a veure el programa.
1: Oh, fantàstic.
0: I vindrà dimecres que ve aquí a espiar una mica el programa. Mm. Casualment ve dimecres, però no sabia que venia a estudiar. Com a dir, que és perfecte, presentar el tècnic de Netflix, que ens escolta amb atenció. Segona qüestió, Obsession. Molt bé, bueno.
1: Què? Et va fer por o no et va fer por?
0: Bé, t'explico la meva vida.
1: Sí.
0: La setmana passada vas recomanar el dimecres Obsession i això del... aquest,
1: del Odissea.
0: Del Nolan aquest, o com es digui.
1: Sí.
0: Val. Era divendres. Estava cansat.
1: Per tant, vas descartar Odissea perquè era llarga.
0: I vaig estar a punt. Jo, a mi, que una pel·lícula sigui llarga, no em molesta. Mm. Té ritme, té trepidació i té aquestes coses, però vaig pensar, no és falta que una pel·lícula tan bona que l'has de disfrutar et vingui el baixón i tot el rotllo, i vaig pensar, vaig anar aquí, a sortir d'aquí, a les 8, a les 9... I vaig pensar, doncs, vaig a veure Obsession, que també l'ha recomanat.
1: Sí.
4: Vas veure la fila dels mancos?
0: No, res de fila dels mancos. Allà a la fila 6, que crec recordar. Tenies raó recomanant-la, però...
1: Sí, va semblar una bona pel·lícula. Comencem per aquí. A banda dels ensurts...
0: A veure... És que no sé com parlar-ne sense fer spoilers.
1: És molt difícil no fer spoilers d'aquesta pel·lícula.
0: Però puc dir que crec que el desenllaç no és l'òptim, sota el meu punt de vista,
1: ah,
0: però és l'únic possible.
1: Ah, estem d'acord, estem d'acord.
0: Però llavors és...
1: No vas al·lucinar molt amb ella?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ah, veus? És que vaig posar molt èmfasi, però és que crec que aquesta noia està...
0: No recordar que havies dit això, però ella va fer un papelón, que es diu en castellà, un paperàs en català.
2: És increïble.
0: A tu l'has vist també.
2: Sí, clar.
0: I realment estàs tota l'estona, que et mereixen, cap on va, cap on va... Sí que té la virtut de ser una pel·lícula que... Et preguntes cap on t'estan intentant portar. Uh-huh. Ja vas pillant el què. Però no és un tema només que et sorprenyi o deixin de sorprendre, sinó que, efectivament, et desconcerten.
1: Sí. Et incomoden. Perquè estàs molt en part de la pel·lícula patint.
0: Sí. Jo estava allà menjant...
2: Estàs desconnectat del món.
0: Jo estava menjant crispetes.
1: En Pere la va veure com si fos una comèdia romàntica.
4: Sobretot, davant del volant, et deixa...
1: Oi, ja sé què refereix.
0: Jo...
1: No entrem en matèria.
0: T'haig de dir que jo em vaig fotre unes crispetes i una Coca-Cola, tranquil·lament. Què passa? Per cert, em van atracar, com sempre, perquè ja puc dir, el Cine Separ Vallès, que és on vaig anar, l'entrada amb el descompte a la Vanguardia, que està molt bé això, hi ha el descompte, val 7,90. Mm. Si no, val 11,90, crec recordar. Però les quispetes i la d'allò...
1: Caríssim.
0: Bueno, però això és un atraco. Hi ha
2: bueno,
0: cines...
2: Sopes.
1: Ladrones. Saps quina és la millor manera
0: ladrone,
1: que no t'atraquin?
0: Ladrones. Ho sento, però si
1: la millor manera,
0: són clients de la casa, em
1: disculpo. La millor manera que no t'atraquin quan entres al cine és no comprar mai menjar i no fer soroll i no emprenyar el personal.
0: No, per
1: això. És la meva opinió. I em surto del personatge
5: per recolzar el meu estimadíssim Pep Prieto, perquè estem a una pel·lícula de que la gent... pugui encarregar per anar al cinema una paella de
1: pollastre. És que ja no és anar al cinema,
0: perdona,
1: és anar a una verbena.
0: Però en aquest cinema...
1: Entre mòbils, no, crispetes,
0: no, sí.
1: Hamburgueses, perquè hi ha gent que es fot hamburgueses.
5: Sí, nachos amb formatge.
4: Nacho, Alba?
0: Jo t'haig de dir que menjo un silenci...
5: Mira, és que no em surt ni el García, Em surt l'Alien, que porto dintre perquè és...
0: Calma, et volia recordar que el teatre musical ja deixa menjar crispetes, però vaja. I jo, si hi ha un moment de silenci a la pel·lícula, que estan callats, no m'estego en aquell moment, m'espero.
2: Sí, jo també ho faig, però hi ha gent que no ho fa, que va buscant.
5: No, i està rebuscant en el paquet de les crispetes, rebuscant com si fos el sorteig de la Champions, a veure quina bola trec.
0: No, hi ha gent que ho fa, això, però...
5: Que no.
0: Bueno, calma.
4: Pitjor és ser monologuista i tenir gent sopant davant hamburgueses.
0: Bueno, i no foten cas, Però sí que és veritat que hi ha gent que entra amb hamburgueses o que entren amb nachos, que...
1: És tremendo.
0: Es pot fer silenciosament, es pot no fer silenciosament. Capítol a part és el que mira el mòbil.
1: Sí.
0: Que jo d'aquest tema sí que estic fins als nas.
1: Jo els faria deixar
0: molt. Detectiu que mira el mòbil? No, no, escondi-li.
5: Jo posaria un francotirador.
0: Bueno,
2: l'altre, prou.
1: La meva versió era més
5: civilitzada.
1: Però sí que és veritat que...
5: Mira.
1: En fi, aquesta pel·lícula té una virtut. Jo la vaig veure...
0: No mirin el mòbil durant la pel·lícula.
1: Crec que com que genera una incomoditat i una tensió...

0: Jo, és veritat que la gent està per menys sorollets.
1: Sí, clar,
0: depèn de la pel·lícula. Les pel·lícules de terror tenen una virtut. Si és bona i sap crear tensió, com és el cas,
2: bueno, llavors,
0: crec que la gent es queda una mica...
3: Llavors, recomanem la Obsession.
0: Seria noega, la cosa.
3: Sí. Recomanem Obsession, sí, més o menys, sí.
0: Recomanem, va, home.
4: Quantes vegades hem d'anar a veure-la?
0: Perquè jo l'he vist dues, però vaja.
1: Caram.
3: Bueno, has vist la pel·lícula dues vegades?
0: Sí, i a mi m'agrada molt repetir.
3: No, ja ho veiem.
0: Mai, això?
3: No, és un tema que no he vist. Molt bé, i abans d'entrar en matèria, perquè encara... No, nois, que tenim el temps afegit, que tenim els Gavina MP3, que tenim publicitat per posar, que tenim...
1: No, perquè el teu tema era part del guió del Pepito, no?
0: Jo estic mirant sèries com un rock i després vinc aquí i em fan parlar d'Obsession.
3: Calla, mira, afegeixo un altre tema.
0: Ah, un altre tema.
3: Estic veient aquesta de... L'estic veient en francès.
1: Lucky.
3: No, Lucky? Què és Lucky?
1: És una que et va recomanar la setmana passada.
3: No, era francesa?
0: No, és...
3: Llavors no l'estic veient en francès.
1: Perdó.
0: Bueno, tot podria ser.
3: No, les pots veure... No, perquè jo, com que sóc francès... No, segur que hi ha el doblatge en francès, perquè hi ha tots els doblatges.
0: Sí, totes
3: no,
0: estan doblats.
3: Però les franceses les miro en francès.
0: Quina pel·lícula? Quina
3: aquesta
0: sèrie?
3: Aquesta dels...
1: Digues més paraules perquè ho busqui.
0: Has estat tan eloquent, Pere.
4: Napoleon.
3: La gendarmeria francesa és Netflix i és un... De tiros i això... Són els GEO de la gendarmeria francesa.
0: Ah!
3: Gigi, sí, sembla que es diu.
0: Sí.
3: Val.
0: Sí.
3: Què?
4: GIOE.
1: GIEGN, unitat d'élite.
0: Sí, aquesta unitat d'élite, que està número 1. Sí, més vist a la setmana.
3: És el primer capítol. He vist el primer capítol.
0: Sí, jo també només he vist el primer.
3: Però... Ja no el seguiràs tu.
0: Sí, però és que en tenia d'altres.
3: I ahir volia posar el segon, però em fallava internet a casa.
0: Ah, i a mi. I llavors el tècnic
3: vaig contactar amb el tècnic de Netflix, a veure si m'ho arreglava.
0: Molt bé, molt bé.
3: La fibra matada Pere va molt justa. Aleshores,
0: a veure,
3: l'últim element, no sé, encara no m'ha acabat. És que avui m'ha escrit en Joan...
0: És llarg que ho dic, això.
3: Sí, nois. Bueno,
0: digues.
1: Farà servir el guió per paper de vàter.
3: En Joan de Mata de Pere, un amic meu, m'ha preguntat si parlaríem de Heated Rivalry.
1: De què?
0: A veure.
3: Heated Rivalry.
0: Sempre és un bon moment.
3: Aquí es diu, com s'ha traduït?
0: Más que amigos. No, Más que rivales.
3: Más que rivales. És una que va...
0: Aquí traduïm.
3: És una sèrie canadenca del món indi que ha sigut un èxitàs, la fan a Movistar...
0: És la història d'amor entre dos jugadors d'hoquei.
3: Correcte.
0: I és una sèrie que trenca molts clichés perquè és romàntica però també entra en matèria de temes més seriosos i jo crec que és una sèrie molt ben interpretada que s'ha convertit en un fenomen mundial contra tot pronòstic.
3: És del gener-febrer, es va estrenar aquí al març i segueix tenint recorregut.
0: Sí. És que està molt bé, molt bé.
1: Està a Prime Video, heu dit?
0: No,
3: a Movistar.
1: Ah, perdó, Movistar Plus.
3: Amb un doblatge funest i tothom la mira en anglès perquè és un... Per cert, hi ha subtítols en català.
0: Això passa amb el, diria, el 100%.
3: No, amb el 100% no, però aquesta del doblatge és especialment funest. I a més aquesta, com que hi ha un personatge un dels protes, que és un senyor rus, que l'interpreta un americà que ha après a fer l'accent rus, doncs té la gràcia de veure que bé que fa l'accent rus i en castellà fa ritza. I en canvi...
1: Hauria de veure si fa l'accent també com...
3: Per tant, t'aviso que hi ha bastanta guerreria sexual, amb aquesta sèrie. Sí, van pujadets, van forts,
0: Vull dir que no... Van forts, home, sí, és la gràcia, també.
3: No està, és una sèrie que no està allà ni un pèl. I se la miren moltes dones. A part d'altres col·lectius que estan especialment interessats en el tema, i...
4: Maricones! Maricones!
3: Bueno, sí, són dos nois, que vols que hi faci.
5: No, maricones no.
4: Dos dies ahí restregándose en el vestuario del hockey.
3: Bueno, hi ha bastant mena al vestuario del hockey. Sí, el vestuario, la dutxa i tot arreu,
0: Tot arreu.
3: I a l'hotel i... Però vaja, que és una història d'amor molt maca
0: molt
3: i
0: maca.
3: Que més tindrà segona temporada.
0: I dos actors, de veritat, que estan
3: molt bons,
0: fantàstics.
3: Molt bons,
0: fantàstics.
3: Són un fenomen pop que va allà on van triomfar. Els podríem entrevistar, també.
0: Ah, sí, perdona.
3: Connor, on es diu Connor
0: o
3: algú?
0: Sí, però si els portéssim aquí, tindríem aquí una allau humana esperant-nos al carrer, que al·lucinaríem.
3: Doncs portem-los. És que aquí, aviam, producció, objectius de la setmana. L'Oriol Cardona.
4: Marta Torrente.
3: El guanyador de la medalla d'or. El guitarrista de la Fuente, que ja fa dies que...
4: Maricone!
3: No, va, prou. El guitarrista de la Fuente, i finalment els nois aquests de Heated Rivalry, que són el... Hi ha un que es diu Connor, i hi ha un francès, que no, un canadenc que es diu François Arnaud, alguna cosa així.
1: Sí, Connor Story i el Hudson Williams,
3: doncs vinga,
1: o el François Arnaud.
0: És el Hudson.
4: I ja hacía de náufrago en una isla, el Hudson.
3: No, és...
0: Era l'actiu.
4: L'he visto yo.
3: Plas, comencem
0: va.
3: Amb una sèrie, Avui no va de pel·lícules la cosa.
0: A veure, hi ha una gran estrena en cine, però m'ho he deixat pel final.
3: Ah, sí?
0: Perquè és molt recent, molt recent. És a dir,
3: ja s'ha dit en Budio que estava molt esperat aquest matí amb aquest tema.
0: Sí, ho sé.
3: Amb estava pesadet, eh?
0: Jo també estic pesadet amb aquest tema. Com que encara no ho he vist, us allibero de la turra, però...
3: Ah, sí?
0: Però
3: per tant, queda una pel·lícula que ens guardem pel final i queden algunes sèries.
0: Exacte.
3: Comencem amb... Furious.
0: Segur que recordeu que ja fa... Abans ho he pensat i m'ha com impactat. Fa 32 anys que es va estrenar Seven.
1: No havia nascut.
0: Gràcies, gràcies pel dit a ull.
4: Peliculón.
2: Peliculón,
3: sí senyor. Va, deixeu-lo sí,
4: parlar. Morgan Freeman.
0: I Brad Pitt.
4: I el Brac.
0: I Pic. Kevin Spacey interpretant-se ell mateix. Va ser fantàstic.
3: José María, llavors, calli i fins a l'escola vostè no parla.
0: Seven és, va ser un canvi en el thriller amb psicòpata, és un gènere que es porta fent molts i molts anys, però aquesta pel·lícula va marcar un abans i un després. I encara avui, la demostració és que encara avui s'estrenen coses que visualment et fan, o argumentalment et fan pensar en Seven. Aquesta sèrie, Furious, que en el moment s'han estrenat només 3 episodis, això, aquests de Disney Plus ens fan aquesta aquesta putadeta, perdó la paraula, bueno, que no, s'estrenen nova.
3: No, però a mi això que es vagin estrenant els capítols setmana rere setmana, que al començament em molestava, ara m'agrada.
1: A mi m'agrada
0: en general, però hi ha sèries que em creen una ansietat de veure-me esperant. Bueno, però amb The Pit em passava.
3: Doncs jo The Pit, que s'estrenava el divendres,
0: sí.
3: Per mi hi havia un que estava per casa, allò deprimit, i ui, que malament va tot, i pensava, hòstia, avui fan The Pit. El divendres. Sí, i feia il·lusió.
0: No et quedaves mai amb ganes de més?
3: Jo, sí, clar,
0: jo podia accedir-hi molta més estona, aquella seva d'urgències. No. Llavors, Furious, hi ha 3 episodis, la protagonista és l'Emmy Rossum, que us pot sonar per Shameless.
3: Totalment.
0: I que aquesta sèrie va d'una agent de l'FBI que està perseguint una assassina en sèrie, és a dir, és un accent femení que en el gènere no és tan habitual de trobar.
3: Està ben trobat.
0: I està ben trobat també per què mata la gent l'assassina en sèrie. No vull revelar de més. Però trobo que li dona un tom diferent a la sèrie, que fa crea un vincle emocional entre les dues dones, que trobo que la fa una mica elevada a nivell argumental del que seria el thriller amb psicòpata convencional. Dit això, a part de l'accent aquest,
3: sí,
0: no us espereu aquí la gran revolució del gènere. És una sèrie amb una psicòpata, amb una policia que la persegueix. És una mica Killing Eve.
3: Això ho hem vist unes quantes vegades.
0: Sí,
3: però
0: és veritat que l'ambient aquest tèrbol que té, tipus Seven, doncs t'acaba enganxant. La prova és que he vist els 3 episodis i he pensat, home, doncs un quart no hauria estat malament. Però vaja, a partir del tercer va episodi per setmana, o sigui que, en fi, són 8, crec, o sigui que tindreu encara 5
3: setmanes. El recomano esbiament, eh?
0: La recomano si sou fans del gènere. Crec que paga la pena. Avui, per cert, tenim un dia thriller total. Ja veureu, la major part de les coses que recomano són d'aquest gènere.
3: Sí, doncs mira, efectivament és el gènere estrella, perquè ens recomanes també una sèrie de producció nord-europea anomenada El Uniforme.
5: I det første hold, jeg tager imod som rektor.
0: Una sèrie danesa, i aquesta més fa una cosa que s'ha arribat a Filmin, aquesta sèrie, fa una cosa poc habitual. Estem acostumats a veure versions sublimades dels policies a la pantalla. Tots tenen traumes, i tenen un passat tèrbol, o aquell delinqüent que se'ls va escapar a última hora, matrimonis fracassats, tot el cliché del policia històric.
4: Bruce Willis.
0: Exacte, Bruce Willis, amb samarreta
4: i en l'último Boy Scout.
0: Oh, quina gran pel·lícula aquesta. Parlar. Llavors, Uniforme és una pel·lícula sobre policies que investiguen policies.
3: Home,
0: no
3: ho hem vist mai, això, el cinema. No
0: ho hem vist, però no sé si ho hem vist tan costumista i amb tanta mala bava com aquí.
3: Això es diu L'Uniforme.
0: És una sèrie sobre una cosa que surt malament, una detenció que surt malament, i com això destapa tota la part bruta del cos policial danès. I crec que és una sèrie que paga molt la pena veure.
3: Sí? I on la podem veure?
0: A Filmin.
3: Ah, doncs mira, jo sóc de Filmin.
0: Exactament.
3: I el Jaume Ripoll, visc el Jaume Ripoll, i visc a l'Atlàntida, això que estan fent
0: els dies. Tot el que fa Jaume Ripoll en general.
3: Que és un festival, bueno, i col·laborador del Basté, entre altres coses, i que fan el festival aquest, l'Atlàntida, a Mallorca, i a més el pengen pel·lícules, pot seguir el festival una mica des de casa.
0: Sí, senyor.
3: Pel·lícules que estan pocs dies.
0: I amb una selecció de pel·lícules fantàstiques.
3: Molt ben
0: pel·lícula, diré,
3: està molt bé. Doncs, palant això, més assassins, eh? Avui la cosa va de sang i fina.
0: Ara anem a un true crime, tu, que a Netflix en fa com 500 per setmana, sí, i de tant en tant en fan un de bo com aquest. Els assassinats d'Idaho. Pesadilla en la universitat.
6: The Moscow
7: Law Ambulance for unconsciousness 1122 King Road. Okay, there,
0: aquest cas que recull aquesta sèrie documental va passar el novembre del 2022, quan van trobar uns estudiants morts en aquesta universitat. La gràcia d'aquest documental, dic la gràcia com a concepte, no pas que faci gràcia, és que es tracta d'una investigació policial que han tret les imatges de les càmeres corporals de la policia, que això s'ha posat molt de moda.
3: Sí, i tant.
0: I a mi això, a mi em crea un efecte hipnòtic quan veus aquests documentals.
3: Bueno, és com l'àrbitre, és com la càmera de l'àrbitre.
0: Sí, és una mica això.
3: L'àrbitre.
0: I a més, clar, veus reaccions en primer pla de coses que històricament tu no havies vist en tot
3: anys. Veus el dolent, li foten el tir al
0: dolent. Però el que fa aquest documental una mica millor de la majoria de la plataforma és que dedica la mateixa atenció a reconstruir aquests fets, que per cert, déu-n'hi-do, com de tèrbols són, dedica al mateix temps a parlar amb les víctimes i a parlar dels morts. És a dir, parla amb respecte, amb escrúpol, explicant-te qui tenen aquestes persones. Perquè un dels grans retrets que se li pot fer al gènere a vegades és que les víctimes han vingut al món això, a ser víctimes, no? I no s'explica mai qui són. Aquest documental dedica temps i aconsegueix amb aquest efecte una profunditat emocional, crec que superior a la que ens trobem.
3: Doncs escolta'm, ho celebrem, la recomanem vivament, Assassinatos de Idaho.
0: Pesadilla d'universitats, que és un títol molt llarg.
3: T'ha agafat aquest any una mena d'obsessió barra fixació per fer una recomanació setmanal de la que és la millor sèrie del 26.
0: És a dir, estic repassant tot el millor que hem vist fins ara.
3: Allò que el rotllo d'aquesta setmana és escolta, hi ha coses que han valgut la pena donar el 26, ho recomano.
0: I que sovint fagocitem les sèries.
3: Un aplaudiment pel Pep Prieto, que és un tio que ens sap molt.
0: Mira, la d'avui es diu Cómo llegar al cielo desde Belfast.
2: Dear Saoirse, Dara and Robin.
0: És una sèrie de...
3: Fa cara de Filmin, pel títol. És el típic títol?
0: Sí, doncs mira, és una sèrie de Netflix de la creadora d'aquella extraordinària sèrie que es deia Derry Girls, que si no l'heu vist ja heu de córrer directament a posar-la. És el primer que heu de fer clic. I després mireu aquesta, que és la història de tres amigues de tota la vida que es retroben quan apareix una altra amiga morta en estranyes circumstàncies i això les porta a fer un viatge per descobrir una mica quins secrets amagava. És una sèrie que té aquella habilitat estranyíssima per crear un misteri que realment enganxa, un misteri molt domèstic, però un misteri.
3: Sí.
0: Humor negre. Saps aquest humor que t'estronca una mica a vegades?
3: M'agrada molt.
0: I construeix molt bé aquestes dones que fan aquest viatge per Irlanda i que d'una manera o una altra t'acabes identificant amb elles. Jo crec que és una sèrie que va passar massa desapercebuda.
3: Dones.
0: És molt bona i, per tant, convé reivindicar-la.
6: ¿Cómo llegar al cielo? Ho sabreu.
3: Sí, quan professora... No, Olivia Lacquia.
6: Olivia Lacquia, sisplau, un respecte.
3: Professora Lacquia.
6: Ho sabreu perfectament el proper 12 d'agost.
3: Cinema, pel·lícules.
0: A veure, que ens quedem a Netflix, perquè una de les grans estrenes d'aquesta setmana ha estat la pel·lícula, un thriller espanyol que ho està patant molt fort, que es titula Los Creyentes.
8: Ruth, llámame, por favor.
0: Aquesta és una pel·lícula amb Stephanie Magnen i... José Coronado fent el millor que sap fer, que és de José Coronado.
1: No, sí, perdona. Totalment.
3: Un moment. Jo he vist totalment. El tràiler d'aquesta pel·lícula, sí. Quan allò del Netflix que va passant, i vaig pensar, aquesta pel·li ja està bé.
0: Està bé.
3: I llavors vaig pensar, per què gairebé tot el que fa el Coronado està bé?
0: A veure, això seria discutible.
3: Vale, és una afirmació de merda.
0: Afirmació categòrica, discutible, sí. Tot i que et dono la raó, que com més gran s'ha fet, millor, també et diré.
3: No, pots criticar el meu
1: comentari. Hi havia la
0: d'Entrevies,
1: no, també?
0: Sí, que també Netflix triomfa molt.
3: Ja fa temps, això.
0: Coronado també va estar molt bé els anuncis d'Ubifidus.
3: De veritat, eh?
0: No, és broma, però. Llavors, Los Creyentes, què té de bo? Té de bo que és el típic thriller domèstic, és a dir, noia que se li mor la mare, torna a casa, el pare és un tio conspiranoic de nassos, és un tio que té càmeres repartides per tota la casa i que com amaga uns secrets molt foscos.
3: Sempre.
0: I t'he de dir que jo vaig posar el play pensant això serà un topicazo com una casa de pagès, perdó l'expressió castellana, però efectivament té molts clichés, però també és veritat que enganxa molt.
3: Sí? Oh!
0: Enganxa molt, està ben interpretada.
3: Sí.
0: I
3: és com menjar una bossa de patates.
0: Se li ha d'atribuir
3: gran
0: part del mèrit, se li ha d'atribuir al seu director, que és un senyor català, que és el Roger Gual.
3: Home, jo el conec.
0: Ah! El Roger Gual.
3: Sabeu de qui és parella, no?
0: Jo sí.
3: Direm les inicials. M.T.
0: Exactament. Sí. Llavors, el Roger és un tio...
3: La Marta Torné.
0: Va debutar fa anys, no sé si era el debut, però bé, una de les penes primeres pel·lícules va ser Smoking Room, que és un petit clàssic...
3: Smoking Room, efectivament.
0: ...del nostre cinema.
3: Però fa 25 anys.
0: I és un tio que domina molt bé el tempo del thriller.
3: És totalment veritat.
0: I aquí crec que fa una gran feina, perquè el guió està bé, però és ell que l'eleva, no?, amb una planificació molt ben pensada. Insisteixo, el Coronado està bé... I, vaja, que crec que és una bona sorpresa que convé veure-la.
3: Doncs recomanem Los Creyentes a Netflix, amb Roger Gual a la direcció i el Coronado per allà al mig fent de les seves. I acabem... Què et passa? De veritat, eh? I acabem...
0: Amb la gran estrena d'avui.
3: Queda un minut.
0: La gran estrena d'avui als cinemes, Spider-Man Brand New Day.
3: I s'estrenen dimecres.
0: Sí.
9: What is happening to me?
10: También sale en Odissea.
0: Bueno, surten tres actors de Spider-Man de l'Odissea. El Tom Holland, la Zendaya i el John Bertha. O sigui, realment... us he de dir que encara no l'he vist, la veuré demà, però sóc fan de la saga, a mi m'agrada Spider-Man.
3: Molt bé, doncs quan l'hagis vist ja la comentarem.
0: I diuen que la previsió és que es convertirà en la segona estrena que més diners haurà fet de tota la història del cinema.
1: Caram.
0: Són les previsions.
1: Caram.
0: A veure, la setmana que ho comentem, perquè pot ser que els números siguin espectaculars. Però hi ha ganes d'aquesta entrega i Tom Holland demostra que és un dels actors del moment.
3: Però un moment, ara potser et faig una pregunta que no d'allò, però quantes en portem d'Spider-Man ja?
0: A veure, en total?
3: Sí.
0: En total, 3 i 2, 5, 7, 4, 11. Has vist?
1: Però amb en Tom Holland cosa? Mateix?
0: Perquè... No, aquesta és la quarta d'en Holland.
1: Sí. Caram.
3: I queda alguna cosa?
0: Sí.
3: I llavors va per allà, i va movent-se per la ciutat, no?
0: Hi ha una trama, també.
3: És que...
1: Sí, ara ho has reduït.
3: Surt el Venom. Jo vaig veure la del senyor aquell de la cara...
0: Són 9, perdona, pel·lícules. He comptat de més.
3: Jo crec que vaig veure la primera, potser abans que s'inventés el cine. No, hi ha una d'aquella, quan el pitxa... És allò, el mosquit i aquell...
0: És una aranya, per això es diu Spider-Man, si no seria Mosquit-Man.
3: És veritat.
0: Però
3: aquell tí tan torturat... Bueno, és igual, deixem-ho aquí.
0: Tu estàs parlant de la Tobey Maguire, que té 25 anys.
1: Sí, jo he vist aquesta també.
3: La instrucció o el comentari que transmetem als oients és: en Pep Prieto Plas té moltes ganes de veure-la i creu que pot anar bé, per tant, la mig pre-recomana.
0: A veure, si ets fan de superherois i d'Spider-Man en concret, que l'has de veure, perquè a més de tantes pel·lícules, ja no et ve d'una.
3: Doncs, una cosa, com tenim una última hora, la diem ara i posem la careta de sortida després.
1: Sí, vinga.
3: Sí, perquè hem de posar la careta per tancar la secció, que hi ha l'anunci aquest del Plas, que no tiren patates la setmana que ve, i arriben els Gavina MP3 ja.
1: Sí, els bombers donen per controlat l'incendi de vegetació forestal de Canyelles a tocar de les urbanitzacions i han comprovat que les persones confinades a l'interior de les cases situades en zona calenta estan en bon estat, així que...
3: Doncs vinga, una notícia que tranquil·litza més totes les persones afectades pels focs. Pep, t'esperem la setmana vinent.
0: Aquí estarem.
3: Puntual, recorda que ve el tècnic de Netflix, si tot va bé.
0: Per tant,
3: si
0: vindré abans per conèixer-ho.
3: Sí, ara t'ensenyo una cosa d'aquest tema. Apa-li, cuida't.
0: Gràcies.
10: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
11: Versió estiu amb Pere Mas.
12: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
13: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
14: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
15: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
16: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
17: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
16: I se't transmet el fred a la mà?
17: Suposo.
16: Oh.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
21: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
20: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Truca al 900-903-743.
22: Verisure.
23: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
24: RAC 1.
25: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
26: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
25: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
27: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
25: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
28: RAC 1. Tots som un milió.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas. A Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
2: Quin?
1: El nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744. Verisure.

0: Perdoneu la confusió, la Iael m'ha entès i vosaltres no m'heu entès. És una sintonia de recurs, oi? Perdoneu, és que estem partint les coses en directe. Disculpeu aquesta mica. Suposo que us heu donat als nostres convidats, aquí saludem molt cordialment, que són els Gavina NP3.
1: Què tal?
0: Hola, què tal? Benvinguts. Bueno, en realitat és un convidat i un altre convidat. No sé si us haig de presentar en ordre, si només parla ell, si parleu els dos.
1: No, els dos parlarem.
0: Parleu els dos.
2: Ja veurem, sí.
0: Molt bé. Aviam, anem a pams. Un és el Max Codinac.
1: Soc jo.
0: Que ets tu. Que ets el cantant.
1: Soc el cantant,
0: el poeta,
1: sí.
0: L'inspirador, l'esperit sant del grup. Ho he dit bé?
1: Ell és més l'esperit sant, però...
0: I t'acompanya, sí. I t'acompanya l'altre esperit sant, que és el Marc Fernández.
1: Hola, què tal?
0: Que es presenta aquí amb la guitarra, i que també farà veus i tocarà la guitarra.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: Justament.
0: I avui és el dia de fer la presentació en societat de Gavina MP3.
1: Vinga.
0: De fet, ja estan presentats, però en societat...
3: No, no versió... vols dir, Pere Mas, que les gavines tenen MP3? No, ara no, sí que s'han modernitzat.
0: No comencem.
3: Ai, no. Ai, no,
4: a veure, escoltem-los.
0: Puja. Quan...

0: Va, per començar, una pregunta que sóc que no s'ha fet mai. És que és allò de... D'on ve el títol del disc i aquestes coses? El nom del grup, Gavina MP3, tot i que s'escriu Gavina.mp3.
1: Se'l va inventar el Marc, que ho digui el Marc.
2: No, no, no, no tinc ni idea, la veritat.
1: No, no.
2: Ho va explicar.
1: No sé, això era el principi de tot, quan estava jo sol i quan no tenia... O sigui, no pensava que... que el conegués el nom del grup molta gent i que hagués de... No el vaig pensar gaire, bàsicament. Volia que fos un nom que pogués ser un nom de grup, o sigui, que no fos el meu nom, sí. Perquè tot i que vaig començar jo ja sabia que no anava a ser jo sol tota l'estona. Aleshores vaig pensar això. I MP3 perquè hi ha un grup que es diu Gavina, que és el grup Gavina, que és un grup de vaneres molt... molt famós, molt clàssic.
0: Que actuen al Cremat. Exacte. I tot això, que foten allà Calella de...
1: Exacte.
3: De la Brugell.
0: Sí, és veritat, sí. Són dels clàssics.
1: Aleshores, no sé... Com que érem més joves nosaltres, i vaig dir MP3.
0: Val. I ets molt un grup de Barcelona, perquè ara mateix aquesta cançó que sentíem fa referència a Barcelona, sí. Són molt barcelonins, diguéssim. Uns hipsters de Barcelona, per entendre. Uns moderns d'aquests que van amb la samarreta apretada.
1: Sí, ara ho has dit, ara ho has dit. No, jo soc de Barcelona, aleshores, com que sí. Jo faig les lletres són bastant de Barcelona, però, per exemple, el Marc...
2: Jo soc de Torelló.
1: És de Torelló.
0: Sí. De Torelló?
2: Sí.
0: Bueno, trobem-ne a Sant Pere a Torelló.
3: Ai, bones pedregades allà,
0: Sí, trobem-ne a Sant Pere a Torelló. Sabeu dir que va caure aquella pedregada també?
2: Jo ho recordo.
0: Fa dos anys, nosaltres estàvem allà fent un programa en directe. Sí, i van rebentar-se 7 o 8 cotxes. Sí. Bueno, 7 o 8 no, uns quants cotxes.
3: De l'equip, sí.
0: I sostres del poble, terrars del poble, i va ser una desgràcia. Però en canvi, a Torelló no va passar res.
2: No, per sort no.
0: Us ho heu salvat. I com apareix aquest, el Marc?
2: Ens va presentar la meva exparella.
3: Ah.
2: La Ivet. Mm-hmm. Sí, perquè...
1: Perquè ens vam conèixer un dia.
2: Ja es coneixien ells dos i ens va presentar i ens vam caure molt bé en aquell moment i vam decidir començar a fer música els dos junts.
0: Aquell moment tonto, la zona fumadors de l'Apolo, que comences a xerrar amb el paio i...
2: Més aviat a l'Helio Gabal.
0: L'Helio Gabal, era l'Helio.
1: Sí. L'època de l'Helio Gabal.
0: Molt bé. Sí. Tu, però, Max, abans havies fet poesia, o eres poeta, havies fet algun llibre, fins i tot.
1: Sí, havia estat escrivint i havia publicat un llibre.
0: Els àngels del vent.
1: Els angles del vent.
3: No pot ser.
0: Malament?
1: Sí, bueno, no sé. Els angles del vent.
0: Això ho volia dir, perdó, ho he llegit malament. Els angles del vent, disculpa.
1: No, que va.
0: Llavors, tu et dediques a fer les lletres, diguéssim. Clar.
1: Sí, exacte.
0: I com definiríeu la mena de música que feu? Ara l'estem sentint, una mica de fons, però...
1: Sí,
2: és complicat, és que també hem passat per diferents etapes, no? I ara estem intentant fer coses diferents, així que... Ell, en Max, sempre ha dit que fem post-pop, que no sé què vol dir exactament.
0: Aviam, què vol dir post-pop?
2: Ja, això és el que m'he preguntat moltes vegades.
4: A veure, fer lo que te come y después el pulpo.
0: No, això és una cosa
1: de No, això de post-pop era perquè quan vam fer el primer disc

0: Bueno, era com que... Era a l'època que vam guanyar el Sona Nou. Aleshores, fèiem moltes entrevistes...
1: Ara ja guanyar el Sona
0: Nou. Sí, eren les nostres primeres entrevistes. I sempre ens preguntaven... Que
1: perdona, quin any va guanyar, disculpa?
0: El 2024.
2: 4.
0: Sí. I sempre ens preguntaven, i no sabíem mai dir el què, aleshores deien pop electrònic, pop no sé què, pop de tal. I vaig dir, pues pop, que és com... el que ve després del pop, és a dir,
1: ah, clar,
0: ja s'ha fet molt pop i després el que estem fent.
1: Aquesta cosa tan típica dels periodistes quan fem preguntes no gaire originals, moltes vegades, que és de posar etiquetes, encasellar...
0: Exacte, quan fas era pop, per poder encasellar, sí.
3: No, que quan fas pop,
1: sí,
3: ja no hi has top.
1: Va, però, disculpeu, totes aquestes intervencions.
0: Però bueno, que pop, estem fent coses diferents ara també, o sigui, sí. Això era més del primer... El primer disco, per mi, tenia sentit, el de post-pop. En el segon, potser encara tenia sentit. En aquest tercer, ja no ho sé. Primer hem d'acabar i després...
1: A veure, està sonant una mica més? És aquesta, oi? Sí? Puja, puja. Moderneo de Barcelona i Elio Gabal a tope, això? Sí o no?
0: No sé.
1: Hi heu tocat mai a l'Elio Gabal, Elio? Hi heu tocat?
0: Sí, vam fer el nostre primer concert. Bueno, vam fer algun del Sona Nou, però va ser el nostre primer concert, diguem.
4: És fàcil llenar-lo.
1: A veure.
2: Sí, és molt fàcil.
1: Bueno,
2: és el bo de l'Elio.
4: Jo en el 2002 també em facturé alguna vegada.
3: Ai, va.
4: Ai.
1: Això és veritat? Sí, però, perdona, però l'Elio l'han canviat. Abans era més petit.
2: Abans era més petit, ara hi ha una sala...
1: Les actuacions eren 20 persones, i que havien 20, no, però...
0: Ara molt,
1: molt
0: més gran, rei.
3: Però és on hi ha els bons concerts, perdona, eh? Sí, sí, sí, m'agrada.
1: No fa gaire, van fer, no sé si un aniversari, o celebrar la reobertura o alguna cosa d'aquestes, i a la sala aquella nova,
2: sí,
1: ara, la sala nova...
2: Ara que van 100 i pico.
1: 100 i pico persones, però abans, de veritat, era potser 30, no ho sé si...
0: Sí, sí, sí.
1: Era molt just, però...
0: No, ja com a escenari, una mica.
3: Van celebrar els 30 anys, eh?
1: Això ara hi ha escenari, abans no hi havia escenari, hi havia com un faristol, quan hi va actuar en José María, i i no hi havia un faristol. I per què hem anat a parar aquí?
4: En esas primeras veces.
1: Bueno, vale. M'han explicat que resulta que això de les xarxes socials i fer el tonto al TikTok i d'aquesta cosa és una cosa que, malgrat la vostra extrema joventut, i esteu bastant en contra, o que no ho exploteu.
0: No, no, o sigui, en contra no. Però
1: o indiferència,
0: no,
1: potser.
0: No sé si... Bueno, ja, mare, que no es posarà a fer TikTok.
2: Jo estic enganxadíssim al TikTok.
1: Això és cosa del poeta.
0: No. Bueno, jo el TikTok no el tinc,
1: però
0: consumim molta basura. El que passa és que ens costa molt
2: fer-ne
0: la basura.
2: Sí, exacte.
0: Però consumir-la és...
1: O sigui, és tot el dia de tic-tic-tic-tic i és TikTok, bàsicament.
0: Sí. El que passa és que no hem sabut trobar mai la manera de fer com coses virals, així, del TikTok...
3: O sigui, literal, que agafes i t'agraves i te fas un selfie i ja està. O sigui, tampoc és tan complicat, saps? O sigui, red flag, si no...
5: Jo crec que entre els joves passa bastant això que diuen, que consumeixen molt de TikTok, vídeos i aquestes coses, però fa vergonya, en certa manera, fer coses tu.
0: Jo a vegades veig coses que fa la gent que no em fa vergonya. A vegades sí, a vegades no, però vull dir que crec que hi ha manera, suposo, de fer-ho sense que sigui ridícul, però... Jo, quan m'he vist el meu propi vídeo que m'he gravat, era borrar-lo, l'única opció.
1: I penjar coses bàsicament centrades en la música i ja està?
0: Aleshores el que fem és penjar... Sí, bueno, a veure... Penjo coses, tonteries, i a vegades coses importants també, penjo fotos... vídeos de coses que em trobo, però no penjo ball.
3: Pues, amor, això es diu aesthetic, saps?
0: Sí, exacte, fem aesthetic.
1: Això que tenim a la Cocó, que parla...
3: Sí, superinfluencer, saps?
1: Està superconnectada la Cocó, amb la seva tonteria.
3: Ja ho dic, també estic connectada.
1: Vale. Com heu dit abans, veu guanyar el Sona Nou el 2024, vas publicar el teu primer disc, Molts Ossos, Molts Estels.
0: Correcte.
1: I l'any passat, el segon, Sempre i per Instint. I ara esteu amb aquest, esteu preparant un altre, esteu tocant aquest...
0: Bueno, estem tocant aquest, exacte, sí. Estem fent la gira, ara, la gira d'estiu de Sempre i per Instint, i paral·lelament estem començant a gravar, bueno, estem en procés de gravar el tercer disc.
1: És molta productivitat, això, anar a disc per any, diguéssim, és bastant,
0: Els dos hem deixat les feines.
1: Sí. És veritat, és una broma.
4: Ojo!
1: No. Què, ojo, què?
0: És una broma o no és una broma?
2: Bueno, jo estava de cuiner i ara ho he deixat perquè sí...
5: No, clar, entre els bolos, entenc, sí. Ara està treballant...
2: No, no. Però tampoc és que pugui viure realment.
0: I això és que no li pago, vull dir.
2: Però bueno, ja ens ho anem trobant.
1: Home, no crea una mica de mal rotllo aquí, amb el tema de les finances de l'equip.
2: No.
4: Ai, que facturar!
1: Sí, hay que facturar, sí, don José María. Ara, de seguida, sentirem cantar en directe. Interpretarà, ara us direm quina cançó interpretaran. Abans aclarim si hi ha algun bolo a la vista o algun lloc que la gent no es pugui veure en directe, que vine a MP3.
2: Justament aquest cap de setmana toquem el dia 31...
1: Divendres
2: a Tona.
1: Molt maco.
2: I l'1 a Vilanova i la Geltrú.
0: Correcte.
2: Vale, pues això.
0: Aquests dos sí, aquestes aquests setmanes. Dos
4: Vilanova en el Chiringuito Ibiza?
2: No. No tinc ni idea.
0: A les festes majors d'entitats antifeixistes alternatives.
2: Això.
6: I després de 12 d'agost teniu algun follow?
1: Home, és la professora Olivia
6: Láctea. Us ho dic perquè ja podeu cancel·lar-lo.
1: No, és que té la teoria, la professora Láctea té la teoria que el 12 d'agost amb l'eclipsi s'acabarà tot.
6: No és teoria, és una fritat absoluta.
1: Bueno, calma, no t'avaleu els nostres convidats, sisplau. Teniu algun lloc pensat, per cert, per l'eclipsi? Alguna cosa hippie per fer, o una salutació al sol, alguna cosa rara d'aquestes?
2: Hi pensava jo, la veritat. No,
0: crec que és a Tarragona el lloc on s'ha de veure,
1: no? Sí, és al cap al sud del país. Les Terres de l'Ebre, Tarragona, Roquetes, on estarem nosaltres fent el programa en directe.
0: Doncs ja aniré cap a l'altra banda.
1: Però també es veurà a Barcelona, o sigui, no es veurà un eclipsi del 100%,
0: vale,
1: però l'eclipsi serà visible pràcticament a tot el país. L'únic que no es veurà que el sol s'apagui del tot.
2: Clar.
1: El lloc on està, aquests llocs del sud de Catalunya, és s'apagarà del tot i durant un minut estarem a les fosques.
6: I per sempre més.
1: No, per sempre més no, això és de veritat. Val. Moment actuació, esteu preparats?
5: Sí, escolta, deixa'm dir simplement que dèieu, aquest divendres sereu a Tona,
1: sí,
5: a Vilanova i la Geltrú, que serà el dia dissabte 1 d'agost, és a la plaça de les Casernes, sí?
0: Perfecte.
2: Perfecte.
1: Doncs a quina hora, ja que diem...
5: A 11:45 de la nit.
1: Doncs qui estigui per Vilanova o la zona, o pel Garraf, que foti el favor d'agafar el cotxe i anar a veure Gavina de P3 actuant directe, que ara ens interpretareu, Sortir a buscar-te, que entenc que és el segon disc... I que...
0: És del tercer disc. És
1: de... que esteu preparant.
0: No ha sortit, aquesta.
1: No, home, és primícia. Home, és primícia, bravo. Bravo. Però ja no esteu tocant els bolos o...?
2: No.
0: Bueno. A vegades fem bolos ell i jo, sense tota la banda.
1: Doncs a pocs minuts que arribi, perquè arriba ja el temps afegit, en directe, a versió estiu, Gavina, MP3, amb Sortir a buscar-te.

0: buscando.
1: Els Gavina de B3, interpretant Sortir a buscar-te, que els podeu veure aquest divendres 31 de juliol a Tona i dissabte 1 d'agost a Vilanova i la Geltrú. Gràcies per haver vingut, molta sort.
2: Gràcies per tot.
1: Merci. Una abraçada, i això és casa vostra. Es voleu tornar la setmana que ve, aquí estarem.
3: No, la setmana que ve no, al setembre.
1: Ah, al setembre.
3: Al setembre, quan surti aquesta cançó.
1: Quan surti el disc, perfecte, doncs ja parlarem.
4: No, no surti, rapaz.
1: No arribarem a fer.
4: Sí, ja sortirà, Olivia Làctia.
1: Un minut i seran les 7, arriba el temps afegit, ja, res, ja estan aquí.
5: RAC 1. Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
6: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
5: els memorials dels camps d'Argelers i Ribesaltes,
6: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
5: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribotave Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
11: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
11: Escolta'ns al cotxe.
12: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
11: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Les 7 i 2 minuts, és gairebé les 7.
4: Per fi comencem a l'hora.
3: I estem aquí rebotant-nos, sí, però què és això?
5: De veritat.
3: Home, Martí Puig, bona tarda. Vols que t'aplaudim?
4: Sí, tant.
3: Avui hi ha una gentada aquí, hi ha tota una
4: gentada. Sí, avui hi ha molta gent, eh?
3: Sí, que hi ha alguna queixa, algun problema?
4: No, no, al contrari.
3: O sigui, és queixa de l'horari, és queixa del no sé quantos. Doncs fem una cosa. Si són les 7 i 2 i tenim molta gent i tenim molts temes per tocar, entrem en matèria.
4: Va.
3: Llevamos 500 anys haciendo radio. Què fem? Presentem els nostres convidats avui?
4: Primer els convidats.
3: Vinga, tu mateix.
4: Perquè avui tenim triple ració.
3: Va. Ja tela.
4: Ens acompanyen el Lluís Carrasco, la Iratti Vidal i el Xavi Rocamora.
3: Han saludat cap dels tres, eh? Carles, que digues hola.
6: Què tal? Hola, hola. Què tal? Bona tarda.
3: Aviam un moment. Estaves escoltant amb molt interès els Gavina i AP3.
6: Sí.
3: I has llançat una primícia mundial.
6: Una primícia mundial, i és que acabo d'editar el meu primer disc. Bueno, el meu primer tema.
4: Perdó. Sí,
7: sí. Exclusiva.
6: Sí, sí, és el meu primer tema. És una combinació de català i francès, està editat a París, amb un productor de primeríssim nivell, i el presentarem en exclusiva dimecres vinent.
3: On?
6: Aquí.
3: Ah, oh!
7: Exclusiva.
3: És veritat? Sí, envia'ns-el.
6: I tant, i tant.
3: Però clar, cantant no cantaràs en directe.
6: No, no, canto, canto.
3: Aquí?
6: Home, no cantaré aquí perquè falta el cantant i la cantant. Som tres persones.
3: Ah.
8: Ah, pensava que cantaves tu.
9: Marca't no, una capela, no, Lluís?
4: Podríem venir també.
3: I és en francès i català?
6: És francès i català.
3: Heu flipat, no?
9: Mira, mira, calenta. I quin estil és?
6: Ho veurem dimecres.
3: Això és el francès. Però no t'ho estàs inventant, això és veritat, eh?
6: No, no, és absolutament veritat.
3: Com és la cançó?
6: Jo sóc real.
9: És rap.
4: Real Madrid, ha dit?
3: No,
6: jo sóc real.
3: La Iratti l'hem sentit saludar. I el Rocamora...
10: Què tal, com estàs? No, mira, ara estic parat. Ara mateix, això no m'esperava.
3: Però tu no tens...
10: No tens això... A quadres.
3: Calma. Ah, t'has quedat, sí, mut, oi?
11: Imagina't.
3: Sí, sí.
10: Tenim un cantant aquí, no ho sabia.
3: No, no, és que...
10: Per què vol dir això?
3: És que és coses que passen en aquest programa, que de cop i volta es torça tot, perquè, si voleu, parlem una hora de música i deixem tot el rotllo aquest del Barça i tota aquesta història.
10: Mira, potser estaria bé.
3: Té nassos que el presentador del...
4: Tu diràs.
10: Què passa? Han passat... quantes persones han passat per
3: ha passat. Vols que digui la veritat?
10: A veure, a veure.
3: Ha passat, no ho sé, primer.
10: Sí.
3: I ha passat allò de l'altra banda de la Diagonal, que no sé com es diu.
9: Ah, no ho diguis, no ho diguis.
3: No ho diguis a ningú. No, però s'havia fet aquí, no ho diguis a ningú, no.
9: No.
3: No, sí.
10: Era abans.
3: Era quan era, ja l'havia fet,
10: quan el Basté estava a Catalunya Ràdio, vale. Feia el no diguis a ningú.
3: Val, i, pues, és que llavors,
10: i aquí ja va ser, t'ho diràs.
3: Va, molt bé, perfecte. Vale. Doncs ja està. Aclarit aquest tema, la pregunta del dia, no?
4: No, abans de la pregunta.
3: Ah, què passa?
4: Perquè avui us he escoltat, ha vingut l'Helena Fort.
3: Sí, ja ho sé, que ha vingut l'Helena Fort.
4: I se m'ha mencionat, Aitana Bonmatí i un servidor, en aquest cas tu,
3: sí,
4: m'heu mencionat. I això heu dit.
3: Avui no me'n recordo quins temes tenim.
9: Fotem fora el Martí i que presenti l'Helena.
3: Ah, això, home.
9: Home, home, i tant. Home.
8: Gràcies, Aitana.
9: I tant.
3: Et posem a tu de presentadora al temps afegit i la gent fliparia bastant, eh?
4: Fa dues hores se m'ha fet fora del programa.
9: No, no, efectivament.
3: No, se t'ha fet fora del programa.
9: I no sé què hi fas aquí,
3: bueno,
9: perquè ja t'hem preparat el finiquito amb l'Helena.
3: De veritat. Bueno, no, bueno, ha sigut una broma, vull dir que no...
4: Sí.
9: No, no, quina broma, de veritat.
4: Si Aitana vols, Bonmatí va forta.
3: Vols, si vols, ventilem, ara
4: no,
3: està...
4: No.
3: Entre la cançó del Carrasco i el tall de la Fort i companyia, hi ha un desconcert a la sala. Però vaja, et mantenim, et renovem, estem molt contents de la teva feina.
9: Ja
3: i et renovem. Ha quedat aclarit aquest punt?
4: Això mateix. I que sapigueu que us escolto sempre, eh?
3: Bueno,
4: estic escrivint
3: treballant a recurs és obligació. Vull dir,
9: sí, que ets Déu! Sent...
4: Però és l'hora que estic escrivint el guió.
3: Que hauríem de treure el tema de qui escolta RAC1 a RAC1.
11: Home, molta gent, Pere, no fotis.
3: Jo hi ha vegades que passo per segons quines taules... I no detecto una tensió a l'antena, eh?
10: Una cosa és no estar en tensió a l'antena,
3: no, l'altra
10: és...
3: Atenció.
10: No, atenció, sí. Sí, home, sí, clar que sí. Sí. Clar que només faltaria.
3: I jo sé d'una ràdio que no diré el nom,
10: sí,
3: que escolten d'amagat aquesta.
9: Ràdio Mata de Pere?
3: No, Ràdio Mata de Pere Ràdio. Que si vas a la sala de reunions,
10: sí,
3: a la Dalet, es veu aquella emissora des de la finestra.
9: Ai, va, és que és pesat.
3: Què? Es veu, eh?
9: Sí, sí. Entrem en matèria o què? Vinga,
3: sí,
4: va, anem a fer la pregunta, va. Perquè avui hem preguntat quina posició cal que reforci prioritàriament el Barça, perquè fa molts dies que fem
3: punt i l'olla. Fa dies que estan donant voltes, sí, fa dies que estan donant voltes, això, eh?
4: I avui ho hem preguntat a l'audiència. I hem donat quatre opcions. El davanter centre, al mig del camp, el defensa central o jo només penso en Julián Álvarez.
3: Vinga, que contestin els nostres convidats avui. Que contestin el Rocamora, ja que és l'estrella invitada.
10: No, l'estrella no, invitat sí, però et diré que la que vol el Barça i que és prioritària, que és el nou, el davant de centre.
3: Val. Sí, sí.
10: I Julián Álvarez no ho sé, perquè com que ja no sabem si acabarà venint ell, si no, si falta la resposta de l'Atlètic de Madrid, o què acabarà passant, però sí, sí, clarament la posició va ser aquesta.
3: Oye, Martí, què els estàs ensenyant?
4: No, els ensenyo la pregunta.
3: Però sí, el que hem de dir, la pregunta.
6: Sí. És absurd, eh?
3: Però és impossible que a 2 metres de distància pugui llegir el paper.
9: He hagut de fer buits petits,
3: per arribar. Estan passant coses molt rares aquí avui. Bé, en fi, Lluís, perdona, eh?
6: És indiscutible, és davant de centre.
3: Davant de centre.
6: Si volem guanyar la Champions League, hem de fitxar un davant de centre. Però és que no és una opció. És una obligació.
3: Per això és perquè trobem a faltar els 30 gols de Lewandowski.
6: No, absolutament.
9: És que ja es van trobar a faltar l'any passat. Vull dir, és que al final és una cosa que vas arrastrar, no? L'any passat no vas tindre Lewandowski al 100%, ho vas trobar a faltar, i aquest any ja sense Lewandowski, Ferran molt bé, acaba de marcar un gol molt important, però crec que Ferran no és el davanter per guanyar una Champions.
3: Ja estem rajant, del pobre Ferran.
10: No, i si es queda, ja perquè tampoc sabem si es quedarà Ferran. Aleshores, encara amb més raó, ha de ser la posició a reforçar.
4: Per tant, veiem que aquí tenim unanimitat. Necessitem un davant de centre. I l'audiència, ja, també pensa el mateix?
9: Doncs mira, aquesta pregunta, tenim 930 vots dividits, òbviament, amb un... Sí, clar, davant de centre, o sigui, tothom ha votat això amb un 83% dels vots. Llavors estan dividits les tres altres opcions. Mig del camp, l'opció menys votada, amb un 3%. La segueix, només penso, amb Julián Álvarez, amb un 5% dels vots, i per acabar amb un 8% dels vots, defensa central.
4: Vaja, majoria absoluta, això, eh? Jo pensava que estaria més igualat avui.
3: Vaja, bueno, no, si els tres experts pensen això, doncs sí. Endavant amb el d'allò i que vingui el número 9 i que ho arreglem.
5: Ara... vamos a ver, becarios.
3: Què passa?
5: ¿Cuál es la meva càmera? Sí? No em veig. Punxa'm, punxa'm, punxa'm.
3: Això és ràdio i tenim
5: càmeres. Punxem, càmeres.
3: No és tele, ja està.
5: Ràdio de Becaris, en concret. Sí. Quina vergonya, però que vergüenza. Aquesta pregunta és... Micro,
3: què?
5: Rever.
3: Què? La paraula de qüestionar les preguntes.
5: Rever.
3: No volem rever.
5: Botones.
3: Va.
5: Un insult al... Real Madrid.
3: Però veiem, si la pregunta és sobre el Barça, per què hauria de considerar-se un insult al Madrid? No, ja...
5: Que vergüenza, Pere Mars, no, ja... Palmero i culer.
3: No, sí.
5: Jo que sóc del Barça...
8: No, soy del Barça i la gente no se lo cree.
5: La gente no se lo cree. Me siento ofendido per aquest insult al Real Madrid. Sí. Com a culer, vull que es pregunti sobre el Real Madrid. Sobre... su florentineza.
3: Va, prou d'aquest color...
5: Coincido con el compañero Pedrerol. Pedro Mas, desde las ondas radiofónicas de RAC 1, es una auténtica vergüenza lo de esta emisora.
3: Aunque faltaba el duro, José María, por un día que no teníamos aquí encara, ¿quién es el...
5: Es una auténtica vergüenza que se estén jugando partidos determinantes para el fútbol europeo y RAC 1 esté hablando de tonterías. Tenemos al muy ilustre club de balompié Gerona contra el Bregado Castellón. Disputado un encuentro épico y el títere Pedro Mas desviando la atención. Conectamos con Juan Ferrer.
3: No conectamos con Juan Ferrer, sí que conectamos con Juan Ferrer, efectivamente. Avui tenim a Joan Ferrer.
5: Alineaciones.
3: No, esperis un moment, deixem-me saludar, però que no sabem que arriba, que és un amistós del Girona, eh? No estem a la final de la Champions. Joan, com estàs, maco?
12: Bona tarda, com esteu, company?
5: Público y temperatura.
12: Públic, la premsa i...
5: Vamos a darle un poco más de brío, que parece que estás en un tanatorio. Sí. Es un partido de fútbol.
12: No, deia que som 5 persones aquí de premsa i el públic no n'hi ha perquè el partit és a porta tancada, bàsicament.
5: Pero vamos a ver, ¿y eso qué tiene que ver?
3: Home, què tiene que ver, no? Si no pot entrar públic, no pot haver-hi públic, vull dir, ja està claríssim. Com estan en
5: aquest partit? Situamos el marcador a esta hora de la tarde.
3: No. És una salutació i ja està, i que ens digui... Quan van, a quina hora han començat, i avall, no cal estar tota la tarda pendents del Girona, perquè tinc la Marta Ramon a Birmingham i hem de...
5: Nos vamos a Birmingham!
3: No, espera't, no, encara no.
5: Marta Ramon por la línia 3!
3: Bueno, la tenim, si vols. No la tenim encara, ja la saludarem.
5: És un despropósito.
3: No és un despropósito, perquè...
5: Estamos aquí con un tirachinas, yendo a la guerra con el ejército de Pancho Villa, mientras el imperio de Monopolio nos pasa la mano por encima.
3: No, prou de criticar. Deixem que ens expliqui el Joan Ferrer. Què passa amb el Girona? On estan jugant? Minut de resultat i ventilem el Joan. Vinga.
12: No, el partit és aquí, a la ciutat esportiva del Girona, Vilabrareix. Ara mateix el marcador és d'un a un. S'ha avançat el Girona al minut 5 amb un gol de falta de Brian Hill, una falta que havia provocat ell i que semblava que feia que el Girona, bé, comencés amb bon peu, però fa una cosa de 5-10 minuts ha arribat l'empat del conjunt visitant al Castelló, que aquest any serà rival del Girona a la segona divisió. Per tant, ara mateix, minut 38, 1 a 1 al marcador.
3: Molt bé. Alguna pregunta sobre el Girona o ja ho donem per bo? Ja està tothom content, no, amb aquesta qüestió?
5: Oye, Gastuani!
4: Aquí està la pregunta.
3: Ah.
12: No, no, encara no, encara no juga Estuani, la setmana que hem conegut la seva renovació, però encara no, no és ni a la banqueta, de fet.
4: No està ni a la banqueta, Estuani.
3: Caram, que estrany, no? Bueno, ja ens ho trobarem. Doncs, Joan, moltes gràcies.
12: I res, a vosaltres.
3: Ja parlarem. Cuida't-te, si hi ha alguna cosa molt greu, molt greu, ens demanes pas, si no ja donem per bo, és un partit que és de pretemporada, el Girona aquest contra el Castelló, no, no, no és el final de la Champions.
4: No, el Girona que ve de perdre contra
12: el platform del Girona aquesta setmana és el dissabte contra l'Arsenal, que rebrà el subcampió d'Europa a Montilivi.
3: Molt bé, doncs queda dit. Gràcies.
12: Abraçada.
3: Que vagi molt bé. Està passant alguna cosa aquí?
4: No, és que hem de posar Esport 3 a la tele perquè estan fent el Girona.
3: Molt bé, val, però ha d'intervenir el Joan Patxi, aleshores...
4: El Víctor Patxi.
3: Sí, exacte. Aviam, sí.
4: El tenim a la butaca de casa, com sempre.
3: Molt bé. Doncs escolta'm, avancem i deixem tota aquesta qüestió. Pretemporada del Barça, tu.
5: Escolta!
3: Què passa?
5: Avui hi ha una gran quantitat de partits, sí, no, que hem d'obrir.
3: No va prou d'aquest color. Estem al temps afegit, no estem al dia de partit, Patxi.
5: Amb nosaltres tenim el Martí Puc, no, expert en futbol de la Segarra, sí. En Pere Mas, expert del PSC, sí. Edu Mutante, que pròximament actuarà el 22 d'agost al Teatre, wow, Montaner,
4: ja
5: Joan Ferrer, connexió des de Girona,
3: ja,
5: i com sempre el Tigre Creixell, Jaume Creixell, no, com no, no estàs?
3: No, no tenim el Creixell, no. Això no és el temps de partit aquest.
4: La setmana passada
3: la setmana passada i va ser un exitàs, val?
5: Em diràs a mi, aquí tinc i no tinc el meu propi programa. Sembla que el Creixell té problemes tècnics, de totes maneres. Comencem amb un dia de partit. Tirem la cinturia, Òscar Pérez Dolf.
3: No, va, prou d'aquest color. Anem a la pretemporada? Estic intentant aclarir si tinc la Marta Ramon en línia i no ens entenem. Algú pot dir si la tenim en línia o no? Val, no la tenim,
4: encara,
3: doncs ja està. Doncs ahir vam tenir... Ho heu sentit, la brillant connexió que no parava de tallar-se ahir amb la Marta Ramon?
13: Sí.
3: Va tallar tres vegades. Això,
13: doncs, malauradament, això ens passa aquests dies.
3: De la cobertura, sí, sí. Sabem què passa o ja la tenim? Ostres, no, és que tothom somriu allà. Encara és molt, no, molt graciós. I aquí et quedes una mica en pilotes. Llevamos 500 años haciendo radio y...
14: Cada vegada anirà pitjor lo de la cobertura.
15: Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama,
3: va,
15: radio.
3: Ja tenim, oh, la Marta Ramon. Hola, estimada. Ah. Marta, com estàs?
16: Hola, com esteu?
3: Hola, reina, com va tot? Per Birmingham?
16: Molt bé.
3: Va,
16: molt
3: que
16: bé,
3: volem,
16: molt bé.
3: Volem saber com ha anat el tercer dia de pretemporada.
16: Doncs mira, el tercer dia de temporada ha estat interessant, sobretot a nivell informatiu, perquè hem pogut entrevistar un futbolista del Barça, hem pogut entrevistar Fermín, una entrevista que sentireu sencera aquesta nit al Tu Diràs. Hem pogut els jugadors de ben a prop, perquè no érem els únics que fèiem entrevistes, per tant, doncs hem pogut conversar amb alguns d'ells i, a més, hem vist que arribava ja Rafinha, que ja forma part d'aquesta concentració aquí a Sant Jordi's Park. Rafinha, això sí, ha arribat al migdia quan ja s'havia fet l'entrenament, per tant avui encara no ha compartit gespa amb els seus companys i de tota manera Rafinha anirà treballant amb calma, tenint en compte que va acabar tocat al Mundial, o sigui que físicament haurem de veure també com es va adaptant a les rutines de l'equip. I també podem explicar que el vicepresident Rafa Yuste és a punt de volar a hores d'ara cap a Anglaterra per encapçalar l'expedició a nivell institucional. No ho ha fet fins ara perquè aquest matí hi havia reunió de junta directiva important a Barcelona i Rafa Yuste serà el màxim representant del club aquí a Anglaterra, tenint en compte que el president Laporta continua convalescent, continua hospitalitzat superant aquesta arrítmia de la qual informàvem ahir.
4: Repassant una mica, Marta, com ha estat la sessió d'avui, perquè el Barça ha entrenat a les 10 del matí, després
16: a porta tancada.
4: A porta tancada.
16: Tampoc et puc repassar massa res perquè no l'hem vist.
4: I aquesta tarda, els jugadors què han fet?
16: Tarda lliure.
4: De
16: tarda lliure i no tenien previst sortir de les instal·lacions de Sant Jordi's Park. No sé si hauran canviat de plans, però s'ho agafaven amb una mica de calma. També tenint en compte que estem a les Midlands, molta verdor, molt arbret, molta vaca i poca fe, vull dir.
3: Clar, però llavors, o sigui, estan
16: com
3: una mica...
16: Poblets,
3: estan com una mica empresonats, no? Sí. Que és com una mica un búnquer, això.
16: Això és un búnquer, sí, sí.
3: Clar, no poden anar de compres i anar a fer una volta. O sigui, només poden jugar a la playa i mirar clar, Netflix.
16: Pots anar a Birmingham, però, clar, Birmingham no és Londres.
9: No, però la cosa és que han de fer cohesió, no?
16: No és ni Lliçà de Vall, gairebé.
13: Lleida és més gran que Birmingham.
3: Molt bé, per tant, estan fent les seves coses. I abans has mencionat que el vicepresident Juste està a camí de Birmingham per fer la representació del club. Saps alguna cosa més? Com que ahir estaves molt informada de la salut d'en Laporta, saps alguna cosa més sobre aquesta qüestió?
16: No podem aportar massa més, la veritat. O sigui, que va progressant, que continua hospitalitzat, que va la cosa lenta, no és una tonteria el que ha tingut el president i, per tant, doncs, s'han de prendre totes les precaucions i continua hospitalitzat, evolucionant bé, però a l'Hospital de Barcelona, sense saber exactament quan se li podrà donar l'alta.
4: De fet, ara que parlaven de Laporta, avui hem tingut l'Helena Fort a la versió, ja ho he avançat abans, i ha desitjat una ràpida recuperació al president per l'arrítmia que va patir ahir. Però també ha parlat de per què Laporta animava a la selecció espanyola al Mundial.
17: El president del Barça el que ha de voler és que els seus jugadors, tots els seus jugadors, els hi vagi bé. I per tant, el que va fer el president del Barça és defensar el club i defensar els seus jugadors allà on estiguessin. Jo crec que a vegades des del sofà està molt bé i des de Twitter està molt bé dir moltes coses, sí. Però perdoneu-me, i estem amb confiança, no? Vull dir, un president del Barça, què li ha de dir als seus jugadors? No vull que guanyis? No és així. Per tant, el president del Barça va fer el que va fer, el que havia de fer, i al final, quan el Barça, els jugadors guanyen, quan l'entitat està representada, el Barça és més fort, tothom és més fort, i fins i tot diria que el país és més fort.
4: El país és més fort. Has vist com ha acabat?
3: Sí, i tant. I què més ha dit?
4: No, i també he parlat sobre el Real Madrid, eh?
13: Però què haces mencionándonos?
4: Ha mencionat el Madrid.
13: Què haces mencionándonos?
4: Però ja ho veuràs.
13: Si quieres presentar, però que se presente, eh?
3: Però parli d'aquest color, ¿vale?
13: Ha parlat del Madrid. Que se presente o que saque un disco també, com el Luis Carrasco. Però que nos deje tranquilos a nosotros.
4: Ara veuràs què ha dit.
17: Jo crec que el Barça ha de tenir el seu camí i ens ha d'importar zero el que facin els altres. Si a més en algun moment ens ho passem bé, també estarà bé, però això, de debò. Jo crec que el Barça ha de tenir una idea clara en tot el que fa, i la idea aquesta l'ha d'implementar, i li ha d'importar exactament zero el que facin el rival.
13: Bueno, han palpat el miedo, no? En aquestes declaracions.
3: Marta.
16: Digue'm.
3: Marta, en Rafinha com el tenim?

0: I llavors amb quins jugadors del planter ens hauríem de fixar durant aquests dies, sobretot per divendres en el partit?
1: Doncs la veritat és que no ho sabem, perquè demà és el dia de la prèvia, demà és l'últim entrenament previ al partit de divendres i potser tindrem algunes pistes més de què pensa fer Hansi Flick, a qui li pensa donar protagonisme, o sigui que veurem una mica l'expectativa també de qui li dona més minuts.
2: Bé, ara de seguida passarem a sentir què ens ha dit Fermín, que es presenta aquí al Rocamora.
3: Sí, tant, home.
2: Amb els talls de veu sota el braç. Abans, sobre tota aquesta part preparatòria, sobre el partit de divendres, sobre el que dèiem de les posicions a reforçar, què n'espereu vosaltres? Què és el que més us interessa veure d'aquesta pretemporada? Rocamora, va.
3: Doncs a mi, el que jo crec que a tothom, que és veure aquests jugadors joves que teòricament estaran aquí per complimentar una pretemporada o una estada pretemporada, però que ja veurem, perquè juguen o venen jugadors del Mundial que saber com arriben tots, de cansament, de fatiga a les cames, etc, de fins i tot alguna petita lesió que puguin tenir a mesura que vagi avançant la temporada. Jo crec que és més que un partit de pretemporada, aquests que veurem, no només el de divendres, sinó també el del Preston, tot i que no el veurem perquè és a porta tancada, però és una estada de pretemporada perquè els joves l'aprofitin, i jo crec que Flick ja ha donat, a més, senyals de que no té por a fer debutar jugadors, per molt joves que siguin. Si hi ha un jugador, dos o tres o quatre, que cridin l'atenció de l'entrenador, no és una mala temporada perquè aprofitin aquest moment, perquè ja et dic, venim com venim de Mundial, arriben el 12 d'agost, la majoria, que són aquests 10 jugadors que falten, els 8 d'Espanya, sí, amb Koundé i amb Gordon, que són els 10 que encara no han arribat i que no arriben fins a mitjans d'agost, és a dir, a menys de 15 dies de l'estrena de Lliga. Potser els primers partits de Lliga, fins i tot els primers a Champions, algun d'aquests jugadors que estem veient en aquests dies a Birmingham, a St. George's Park, jo no encara descartaria veure'ls per allà.
2: Que recordar que hem dit que el 22 d'agost o el 23 el Barça juga contra l'Elx.
3: O sigui, sí. És 23 ells, 27 Athletic Club Bilbao, i després van al Camp de Llevant, em sembla que el dia 6 d'agost, i 13 a València, vull dir que són aquests primers partits de Lliga. En aquests partits, que és on encara jo crec que estarem veient posant-se a punt els mundialistes, moltes, com a mínim convocatòries, aniran farcides d'aquests jugadors, alguns d'ells, evidentment no tots, perquè tenim plantilla ampla.
2: Lluís.
4: Al final, mira, veure, m'ho prendré de forma molt filosòfica, veure jugar el Barça sempre és un plaer, però el partit que veurem el divendres i els jugadors que veurem el divendres tindran molt poc a veure amb l'equip que ens ha d'il·lusionar aquesta temporada. Els que seguim el Barça, el Barça Atlètic, el juvenil, etc., ja hem vist aquests joves. Jo tinc molta curiositat de veure Adeyemi. Adeyemi em sembla un fitxatge de primeríssim ordre. Crec que és, en diferència, serà el millor fitxatge d'aquesta temporada. Tinc moltíssima fe posada amb un jugador que em sembla del tot diferencial, que si Flick el sap d'alguna manera, i ho diré en el bon sentit de la paraula, ensinistrar. Ell és un rebel, és una persona que és disruptiva, que és transgressora, que va a l'enfrontament. Si Flick aconsegueix posar-ho en equilibri, crec que tenim una banda dreta amb la Minya Mal i amb ell que fa autèntic pànic.
2: Veig a l'Airati removent-se la seva cadira.
5: Home, i agafant l'ampolla d'aigua. Home, és que sembla que ens està definint aquí que hem fitxat a Haaland o el nou aquest que estàvem parlant abans.
4: Haaland no seria capaç de jugar com a Adeyemi per la banda dreta, Airati.
5: No, per la dreta no, però has definit aquí el supercrack que està esperant tothom. Crec que Adeyemi és un bon fitxatge, sobretot perquè ha costat poc, perquè Flick el volia, que crec que és el principal, que Deco ha parlat i ha escoltat molt amb Flick i ha fet un equip i uns fitxatges que estan arribant, doncs, amb el que vol l'entrenador del Barça, que ja ha demostrat que amb les peces que ell té pot fer un pas endavant, i crec que aquesta temporada serà típica perquè en anys de Mundial és això, i més quan la majoria dels teus jugadors han arribat a la final. Al final, jo crec que d'aquesta pretemporada, aquí vull veure és a Adeyemi, ja hem vist els joves. Álvaro Cortés pot ser, perquè pot ser una bona opció per al central. A mi és un central de cama esquerra que m'agrada molt, i si no arriba a la Port crec que pot tindre opcions al primer equip. I després, pues, anar a veure com es va recuperant Fermín i també Rafinha, que és segurament la gran incògnita que té el Barça per aquests primers partits.
4: Cortés, ara que parlarà d'ell, la veritat és que té molts tics de covarsí. Quan va jugar amb el primer equip va sorprendre a la patxorra.
5: I és molt líder.
4: Amb la que va jugar, sense impressionar-li en absolut el fet de jugar amb els millors equips i amb els millors jugadors del món.
2: Marta, alguna cosa a afegir sobre aquest tema?
1: No, sobretot posar el focus en Adeyemi. Jo, la veritat és que ja ho dèiem, en fi, ja perdo el compte de quin dia som. I
2: dimecres i una hora menys per tu.
1: Gràcies. O sigui, era ahir. És que sembla que faci més temps.
2: És que la Marta la tenim cada dia aquí.
3: I porta 3 dies, des que torna de vacances. Vull dir que no...

0: És
1: la diferència horària, Marta.
2: Perdó, un moment. 3 dies on al matí no va l'entreno, per tant es queda a l'hotel tan tranquil·lament, a la tarda no fan res els jugadors, tan tranquil·lament.
1: Defensa, defensa.
2: Que fer l'entrevista.
3: No faig res i no ens passem el dia a Sant Jordi's Park. Llavors... No,
1: estem estirats a la gespa.
3: Estem estirats a la gespa.
2: No, has estat amb la Montero.
3: I estem a Barton-upon-Trent. No estem a Birmingham. Sant Jordi's Park està a Barton-upon-Trent, que està lluny de Birmingham. A prop, però aquí és, ben bé són 45 minuts, 50. No som a Birmingham,
2: Molt bé.
3: Aleshores, a veure...
2: Això, estàvem t'hem desconcertat.
3: Després que sembli que estic aquí de vacances estirada a la gespa...
2: Això ho ha dit el Rocco Mora.
3: No,
4: jo dic que sembla que faci més setmanes.
3: Que
4: no sap el dia que viu, porta tres, només. Però només he dit això, jo. La resta...
3: El que volia dir és que a mi em ve molt de gust veure Dayemi en joc, perquè ahir... quan vam poder veure l'estona que vam poder veure de l'entrenament, que va estar molt bé, em va deixar molt, molt bones sensacions a Dayemi. Després avui, quan hem parlat amb Fermín, també ens ha dit que tenia molt bona pinta, d'encaixar molt ràpid, i és la sensació que es transmet des del vestidor, que és un jugador que de seguida doncs, entendrà què és el que toca fer. I aleshores jo de cada divendres, com que sabem que Flick té la intenció de donar-li protagonisme a Dayemi, doncs per mi és el gran reclam. Doncs començar a veure aquest primer test de cara a què podem esperar d'ell en aquest inici de temporada ja.
5: Molt bé, doncs. Ha quedat clar que Dayemi ha de ser el nom de divendres al partit i de dilluns també. I també de la temporada.
3: Contra bueno, al final
6: és el nou, no? Vull dir, és el jugador que encara no hem vist. Sí. I jo crec que s'adaptarà molt millor que Anthony Gordon. Jo crec que els anglesos els costa una miqueta més i crec que la personalitat de l'haver entrenat ja amb Hansi Flick, veurem molt més de Dayemi que d'Anthony Gordon aquesta primera temporada.
5: De fet, ara que parlàveu abans d'Álvaro Cortés, creieu que convencerà Flick i no caldrà fitxar ningú com a central?
6: Jo sí, Laporte, si et fiqués a Tiro, jo el fitxava ja ahir, a Laporte. Però vull dir, crec que com a alternativa, com dèiem abans, d'aquests primers partits de la temporada, és una bona alternativa, perquè al final crec que també tens a Gerard Martín i no et pots carregar després de la temporada que acaba de fer, però a mi em sembla un molt bon central.
1: Sí, i Eric García, no podem oblidar-nos també que la parella Eric García-Cubarsí va funcionar d'allò més bé la temporada passada, ja no parlem de Cubarsí amb altres possibilitats, com Jors. Amb el Martín, amb el Gerard Martín, i per tant, no, Álvaro Cortés crec que de sortida tindrà molt poquetes oportunitats.
4: No, i que de fitxatges, ahir també ho explicàvem amb la Marta, no és que no sigui prioritat, és que si no hi ha una baixa no hi haurà un fitxatge a la posició de central, perquè Flick està content amb el que té, i ell posa focus, o ha posat en el focus, la part del davant, és a dir, el que volia és gent que pressionés, que és on comença la defensa, Marta, i hem parlat de tot plegat.
3: Sí, és així, és correcte, ho hem anat explicant al llarg de tot l'estiu. A més, aquí a RAC1 les cireres estan posades en el cistell del davant perquè Hansi Flick considera que el que doncs realment marca la diferència a l'hora d'aspirar a guanyar la Champions és el que passa de tres quarts de camp en endavant. Per tant, tots els esforços estan centrats en el que ja sabem. Ara, al mercat poden passar moltes coses, ja ho sabem, i si hi ha una sortida a la part del darrere, òbviament, la carpeta del central no estarà tancada de tot ara mateix, però ho hem anat explicant al llarg de tot l'estiu, no és de les prioritats més top que hi ara mateix damunt la taula.
2: Doncs queda clar, i tot això que estàvem dit, tots aquests invents i totes aquestes exposicions, això es veurà divendres, qui vulgui veure per la tele, que passi la Tele 3, però qui vulgui sentir el RAC1, que vagi el volum de TV3 i sentirà la transmissió.
4: Amb el Molló i companyia.
2: Sí, el futbol en xancletes, no? El Barça en xancletes. Val. Avui hem fet l'Helena Fort aquí al programa i llavors aquests nois dels esports estaven com gelosos.
4: Aquests nois, m'ha agradat això.
2: El departament d'esports, amb la Marta Ramon allà a Birmingham.
3: Sí, hem anat a treballar una estona.
2: Exacte, i una mica gelosets han dit, va, doncs farem una entrevista, eh? Tu i el Rocco Mora heu parlat amb el Fermín. Ens dieu una mica què ens ha explicat i si ho podem comentar-ho?
4: Sí, mira, de fet, ha parlat una mica de tot. Ha parlat de...
2: Perdó, i l'entrevista sencera la sentirem, evidentment, aquesta nit.
4: Sí, a partir de 11:15, el tu diràs, farem l'entrevista. En qualsevol cas, ja et deia, ha parlat una mica de tot. Ha parlat d'aquest Madrid reforçat o de com s'està reforçant el Madrid. També ha parlat una miqueta de la Champions com a gran objectiu, que ja fa setmanes que sona la cançó, no?, de la Champions, el gran objectiu, el gran somni del Barça. El mateix Flick ho va verbalitzar, també n'hem parlat amb ell. deixem però dos documents, un que parla d'ell. Recordem que Fermín encara està lesionat, encara és a la recta final de la seva recuperació. Això sí, recta final perquè ja l'hem vist entrenar amb el grup. El dilluns va començar a entrenar-se amb el grup i li hem preguntat per com es troba i per la data de reaparició, això diu.
0: Bé, estic molt bé, la veritat que tenia moltes ganes de tornar amb l'equip i a poc estic entrant en la dinàmica i molt content. La intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé, podria jugar uns minuts.
4: Cal recordar que 3 mesos...
7: Podria jugar un minyó.
4: Això, cal recordar, deia, que els 3 mesos és el temps que van dictaminar els serveis mèdics de recuperació i, com ell diu, és el dia del Gamper, per tant, objectiu Joan Gamper, el dia 19 d'agost és quan podrem veure aquests primers minuts de Fermín, que és tot just 4 dies abans del debut de Lliga que abans explicàvem, el debut oficial del Barça al Camp de l'Elx. Això d'una banda. De l'altra, és una generació superjove, Lamins, Cubarsí, el mateix Fermín, Gavi, és a dir, jugadors que són molt joves, però no per això... van amb gana, perquè han guanyat un munt de títols. Són dues lligues, una Copa del Rei, les dues Supercopes d'Espanya, alguns dels quals, aquests 8 blaugranes, a més, hi afegeixen el Mundial amb la selecció espanyola, també una Eurocopa ara fa 2 anys, és a dir, gent molt jove, però que ja ha tastat l'èxit per dir-vos que només li falta una cosa, que és la Lliga de Campions. Li preguntàvem a Fermín si, malgrat aquesta joventut i tants títols, això pot ser contraproduent, que, és a dir, que ja estiguin amb la panxa plena, que els títols ja no tinguin aquella voracitat que pots tenir. Doncs Fermín diu que no.
2: Que no.
0: Bueno, no hauria de ser així. La veritat que, com has dit, som molt joves i ens queda molta carrera i crec que si ens relaxem, doncs tirarem tot per la borda. Crec que hem de seguir guanyant amb les mateixes ganes que al principi i, bueno, crec que tots estem en la mateixa sintonia i intentarem seguir tenint aquest sentiment de exigència i d'ambició.
4: I si no, hi ha Flick, no? Per acabar de...
0: Sí, també.
4: Per dir-ho, escolta, vam anar per aquí.
0: No ens deixarà.
4: No ens deixarà, Flick. És a dir, Flick és el que posarà una mica com ha fet...
2: Els foten a drets a tots, home, és el que exigeix que el turbo estigui posat sempre. Algun comentari sobre les paraules del camarada? O...
6: Jo sí. Bueno, que jo crec que espero una molt bona temporada de Fermín. Ha sigut un estiu molt dur per ell. Sí. Crec que arribava per ser titularíssim en la selecció espanyola que acaba de guanyar el Mundial i aquesta lesió a l'esport, sent tan jove, crec que psicològicament l'ha pogut afectar, sobretot veient el Mundial que ha fet Dani Olmo, que ha sigut dels millors, i crec que tot això, junt amb una bona recuperació, pot fer que torni a ser un dels millors de la temporada del Barça.
1: Sí, poc es parla de que... Fermín, en realitat, és Julián Álvarez, ha nascut al Campillo, és de la Masia. Ah. Si avances 5 metres la posició Fermín en el camp, té millors números que Julián Álvarez, xuta millor amb l'esquerra Julián Álvarez, va millor per dalt que Julián Álvarez, i això sí, amb la dreta, amb la pressió, amb el joc combinatiu i associatiu, és tan bo com Julián Álvarez. Però Julián Álvarez el tenim en el Barça i es diu Fermín López. Espero que tingui aquesta oportunitat.
2: Bueno, jo crec que aquí ja podem acabar el programa i...
4: que canti, doncs, ara ja pot cantar.
6: Sí, ja està.
2: Ja pots cantar.
1: És més, Fermín López fa 2 centímetres més que Julián Álvarez.
6: Entre això ja de Gemi ja està, guanyem la Champions.
5: Tots estem d'acord avui, eh?
2: Doncs ja està, ja em veig aixecant l'orelluda jo en aquests moments. A veure, rematem els nostres estimats oients que aquesta nit a partir quarts d'11 escoltin el Tu Diràs, amb el Recomari i sus mariachis, tots per allà fent les seves coses.
4: Molt bé.
2: I particularment escoltant l'entrevista que ja n'han fet ell i la Marta Ramon amb, com és això, el Fermín.
6: Fermín López.
2: Que també ha parlat un altre.
5: Mira, ja que parlàvem de Champions...
2: Ara.
5: Ha parlat Joan García, també, sí, de la Champions, perquè ha anat a visitar el seu campus, que està a Sosserra, en Catalunya. I ha tocat diversos temes, un d'ells és el de la Champions, però un altre és el de Ferran Torres.
8: Yo encantado de que se quede, evidentemente. Creo que es un gran jugador que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo. Y bueno, evidentemente, si pudiera escoger yo, claro que se quedaría.
5: Joan García té clar que Ferran Torres s'ha de quedar. No sé si penseu el mateix vosaltres.
2: Ara, anem a rajar, vinga. Qui comença?
6: Jo, si ell accepta el rol que ha tingut fins ara, de ser revulsiu, de ser un davanter que pot aportar des de la banqueta, me'l quedaria, perquè crec que no hi ha perfil millor que Ferran Torres al mercat com el que t'aporta Ferran Torres. El problema de Ferran Torres és que vol ser titularíssim i no té regularitat. Té 3 mesos molt bons, però després està 3 mesos sense marca. El Mundial ha sigut l'exemple d'això. Ell arribava en un moment impressionant amb el Barça, el tram final de la temporada, està tot el Mundial sense marca i marca el Mundial. Llavors jo crec que per ser titularíssim al Barça no és el davanter que estem buscant. Si ell accepta el rol de suplent i de revulsiu, evidentment me'l quedaria.
3: No, és que aquí està la clau, amb el que estàs dient, precisament perquè Hansi Flick el que d'alguna manera li preocupa de Ferran Torres és aquesta manca de regularitat amb el gol. Ell entén que per ser titular indiscutible al Barça com a davanter, doncs per molt bé que t'associis, per molt bé que entenguis el joc, i Ferran Torres en aquest sentit això sí que ho té i es valora internament i ho fa, el que li falta és aquesta regularitat amb el gol i sempre mantenir l'actitud al màxim nivell possible. I Ferran Torres en aquest sentit en algun moment de la temporada va decebre Hansi Flick, va encadenar moltes suplències al llarg del segon tram de la temporada, i a més públicament Hansi Flick també s'hi va referir quan li preguntàvem precisament des de RAC1 a final de temporada en roda de premsa si Ferran Torres tenia el lloc assegurat aquesta propera temporada i si s'havia de renovar Ferran Torres de totes. Hansi Flick va ser una mica fred i li va exigir públicament a Ferran Torres un pas endavant en aquests aspectes que estem comentant,
4: i que és un rol que no li assegurarà cap altre equip. Mira, et diria, potser l'Atlètic de Madrid és l'únic dubte que tindria, però de la resta d'equips que han sonat com a possible destinació de Ferran Torres, cap d'aquests equips li asseguren la titularitat. Jo crec que al contrari, li asseguren continuar sent suplent, perquè el el PSG evidentment no serà titular Ferran Torres. Amb el Real Madrid, que es va arribar parlant al seu dia, no serà titular Ferran Torres. I fins i tot dubto si l'Atlètic de Madrid seria titular o no. Dependria de si Julián marxa o no de l'Atlètic de Madrid. Per tant, Ferran Torres busca en el Barça el que tampoc trobarà fora. Dit això, parlant del Barça, home, és que no li queda un altre que ara mateix quedar-se'l. Ara mateix, som a dia 29 de juliol, i ara mateix no té una altra opció. És a dir, no hi ha cap altre davanter centre.
3: Aquesta és l'altra.
4: Ja està.
3: Aquesta és l'altra.
4: Per tant, ara te l'has de quedar.
3: Ja com està. Que no ha arribat la peça que busques, és una decisió que encara no pots prendre.
6: Però clar, ell llavors té ganes...
3: Per això no s'ha pres encara.
6: Ell té ganes de marxar, entenc?
3: Ell s'ho planteja.
4: Exacte. Tampoc no sabem del cert què vol fer, perquè a diferència d'altres anys o d'altres estius, li preguntaves a Ferran Torres i què vols fer l'any que ve si t'arriba una oferta, i ell era molt taxatiu. Et deia no, perquè jo vull triomfar al Barça i jo tinc la capacitat de ser titular amb el Barça. Aquesta temporada és el que ha canviat, curiosament, a la vegada que queda només un any de contracte i, per tant, està en posició de poder negociar amb altres equips. I és la primera vegada que et trobes amb un Ferran Torres que deixa la porta oberta, que diu, no és el moment de parlar-ne, quan acabi el Mundial, en tot cas, ara estic centrat en Mundial. Altres vegades no ho havia fet, això. Altres vegades havia estat molt taxatiu a l'hora de dir, no, jo em quedo al Barça perquè sé que puc triomfar al Barça. Per tant, com que no ho sabem el que pensa, però alhora també pots llegir que sí, que deixa, com a mínim, es deixa estimar, com a mínim. Saps?
6: I és el moment, després d'aquell gol a la final del Mundial, de rascar un bon contracte. I jo crec que Ferran Torres és conscient d'això.
2: Mm-hmm. Alguna cosa més, Lluís, sobre aquest tema?
1: Sí, és un moment, després de la gorra que portava, d'algunes decoracions que portava, d'alguns gestos que feia, etc.
3: Sí, potser és el moment.
6: I les vacances que s'ha pegat amb Llorente.
2: A veure, són dos coses diferents. Una cosa... Quin problema hi ha amb les vacances que s'ha pegat amb Llorente?
6: Bueno, que les influències han deixat clar una mica per on va Ferran Torres.
9: Tu t'hem vist les imatges.
2: Sí. No referiu a les carantonyes, sinó referiu a la ideologia que té el senyor aquest Llorente, eh?
4: Sí. I que són dos companys de l'Atlético, també, a més a més. Vull dir que són dos jugadors que juguen a l'Atlético de Madrid, amb qui està fent vacances.
1: No, i no farem cap feixisme. Mira, t'ho explicaré molt fàcil. Cadascú pot tenir la ideologia que vulgui, però cadascú ha de ser també conscient d'on juga. I en el Barça, les característiques del Barça i els valors del Barça són els que són. El que no pot fer un jugador perquè té una ideologia diferent és ofendre'm. La pot tenir, però que no me la replegui per la cara, perquè em pot arribar a molestar. Perquè per nosaltres aquests valors estan arrelats amb la nostra pròpia història, amb el nostre dolor, amb la nostra sang, en el cas del president Suñol. Els mateixos que van afusellar el president Suñol tenien una representació en un puesto que jo sé. Aleshores, tot això, a mi, per mi, no és una cosa menor. És una cosa important. Que ell pot pensar com vulgui. Òbviament que pot pensar com vulgui. Però, sisplau, que no m'ho passi per la cara.
5: Per tant, Ferran no és conscient d'aquests valors que té el Barça.
1: I si n'és conscient, se n'en fot.
3: Bé, valors, però Alejandro Echevarría està...
1: Sí, però estem parlant, del club. Sí, però estem parlant de Ferran.
3: Sí, sí, però...
2: Vull dir, no, i que l'Alejandro potser no en fa ostentació. Se sap el que pensa, però no en fa ostentació.
1: Que aquest és el tema.
2: Potser aquesta, aquí està la diferència. No, estic ara, no soc sospitós de sortir en defensa de l'Echevarría, jo ara. Però...
1: No, però els jugadors sí, han de ser sensibles de que sí, estan en una institució determinada, amb una història determinada i amb uns sentiments molt arrelats. I a partir d'aquí ser respectuosos. Part d'aquest respecte és que si pensen diferent no facin ostentació.
2: Bé, no hace falta decir nada más, que deia que... El García, alguna cosa
5: va,
2: més que...
5: Sí. Per tant, abans que parlàvem de la Champions.
2: Que volem fer una mica de mercato, sí, i tenim més coses de les que parlar.
5: Abans que parlàvem de la Champions, ell té més ambicions a aconseguir-la.
8: Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
2: Bueno, doncs, clar, la Champions és la gran obsessió d'aquesta temporada, és evident.
9: Va. Estas declaraciones son un poco mal hechos.
2: Home, Frenkie de Jong, que ara et queixes d'un company.
9: Ah, mira, vosotros periodistas rencorosos ja podéis dejar lo que queráis.
5: Cada dia no, se ven aquí.
9: Venga, hombre, no tenéis ni idea y solo decís mentiras, que si no meto el pie, que si cobro una pasta...
5: Deixa de difamar-nos, va, de Jong.
9: Ve el otro que parece de Verano Azul, el que era con la bici. Yo solo vengo a decir una cosa, Joan García habla mucho de Mundial y de Champions y de Ferran Torres, pero no habla de su capitán, no habla de mí, no da las gracias a mí, no envía saludos a mí.
5: Perquè tu què t'esperes? Unes declaracions com qualsevol altres?
9: Mira lo que pasa que esté leyendo un guión. Esto es culpa vuestra, culpa del tens añadido este. Solo criticáis porque tenéis envidia. Y eso hace que mis compañeros no hablen en mi rueda de prensa. El niño este de Cervera solo hace que hablar mal de mí. ¿Por qué no te vas allí a recoger trigo y a hacer IPAs?
5: ¿Qué digo?
9: A hacer IPAs, a trabajar en Bonaria te ponía yo.
2: Va, prou, deixa el Martí tranquil.
9: Haciendo botifarras.
5: No, el Bonària fa botifarras i moltes més coses.
1: Està molt alterat, el coet volado aquest, el culet holandès.
9: Sí, sí, va, sí. L'otro, el poquit de hacendado.
2: No. Va, deixem el Frenkie de Jong tranquil. Deixem també la Marta Ramon tranquil·la, que ara farem una mica de mercato. Marta, demà hi tornem, no?
3: Sí, sí, sí, demà tornaré a estirar-me la gespa, demà. Faré la croqueta.
2: Jo no he dit això en cap moment.
3: Demà faré la croqueta.
2: Ah, bueno, però envia'ns un vídeo i el penjarem. El penjarem. No, però demà hi ha que entrenament a porta tancada, també, i...
3: Demà, si no hi ha canvis, torna a ser... No, demà és prèvia, demà els primers 15 minuts els veurem a porta oberta. Sí,
2: I
3: sí,
2: els demà... explicaràs a l'antena de RAC1, no?, amb tota l'alegria que ens caracteritza.
3: I tant, i sentirem Tech Chesney, que serà el
2: peor de veritat?
3: Després de l'entrenament.
9: M'agraden els teus ulls.
2: Què? Demà surt en Chesney, de veritat?
3: Sí, sí, sí. Avui ja l'hem vist per allà fora.
9: Menos jugar.
2: Ah, sí, ja ho sé.
9: Si hay que hablar, habla. I go to Marbella.
2: Val. Jo,
3: i no és una llegenda urbana, eh?
2: El què?
3: Fuma Tech Chesney.
2: Home, però si l'hem vist.
9: No, ja, ja. Si l'hem
3: vist, però, si no, en horaris laborals, vull dir.
2: Ah, vols dir l'hem vist al camp d'entrenament, fumant?
3: Al camp, no, a l'entrenament no, però a les instal·lacions de Sant Jordi's Park sí.
6: Però Marta, cigarretes o el vàper aquest?
3: El vàper.
2: Ah, ha deixat de fumar tabac? O...
9: Porque
6: bueno,
9: de...
6: potser a les instal·lacions,
3: no? Ell és de vàper.
9: Ah, perquè així puedo fumar a la porteria?
2: No, la porteria.
9: Te bajo la tuba allò, toalla?
2: No, va, a Marta, demà estem en contacte i ens expliques com ha anat la prèvia d'això que estem comentant. Val?
3: Demà més.
2: Sí, i millor.
3: Demà més.
2: Apa, millor. Cuida't, moltes gràcies.
9: M'agrada en els teus ulls.
2: Marta, recorda...
3: A mi també.
2: És dimecres.
8: M'agraden els teus ulls.
3: Els meus.
8: M'agraden els teus ulls.
2: És a dir, la veritat.
9: M'agraden els teus ulls.
2: Molt bé. Recorda.
8: M'agraden els teus ulls.
2: Són 6:45 per tu i és dimecres, d'acord?
9: Ja no hi és.
2: Ja ha penjat. Demà la Marta Ramon, bueno, i aquesta nit amb l'entrevista que suposo que l'heu fet a quatre mans.
10: Sí, exacte.
2: Del Fermín. Tu! Mercato Barça, algun element més? Perquè també ja volia parlar de tot això, la FIFA que està en venda i tota sí. aquesta cosa, però si volem...
5: Mercato Barça tenim molts noms.
2: Doncs diguem-ne algun, disparem algun de coses que hem anat veient en les últimes hores als diaris.
5: Per exemple, avui ha escrit el de Koundé a Mundo Deportivo de que el Tottenham està interessat en el seu fitxatge i que estaria preparant una oferta de 65 milions.
10: Ei, amb un llaç, eh? Sí. Ho porto jo des de l'hospital, si cal.
2: No, vostè a l'hospital recuperant-se.
10: Per cert, podeu portar-me un entreparet o alguna cosa?
2: No, a l'hospital, peix a la planxa i... pura de patata, que és el que et dona allà.
10: M'han posat púding de popa.
2: Sí, no, no, sí, púding també podria ser. Va, Koundé.
10: Passeu per l'Enrique Tomàs.
2: Ens el prou. Ens el ventilem o no ens el ventilem? O res a dir?
1: Amb llaç. Amb llaç? Amb llaç? Amb un llaç.
2: Sí?
1: Sí, 65
6: minuts. Jo tinc dubtes, per 65 entenc que el vulgui ser fora per la temporada que ha fet, que jo crec que s'estava reservant per al Mundial, però quan li ha costat al Barça trobar un lateral dret? Sí. És que no n'hi ha al mercat, si no tens relleu, si és veritat que Eric García pot jugar en aquesta posició, però crec que juga molt millor altres posicions, i el Barça ha estat 5-6 anys sense trobar lateral dret.
1: No hem d'oblidar que ha tornat de l'Elx Héctor Ford, que va fer una temporada espectacular fins que es va lesionar, que clarament podria ser una alternativa.
6: Sí, però que amb Hansi Flick no va tindre moltes oportunitats que no va acabar d'encaixar.
1: La temporada 26-27, no d'anteriors.
6: Bon de veure, depèn del que vulgui.
1: I, per tant, és evident que és un jugador que ha crescut, també és evident que tenim un altre, que es diu Jofre Torrens, que tampoc és poca cosa, que Gerard Martín pot jugar també per les bandes, que un de 65 milions amb un llaç.
4: Jo també tinc dubtes. Tinc dubtes del moment de la pretemporada en què es fes això d'una banda, perquè si aquests 65 milions t'arriben al, què sé jo, el 22 d'agost, sense marge d'aconseguir un lateral, més una cosa, si t'arriben ara i pots tenir marge i han paraulat un reserva, un reemplaç, endavant. Sí. També és cert, i aquí sí que estic amb el que diu el Lluís, jo vull saber com està Héctor Ford, és a dir, com ha tornat Héctor Ford i sobretot què en pensa Hansi Flick d'aquest nou Héctor Ford. Sembla que ha tornat bé, ha tornat d'una altra manera de com va marxar. És molt d'hora, també. Però, sí.
6: La temporada ha sigut molt bona, amb l'Elx.
1: Ens va sorprendre a tots.
4: I les lesions segurament li han impedit que encara fos millor aquesta temporada, perquè ha tingut la mala sort de les lesions, que en el moment en què estava, que anava com un coet, patapam, lesió, tornava i més o menys el mateix. Ara ha tornat. Si Flick el creu, que és el que se l'ha de creure, i per tant és qui dona el vistiplau a l'oferta per Koundé, sigui o no sigui de 65 milions, aquí paz i després glòria, endavant, ens quedem amb Héctor Ford. Ara, si és perquè el club vol vendre perquè els diners, aquests 65 milions, anirien de fantàsticament bé i
1: nou,
6: això
1: nou,
6: és una cosa. Si és com Íñigo Martínez a l'últim moment, jo crec que et fa un destros de la temporada, però el problema és que jo no sé si té relleu i no, jo fins que no vegi a Héctor Font jugar de titular no m'ho creuré, perquè jo crec que ja tenia potencial i que Flick no se'l va acabar de creure mai.
4: Per això et poso el nom de Flick al capdamunt d'aquesta equació, és a dir, si Flick ho veu bé, si
2: com sempre,
4: Flick diu,
2: sempre ha parlat amb el nostre senyor Flick,
4: sempre diu, totes les decisions. Héctor Ford l'he vist molt diferent a com va marxar, realment ha evolucionat i ens farà una feina similar o millor a la de Koundé, doncs escolta'm, endavant.
2: Sí, no tinc diners, aquest està indignat.
1: No, és que dimecres vinent no vindré.
2: Però no havies de venir.
1: No venies
2: a cantar.
1: Ja, perquè hem vingut aquí a opinar. Opinar sí, nosaltres. Correcte. El futbol és perceptiu i per tant és opinatiu. Si acabem dient, bueno, el que digui Flick, però el que fem en aquesta taula.
2: O sigui, aquí no cobra ningú si no es mulla, eh?
1: No, home, clar.
2: El comodín de Flick no serveix.
1: No, home, juguem. Vull dir, Koundé la temporada passada va fer una temporada d'emmarcar. No va fer una temporada d'emmarcar. Va ser una temporada
6: però
1: més...
6: Però ha fet un bon Mundial, es va reservar pel Mundial.
1: Més aviat fluixa.
2: És molt malament si va reservar pel Mundial.
1: Aleshores, si la temporada ha estat més aviat fluixa i venen jugadors de la Masia, que són nostres, que entenen perfectament, a diferència d'altres jugadors, el que significa vestir els sagradíssims colors blaugranes, que estan aquí, que són joves i que són amics de les nostres figures, que estem pensant?
5: Héctor Ford.
2: És que tanta rotunditat
6: és
2: inapel·lable. I, bueno, i aquest, com bé ha dit aquí l'Irati, es va reservar pel Mundial. No és l'únic del Barça que es va reservar pel Mundial.
6: Sí, hi ha altres que s'han trencat al Mundial.
2: Sí, sí, hi ha gent que va deixar de jugar alguns partits.
9: I altres que se guarden per a zona sàping d'estiu.
2: Sí,
9: i no los decimos aquí.
2: I com ho saps tu, això?
9: Hombre...
2: Em van trucar, com ho saps? Ja s'ha més, això?
1: A mi també.
2: Ah, sí, sí, però jo, està gravat, això.
9: Muchos que se guardaron, y luego no dan todo lo que tienen que dar.
2: No.
1: Vas guanyar la samarreta, però, no?
2: Sí, sí, vaig guanyar la samarreta i una tassa, i vaig recomanar la tassa. Molt bé, bueno, és increïble com...
6: El De Jong sí que sap coses, no?
2: Sí. Però això no s'ha més, encara, jo diria.
1: No s'ha més.
4: No sé ni de què
6: estàveu
4: parlant.
6: No, ni jo tampoc, que
2: estàveu parlant.
1: Em van trucar de què parleu. Els popos ens convien a puestos.
6: Sí, no, anàveu amb el De Jong per fer aquestes coses.
2: Ja us explicaré una altra hora, que això els oients tant els hi posen.
6: Ah,
2: una mica més de Mercato i
5: un nom més.
2: I vull parlar del tema aquest de la privatització del Mundial, la FIFA i tota aquesta comèdia.
5: Héctor Forr, ja veurem què passa aquesta pretemporada i si Flick el vol.
2: I no el que digui Flick, ha quedat clar, eh? Hem de tenir criteri propi. Senyores tertulianos, vinguin en criteri propi, que si no el Carrasco es fot com...
1: Home, clar, eh? Si no, no,
2: no, molt bé, Carrasco, molt bé. Va. Descontarem pasta. Quan diguin això, descontarem del jornal.
5: Dimecres, quan vingui a cantar. Va, i un nom més, Bissihu, que és el davanter centre belga de 18 anys del Bruges. Rapidet, us agrada o no aquest fitxatge?
4: Jo no el conec.
6: Jo tampoc.
4: Jo no l'he vist jugar.
1: Clar, bàsicament, que Bissihu no l'hem vist és que no ha arribat a debutar en primera divisió, clar. Per tant, ja em diràs tu.
6: 8 milions jo, si és un fitxatge de 8 milions, no ho veig malament, com va ser Ronnie en el seu moment. Són apostes que ha de fer el Barça perquè el mercat de la Premier està trencadíssim i has d'anar a buscar aquestes perles per acabar d'amansar-les, que és una cosa que el Barça femení porta anys fent i que està funcionant. No em sembla malament, si fos més car, no, perquè, no sé, Bissihu no l'he vist. A Krupi encara, que ha destacat a la Premier, però Bissihu no n'hi ha debutat.
4: Sí, i Krupi, per cert, que és notícia d'avui mateix, estarà 3-4 mesos de baixa, per tant...
2: O sigui,
4: s'ha acabat ja l'opció Krupi. L'opció Krupi, ho explicava avui el Bormut, el seu equip, que estarà entre 3 i 4 mesos perquè s'ha trencat un dels dits al peu. Aleshores, fora opció Krupi, que tampoc...
6: O pot ser sombra més barat, no?, lesionat.
4: Sí, home, però... Sí.
6: I el recuperes.
4: El gener...
5: Com el de joc.
4: I també és cert que el Bormut tampoc no el volia vendre, però vaja. I de tema Bissihu, el que digui Flick.
2: A veure, aviam, es descompta un 10% del jornal quan es diu el que digui Flick.
1: No, avui faig el... Avui el tu diràs el faig jo, no el fa el Rocamora.
2: I es descompta un 10% més si es diu jo no l'he vist jugar. Sí, això també s'ha sentit aquí.
4: No, va, però és que és veritat. Mira, pensa que Bissihu havia d'haver jugat algun partit més amb el Bruges, però no el va jugar perquè el mateix Bruges el va castigar. És a dir, el va castigar perquè no volia renovar. I van dir-li, doncs si no vols renovar, no jugaràs. I sí que el van veure un parell de partits a la Youth League, però no em va veure més perquè el mateix club el va capar. És a dir, si no vol renovar, tranquil, no pateixis, també s'agradaria i en parlarem. Per això no l'hem vist jugar tant com voldríem, perquè l'interès comença a partir d'aleshores i ja se'ns va acabar, ens van tancar l'aixeta.
2: Gran Rocamora, a 9 minuts i seran les 8 del vespre i direm gràcies i que vingui la Montse Martí, però abans... El futbol i el món es mou per pasta. Això ja ens n'hem adonat fa un temps.
9: No? Com en Itàlia.
2: Que en Itàlia? Què passa a Itàlia ara?
9: Deixa'l. Se mueven por pasta.
2: Ah, oi, mare de Déu, senyor, de veritat. Bueno, gràcies. Le damos un aplauso y que se vaya. A veure, però això de la FIFA, del Mundial, de privatitzar, de vendre un tros, és una cosa una mica estranya, que fins i tot el Tebas està enfadat. Llavors fem una cosa, també es mou per pasta RAC1, hem de posar uns anuncis i ho comentem tornant de la publicitat, a veure què passa.
11: Versió estiu, amb Pere Mas.
12: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
13: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
15: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
16: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris Ern.
17: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
18: RAC 1. Ganes de clàssics? Movie Gran Sarrià Club presenta Movie Clàssics, el cicle definitiu dels grans clàssics del cinema a les sales més exclusives de Barcelona.
19: El 70è aniversari de Centauros del Desierto, el 3 de setembre. El Crepúsculo de los Dioses, l'1 d'octubre. I el 80è aniversari de Hilda, el 5 de novembre.
18: Entrades i més informació a moviecinemes.com.
20: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
21: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
22: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham-Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC1. Tots som un milió.
23: RAC1. A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folard i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurín. S'ha de ser una mica porca.
22: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
24: RAC 1. Tots som un milió.
25: RAC 1. Tots som 1.
11: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Queden 5 minutets. Hem dit que la FIFA té una mena d'idea una mica estranya, que ens explicarà l'estimat Martí.
5: Va, de fet, la FIFA té la intenció de privatitzar part dels mundials, i això va ser, segons va destapar The Times, la FIFA vol explotar els drets comercials i gestió dels tornejos tant masculins com femenins. Això vol dir que pretenen vendre a inversions privats una part del Mundial de Seleccions i del Mundial de Clubs. I aquí estaríem parlant d'un 20% de privatització. De fet, Tebas s'hi ha posicionat en contra.
26: Gianni Infantino no és la solució a la governança de la FIFA, és el problema. Les competicions i els drets comercials de la FIFA no són patrimoni personal d'Infantino. Qui barreja política, disciplina, diners i poder sense transparència no pot liderar res. La FIFA promet ara més de 10.000 milions de dòlars i fins a 20 milions addicionals a cada federació mentre prepara l'entrada d'inversors privats als seus drets i competicions. No sembla una reforma, sembla una campanya electoral finançada amb el futur del futbol. El desenvolupament no es pot utilitzar per comprar vots ni silencis. Ens estem endinsant a l'iceberg.
2: Doncs estem endinsant a l'iceberg, però no us penseu que Tebas ha pres el català de cop i volta i que té veu de locutor de ràdio, eh? És un tuit que ha fet i que algun aquí company del departament de la casa ha doblat. A veure...
6: Ha quedado claro, ¿no?
2: Sí, ha quedado muy claro, ha quedado muy claro. La veu del Tebas és aquesta. Privatitzar el Mundial. Ja no hi ha límit entre les pauses de lletració, el no sé què, la mitja hora de descans i tota aquesta comèdia en la que hem vist que s'ha convertit això?
6: El que no té límit és Infantino i a veure quan acaba caient. Jo crec que el fet que la UEFA es planti en contra d'això em dona una mica d'esperança de que això no és el camí, perquè és que no és que ho vulgui privatitzar, és que vol vendre accions al gendre de Trump. Vull dir que aquesta relació que hem anat veient durant el Mundial és el que vol allargar Infantino per assegurar-se que un cop no sigui president de la FIFA pues tindre la butxaca plena.
4: I no només això, ell es posaria com a CEO d'aquesta nova plataforma o empresa, o digue-li com vulguis, CEO molt ben remuneradament a més. És un xantatge que fa a les federacions. Avui els idea, o millor dit, avui el The Times el que explica és que els ha donat temps fins al 20 de setembre per dir el seu sí. Si no diuen que sí abans del 20 de setembre, aleshores aquells diners que els va prometre per formar part d'aquest nou conglomerat doncs no arribaran a la caixa de la federació que toqui. Al final el que està fent és preparant-se el camí per fer diners i de l'altra de ser reescollit d'aquí a menys d'un any, perquè d'aquí al mes de març diria que fan l'assemblea definitiva per escollir nou president de la FIFA, en què lògicament Infantino es torna a posicionar. Mentrestant, el que fa la UEFA, que ens pot semblar que sí que actua com a garant del bon futbol i del bon fer en el món del futbol, atenció, perquè també hi ha una guerra de trons. Aquí hi ha una guerra per intentar agafar el poder de la FIFA. I Txeferin és un dels que es postula també en aquest sentit. O sigui que estem en un merder tan gran que no sé on anirà a parar, però sí que és cert que el moment de que li parin els peus ha arribat i no sé qui ho pot fer. Aquest, el problema és que no sé qui pot parar-li els peus.
6: Sobretot perquè ha anat ampliant tants països precisament per aquests vots, perquè sap que ve una reelecció, està parlant ja d'un mundial de 64 països i és precisament per assegurar-se doncs, continuar més a la FIFA i omplir-se les butxaques i continuar fent festes amb el seu amic Trump.
0: Sí, jo crec que la solució no passa per privatitzar res, sinó per democratitzar. Estem parlant del major espectacle audiovisual del planeta, per sobre d'Olimpíades, de tot, del final de la NFL, de tot, absolutament de tot. I per tant caldria democratitzar-ho d'una forma quadripartita. Haurien d'estar representades esportivament els jugadors, organitzativament la FIFA, a nivell de mercat tot el món de l'esponsoring i a nivell audiovisual tot el món de la retransmissió i per tant de l'explotació audiovisual en el planeta. Bé, això de forma democràtica seria l'ideal.
2: Això seria en un món ideal, però malauradament això no és així. Senyors, no, sí. Ha passat volant. Ja Montse Martí, vens amb les teves coses i les teves novetats, no? Sí, deixen que acomiadi que t'escoltin a tu, Montse, ara amb el Nocell, perquè també escoltin el Rock Amor avui a partir de 2:15, amb el
5: programa,
2: Fermín. Que escoltin la cançó que escoltarà la setmana que ve l'amic Carrasco. I Irati, fins la setmana vinent. Els altres, demà ens trobem a les 4. Gràcies per la vostra atenció.
1: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
6: Són les 8, bon vespre.
1: No ho sé, amb Montse Martí.
6: Benvinguts al No ho sé. El primer dia d'aquesta nova onada de calor ha fet enfilar els termòmetres fins als 40 graus a Lleida i a la Vall d'Aran. Aquest estiu ja s'han superat els 40 graus 13 dies en algun o altre lloc de Catalunya. Mai les estacions del Meteocat havien registrat tants dies amb màximes més enllà dels 40 graus entre el juny i el juliol. Aquesta onada de calor té d'especial a més que durarà molts dies, almenys fins a mitjans de la setmana que ve. Ho repassem de seguida amb en Martí Oliveres. Nou accident avui a la mina de Súria. Ha mort un jove de 26 anys que hi treballava. El govern diu que l'última inspecció s'havia fet just la setmana passada. És la quarta víctima en 3 anys a la mina de Súria. És dimecres avui, 29 de juliol del 2026. Avui la paraula del dia és...
3: Calor.
6: El diccionari defineix la calor com la temperatura alta de l'ambient o la sensació que s'experimenta quan el cos s'escalfa. Aquest estiu la paraula s'està quedant curta. Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid des que hi ha registres amb una temperatura mitjana de 3,8 graus per sobre de l'habitual. Per això ha calgut repescar o inventar més conceptes, trens d'onades de calor, per exemple. Per explicar aquestes calorades ja no n'hi ha prou amb dir calor. Comencem.

0: Doncs ho dèiem, arrenca una nova onada de calor que es podria allargar fins dimecres que ve. Serà la tercera d'aquest estiu a Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat els avisos. Especialment a Ponent. És un episodi de calor en un estiu que ha començat amb els termòmetres disparats com mai s'havia vist els últims, atenció, 75 anys. Ho ha explicat la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
1: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera.
0: Protecció Civil també manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. Els nivells seran de perill molt alt o extrem a bona part del país. Aquestes últimes hores, de fet, dos incendis han obligat a confinar veïns de diverses urbanitzacions. A Canyelles, al Garraf, s'ha enviat una alerta a 3.200 persones perquè es tanquessin a casa. I al Baix Penedès, un foc a Mas Llorenç també ha obligat a confinar mig miler de persones més. A aquesta hora, els bombers han aconseguit controlar l'incendi ja de Canyelles i tenen estabilitzat el de Mas Llorenç. Per això s'han pogut desactivar les dues alertes. A mitjà termini, aquesta calor continuarà almenys fins la segona quinzena d'agost, que les previsions actuals, de seguida en parlem amb el Martí, apunten que llavors és quan hi haurà més precipitacions i això ajudarà a frenar les temperatures. Tot i això, el Meteocat avisa també que a la tardor Catalunya podria rebre ja els primers impactes del Niño. Aquest fenomen provoca l'escalfament de l'aigua del Pacífic Oriental i acaba repercutint a Catalunya a través d'un efecte dominó meteorològic i això es podria traduir en episodis extrems. El cas és que ja és difícil saber quines en seran les conseqüències durant un any normal, però el Meteocat diu que aquest any ho serà encara més perquè l'aigua mai havia estat tan calenta. Més detalls, Joel Penya.
2: El Niño no es pot vincular a un estiu tòrrid o una sequera a Catalunya, però sí que produeix un efecte dominó que acaba tocant el país. Sarai Sarroca apunta que no es pot saber concretament de quina manera.
1: El Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir.
2: L'origen d'aquest fenomen és un escalfament de les aigües del Pacífic Oriental que en els casos més extrems havia superat per poc els 2 graus per sobre de la temperatura habitual. Aquest any ja l'han batejat com el Super Niño.
1: Perquè l'anomalia que ja s'han detectat a la zona del Pacífic és de més de 4 graus. Aquesta anomalia tan exagerada és inèdita.
2: En definitiva, serà molt difícil preveure què passarà a la tardor per dos factors.
1: Un és el de l'escalfament global i l'altre és d'aquest fenomen del Niño que no havíem registrat encara mai.
2: I tot i que no hi ha cap evidència científica sobre com afecta el canvi climàtic al Niño, l'escalfament global fa que la temperatura de l'aigua sigui més alta de l'habitual abans que es produeixi aquest fenomen.
0: Gràcies, Joel. Anem a PAMS. Martí Oliveres, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Ahir vam dir que aquesta seria la quarta onada de calor, però avui el Meteocat ho ha puntualitzat i diu que és la tercera.
3: Sí, tenim aquest canvi respecte a les últimes hores degut a que la setmana passada no es va arribar a aquest llindar, a aquesta manera de superar de manera consecutiva almenys 3 dies aquestes temperatures extremes i de manera més general o menys al territori. Per tant, va fer molta calor, es van activar aquests avisos de perill, però no podem considerar-ho, en aquell cas, doncs, una onada de calor, sinó un episodi, com explicaven des del Servei Meteorològic de Catalunya ara fa pocs segons, doncs aquesta situació de calor persistent, duradora en el temps, que té alguns pics, però no es manté com a mínim durant 3 dies consecutius i per això d'aquí la definició que no parlem d'onada de calor. Ara sí que sembla que som a les portes ja, hem arrencat aquesta tercera onada de calor, es podria allargar ben bé una setmana, amb petits alts i baixos. Sembla que el dia més calorós segurament seria avui o potser demà. Avui ja hem arribat als 40 graus a la ciutat de Lleida, però també s'ha arribat als 40 graus, atenció, a la Vall d'Aran, a Bossòst, al Baix Aran, a 700 metres, una zona pirinenca, del Pirineu axial, doncs en aquesta zona s'ha arribat als 40 graus. Déu-n'hi-do, aquesta calorada, insistim, tercera onada de calor, que es pot allargar uns quants dies, ja en parlarem, potser fins al dia 10 d'agost. En alguns casos no començarem a notar que baixin les temperatures.
0: I demà en quines zones farà més calor?
3: Mira, es manté aquest avís de perill del Servei Meteorològic de Catalunya cap a les comarques de Ponent. Per tant, de nou, Conca de Tremp, Pla de Lleida, fins i tot alguns sectors com la zona de la Vall del Segre pujant cap a Oliana, Organyà, aquí també puja molt la temperatura. Solsona avui s'ha acostat als 40 graus, per tant, les comarques, sobretot de la demarcació de Lleida, on més puja la temperatura, però també a punts com el Bages, al nord d'Osona, ens podem acostar als 38 o 39 graus. Moltíssima calor i paciència perquè va per llarg.
0: Gràcies, Martí. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I a les portes d'aquesta nova calorada, l'Ajuntament de Barcelona obrirà aquest dissabte un refugi climàtic per persones sense llar. Serà al costat de l'Hospital Sant Pau, obrirà de les 10 del matí a les 7 de la tarda i podrà entrar-hi qui vulgui. Jordi Casals.
4: La capacitat d'aquest refugi climàtic serà per 75 persones. Serà de lliure accés, però si hi ha molta demanda es dividiran les persones en franges horàries. De moment, la idea de l'Ajuntament és que estigui obert durant un mes i mig. La comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes, explica que l'espai també oferirà atenció.
5: I és un espai de lliure accés on aquestes persones el que trobaran és un descans, un refrigeri, una beguda. Hi haurà un acompanyament socioeducatiu que també ens permetrà veure la situació d'aquestes persones per si alguna potser hem d'atendre alguna qüestió més sanitària, hi ha d'haver alguna derivació, o hem de veure també com estan.
4: L'Ajuntament de Barcelona farà arribar a les persones sense llar la informació a través dels equips de carrer especialitzats en sensellarisme, que habitualment ja estan en contacte amb persones que viuen al ras.
0: I com cada estiu a aquestes alçades, davant la llau de temporers que han arribat a Lleida per buscar feina, la paeria, juntament amb el govern, s'han vist obligats a ampliar el dispositiu d'acollida a temporers sense sostre. A partir de dilluns vinent s'oferiran fins a 160 places noves al pavelló 4 de Fira, que en total, amb les que ja existeixen, en sumaran pràcticament 400. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés.
6: L'increment s'ha notat sobretot a partir del 25 de juny i de moment ja s'han doblat les atencions respecte a la campanya anterior. Se n'han fet quasi 2.000 a partir de dilluns i durant 13 dies hi haurà aquestes 160 places extraordinàries, però per pròxims anys la paeria de Lleida planteja un canvi de model de gestió. N'ha parlat el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes.
7: L'Ajuntament de Lleida es proposarà que per el proper any hi hagi un canvi de model de governança. La governança de campanya agrària i dels dispositius fa que sigui a vegades complex ser reactius o que les reaccions que pugui haver en diferents situacions depenguin només d'una sola administració.
6: 240 persones han arribat a dormir al carrer fora dels pavellons. Actualment s'ha reduït en 180. D'aquestes, la paeria tenia sospites de que algunes tenien feina, però Inspecció de Treball no ho veu així.
0: Les 8 i 9, els incendis de Madrid i Àvila, que aquesta última setmana han cremat més de 77.000 hectàrees, el d'Àvila ja és l'incendi més gran que hi ha hagut mai a l'estat espanyol, ja es poden donar per estabilitzats. Les últimes hores, més de 70.000 persones que havien desallotjat ja han pogut tornar a casa seva, no hi ha hagut víctimes, però les pèrdues materials són importants, sobretot cases particulars, negocis, també zones d'esbarjo com el port esportiu del Pantà de Sant Joan i finques rurals. Madrid, Roger Perciba, bon vespre.
8: Bon vespre. Més de 100 cases destruïdes pel foc, moltes segones residències a pobles i urbanitzacions, pèrdues importants que encara no s'han pogut quantificar. La bona notícia avui és que l'incendi, una setmana després, ja es dona per estabilitzat. Ho confirma el ministre Grande Marlaska.
9: Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional se encontraría técnicamente estabilitzat.
8: Que no vol anticipar si baixarà l'emergència a nivell 2 i la gestió d'aquests incendis tornarà als governs de Madrid i Castella i Lleó. La majoria de les persones desallotjades ja han pogut tornar, tant a Madrid com a Àvila. L'alegria per deixar els pavellons esportius on algunes persones han passat més de 5 nits contrasta amb la tristesa de trobar-ho tot cremat. I quan arrenca una nova onada de calor, a tot l'estat cremen més de 10 incendis forestals, preocupen els de Fermosa i de Zamora i el de San Cipriano del Condado a Lleó, amb diversos pobles desallotjats i on ja hi treballa la UME.
0: I al País Valencià l'incendi a la Vall d'Uixó no ha crescut i es manté en les més de 9.000 hectàrees cremades. Tot i això, els bombers encara no el poden donar per estabilitzat. Avui han treballat a contrarrellotge, de fet, a l'espera d'aquest nou augment de les temperatures. Les properes hores seran clau per les feines d'extinció. Des de València ara, Héctor San Juan, bon vespre.
10: Bona vesprada. Les flames a Castelló no donen treva i malgrat que les dades no es mouen i continuem parlant d'eixa xifra de 9.300 hectàrees afectades, l'incendi encara continua actiu. Preocupa l'evolució a la zona d'Artana i Eslida i el foc avui tampoc es podrà donar per controlat. El cap del PMA d'aquesta jornada, el bomber Fernando Quindelán explicava este dimecres les dificultats amb les quals s'estan trobant els equips d'extinció.
11: Que és la zona oeste, és la que tiene en determinades zones un fuego algo más activo. Es una zona, como digo, muy quebrada, muy dificultosa de acceder y por eso tenemos una actuación relativamente irregular.
10: Per la seva banda, tant el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, com la ministra de Ciència, Diana Morán, conscient del malestar dels veïns que continuen evacuats, algun d'ells des del mateix dissabte, han visitat avui els afectats en el poliesportiu de Nules.
0: Gràcies, Héctor. Mentrestant, la brega política per la gestió dels incendis continua amb una altra polèmica a la Comunitat de Madrid. Avui El País publica que el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha comprat un àtic de luxe al centre de Madrid. Segons el diari, ha de servir com a oficina temporal de la presidenta madrilenya mentre durin les obres al seu despatx oficial. I el PSOE ha aprofitat la notícia per llançar-se al coll de la presidenta autonòmica. El ministre i rival polític d'Ayuso, Òscar López, considera que és un despropòsit que la Comunitat de Madrid es gasti una morterada en aquest pis mentre fa temps que retallen prevenció d'incendis.
12: Quiero que la señora Ayuso nos cuente por qué reportan extinción de incendios, pero se gasta 4 millones en un chalet en Rascafría o 4 millones en un ático que no tiene ninguna explicación. Lo quiero saber y quiero explicaciones. Soy el Consejo de Gobierno, que lo explique.
0: I la presidenta madrilenya resposta assenyalant que tot és una campanya de desgast contra ella.
13: Yo lo que lamento es tener que estar gestionando una emergencia así y tener que estar defendiéndome de pretendidas campañas de desprestigio, que es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta. No sé si busca enfrentarme, insisto, a gente que lo está pasando muy mal en estos días.
0: La inversió no estava prevista al pressupost de la comunitat i, de moment, el govern madrileny encara no ha concretat quan ha costat l'àtic. I encara a Madrid, el cas Leire Díez acumula un nou imputat. L'assenyalat és l'exdirector de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos. El jutge Santiago Pedraz ha acceptat la petició del PP que demanava investigar-lo. L'acusació popular assenyala que Marcos hauria reclamat a responsables de l'UCO que deixessin d'estudiar el cas de David Sánchez, el germà del president espanyol. Ara l'exdirector de la Guàrdia Civil haurà de declarar el 10 de setembre a l'Audiència Nacional. I sobre l'indult parcial a Laura Borràs, que vam saber ahir, just a aquesta hora, ja s'han aixecat les primeres veus del PSOE que critiquen aquest indult parcial. I ho ha fet el sospitós habitual, el president manxec Emiliano García Page. A la cadena SER, el dirigent socialista ha reivindicat que no es poden perdonar, diu, els delictes vinculats a la corrupció.
14: Con la que nos está cayendo en materia de corrupción. ¿Ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción? Alguno muy claro por chantaje independentista como el de Laura Borràs, que no tiene nada que ver con el tema de la amnistía, ¿eh? Es decir, indultando por corrupción, que es algo que hemos prometido no hacer nunca, ¿ganamos en credibilidad para decirle a la gente que estamos en contra de la corrupción y más si es de los nuestros?
0: Page, per cert, ha tornat a carregar contra el nou model de finançament que reclama Catalunya. Ha criticat que és una nova concessió del govern espanyol als independentistes. A punt de tocar un quart de nou del vespre, la mina de Súria, al Bages, on aquest matí ha mort un jove de 26 anys, va superar una inspecció el dimarts de la setmana passada. L'accident ha passat a les 11 del matí, després que li ha caigut a aquest treballador una paret a sobre. En aquesta mateixa mina ja hi van morir tres joves geòlegs el 2003. El 2023, volem dir.
4: L'accident d'aquest matí ha passat a una profunditat d'entre 750 i 900 metres i també ha deixat dos ferits, cap greu. A més, s'ha obligat a evacuar d'urgència les 240 persones que hi havia a l'interior de la mina. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que encara estan investigant les causes del sinistre.
15: S'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments, recollint la informació en aquesta fondària entre aquests 750 i 900 metres, justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
4: ICL Iberia, l'empresa que gestiona la mina, ha garantit que un cop acabi la investigació i sàpiguen què ha passat exactament, prendran les mesures que siguin necessàries.
0: Ara ho dèiem, no és el primer cop que hi ha un accident amb víctimes mortals a la mina de Súria. Fa 3 anys hi van morir 3 joves que treballaven en una galeria de la mina a 900 metres de profunditat quan els va caure una roca a sobre. Albert Cubaró és l'alcalde de Súria. Bon vespre i gràcies per atendre'ns a aquesta hora al 9C.
16: Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
0: Vostè ha visitat aquesta tarda la zona. No sé si ha pogut parlar ja amb l'empresa.
16: Bé, aquest matí tan bon punt hem sapigut, doncs, hem tingut constància que hi havia hagut un accident, doncs ens hem apropat i hem parlat, doncs, tant amb responsables de l'empresa com també, doncs, quan més tard han vingut, doncs, delegació del govern, Direcció General d'Indústria i també, doncs, el conseller Dalmau.
0: Què ha passat?
16: Bé, doncs encara, bé, la investigació ara acabarà determinant ben bé les casuístiques exactes, però bé, doncs sembla que hi ha hagut un desprendiment d'un llis i això, doncs malauradament hi havia, doncs, la persona, el noi en qüestió allà i l'ha enganxat i malauradament, doncs, hem de lamentar, per desgràcia, doncs aquesta víctima mortal en aquest accident.
0: En el moment de l'accident hi havia altres treballadors dins la mina? No sé si se sap quants treballadors hi havia en aquell moment.
16: Sí, més o menys pel que ens han comentat, doncs estem parlant, doncs, a veure, era un treball del torn, diguéssim, diari, doncs, de la gent que acostuma a treballar-hi. Hi havia, doncs, potser unes 200 persones treballant al llarg de les instal·lacions, de les galeries, en aquest cas, doncs, de les mines d'aquí de Súria. I bé, doncs, després de l'accident, doncs, com ja, doncs, és tradició també, i bueno, sempre ha passat això en la mina, doncs sempre, doncs, fins que no hi ha, diguéssim, ha suspès l'activitat, evidentment, immediatament, i llavors, doncs, fins que no hi ha, diguéssim, la sepultura, en aquest cas, doncs, de la persona o de les persones, doncs, que han patit aquest accident, doncs no es torna a reactivar l'activitat.
0: Ho recordàvem, alcalde, és la quarta víctima mortal en 3 anys, el 2023. Vostè va dir que es prendrien mesures per prevenir accidents com aquell en un futur i avui ha tornat a passar. No sé quines mesures es van prendre des de llavors i què ha fallat.
16: Bueno, és cert, doncs, aquí al final també nosaltres, vull dir, no és competència municipal, això evidentment no, sí que és cert, doncs, cada mes passen cada 3 o 4 setmanes, doncs, les inspeccions rutinàries, doncs, des dels departaments corresponents, doncs, que corresponguin. Crec que l'última va ser, bueno, pel que han comentat, no sé si va ser el dia 21 o el dia 23 que havien anat i bé, doncs, al final sembla ser que ha sigut un accident, però al final, doncs, la investigació de la causa de l'accident en si, doncs, és un tema, doncs, que en aquest cas, doncs, no ens competeix a nosaltres, i els responsables corresponents, doncs, entenc que faran la seva feina amb rigor i acabaran determinant ben bé què és el que ha passat.
0: En alguns dels accidents l'Ajuntament s'ha acabat personant com a acusació i no sé si podria fer-ho ara.
16: Bé, nosaltres en aquest cas, doncs, deixem actuar el que correspongui en els casos corresponents. Jo sóc alcalde des de l'any 2019 i bé, no, evidentment, no ho van fer el...

0: Súria, gràcies de nou per atendre aquest vespre la trucada del 9C.
1: Gràcies a vosaltres i bon vespre.
2: No ho sé, amb Montse Martí.
3: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
4: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
5: Pues venga, va, venga, som-hi!
4: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
6: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
4: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
7: 3, 2, 1, carregó!
4: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Les 8:21, els centres educatius desmunten la hipòtesi principal del Departament d'Educació sobre què va fallar a les proves PISA. La conselleria ha apuntat que els centres podrien haver confós els criteris d'exclusió d'aquesta prova internacional amb els de les competències bàsiques que també es feien aquells dies. Doncs bé, direccions consultades per RAC1 ho neguen de totes totes i apunten que, en tot cas, les instruccions que els van arribar eren poc clares. Eudald Martínez.
8: El món RAC1 ha tingut accés a la informació que Educació va enviar als centres que feien les proves pocs dies abans en una reunió a Barcelona. El document recull que es poden excloure estudiants amb una discapacitat cognitiva, conductual o emocional que els impedeixi fer la prova i afegeix que la tria s'ha de fer segons l'opinió del personal qualificat del centre. Tot i això, no detalla quins trastorns o discapacitats pot incloure aquest paraigua i tampoc esmenta en cap moment que l'OCDE fixi un límit del 5% d'exclusions. Una altra dada que també posa en dubte la teoria de la confusió és que les proves de final d'etapa mai han tingut un percentatge d'exclusió similar al 23% que hi ha hagut aquest any a les PISA. Normalment mai havia superat el 10%. Només hi ha un cas, el del 2024, que va superar el 18%. El motiu, però, és que el departament aquell any va excloure un centenar de centres dels resultats perquè s'havien filtrat els exàmens abans que fessin les proves.
0: Els experts també qüestionen la teoria de la confusió. N'ha parlat a RAC1 Francesc Padró, que va treballar a l'OCDE durant més de 10 anys i ha codirigit el darrer anuari de l'educació de la Fundació Equitat ORG.
9: Fins i tot, diguem-ne, en el cas de que hi hagués pogut haver alguna contaminació, és estrany que els criteris d'exclusió de les proves catalanes acceptessin un 23%. No sé què ha pogut passar, perquè a més, quan es fan les exempcions, sempre es justifiquen una per una.
0: El govern de moment evita valorar aquestes noves informacions i assegura que està fent mans i mànigues per aclarir què va fallar. N'ha parlat al món a RAC1 també el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
10: Aquest és un cas que, evidentment, no ens agrada, que és un cas dolent pel conjunt del país. Les coses s'han de dir com són i, per tant, doncs, el govern està emprenent aquesta investigació, que tan bon punt la finalitzi, la posarà damunt de la taula per assumir aquestes responsabilitats en aquest àmbit.
0: Dalmau assegura que ja han pres les mesures per evitar que l'error es torni a repetir. Junts per Catalunya demana, però, crear una comissió d'investigació al Parlament per poder aclarir aquesta polèmica. Creuen que les explicacions que s'han donat fins ara són totalment insuficients i tampoc confien en la investigació interna del departament. Per això, la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, defensa que sigui el Parlament qui n'hagi de treure l'aigua clara.
11: És impossible de creure, després de 4 mesos d'una suposada investigació interna, que el govern encara no sàpiga què va passar. Per això és imprescindible que sigui el Parlament qui assumisca la fiscalització dels fets. Hem d'arribar fins al fons de la qüestió i demanar responsabilitats a tots els nivells.
0: I al Parlament, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han pactat blindar per llei les sancions contra els diputats que facin intervencions amb missatges discriminatoris o incitadors a l'odi. Fins ara, aquests discursos es

0: podien castigar amb el Codi de Conducta, però no quedava del tot clar com s'havia d'aplicar. La proposició de llei que avui han registrat ho posa negre sobre blanc. Ho ha sabut la Laia Colomer.
1: Exacte, les infraccions lleus es sancionaran amb una amonestació pública, per exemple, els incompliments del Codi de Conducta. És el cas de la sanció d'ahir a Sílvia Orriols per aquestes declaracions l'any passat contra la diputada Najat Driouech. El Parlament també està investigant les paraules d'Alberto Terrades de Vox, també contra Driouech.
2: Vostè sí que se n'hauria de dar vergonya, senyora Najat, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic dins aquesta cambra.
3: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
1: Més de dues infraccions lleus en una legislatura es considerarà una infracció greu amb multes d'entre 600 i 6.000 euros. També ho serà, per exemple, acceptar regals d'entre 150 i 600 euros. I més de dues infraccions greus es convertiran en una de molt greu, amb multes de fins a 12.000 euros. També ho serà amenaçar o coaccionar un diputat.
0: I polèmica a l'Ajuntament de Ripoll per la contractació de la filla de Sílvia Orriols com a agent interina de la policia local. El grup municipal de Junts carrega contra l'alcaldessa per no haver-se abstingut en bona part del procés de selecció i li exigeix també que delegui les competències de seguretat en un altre regidor. Orriols, però, nega qualsevol conflicte d'interès i haver beneficiat la seva filla.
4: La convocatòria es va fer d'urgència a mitjans de juny i l'adjudicació de la plaça té data de 17 de juliol, fa un parell de setmanes. L'oposició creu que Orriols s'hauria d'haver apartat del procés. El portaveu de Junts per Ripoll, Ferran Reigón, avisa que revisaran a fons tota la documentació.
5: Com li he dit doncs, abans, també, i ho portem dient des d'ahir, en revisarem molt fil per randa doncs, tot el que és l'expedient aquest per revisar doncs, si realment hi ha alguna qüestió legal al darrere. M'agradaria recordar que ella sí que ha fet especial èmfasi en tot aquest tema legal i nosaltres des del primer minut estem parlant d'una qüestió institucional, de pulcritud institucional i de comportament polític.
4: Ara bé, aquest matí Orriols ha assegurat que ella no ha interferit en cap moment en el procés, diu que es va limitar a convocar la plaça i que es va quedar al marge en tot el procés. L'alcaldessa però admet que va designar el tribunal que va avaluar l'última fase del procés.
0: Els periodistes de la Directa rebel·len contra la sanció que els vol imposar l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'organisme els demana 7.000 euros per revelar la identitat de diversos policies infiltrats en moviments socials i també vol que retirin la informació dels seus articles. I no ho pensen fer, Benet Íñigo.
6: Els últims 4 anys, la Directa ha identificat 6 policies infiltrats en col·lectius pel dret a l'habitatge, Casals Populars o el moviment independentista. Un espionatge que la justícia mai ha volgut investigar, tot i que en alguns casos els agents van arribar a tenir relacions sexuals per aconseguir informació. En canvi, l'Agència de Protecció de Dades creu que s'han vulnerat els drets dels policies. Demanen una multa i buidar de contingut les seves notícies, pixelant cares, un tatuatge o fins i tot amagant quina era la seva falsa identitat. Jesús Rodríguez, fundador de la Directa, destaca que per confirmar la seva informació, és imprescindible saber qui són en realitat.
7: Els rostres dels espies que el govern espanyol negava que existissin eren la prova en si mateix de la seva existència. Un cop destapats els casos de manera irrefutable, van arribar les confirmacions per part del Ministeri de l'Interior espanyol.
6: Iridia, que defensarà la publicació als jutjats, creu que el dret a la informació ha de prevaldre i avisa que, si cal, portaran el cas a Europa.
0: A ningú li agrada anar a l'hospital, però Salut ha preguntat als pacients com s'hi troben quan els hi toca anar-hi. Segons l'enquesta de satisfacció que fa cada any el departament, a urgències els pacients li posen un 7,5 sobre 10, un pèl més que l'any passat, i encara valoren millor l'atenció que estan quan estan ingressats, gairebé un 8,5.
4: Les urgències milloren en gairebé tots els sentits, però sobretot creix la fidelitat. 3 de cada 4 pacients hi tornarien. 6 dels 23 aspectes que analitza Salut tenen un excel·lent. El que millor valorat està és el tracte del personal i la informació que reben els pacients a les consultes. On encara falla el servei és en l'espera. Un de cada 4 pacients suspèn la comoditat de sala i la informació sobre quan trigaran a atendre'ls. A l'altra banda, l'atenció durant els ingressos manté el llistó alt. Al capdavant hi ha el control del dolor i el tracte dels infermers. Els punts coixos són són, com l'any passat, la llista d'espera i el menjar de l'hospital. L'enquesta s'ha fet per SMS aquesta primavera a més de 4.600 persones.
0: I atenció a aquesta notícia, a Catalunya hi ha almenys 80.000 persones que fan hores extres i no les cobren. Juntes sumen gairebé 500.000 d'hores addicionals a la setmana que els empresaris s'estalvien de pagar. Ho diu un estudi de Comissions Obreres que les hores extra s'han disparat sobretot, assegura, després de la pandèmia. El sindicat demana que es controli millor l'horari d'entrada i de sortida dels treballadors. S'ha mirat l'informe l'Eulàlia Carrascal.
8: Des del 2019 fins ara, els treballadors que fan hores extres han crescut un 45%, sobretot en el sector de serveis, entre els treballadors més joves i també les dones. Des de la pandèmia s'ha duplicat la xifra de dones que amplien la jornada laboral sense cobrar més. En canvi, en el cas dels homes, l'increment només ha estat del 13%. La directora de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, exigeix als empresaris que facin canvis.
9: Tots els estudis ens diuen que les prolongacions de les jornades és un dels grans riscos laborals que tenim els treballadors i treballadores. Per tant, en aquests moments on està el debat de les baixes, el debat de l'absentisme, si volen solucionar aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes.
8: En total, els empresaris deixen de pagar 11 milions d'euros cada setmana amb les hores extres que s'estalvien.
0: I en clau econòmica, encara un apunt més, l'Hospitalet de Llobregat farà com Barcelona i regularà els pisos turístics de la ciutat. Ho ha aprovat en ple l'Ajuntament i haurà de donar el vistiplau, això sí, la Generalitat. Amb la modificació de la normativa, tots els allotjaments que ja tenen la llicència la podran mantenir durant els propers 5 anys i tindran l'opció de prorrogar-la per 5 anys més. L'Ajuntament també apujarà la taxa turística per destinar-la a reforçar les polítiques d'habitatge. Les 8:31, un últim apunt abans dels esports. El Grec encara la recta final del festival aquesta setmana posarà el colofó a la programació amb dos últims espectacles. D'una banda, Un Julgamento, una obra de la brasilera Christine Yatai, que convida el públic a participar en un judici públic, i de l'altra, dues coreografies de dansa contemporània xinesa que es diuen 16 i 17. Ona Pardo.
10: Un Juglamento s'inspira en l'obra Un enemic del poble d'Henrik Ibsen, i tal com avança el títol de l'espectacle, és un judici. El públic hi participa i posa en dubte les decisions del protagonista. Justament, qui es posa a la seva pell és Wagner Moura, actor brasiler i guanyador d'un Globus d'Or. Ho ha explicat el mateix Moura.
11: Que ells deciden tots els dies si este hombre, con la perspectiva de hoy, de 2026, se le hace un enemigo del pueblo, me parece el teatro que me gusta.
10: L'altra obra que es podrà veure els últims dies del festival és 16 i 17. Són dues coreografies de Tao Dance Theater, una companyia de Pequín que sempre titula les obres amb números. Pel coreògraf Tao Ye, és una decisió artística.
12: És igual que la música clàssica, que també hi ha moltes peces titulades amb números. D'aquesta manera en podem treure la part narrativa i centrar-nos en la puresa de l'art. Per això trio els números.
10: Els dos espectacles, que ja han venut totes les entrades, es faran el 30 i 31 de juliol.
0: Ara sí, moment per repassar l'actualitat esportiva. Nil Piera, bon vespre.
13: Bon vespre.
0: Fermín ha explicat en una entrevista que podreu sentir aquesta nit al Tu Diràs, des de l'estatge a Anglaterra, que la seva recuperació avança molt positivament.
13: El migcampista ha explicat que reapareixerà el Gamper el proper 19 d'agost després de la fractura que va patir el seu peu dret al maig.
0: Ens ho explica l'enviada especial a St. George Park, Marta Ramon, bon vespre.
14: Bon vespre, Fermín, atès als micròfons de RAC1 després de l'entrenament, i ja el veiem somriure perquè veu la llum al final d'un estiu molt complicat emocionalment per haver-se perdut el Mundial per lesió. Ja sap quan podrà tornar a jugar.
15: Bé, estic molt bé, la veritat que tenia moltes ganes de tornar amb l'equip i a poc a poc estic entrant en la dinàmica, i la intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé podria jugar uns minuts.
14: Després del Gamper, per tant, tindrà ja protagonisme a la Lliga en l'arrencada el dia 23. El del Campillo creu que la fam de l'equip quedarà intacta malgrat haver guanyat dues lligues consecutives davant el Madrid d'Mbappé i el fet que molts companys hagin guanyat el Mundial. No li fan por els reforços que estan fent el club de Florentino i confia plenament en les possibilitats de guanyar la Champions aquesta temporada. L'expedició s'hi ha sumat avui, per cert, ja al migdia, Rafinha, que treballarà sota les ordres de Hansi Flick.
0: Gràcies, Marta. A la resta del futbol català, dia que carregat d'amistosos. Anem primer a Sabadell, on tot just acaba de començar el partit contra el Manresa. Miquel Pasqual, bon vespre.
16: Bon vespre, sí. Minut 6 de partit, el tercer amistós de pretemporada del Sabadell, que l'enfronta al Manresa de la segona federació, un rival propici en principi per buscar la seva primera victòria en la preparació de cara al retorn a segona divisió. De moment 0-0 el marcador, tot i que el Sabadell ha tingut una primera ocasió per avançar-se amb una pilota al pal de Rahmani. Tot plegat el dia en què el conjunt arrequinat ha anunciat el retorn de Xavi Moreno, l'autor de l'últim gol en el 4-0 de la final de l'ascens contra el Zamora. Va disputar l'última temporada com a cedit del Valladolid i ara torna en propietat amb contracte fins al 2029.
0: I també fa pocs minuts que ha acabat a Vilablareix l'amistós entre Girona i Castelló. Allà hi tenim el Joan Ferrer. Bon vespre.
17: Bon vespre, acaba de finalitzar fa tot just uns instants aquest Girona-Castelló que ha acabat amb un empat a 3 aquí a la ciutat esportiva del Girona a Vilablareix. Els gols locals han estat obra de Brian Hill i Bannat per partida doble. Quique Álvarez no ha pogut comptar amb Esprilla, Gazzaniga, Ethan, Porto, Morante i Justin per lesió, a banda de Sigankov per un procés víric. El següent compromís de l'equip gironí serà aquest proper dissabte davant l'Arsenal a Montilivi en el tradicional trofeu Costa Brava.
0: Gràcies, Joan. I l'encarregat de tancar la jornada serà l'Espanyol, Nil.
13: Els blanquiblaus disputaran el primer partit de la gira per Anglaterra d'aquí 10 minuts contra el Burnley, equip també en propietat de l'Ampeis.
0: Gràcies, Nil. A aquesta hora són les 8:35. Tanquem aquesta primera part del 9C que hem fet l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mossos pesa aquests dies quins són els grans invents de la història de la humanitat.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Ja seré aquí la quarta onada de calor de l'estiu. És horrorós, però és cert que la calor extrema posa l'ésser humà a lloc, perquè ens pensaven que el progrés consistia a inventar coses noves, però arriba una onada de calor i el millor remei és moure un tros de cartró davant la cara. Ens imaginàvem el futur volant amb cotxes i al final el futur és una persona ventant-se, com el segle XV. Hem omplert el món d'objectes intel·ligents i quan puja la temperatura o plou, els protagonistes continuen sent un ventall i un paraigua. Hi ha invents que no han necessitat mai cap actualització. El paraigua continua sent un pal amb una tela, el ventall continua sent un cartró plegat. En 4.000 anys ningú ho ha millorat, i no cal. Estan tan ben pensats que no els cal treure un model nou cada any. Per això no existeix el ventall 17 Pro Max. Ridícul tot plegat. Potser això ja està succeint, però penso que el darwinisme també s'hauria d'aplicar als objectes, no? Perquè què creieu que trobaran de nosaltres els jaciments arqueològics de l'any 4026, a banda de la grua de les obres de Montcada? Un cruçador de festucs? Ni de broma. Un iPhone? Impossible. Necessita funda, protector i una assegurança per sobreviure. Llavors, què hi trobaran? Doncs un ventall, un paraigua i una pinça d'estendre la roba. Sincerament, penso que els millors invents no són els més intel·ligents. Són els que continuaran funcionant quan el món se'n vagi a Norris.
2: RAC 1. Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
3: Increïble!
2: Només dient-los que el sofà és de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
4: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
5: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Bar Sant Xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1 i RAC més 1.
6: Escolta, navega, descarrega, informa't.
5: I escolta el que vols quan ho vols.
6: Tot a l'aplicació.
5: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Fa un any i mig vam conèixer un cas rocambolesc, el robatori d'un gos a l'Alt Empordà que ha quedat sense resoldre. Avui, per tancar el No ho sé, recuperem aquella secció del sumari obert en què la periodista Anna Ponsí parla d'aquest cas.

0: Aproximadament una vegada al mes ens acompanya en aquesta secció l'Anna Ponsí. Anna, com estàs?
1: Bona nit. Molt bona nit a tots.
0: En aquest sumari obert. Avui fem una nova edició i la volem dedicar a parlar d'un cas força recent. De fet, fa just un any, el cas del Lucky, o del Lucky, aquest gos de Navata, a l'Alt Empordà. Aquí fa, doncs això, un any just, el van robar del pati de casa seva i encara no se sap ben bé què és el que va passar.
2: Potser recordareu que mesos enrere us vam parlar de l'onada de robatoris de border colliers a diversos pobles de l'Empordà i de les comarques de Girona. Doncs bé, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver segrestat en Lucky.
0: A veure, per qui estigui una mica desubicat, explica'ns què és el que va passar exactament amb aquest gos.
1: Doncs mira, com tu deies, l'11 de novembre del 2024, la propietària d'en Lucky, que és una noia jove que viu en família amb els seus pares a Navata, va trucar al seu pare, en Josep, i li va dir: el gos no és a casa, l'he buscat per tot arreu i no el trobo.
3: Devien ser cap a les 11, que em va trucar la meva filla i deia que no trobava el gos. I com a deu estar per dins i no te n'has donat compte. I diu: no, que dins no hi és, i l'he buscat per aquí fora al carrer i tampoc ho veig. I després vaig dir: bueno, doncs deixa'm mirar les càmeres. I després anar buscant no minuts aquests, després vaig quedar bastant parat de que el que veia, perquè això sí que no m'ho hagués pensat mai, de que en robessin el gos d'aquesta manera.
1: I què és el que deia en Josep?
0: Clar.
1: Doncs ell és el pare de família, com ja us podeu imaginar. Sí. Ens acompanyaran aquest relat explicant una mica com ha evolucionat aquest cas i ens descriu què es veuen a les imatges de la càmera de seguretat que ell té instal·lada al pati de casa.
3: Es va veure, doncs, que un cotxe s'anava acostant, s'anava apropant a la acera, s'aparcava, baixava algú, el conductor, i després el gos, doncs, anava cap allà com per a saludar-ho. El gos posa els peus allà al costat de la valla, com si per fer-li manyagues, i ell va ser quan ja ho va estirar. Després, de cop no podia estirar-ho perquè pesava molt, va pujar al damunt de la valla i després d'allà ho va acabar d'aixecar i entrava dins el cotxe.
1: El robatori va ser a les 9:47 del matí, segons la càmera de seguretat. El vídeo, que poques hores després ja corria per les xarxes socials...
0: Sí, anava a dir, qui més qui menys ha vist les imatges que descrivia ara el Josep.
1: Sí, totalment. I això va generar molt d'impacte i segurament, si no fos per aquestes imatges, avui potser no estaríem parlant d'en Lucky, no? Perquè és el que va generar més impotència, més moviment, és aquesta sensació de que veus aquell animal tan innocent que va com a saludar algú i aquest algú, doncs, l'agafa, fa una estrebada i se l'emporta.
0: Clar, què és el que fa el Josep després de veure aquestes imatges? Perquè una cosa és que el gos hagi marxat o s'hagin deixat una porta oberta i s'hagi perdut, i l'altre és que hi hagi una intencionalitat a darrere, no?
1: Clar, i quan veus que és tan evident que es tracta d'un robatori, doncs ell se'n va directe cap a la comissaria dels Mossos de Figueres. Abans contacta amb alguns veïns del poble de Navata, que té uns 1.500 habitants, que està entre l'Alt Empordà i la Garrotxa, i aprofitant, doncs, aquestes coneixences, el que fa és demanar més imatges.
3: Quan estaves testificant amb els Mossos, això devien ser cap a la quarts d'una a la una, ja m'enviaven whatsapps als meus companys de dir: aquí ja tenim el número de matrícula. Després ja els hi vaig donar als Mossos, allà mateix, mireu, i aquí ja vam començar a fer trucades.
1: Quin Josep va fer una mica d'investigador amb els veïns.
0: Clar, que en
1: la
0: principi
1: matrícula...
0: dius, mira, anem per bon camí, no? Perquè ell té la idea de dir: demano qui sé que té càmeres, a veure si saben qui és la matrícula, li envien la matrícula, penses, a veure, resoldrem alguna cosa, no?
1: Llavors, a partir d'aquí es comença a estirar el fil. Ràpidament la policia, que té base de dades, descobreix que la furgoneta és propietat d'un guixaire de Cornellà de Terri, això és el Pla de l'Estany. El truquen, l'home explica que ell no acostuma a portar aquest vehicle, però que, en canvi, el condueix normalment un tal David, un noi que treballa per la seva empresa, i el que fa és facilitar el contacte d'aquest noi als Mossos d'Esquadra. La policia el truca. Segons l'atestat al qual hem tingut accés, detecta ja un cert nerviosisme el policia que el truca, i finalment el citen perquè vagi a comissaria.
3: Varen fer venir el cotxe, se'l van estar mirant a dins i varen trobar el collar del gos. Li varen fer unes quantes preguntes, l'altre es va declarar que no deia res, i és clar, aquí ja el varen deixar anar cap a casa. Al cap de 10 minuts tornava a sortir d'allà, sapiguent que el gos havia estat allà dins del cotxe i sapien que hi havia les proves.
1: Clar, ens hem d'imaginar la furgoneta, la policia científica, que fins i tot, doncs, va aixecar acta, agafa i mira l'interior i troba pèl blanc, pèl negre, I després troba, ell deia, en Josep deia, el collar, el que troben és la placa metàl·lica amb el nom d'en Lucky i el mòbil, que també dius,
0: home,
1: quins lladres, no?
0: Clar.
1: La qüestió és que amb tot això són proves irrefutables que l'animal, com a mínim, ha estat a dins d'aquell vehicle, però clar, el que han de demostrar és que realment aquest David sigui el que portava el cotxe, que sigui el que ho va robar. Com deia en Josep, ell demana un advocat, manté silenci, però atenció a aquesta dada, en David no va sol a comissaria.
3: El va acompanyar el seu sogre, que és el gruista que porta la grua municipal de Banyoles.
1: Quedeu-vos amb aquesta dada. El gruista municipal de Banyoles, que és un home que treballa per una empresa que té la concessió de l'Ajuntament per endur-se el dipòsit als cotxes doncs, que estan mal aparcats a la ciutat.
0: I el conductor, que ara mateix no sabem si és el David o qui és, no anava sol en el moment del robatori del gos.
1: Exacte, no es presenta sol a comissaria, però és que a robar el gos, suposadament, tampoc es presenta sol. És a dir, el que veuen les càmeres de seguretat, i si reviseu les imatges, es veu clarament com hi ha el conductor que és el que baixa i roba el gos, i al costat
0: hi va una
1: segona persona, un copilot, que en aquest cas és un home més corpulent, que porta mascareta i que no és possible identificar-lo amb les imatges. Què fan els Mossos? Doncs citen a declarar també, com et deia, el propietari de la furgoneta, en aquest cas és el guixaire que us dèiem de Cornellà de Terri, que és l'amo del cotxe, li ensenyen les imatges del moment del robatori, identifica el seu vehicle sense cap mena de dubte, no arriba a identificar el conductor, aquest noi que s'emporta el cotxe, però deixa molt clar que aquest vehicle només el porta un dels treballadors, que pot tenir-lo 24 hores al dia, que el pot tenir tota la setmana, exactament, i que normalment treballa amb un altre company. És a dir, que normalment van en binomi i que potser el seu company sap alguna cosa.
0: I el citen a declarar, també.
1: Exacte, citen el que normalment va
0: amb el David.
1: Exacte, treballant. Llavors, què explica? I això és molt rellevant. Ell explica que cap a les 9 del matí del dia 11 de novembre del 2024 el seu company han d'anar a treballar en una obra, en aquest cas a la zona de Canet d'Adri, que això és a prop de Girona, i a les 9 li diu, mira, me n'he d'anar, que tinc hora al dentista. Marxa amb la furgoneta i diu, ja tornaré. I cap a 11:45 aproximadament, segons el seu testimoni, torna una altra vegada en aquesta obra que estan fent a Canet d'Adri. Per tant, perquè ens entenguem, en David agafa la furgoneta i
0: desapareix una estona.
1: Exacte, s'absenta durant aquesta hora. Segons la policia, podria encaixar que en aquell temps que ell marxa, doncs, pot passar això. Què passa? Que també hi ha un altre factor interessant, que és que el propietari de l'empresa i del vehicle truquen en David, però en David no li agafa el telèfon, però resulta que està acompanyat d'aquest altre treballador. Què fa el propietari? Truca en aquest altre treballador i aquest posa el mans lliures, demana manera que hi ha un moment en què el propietari de l'empresa de guixaires li diu, vosotros habéis ido con la furgoneta a robar el perro, o a robar un perro, perquè clar, ell vol esbrinar què ha passat durant aquesta estona. I aquest company diu que en David es posa molt nerviós, i són indicis que la policia va posant en el seu atestat.
0: A tot això m'imagino que en Josep i la seva família es van posant cada vegada més nerviosos, fins i tot crec recordar que munten algunes batudes per si l'han agafat però després potser l'han deixat anar, no?
1: Exacte.
0: Per la zona amb el Lucky.
1: Hi ha la possibilitat que l'hagin deixat anar o l'hagin deixat lligat en un arbre, és a dir, alguna cosa per l'estil, fan batuda, no troben res i davant una mica la desesperació i la situació que s'està vivint a casa seva, en Josep decideix fer una maniobra i és que decideix trucar en David al mòbil.
3: I vaig parlar el segon dia, vaig dir que volia quedar amb ell i que portava diners al damunt, que si me tornava el gos jo el pagava o que en digués i que me volien portar el gos i que atrevia la denúncia. I ell deia que no, que treu la denúncia primer i després parlem del gos. I vaig dir, doncs, que així no. Va dir, però quedem a Banyoles i ens veiem. I quan pujava cap a Banyoles, a mig camí me truca i em diu que no ens podem pas veure. I, bueno, vaig haver de tornar a recular.
1: Dèiem abans, en Josep té aquest instint investigador, no? Allà va buscar les matrícules, els veïns, doncs el que fa aquí és que no es dona per vençut, se'n va a Banyoles, troba la finca que està situada darrere de la policia local de Banyoles, no t'ho perdis, i aconsegueix unes imatges d'unes càmeres on es veu clarament com 20 minuts després del robatori la furgoneta que havia estat a Navata robant en Lucky està entrant per un camí cap a la finca del de la grua, que recordem és el sogre d'en David. I ell està convençut que l'animal és allà.
0: Però no sap si està allà, si està viu o si està mort.
1: Podríem dir que ho té bastant clar.
3: En Lucky crec que està molt ben enterrat, perquè no sortia la llum.
1: Per tant, no hi ha cap esperança per ell de que en Lucky pugui estar viu, i més després del temps que ha passat.
0: Clar, això t'anava a dir, passa el temps, i a les xarxes tothom en va anar a ple. Jo recordo aquells dies, no? Tothom comentava aquest cas. També hi havia missatges contra el qui se suposa que és el presumpte lladre.
1: Sí, ja saps que avui en dia anem molt ràpid en trobar les persones a les xarxes i és veritat que de seguida apareixen fotos d'en David, l'acusen d'assassí, expliquen tota la seva vida privada, si té fills, si no té fills, si està casat, on viu. El club de futbol on fa d'entrenador en aquell moment el fa fora. També el fa fora el guixaire, el propietari del vehicle, davant la situació de que pugui haver sigut víctima d'un engany pel seu treballador, doncs decideix fer-lo fora. I en aquell moment la filla d'en Josep rep una trucada.
3: Al cap de 2 o 3 dies va rebre una trucada amb un número desconegut i l'amenaçava de que li trauria tots els diners del banc si no li trevia la denúncia. I això va manar a denunciar-ho perquè ella va reconèixer que la veu era d'un d'ells.
1: Per tant, hi ha dues denúncies a la comissaria, una pel robatori del gos, sí, és increïble, i l'altra per amenaces.
0: Clar, i aquí la pregunta, a banda de qui ho ha fet i què ha passat amb el gos, és el per què. Per què algú vol robar concretament a aquest gos del Josep?
1: Clar, i aquí és on quan comencem a veure ja el quid de la qüestió, és a dir, quin interès podria tenir robar aquest gos concretament, clar, que a més no era ni border collie pur.
0: No tenia pedigrí, no?
1: No, era una barreja, era un gos mestís, barreja entre pastor alemany i border collie.
0: Per descartar el mòbil de dir econòmic, de revendre'l, no?
1: Exacte. I per criar, no? Perquè sí. Estava esterilitzat. Per tant, tampoc hi havia aquesta opció. Llavors, en aquest punt, el que fan és intentar lligar caps per entendre què ha passat i en un primer moment es plantegen això que tu deies, no? La possibilitat d'un robatori per cria d'animals. Hi ha una trama de robatori de gossos, això també s'ho plantegen. Però de seguida en Josep recorda, i aquí atenció, uns incidents amb el seu veí de nom José. Hem d'entendre un veí que té la tanca enganxada. Cases són cases així de quatre vents, que es diuen, sí, no? Aïllades, però les tanques estan enganxades.
0: Del terreny.
1: Per tant, com són veïns, no? Llavors, aquell estiu, uns mesos abans del robatori d'en Lucky, aquest home va anar a casa d'en Josep a dir-li que té un nen petit, en aquell moment d'uns 4 anys, que a l'hora d'anar a dormir, cap a les 8 de la tarda, a l'estiu, doncs es despertava perquè en Lucky bordava.
3: Al cap d'uns dies ja em vaig trobar que em va tirar unes bosses d'escombraria i estaven allà dins el pati. I després, l'endemà, al cap de 2 dies, em va tirar uns pots de pintura.
1: En aquest moment en Josep ho fa saber a l'Ajuntament de Navata, l'Ajuntament es posa en contacte amb els Mossos i van allà.
0: Escolta, el meu veí m'ha tirat això, aquestes escombraries, pots de pintura, que és el que passa.
1: Clar, però
0: no?
1: Jo li deia en Josep, però tu quines proves tens exactament de que hagi estat el teu veí?
3: Els Mossos varen veure i ells mateixos ja varen dir que no feia falta ser un Sherlock Holmes, perquè la pintura es veia clarament d'on la tires. Si tu tires un pot de pintura veus exactament d'on la tires, si estàs de dins a casa seva, darrere el pati. Vull dir, és que ningú més hauria d'haver entrat d'algú a dins del seu pati. Vull dir, ja sabem que és ell, el 100% segur.
0: Clar, per la trajectòria, no?, que té la pintura.
1: El veí, però, ho va negar tot, els Mossos van aixecar acta i tot plegat va quedar aquí.
0: Clar, però el veí aquest té alguna relació amb el David, que és qui portava la furgoneta del guixaire? Es coneix d'alguna cosa o de res?
1: Sí, heu anat seguint el relat, ara bé, com diguéssim, el moment que jo recordo en el seu moment, quan ho vaig saber, que va ser com? Va, ara ho entenc tot. Llavors, potser us heu preguntat això, no? Quina relació té aquesta història amb Banyoles? Perquè recordem que ha anat sortint en el relat,
0: sí,
1: d'acord? Hem parlat d'en David, del presumpte lladre, que viu a Banyoles, del seu sogre, en Joaquín, que hem dit que també és el gruista municipal de Banyoles. Doncs atenció, el veí d'en Josep, aquest tal José, és policia local de Banyoles.
0: Ah.
1: I aquí és quan la policia o els Mossos veuen una certa connexió. I és quan en Josep realment pensa que aquí hi pot haver hagut un encàrrec del veí que està fart del gos i el gruista municipal suposadament utilitza el seu gendre per anar a robar el gos. Tot això presumptament.
0: Clar, té el seu sentit.
1: I sota investigació.
0: Clar, després que va passar un mes d'aquest robatori, hi ha una associació animalista que la formen juristes, que és l'Exànima, que també presenta ells presenten denúncia davant la fiscalia, no?
1: Podríem dir que són els que donen l'impuls definitiu a la causa, perquè els Mossos comencen a fer un atestat, però diguéssim que presenten unes primeres diligències al jutjat, però l'atestat, allò gros, sí, amb tota la informació i tot plegat, no ho fan fins al cap d'un mes. que coincideix quan l'exànima va davant de la fiscalia i denuncia el que ells anomenen una allau de robatoris de border collies a les comarques de Girona. Hem parlat amb una de les juristes de l'exànima, l'Eva Díaz, i ella explica que detecten a les xarxes informació sobre creuament de border collies i pitbulls.
4: Tenien una trama de cria il·legal de gossos, creuament de races de gossos, presumptament també per fer races de gossos aptes per baralles.
1: Però és que espera't, que ara ve un altre gir d'aquests que dius, mana meva. El tema és que a la denúncia ells comptabilitzen com a mínim 6 casos de possibles robatoris de border collies per fer o baralles o aquests encreuaments. Aquesta és la sospita que ells tenen. Però és que entre aquests gossos n'hi ha un que s'anomena Collie, sí, que és veí de Caldes de Malavella, i atenció, perquè aquest gos, un dels veïns del gos, és un nebot del gruista municipal de Banyoles.
0: Ui, quines casualitats,
1: no? I l'exànima, sí, remenant a les seves xarxes socials, i això està inclòs a la causa, troba fotografies de creuaments d'aquests gossos que et deia, de pitbull i border collie. Llavors, una de les hipòtesis de l'exànima és que el gruista, que suposadament té experiència amb el nebot en buscar animals d'aquest tipus, sí, podria haver col·laborat amb tot això. Però no està investigat aquest nebot.
0: Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Clar, tot aquest procés, el propietari del Lucky i aquesta entitat, com dèiem, animalista, l'exànima, ells critiquen d'alguna manera l'actuació dels Mossos i també el cap concretament de la comissaria de Figueres. Per què?
1: És que aquesta història encara s'embolica més, Anna.
0: Ja no,
1: és que ara
0: no puc creure.
1: Sí, resulta que en Josep explica que poques hores després del robatori, el gruista que dèiem, resulta que va fer una promesa al cap dels Mossos d'Esquadra de Figueres.
3: Em va trucar a l'Alfons i em va dir que havien fet anar el cotxe i que després el gruista de Banyoles, el que porta la grua, li havia dit que demà al dematí portaria el gos. I vaig dir, bueno, i ara aquí què? Ens quedem la nit sense el gos? I va dir, no, jo confio en ell, i m'ha repetit moltes vegades que demà m'ho portarà. I com va ser l'endemà, doncs no hi havia gos.
1: Quina és la hipòtesi? Tant de l'exànima com d'en Josep. Doncs que el cap dels Mossos va arribar com una mena de pacte no escrit amb aquest senyor de la grua, en el que suposadament el de la grua li va com dir
0: ja
1: que tenia manera de trobar el gos.
0: Sé on és, o he estat implicat o no, però t'aconseguiré aquest animal, no?
1: Per tot plegat, l'exànima va arribar a presentar una queixa davant del síndic de Greuges, la Comissaria General d'Inspecció i Avaluació i la Divisió d'Afers Interns de la policia catalana, van mirar-se aquest cas. Hem de dir que no ha acabat amb res, hem consultat fonts properes a la investigació. No li han obert cap expedient al cap dels Mossos d'Esquadra de Figueres, que dèiem que es deia Alfons, no?
0: Sí,
1: escoltàvem ara fa un moment. Però la jurista de l'entitat, l'Eva Díaz, insisteix que davant d'una confessió així, ella considera que això és una confessió, doncs el cap de Figueres havia d'actuar immediatament.
4: És una cosa totalment irregular. Per què? Perquè si un policia té davant una persona que es confessa autora dels fets, el que no entenem és per què no es practica una detenció, per què no els Mossos acompanyen fins a on està el gos i per què se'l deixa marxar aquest senyor.
0: Per tant, diu que li portarà el gos el matí següent, no li porta, però la jutgessa de Figueres sí que demana que li entreguin el gos.
1: Exacte, mesos després, la jutgessa de Figueres, la del número 6, té oberta aquesta investigació i dona 3 dies als investigats, que estan investigats formalment per un furt, el veí, el policia local i el de la grua, que com que, diguéssim, hi ha l'opció de que pugui estar en algun lloc el gos, i els diu, us dono 3 dies perquè me l'entregueu. Davant l'opció que no ho facin, es reserva la possibilitat de donar una ordre d'entrada a la finca que dèiem de Banyoles amb una excavadora per fer forats i veure si en Lucky o altres animals puguin estar enterrats allà,
0: sí,
1: i la possibilitat que la policia científica també hi estigui present. Això és una cosa que va demanar l'exànima i l'acusació particular i que de moment tant la fiscalia com la jutgessa s'hi han negat, en el sentit que potser no és prou proporcional entrar en una finca, començar a fer aquest remenament i veurem com acaba. Però en tot cas han passat ja fa molts mesos els 3 dies i aquí ningú ha entregat res.
0: Clar, això dèiem justament avui fa un any i no s'ha resolt, no sabem què és el que va passar realment.
1: Això segueix obert. Com et deia, al febrer van detenir en el sogre, doncs això del presumpte lladre, el gruista aquest de Banyoles, el feien anar a firmar cada dia, l'Audiència de Girona ho va tombar i ara actualment doncs ja no ha d'anar a firmar cada dia, i ara doncs segueixen això, investigats aquestes 3 persones, però l'exànima i l'acusació particular demanen que siguin acusats de maltractament animal i no només de furt.
3: Això és un maltracte animal i tenen que pagar tal qual.
4: Si una vegada requerits els presumptes autors, els investigats, i no han entregat el gos, aquí també hi ha una presumpció de que han matat el gos, perquè l'última vegada que aquest gos es va veure en vida el tenien ells. Per tant, si ells no diuen on estan, es presumeix que el gos s'ha mort. S'ha mort a mans d'ells, per tant, també es compliria el tipus del maltracte animal.
0: Clar, i a banda de maltractament, hi ha un valor econòmic, no? Perquè aquest gos té un valor, més enllà del que pugui costar el gos en si, però el valor que té també per la família.
1: Exacte, aquí hi ha un valor econòmic i del valor que pot ser comprar-lo, que en aquest cas no el van comprar, el van anar a buscar, doncs, això d'una camada que els ensobrava un, per dir-ho d'alguna manera, i se'l van quedar a ells, no? I dèiem abans que a més a més, és un encreuament, border collie i pastor alemany, per tant, el valor, podríem dir, no és tan alt com si fos raça pura, perquè funciona així. Hi ha un informe pericial firmat per un veterinari que calcula que aquest gos val entre 600 i 1.200 euros, que això seria el valor doncs això, monetari, però hi ha un valor moral. Clar. I diuen que aquest arriba fins als 10.000 euros. Llavors, i això és molt interessant, la llei de benestar animal diu que els animals són éssers que senten, en castellà és seres sintientes, no? Sí. Que per tant poden arribar a sentir. Per tant, no són coses. I el delicte
0: això
1: de furt...
0: Això va canviar no fa tant, perquè la llei no ho recollia d'aquesta manera.
1: Exacte. Llavors, què passa? Si no són coses, el delicte de furt exigeix que el que robes sigui considerada una cosa. Llavors, aquí ja estem sortint una mica. I, a més, la llei també estableix que furtar un gos pot anar per la via administrativa amb sancions molt quantioses. Què passa? Que les defenses dels tres investigats el que demanen és que se'n vagi per la via administrativa i paguin una multa o el que sigui. Que també, implícitament, és una manera que si pagues una multa o et reconeixen administrativament que ho has fet, és que potser ho has fet.
0: Clar.
1: En tot cas, s'ha de veure com acabarà tot això.
0: Clar, el que em crida més l'atenció de tot plegat és que sembla un cas... que al principi dèiem, està anant tot molt, molt ràpid, sembla més o menys fàcil de resoldre, però s'està allargant moltíssim.
1: S'està allargant molt i potser t'estàs preguntant, i l'altra part, l'altra banda, què diu, no?
0: Clar.
1: Llavors aquestes tres persones segueixen investigades, tenen advocats, que el que fan és plantar cara, com no pot ser d'una altra manera, en aquestes situacions, no? Que és defensar, i el que estan fent és presentant recursos a cada resolució. Realment, recurs contra recurs, ha arribat un punt que ja no saps on està. A més, aquests advocats van ser Mossos, han sigut policies locals, fins i tot han exercit de caps en policies locals com Roses, Banyoles...
0: Anava a dir, no seran de Banyoles, també.
1: Sí, un d'ells, un dels advocats, va ser cap de la policia local de Banyoles i llavors estan fent ara la defensa, amb excedència, estan fent la seva feina com a advocats. No han volgut fer declaracions, sí que d'alguna manera em transmeten que mai havien vist un cas com aquest, en el sentit de que, segons ells, s'esmercessin tants esforços judicials i policials amb un atestat que té més de 100 pàgines pel robatori d'un animal, i també creuen que els seus defensats estan sent víctimes del que anomenen ells el populisme punitiu, no? Jo no sé si té un futur gaire espectacular, també t'ho dic. No, vull dir que no sé com acabarà, però una part creu que l'audiència ho acabarà arxivant i acabarà amb poca cosa, i l'altra part està batallant perquè realment es consideri un maltractament animal, un delicte de coaccions...
0: Jo crec que és important parlar-ne, perquè potser per la gent que no ha tingut mai un animal de companyia, no ha tingut mai un gos, o és igual, un gat, però sobretot penso en els gossos, no? Potser no li dona la importància que realment té, que són com un membre més de la família. Ja sé que és un tòpic que sempre es diu, però és que realment és així, no? Els que hem tingut la pèrdua d'algun animal de companyia un gos, es passa fatal. I
1: és el que deia en Josep, és un membre més de la família, clar, clar. I ha estat un trasbals per ells.
0: Doncs esperem que es pugui resoldre, o que com a mínim el Josep i la seva família puguin tenir una explicació i que això tingui conseqüències pels qui se'n van endur el Lucky. Anna, gràcies, que vagi molt bé. Fins d'aquí uns dies. Que vagi bé. Bona nit.
5: Les 9 i 3 minuts. Actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bona nit.
6: Bona nit.
5: Un incendi crema des de fa poc més d'una hora en una nau al carrer Can Bordoll de Sabadell.
6: El foc afecta principalment uns palets de fusta i material de l'exterior d'aquesta nau de dues plantes. Els bombers hi treballen amb 8 dotacions terrestres i una trentena d'efectius. Per aquest incident, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 270 trucades.
5: El primer dia de la nova onada de calor ha fet enfilar els termòmetres fins als 40 graus a Lleida i també a la Vall d'Aran. Aquest estiu ja s'han superat els 40 graus 13 dies en algun o altre lloc de Catalunya. Martí Oliveres, i demà més calor.
7: Sí, demà probablement tornarem a superar aquests 40 graus, potser 41 graus als punts més càlids de Ponent, cap a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida, fins i tot a la Catalunya Central ens podem acostar aquests 40 graus, moltíssima calor, i atenció perquè va per llarg, n'hi ha per dies, com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve, i podria ser que s'allargués encara fins a finals de la setmana vinent aquesta calorada, aquesta tercera onada de calor de l'estiu, que també ens portarà cada cop nits més feixugues. Costarà descansar també de nit i tindrem aquest avís que ja és vigent per la propera nit i matinada de calor nocturna per part del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Gràcies, Martí. Investiguen l'accident laboral a la mina de Súria, on ha mort un jove de 26 anys.
6: L'alcalde del municipi, Albert Cubaró, ha dit fa una estona al 9C que encara no poden concloure exactament què ha passat.
8: S'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments, recollint la informació en aquesta fondària entre aquests 750 i 900 metres, justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
6: En aquesta mateixa mina ja hi van morir 3 joves geòlegs el 2023.
5: Els Mossos havien detingut fa 15 dies la dona assassinada a mans, suposadament, de la seva parella ahir a Barcelona.
6: Segons avança aquesta hora el caso, que cita fonts judicials, la dona havia pagat els seus fills menors d'edat i la seva parella. La policia catalana hi va acabar intervenint. Després va quedar en llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars. La policia investiga el cas. L'home s'ha lliurat aquesta matinada als Mossos i està detingut acusat de matar la seva parella.
5: Els esports, Xavi Rocamora, bon vespre.
9: Bon vespre.
5: Què fareu, el tu diràs.
9: Avui entrevista amb Fermín, el migcampista andalús, és ja a la recta final de la seva recuperació i ens ha posat data pel seu retorn. Espera poder reaparèixer el dia del Gamper, és a dir, el 19 d'agost. Ens ha atès des de la concentració del Barça a l'estada de pretemporada a Terres Angleses. Sentirem la conversa sencera. Una concentració, per cert, a la que avui s'ha afegit Rafinha, un dels mundialistes que faltaven per arribar, i encara en queden 10, que no tornaran fins al 12 d'agost. Més enllà d'això, avui també pendents dels amistosos dels tres equips catalans que juguen al futbol professional. L'Espanyol, per exemple, que a aquesta hora s'enfronta al Burnley anglès, ara mateix al quart d'hora de joc amb empat a un al marcador, i a segona divisió també en joc a aquesta hora el partit del Sabadell, que s'enfronta al Manresa, de moment amb empat a 0 a la mitja part, i el que ja ha acabat és el partit del Girona contra el Castelló, abans ho dèieu, amb empat a 3. Ho repassarem tot plegat al tu diràs, avui fent tertúlia amb l'Àlex Almàs i el Francesc Latorre.
5: Molt bé, gràcies, Rocamora.
9: Fins ara.
5: Els del 9C ho deixem aquí, tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.
10: Entrevistes, temes virals, podcast.
11: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
10: El portal de RAC1. La repesca, amb Marina Arbós.
12: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem il·lustres execrables, com ha de ser una primera cita, i Albert Pijuan amb el seu llibre El carril del mig i els maldecaps que porta aquesta dèria. Com cada dimecres a aquesta hora, però, arrenquem amb el Santi Jiménez i el Malcom Otero i els seus meravellosos il·lustres execrables. Avui descobrim qui era realment Erwin Schrödinger.
13: Oh, village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
14: Santi Jiménez, bon dia.
15: Bon dia.
14: Malcom Otero, bon dia.
16: Molt bon dia.
14: Avui què?
15: Avui hem d'agrair als oients que també ens col·laboren a la secció.
14: Sí?
15: Bueno, al programa, millor dit.
14: No, són fantàstics, els oients és el millor.
15: Mira,
14: que tenim.
15: I concretament a Xavier Mugarren Montaner, de Sant Cugat del Vallès,
14: sí,
15: que ens va posar, ens va enviar un missatge fa un temps, i ens va posar en la pista d'un personatge en el que mai nosaltres havíem pensat, perquè nosaltres som bastant tontos i de lletres. Perquè parlarem d'un gegant de la física, amb Premi Nobel inclòs, eh?
16: Premi Nobel, eh?
14: Hòstia, ara sí, ara sí.
15: I l'aportació del qual a la ciència és indiscutible, tot i que no tenim ni patata de què dieu i en què consisteix. Però que també era, no es podia saber, un home contradictori, com el seu famós gat, que mostrava les paradoxes i interrogants als quals abocava la física quàntica, que ha servit per il·lustrar... El gat de Schrödinger.
14: Ah, sí.
15: Que ha servit per il·lustrar paradoxes a les quals superposa una situació i la seva oposada alhora, realitzant... Ell es pensava que feia un gran favor a la ciència, però en el fons va fer un gran favor a la política i als tertulians.
14: Sí, sí.
15: Perquè és l'argument del gat de Schrödinger, és l'argument favorit de qualsevol tertulià. No és estranyar que utilitzés paradoxes perquè ell mateix n'era una en potes. Perquè era un home que...
14: Quatre, concretament.
15: Sí.
14: Com els gats.
15: Era un home que era austríac i irlandès.
16: O sigui, o no, era austríac o no. A la vegada era austríac i no era austríac.
14: Sí. No queda molt bé austríac i irlandès.
15: Pues ja ho veuràs. Estranya, no? Que era contrari als nazis.
16: O no.
15: Però no. No. Que estava casat amb la seva xicota de tota la vida.
16: Però
15: no, perquè se li posaven davant... Anava deixant totes les senyores prenyades que se li posaven per davant.
14: Prou.
15: I a més, per si faltés un duro pel quarto, amb els anys es va derivar a ser un reconegut pederasta. Això, sí. Parlem, com ja hem dit, de Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, més conegut com el de gat de Schrödinger.
14: O sigui, estem davant d'un personatge que no sabem si és malparit o no, perquè és una mica de tot.
16: No, és Schrödinger. I no és malparit a la vegada.
14: És a la vegada.
16: Sí, bueno, sí, sí. Una mica
14: bueno, de fet, tots els exagrables són una mica així. No, bastant malparit i bastant
15: poc. Però aquest és més paradoxal.
16: Vaig trucar un amic meu alemany per preguntar com es deia, perquè Schrödinger...
14: Schrödinger.
16: Schrödinger. Impossible que ho diguem bé. Schrödinger no ho direm.
15: De fet, hi ha moltes coses avui que no direm bé.
16: Schrödinger no ho direm.
14: Tampoc seria novetat, eh?
16: Exacte. Va néixer... Schrödinger.
14: Vaig a mirar una foto, perquè no el tinc al cap, com és en Schrödinger. Ulleretes petitonetes, d'aquestes rodonetes.
15: Té fotos amb bigotet, té fotos amb bigotet, després hi ha unes fotos de més gran. També.
14: Algunes de despentinat, d'una mica boig, d'altres que no tant. No, sí, molt de front.
15: Molt, de, molt, molt cap.
14: Molt de front, molt bé.
15: Bona ametlla.
14: Sí, sí, bon...
16: Va. Bueno, flequillo de carne, que deien els argentins.
14: Flequillo de carne.
16: Va néixer a Erzberg, que és com Stefan, amb una R més, però com Stefan, una localitat que està molt, que és molt, molt pròxima a Viena, a l'any 1885. Era fill de Rudolf, que no era un ren volador de Pare Noel, eh?
14: És un nom, a veure.
16: I Georgine. Una família que comptava, la veritat, amb un gran recorregut ja en l'àmbit de la ciència, per la qual cosa no li va resultar difícil trobar una vocació. Amb 11 anys va entrar en la Akademische Gymnasium, que és, vol dir en alemany Escola Secundària Acadèmica, però que és una de les institucions d'ensenyament mitjà més prestigioses. A la universitat va estudiar a Viena, rebent classes de Franz Serafin Exner, que és un mestre de l'estetoscòpia, teoria del color, etc., del qual va ser el seu assistent. Va donar classes de física i va sol·licitar el càrrec de privat docent.
15: O sigui, que
14: privat docent?
15: Aleshores, què va passar? Va arribar la Primera Guerra Mundial i va posposar el començament de la carrera acadèmica i pedagògica de Schrödinger. I el jove físic va servir, es va haver d'apuntar a la guerra, a l'exèrcit, i es va apuntar com oficial d'artilleria a les zones relativament pacífiques del front sud-est austríac. El 1917 va arribar a ser professor de meteorologia a l'Acadèmia d'Oficials Wiener Neustadt. Els seus horaris li deixaven...
14: Però era profe de meteo mentre durava la guerra.
15: Sí, donava classe de meteorologia als oficials. Ah, sí, vale, sí. Vale. Sí, sí, era com a l'Abel Caral.
14: Sí, sí, sí. Sí, sí, anar tocant la panxa i...
15: Exacte, anar tocant la panxa amb pantalons curts pel lloc i tal. Vamos, que va passar-se a la guerra tocant-se els ous.
14: Prou,
15: home! Com l'Abel
16: Caral. A l'any 1918...
14: Que és quan acaba, no?, la Primera Guerra,
16: guerra mundial. Va rebre una oferta per ocupar la càtedra de física teòrica de la Universitat de Txernitzi, que és actual Ucraïna, i després del col·lapse de l'imperi austro-hongarès, la ciutat va quedar situada a un altre país, de manera que va rebutjar aquesta oferta.
14: Clar, no és el mateix que t'ofereixin una plaça en un país que després de la guerra ja no hi és.
15: Ja no hi és.
16: La situació, la difícil situació econòmica el van obligar a buscar un nou treball, una nova feina. El 1919 s'incorpora a la Universitat de Jena com a assistent de física teòrica, però només es va quedar 4 mesos.
14: Però ja no parava aquest noi.
16: Sí, ja veuràs.
15: I no va arribar als exàmens del primer trimestre.
16: Ja que al setembre va marxar a Stuttgart per ser professor extraordinari de... Això de professor extraordinari m'agrada molt, eh? Soc professor extraordinari. De física...
14: És un càrrec, no? No és que li diguessin que era extraordinari.
16: Extraordinari. No. De física de l'Escola Tècnica Superior de la ciutat.
14: A Stuttgart.
16: Sí. Així tot, ben aviat, altres institucions li van començar a oferir condicions encara millors i el càrrec de catedràtic de física teòrica, incloent-hi les universitats de Wrocław, que és Breslau, Kiel, Hamburg i Viena.
14: Ah, això era casa.
15: Era el carmelet del mercat.
16: Tothom el volia.
14: El mercat d'estiu...
16: Es va decantar per la primera, o sigui, per Wrocław, o sigui, per Breslau. i va abandonar Stuttgart. Després de mig any només, eh? Però al final va tornar a canviar d'ocupació. Aquesta vegada per ser cap del prestigiós Departament de Física Teòrica de la Universitat de Zúrich. La qüestió, durava menys a un equip que Cancelo.
15: Sí, anava canviant tota l'estona d'equip. O sigui, estava 4 mesos i canviava, 4 mesos i canviava. Però a Suïssa la vida li va resultar una mica més estable tot, perquè bàsicament ell es va dedicar també a tocar-se una mica els ous, practicar molt l'esquí i l'alpinisme, i el seu temps a Zúrich va ser enfosquit perquè se li va diagnosticar una tuberculosi. I va haver de passar 9 mesos recuperant-se. Els Alps suïssos tampoc està tan mal. Ja. Els anys a Zúrich van ser això, que tenia temps per pensar, esquiar i les muntanyes, el van fer pensar molt i van ser més fructífers acadèmicament. Com tots vosaltres coneixeu, especialment els de l'informe PISA, és aleshores com va escriure la seva obra clàssica que tots heu llegit sobre la mecànica ondulatòria. El 1926, com ja sabeu, proposa el seu model atòmic publicant un article titulat Quantzingerung als Eigenberg Problem en la prestigiosa revista Annalen der Physik, que no, guarros, no és una revista porno. Annalen der Physik és anales de la física, no que por el culo te la
14: eis. Prou, home!
15: Sobre la quantització.
14: Sí.
15: Com un problema de valors propis de la mecànica ondulatòria que es convertiria al final en la famosa, que tots heu resolt alguna vegada i la sabeu de memòria, la famosa equació de Schrödinger, que li va, això li va del càrrec de catedràtic de física teòrica a la Universitat de Berlín, és a dir, que torna a canviar d'universitat, aquest càrrec que havia tingut com a catedràtic a Max Planck, Max Planck dimiteix, i de Planck li passen a
14: Schrödinger.
15: Oh!
16: El gato que está triste y azul,
14: sí.
16: Azul, que es como la versión inglesa, vol dir trist, és triste y triste, és una redundància. Bueno, anem al tema científic i ja demanem perdó, perquè igual estem una mica per sobre de les nostres possibilitats científiques.
14: Vale.
16: O no? O no.
14: Què vols dir, que ho explicareu bé?
16: O no, o no. I potser també estem una mica...
15: Estem amb la paradoxa.
16: Estem una mica també per la mitjana dels coneixements dels nostres oients.
14: Que o, dius,
16: no. O no,
14: ah.
16: O no, o no. La qüestió de Schrödinger, que malgrat...
14: La qüestió o l'equació?
16: L'equació. Ah. La qüestió de l'equació de Schrödinger, que malgrat arriba una mica més tard que la de... Matrix mecànic. Ah, molt bé, que és la mecànica matricial, és fàcil.
14: De Heisenberg.
16: Heisenberg, que no és el personatge de com es diu? De
14: la sèrie, carai. Ara em sortirà de... Breaking Bad.
16: És un dels fonaments de la mecànica quàntica que acabaria derivant en el conte aquest del gat. L'equació de Marras va afirmar que era possible observar els electrons...
15: Això ja ho sabeu tots, però ho repetirem,
16: sí,
15: eh?
16: Sí, com a ones de matèria, l'amplitud de la qual anava descendint a mesura que traspassaven el nucli.
15: Està clar, no?
16: I no sols això. Per descriure aquesta ona, va plantejar una equació que permetia no només definir els electrons, sinó il·lustrar el comportament de qualsevol partícula subatòmica.
15: Claro.
16: És a dir, ni més ni menys que les bases sobre les quals es va seure la mecànica quàntica ondulatòria del futur, el que tots maneguem avui com a la mecànica quàntica ondulatòria. Tu mateix ho fas molt sovint.
14: Molt sovint. Cada dia, per fer qualsevol tipus de càlcul, mecànica quàntica ondulatòria.
15: El que passa és que la gent aquella època no era tan llesta.
14: Hi ha gent que pensa que això és una... posició, eh?
15: La mecànica quàntica ondulatòria.
14: Sí, sí.
15: Pot ser.
14: Una postura, més
15: una postura. Sí.
16: Posa't en mecànica quàntica ondulatòria. Pues
15: però la majoria de la gent...
14: Domines la mecànica quàntica ondulatòria?
15: Ja ho saben, i saben perfectament el dels electrons i com la mecànica quàntica ondulatòria. Però aquella època algú no va entendre ni patata i aleshores és quan Schrödinger s'inventa el conte del gatet. A saber, us l'explicaré ràpidament.
14: El gatet és que és viu i mort, no?
15: Però per què?
14: No ho sé.
15: Ara, mira, el moixet està tancat en una caixeta de zer,
14: sí,
15: a la qual hi ha un mesurador Geiger amb una petita quantitat de material radioactiu.
14: Sí.
15: La vida puta de zer. Sí, sí, sí, sí. Durant la següent hora es produeix una si durant la següent hora es arriba a produir una desintegració radioactiva, el mesurador Geiger la detectarà i activarà un martell que caurà sobre un vial de verí i matarà el gatet.
14: Va bé. Si hi ha una desintegració radioactiva, el gat es mor, perquè li tiren verí.
15: I està dintre una capsa de cert que tu no el veus.
14: Vale.
15: Però si no hi ha aquest decaïment, el gat continuarà cuejant.
14: Correcte.
15: Així que sense manera d'observar directament l'estat de l'animal, aquest estarà simultàniament viu i mort. ¿vale?
14: Bueno, claríssim, claríssim. O no, perquè això, el que passa és que no ho saps.
15: L'única cosa que em dóna a mi, això és crueltat animal.
14: Això sí, això sí.
15: Això és crueltat. I serveix, aquesta gran idea d'aquest idiota, serveix per explicar-ho tot. Gràcies, Erwin, contigo empezó todo. Tot és tot. Les tertúlies, els tertulians, els acords de govern, els penals del VAR, tot és que sí o que no. El penalti de Schrödinger, el acuerdo de gobierno de Schrödinger, el golpe de estado de Schrödinger, el emérito de Schrödinger, que está y no está, pues ya va a dar una excusa a tothom.
16: Ai, bueno, mentre estava de profe a Berlín, no atreia molt l'atenció, cosa que resultava evident pels pocs estudiants que tenia, que potser, igual que els estudiants, ja, no
15: aquest, tenien. Con quien te ha tocado, con el Schrödinger.
16: I potser els estudiants...
15: Me voy al bar.
14: Tens classe amb el Schrödinger.
15: Que aquest tio no l'entén ni Déu.
16: O potser hi eren...
14: O no t'ha tocat amb el Schrödinger.
16: O potser hi eren i no els havia vist.
15: No, o voy a classe o no vull.
14: Ho va fer amb els alumnes, de ficar-los en una caixa.
15: Com un viatge marí.
16: En paraules de Víctor Weisskopf, que va treballar durant un temps com a assistent de Schrödinger, Erwin, obro cita, feia el paper de foraster a la universitat.
15: Sou molt bona gent!

0: la seva carrera i seria més famós el gat que ell.
1: Ja,
0: que és una cosa molt forta. Per cert, tenim missatge de Clara Prats, que ens està escoltant, que com sabeu és catedràtica en física, que només m'ha enviat cares somrients. I ja està. Fins aquí l'anàlisi. Clara, desconnecta, fes el favor, perquè no aguantarà per enlloc.
2: Aquí estem parlant de los gatos locos i tornem a la nostra vida d'home.
0: Sí,
2: el senyor Sorriner. L'hem deixat fent de catedràtic a Berlín.
0: Sí.
2: Aleshores puja al poder el del bigotet.
0: Ai.
2: A Schrödinger no li agradava gens el nazisme. Però no ho va expressar mai al públic per no implicar-se. Soc equidistant, no em fico en política...
1: I no li agradava el mateix. Era l'equidistància de Schrödinger.
2: I aleshores decideix fugir... A més, era jueu. A més, decideix... o no, no sabem. Però aleshores decideix fugir d'Alemanya. I Schrödinger justifica la seva sortida del país dient que no podia sofrir que els polítics l'assetgessin. I aleshores se'n va a Oxford. Allà no li va bé per uns motius que explicarem després i que són bastant graciosos, i accepta el càrrec... I aleshores, com a Oxford no li va bé, ha de tornar a Àustria. I accepta el càrrec de catedràtic... Aquest tio té més càrrecs que Florentino Pérez. El càrrec de catedràtic de física teòrica a la Universitat de Graz, a Àustria. I just arriba a Graz i es produeix a l'Anschluss, és a dir, l'anexió d'Àustria per part de l'Alemanya nazi. És el que té ser equidistant, que tampoc tenen massa sort.
1: Seguint els consells del rector de la universitat, en un primer moment va publicar un escrit en el diari Tagespost retractant-se de la seva oposició al nazisme. És a dir, va dir que...
0: Però no havia dit públicament que estava...
2: Ell va dir, marxo d'Alemanya perquè els nazis m'assetgen. Vaig a Oxford, la Lioparda, com explicarem després.
0: Correcte.
2: Torna a Àustria i diu... Bueno,
0: allò que vaig dir
2: és com un del gat, eh?
1: Però després...
0: No ho entès res.
1: Després es penediria d'haver-ho fet, tal que ho va reconèixer a Einstein.
0: El que es penediria? De què?
1: D'haver-se desmentit la seva oposició.
0: Perquè de moment tenim un Schrödinger que renega del nazisme i després un Schrödinger que diu que no, que allò és mentida. I ara un tercer que li diu a Einstein, no, allò de desmentir el desmentiment...
1: Però aquest últim...
0: No.
1: Però aquest últim després... Aquest últim després és molt interessant, perquè és un després quan la guerra ja s'havia acabat, eh? És un després bastant...
2: Això es fa la travessa el dilluns, cabron.
0: Això l'ha passat.
1: Clar, cosa que li va valer feroces crítiques per part dels seus col·legues expatriats. De totes maneres, aquest fet, així tot, no va bastar perquè els nazis oblidessin l'ofensa i va ser destituït a la universitat per manca de fiabilitat política. Clar, un tio que ha canviat tantes vegades va dir tu no sé si ets adient o no ets adient per la nostra universitat. Que va perdre una ocasió per quedar bé. Per què? Per fer de merda. Per fer el merda.
0: Sí.
2: Veient que les coses posaven dividits a Àustria, va sortir cap a Roma, perquè en aquell temps la Itàlia feixista era l'únic país al qual podien viatjar els ciutadans del Tercer Reich sense necessitar un visat, i llavors ja havia establert una relació amb el primer ministre irlandès, Imon de Valera, que era català, i que era matemàtic de formació i que havien coincidit en alguns congressos d'aquests. I va pensar en establir a Dublín un institut anàleg a l'Institut d'Estudis Avançats de Princeton. Al final parlarem del que va passar a Dublín, però té la marinera. Vinga. Abans anem a Oxford.
1: Sí, abans d'anar a Dublín, explicarem el que va passar a Oxford. Recordeu que ell va fugir de Berlín, simulant unes vacances al Tirol, des d'on va passar directament a Anglaterra. Només arribar, què va descobrir? Que havia estat guardonat amb el Premi Nobel de Física, juntament amb Paul Dirac.
0: Ara.
2: Com ja sabeu, el Premi Nobel al rep...
1: Va part descobriment de noves formes productives de la teoria atòmica. El seu càrrec al Magdalen College d'Oxford no comportava treball docent. Com altres estrangers, rebia diners del Imperial Chemical Industries, cosa que feia que el científic se sentís una mica incòmode amb el seu alt càrrec i gran sou, que a vegades semblava una almoina.
2: Ves? A vegades li semblava bé el sou i a vegades no li semblava bé.
1: Treballava, de fet, per la indústria armamentística que es preparava per la Segona Guerra Mundial.
2: A veure, quin va ser el problema a Oxford que el va fer tornar a Àustria? La situació era complicada a causa de la seva vida personal i familiar no massa convencional, que va causar un escàndol als cercles religiosos d'Oxford, perquè a Oxford, molt això del que vulguis, però són molt de missa. Els directors i els rectors d'Oxford van posar les celles molt aixecades i cares de molta estupefacció quan van veure que Schrödinger sol·licitava per la seva residència una habitació triple.
0: Ah,
2: cosa que va provocar certa estranyesa. Tot es devia al seu desig d'instal·lar-se juntament amb la seva esposa Annie i la seva amant, Hildegund Mack.
0: Junts, eh?
2: Sí, junts. Els tres junts.
1: Threesome.
2: Felices los tres. La dona, que a més, la Hildegund, era la dona del seu assistent.
0: Joder, noi.
2: Sí,
1: Sí, això era res a dir en la seva vida sentimental, perquè mira, si s'apanyen entre els tres, mira, pues això. Millor.

0: Per los tres, eh?
1: A ells ja els va bé.
0: Sí, mira, està, els problemes de veritat van arribar...
2: Ja veurem si els va bé també.
0: Els problemes de veritat van arribar quan es va entrar a Dublín i que han estat fet públics després de la seva mort. Curiosament, en la catòlica Irlanda, Redinger va trobar un ambient molt menys opressiu per la seva vida marital.
2: De molts vèrtexs.
0: De molts vèrtexs. I fins i tot li van concedir la nacionalitat irlandesa. I amb aquesta màniga ampla, el pollastre es va venir, se vino arriba i va continuar relacionant-se amb diferents dones, incloses algunes estudiants, relacions considerades escandaloses, de les quals li van néixer dues filles.
2: Tom Jones no pot il·lustrar millor la personalitat del nostre Schrödinger. Fruit dels seus romans amb l'actriu i militant laborista Sheila May, va néixer una nena que el 1945. L'any següent va néixer una altra, tu, després d'un metesaca amb una voluntària de la Creu Roja que va ser adoptada pel Schrödinger. Mira tu, una mala tarda la tiene cualquiera. I això no el fa execrable, però resulta que els seus biògrafs sostenen que el físic, a més, més que els gats i les gates, ja li agradaven les pussycats, és a dir, gatetes més petitones. És a dir, era un pedòfil. Hi ha autors que parlen que tenia la síndrome de Lolita i pel periòdic alemany TAS, amb motiu del 60è aniversari de la mort de Schrödinger, el físic el definien com un paternòfil, és a dir, que li agradaven molt les nenes molt pubers.
0: Sí, el químic estadounidenc Walter Moore, que va escriure una biografia de Schrödinger que va aparèixer el 1989, explica que el físic es va enamorar d'una noia anomenada Barbara McEntee, que llavors comptava només amb 12 anyets.
2: Què dius, home? Fàstic.
0: La catàstrofe la va evitar l'oncle i capellà de la criatura, que a més era el matemàtic Padraig de Brun, que li va posar les coses clares al vienès i li va prevenir severament d'acostar-se amb la seva neboda.
2: Bueno, que li enviava l'ira i li tallava les cames.
0: Poc després de sortir la biografia, el periodista irlandès Joe Humphries va afirmar que Schrödinger era un depredador sexual i que el seu comportament s'assemblava molt al d'un violador en sèrie.
1: Una cosa, us heu de nou que a tots els personatges públics, quan t'acostes una miqueta, acaba sent el mateix, sí, més o menys, tenen les mateixes tendències, sí, les mateixes coses, sí. A vegades ho amaguen més, a vegades ho amaguen menys, en aquest cas és A i B, bueno, en fi.
2: Sí, bé.
1: Però hi ha un missatge que ara us llegiré que no us hauria de llegir.
2: Ah, digues.
1: Clara Prats, de nou.
2: Digues.
1: Diu... felicita els de part meva per la masterclass. No coneixia la cara B de Schrödinger. No ens ho explicaré això a la carrera.
2: Ara t'explico, perquè aquestes publicacions...
1: Bueno, no es pot dir això, perquè llavors s'alimenten, s'engorilen... Bueno,
2: gràcies, Clara.
1: Clara, no diguis aquestes coses.
2: Ara, si vols, qualsevol dia venim a fer classe a la...
1: Sí, ara et convidaran. Sí.
2: Aquestes publicacions es van fer públiques, coses que tothom sabia, però que havien callat durant molt de temps. Com, per exemple, quan el físic comptava, tenia 39 anys, va iniciar una relació amb una nena anomenada Izzy Janger, que en aquell moment tenia 14. Janger va quedar embarassada de Schrödinger quan tenia 17 i el físic la va obligar a avortar, quedant ella estèril a causa de l'operació.
0: Sí, però només li agradava la carn poc feta, perquè, segons Humphries, Schrödinger també va violar a Fritz Krauss quan tenia 15 anys, com havia fet anys abans amb Anna-Marie Bertel.
2: Quina és ara Anna-Marie Bertel? Qui és? L'Annie, la seva dona.
1: Ah, clar.
0: I en la qual es casaria i compartiria amant amb la dona del seu assistent. Igual no era tan idílica aquesta relació que veiem a tres, eh? Però és que, a més això... no són suposicions. Ell mateix, i és el que tenen els científics, va deixar una llista pormenoritzada de les seves amants amb un diari personal, que s'ha de ser friqui. En el diari arriba a dir que ell tenia dret a sotmetre aquestes dones apel·lant a la seva condició de geni.
2: Davant, bueno, qui diu dones, diu nenes.
1: Sí,
2: el tio... Sí.
1: Com que sóc un geni...
2: Com que sóc un geni, puc fer el que vulgui. Nena, sí. Ben pa acá, seu aquí.
0: De banda, totes aquestes evidències, i a més algunes escrites per ell mateix, el Trinity College, la Universitat de Dublín, va canviar el nom de la Erwin Schrödinger Theatre i li va retirar-ne un retrat.
2: Que tenia una sala de concerts, una sala, un teatre, al Trinity College, i van treure-li el nom.
1: Que menys.
2: Schrödinger va morir el 4 de gener de 1961 a la ciutat de Viena, a conseqüència de la tuberculosi, a l'edat de 73 anys, i va ser enterrat al poble d'Alpach, al Tirol. Això sí, a la Lluna existeix encara, en el seu honor, el cràter Schrödinger, que suposem que és on s'amaga aquest desgraciat després de que li descobrissin les vergonyes. Primicialment la de donar excuses als polítics i als tertulians amb el puto gat encara pot passar. Però la pederàstia no, nen.
1: Hòstia, però és que... Terrible. Avui, com es deia de nom, aquest senyor?
2: Erwin.
1: Erwin Schrödinger, el senyor que es va inventar la teoria aquesta dels gats amunt i avall, que, sortosament, el gat és més famós que ell. Però, bueno, en tot cas, fins i tot catedràtics de física com Clara Prats, que ens estaven escoltant, agraint-vos que els expliqueu coses que a la carrera de totes les universitats no s'explica.
0: Saps que hi ha una...
1: Que la cara ve...
2: Per això estem nosaltres.
1: De Schrödinger.
0: Hi ha una youtuber molt famosa que es diu la gata de Schrödinger.
1: Sí, senyor.
0: Molt famosa. I ara estava pensant, després d'això, no sé si ens escolta...
1: O no. No, perdona, no té per què canviar-lo, perquè ella es refereix
0: a la gata. No, a la gata i no...
1: La gata era molt més decent, molt més persona...
2: La gata estava molt putejada.
1: Home, t'ho diràs. L'homenatge és per la gata.
2: La gata és la víctima. Sí.
1: La gata és la víctima de tot plegat. Avui els execrables amb Schrödinger. Santi Jiménez Malcom Otero. A veure
2: si guanya Ozores, d'una vegada.
1: No, que vagi bé, apa, adéu-siau.
0: Adéu.
3: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
4: 2 minuts i tornem.
5: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1.
1: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
2: Digui? Marc, què passa?
3: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
4: Ah, que estem de vacances.
3: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
4: Marc, és que no et sento.
3: Escolta,
4: bé,
3: no em pengeu, ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
4: Marc.
3: Bandarres.
4: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
3: Així va el país! Així va el país!
0: RAC1. Tots som un milió. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Ai, que maco! Així sona la repesca!
2: I ara canviem totalment de tema. L'estiu sempre és un bon moment per trobar l'amor, o si més no, per intentar-ho. Per això avui recuperem una entrevista que van fer al Versió RAC1 amb Imma Benedito, periodista i autora de Tu Maig, i amb Pau Bartolí, que és el cocreador de citesràpides.cat. Amb ells resoldrem un dilema. És una bona idea tenir una primera cita fent un cafè?
3: Bé, l'aplicació de cites Tinder, que no és dubtosa, ha fet públics el tipus de cites més habituals durant el 2025. Pren nota, Míriam Díaz.
2: Total,
3: dues conclusions ràpides. La gent...
2: Sí.
3: Una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció.
4: Sí.
3: Això vol dir que la gent vol estar super sòbria a la primera cita.
4: La gent no vol alcohol.
3: No vol alcohol a les primeres trobades. No vol alcohol, cosa que m'ha sorprès, perquè jo sempre de la primera trobada, passi el que passi, és millor, saps?
2: Mameio.
3: Anar amb una mica d'alcohol.
4: Veus les coses diferents.
3: Veus les coses millor. Però en la majoria de les cites, segons Tinder, el primer que es fa és, o la gent el que prefereix és fer un cafè.
4: És curiosíssim, eh? Hi ha un terme anglès que les defineix, aquestes cites, i és coffee dates. I les trien pràcticament un 40% dels usuaris de Tinder per damunt d'altres trobades, com un sopar en un restaurant o una tarda de cinema. És a dir, la gent té molta tirada a anar a fer cafè. De fet, és la tendència preferida per quedar quan no coneixes l'altra persona. I aquí arriba el debat. Perquè un vídeo relacionat amb aquest tema s'ha fet viral. La pregunta és, tenir una primera cita fent un cafè és esforçar-se poc?
2: No, no,
4: és,
2: no,
4: és anar ideal, a poc risc?
3: No,
4: és anar a l'allò segur?
3: No. Jo, el cafè, del cafè en dubto. Jo sóc més de fer una copa, perquè mira, si és un mal tràngol, doncs sí, passa
4: però és l'estil del cafè.
3: Però és la primera cita és per prendre mides, un i l'altre.
4: És demostrar-li a l'altra persona que tampoc t'interessa tant.
3: És a veure si és com ve l'entorn.
5: Anirem a prendre alguna cosa, anirem a sopar, anirem a fer el que sigui.
4: És demostrar-li poc interès? Organitzar només un cafè?
2: No, per mi no.
4: Doncs munta una altra cita, munta una cosa diferent, eh? Bueno, aquesta és l'opinió d'una coach nord-americana sobre el tema. This is why you should
6: never accept a coffee date. Aquesta és la raó per la qual mai hauries d'acceptar prendre un cafè en una cita. Potser et sembla bé perquè no has de passar tota la nit amb algú que no coneixes, però algú que només et convida a un cafè no s'està esforçant gens i possiblement té poc interès en conèixer-te realment. I això diu poc de tu. Si tu acceptes un cafè, estàs acceptant el mínim. El propòsit d'una cita és conèixer gent i potser una parella i passar-s'ho bé. Però un cafè no és divertit. Sona més com una feina. Seure durant una hora i a veure si us agradeu. Com pots saber si la persona és l'adequada en mitja hora? Sortiu a sopar i passeu-ho bé.
2: Mira, jo molt a favor d'aquestes cites de 7 minuts que diuen speed dating.
4: Sí,
2: jo crec que en
4: 7
2: minuts tu saps si aquella persona...
4: En tot cas, els nostres oients...
3: I amb 30 segons.
2: Doncs ja està.
4: Els nostres oients estan a favor de la cita de cafè. No?
2: 39,3.
4: Que, perdona, 39,3.
3: Aquest matí ho comentava. Tu quedes, et fas una cita.
2: Mama.
3: I a lo millor, amb qui has quedat per fer el cafè, porta un perfum que no t'entra...
4: Només el perfum, ja està. Només el perfum.
2: No cal, jo no puc amb això.
3: No cal ni dirigir... Ni obrir...
2: No, res.
7: I anar a vendre alguna cosa ja és l'estona perfecta per dir quedo bé...
4: Tots esteu buscant la sortida fàcil.
2: Ja que si t'interessa els dos, ja tindrem ganes
4: de muntar una cosa maca. Bueno, sí, avui el titular del País té un titular contundent, molt ben trobat. A més, ho diu la nostra convidada que ara escoltarem, quedar per fer un cafè és de tristos.
3: No, home, no.
4: Quedar per fer un cafè
3: jo no sóc de cafè,
4: de tristos.
3: Jo crec que s'ha de quedar per fer...
4: O una copa.
3: El
4: que sigui.
3: És el mateix.
4: És l'Imma Benedito, periodista i escriptora, autora de Tu Maig, un anàlisi sociològic i crític del món de les cites. Imma, bona tarda, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Bueno, vas a encontrarte la parroquia en contra de tus afirmaciones, ¿eh?
8: Eso estaba escuchando.
4: Sí, ¿por qué tomar un café en la primera cita es cosa de tristes?
8: A ver, yo digo que es de tristes y no es por el café en sí, ¿eh? Es por lo que implica la connotación de la propuesta antes de tomarlo. Normalmente, cuando la gente te propone un café, se sobreentiende que te tomas uno y para casa, porque pues, de lo contrario acabaríamos espíricas. Entonces, de alguna forma, yo siento que lo que te están diciendo con esa propuesta es, como no estoy segura de cuánto tiempo estoy dispuesta a invertir en conocerte, prefiero partir de un mínimo. Y pues si te gusta la persona, pues siempre estás a tiempo, ¿no?, de pasar del café a una caña, una Coca-Cola, lo que sea. O sea,
4: es que lo que estás diciendo son todo ventajas. O sea, no hay nada negativo. Veo además aquí afirmaciones en la mesa del programa. O sea, vas a reducir margen de sufrimiento.
8: Ya, pero es que, o sea, para mí esa es la clave, que ligar, o sea, es el paradigma de lo que siento que se ha convertido ligar, que es un trámite. O encontrar el amor debería ser algo para lo que estamos dispuestos, a lo que debemos estar dispuestas a correr riesgos y a estar dispuestas a perder tiempo. Y el tiempo, es cierto, perderlo es un riesgo. Y vivimos, es cierto, en una sociedad donde el tiempo es uno de los recursos más importantes. Entonces, es verdad, o sea, entiendo el punto de para qué voy a estar perdiendo el tiempo con alguien que no me interesa, pero es que en realidad deberíamos dejar sorprendernos. Y el hecho de que hoy ligar sea una cosa que puedes hacer en las 24 horas del día, desde el sofá de tu casa, desde el baño, desde el metro, o sea, al final parece que no cubre tanto la necesidad de enamorarse, cuánto, o de compartir tu vida, cuánto, otras necesidades como el aburrimiento o la frustración. Estoy aburrida, ¿no? Y entonces, pues miro con quién hago match. Tengo poco tiempo, ergo, voy a gastar, voy a buscar bien en qué lo invierto. Y además, como tenemos muchísimas opciones, antes las opciones eran limitadas,
4: sí.
8: Ahora da la sensación de que son inmensas, de que y el hecho de que sientas que puedes encontrar, o sea, de que hay muchísima gente a la que podrías acceder, da la sensación, que yo creo que puede ser falsa, de que puedes encontrar tu fit perfecto, tu perfecto match. Entonces, eso creo que hace que focalicemos nuestros esfuerzos, en lugar de en una única persona, que hagamos como microapuestas.
4: Bueno, sí. El titular, el suplente, el de después, el si falla, el de después, la gente
8: el
4: hace
8: benching,
4: eso.
8: El benching, sí.
4: Sí, sí. O sea, que tú, una coffee date, una cita en un café, ¿te parece como una reunión de trabajo?
8: Yo creo que tiene un poco ese contexto, por lo que te decía, ¿no? De esta connotación de trámite, de pues me tomo el café y cuando lo acabe, pues sigo con mis cosas. Y eso como si el enamorarse fuera un objetivo casi, pues eso, con una connotación burocrática. Entonces sí, como que se asocia más como al trabajo, que es algo, una obligación que tienes que hacer, ¿no?
4: Pero vamos a ver, tú tienes un libro de citas desastrosas, sí. En general, luego vamos a hablar, que se llama Too Much. Sí. Antes Toni Montse se refería a este tema, ¿no? Es decir, si la cita va mal, ¿por qué tienes que aguantar algo más elaborado que un café? O sea, si te metes en una cena y la cosa va mal, a Toni no le gusta el perfume, ¿cómo sale de ahí? O sea, ¿qué hacemos, Inma?
8: Es que para mí el amor también es mojarse, encontrar el amor es mojarse y es también afrontar ciertos riesgos. Entonces, estamos acostumbradas, o estamos cada vez más acostumbradas, a que desconectarse de alguien es algo tan fácil como bloquear la pantalla del teléfono, salir de WhatsApp, dejar de seguir a esa persona, bloquearla o deshacer el match.
4: Pues en tu caso, ¿cuál sería la cita? Digamos, que tiene una salida por si todo va mal, pero que no se hace pesada tampoco.
8: Yo diría, o sea, yo diría que tomar algo. Es cierto que ese tomar algo, o sea, ya te digo, si la otra persona se pide un café, a mí me da igual. Es más la propuesta en sí de vamos a tomar un café, lo que siento que limita el tiempo de la cita. Entonces yo diría que un tomar algo, yo he tenido citas en las que me he tomado una cerveza y normalmente, pues si la cosa va bien, te tomas una segunda y pues la chica en cuestión no me gustaba. Y yo dije, pues mira, es que mañana tengo que madrugar. El tener que madrugar al día siguiente siempre es una buena excusa.
4: Te iba a preguntar, ¿cómo te marchas de una cita complicada? ¿Qué dices en tu caso? ¿Trabajo siempre?
8: Sí, yo suelo... Mira, cuando no estoy segura de si la persona con la que voy a quedar me va a gustar, suelo decir, mira, prefiero quedar no muy tarde porque mañana madrugo o tengo tal cosa y igual me voy a tener que ir pronto. Eso es un... O sea, realmente... es una doble victoria porque si sale mal ya tenías la excusa hecha y si sale bien la otra persona va a pensar que lo estás haciendo, ¿sabes? Como que estás...
3: Estás sacrificando...
8: Sacrificando...
3: Tu horario para irte y descansar...
4: Debería irme, pero me quedo...
3: Para...
4: Porque me gusta mucho. En tu libro recoges citas desastrosas. Vamos a empezar por la tuya. ¿Tu ex te dejó el Día de Reyes?
8: Sí, es verdad que estar hablando como experta en citas, pero contando que tengo un libro de citas desastrosas me deja un poco en un lugar...
4: Te dejé como experta.
3: Claro.
4: ¿Pero cómo te quedaste? ¿Qué pasó?
8: Bueno, pues el 6 de enero de 2021 mi ex me dejó esa mañana de Reyes delante de un roscón de Reyes.
4: ¡Ojo!
8: Sí, me tocó el ajo.
4: Madre mía, sí, te tocó la fava, pero...
7: La fava.
4: Te tocó grande, pero a mí, no sé, ¿alguna explicación te dio? No sé, soy más de Papá Noel o lo que sea, no sé.
8: Tuvimos una discusión previa si cogíamos roscón o churros, igual eso influyó algo.
4: Bueno, muy mal día, ¿eh? ¿Y alguna otra desastrosa que recojas en el libro?
8: Hay muchas. Hubo una, por ejemplo, que la primera vez que quedamos fue bien, pero bueno, o sea, pues tomamos algo y cada una se fue a su casa y entonces hubo una segunda cita. Y en la segunda cita acabé en su casa y estuvimos pues igual hasta las 4 de la mañana hablando y departiendo sobre lo divino y lo humano, no sé, la genealogía de su gato. Llegaron las 4 de la mañana y pues me dice si me quedo a dormir o si me pensaba ir. Me voy a quedar a dormir, me deja un pijama y entonces estamos las dos en la cama, así boca arriba, y en un momento determinado me dice que tengo gestos de psicópata.
4: ¿Cómo?
8: Claro, yo en ese momento estaba planteándome... ¿Cómo?
4: ¿Tú estabas en pijama?
8: Estaba en pijama, me había dejado un pijama suyo. Y estaba mirando al techo, quiero decir que tampoco estaba haciendo nada, igual era por eso. Pero yo estaba planteándome, o sea, estaba cogiendo fuerzas para darle un beso, ¿vale? Entonces, claro, igual por eso estaba un poco más, no lo sé, parada. Pero el tema es que me dijo eso y, claro, obviamente ya no le di un beso. Pero me quedé tan en shock que tampoco fui capaz de irme de allí.
4: Claro, te iba a preguntar, ¿cómo sales de allí? ¿En pijama? ¿Te quitas el pijama y te vas? ¿O qué hiciste?
8: Claro, es que no sabía, pues no, me quedé paralizada como ahora sí, una psicópata, pero con síndrome de Estocolmo. O sea, porque no, en ese momento era como, a ver, si me voy, o sea, a mí la chica me gustaba, entonces era, si me voy, esto ya no lo voy a poder reconducir. Si me quedo, bueno, no sé, o sea, en ese momento es que era una situación un poco complicada.
7: ¿Y cómo lo resolviste?
4: Eta.
8: Pues me quedé allí y al día siguiente...
4: Petrificada.
8: Petrificada, efectivamente, me costó dormir un poco. Y al día siguiente, no, se lo comenté pues con asertividad, oye, mira, tal, esto que pasó ayer, me parece que es una forma un poco, o sea, yo al final no estoy en mi casa, estoy en, digamos, otro terreno de juego, por así decirlo, no es algo muy agradable que le digas a una desconocida, y pues nada, simplemente lo hablamos y todo bien.
4: Bueno, pero no sé cuál es peor, si el roscón de Reyes o esa, la verdad es que sí que te da para libro, hiciste bien ahí de aprovechar la vivencia. Inma, muchísimas gracias, un abrazo.
8: Gracias a ti.
4: Gracias. Clar, això del cafè, es decanta per un altre tipus d'experiències.
9: Et dona molta informació, el cafè. Okay. Fer un cafè, després d'una primera cita.
4: Sí?
9: Si et fot el cafè a la cara calent, malament. Mal senyal. Si està tebi, encara tens la possibilitat d'una segona cita. Ara, si és fred, és que s'ha adormit, l'has avorrit.
10: S'ha adormit i s'ha despertat.
4: Que tirin un cafè fred.
3: El moment que s'ha despertat.
4: És estimós.
9: Sí.
4: A l'altra cara de la moneda hi ha el Pau Bartolí, que és ideòleg i co-creador de citesràpides.cat. Pau, bona tarda.
11: Ei, com esteu?
4: Què tal? Defensor del cafè, a favor o en contra? Et sembla curt, et sembla llarg, una bona estratègia dolenta?
11: Super, jo soc super a favor del cafè i com veig com la majoria de l'equip del versió.
4: Sí, home. Sí, crec que no ens ha convençut gaire l'Imma, en aquest sentit.
11: No, em sembla que no. De fet, al final prendre alguna cosa, al final, és que ja ha anat una mica, no?, cap a dir prenem alguna cosa, és una manera de dir fem un cafè, fem aquesta cita zero, és que al final el cafè per mi és com aquesta cita zero, de dir ens interessem o no? És que potser no hi ha cap tipus d'interès. I si hi ha un interès, doncs llavors ja fem una cita més arriscada, més divertida.
4: Sí, és com el pròleg, no? Feu de pròleg. Anava a dir, a citesràpides.cat, que això vosaltres ho toqueu, quant de temps creieu que fa falta perquè per veure si hi ha feeling... Clafés, tu què has dit? No, has dit, tu has dit segons,
12: 30 segons.
4: 30 segons.
12: No, has dit 30. En segons?
4: En segons.
12: Segons.
4: Ni 30.
12: Jo ja ho veig.
4: Ja
12: sabes segons.
11: Mira,
12: què diries? Hi ha una cosa que és la cuna.
11: Jo diria que homes i dones... homes i dones et respondrien diferent. Ah? En poc temps n'hi ha prou. L'home potser és més visual, i molt ràpid ja veus si se sent atret, i la dona vol escoltar una mica, vol saber més, no? Però al final nosaltres el que fem és això, o sigui, amb converses de 7 minuts més el que dura l'event, que després dura, ja tens una primera impressió. 7 minuts sí que et dona de dir, ostres, m'interessa una mica o no m'interessa gens.
4: Però
11: o sigui,
4: pot ser
11: un
4: que
11: no,
4: 7 minuts ja es facin llargs? Podria
2: segons
4: arribar a ser?
2: Qui, segons amb qui,
4: eterns.
11: Sí. Sí, però a la ràdio segur que també.
3: Però vull dir que si tu seus allà i hi ha la persona, hi ha alguna cosa que no...
12: És un cucarroll.
3: Suposem que et diré jo, que porta...
4: Ai, fem un enciam entre les dents.
3: Però no sé, que no, vull dir que no, hi ha una cosa que no...
4: Que no lligues.
3: Doncs sí, faràs 7 minuts de cortesia, però...
4: Tu, Pau, has vist gent que...
11: Mira, hi ha una paraula prohibida, o sigui, és el que deia el Toni, si tu vols causar rebuig en un minut, el primer que has de dir és parlar de la teva ex.
2: Exacte.
11: Ja està. 20 segons, ja estàs fora.
4: T'assembles molt a la meva ex, aquesta frase.
2: Començar a plorar. No, perquè mira què em van fer, mira què em va deixar, mira què tal.
3: Bueno, i n'hi hauria una altra encara pitjor, que és... Mira, tens coses de ma mare.
12: Home! Bravo. Això és un punt a favor.
2: Per favor!
4: No, home, no.
12: Això és un punt a favor.
3: No, perquè aleshores hi ha aquella tendència de rellevar la mare per la futura dona.
4: Que és el
3: pitjor que pot passar.
2: És el que m'agradaria a mi.
12: És el que toca.
2: És el que li agrada a vostè.
3: És el pitjor que pot passar.
4: Li agradaràs molt a la meva mare.
2: Exacte. Tu t'asseus, per exemple, al meu cas, no és el de la Míriam, que seria el contrari de la Míriam, que és que t'asseus i em trobo una persona que em comença a parlar de futbol, per exemple, no? I la Míriam, tu
13: t'avindries
2: i jo m'avorriria soberanament.
3: Llavors, set minuts de futbol.
2: Com organitzes això?
3: Bueno, però pensa una cosa, són 7 minuts i ja t'ho treus de sobre.
2: Ah, exacte.
3: Clar, en canvi, si quedes, com deia
4: l'Imma.
3: L'Imma, quedes per dinar.
2: No.
3: O quedes per fer un...
4: Dinar són tres plats,
3: Un té a les 5, allò no s'acaba mai,
4: És una hora, dinar.
13: Vine a casa, Montse, que tinc una piscina enxable.
2: No vindré. Això em va passar una vegada...
4: Ai.
2: I vostè és dolent perquè ho ha dit expressament.
4: Què et va passar?
2: No, res.
4: Bueno, tu has vist, Pau, gent que amb menys de 7 ja ho tinguin clar?
11: Que tinguin clar que sí, que tinguin clar que no.
4: Que no.
11: Que, home, sí. És el que dèiem ara.
3: I que sí que
11: veus és que pot haver-hi joc. O sigui, que hi ha hagut una mirada, hi ha complicitat... Hi ha somriure, han rigut, hi ha un element comú, un tema de... Hosti, un retrobament, o hosti, treballes d'això, jo també, o el meu germà també, i de seguida, si s'hi agafa un punt comú, ja veus que allà es pot obrir alguna cosa. Però sí, es pot percebre. En 7 minuts sí que dona temps, tant sí com no. O l'altre és l'oposat. Si algú, si no necessita només parlar un, o sigui, si acaben els 7 minuts i ha parlat només un...
2: Home, fora.
11: També ja està fora.
2: També.
11: Fora.
4: Han canviat, Montse, les estadístiques o no? Continuem igual.
2: No, en principi està tot igual. Veure que
4: a favor del cafè?
2: Sí, 39-8 al cafè. I l'últim, en l'últim lloc, és anar a dinar, perquè la gent...
3: No, home, no.
2: Evidentment pensem, home, per favor, com he d'aguantar un segon plat, unes postres...
4: Però de l'estadística m'ha semblat també interessant. La gent que deia directament al llit és un tant per cent bastant alt.
3: Molt, bueno...
2: Sí, un 19.
4: 19,2,
3: Directament al llit.
13: Depèn de l'etapa que estiguis.
2: L'etapa que estiguis i en aquesta
3: aplicació... Perdona, un moment.
4: No, primera cita.
3: Primera cita.
2: L'etapa vital,
3: a l'enquesta.
2: Vital. Ella diu vital.
3: Estic, quina proposta us agrada més per una primera cita a l'enquesta? I 19,2% directament a l'hotel.
2: O sigui, etapa vital, de l'edat que tinguis tu, com estiguis a la teva vida, en què és el que tingui més de gust.
3: Jo no quedaria mai a la primera cita amb un hotel.
12: No, si tens 90 i pico d'anys, abans no moris...
3: Ni 90 i pico, ni 20 anys.
12: No perds temps amb els cafès.
3: Sí, però 90 i pico tampoc no pots fer res.
2: Hi ha molta gent que a les apps sí que el que fa és anar directe a barraques.
3: Però les apps també enganyen, que a vegades una fotografia i després et trobes un chihuahua.
2: Yeah.
3: Bueno, clar, a veure, això de les apps, no ho dic per mi, però no. Tinc alguns amics que m'han explicat algunes experiències.
12: No ho diu per ell.
3: I clar, de cop i volta, doncs, trobes el
10: Et prometen.
3: Freddy Krueger, en lloc de trobar-te una noia que creus que estàs
10: amb homes i dones, que passen
3: mateix,
10: els dos,
3: els dos, que dius, bueno, però ¿dónde está la persona? No ha venido.
12: Què trobes, una taula?
3: T'han suplantado.
12: Trobes una taula?
3: Una altra.
5: A la cantina de la Guerra de les Galàxies.
3: Exacte, és una persona que va estar d'extra a la Guerra de les Galàxies. I llavors, clar, dius, bueno, aquesta dona o aquest home, qui és? Dius, no, és amb el que he quedat. I estàs a l'hotel. Com t'escapes? Has de sortir per la finestra, com Jim Wilder a La Mujer de Rojo. Clar, és tremendo, això.
10: Bueno, l'avantatge que tenen el Pau és que es veu en cara a cara. Vull dir que quan necessites, això és molt més pràctic.
5: Home.
11: Sí, i establir que, és que al final, totes les primeres cites tenen una cosa en comú, que són els primers minuts de certa incomoditat. O sigui, hem de crear un moment, un clima. O sigui, ens hem de trencar el gel. A vegades trenca molt ràpid, però que aquest primer minut de parlar amb un desconegut o amb una desconeguda, hi ha una part de que posa nerviosa a qualsevol. Si tu ja quedes, o sigui, jo per quedar i anar a un hotel quan encara el coneixes, ho trobo surrealista, no?
10: Sí, llavors et diuen aquelles coses que sempre és un psicòpata, el que ens explicava abans la Inma.
3: Pau, moltíssimes gràcies, una abraçada.
11: Va, una abraçada.
3: Gràcies, Pau.
10: Què és el de la piscina?
13: Explica-lo de la piscina. Explica-lo de la piscina, que és la meva tècnica.
5: No era una cita, això. Era una persona que vaig conèixer. No era una cita, no vam quedar per res. Ens vam conèixer per circumstàncies.
10: Ai.
5: De feina i de coses.
10: Ai.
5: I vam anar a prendre alguna cosa, allò que dius prendre alguna cosa, i ja. I ho veus els 3 minuts que hi ha. I em diu, visc aquí dalt, que mira, que tinc un terrat molt gran amb una piscina. I li vaig dir, mira que guai. Perquè peques, a vegades peques, il·lusa de veure-ho. Jo no anava amb cap intenció allà. Llavors, òbviament, van pujar, em van ensenyar...
12: O van pujar perquè vas bloquejar, també
5: sí,
12: tu.
5: Sí, però el fet que jo vulgui pujar, això no dona dret a res.
10: O l'atractiu era la piscina. L'atractiu era la piscina.
5: Jo vaig dir, home, al centre de Barcelona em diu que té una piscina aquí, amb un terrat, i vaig a veure-ho. Veure.
13: Por curiosa.
5: Llavors pugem, i em diu, et vols banyar? Dic, no.
10: Perquè ell et va fer fan de les piscines. És el que estàs explicant, m'està semblant bastant lògic.
5: Sí, però ell sí que es va banyar. Saps? Llavors ell es va banyar i jo me vaig assegurar.
13: Però explica en què condicions va banyar.
5: Un moment. Jo estava amb una tombona allà asseguda.
10: Mira com es banyava.
5: Si ara marxo, semblaré que tinc por. I tampoc, vull dir, està banyant i tal.
12: Però cada vegada ho compliques més.
10: Cada vegada és més estrany.
5: I
10: banyant-se i tu la tombona.
3: Silenci.
5: I llavors es banya, i jo lluny, perquè vaig veure el panorama.
3: Sí, vas veure el llagostí.
5: Exacte, perquè...
3: Amb el musclos.
5: Es va banyar despullat, llavors jo...
3: A què? Hòstia!
5: Era la seva manera de lligar, diguéssim.
10: No, clar,
5: i llavors va vindre amb la tovallola posada i tal. Sí. I guai, jo, bueno, doncs escolta, mira, aquí on he tirat això, sí que... I de tant en quant s'anava traient i es anava com exhibint, saps?
10: Perquè veiessis el que et perdies, no?
5: Exacte.
13: El Rodolfo Langostí, no?
5: Exacte. Jo li deia, no, però, escolta, i tal, no sé què, i això, i què faràs aquí t'estiu, allò que...
10: Però...
5: Ai, com si no passés res.
10: Com si no passés res.
7: Li donaves conversa,
5: naturalitat.
7: Per favor.
12: Però que ets beneix.
5: Jo dic, mira, doncs aniré de viatge aquí i allà. I em deia, ah, no, i els meus viatges són interiors, perquè a mi m'agrada fer viatge cap dins, despullat allí, despullat, explicant-me
10: això. Però com vas sortir d'allà?
5: I llavors hi vaig anar dient, bueno, doncs saps què? Mira, que jo aniré tirant i això. Segur que no et vols banyar, segur que no et vols quedar i tal. Jo, no, i tal. Va, fes-me un petó, aquelles coses...
13: Que...
5: Sí,
13: claro, sí. Montse.
5: I al final vaig aconseguir fugir.
13: Lo normal, Montse, lo normal. Estava perdint una cita meva.
10: La culpa és teva per mostrar interès en la piscina.
5: Exacte, això és el que pensaria molta gent com vosaltres.
13: Dame un beso, guapa, des de la tombona.
5: No m'heu fet mai vosaltres això d'exhibir-vos amb la tovallola oberta?
3: No, és que jo tinc un hàndicap que tinc molt poca cosa a exhibir. Sí, és més, prefereixo que l'impacte arribi al final, que diguin, doncs amb això farem el que es pugui.
5: Per això hem arribat fins aquí.
3: És a la inversa.
13: I era una piscina enxable, no?
5: Ah, no, clar, era una piscina d'aquestes que et montes, eh? No era una piscina de...
10: No era obra vista d'aquestes dalt d'un terrat.
5: Era d'aquestes que montes tu de plàstic.
13: Una piscina toy.
12: Oh.
5: Però altes, de mig metre.
7: No ho tens superar gaire, això.
10: No ho tens tot.
3: Això no ho supera ningú.
5: Jo, que no ho té tot ell, què em diu a mi? Bueno, sí que ho tenia, però, a veure, no m'interessa.
13: No te va agradar? Dona un beso.
5: No m'interessa.
3: Va.
14: Ara tornem.
15: La repesca.
0: amb Marina Arbós. RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Bar Sant Xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Brock. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Escolta, informa't, descarrega.
0: Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC 1. RAC 1.
16: Ei, què passa? Què feu?
17: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
18: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
19: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
16: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
18: Ja, però si agafem lloc.
20: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
16: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
19: I què hem de fer?
16: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
19: Ah, de conya.
18: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
16: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
16: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió.
21: RAC 1.
0: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
22: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
23: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som un. RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
24: Bona nit, són les 10. L'Ajuntament de Súria decreta 2 dies de dol per la mort d'un jove de 26 anys mentre treballava a la mina. L'accident ha passat a les 11 del matí a una profunditat d'entre 750 i 900 metres i ha deixat a més 2 ferits cap de greu. També ha obligat a evacuar d'urgència les 240 persones que hi havia a l'interior. L'alcalde del poble, Albert Cubaró, ha dit fa una estona al 9C que encara no poden concloure exactament què ha passat.
25: La investigació ara acabarà determinant ben bé les casos logístiques exactes, però bé, doncs sembla que hi ha hagut un desprendiment d'un llis i doncs malauradament hi havia doncs la persona, el noi en qüestió allà i l'ha enganxat i malauradament doncs hem de lamentar, per desgràcia, doncs, aquesta víctima mortal en aquest accident.
24: Aquesta tarda el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que la mina va superar una inspecció de seguretat el dimarts de la setmana passada. Encara en plena de successos, acabem de saber que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs. La policia ha rebut l'alerta 8:45 del vespre per una persona ferida amb arma blanca al mig del carrer. Agents de la Guàrdia Urbana l'han intentat reanimar fins que han arribat als serveis d'emergència que no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Mentrestant, els bombers han donat per estabilitzat un incendi que cremava l'exterior d'una nau de Sabadell i que ha afectat principalment palets de fusta i material de l'exterior d'aquesta nau. Els bombers hi continuen treballant amb una quinzena de dotacions. I aquesta tarda, de fet, 2 incendis han obligat a confinar veïns de diverses urbanitzacions, a Canyelles, al Garraf. S'ha enviat una alerta a 3.200 persones perquè es tanquessin a casa i al Baix Penedès, un foc a Mas Llorenç també ha obligat a confinar mig miler de persones. persones. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Canyelles i estabilitzat el de Mas Llorenç, i per això s'han desactivat les dues alertes. Això el dia que comencem la tercera onada de calor de l'estiu, que tot fa preveure que s'allargarà almenys fins dimecres que ve. Des del Servei Meteorològic de Catalunya han alertat que els propers dies seran complicats. De fet, de cara a demà, una seixantena de municipis d'11 comarques tindran un risc d'incendi extrem. Són sobretot comarques del centre i l'oest del territori. Per això es tornarà a restringir l'accés a bona part dels espais naturals del país. Als parcs de Montmell, Marmellà, les muntanyes de Prades i la Serra del Montsant s'hi sumaran la Baronia de Rialb, el Montsec i la Ribera Salada al Solsonès. I Pedro Sánchez, que aquest vespre s'ha reunit amb Felip VI al Palau de l'Almudaina, a Palma, diu que l'indult parcial del govern espanyol a Laura Borràs no té res a veure amb les negociacions polítiques, com ara els pressupostos, i que dona compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és, precisament, el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
24: Sánchez també ha reiterat la preocupació extrema que eleva el risc d'incendis i ha anunciat que ha demanat a la presidenta de la Comissió Europea que l'aeroport de Son Sant Joan a Palma aculli un hub europeu de prevenció i lluita contra els incendis al Mediterrani Oriental. I ara els esports amb el Nil Piera.
2: Tarda carregada d'amistosos al futbol català. En joc en aquests moments l'amistós entre l'Espanyol i el Barley, tots dos equips propietat d'Alan Pace. Quan ja fa poc més de 10 minuts que ha començat la segona part a Turf Moor, els blanquiblaus perden 2-1. L'Espanyol s'ha avançat amb un gol matiner de Jofre, però els anglesos han capgirat el resultat. També s'està disputant ara l'amistós entre Sabadell i Manresa al complex de Sant Oleguer de Sabadell. Miguel Pasqual.
4: Minut 75 de partit, victòria de moment per 0 gols dos del Sabadell, que s'ha avançat en el minut 60 amb un gol d'Escudero i ha fet el segon al 65 a través de Miguelete de penal, en el seu primer partit davant l'afició en un complex de Sant Oleguer que s'ha quedat petit per viure l'estrena dels seus davant l'afició.
2: El primer amistós de la jornada ha enfrontat el Girona i el Castelló, Vilablareix, resultat d'empat a 3 amb gol de Brian Hill i doblet de Bennett pels de Quique Álvarez.
24: I pel que fa al temps, demà tornarà a fer tanta calor com avui, o fins i tot una mica més, i es tornaran a superar els 40 graus a Ponent. La temperatura també pujarà 1 o 2 graus més a la resta del país, i les properes nits seran de més mal dormir, amb mínimes que difícilment baixaran dels 25 graus a les grans ciutats de la costa i dels 20 a bona part del país. L'onada de calor podria allargar-se almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
6: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
6: Alertes d'última hora.
8: RAC més 1.
6: Notícies.
8: Podcast. Contingut exclusiu.
6: Escolta. Navega. Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
6: Fàcil, còmode.
8: Intuïtiva.
6: I renovada.
9: La repesca? Això ja no ho veuré.
26: I a aquesta hora recuperem una entrevista del món arracú que va fer en Sergi Ambudió a l'Albert Pijuan, l'autor del llibre El carril del mig. Parla d'una plaga que es podria afegir a les grans plagues bíbliques, la dels conductors que van pel carril del mig a l'autopista. Doncs bé, l'escriptor ha agafat aquesta figura, la del carril del mig, per escriure una paròdia política i social de Catalunya que és molt divertida.
27: Albert Pijuan, autor d'un llibre que es titula El carril del mig, la polèmica. Oh, bon dia i moltes gràcies.
28: Hola, bon dia.
27: Mira, llegint-la, és que et llegeixo la contra, eh?
28: Sí.
27: La problemàtica conducció pel carril central de les autopistes i autovies desperta la ira dels opinòlegs,
28: sí,
27: incendia les xarxes socials,
28: sí,
27: i enverina les tertúlies de sobretaula.
28: Sí.
27: Arrenco amb la pregunta més evident, Albert, perquè crec que la resposta no ho serà tant. De què va El carril del mig?
28: Clar, en principi sembla que vagi d'aquest tema tan evident que semblaria que en un paràgraf ja tens fet el llibre, no? De carril del mig no s'hi ha d'anar, no? Has d'anar per la dreta, i, però bueno, ara acabem de veure que és treure el tema i és com llançar una costella en una bassa de cocodrils, o sigui, comença la bogeria col·lectiva, I a més, mai, o sigui, amb aquest tema, o sigui, tu tens amics, familiars, el perfil polític més o menys el tens una mica clissat, el de cadascú, però amb aquest tema t'endús moltes sorpreses sempre, no? I també produeix aquesta com batalles viscerals. I el llibre el que fa és com connectar aquest tema amb una mena d'estat de la nació catalana, no? Que bé, el que defensa aquest llibre en principi està escrit per un tal Felip Roda, que és una mena d'activista del carril del mig, val? I el que fa és una connexió entre l'estat de decadència i de col·lapse dels catalans, que només se salvarà si ens comprometem a conduir tots pel carril del mig de manera prudent. És com retrobar l'essència del que és ser català, de veritat. No?
3: Ja. D'on surt la idea de fer aquest retrat tan satíric, podríem dir? I per què vas escollir aquesta idea del carril del mig?
28: No la vaig escollir, se'm va encarregar. O sigui, l'editor, o sigui, el que realment... no dorm per aquest tema, és l'editor del llibre, el Miquel Adam.
5: Germà de Jordi Basté.
28: Doncs sí. I es veu que fa uns anys, o sigui, ja parlem d'una cosa que remunta de fa anys, va tenir una picabaralla així com una esbatussada virtual per haver dit que ell era dels que conduïa pel mig. I al cap de 2 anys, imagina si va durar el tema, que 2 anys d'allò de donar-li el coco... m'encarrega i diu, escolta, s'ha de fer un llibre d'això, i vaig dir, vale, però jo faré el que vulgui, tu m'has donat el tema, jo faré el que vulgui. I llavors va sortir aquest llibre, que és una mena com de sàtira, no només de la conducció, sinó una mica com de paròdia del que és ser català, o de quina mena de tessitura sociopolítica estem, tot això, no?
3: Per tant, el Miquel, el teu editor, és com el Cris Puig, eh?
5: Sí.
3: És del carril del mig.
5: No, però hi ha hagut una cosa que ha dit l'Albert, que és molt interessant. Aquest és un país, bé, La Vanguardia és exemplar en aquest sentit, va haver-hi un debat sobre els mitjons de rombes que, si no recordo malament, va durar gairebé 3 anys i es va acabar perquè la direcció de La Vanguardia va dir, ja està, s'ha dit tot el que es podia dir.
7: Sí, saps que va ser a partir d'una carta i saps que hi havia llavors en el que era el suplement Ciudades? No. Ara diré un nom i no t'estranyarà. Enric Juliana.
5: Home, ja està explicat tot, ja està. Ja ho està explicat tot. No, però el que volia dir és que aquí se susciten debats molt encesos, molt apassionats, amb molts arguments, per part de persones, a més, no de bar, sinó persones amb titulació. Es criden arquitectes, es criden enginyers, es criden advocats per fer aquest tipus de debat com el que estem fent avui, que no es produeixen en cap altre país de l'estat, diguéssim. Jo vaig a Madrid i quan la primera que hi vaig viure vaig trobar a faltar això. O sigui, jo recordo el primer dia que em van obrir el carrer 4 vegades en un any per fer-hi obres i jo vaig dir, escolta'm, però què ha de dir l'associació de veïns aquest tema? Perquè això està prohibit per llei a tot l'estat, eh? No pot ser, obre un, totes les companyies han de treballar. I tothom em va dir, l'associació de què? Llavors me'n vaig donar compte que aquest punt de trobada veïnal que comença a les sessions de veïns i que hi ha per tot arreu i que acaba discutint temes d'aquest estil, les campanes als pobles de muntanya, el gall que em molesta...
10: Els contenidors del Sergi Embúdio.
5: Els contenidors del Sergi Embúdio.
3: Ai, sí.
5: Tot, però aquests debats més ciutadans, com és el carril del mig i que altres coses, són únics del país. Jo no sé, Albert, si... Fent el llibre, a l'hora de reflexionar-hi, t'hi has parat a pensar de per què som així, diguéssim, a Catalunya?
28: No ho sé, però sí que tenim aquesta tendència com d'elevar els microtemes a assumptes d'estat, no? Això que dius de la comunitat de veïns, no? Vull dir, aquestes 3 hores de debat que hi ha a vegades al vespre per decidir el color de la bústia, no?
5: Com
28: hi ha molta projecció de conflictes interns i conflictes col·lectius que no han de trobar el canal de sortida. Jo crec que a partir d'aquests microtemes, i el carril del mig és un, apareixen i s'han de saber llegir aquests temes, perquè en realitat no és tan important això del carril del mig, sinó que en realitat estem abocant d'altres coses que ens passen allà en aquests temes, no?
3: De fet, Albert, el carril del mig és una metàfora, diguéssim, a la teva novel·la, pel que expliques el llibre, però sí que és cert que el carril del mig també seria una manera de definir un tipus de gent. Llavors, quin creus que és el perfil de la gent que va pel carril del mig?
28: Al llibre hi ha un seguit de perfils psicològics de les persones, de quin tipus de gent condueix pel mig, o per cada un dels 3 carrils, no?
3: Sí.
28: Llavors, clar, el del mig era... era aquesta cosa de com pujolista, no? Però que ja s'està com desmembrant, no? I llavors hi ha com aquesta nostàlgia que no saben d'on agafar-se. Jo crec que en aquesta cosa de la prudència per arribar a lloc...
5: És l'oasi.
28: És aquesta cosa del mig, no? Que és l'intermediari entre els camioners i els que van ràpid, no? Entre la part oficial i la part del comerç, doncs l'intermediari està al mig, no? O sigui... I aquí hi ha, bueno, hi ha diferents anàlisis de psicològic i sociològics de qui pot ser el que va per cada banda, no? O per de la defensa de que s'ha de conduir pel carrer del mig.
10: Cris Puig, ets pujolista i nostàlgica.
5: I aquí distant. La que intenta posar pau sempre a les discussions ets tu.
11: Sí, intento no buscar el conflicte, però ja això no té res a veure amb el pujolisme.
5: Chapó, eh? Bueno, però pujolisme entrava dintre d'aquest punt d'estar entre uns i els altres, no? I ocupant tot l'espai, si era possible.
11: Aconseguir el màxim de coses possibles. Intentant portar-se bé amb tothom, no?
7: És el peix al cova de l'AP7.
11: El peix al cova de l'AP7. Mira, gran definició.
10: I, Albert, els del carril de l'esquerra, qui són?
11: Ui.
28: Clar, el llibre ho diu, o sigui, aquest, l'autor Felip Roda, diu, els de l'esquerra són els espanyols, els que van allò tots totalment enfollits conduint, no? Llavors, el que està al mig és el com el català botiguer, no?, que fa entre la mercaderia, els camions i els espanyols, i és ell el que ha d'estar al mig i centrar-se, no?, i anar prudent i tal. Però, clar, ara que comentava això de la P7, hi ha una cosa que no va entrar al llibre i que ho estic pensant perquè últimament l'agafo bastant la P7, que és que a l'AP7 específicament el carril de l'esquerra és el nou carril del mig, perquè ara, sí, com que dèiem, sí, això, que els dos, el de la dreta i el del mig, estan col·lapsats, llavors els del mig s'apalanquen a l'esquerra a 100 per hora, no? Llavors es crea com un doble efecte carril del mig, no?, que és la desesperació de tothom que ha d'agafar la P7, no?, que es produeix un fenomen únic, no?, a les carreteres.
10: En el llibre, Albert, hi ha el Felip Roda, que ara estàvem esmentant, també hi ha l'alcalde, el Bartolí Ciment, no?
28: Sí, Bartolí Ciment i Ciment.
10: Ciment. T'has passat bé fent el llibre, també t'ho vas passar bé.
28: Home, jo és que, bueno, els llibres o t'ho passes bé fent-los, o si no, perquè els fas, perquè no hi ha quartos, o sigui, o t'ho passes bé o no sé per què s'han de fer els llibres.
10: I per on va Catalunya? Sí. Catalunya va pel carrer del mig?
28: Hi ha una tensió interna que, o sigui, el tema posa com molt a davant de tothom aquesta cosa que en teoria són molt assenyats, molt poders, no sé què, però... que davant del tema del carrer del mig, i jo, per exemple, que sóc una persona molt pacífica, jo a la carretera puc enfollir i tornar-me un neandertal quan em trobo... No? Llavors, hi ha com aquesta part més passional, més irracional i més arrauxada, que no troba les maneres per sortir. No? I jo crec que agafem aquí com a caps de turcs els pobres que van pel carrer del mig, que moltes vegades són per qüestions de visibilitat, qüestions de gent... que no hauria de tenir el carnet i condueix, no? O sigui, hi ha coses d'aquestes...
11: No. Esmena a la totalitat amb això que acabes de dir, Albert Pijuan. Perquè grandíssims conductors que conduïm des dels 16 en moto... Glòria Serra, prou, eh? Prou, eh? O sigui, que jo he estat la primera en dir que hi ha moltes vegades conductors que només agafen el cotxe al cap de setmana, i això es nota tant a ciutat com a carretera. Els domingueros, que no en saben, i perdoneu, això és així, llavors només l'agafen el cap de setmana perquè entre setmana van en transport públic. Cert.
5: Però ella és la punqui del carril del mig.
11: Reivindico, insisteixo, el carril del mig, que està ple de boníssims conductors que no poden anar pel de la dreta perquè ho estan fent malament els de la dreta, també. Ja està.
5: Ale. Aquest tema és boníssim.
11: Escolta, Albert,
5: hauríem d'haver començat per aquí.
11: Albert, a mi m'ha quedat clar qui va per l'esquerra, metafòricament parlant, qui va pel mig, però qui va per la dreta.
10: Ah, cert, clar.
28: Clar, per la dreta, ara mateix...
11: Com a metàfora aquesta d'assimilació entre qui condueix per cada carril i els catalans, sí. A veure, perquè m'ho aclareix, això.
28: No, clar, la dreta és com un carril absolutament laboral, no?, perquè només és com... Hi ha camions i de vegades entre el camió hi ha algun cotxe per allà que jo només m'entenc que estan fent alguna mena d'estudi antropològic per a veure què se sent, estan anant per allà, perquè no té sentit que van en sàndwich allà, que estan constantment a punt de morir aixafats entre camions, però es mantenen molt molt allà, no? Llavors, aquesta, amb aquesta gent m'agradaria parlar algun dia, a veure que m'expliqui què fan.
27: La Glòria la mataràs, home.
5: Estic a punt de col·lapsar. Sembla boníssim aquest tema.
27: Però, amb els peatges... Hi havia menys problemes amb el carril del mig? És una percepció que tinc jo.
5: No, no, era quan es veia. Perquè allà sí que no hi havia l'excusa dels camions, que estic d'acord amb la Cristina, que ara mateix no tens... És un refugi.
27: Bueno, clar.
5: Però quan hi havia peatges, que no hi havia tants camions, era quan veies el del carril del mig en tot el seu esplendor, que era el que sortia per diagonal, per... És igual, però on sortís, ja sortia pel carril del mig i ja no es movia... fins que li venia la seva sortida d'autopista. Allà es quedava instal·lat, allà és on el veies. I és veritat que a vegades veus l'autopista buida i un cotxe plantificat allà al carril del mig.
12: Quan l'avances per l'esquerra i ja està.
5: És el de la Cris.
28: També jo posaria una excepció
12: aquí de... Estic defensant els conductors del carril del mig, que n'hi ha de molt bons. I, bueno, n'estem fent una qüestió de país, eh? Ja ho estic veient.
27: Bueno, també és una qüestió literària, també. Què dius, Albert? Que deies una excepció, has dit?
28: No, hi ha una excepció. O sigui, el carril del mig, d'aquests que es queden allà mantenint-se fidels al carril del mig sense moure's, és diferent la casuística de dia que de nit. Perquè de nit... sigui, sí, com que està als tres carrils buits, l'autopista buida, n'hi ha una allà al mig, hi ha una cosa com de gaudi, de voler com posseir la carretera, que en aquests casos jo li perdono que vagi pel mig, perquè és com tens com el carrer per tu, doncs el disfrutes,
5: ell,
28: no?
5: Ell voldria anar sempre al carril de l'esquerra, però potser ni té el cotxe ni té la valentia, però quan arriba la nit diu, ara és la meva.
28: Sí. Sí, llavors hi ha una mica així com de desmalenar-se una mica, no? Com
5: jo veig aquí una saga, això demana segona part, eh?
27: Sí. Clar, Albert, hi ha un perfil que no hem abordat, que és el conductor del carril de l'esquerra, però que...
28: Sí.
27: Avança per la dreta, els del carril del mig.
12: Aquests no puc amb ells, no puc.
28: Aquests sí que...
12: No puc amb ells. Que et miro tu.
27: No sé per què m'estàs mirant a mi. És un tema de poca paciència.
5: Escolta'm una cosa, crec que el Bascal tornarà a fer aquest tema.
27: Home, però és que, bueno, què dius, Albert, sobre aquest perfil?
28: No, aquests sí que són els únics que multaria, o sigui, els que van pel carrer del Mistal, no, però els que avancen per acabar fent esses, avançant per on els d'allò sense intermitents, aquests sí que tot el pes de la llei els hauria de caure al damunt, perquè insuportable.
27: Albert Pijuan, autor d'aquesta sàtira, d'aquesta novel·la satírica pel carril del mig, que és tot una anàlisi antropològic
5: del país.
27: Albert, moltes gràcies.
28: Molt bé.
27: Adéu.
26: I acabem el programa posant una mica de música amb aquestes cançons encadenades. Avui ens acompanya, nominat pel Xavi Rocamora, el Guillem Estadella. Guillem, què tal? Bona nit.
13: Bona nit, què tal? Marina, bueno, tot bé o què?
26: Sí, tot bé. Fem vacancetes a mitges.
13: Bueno, però també és un estiu... Bueno, també nosaltres sabem cada migdia. Fem des del xiringuito que tenim una ubicació indeterminada a Catalunya, posant els millors refregits, vull dir que bé, estem bé.
26: Però estàs moreno.
13: Sí, home, la gent que vivim a la platja, a Cunit, vull dir, tenim una mica aquesta cosa. Vull dir que tenim una pell feta d'asfalt, bàsicament.
26: Sí, és així, és així. A veure, quina cançó ens portes?
13: Doncs mira, Santo Domingo Forever, de la Maria Jaume, que trobo que és autèntic, tamacle, eh? Vull dir, està 100%. Molt bé.
26: Tu com descobreixes aquesta cançó?
13: Doncs mira, crec que la vaig descobrir i em vaig enganxar quan va venir de convidada dels Taloners, que la vam entrevistar quan traia l'àlbum aquest any, i va ser una de les cançons que més em va enamorar. Vull dir que trobo que per mi és molt, molt d'estiu, molt de celebració, no? Lo del sala copa, tal, vull dir, crec que és motiu de celebració aquesta cançó.
26: Té algun significat especial o és això, simplement festa,
13: estiu? És festa, sí, jo sóc poc... vull dir, no...

0: sí.
1: I un moment en què no l'escoltaries mai, que diguis, ostres, aquí no enganxa.
0: Home, jo crec que aquesta cançó queda bé a tot arreu, excepte el lavabo.
1: Vull dir... bona resposta, estic d'acord.
0: Sí, no? Vull dir, jo crec que queda bé, no? Mentre estic fent les meves necessitats, pues, que soni el reggaeton, saps?
1: Exacte. Així ja també no se sent...
0: Sí, no, no saps què és la merda, no? Vull dir, no diferencies.
1: I acabem, a veure, aquí de la ràdio has decidit recomanar-li aquesta cançó de Maria Jaume.
0: Mònica Folquet. Home, és la nostra una mica tutora legal, a banda del Toni Clapés, que ens aguanta bastant, i que veiem d'alçar moltes copes. Ella està contenta, està enamorada de Hansi Flick, està contenta per haver alçat la Lliga, la Supercopa, però jo crec que hem d'alçar algun gin tònic també per vindre per aquest estiu maco.
1: I tant. Doncs moltes gràcies, Guillem. Nosaltres marxem. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Santo Domingo Forever de la Maria Jaume.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Brock. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Ara que hem acabat l'escola
2: i tenim més temps lliure,
3: ara que podem fer el que volem,
4: volarem els pares amb la pistola d'aigua
5: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
6: I escoltarem els contes de Reco.
7: A la piscina!
8: Al cotxe!
9: O a l'hora de la migdiada!
10: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
11: I, oh!
12: Els contes de Reco.

0: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
1: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
2: RAC1 Podcast.
3: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
4: RAC1. A RAC1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb La primera pedra.
5: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
6: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
7: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
4: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls.
5: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
4: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
8: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
9: Escolta, un moment. ¿Tú también la promo del 9C de l'estiu?
8: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
9: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
8: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
4: RAC1. Tots som un milió.
10: RAC1.
4: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
11: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
4: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
12: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
4: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
2: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
13: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
4: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
2: RAC1. Tots som un milió.
4: RAC1.
14: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
15: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
14: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
15: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
16: Hi ha gent i el Pere Mas.
4: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
15: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
4: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
2: RAC1. Tots som un milió.
4: L'aplicació de RAC1 ara...
17: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe.
17: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
4: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 29 de juliol, el dia que hem pogut parlar amb Fermín. El migcampista blaugrana ja és a la recta final de la seva recuperació. Dilluns va començar, de fet, a entrenar-se amb el grup 2 mesos després de lesionar-se i avui ha posat data al seu retorn.
2: La intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé, podria jugar uns minuts.
1: Per tant, Fermín treballa per tornar d'aquí a 3 setmanes justes pel trofeu Joan Gamper i, si tot va bé, també podria tenir minuts en el debut oficial dels Blaugrana al camp de l'Elx el 23 d'agost, en la jornada 2 de Lliga. D'aquí uns minuts sentirem la conversa sencera que hem tingut amb ell i amb la Marta Ramon, l'enviada especial de RAC1 a l'estada per temporada del Barça a Sant Jordi's Park, on avui, per cert, s'hi ha afegit un altre jugador. Rafinha ha tornat de vacances després del Mundial i ja s'ha posat a les ordres de Hansi Flick. El brasiler avui encara no s'ha entrenat, serà doncs a partir de demà quan començarà a preparar l'inici del curs. Ara doncs falten per arribar 10 jugadors, Koundé, Gordon i els 8 campions del món amb Espanya, entre ells Joan Garcia, a qui hem pogut escoltar avui en el seu campus i, entre d'altres coses, ha parlat del gran objectiu que es marca el Barça aquesta temporada, que és tornar a ser campió d'Europa.
3: Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
1: Sentirem què més ha dit el porter de Sallent, que com la resta d'internacionals que encara no són de vacances, s'ha de reincorporar el dia 12 d'agost. I encara en clau Barça, avui hi ha hagut reunió de la Junta Directiva, presidida per Rafa Juste, perquè Joan Laporta, com sabeu, encara recupera de l'arrítmia. I entre els acords que surten d'aquesta Junta destaca la disputa de 2 partits amistosos. Un del primer equip masculí, a Tànger, serà contra un equip del Marroc, i l'altre de l'equip femení, que jugarà al camp del Manchester City. Tots 2 partits es jugaran el 15 d'agost i, d'altra banda, també s'ha ratificat la reestructuració del futbol, s'unifica l'àrea del Barça Atlètic amb la del primer equip i Deco en serà el màxim responsable com a director esportiu. Més enllà del Barça, també a Anglaterra, som en els minuts finals de l'amistós que juga l'Espanyol al camp del Burnley, equip que comparteix propietat amb el club blanquiblau, i a falta de molt pocs minuts, de fet a falta de 5 minuts perquè acabi el partit, hi ha empat a 2. Acaba de marcar ara mateix l'equip blanquiblau, perdia per 2-1, però acaba de fer l'igualada. N'estarem lògicament pendents durant el Tu diràs, i d'aquí una estona també sentirem protagonistes un cop acabi aquest partit. És el quart amistós de la pretemporada blanquiblava, i els que ja han acabat són els partits de preparació dels 2 catalans de la segona divisió. Un ho ha fet fa tot just uns minuts. El Sabadell Manresa. Anem cap al complex de Sant Oleguer, on s'ha jugat el partit. Miquel Pasqual, bona nit.
4: Bona nit, sí, victòria solvent del Sabadell contra el Manresa de segona federació, tot i que el resultat final ha estat més curt, de 2-1, en el que ha estat la seva estrena davant l'afició de la pretemporada. Com que la nova Creu Alta està en obres, ho ha fet, com deies, en el complex de Sant Oleguer, que s'ha quedat molt petit per viure el que ha estat la primera victòria de la pretemporada dels seus en el seu tercer amistós. Això sí, ha costat força que es desencallés el partit, tot i el domini plàcid dels de Ferran Costa, en gran part perquè han enviat més pilotes al pal, 4, que els 2 gols que han fet. El primer no ha arribat fins al minut 60, gràcies a Escudero, i 5 minuts després Miguelete ha forçat un penal i ell mateix l'ha transformat en el 2-0 i ja l'ha afegit. Els manresans han fet el 2-1 final en una de les seves poques ocasions, així que els arreclinats obren amb victòria una setmana tapeïda, ja que divendres tornen a Sant Oleguer per enfrontar-se l'Interescal de Sant Andorra, i el dissabte juguen contra l'Andorra al Car de Sant Cugat. L'única mala notícia ha estat que Alain Rivero s'ha retirat lesionat i s'uneix a les baixes de López Pinto i Kaiser. Veurem si arriben a l'inici de Lliga. Per la seva banda, en el tram final s'ha estrenat Pipa, el penúltim fitxatge, ja que l'últim s'ha anunciat hores abans del partit, tot i que en aquest cas ha significat el retorn d'un dels herois de l'ascens, atacant Xavi Moreno, autor de l'últim gol de la passada temporada, el que va firmar el definitiu 4-0 en la final del playoff contra el Zamora. Va disputar el tram final de temporada com ha cedit pel Valladolid i ara torna en propietat amb contracte fins al 2029 i, a més, també s'ha anunciat que la final de la Copa Catalunya entre el propi Sabadell i el Barça Atlètic es disputarà la nova Creu Alta el 12 de setembre, així que dia carregat de notícies a Sabadell.
1: I tant, després tornem cap allà per sentir algun dels protagonistes. Per tant, fins ara, Miquel.
4: Fins ara.
1: I just abans de començar aquest partit, el Girona també ha jugat el seu. De fet, ha rebut el Castelló a la seva ciutat esportiva. Ha seguit el partit el Joan Ferrer. Joan, bona nit.
5: Bona nit, Xavi. Empat a 3 entre el Girona i el Castelló, en el que ha estat el quart partit amistós de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez, el primer contra un rival de la seva nova categoria, la segona divisió. Els autors dels gols locals han estat Brian Hill i Bennett per partida doble, que ha tingut minuts a la segona meitat. Després donem més detalls i sentim algun dels protagonistes d'aquest empat del Girona abans de veure's les cares amb l'Arsenal aquest dissabte a Montilivi.
1: Perfecte. Gràcies, Joan. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Això són els partits, o aquests són els partits de Girona i de Sabadell, un amb victòria, l'altre amb empat, encara en marxa el de l'Espanyol, amb aquest mateix resultat que ara us comentàvem, d'empat a 2 al camp del Barley, per tant, últims 2 minuts abans d'arribar al 90 i igualada entre dos clubs germans. Ja sabeu que comparteixen la propietat d'aquest conglomerat d'empreses que presideix Alan Pace. De la resta de misteris d'avui, doncs ara el repassem. Pau Bonastre, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: Què destaquem?
6: Doncs mira, comencem pel duel entre l'Atlètic de Madrid i el Getafe, que ha acabat amb victòria dels matalassers 4-1, per cert, amb doblet de Lookman. També s'ha jugat un Racing de Santander 0, Atlètic Club de Bilbao 3, també una altra golejada, en aquest cas del Betis, 4-0 contra l'Olympique de Lió. S'ha acabat també el Deportivo de la Coruña 1, Lugo 0, atenció, debut i gol de Aubameyang, un bon gol, per cert, se l'ha llançat llarg a l'espai i ha picat la pilota davant la sortida del porter del Lugo, i a punt d'acabar el partit entre l'Ipswich Town i l'Osasuna, amb victòria 1-2 pels navarresos, i el Villarreal també està jugant un triangular, ha guanyat 0-3 contra l'Ula Saudita, i ara està jugant contra el Como de Cesc, que està perdent 1-0 a la mitja hora de joc.
1: La Como Cup es diu, aquest triangular.
6: Como?
1: Como, això mateix. Doncs pendents del Villarreal, ni que sigui, ja que ha començat a les 10 de la nit i que som en aquesta primera part, també hi tindrem un ull posat en el que pugui fer el conjunt castellonenc. I parlant d'amistosos, el Madrid ha anunciat avui l'últim partit de preparació de la nova temporada. El jugarà contra el Schalke 04, serà diumenge 16 d'agost. Per tant, coincidint amb dates de la primera jornada de Lliga, que ni Madrid ni tampoc Barça, entre d'altres, podran jugar encara per allò de que tenen mundialistes encara recuperant-se. Ho ha anunciat avui el Madrid, que també hem sabut, han tornat dos dels seus mundialistes, Endrick i Rüdiger.

0: I fora del futbol, en bàsquet, ja tenim el calendari de l'Eurolliga de la temporada 2026-2027 amb el mateix format de l'última edició, és a dir, la fase regular amb 20 equips, després un play-off de quarts de final i la Final Four, que, això sí, encara no té seu. El Barça debutarà al Palau contra l'Anadolu Efes de Pablo Lasso i el retrobarà ben d'hora amb Xavi Pascual, perquè els blaugrana visitaran el Dubai Bàsquet a la segona jornada, un Xavi Pascual que no tornarà al Palau fins al 29 de gener, i pel que fa als clàssics, el primer serà el 3 de desembre a Madrid, el de la segona volta es jugarà al Palau el 5 de març. Això a l'Eurolliga, i a l'Eurocup també hem sabut el calendari del Kitsanas Manresa, que debutarà a la pista del PAOK de Salònica Grec el 30 de setembre i acabarà la primera fase a Mònaco el 13 de gener. L'estrena al Nou Congost serà el 7 d'octubre contra l'Ulm d'Alemanya. Ho ampliarem cap al final del Tudiràs, que ara comencem, abans però una petita pausa, molt curta, i de seguida obrim tertúlia amb el Francesc Latorre i l'Àlex Dalmas.
1: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
2: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
3: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
1: Tú dirás, amb Xavi Rocamora.

0: 5 minuts, ja seran 3 quarts d'11 de la nit. El que us deia, obrim ja tertúlia. Tenim aquí els tertulians d'avui dimecres. Francesc Latorre, com estàs?
1: Què tal? Molt bé, bona nit. Tot bé, tot bé.
0: Bé, sí. Ganes que arribi divendres ja per veure el primer partit del Barça?
1: Clar, perquè el primer va ser a porta tancada, hem sabut cosetes, però ganes de veure'ls ja en obert, el partit sencer, i veure sobretot aquestes noves perles que pugen de la Masia, que és un dels grans atractius d'aquesta pretemporada sense tant jugadors mundialistes.
0: Ahir ho dèiem, a més, un rival interessant, és a dir, és una segona divisió, però és una segona divisió anglesa, per tant, ja hi ha un nivell a la Championship, i a més és un dels equips que va estar lluitant fins l'últim moment la temporada passada per intentar colar-se entre els que disputaven el playoff d'ascens. Finalment no va ser possible, es van quedar a mitja taula, una mica mitja taula alta, però mitja taula d'aquesta Championship. Veurem com és aquest partit, i veurem aquests nous talents blaugranes que han de buscar la seva oportunitat, i és un bon moment per buscar-la, tenint en compte també com tenim el mercat, ja en parlarem. Àlex Almàs, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: També tens ganes, no?
2: I tant, moltes ganes per tot el que dèieu. També tinc ganes de veure, serà el primer partit que veiem a Adeyemi, on l'utilitzarà Flick, diverses coses, i després, sobretot, posar... Jo els nous talents, diguéssim, els tinc més vist, perquè he tingut la sort d'anar seguint el juvenil A, i tant a la Copa de Campions, a la Copa del Rei, com a Divisió d'Honor. Però sí que és veritat que jo crec que hi ha dos punts cardinals molt importants. Un és la posició del nou, perquè no ens oblidem, a dia d'avui el Barça no té nou.
0: No.
2: Ferran, sí. Però Ferran ja sabem la situació. Per tant, a veure qui utilitza aquí, Hamza, etcètera, etcètera. I l'altra és la posició de mig centre defensiu, diguéssim, la de mig centre, perquè amb la situació de De Jong, si acaba sortint Casador, aquí els joves que pugen aquí, i parlo de Tomi Marquès, Brian Fariñas, etcètera, etcètera, tenen una oportunitat. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses a veure.
0: Doncs ara en parlarem, d'aquesta posició del nou de cara a divendres també, perquè és un dels punts interessants, a veure com resol, de moment, i amb els jugadors que té, aplica aquesta situació. Marta Ramon, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: L'enviada especial de RAC1 a aquesta pretemporada del Barça per terres angleses. Avui, a més, tenim un fantàstic regal, oi, Marta, que es poder parlar amb un d'aquests jugadors, que és Fermín.
3: Sí, sí, i la veritat és que ens ha atès molt bé els micròfons de RAC1, conversa molt interessant amb Fermín, que ens ha atès després de l'entrenament, després d'intensificar ja la feina amb el grup, en la posada a punt de Fermín, després de lesionar-se desafortunadament en el penúltim partit de Lliga contra el Betis a casa i perdre's el Mundial. Ara ja veu la llum al final del túnel i amb ganes ja de reaparèixer amb l'equip en el tram final, ja de recuperar-se de la lesió.
0: De seguida sentirem aquesta conversa que hem tingut amb Fermín en aquesta pretemporada blaugrana a Sant Georges Park, que, per cert, pretemporada que avui ha tingut un afegitó en forma de jugador, però és que també esteu esperant que arribi, si no ha arribat ja, el vicepresident Juste.
3: Acaba d'arribar ja l'hem pogut saludar, el vicepresident Rafael Juste acaba d'arribar ja a l'hotel de les instal·lacions de Sant Georges Park, ha entrat sense fer declaracions, sí que ens ha saludat breument, Rafael Juste, que és ara mateix el màxim representant a nivell institucional del Barça aquí a Anglaterra, perquè el president Laporta encara continua hospitalitzat, recuperant-se de l'arrítmia. Ja dèiem ahir que estava descartat que viatgés, perquè ha de continuar encara hospitalitzat, encara sense l'alta, i per tant Rafael Juste portant el timó de l'expedició del Barça ja en aquestes instal·lacions de Sant Georges Park. Ara descansarà, el seu vol ha tingut una mica de retard, feia estona que hauria d'haver arribat ja Rafael Juste, i no ha estat l'únic, diguem, nouvingut aquí a l'expedició del Barça, perquè al migdia ha arribat Rafinha, que ja es posarà a treballar sota les ordres de Hansi Flick. Avui encara no ha pogut estar amb els companys, ha arribat després de l'entrenament, i també caldrà veure de quina manera, doncs, es va introduint en les rutines del grup, tenint en compte que va acabar el Mundial en Brasil amb problemes físics.
0: Avui, únic entrenament, no? Havia de ser dues sessions, finalment ha estat una.
3: Avui només ha estat una sessió, la del matí, a porta tancada, la tarda lliure, i demà tindrem entrenament, aquest sí, amb els 15 primers minuts oberts a la premsa, perquè és dia de prèvia de partit, i demà sí, demà podrem veure en detallets en aquesta sessió matinal. N'hi haurà una altra a la tarda, aquesta sí, a porta tancada.
0: Doncs, lògicament, demà explicarem el que doni de sí aquesta prèvia del primer partit han obert d'aquest primer amistós com a tal, el Barça, els altres, o l'altre, perdó, se l'ha pres com un entrenament pur i dur, el que va fer contra l'Europa divendres de la setmana passada. Per tant, aquest de divendres sí que serà el primer partit, ara ho dèiem, i amb moltes ganes, jo també, de veure, començar a veure una mica aquest Barça desmembrat, perquè falten fins a 10 jugadors encara per arribar, i els que hi són no podran jugar tots, el mateix Fermín és un d'ells, però és que Rafinha acaba d'aterrar, com qui diu, i per tant tampoc no tindrà minuts, o hem de suposar que no en tindrà. És a dir, hi ha uns quants casos de jugadors que encara no veurem aquest divendres, però sí, hi ha Adeyemi. És a dir, cosetes per veure contra el Birmingham n'hi haurà, i n'estarem pendents, i de fet les explicarem en directe amb el Jaume Molló i companyia a partir de 8:45. Aquest partit ens hi posarem una mica abans, com sempre, aquí a RAC1. Parlaves de Juste, que ara mateix és el màxim representant del Barça a nivell institucional, perquè tenim a Joan Laporta encara convalescent d'aquesta arrítmia, però és que també ho ha estat avui, el màxim representant durant la junta directiva, Marta.
3: Sí, una reunió de junta important, perquè s'ha arribat a uns quants acords que hem de destacar. Finalment no hi haurà assemblea extraordinària per votar l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs i els acords comercials amb els Emirats, i s'unificarà tot amb l'ordinària, que normalment es fa a l'octubre per aprovar el tancament de l'exercici i el nou pressupost, i es buscarà una data al mes de setembre, ha explicat el club en un comunicat, per fer-ho tot, intentant que coincideixi en dia de partit. Hem estat mirant el calendari i això és una mica complicat, o sigui que no hauríem de descartar que s'acabés fent a l'octubre igualment, però en tot cas tot unificat, no fent dues assemblees per separat, que era la idea que planava a l'inici de l'estiu. La junta directiva, també ho hem de remarcar, està ultimant un amistós del masculí a Tànger el 15 d'agost davant d'un equip local del Marroc, un amistós que significarà que reportarà uns 4,5 milions d'euros per les arques del club. I també un altre amistós del femení, també el 15 d'agost, en aquest cas davant el Manchester City. Pel que fa al femení, també la junta ha estat informada de la incorporació d'una nova jugadora que es concretarà de manera imminent, per tant haurem d'estar atents, i això també és important, és rellevant, s'ha ratificat la reestructuració del futbol amb Deco guanyant més pes com a director esportiu, perquè s'unificarà l'àrea del Barça Atlètic, totes les carpetes del Barça Atlètic, amb l'àrea del primer equip, totes les carpetes del primer equip, per tant Deco controlant-ho absolutament tot.
0: Aquesta jugadora que deia la Marta és Caroline, de la qual hem anat parlant també aquests últims dies, que encara faltava detallets, doncs bé, la mateixa junta ja ho dona per fet, la jugadora del Manchester City, clar, si veus que el Barça jugarà contra el Manchester City a més el 15 d'agost aquesta amistosa a terres angleses, doncs vas lligant casos.
3: Ja quadra tot, exacte, diguem que ja quadra tot, no cal tant misteri.
0: I forma part d'aquest tracte que encara estan acabant de segellar. Vaja, és una suposició, però sembla que pot anar per aquí la història. Doncs aquestes són a grans trets les coses que han passat avui en clau Barça, tant a Anglaterra com a Barcelona, amb aquesta reunió de la Junta, i jo crec que és el moment, no?, de sentir una mica que ha dit Fermín avui.
2: I tant.
0: En aquesta estada per temporada, sí, Marta?
3: Som-hi, va. Som-hi. Sí.
0: Anem a recuperar aquesta conversa que hem tingut amb l'andalús avui, tot just abans de dinar. Estava a punt de dinar i se'l veia bé, és a dir, no tenia tanta gana, vull dir que ha contestat bé i sense problemes. Per tant, això és el que ha donat de si aquesta conversa que hem tingut amb ell. Fermín, bona nit, com estàs?
4: Hola, bona nit, què tal? Bé, i tu?
0: Bé, home, començo per la més important. Com va aquesta lesió? Com et trobes? Fa un parell de dies ja que treballes amb la resta del grup. Com estàs?
4: Bé, estic molt bé. La veritat que tenia moltes ganes de tornar amb l'equip i a poc a poc estic entrant en la dinàmica i molt content.
0: Un pensa en quan tornarà a veure Fermín jugar el 23 d'agost al camp de l'Ells, podria ser?
4: Sí, bueno, la intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé, podria jugar uns minuts.
0: Una lesió inoportuna, aquesta que has tingut. No m'hi aturaré gaire, en parlar de com de difícil haurà estat aquest estiu per tu. Segur que ho ha estat, evidentment perdre's un Mundial ho ha de ser, però sí que m'interessa saber com ho has superat, si t'ha ajudat algú a passar aquest mal tràngol.
4: Bueno, han sigut moments difícils, ha sigut un estiu complicat per mi, però bueno, he estat amb la meva família, els meus amics, la meva parella, i m'ha ajudat a tirar cap endavant i res, ja ha passat i ara estic concentrat en la nova temporada.
3: Com ho has viscut això des de la llunyania, sobretot, i Com creus que pot afectar el fet d'haver guanyat el Mundial amb tanta participació de companys que coneixes bé, també per donar un impuls al Barça i alhora també per mantenir la fam de guanyar a l'equip?
4: Bueno, creo que lo primer, estic molt content, sobretot pels companys del Barça que l'han guanyat, que crec que també s'ho mereixien, igual que tota la sessió. I ara, doncs, jo crec que no es realçaran. Tothom vol guanyar més i encara que hagin guanyat un Mundial vindran amb les mateixes ganes, amb la mateixa il·lusió d'una nova temporada que sabem que serà molt complicada i crec que tots tornaran amb molta il·lusió i moltes ganes de seguir guanyant.
3: I creus que et pot costar una mica tornar a arrencar la Lliga, els partits, el dia a dia després d'aquesta experiència, o creus que serà una cosa ràpida pel que hagis pogut parlar amb ells?
4: Jo crec que serà ràpida. Pot ser que arribi una miqueta cansats perquè han estat 52 dies i si no ho dic malament, però crec que si han pogut descansar arribaran bé, com t'he dit, amb ganes d'estar amb nosaltres i de seguir guanyant.
3: Us hem estat veient aquests dies treballar moltíssim aquí, l'estona que hem pogut observar, i hem vist que hi han hagut canvis a l'estaf. Per exemple, teniu un nou preparador físic, Benjamin Kugel, hem vist que us fot molta canya. Com esteu encaixant aquesta arribada? Us fot tanta canya com sembla des de fora?
4: Una mica, la veritat que estem treballant molt bé amb l'estaf, amb el Benjamin que ha vingut nou, i crec que estem fent un gran treball i ens estem preparant per una temporada que va ser llarga i complicada.
3: Calia aquest canvi per millorar físicament?
4: Bueno, això ja no ho sé, no, la veritat no puc dir si ho necessitaven o no. Crec que si el club ho ha fet és per una bona causa, per ajudar-nos, i crec que ara estem treballant molt bé i estic molt content del treball.
3: A tu et va canviar, podríem dir, la vida un estiu, el del 2023, la gira pels Estats Units, i érem allà en aquell clàssic, amb aquell golaç. Per tu segurament és molt, molt fàcil, quan parles amb tots els joves que teniu aquí a St. George's Park, a l'hora de transmetre la importància que pot tenir un estiu, no? per explotar, per impressionar l'entrenador. Com els estàs veient i quin consell estàs transmetent, basant-te també en la teva pròpia experiència, Fermín?
4: Bueno, crec que els nois que venen de la Masia són jugadors molt bons, que veus que tenen un talent diferent, que venen amb moltes ganes, com jo el 2023 de fer-ho bé, de destacar, de fer-se un lloc, i crec que això és molt important. Jo, des de la meva experiència, doncs, intento que treballin al màxim, que ho donin tot, perquè en qualsevol moment pot estar l'oportunitat allà i tens que estar preparat per aprofitar-la.
3: I qui t'està impressionant més? Hi ha algú que diguis, ostres, aquest tio jo no el tenia controlat i m'està flipant?
4: Bueno, la veritat és que no m'agrada dir noms, però són tots molt bons. Però diria que m'agrada molt l'Ebrima, que és molt jove i té molta potència, molta habilitat. I un altre que m'agrada molt també és l'Orian, Orian Goren. I crec que, bueno, com tots, podria dir molts noms, però aquests dos m'han impressionat una mica perquè no els coneixia.
3: I també has conegut almenys una de les incorporacions, Adeyemi, que ja el teniu entre vosaltres. Com s'està adaptant? Com l'esteu veient? I per la comprensió del joc que té, si creus que tindrà una adaptació ràpida amb vosaltres?
4: Jo crec que sí. Els 3-4 entrenaments que l'he vist, la veritat que s'està adaptant molt bé, està treballant molt bé amb els companys, i crec que té unes condicions molt bones pel nostre lloc, que segur que ho farà molt bé, i això esperem que ens ajudi molt al llarg de la temporada.
0: Ara parlàvem, Fermín, d'aquest Mundial aconseguit, però és que és un Mundial que se suma a les Lligues, la Copa del Rei, la Supercopa d'Espanya. Sou superjoves, sou una generació de futbolistes superjove que esteu arribant a l'èxit molt més d'hora del que segurament és habitual. Això pot fer que perdeu un punt de gana? Que és el que pot pensar molta gent. Diu, ostres, si ho han guanyat tot tan d'hora, què passarà després?
4: Bueno, no hauria de ser així. La veritat que, com has dit, som molt joves i ens queda molta carrera i crec que si ens relaxem, doncs tirarem tot per la borda. Crec que hem de seguir guanyant amb les mateixes ganes que al principi i bueno, crec que tots estem en la mateixa sintonia i intentarem seguir tenint aquest sentiment de exigència i d'ambició.
0: I si no, hi ha flic, no? Per acabar de sí, per dir-ho, escolta, vam anar per aquí.
4: No es deixarà.
0: Això mateix. Hi ha hagut conversa, ja? Hi ha hagut xerrada? O potser espera a que estigueu tot el grup junt, ja?
4: Bueno, no hi ha hagut xerrades, però més de temes tàctics de l'entrenament i no d'aquestes coses. Però bueno, crec que això tots els jugadors ho saben, que al final estem al Barça i hem de seguir guanyant encara més títols i encara fer-lo millor encara, perquè crec que tenim molt marge de millora perquè som molt joves. I bueno, crec que tothom ho farà així i hem de seguir en aquesta dinàmica.
0: Ara la Marta et recordava aquell estiu de fa 3 anys quan irrompeixes en aquella pretemporada i de fet et quedes com a fixa ja al primer equip. Han passat 3 anys, però és que ets un dels migcampistes més codiciats, més ben valorats del món, amb només 3 anys.
4: Sí, la veritat que estic molt content per tot el que m'ha passat aquests 3 anys. Crec que aquest any he donat un pas endavant, he tingut més continuïtat i he pogut fer molts gols, moltes assistències, he pogut ajudar molt a l'equip també, i estic molt content, però això ja ha passat i estic molt enfocat en la nova temporada i espero fer-lo igual o millor que l'anterior.
0: Tu has dit, l'any passat és el definitiu, no? L'afiançar-te com a grandíssim jugador del Barça. Et parlava abans de Flick, et preguntava per Flick i les seves converses. Amb tu ha parlat ja? T'ha dit el que vol de tu, el que demana de tu de cara a la temporada que ve?
4: Pots repetir que...
0: No, sí, et preguntava si Flick, que evidentment la xerrada important potser no l'ha feta, però amb tu ha parlat del que et demana de cara a la temporada que ve?
4: Bueno, no, però crec que ja ho tinc molt assimilat. Crec que me demana el mateix que la temporada anterior. Crec que ja va molt que, doncs, que no perdi pelotes, que sigui intens la pressió, que arribi a segona línia, que faci moltes desmarcades, pressotes perdo, al final el que vaig fer la temporada passada, i crec que he de seguir aquesta dinàmica i seguir millorant.
0: Mm-hmm. Aquest estiu hem tingut la sort de parlar amb uns quants companys teus dels que han jugat al Mundial amb la selecció espanyola, i escolta'm, a la pregunta de qui voldries que vingués aquest estiu, i no t'ho dic amb broma, tothom deia Julián Álvarez. Tu també t'agradaria que vingués Julián?
4: Sí, òbviament, crec que és un jugador molt bo i ens podria ajudar molt, però crec que això no depèn de mi ni dels meus companys, són coses que ha de fer el club i segur que trobaran la millor decisió, però nosaltres també estaríem contents, òbviament, de que un jugador com el Julián estigués al nostre equip.
0: També et dic que l'altre que deien era Oyarzábal.
4: També, que jo també el conec.
3: Que vinguin tots.
4: Sí, no, al final el Barça tienen que estar los mejores y tanto Julián como el Miquel son molt bons jugadors. El Miquel el coneix una miqueta més perquè juga també a la selecció. I bueno, això són coses del club que crec que faran el millor treball possible i intentaran traer els millors jugadors possibles, segur.
0: Per cert, el que sí que ja és un fet, és Anthony Gordon. Què et sembla l'arribada de l'anglès?
4: Bueno, ens van enfrentar dos cops, crec, a la Champions.
0: Sí.
4: I és un jugador molt bo, crec que té unes condicions molt ràpid, té gol, s'associa molt bé, al Mundial crec que també ho ha fet molt bé, i segur que, igual que la Yemi, ens ajudarà molt aquesta temporada i estem molt contents per l'arribada també.
0: Deixa'm preguntar-te, ja que parlem de reforços, del Madrid. Comença a haver-hi, ja ho he vist, entre els culers, entre l'afició, comença a haver-hi aquell respecte que en algun punt de la pretemporada apareix sovint. Va fitxant el Madrid i ara ja estem en aquell punt. Com preveus o què n'esperes aquesta temporada amb el Madrid reforçat i l'equilibri de força, si és que el veus així?
4: No, sí, ja estem veient que s'estan reforçant molt, però crec que nosaltres també tenim molt bon equip i ens hem reforçat molt bé i seguirem reforçant-nos, i crec que hem de centrar-nos nosaltres mateixos, que l'any passat també vam aconseguir dos lligues consecutives i aquest any serà molt difícil aconseguir la tercera, però perquè hem posat el nivell molt alt i si ens centrem en el nostre treball i fem la nostra feina, segur que arribaran els èxits i ens tenen que donar igual el que facin als altres equips.
3: Parlant d'èxits, el gran objectiu és, sens dubte, la Champions, ho ha verbalitzat el míster. Què et fa pensar que aquesta temporada sí que pot ser la bona i que podeu guanyar aquesta Champions?
4: Bueno, és que crec que venim de dos anys molt bo també a la Champions, que hem quedat a l'espineta a un pas o dos passos, i bueno, crec que tenim molt bon equip, crec que si fem el nostre treball i som regulars a la Lliga, a la Champions, totes les competicions, podem guanyar totes les competicions i òbviament seria una alegria molt gran donar la sexta pels culers que ho esperen tant com nosaltres.
0: Sí, senyor. Fermín, ha estat un plaer, de veritat, poder tenir aquests minuts amb tu. Celebrem que estiguis bé, que ja comencis a veure la llum al final del túnel. Per cert, us ha arribat, suposo, la notícia de Joan Laporta. No sé si heu pogut parlar amb ell o no.
4: No he pogut parlar. Ho he vist amb el seu Instagram. I m'alegro que estigui bé, que només hagi sigut un susto, i estem contents de que estigui millor.
0: Perfecte. Fermín, una abraçada, gràcies i molta sort.
4: Gràcies, una abraçada.
3: Molta sort, Fermín, que vagi gràcies. Molt bé.

0: Doncs aquesta és la conversa que hem tingut amb un jugador que fa 3 anys ningú s'hagués imaginat, segurament ni ell mateix, que avui en dia estaríem parlant del monstre en què s'ha convertit. Un jugador que ara mateix està valorat com un dels millors migcampistes del món i perquè s'ho ha guanyat. I tot i les lesions, perquè jo voldria haver vist, m'encantaria haver vist aquest Mundial a Fermín, perquè jo crec que hauria estat, si no un dels fixes, que jo crec que sí, se li hagués costat bastant.
1: Sí, entrevista molt interessant i d'entrada felicitar-lo des d'aquí per fer-la tot en català, tot i que es demostra que no està còmode del tot, no? Però per fer l'esforç. Després, molt d'acord, jo tinc la sensació de que Fermín és un jugador d'aquests que està creixent dia a dia, temporada a temporada o mes a mes, i que hagués arribat a aquest Mundial fantàstic. De fet, jo escoltava l'entrevista i quan li comentàveu el tema d'aquella pretemporada, jo diria d'aquella jugada, no? Aquella jugada, aquell gol, aquell xut amb la cama esquerra que li canvia la vida, reflexioni, penso que ara mateix el Barça, des del meu punt de vista, té 2 dels 10 millors mitjapuntes del món, que és Fermín i és Dani Olmo, i que un dels reptes de Flick per aquesta temporada serà utilitzar-los a tots dos, no? Perquè fins ara moltes vegades ha estat o Fermín o Olmo. Jo no sé si ha arribat al punt on Fermín és titularíssim i Olmo, si Flick o el Barça o el propi jugador aconsegueix tenir aquest nivell excels que moltes vegades el veiem, ha de ser titular. Per tant, el Barça en aquesta posició està més que cobert, està doblement cobert, i Fermín ha de tornar a ser important com ho ha de ser Olmo, i per tant Flick aquí també haurà de moure fitxa.
2: Ha dit Fermín que ha estat un estiu complicadíssim per ell. No vull pensar, ja sé que ha felicitat els companys de selecció i a l'equip, que està molt content d'haver vist com Espanya guanyava el Mundial, però aquella sensació d'haver de seure davant del sofà o davant de la tele i veure que els teus companys juguen i tu no, per una lesió que no és muscular, que no és, s'ha trencat un osset del dit del peu, no? Doncs la ràbia, la impotència, la desesperació, no? Si hi ha un jugador que té ganes que això comenci, que comenci altra vegada l'activitat de club, diguéssim, és ell. A més, una lesió que va arribar en el millor moment de la seva curta carrera, perquè és que estava a un nivell excels, amb molts gols, com ell deia, amb moltes assistències. Tant de bo. Ara, estic d'acord, Fermín titular, si tenim la versió Olmo que hem vist al Mundial, debat difícil, però estem en el futbol dels 16 jugadors, hi ha 5 canvis, per tant el Barça, si el té els dos al millor nivell, té una benedicció.
0: No, és la millor notícia que pot tenir Flick en aquesta situació, en aquesta posició concreta. Clar, però alhora com poden jugar? És a dir, com els fa jugar alhora? Tenint en compte el que has fitxat, també, perquè no és la temporada passada, ja. Sí. És que és una temporada en què has fitxat molta pólvora a dalt.
1: Sí, és difícil. A veure, primer de tot, el que diu el Francesc té tota la raó, que moltes vegades donem molta importància als 11 que surten i acaben sent més importants els que entren a la segona part que no a l'altra. Com poden conviure en el mateix 11? Jo em venen al cap 3 fórmules. Una, que és Fermín tirat a banda esquerra, o banda dreta, però més a banda esquerra, com el vam veure la temporada passada, i Olmo de mitja punt de pur. És veritat que aquest any el Barça tindrà més efectius, perquè torna Rafinha, hi ha Gordon, fins i tot ADM hi pot caure per aquí, a veure què passa Ferran. L'altra és Olmo jugant de nou, o de fals nou.
0: Aquesta.
1: Aquí hi ha menys efectius, no? Per tant, és una carta que té Flick. I una altra és jugant, que també la vam veure la temporada passada, crec jo, quan el Barça coincideix totes aquelles baixes al mig del camp, que els veiem els dos d'interiors, és a dir, els dos amb un mig al camp en triangle i que tots dos juguen d'interiors. Bé, veurem, però són dos futbolistes d'altíssim potencial i si el Barça queda coix per dalt, un dels dos els pot utilitzar.
0: El que és evident és que la projecció de Fermín no és la d'Olmo al Barça, et parlo ara mateix en termes Barça. La projecció de Fermín és que és exponencial. Aquest home comença fa 3 anys, allò va posant un peu, d'acord, i ja hi som, no marxo, a l'estiu següent aquí em quedo, ja posa els dos peus fins al punt que l'estiu passat li comencen a arribar els cants de sirena d'Anglaterra, aquella oferta del Chelsea famosa, ell finalment es queda, però aquest any ha explotat del tot, amb unes xifres brutals, tenint en compte la joventut i la participació de Fermín en aquest equip. Pau, hem mirat números de l'andalús, i clar, són números, ostres, d'allò més rodonets, eh?
3: Sí, de fet, és la temporada, aquesta última, que més minuts ha disputat i amb diferència. 48 partits en total ha participat el futbolista del Campillo, 34 dels quals com a titular, uns 3.000 minuts, de fet, 1.000 més que la temporada anterior, per dimensionar l'augment de protagonisme que ha tingut en aquesta última temporada. Si ho desgranem per partit jugat, són 30 a la Lliga, 11 a la Champions, 5 a la Copa del Rei i 2 a la Supercopa d'Espanya, a més, participant en partits de titular finals importants o partits importants com la final de la Supercopa, el clàssic de la segona volta de Lliga contra el Madrid. Ha marcat 13 gols aquesta última temporada, 6 a la Lliga, 6 a la Champions i 1 a la Supercopa, i va repartir 17 assistències pel que fa a gols. Recordem, per exemple, el hat-trick contra l'Olympiacos a la Champions. Es va lesionar el 17 de maig contra el Betis, al tram final de temporada. Fins llavors, a nivell físic, havia tingut una temporada prou bona, sense gaires entrebancs, tot i que sí que hi va haver una lesió muscular més o menys important que li va fer perdre 4 partits entre setembre i octubre, que fins a la lesió del mes de maig havia estat segurament l'obstacle físic més rellevant que ha tingut al llarg del curs.
0: Clar, són xifres brutals d'un jugador que no sempre ha estat titular, sinó que moltes vegades entrava a la segona, però que a més de tot el que té Fermín, encara té una altra cosa més, i és el xut. És aquell jugador que en segons quines defenses, en segons quines situacions de partit, ell t'ho pot desencallar, i ho hem vist, li hem vist fer durant unes quantes vegades.
2: I al marge de les estadístiques que acaba de repassar el Pau, que són els gols, les assistències, d'aquesta capacitat de xutar fora de l'àrea, Fermín té una altra cosa que tenen pocs jugadors, que és aquesta capacitat de fer el que li demana l'entrenador durant tota l'estona. A Fermín, ho deia a l'entrevista, Flick li demana pressió. Jugui 60 minuts, si és titular, on jugui 30 si surt com a revulsiu, substituint, per exemple, Dani Olmo, el cas que posàvem abans. Fermín t'assegura pressió, 30, mitja hora o 60 minuts, segur. No escatima ni un esforç en aquest sentit. És dels jugadors que ho fa ell, ho fa Fermín, i ho fa Lamine, volia dir, i pocs més, de que quan s'ha d'aixecar els braços perquè el públic perquè t'animi, perquè l'equip sent aquesta necessitat, ell ho fa. Té aquest, potser encara és massa jove, potser encara és massa aviat, però té aquesta fusta de líder.
0: Sí, sí.
2: El camp, que Flick ha reclamat en més d'una roda de premsa compareixença davant dels mitjans, a dir, ens falten alguns jugadors que fotin un cop de puny sobre la taula mentre el partit està en marxa per dir, nois, que ens estem adormint, o nois, anem a pressionar, o nois, tirem-nos una mica enrere, no? Aquests líders al camp, i Fermín pot ser-ho.
0: I té aquesta bona comunió amb el públic, d'altra banda, que és evident, que té aquest bon feeling, aquest carisma, si voleu dir-lo d'una altra manera, que altres jugadors no tenen. I una altra cosa, Marta, mira, aquí sí que és un avantatge per ell, que el fet de no anar al Mundial, això fa que estigui d'inici amb la pretemporada, i per tant, de cara a l'inici de la temporada oficial, doncs un pas per endavant potser sí que va en la lluita per aquesta posició, no?
4: Clar, això és una bona notícia, perquè sobretot haurà estat treballant intensament només pensant en el Barça. És veritat que tot just aquesta setmana està començant a agafar rodatge deixant enrere la lesió, però jo quan ens explicàvem aquesta naturalitat, que el dia del Gamper, el dia 19, doncs ja tindrà els primers minuts, i que la idea és que pugui estar perfectament per poder tenir protagonisme el dia 23 en l'estrena de la Lliga contra l'Elx, al camp de l'Elx, doncs a mi m'ha semblat que d'alguna manera sí que pot partir amb una miqueta més d'avantatge respecte als companys que han disputat el Mundial, perquè clar, per exemple, ara parlàveu de Dani Olmo, clar, Dani Olmo reincorporarà la disciplina del Barça amb tota la tralla que haurà assumit físicament pel seu protagonisme tan rellevant al Mundial, tot just el 12 d'agost haurà tingut 10-11 dies per entrenar-se amb l'equip. Jo crec que els primers partits de Lliga necessàriament els mundialistes amb més protagonisme i més minutatge segurament començaran més lentament que els altres, no? I en aquest cas sí que és veritat que potser Fermín doncs pot ser el beneficiat, no? de l'equació, i a part Fermín tindrà unes ganes boges de menjar-se la gespa després de la frustració i de tota la decepció acumulada de l'estiu. No en tinc cap mena de dubte coneixent-lo i pel que ens transmetia avui, tant dins com fora del micro.
0: Totalment. Mira, jo a risc d'equivocar-me, que ho faig sovint i per tant tampoc no suposaria un daltabaix, em refereixo, però jo crec que l'11 del camp de l'Elx sortirà dels jugadors que ara mateix són a Anglaterra, amb una excepció que és el porter, que és Joan García, que entenc que Joan García sí que serà titular aquell dia al camp de l'Elx, però la resta, jo ara si hagués d'apostar...
4: Pot ben ser.
0: Diria, sí. No, els 10 surten d'aquí. I penso en Rafinha, i penso fins i tot en Adeyemi, i penso en Fermín, lògicament, però...
4: A mi el que em passa amb Rafinha, saps, és que vull veure com físicament com es troba.
0: Clar, aquesta és l'altra, sí.
4: Perquè l'historial de la temporada passada fa aixecar moltes precaucions a l'interior de les parets de la ciutat esportiva, aquests dies aquí a Sant George's Park, sobretot per tot el que li va passar la temporada passada, pel que li va passar també amb el Brasil al Mundial, i aleshores doncs, s'ha d'agafar una mica amb pinces, no? A veure quin és el retorn, no? de Rafinha, sí. Quina és la posada a punt que pugui fer el brasiler i realment doncs, quins símptomes, no? Transmet Rafinha en aquests primers dies de treballar amb el Barça, com el veuen, com se sent sobretot ell per les sensacions que pugui tenir. Però,
0: I el pla, sí. El pla que li marqui el Barça, lògicament, clar, i els serveis mèdics de tornar a estar a ple rendiment. Dic Rafinha, però és igual, vull dir, canviem el nom, però jo crec que l'11, traient la porteria, que és una situació diferent, evidentment, ho sabem, però l'11 crec que surt d'aquí, surt d'Anglaterra.
1: Sí, jo també ho crec, i crec que estic convençut de que Flick ho farà, perquè Flick és molt d'aquest gest, no? També és un gest de respecte de respecte o de valorar tots aquells que han fet la pretemporada des del primer dia i de donar-los valor per davant dels mundialistes que, com diu la Marta, també necessitaran aquesta dosi d'aire, d'aterrar a poc a poc. Estic convençut que així ho farà, i si anem a la primera temporada de Flick, recordo aquell primer partit a València, no, em sembla,
0: sí.
1: On veiem a Casadó, on veiem a Bernal, on veiem molts dels jugadors, i tots havien començat des de l'inici, no? Per tant, estic convençut de que així serà, i sí, Flick ho té en compte, això.
0: Situació similar, perquè veníem de l'Eurocopa, per tant, era una situació que es podia semblar al que hem viscut, però és que ara encara amb més raó, perquè és que ha sigut un Mundial més llarg, han tingut, per tant, han acabat més tard del que va acabar aquella Eurocopa, i això vol dir que es recuperaran més tard del que va passar aleshores, ara fa 2 anys, al 2022. Per cert, no té mal gust, no?, pel que fa als nous talents, Fermín?
1: No, ha dit Brima, no? Que Brima és el nom que està marcat per tothom, i a mi Orian Goren em sembla un jugadoràs espectacular. És que et diré una cosa, Xavi, els que hem seguit el juvenil, al mig del camp del juvenil A del Barça d'aquesta temporada feia anys que no tenia tant talent. És a dir, hi ha Brima, hi ha Orian, però hi ha els dos Pedros, Pedro Villar, que el fitxen conjuntament amb Dro, hi ha l'altre Pedro... És que el Barça és una font, la Masia és una font de creació de talent, especialment al mig del camp, inesgotable.
2: Tres indavanters també, com treuen migcampistes, ja haurien...
0: Això seria fantàstic, sí.
2: Però no, és un fet històric, no? És tradicional, no? Que de la Masia surten migcampistes, surten grans interiors, surten bons migcentres posicionals... Falta segurament això, treure davanters, tot i que ha sortit la minya mal i ha sortit Messi, que no ens podem queixar.
0: No ens queixarem.
2: Però allò, killers, sí que és veritat que no en traiem, però és un luxe, i a Brima, jo no ho he seguit tant com l'Àlex, però ja només et poses a mirar highlights a YouTube o pel que t'expliquen de la ciutat esportiva, i és que és bestial, perquè també és esquerrà, una potència, és molt potent, pot jugar d'interior, pot jugar d'extrem, té arribada, és completíssim. Ja se'ns veus, per allà. No el compareu amb la mina encara, no el compareu amb la mina mal, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, m'ha brimat un cara.
0: Massa d'hora, no? Però, sí. Ostres, podrien sortir a espaiar una mica les fornades, no? Que passaran uns anys més, perquè clar, ara dius, tenim un mig del camp fantàstic, el juvenil A. Ostres, però és que ara el tenim boníssim també el primer equip, no? És allò de...
1: Sí,
0: ostres,
1: com el tap, no? El tap, sí, però vaja, millor que ens obrin, no?
0: Evidentment.
1: Ebrima és brutal, però és diferent a la mina, és més migcampista, és més potència, és més... Bé, aniran molt bé aquests dies i aquesta pretemporada per veure'ls i perquè ells també creixin, perquè la pretemporada amb el primer equip, en quant a ritme i en quant a barrejar-se doncs, amb els Adeyemi, Bernal, Rafinha... Bé, i tots els jugadors ja assentats amb el ritme de primer equip també els fa donar un pas endavant i créixer.
0: Per cert, perquè jo li preguntava ara a Fermín, li preguntava avui, clar... sou molt joves, sou una generació de 19, 19, 21, 23, 22, 20, és a dir, es van repetint aquestes edats, però dels 19 anys als 24, la majoria. Fins i tot els que venen nou, Adeyemi també té 24, és a dir, són jugadors molt joves i que ho han guanyat tot. I jo segurament li feia la pregunta més pensant en les meves pors que en les seves, no? Perquè ells no han demostrat mai aquest defalliment. Si voleu, hi ha aquell moment, a més, moment clau de la temporada passada en una roda de premsa de Hansi Flick dient allò dels egos, és a dir, ens hem de tranquil·litzar una mica tots plegats si volem tornar a guanyar. És l'únic moment que recordo de toc d'atenció i que va servir, va funcionar. Però no sé si és més por meva o una cosa que pot passar, no? Que tan joves i guanyant tant d'hora.
2: Clar, és molt normal que puguis tenir aquesta por i que la pugui tenir al culer. De dir, en venen 8 del nostre equip que venen de guanyar el Mundial. Com es poden motivar si venen de guanyar el més gran que segurament pot guanyar un futbolista? Però hem de pensar que són tan joves que encara tenen molta gana, no? Que sí. Encara s'han de fer grans també a base de títols, i que un context és el de la selecció i l'altre és el del Barça. I al Barça hi ha una paraula que a mi no m'agrada que soni tant en pretemporada, però que està sonant molt a totes les entrevistes, que és la de la Champions. I aquesta generació de futbolistes que s'està fent gran abans del que tocava, madurant a marxes forçades, doncs aquesta Champions encara no la tenim, i per tant motivació suficient com per que els culers ens marxin aquestes pors.
1: Sí, a veure, jo també ho pensava, Xavi, això, però aquí hi ha dues coses. Una, que tots aquests nanos, diguéssim, o tots aquests joves han crescut amb un referent clar, que és Messi, i Messi ja sabem que no s'ha cansat ni es cansa mai. I l'altre és que jo crec que a mi hi ha una cosa que em captiva d'aquesta generació, segurament hi trobem a faltar algunes coses respecte a les nostres, etc, etc, però per mi és la mentalitat. És una generació que són tots descarats, guanyadors, que no tenen por a res, que no es cansen mai de guanyar. I això no em fa patir gens. Ho pensava fa un temps, però estan demostrant amb fets cada competició que juguen que potser fallarà alguna cosa o altra, però no la mentalitat, perquè són tots molt guanyadors.
0: Marta, vols afegir alguna cosa?
4: No, sobretot que estic molt d'acord amb el que estic sentint, i jo sobretot quan reflexionava una mica amb el tema de la fam, amb les ganes de guanyar, amb la sensació que es pot tenir, no?, després del que ha passat al Mundial. Però jo, sentint Fermín, m'he quedat com molt tranquil·la en tots els aspectes que hem anat repassant al llarg de l'entrevista. Jo crec que aquesta temporada és possiblement la més important des de l'arribada de Hansi Flick, per afegir més elements. Crec que s'afronta així des del cos tècnic, sobretot l'entrenador alemany s'agafa aquesta temporada com la temporada que ha de ser la de la culminació, sobretot del seu projecte des que va arribar, amb intentar aconseguir la Champions. I després també m'agrada que els jugadors estiguin convençuts del potencial que té l'equip, sabent també que serà una lliga molt més complicada segurament aquesta. Estan veient com s'està reforçant el Real Madrid, són conscients dels seus punts forts i també són conscients del que està passant a l'etern rival, no? Jo crec que tot això fa que és evident que és una temporada que serà molt exigent des del principi, que la pressió hi serà, però també hi ha com una sensació de maduresa compartida, també perquè és el tercer any de Flick, també perquè els

0: falta a l'equip, i jo crec que la temporada pot ser apassionant i que s'ha de prendre seriosament des del principi.
1: Demà en parlem, Marta. Pots repetir? Crec que ho has dit abans, però no m'he quedat. Qui parla demà?
0: Demà ens han explicat que la previsió, si no hi ha canvis d'última hora, és que parli Tech Chesney.
1: D'acord.
0: Després de l'entrenament, que tot fa pensar que serà el porter titular en l'amistós contra el Birmingham, a l'espera també de veure què passa amb Ter Stegen, que ja hauria d'estar sota les ordres de Mitchell a l'Ajax, si no fos perquè hi ha aquests petits conflictes a l'hora de fer front als impostos relacionats amb el seu salari.
1: Doncs esperarem, igual que Ter Stegen, a veure què passa demà, i si hi ha novetats des d'Anglaterra, des d'aquest estatge de pretemporada del Barça a St. George's Park. Marta, moltíssimes gràcies, demà parlem.
0: Molt bé, fins demà, una abraçada, bona nit.
1: Igualment, un quart i mig de 12, una pausa curta i continuem parlant del Barça, de l'amistós de divendres i també d'altres veus blaugranes que avui hem pogut escoltar.
2: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
3: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6: 11, 25, 40, 41 i 45, i els sols, l'1 i el 5.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
6: 51.971 5197 1,
5: sèrie
6: 42042.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 5 minuts i seran 2:15 de la nit. Una bona hora perquè us feu aquesta pregunta, no? Que potser esteu pensant a canviar de cotxe. Doncs pareu atenció, que us pot interessar. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobreu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona, Hyundai Link Motor. Fent tertúlia amb el Francesc Latorre, també amb l'Àlex Dalmas, acabem de parlar també amb la Marta i escoltar Fermín en aquesta tercera jornada de pretemporada del Barça per terres angleses. Demà ja som a dia de prèvia abans de divendres. M'agafo a una de les primeres intervencions de l'Àlex de fa una estona. Què veurem davant de centre divendres? Evidentment, la lògica et diu Hamza, no? que és ara mateix el prototip de nou i que podria fins i tot arribar a ajudar el primer equip la temporada que ve.
1: Sí, veurem com tanca el mercat al Barça. Si tot va bé, doncs a priori ha de tenir presència al Barça Atlètic i ha d'anar ajudant, però si no el tanca com espera, és un nou que ara mateix té l'equip. Jo de cara a divendres veurem, jo crec que començarà Hamza i que també veurem a Adeyemi. Jo crec que el veurem en aquesta posició, que recordem que també hi ha jugat i sobretot en el Leipzig va fer molt bona temporada jugant de nou. Però, sens dubte, jo et deia, aquells dos punts cardinals

0: finals, no? Tot arreu ens agrada veure joves, no? També va deixar molt bones sensacions Àlex González, però els extrems els tens més poblats, al mig del camp ja n'hem parlat, la línia defensiva també és interessant, però sobretot aquestes dues posicions, la del 9 i la del 6, crec que hem de tenir especial atenció i crec que ells saben que tenen una oportunitat. És a dir, Hamza jo crec que sap internament que té una oportunitat i els migcampistes que hem parlat, no? Tant Toni Marquès com Brian Fariñas, com algun altre, doncs també tenen una oportunitat i els hem de veure. Els hem de veure a veure quin nivell poden donar i quines sensacions hi deixen a Flick.
1: Ho sap tan bé com que va passar de les vacances. És a dir, Hamza va dir, jo no faig vacances aquest estiu, jo em vaig el primer dia allà a la ciutat esportiva i aquí estava.
2: I aquesta és l'actitud que s'ha de tenir. Per mi, un encert total el fet de que retallés vacances o no fes vacances. Les sensacions que va deixar l'hem vist poquetes estones, però no eren dolentes. No desentonava dins d'una selecció més veterana com la d'Egipte. Hamza jugarà, Adeyemi jugarà. Segurament, si reparteix molt els minuts contra el Birmingham, potser també tenim minuts d'Òscar Gistau, que també està a la llista. El davanter centre que té... fa 1,86, és molt alt, eh? Allò,
1: quan,
2: qui rematarà els corres d'aquest any si fitxem a Julián Álvarez? T'imagines un Òscar Gistau a ple rendiment, no? Amb aquesta alçada, però no té pinta, no? No té pinta, té pinta que Òscar Gistau...
1: Està una part endarrerida de la llista,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, està un parell de passes enrere, però no seria descartable que divendres també tingués l'oportunitat de demostrar la seva pàlova, però... no sé, tothom pensa, no? Tots estem d'acord que el Barça acabarà fitxant un nou en aquest mercat.
1: Jo n'estic convençut. També és veritat que el temps avança. No prou perquè, ho hem dit durant tots aquests dies des que vam començar la setmana, és la setmana clau aquesta, és a dir, que el Barça sí que deu tenir una alternativa. Per cert, Krupi ja no ho és.
2: Sí. Aquest no.
1: Krupi sí. Vam arribar a parlar-ne i molt de Krupi, també explicàvem ahir amb el Pol Ballús, explicàvem que el Bournemouth no està per història, és a dir, no vol vendre ningú, i per això demana tanta pasta pels seus jugadors, perquè és el primer any a Europa i han demanat, això ho explicava el Pol, han demanat a la plantilla, escolta'm, fem aquest any i després ja us plantegeu el futur d'una altra manera, però aquesta temporada, com a mínim, vivim-la a ple rendiment. Krupi, malauradament per ell, doncs no podrà ser perquè avui hem sabut que ja ha passat per quiròfan per operar-se d'una lesió al cinquè metatarsià del peu, per tant 3-4 mesos de baixa. Això no només l'inhabilita per començar la temporada amb el Bormus, sinó que també el treu fora de les travesses per poder anar a algun equip o altre.
0: Sí, ja, és un jugador que està bé, era un jugador que era interessant, a mi m'agrada molt, però és baixar un graó respecte al que estem parlant, respecte als Julián, Lautaro o companyia, no? Però vaja, ja queda eliminat, no? Com en el seu dia va quedar, per mi, el candidat ideal, que era Hugo Ekitike, que el va fitxar al Liverpool, també va quedar eliminat perquè es va trencar. Sembla que tots els camins condueixin cap a Julián, no? Jo ja t'ho vaig dir la setmana passada, jo crec que encara queden capítols per escriure i probablement requerirà d'una miqueta més encara, de valentia de Julián, que, compte, va fer un pas important perquè parlàvem i l'Atlético de Madrid està dient que ell no el vendrà al Barça, que etcètera, etcètera, que està molt convençut, però no ho tenen tan fàcil, tampoc. El jugador va sortir, recordo, i va dir que a lo mejor seria una transferència i...
1: Sí, sí, no, va ser claríssim. L'únic que li va faltar és segurament el pas que ara vol que el Barça faci, que és que anomeni el club o la destinació allà on vol anar a parar, justament per eliminar rivals, per eliminar Arsenals i possibles ofertes multimilionàries amb més jugadors com Jokeres. Deu voler això el Barça, és el que deu esperar perquè es desencalli la situació. Per això diem que no és tard, perquè som en la setmana de límit que s'ha marcat el club blaugrana. A partir d'aquí, altres alternatives tampoc no sé si n'hi ha gaires,
2: No, sí que n'hi ha, però són inassumibles, no? Voldria Haaland, impossible. Voldria Kane, pràcticament impossible o impossible del tot. El que passa és que n'han de fitxar un o altre, perquè sí, estem parlant aquí amb l'Àlex, que sí, Adeyemi pot jugar de nou, Olmo pot jugar de nou, si es queda Ferran, evidentment, pot jugar de nou, però jo no sé si amb els gols d'Olmo, Adeyemi, Ferran, arribaries a sumar els de Ferran i Lewandowski l'any passat. És que Lewandowski era un... O sigui, és un davanter de moltíssim nivell, amb els seus anys i tal, però et garantia una xifra
1: són
2: de gols.
1: Són 33 gols.
2: Clar.
1: No.
2: Estem parlant de davanters que poden fer de davanters, però que no ho són.
1: Sí, sí.
2: I jo crec que un equip que aspira a guanyar la Lliga Espanyola contra un Real Madrid que s'està reforçant bé i, sobretot, que aspira a aquest gran somni col·lectiu del barcelonisme, que és la Champions, necessita un davanter específic.
0: Sí, home, del mateix nivell de Julián, òbviament fitxables, eh? Perquè tots tenim al cap els noms de Kane i de
1: que no poden
0: i companyia. Del mateix nivell de Julián, a mi em ve el cap João Pedro.
1: Que tampoc pot ser, ja, perquè ja està... El Chelsea no tal... Em sembla que va renovar fins i tot a João Pedro,
0: sí,
1: per tant.
0: Sí, passa que no descartis, però jo diria João Pedro, Lautaro i para de comptar, ara mateix fitxables, no? Després seria baixar un graó, ja. I hi ha altres noms, no? Va sonar Slani, que em sembla que és un molt bon davanter del Hoffenheim, Oyarzabal, Mikautadze... Sí, el que passa que jo crec que el Barça, si el desig del Barça i el de Flick és apurar i anar amb tota per Julián, jo crec que encara ha d'esgotar aquesta possibilitat. Jo crec que el mercat encara
1: és llarg.
0: I té
1: temps, eh?
0: Té temps, i el mercat és llarg, i això és com es tanca, no? I per sort jo crec que el Barça va fer un bon moviment de sortida, o com a xarxa de seguretat, l'entrada de Gordon. I després a Dejemi li donen aquest puntet de tranquil·litat, no total, però aquest puntet de tranquil·litat de si no tinguessis a ningú, no?
1: Mm-hmm.
0: Jo veig més problemàtic la sortida de Ferran, una hipotètica sortida de Ferran, que no que el mercat per al nou es vagi allargant més.
1: Avui, mira, Joan García deia tant de bosc que di Ferran, evidentment no depèn d'ell, perquè depèn de Ferran d'una banda i del Barça de l'altra, de com arribin a bon port o no, les negociacions per renovar-lo o del jugador per acabar marxant. Sigui com sigui, la posició del 6, que em deies que és l'altra, la del pivot, sí, no? Al final sí, estem buscant el mig centre que pugui suplir no en posició, sinó en lloc dins la plantilla de Jong aquests mesos que estarà de baixa, que no sabem si encara si seran 3, si seran 4, si passarà o no pel quiròfan, ja sabeu, ho hem explicat, el club vol que hi passi, el jugador no té tan clar, i ara mateix està amb aquest tractament conservador, o amb aquest tractament que de Jong sembla que de moment no li funciona tan bé com voldria, perquè el Barça, si no el faria passar per quiròfan, o no l'aconsellaria passar per quiròfan. En tot cas, avui Bernal ha parlat justament en declaracions a 3CAT sobre la possibilitat de ser ell el que agafi aquesta responsabilitat d'ocupar la titularitat en aquesta posició de pivot.
3: Bueno, intentar agafar el meu millor nivell possible i intentar jugar els màxims minuts possibles per poder jugar a l'equip.
4: Et veus titular?
3: Bueno, jo crec que sí, perquè al final jo crec que cada un ha de tenir la confiança en si mateixa, en tot el que pot donar i aportar a l'equip.
1: Aquí jo crec que hi ha poca discussió, no? De qui ha de ser el mig centre titular del Barça.
2: Sí, sí, ha de ser Marc Bernal. Sense... Evidentment, si hi hagués Frenkie de Jong en condicions, en molts partits, crec que Flick apostaria per Frenkie de Jong. Però havent passat tot el que ha passat i amb el neerlandès de baixa, jo crec que apostarà per Marc Bernal de manera claríssima. Ha de ser, jo crec que la temporada de la gran explosió de Marc Bernal, un altre jove, que va sobrat de confiança, no? D'aquest caràcter descarat que parlàvem abans, que no els afecta res, que no senten la pressió. Marc Bernal ha fet molts bons partits la temporada passada sortint de la lesió, equilibri perfecte al mig del camp, amb criteri, segurament, i potser l'Àlex pot explicar-ho més, amb coses encara per polir, perquè és molt jove, però ha demostrat tenir arribada i tenir gols. Crec que va marcar 5 gols l'any passat Marc Bernal amb les estonetes que va jugar. Per tant, per mi, Bernal en el lloc de Jong, i ni parlar de la possibilitat que vingui Rodri. El nostre Rodri és Marc Bernal.
1: No, eh? És a dir, tan contundent.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. És que si ve Rodri, si vingués Rodri, jugaria Rodri, i tenim un mig centre boníssim. Un migcentre boníssim, que serà molt, molt, molt bo. L'hem arribat a etiquetar com el substitut de Busquets,
1: sí, sí,
2: a Marc Bernal. Doncs escolta'm, està jugant molt bé. Només li cal agafar això, que tingui una temporada regular, sense problemes físics, que faci el que ha demostrat que pot fer. Per mi no hi ha discussió. Rodri...
1: A un altre lloc.
2: A un altre lloc.
0: Absolutament d'acord. Absolutament d'acord. A veure, jo crec que hem de desvincular dues coses. Que Rodri és un extraordinari jugador, probablement un dels millors a la seva posició ara mateix, no discuteix ningú, i que et millora molts equips. L'altre és que el Barça ha de tenir altres prioritats. Estem parlant del nou, estem parlant fins i tot d'altres posicions que ha de reforçar, i estem parlant de que el Barça, en el mig del camp, té jugadors boníssims. crec que també una arribada de Rodri seria un cop baix a la Masia, no? Perquè si alguna cosa tu estàs formant, és a dir, tot el que... allò que té el Barça que els altres clubs no poden fitxar per molts diners que tinguin és la Masia, no? Doncs precisament en casos com aquests i més per un migcampista, la posició de 6, la posició de 6, 8 i 10 és la base del joc del Barça i moltes vegades davant del dubte els has de construir casa. A més tens un jugadoràs amb un potencial brutal que és Marc Bernal. Mira, jo era dels que pensava que possiblement aquesta temporada, a mi sempre m'ha agradat De Jong, i crec que a Flick li agrada molt De Jong, crec que aquesta temporada encara De Jong hagués tingut més participació que Bernal, potser, haguessin anat jugant, però...
1: Aquesta vols dir la que començarem ara,
0: la que començarem, però sí. Havia d'arribar algun moment on Bernal dona la volta a això i passa a ser el jugador capdalt en aquesta posició. Crec que el que ha passat amb De Jong, el que ha fet és avançar un any, no? O avançar-ho un temps. Crec que és el moment de De Jong, de Bernal, que agafi aquest testimoni de De Jong. I després ens oblidem d'una altra cosa, que és el final de temporada de Gavi, que el vam veure jugar en aquesta posició de 6 i va estar molt bé i que amb continuïtat hi seria. Hem vist a Gavi, fins i tot hem vist a Eric aquí, a veure què passa amb Casador, que si el club no varia els plans i ell tampoc i acaba sortint, jo crec que està igualment ben coberta i que el Barça ha de tenir altres prioritats, però no oblidem que també Casador, si juga aquí, és un jugador que et rendeix molt bé. Per tant, jo estic molt d'acord, no aniria per Rodri, crec que no és necessari i crec que el Barça ha de tenir la prioritat, sobretot la prioritat del nou, crec que és la que marca els propers anys.
1: Mm-hmm. Va, sentim Joan Garcia, avui ha estat presentant, ha anat de visita al seu campus, deu fer setmanes que va al seu campus, però avui ha passat perquè és quan podia passar-hi. Estava al Mundial, aquest home fa no gaire. Ha parlat de diverses coses, això m'ha destacar primer la declaració de moda, ho deia abans també el Francesc, que és aquest desig per la Lliga de Campions. Aquí van les paraules de Joan García.
4: Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
1: Aquesta és una. L'altra és sobre el Madrid i tots els reforços que està anunciant el Club Blanc aquestes últimes setmanes.
4: No lo sé, eso hasta que no ruede el balón, hasta que no llevemos ya unas semanas de competición no se va a saber. Evidentemente sobre el papel tienen muy buenos jugadores, pero bueno, se ha visto muchas veces ya que eso no es todo. Entonces, ya te digo, desde pretemporada o antes de que empiece se puede hablar mucho, pero después al final donde se ve realmente lo que hay es cuando empieza lo bueno.
1: No ho diuen obertament, en Fermín m'ha basat el mateix, però tu llegeixes amb aquestes declaracions, llegeixes entre línies, l'any passat estava igual, dient d'Mbappé i que havia arribat Mbappé i que vigila el Madrid i portem dues lligues consecutives. També més o menys un missatge que li llegeixo a Fermín sense verbalitzar-lo, d'acord? Però sí que llegeixes, no?, aquest... No torneu amb el mateix, no? Si és que no n'apreneu que l'any passat us va passar exactament el mateix?
2: Sí, és que... Dèiem això, ui, Mbappé més Vinícius, impossible, no cal ni que sortim a jugar a la Lliga perquè al desembre ens trauran 20 punts, dos lligues seguides al Barça. El Madrid ha de fer això, el Madrid ha de fitxar, i si pot ser fitxar Galàctics made in Florentino, doncs millor, perquè és el seu estil, perquè és que el Madrid ve de dos anys sense rascar bola, i el Barça té una idea... Té un projecte que té nom i cognoms, que es diu Hansi Flick, té una manera de jugar, té un equip fet, al qual li calen retocs, que s'estan fent, a més, potenciant aquesta idea, perquè està molt clara la manera en la qual hem de llegir els fitxatges d'Adeyemi i Gordon, per exemple, que és un equip vertiginós en atac, un equip que pressioni els 90 minuts vertigen pur, i està aprofundint amb aquesta idea que ja ha donat dos anys d'èxits a la Lliga Espanyola, amb Copa i amb Supercopa més, i que li ha faltat una miqueta a la Champions, però que és normal. El Madrid està fitxant molt, sí. Diomandé, té 19 anys, té 19 anys, i li hem vist 4 partits en Costa de Marfil, gols amb el Leipzig, sí, però amb el Leipzig, i l'any passat jugava al Leganés. Tampoc no ens flipem, Igual, o sigui, Diomandé no és la minya mal, penso, Penso.
1: No.
2: Cucurella, bon fitxatge, em trec el barret. Bernardo Silva, aquí teníem el debat de si és massa gran, si no, si val la pena, l'ha fitxat al Madrid. Konaté i Dumfries, tampoc no són Beckenbauer i... No sé, no em ve cap altre així...
1: Cafú, per exemple, no?
2: Vull dir, s'estan reforçant, sí, però... Ei, són el Barça i,
1: sí,
2: i portem dos lligues seguides.
0: Sí, a veure, el Madrid està millorant el seu equip. Si arriba Diomandé i acaba arribant Rodri, que jo crec que l'acabaran fent, crec que milloren, però tot i així jo crec que el Barça estarà un punt per davant, per molts motius. El principal és perquè un equip no és la suma de les seves individualitats, no? Segurament pot ser que tingui millors individualitats al final del mercat, però no té una idea, no té una manera de jugar estructurada, pensada, la creència, i després té el factor de la banqueta. Per mi Flick és un entrenador que gestiona, que la pissarra és molt bo, que està en un moment i davant d'un repte que l'il·lusiona, i per mi Mourinho és un entrenador un punt descatalogat. Veurem, potser m'equivoco, però jo... És un entrenador amb una manera de jugar que dubto que hagi canviat molt de l'anterior etapa, un punt retrògrada, no? I no el veig amb la mateixa energia ni amb el mateix carisma que el vam veure a la primera etapa. Per tant, jo crec que el Barça, si que sigui, acabarà sortint un punt per davant, però és evident que estan millorant, sobretot en dues posicions, jo crec que la de Cucurella i si ve Rodri és el que necessitaven, i després per un tercer motiu, que és que per molt que fitxin, el problema d'arrel el seguiran tenint. Jo crec que el problema principal del Madrid, per mi, és l'encaix Mbappé i Vinícius, no? Perquè trepitgen les mateixes zones, perquè... És a dir, no és casualitat que quan només hi ha Mbappé o només hi ha Vinícius, veiem les millors versions. Sí, sí. I, en canvi, quan estan els dos, rara vegada veiem la millor versió de tots dos, no? I jo crec que ni Mourinho ni ningú ho podrà resoldre si no hi ha unes sortides que sembla que no hi hagin de ser. Però vaja, és evident que si fan aquests fitxatges milloren com a plantilla.
1: No, l'únic que pot passar en aquest mercat d'estiu, encara està en marxa, lògicament, falta un mes, de fet, un mes i dos dies, perquè tanqui, és justament que Vinícius acabi marxant. És l'únic que pot passar per solucionar aquest problema que ara deies que té el Madrid claríssim, no? Que és la convivència entre Mbappé i Vinícius.
2: A mi em fa més por, més que el tema futbolístic de Madrid, que evidentment que sí, que els jugadors són al final els que juguen, és un Florentino que s'està gastant tota aquesta pasta, un Florentino que s'acaba de proclamar guanyador de les eleccions, tots els fils subterranis que pugui moure el totpoderós Florent, ja m'enteneu, a nivell d'arbitratges sospitosos...
1: No sé de què parles.
2: Per això t'ho aclareixo una mica, saps? No sé... Tres lligues del Madrid amb Mbappé sense guanyar-ne cap, jo crec que començaran a moure fils.
1: Home, ja ha començat amb traient el talonari, que és marca de la casa, això, és segell personal. 500 milions d'euros, 400-500 milions d'euros, dependent de si posem o no Diomandé, que l'hem de posar, perquè és a punt de confirmar-se com a fitxatge. 500 milions d'euros en dos anys, és que ho trobo una aberració pel que després t'ha servit, de moment, perquè tampoc no t'ha servit de gaire res amb aquests dos anys en blanc que porta el Madrid, de grans competicions, d'acord? Que hi ha una... que era una supercopa, no?, el que té el Madrid d'aquests dos anys, o una Copa del Rei era, no?
0: No,
1: una supercopa, és.
0: El Rei, no. És una supercopa, sí.
1: Què dius, Pau?
2: Són
0: dos anys en blanc. O ni això,
1: en blanc, eh?
5: Sí, són les dues supercopes. Ostres, les supercopes són
1: d'Alça. No, ja està. No, hi ha la Copa Continental aquella, que és l'any que juga el Mundial de Clubs, que no guanyen, evidentment, el Mundial de Clubs, però sí que guanyen l'Intercontinental del desembre.
5: Correcte, sí.
1: Jo sabia que hi havia un títol menor, però no sabia quin era. Això, exacte.
2: Però la falta de projecte, han fitxat a Cucurella. L'any passat van fitxar Carreras.
0: Sí, sí.
2: Ja no, sí. Carreras ja no serveix. Mastantuono, que s'havia de menjar al món i era el nou Maradona. Ara Diomandé. Saps? No.
1: I a la dreta, Trent, ara Dumfries.
2: Exacte.
1: Vull dir que
2: no hi ha rumb.
1: Han
2: no hi ha
1: reestructurat rumb. El que van fer l'any passat. Housen també el van fitxar. Ara n'han fitxat dos de centrals. No, un central, Konaté. Vull dir, estem bojos, és a dir, no saben ni si al nord o al sud o a l'oest o a l'est. En fi, veurem, però sí que és cert que tots els jugadors del Barça, més o menys, menys Gavi, que Gavi quan li preguntes pel Madrid i com... ell, a la seva manera, diu, sí, que vinguin, que ja en tinc ganes. És l'únic que surt una mica d'aquest missatge més o menys institucional de Barça, de bueno... Nosaltres també hem fitxat bé i ja veurem on ens trobem.
2: Quan tots sabem que el que es diu dins el vestidor de veritat és el...
1: Que vinguin. Estic convençudíssim. I quan tornin els del Mundial, que venen alguns dels canyeros, que són Gavi i també és la Minya Mal, que allò deu ser un festival. M'hagués agradat bastant ser en aquell hotel de concentració de la selecció espanyola quan es va saber, per exemple, que a Cucurella anava al Madrid. De fet, ell mateix ho explicava. No, ens fem conyes. El primer dia ja t'asseuré a la banqueta. Vull dir, coses d'aquestes. En tot cas, sí que pinten entretinguts, com a mínim, els clàssics. Això sí.
2: Sí, sí, sí, però ja dic, s'han de jugar, no ens hem d'espantar per aquests noms que porta el Madrid, no. Encara que vingui Rodri, però els clàssics ja sempre són... El Barça l'any passat va perdre el Bernabéu 2-1, el dia sí. Que Chesney li para un penal a Mbappé, un Barça que arribava, això sí, amb molta gent lesionada, amb Mbappé, amb Lamin, amb la pubàlgia, però sí, sí, ganes de clàssic, evidentment.
1: Mm. Pau, per cert, última hora d'aquesta gent.
6: Doncs mira, que el Madrid avui ha anunciat un altre amistós de pretemporada, a priori és amb el qual tancarà aquest cicle d'amistosos, el dia 16 d'agost, que és diumenge a les 5 de la tarda, contra el Schalke 04 en terres alemanyes, és a dir, el cap de setmana que comença la Lliga. El Madrid, recordem que començarà igual que el Barça i l'Atlètic de Madrid una setmana més tard perquè els mundialistes puguin tenir més descans. Per tant, la pretemporada que li queda a l'equip de Mourinho queda així. Aquest dissabte juguen contra la Fiorentina, el 8 d'agost també dissabte contra el Ferencváros a Hongria, i després quedarà abans d'aquest duel al camp del Schalke el partit contra el Deportivo d'Aubameyang, que avui ha marcat un golaç a Riazor en el trofeu Teresa Herrera. Això avui ho hem sabut el mateix dia que Mourinho ha sumat dos futbolistes per la causa. La pretemporada són Endrick i Rüdiger, que ja han començat a entrenar amb el Club Blanc després de la seva participació al Mundial. Els propers a incorporar-se seran ben aviat Vinícius, Brahim, Courtois i Bernardo Silva.
1: Ara que parlaves del Schalke, el dia 16 d'agost, recordem també que el Barça jugarà un amistós un dia abans, el 15 d'agost, aquest amistós a Tànger contra un equip del Marroc. No sabem quin és, però sí que sabem que serà un equip del Marroc i que, a més, ho explica la Marta, deixarà uns quants dinerons a la caixa forta del Barça, 4 milions i mig d'euros. Seran els diners que el Barça rebrà per jugar aquest amistós a terres marroquines. Podran parlar de la final del Mundial del 2030, per exemple, no? Podem parlar, a veure, allà, escolta'm, què, me la quedo jo, te la quedes tu, al Camp Nou, potser, o aquí al Marroc, però vaja, tindrem temps de parlar-ne també. Per tu, doncs, en quant a plantilles i purament, sense pensar en com li anirà Mourinho, en quin dibuix farà, en com serà capaç de portar tot aquest vestidor, que fins ara hem vist que és un vestidor que, segons com treu espurnes, mirant plantilles, evidentment és millor la plantilla d'aquest estiu que no pas la passada, però fins a quin punt s'equipara amb el Barça dominador que hem vist?
0: Veurem com tanquen els dos, no? Clar, el Barça ara sense el nou...
1: Posa-li Julián.
0: Home, si li poso Julián, millor al Barça. Jo em quedo amb el Barça, sí.
1: I molt sí, més sí, lluny. Coses...
0: No, el Madrid s'apropa, és evident, i Messi acaba firmant a Rodri. Des del meu punt de vista, jo encara continuo situant el Barça per dalt, perquè és que la gent moltes vegades ens deixem enlluernar per jugadors molt bons, amb molt nom, i ens oblidem de que els Gavi, els Bernal, els Olmo, els Fermín, els Eric, són jugadors de primer nivell mundial. I a vegades, doncs, aquesta comparació, doncs, sortim perdent, no? Però jo crec que el Barça està a un punt i estarà a un punt al final del mercat per sobre del Madrid, que això no t'assegura res, perquè, com diu el Francesc, depèn de moltes coses, no? I depèn de com acabes gestionant aquests recursos i quina temporada tens i les lesions, i etcètera, etcètera. Però jo em quedo amb la del Barça, em quedaria amb la del Barça, i estic convençut que quan tanquem el mercat tots ens quedarem amb la del Barça.
2: Sí, és que tu em dius ara quin jugador fitxaries del Madrid. És que jo només en fitxaria un. Jo fitxaria Mbappé, aquest sí.
1: Hòstia, a més, et falta.
2: Ja, en falta aquesta figura i ha tornat a demostrar al Mundial que és un jugador fora de sèrie. Per la resta, al mig del camp, per mi, és molt millor el del Barça per efectius i qualitat ara mateix que el del Madrid. I fins i tot fitxant Rodri, perquè et dic que confio molt en la figura de Marc Bernal aquesta temporada, i en defensa el Madrid l'any passat va ser un colador. A Huijsen li tremolaven les cames i havia de ser el nou Cubarsí. Doncs no, el Cubarsí juga al Barça, i Gerard Martín juga al Barça, i Cubarsí i Gerard Martín hi va haver una sèrie de partits que no hi havia manera que els fotessin un gol. Per mi, millor plantilla la del Barça.
1: Doncs clar, i t'ho dic perquè també, comparant-ho amb l'any passat, el Madrid ja tenia Xavi Alonso, és a dir, el que més feia patir de l'any passat era, ostres, és que ara realment han fitxat algú que sàpiga posar ordre en tot aquest desgavell, que és el que semblava al Madrid de fa dues temporades, i amb la marxa d'Ancelotti, amb l'arribada de Xavi Alonso, podries pensar, ostres, és que ara realment vigila, que si gent té entrenador i va durar 2 mesos, és el que per mi també el Barça continua tenint avantatge respecte a Mourinho, perquè jo estic molt d'acord amb el que deies abans. Mourinho no és el Mourinho de fa 15 anys. Mourinho és un Mourinho que com a mínim ve desfassat. A partir d'aquí veurem si és capaç de comandar aquest vestidor que fa, recordem-ho, fa cosa d'un mes i mig s'estaven atonyinant a cops de puny entre Tchouaméni i l'actual primer capità de la plantilla, que és Valverde. A més això, ja veníem de 2 entrenaments escalfats, que també van sortir notícies de que l'ambient no era ni molt menys el millor, com a mínim un ambient enrarit, i episodis diversos del que és una plantilla que tampoc ha canviat tant, perquè tots aquests jugadors que estic explicant encara estan allà. No sé si Mourinho serà capaç de arreplegar-los i dir, mira, nois, s'acaba la història.
2: És que no sé, Mourinho era aquell professor que era capaç de posar ordre a la classe fa 15 anys.
1: Clar.
2: Fa 15 anys Mbappé estava a l'institut pràcticament, a Vinícius de 3/4 del mateix, i molts jugadors del Madrid si han vist guanyar Mourinho és ja fa molt, moltíssim temps. Per tant, jo no sé si quan Mourinho haurà entrat amb aquest vestidor i es vegi amb Mbappé d'aquí a uns dies, o amb Vinícius, amb aquestes vaques sagrades del vestidor madridista, si els imposarà respecte o no. O justament Mbappé o Vinícius poden pensar, però tu amb qui has empatat? Perquè vens de fer res al Benfica, vens de fer res al Fenerbahçe, vens de fer el ridícul pràcticament a la Roma. Sí que va ser bo, però fa molt temps, nosaltres som els bons d'ara. No sé si sabrà guanyar,
1: clar.
2: Si sabrà guanyar el respecte de tots aquests jugadors, de tots aquests egos, agafant la paraula que has fet servir abans.
0: Sí, molt d'acord. A veure, per mi no, per mi està un punt desfassat. Jo crec que la primera etapa de Mourinho, si agafem les dades, aquell Madrid és l'equip que més gols fa en transició. Jo crec que aquesta va ser la gran virtut de Mourinho, que va ser un dels pioners en llegir que aquell futbol en aquella època doncs tenia aquest punt de pausa entre l'atac i la defensa, i ell aprofitava les transicions moltes vegades doncs per fer gol, per fer mal als rivals, no? Ara mateix el futbol modern ja ha desaparegut aquest espai, és a dir, no veiem la diferència entre el futbol d'atac i el futbol defensiu, perquè tots els equips s'activen tan ràpid i repleguen tan ràpid que ja han desaparegut aquestes transicions, no? Per tant, aquest punt, el punt més fort que tenia el futbol de Mourinho, ja no el tindrà. Després, perquè jo també crec que arriba amb un punt, és a dir, que els ulls dels jugadors ha perdut un punt de respecte, no? És a dir, no de respecte, o d'ascendència sobre el jugador, ja no és el mateix, no?
1: O que no en té tanta com abans.
0: No té tanta. Ja. I després, per una qüestió de cicle vital, l'energia no serà la mateixa. Sembla que hagi passat poc, però ja han passat anys. Per tot això, jo crec que Mourinho no serà aquesta figura que li posarà un ordre, o almenys que canviï com un mitjó aquest equip, que després, per certes peces que acabes fitxant, et millori, això és normal, no? Però no te'l canviarà com un mitjó. És a dir, a mi, aquesta plantilla amb Xavi Alonso em faria molta més por que aquesta plantilla amb Mourinho, que és incomprensible que tu, o que el Madrid fitxés un entrenador, un bon entrenador com és Xavi Alonso, per donar-li les claus i els 2 mesos li traies, no? A mi, la banqueta del Madrid, en aquest cas, potser d'aquí uns mesos vaig a menjar les paraules, però no em fa cap por.
2: Xavi Alonso venia de guanyar tot amb el,
1: clar.
2: El Bayer Leverkusen, clar. I recordeu el numeret de Vinícius amb el clàssic del qual parlàvem abans al Bernabéu, quan el canvia i es munta el sidral que es va muntar. Imagina't, amb Xavi Alonso, que venia de guanyar, o no sé si amb el que li poden fer a Mourinho.
1: Aquesta és la gran pregunta, i que la podrem començar a resoldre d'aquí no gaire, perquè això comença en 3 setmanes, tenim la Lliga en dansa. Vaja, en 2 comença la Lliga, en 3 s'afegeixen ja la resta dels equips. Un últim tall, encara també de jugadors al Barça, que avui també ha parlat. En aquest cas són declaracions al diari Esport d'Alejandro Valde, parlant d'ell i del seu futur.
7: Però el Barça en mi casa, llevo, como te dije antes, 16 años llevo en este club, toda mi vida, y al final sí, yo quiero triunfar aquí, mi mente está aquí, y Barcelona, o sea, yo soy Barcelona, Barcelona en mi casa. Al final yo soy culé de toda la vida, soy culé, soy de Barcelona. El Barça en mi casa, llevo aquí 16 años, entonces yo creo que mejor sitio de aquí no voy a encontrar.
1: Us llenço el nom de Valde amb Cancelo. Cancelo és aquest jugador que donem per fet, que donem per fitxat, que encara no s'ha fitxat, però vaja, tothom dona per fet que Cancelo serà un dels jugadors que estarà ocupant la plantilla. Cancelo o Valde?
2: Cancelo, si és el de la temporada passada, si és capaç de mantenir el nivell d'actuacions de la temporada passada, Cancelo. Per mi està molt bé que Valde digui que és de Barcelona, que es porta aquí des dels 16 anys, que Barcelona és su casa, i evidentment pocs llocs al món millor que la capital de Catalunya, però, noi, has de donar una mica més de tu mateix, i per mi Valde en els últims temps ha quedat estancat. Sí que fa un parell de temporades va fer una molt bona campanya, però l'últim que li hem vist no crec que no està al nivell que se li demana un lateral esquerre del Barça. En canvi, Cancelo, segurament perquè té més experiència o segurament perquè té més nivell, crec que l'any passat, dins del seu caos, perquè a vegades també té allò, se li paguen els ploms i sí, genera algun embolic al darrere, però és molt més imprevisible a l'hora d'atacar, té una arribada més precisa, jo crec que té millor centrada que no pas Valde, conduccions, allò que no te l'esperes, en lloc de tirar paral·lel a la línia de banda comença a fer en diagonal i llavors habilita algun company que queda lliure. Per mi és més complet Cancelo que Valde en aquest moment.
1: Tot i que jo recordo un Valde, ostres, excepcional, eh?
2: Sí.
1: Jo li recordo moments a Valde, sí. Fa una temporada, la mateixa temporada que Cancelo va haver de marxar d'aquí perquè això no s'aguantava per enlloc, és a dir, que aquestes connexions eren pràcticament constants, és a dir, no hi havia. Aleshores, per això us pregunto, jo no ho tinc tan clar, jo espero el millor Valde, que li hagi servit aquest any de, noi, has vist on vas, no? Si no rendeixes, has vist on vas, si no vas al 100% a la banqueta, per tant, però no ho sé.
0: Jo et poso Valde per davant. És veritat que un ha tingut aquest punt d'estancament, com diu el francès, i l'altre ha millorat. Indubtablement, eh? Cancelo ha entès bastant millor el joc i ha mostrat molt bon to. Jo crec que Valde l'ha perjudicat la poca continuïtat. Crec que és un jugador que, si té continuïtat, millorarà i ha de donar un pas endavant. Això és a dir, jo imagino el sostre de Valde, que em sembla que és una mica superior al sostre d'aquest Cancelo, però hi ha d'arribar. Abans deia el francès, no? Confio molt en Marc Bernal, i jo també hi confio molt. Jo encara sóc dels que confio bastant en Valde, i crec que aquesta temporada ho pot ser, i Flick ha de ser una de les tasques que ha de tenir perquè ha de ser un jugador important.
1: Que en bona part depèn d'ell, depèn de Valde, evidentment, perquè el primer que ha de voler és ell. Si tots li veiem aquest sostre i aquestes bones intencions i el recorregut, però després no hi vol arribar o no hi pot arribar, evidentment ja està.
2: Clar, el toc d'alerta, ho has dit tu, l'ha tingut aquesta temporada, dient, si no estàs al teu millor nivell, hi ha un altre que jugarà al teu lloc, que és Cancelo. Però si jo el veig, Àlex, el veig més complet, a Cancelo. El veig més...
0: Tu adoraràs, eh? Sí, sí.
2: El veig amb això, amb aquesta capacitat de conduir la pilota, de trencar línies a vegades quan no s'ho espera ningú, amb xut des de fora a l'àrea. Jo crec que les entrades de Cancelo són bastant més precises que les de Valde. No sé, allò, per a gustos colores, no? Que diuen,
1: evident.
2: A mi
1: sí.
2: M'entra més pels ulls a Cancelo i crec que fins i tot s'adapta més a aquesta manera de jugar de Hansi Flick, de una mica més caòtica en atac i més vertiginosa, que no pas Valde, però ho veurem.
1: Mira, i d'aquí no gaire ho veurem, perquè, sí, vaja, si Cancelo es confirma, perquè Cancelo, insisteixo, no està fet. Tothom el donem per fet, però no acaba d'arribar encara Cancelo, potser perquè està tan evident, no?, que acabarà venint aquí, que mira, el tenim allà per cada dia. Ja.
0: Mira, una altra cosa per mirar divendres, no?
1: Exacte. A veure, Valde com...
0: Valde i Pesqué, que és un...
1: També. Valde també és cert que venia d'unes petites molèsties a l'esquena, que ahir comentàvem, a veure com està, i si pot arribar a tenir minuts o no, i si no, a veure com pugen els del futbol base. Pràcticament les 12, per tant, arribant ara mateix a la mitjanit, de fet, en 5 segons... ho farem i podem canviar una mica de tema. De fet, parlarem de les seleccions, ara.
2: Finalment. Crac, eh?
1: No.
2: Això és de molt crac, eh? Sí. Això és la paradinha, que això.
1: És que no ho faig mai, aleshores dic, ostres, un dia que podem sentir els senyals horaris, doncs escolta, doncs que sonin.
2: Delicatessen.
1: Que sonin una mica. Parlem de seleccions perquè tenim un serial que ja s'ha acabat, que és el serial Itàlia, eh? El serial Itàlia que ha durat, pel meu gust massa, perquè a més ha estat una cosa d'anades i vingudes i ara aquí i ara allà, doncs bé, avui sí, ja hem pogut escoltar la veu del nou, entre cometes, seleccionador, perquè és un seleccionador recurrent de la selecció italiana, aquella que va fer campió Itàlia per última vegada, d'una Eurocopa, però campió Itàlia d'una, per última vegada. Nil Piera, com estàs? Bona nit.
8: Què tal? Bona nit, Xavi.
1: Hem pogut escoltar Mancini avui, oi?
8: Hem pogut escoltar Roberto Mancini, que després de tota la crisi que ha travessat la selecció italiana amb el cas Pirlo, les dimissions de Paolo Maldini com a director tècnic i de Leonardo com el seu assessor, i les negatives de Pep Guardiola i Ancelotti, la banqueta italiana, podem dir que Mancini té nou inquilí. Ha estat presentat aquesta tarda en una roda de premsa on també hi eren el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, i Claudio Ranieri, que va ser anunciat com el relleu de Maldini a la secretaria tècnica de la Federació. Mancini afronta d'aquesta manera la seva segona etapa al capdavant de la selecció italiana després d'un primer període entre 2018 i 2023 en què va guanyar l'Eurocopa del 2021. En la seva primera intervenció, el nou seleccionador italià s'ha volgut avançar als periodistes i ha parlat de la polèmica en la seva anterior etapa, on va dimitir després de desavinences amb el llavors president Gabriele Gravina.
9: Jo credo que allora...
10: Va haver un problema de comunicació entre el president Gravina i jo. Si haguéssim parlat abans, ho haguéssim resolt millor. Ho sento molt. La samarreta de la selecció nacional sempre ha sigut molt important per a mi. Va ser com perdre l'amor de la meva vida i vaig cometre un error. Ara el destí m'ha brindat una altra oportunitat gràcies al president Malagò i estic aquí per redimir-me i tornar a Itàlia al lloc que li correspon.
9: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
8: Bé, doncs un Mancini molt emocionat que redebutarà amb l'Azzurra a finals de setembre a la fase de grups de la Nations League, on haurà de fer front a un grup complicat amb França i Bèlgica.
1: Bon sidral, aquest d'Itàlia. Bon bif, que diuen els joves ara,
2: Però és que hi ha tantes coses que a Itàlia van així que
1: sí, sí, és una mica bufar, no?, amb el dit, a veure d'on ve el vent, i segons com vaig cap aquí o cap allà, ja està.
2: Tal qual, però... Escolta'm, tant de bo se'n surti Mancini i porti Itàlia al pròxim Mundial, perquè
1: sí, noi,
2: estem d'acord, el que ens agrada el futbol, que n'hem vist ja uns quants de Mundials, que un Mundial sense Itàlia no és el mateix.
1: No, estan fent força des de la FIFA per aconseguir-ho, també. Ara 48, ara 64,
2: ja,
1: el següent.
2: Si no, és la propera, ja...
1: A veure si ara sí que arriba a Itàlia, no ho sé.
0: La trobem a faltar.
1: Sí,
0: la trobem a faltar i... A veure, sí, és que té poca explicació, és un sidral. L'única cosa bona és que Mancini, que va marxar per, diguéssim, que per ampliar els seus guanys, no? Però jo recordo aquella Itàlia de l'Eurocopa, que a mi em va agradar molt. Mm. Era una Itàlia molt fresca, molt ofensiva. A veure si s'hi recupera. El que em grinyola per totes bandes és Ranieri, no? Perquè si parlàvem de buscar coses noves, nous horitzons, no? I recuperes Ranieri... No em quadra, però vaja, com tu dius, és Itàlia i
1: sí,
0: que facin el que vulguin, però que tornin a un Mundial, que l'enyorem.
1: I que jo no poso la mà al foc que Mancini comenci dirigint Itàlia a la Nations League, que és el següent en competició, que poden passar moltes coses entremig, poden passar doncs, que finalment no, doncs, que no ho he vist clar, torneu a començar el càsting i a saber què, però no, ara sembla que és la definitiva i per tant Mancini s'encarregarà d'Itàlia per intentar portar-la en aquest proper Mundial, abans però ja l'Eurocopa, lògicament, o sigui que ara és cicle de 4 anys i a veure què és capaç de fer.
8: I deixa'm apuntar, Xavi, que en el darrer intent de Mancini de portar Itàlia al Mundial no ho va aconseguir, per tant,
1: correcte,
8: haurà de demostrar que està capacitat.
1: El segon Mundial, no?, que es perdia a Itàlia,
8: exacte,
1: el de Mancini.
8: I arran d'aquella polèmica, doncs van haver-hi aquestes desavinences que comentàvem amb Gravina i, per tant, es va acabar produint aquesta sortida de Mancini de la selecció italiana.
1: I ja que hi som, també parlen de seleccions, Neymar ha confirmat que no tornarà a vestir la samarreta de la selecció brasilera.
8: Sí, l'exblaugrana ho va fer oficial després del seu partit amb el Santos, remarcant que havia fet història i que havia donat la vida per la selecció, però que al seu moment a la Canarinha ha acabat.
11: Mas no vai ter, não. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivei muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais.
8: Estan en brasiler, però més o menys, en portuguès, sí, millor dit, s'entén més o menys.
1: Que marxa, no?
8: Aquestes paraules reforcen el que ja va donar a entendre quan el Brasil va caure als vuitens de final d'aquest Mundial contra Noruega, i d'aquesta manera Neymar diu adéu a la seva selecció, amb què ha guanyat dos títols, la Copa Confederacions del 2013 i els Jocs Olímpics del 2016.
1: Doncs això són dos apunts que volíem fer de seleccions, un per tancar ja la carpeta definitivament d'Itàlia i l'altre perquè el que la tanca és Neymar. La carpeta en aquest cas del Brasil, aquí s'acaba una etapa, ja L'última part, un punt forçada, no? Aquest retorn de Neymar a la brasilera no tenia gaire sentit, més enllà de...
2: Va quedar Joao Pedro fora i va entrar Neymar.
1: No tenia cap
2: ni,
1: mena
2: ni cap ni peus.
1: I segurament l'ha trobat a faltar, Carleto, a Joao Pedro, vull dir, tenint, mirant a la banqueta, ostres, tinc Neymar, mira la... Ah, Joao Pedro, un jugador encara pot córrer. Doncs és diferent, evidentment és diferent. Pau, parlant de la FIFA... Més episodis, no? De FIFA i del quants, senyor Infantino.
5: Tenen un contingut, tu.
1: Sí, sí, sí, escolta'm. Que parin ja, també et dic, no? O què?
5: O no.
1: No, a tu t'agrada,
5: eh? Minuts de ràdio.
1: És que em fa tanta mandra a mi aquest home, el senyor Infantino, que, però vaja, és el que toca. A veure, explica'm.
6: Mira, el tema de la venda del Mundial o de les participacions del Mundial que explicàvem ahir aquí al Tu Diràs, avui tenim una novetat, i és que la FIFA ha establert un termini fins al 20 de setembre perquè les 211 federacions que la integren acceptin 53 milions de dòlars que la FIFA entregaria cadascuna, segons publica el mitjà britànic The Times, en cas que això surti endavant, tot plegat per comercialitzar una part del Mundial de Seleccions i altres competicions organitzades per la FIFA, tant masculines com femenines. Publica el The Times que, si les federacions ho validen, acabaran rebent 10.000 milions de dòlars en total, mentre que si ho rebutgen, rebran només una quarta part d'aquests diners. La UEFA ha tornat a reaccionar immediatament, estan preparats sempre que hi ha
1: un pronunciament de la FIFA automàtic.
6: Per a respondre, en aquest cas per recriminar a l'organisme internacional que pretengui enriquir-se a si mateixa i defensa que hi ha una oposició àmplia a aquesta iniciativa de la FIFA després d'haver-ho consultat amb diferents parts implicades del futbol, segons ha explicat en un comunicat la UEFA. A més, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF també han mostrat reticències a aquest projecte de Gianni Infantino.
1: És que això de UEFA costa molt al xantatge, ja, és a dir, si em voteu abans del 20 de setembre, rebreu els 53 milions d'euros. Si no, malauradament, aquests 53 milions d'euros, bona nit i tapat.
2: Màfia.
1: És increïble.
2: És màfia, i encara descoberta, eh?
1: És increïble.
2: Encara descoberta, és...
1: I no he dit res encara, aquest home, per cert, que això són publicacions del The Times, i després, en contrapartida, els comunicats de UEFA... Però ell, com a tal, no ha respost a això.
6: Sí que hi ha comunicat de la FIFA d'ahir explicant aquesta creació d'una empresa filial de la pròpia FIFA. El que passa és que ho expliquen a la seva manera, venent que això servirà per al desenvolupament, per finançar millor les federacions, etc. Però, clar, aquí hi ha una sèrie de contrapartides, que és el que explica el The Times,
1: sí.
6: I la UEFA reacciona a això.
1: En fi, penúltim episodi, no serà l'últim ni molt menys, perquè aquí també hi ha la guerra, ho dèiem ahir, la guerra de la UEFA per entrar dins, agafar una porció més d'aquest enorme pastís que és el món del futbol. Doncs aquí també hi ha la UEFA interessada, i segons explicava el Pau, no només la UEFA, CONCACAF i altres federacions. En fi, per cert, parlant de capítols, també hi ha capítol nou, deixa-me l'explicar, que l'he llegit avui, del Rayo Vallecano i de la Comunitat de Madrid, per tancar ja una mica tertúlia i marxar amb un somriure a casa, que sempre va bé, nou episodi, recordeu, d'aquest enfrontament entre la Comunitat de Madrid i el Rayo Vallecano per Vallecas, El govern madrileny ha denunciat el club davant la policia perquè han impedit l'accés a l'estadi aquest matí perquè poguessin iniciar les obres de manteniment. I assenyalen concretament el seu vicepresident, el vicepresident del Rayo, i també cap dels serveis jurídics com a principal responsable. Recordem d'on ve, ahir ho explicàvem, que la Comunitat de Madrid ha retirat la concessió de Vallecas al Rayo degut a aquests desperfectes que hi ha al camp i que, segons expliquen des de la Comunitat de Madrid, requerien actuacions urgents. Doncs bé, avui s'hi han volgut posar i s'han trobat amb la porta als morros perquè no ha obert ningú allà, és a dir, no els ha deixat al carrer. També us explicam que el conseller de Cultura, Turisme i Esport, Mariano de Paco Serrano, temia que no deixessin passar, i és exactament el que ha passat. A partir d'aquí, diu el conseller, cada dia que passi sense que el Rayo pugui jugar a Vallecas, doncs serà culpa d'aquesta junta directiva del Rayo Vallecano, però... parlaven de 2 a 6 mesos, sembla que jugaran al Leganés, que no acabin jugant a Butarque tota la temporada, perquè si això va com va, i no és l'última, o no és la primera, vull dir, en què el president del Rayo i la seva junta doncs surten assenyalats, ara directament ja per la Comunitat de Madrid, però vaja.
2: Tenen tota l'afició en contra,
1: sí.
2: Els bucaneros en contra d'aquesta directiva, i jo, mira, des del punt de vista personal, només et puc dir que vas allí i sents vergonya, eh? El parell de vegades que he anat els dos últims anys, no em vull allargar, recollir l'acreditació per entrar al camp amb una habitació completament a les fosques, el pobre noi, pobre noia que les repartien fent-se llum amb el telèfon mòbil per a veure quin eres, Francesc Latorre, aviam aquí.
1: Quin desastre.
2: Un desastre, un camp sense wifi per poder enviar material... Escolta'm, sense pèls a la llengua, tercermundista.
1: Sí, sí. No, i a més, és que ara m'ha vingut al cap, perquè deia això, em sona el Rayo Vallecano enfotent-se'n d'unes instal·lacions, no sé en quin partit europeu, de la sí. Conference,
2: sí.
1: En què s'enfotien de...
2: L'Eix Poznan, pot ser?
1: Pot ara. Ser, del vestidor que s'havien trobat amb les tovalloles que els havien deixat i no sé quina història més, quan ells tenen a casa el que tenen, que a vegades també millor callar la boca i mira que passi.
2: Lamentable.
1: Tancarem tertúlia, ho anirem deixant aquí, no? Que avui hem parlat de prou coses, jo crec.
0: Sí, sí, sí.
1: A part d'aquí 20 minuts hem d'acabar. I ara anem...
0: Tu manes,
1: ja ho saps. Home, ja ho saps. Ja ho saps que no mano gens, però ho hem d'acabar a dos quarts d'una. Francesc Latorre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. I gràcies, Àlex Almas.
0: Un plaer, com sempre.
1: Cuida't molt. Va, que falten 4 minuts per un quart d'una. Una petita pausa i acabem de rematar el Tobiràs.
12: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
13: Ponés. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
12: RAC 1.
14: Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire, condicionat.
15: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
12: RAC 1.
15: Tots som un milió.
12: RAC 1. Tots som 1.

0: Dos minuts i serà un quart d'una de la matinada. Parlarem també de l'Espanyol, que, com sabeu, com el Barça, també és a terres angleses, seguint aquesta segona gira de... estada de pretemporada, millor dit, i avui ha jugat al camp del Burnley, al camp, per tant, del seu germà, diguem-ho així, no? De l'equip que també comparteix propietat amb Alan Pace, i el cert s'ha començat amb dubtes aquesta gira, després d'empatar a dos contra el conjunt anglès.
1: Sí, els de Manolo González afrontaven avui el seu primer compromís a terres angleses, el quart de la pretemporada, contra un Burnley que milita a la segona divisió i que, com deies, Xavi, comparteixen propietat en la figura d'Alan Pace. El partit ha començat de la millor manera possible pels blanquiblaus, i és que encara no s'havien disputat 4 minuts de joc quan a una sortida de pilota desastrosa dels anglesos ha estat recompensada, o millor dit, ha recompensat la pressió de Roberto i Expósito, que han servit en safata a Jofre el primer gol del partit. La bona arrencada, però, ha estat només un miratge, i al cap de 60 segons el Burnley ha empatat mitjançant Aaron Ramsey, que ha rematat una centrada en què la defensa de l'Espanyol ha estat molt tubeta. A partir d'aquí, el Burnley s'ha fet amb les regnes del partit i ha dominat un conjunt perico completament desdibuixat. Tant ha estat així que els anglesos han capgirat el marcador a la represa després d'una errada incomprensible en sortida de Clement Riddle, en una acció que ha recordat a la del primer gol de l'Espanyol. Manolo ha trigat a sacsejar l'arbre, però passada l'hora de partit ha començat a treure el carrusel de canvis, on ha fet debutar Pablo Ramón a la pretemporada, un dels noms que sonen amb força per sortir en aquest mercat. Els canvis li han sentat bé al club perico, i precisament un dels revulsius, Quique García, ha estat l'autor del gol de l'empat després de rematar un córner centrat per Javi Hernández. És ja el quart gol de Quique a la pretemporada. Està bastant enratxat en aquest inici de curs al davanter blanquiblau. D'aquesta manera, l'Espanyol ha evitat la derrota contra un equip, com dèiem, de la segona divisió anglesa, però més enllà del resultat, el partit ha servit per evidenciar una realitat, i és que els problemes del conjunt blanquiblau a la defensa són notoris i ja ho estan, millor dit, obligats a fitxar.
0: I precisament per reforçar aquesta línia defensiva, avui ha aparegut el nom del jove central serbi, Giancarlo Simic, com un dels possibles objectius de l'Espanyol en el mercat.
1: Sí, té 21 anys i és propietat de l'Al-Ittihad Saudita, que no compta amb ell, malgrat haver pagat prop de 20 milions a l'Anderlecht fa menys d'un any pel seu traspàs. El tècnic Jens Wissing no compta amb ell i l'Espanyol el vol incorporar cedit aquesta temporada amb una opció de compra. El principal escull, però, a hores d'ara, és la voluntat del jugador. Simic no té gens clar en sortir de l'Al-Ittihad, malgrat que no li asseguren minuts. L'Espanyol l'intentarà convèncer i assumir una part de la seva fitxa, que això sí, és molt alta. A Simic se'l considera un central de molta projecció, va néixer a Alemanya, però és internacional absolut per Sèrbia, d'on són els seus pares. Es va formar al planter de l'Stuttgart i ha passat per clubs com el Milan i l'Anderlecht.
0: Doncs aquesta és l'actualitat, o l'última hora de l'Espanyol, d'un empat del segon català de primera, abans parlàvem del Barça, ara també de l'Espanyol, a un altre, en aquest cas un dels dos equips que juga a la segona divisió, el Girona, avui ha rebut el Castelló a la seva ciutat esportiva, a Vilablareig, on també hi ha estat el Joan Ferrer. Joan, ets per aquí, oi? Bona nit de nou.
2: Sí, Xavi, bona nit. Com doncs, ha anat? Mira, t'explico. Festival de gols en el quart partit amistós d'aquesta pretemporada pel Girona, que ha empatat a 3 contra el Castelló, equip amb el qual es veurà les cares aquesta temporada a la segona divisió. Els de Quique Álvarez s'han avançat amb un gol matiner de Brian Hill, que al minut 5 de la primera meitat ha transformat pel pal llarg una falta que li havien fet a ell mateix, encara a la primera meitat, però el Castelló ha capgirat el marcador amb dos gols en menys de 10 minuts, obra de Raúl Sánchez i Álvaro. Amb aquest 1-2 s'ha arribat al descans i Quique Álvarez ha aprofitat per fer fins a 10 canvis a la mitja part, i a la represa l'ucraïnès Banat, un dels jugadors que ha ingressat per disputar el segon temps, ha tornat la igualada al marcador en una acció de contracop després d'una passada a l'espai de Francesc. Quan ens acostàvem als minuts finals, el 85, de nou Banat, en una nova transició, assistit en aquest cas pel neerlandès Donny van de Beek, ha posat per davant el Girona, però només dos minuts més tard arribaria el tercer del Castelló, obra de Juanjo Nieto, per deixar el 3-3 definitiu al marcador. Podem sentir un dels homes que ha entrat a la segona meitat, Alejandro Francesc, protagonista en l'acció del segon gol gironí, deixa clar que l'ascens és el gran repte d'aquesta temporada.
3: Bueno, ahí para mí no es una presión, al revés, es un reto muy bonito, lo tenemos que afrontar así, tenemos muy buenos jugadores y ahora lo tenemos que demostrar en el campo, que al final es donde se decide todo.
2: A l'apartat de baixes, una llarga llista d'absències: Gazzaniga, Sprilla, Porto, Ethan, Morante i Justin, a banda del procés víric que pateix Sigankov. Tampoc ha tingut minuts Estuani, que estava vestit de carrer en la setmana en què hem conegut que va estirar la samarreta del Girona per desena temporada. El proper repte, un partit amb molt cartell, Girona-Arsenal el proper dissabte a partir de les 8 del vespre a Montilivi.
0: Perfecte. Joan, gràcies.
2: Bona nit a tu.
0: I encara parlem d'un altre català, en aquest cas el Sabadell, també ha jugat avui amistós, en aquest cas amb victòria, 2-1. Tornem a parlar amb el Miquel Pasqual. De fet, recuperem la conversa que ha tingut amb un dels protagonistes. Miquel.
4: Doncs repassem aquesta primera victòria de la pretemporada del Sabadell amb un dels protagonistes, amb un partit especial per ell, perquè jugava contra un dels seus equips. Joel Preu, bona nit.
5: Bona nit, com estem?
4: Com has vist el partit? És la primera victòria, és la pretemporada, però una mica sensacions que us deixa el partit. També l'has trenat en l'afició, que ha omplert aquí el complex de Sant Oleguer.
5: Bé, content. L'afició ha tornat a respondre, ha vingut molta gent a veure'ns, sent un dia complicat i després, doncs, com tu dius, un partit especial perquè m'he trobat amb excompanys, amb gent amb la que havia compartit un any molt bonic i bones sensacions. L'equip ha competit, tots els partits són difícils i, bueno, hem pogut treure la victòria.
4: No sé si havies jugat mai contra el Manresa o és la primera vegada?
5: És la primera que em toca.
4: I ara ho deies, que heu guanyat. És la pretemporada, però no, cada equip ho fa seu, però no sé si és important començar a guanyar, encara que sigui en partit de preparació de cara a l'inici de la temporada.
5: Nosaltres entrenem cada dia per guanyar, no ens agrada perdre res i cada partit que juguem és amb la intenció de guanyar-lo, sigui pretemporada, sigui Copa Catalunya o qualsevol partit de Lliga. Anem sempre al màxim i intentar emportar-nos al partit.
4: I esteu ja a un punt de la pretemporada avançat. Com us veieu de cara a l'esperat debut de la segona, a l'equip en general, més enllà del partit d'avui?
5: Bé, molt bé. Ara són aquestes setmanes que acumules molta càrrega, que potser no notes tan fi de cara als tres quarts, que pesen una miqueta les cames, però l'equip cada vegada es va sentint més còmode, ens anem coneixent més entre nosaltres, perquè realment portem dues setmanes i mitja junts i cada dia que passa estem sentint-nos millor.
4: Ara dius que pesen les cames. Aquesta és una setmana amb tres partits, d'avui fins a dissabte. Això suposo que és un repte també, no?, a nivell físic, i que servirà, perquè la segona divisió suposo que el ritme és diferent al de Primera Federació.
5: Com et deia, doncs, més càrrega per anar agafant ritme. Al final se'ns exigirà molt en tots els partits i crec que ens ve bé el fet de poder acumular partits, d'anar agafant sensacions, de conèixer-nos una mica més dins del camp i d'arribar el més preparats possibles al primer partit de Lliga.
4: Sou molts els que us estrenareu a segona, al futbol professional. A més, manteniu molta plantilla de la que pujar. No sé si això és un factor que us ha de jugar a favor, aquest conèixer-vos com a bloc, aquest que potser és una falta d'experiència al que serà segona.
5: Bueno, l'equip, el millor que tenia l'any passat era la unió que hi havia, tant amb el cos tècnic com entre la plantilla, i ho estem mantenint aquest any. Hem mantingut bloc, ja ho havíem fet l'any de segona ref i crec que va sortir bé. I res, ara integrar el més ràpid possible a la gent nova que vingui, que es sentin còmodes, que puguin donar la seva millor versió,

0: I res, esperem que sigui el mateix o menys, inclús.
1: Gràcies, Joel.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs, jo et pego que atén els micròfons de RAC1 després de la primera victòria de pretemporada del Centre Esports Salvatge.
2: Perfecte, Miquel, moltes gràcies. Pendents avui, lògicament, dels amistosos, d'aquests tres amistosos amb participació catalana, la de l'Espanyol, però també els dos equips de segona, el Girona i el Sabadell, i a principi de programa estàvem pendents d'aquest Villarreal Como. No podem deixar la gent dormir sense saber què ha passat a la Como Cup, oi?
3: Sí, doncs mira, t'explico, el Villarreal ha guanyat els penals, ara serà molt difícil.
2: Això. Sí, serà difícil.
3: Sí, això és per rememorar vells temps. A veure. El Villarreal ha guanyat els penals al Como, després d'empatar 1-1 en el partit en aquest triangular, i per tant es classifica a la final.
2: No passa res, que està bé. Que
3: dissabte jugarà contra... a les 8 del vespre contra el Lens.
2: Home, Déu-n'hi-do. Però escolta, però això no era un triangular?
3: Dos grups.
2: Ah, clar. És a dir, són dos grups de tres equips, llavors no és un triangular, llavors és un...
3: Són dos triangulars.
2: És un supertorneig, aquest
3: sembla.
2: Como Cup. Doncs Lens-Villarreal, dissabte, m'has dit...
3: A les 8 del vespre.
2: 8 del vespre, estic de vacances, Villarreal. Segurament no el veurà. No el veuré, vull dir, però és igual. Però ja em posaré RAC1, allò, a les 11 de la nit, amb Pau Bonastre...
3: No.
2: Amb Miquel Agut,
3: ja. Miquel Agut, sí.
2: Imagina't.
3: Sí.
2: Doncs això farem, posar la ràdio. Gràcies.
3: Bones vacances quan les tinguis.
2: No, demà encara estic per aquí. Però clar, tu no vens.
3: A good night,
2: que vagi bé. Va, anem al bàsquet. Avui hem sabut calendaris, tant de l'Eurolliga com de l'Eurocup. Anem a pams i comencem, Nil, per l'Eurolliga i pel Barça.
4: Vinga, va, comencem per l'Eurolliga, que aquest any no presenta grans novetats, no presenta més novetats més enllà de l'entrada del Besiktas turc en el lloc del Mònaco. Pel que fa al calendari, el Barça rebrà al Palau l'Anadolu Efes a la seva estrena el 24 de setembre. Els turcs són el club de Pablo Laso i Mike James, un dels fitxatges que el Barça tenia tancat per aquesta temporada abans de fer-se enrere amb la marxa de Xavi Pascual del club. Un Xavi Pascual amb qui el Barça es veurà les cares a la segona jornada en la que els de Sekulic visitaran la pista del Dubai Bàsquet. Pel que fa als clàssics, el primer serà el 3 de desembre a Madrid i el de la segona volta al Palau el 5 de març. Com altres dates destacades, Jasi Kevicius tornarà al Palau el 24 de novembre i Xavi Pascual el 29 de gener. Els blaugranes tancaran la fase regular el 16 d'abril a casa contra el Partizan de Peñarroya.
2: I més enllà del calendari de l'Eurolliga, també hem sabut el de l'Eurocup, competició que disputarà el Kitsanàs Manresa.
4: Sí, els de Diego Campo debutaran amb un duel molt exigent a la pista del PAOK grec el 30 de setembre i acabaran la primera fase visitant la pista del Mònaco el 13 de gener. L'estrena al Nou Congo serà el 7 d'octubre contra l'Ulm alemany.
2: I mentrestant, calendaris a banda, avui l'Ilerna Lleida ha anunciat el seu segon fitxatge del curs.
4: És el base nord-americà Darius McGee, de 27 anys i 1,74 d'alçada, que arriba procedent del Burg francès, equip amb qui ha disputat i ha guanyat l'Eurocup amb una mitjana de 12,3 punts i 4,7 assistències en els 23 partits que va disputar aquest últim curs a Europa. És el segon fitxatge del conjunt lleidatà aquest estiu i firma per una temporada i compta amb passaport armeni.

0: I abans d'actualitzar-nos, encara ens queda un últim minut d'informació esportiva.
1: Sí, hem d'explicar que la catalana Paula Blasi ha estat anunciada per l'UAE com una de les 7 corredores que formaran part de l'equip dels Emirats per córrer el Tour de França. Serà la primera ronda francesa per la d'Esplugues de Llobregat, que arriba com a vigent campiona d'una altra gran volta, com és la Vuelta. I en atletisme ja tenim el llistat oficial d'atletes que aniran a l'Europeu de Birmingham, que es disputarà entre el 10 i el 16 d'agost, amb fins a 18 esportistes catalans possibles. En categoria femenina, Jael Bestué competirà als 200 metres i als relleus de 4%, i Marta Mitjans als 400 metres, Meritxell Soler a la marató, Sara Gallego als 400 tanques, Erika Maseras als relleus de 4% metres, i Raquel González i Laura Monge a la marató de marxa. Pel que fa a la categoria masculina, Abdesamat Oukelfen disputarà la prova dels 10.000 metres, Ibrahim Shakir, Ilias Fifa, la marató, i Jaime Guerra, el salt de llargada. A més, Paul McGrath farà la mitja marató de marxa, Guillem Crespí i Oriol Sánchez als relleus de 4% metres i Bernat Herta als relleus de 4x400 metres. Els atletes que estan pendents del rànquing per saber si aniran a l'europeu o no són Guillem Crespí als 100 metres, Oriol Sánchez als 200, Javi Lorente als 400 tanques i Laura Redondo al martell, entre d'altres.
0: Per cert, parlaves de tenis. Cincinnati deu ser d'aquí 10 dies ja, no? Només? Deuen faltar 10 dies només per...
1: Queda poquet.
0: Per
1: queda
0: la
1: poquet.
0: Reaparició de...
1: Carlos Alcaraz.
0: De Carlos Alcaraz, gràcies. Per tant, 10 dies i reapareix una pila de mesos després de la seva lesió.
1: De moment tenim Washington per anar obrint boca, juga a partir

0: de quarts d'una de la matinada, Rafa Jódar amb Nishikori, bell conegut del Godó.
1: Doncs a punt de començar. Gràcies, Nil.
0: A tu. A
1: 3 minuts i 2 quarts d'una, moment ara sí d'actualitzar-nos, com sempre, amb la Júlia Manero. Júlia, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: Explica'ns.
2: Doncs bé, que l'onada de calor podria fer la guitza als bombers altre cop amb les tasques d'extinció dels focs que cremen el conjunt de l'Estat. Els incendis de Madrid i Àvila ja es consideren estabilitzats. El del País Valencià, en canvi, encara no ho està, però el foc no ha crescut més en les últimes hores. Sembla, per tant, que la situació a poc a poc va millor. Ara bé, aquest vespre, Pedro Sánchez ha insistit des de Palma de Mallorca, on s'ha reunit amb el rei Felip VI, que cal extremar la precaució i estar pendents dels canals oficials per a qualsevol novetat.
3: Le pido a los ciudadanos y ciudadanas que, dado que vamos a entrar en una nueva ola de calor hasta el próximo domingo, extrememos todos la precaución, la prevención y, por tanto, estemos sobre todo muy pendientes de las informaciones que los medios de comunicación contrastados y también los canales oficiales vayamos trasladando sobre la evolución de esos incendios.
2: De fet, coincidint amb l'onada de calor, Sánchez ha anunciat també que li ha proposat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que Palma sigui la seu d'un nou hub europeu de prevenció i lluita contra els incendis. I l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no només vol multar la Digital La Directa per revelar la identitat de diversos policies infiltrats amb moviments socials, sinó que també persegueix mitjans que se'n van fer ressò. De fet, des del VilaWeb expliquen que també han rebut un expedient sancionador després que una de les policies infiltrades posés una reclamació directa. Acusen el Digital de publicar tant el nom fictici que la policia va utilitzar fent-se per infiltrar-se com el nom real quan es va fer públic, així com també fotografies de les protestes on les cares dels agents apareixien en els cartells dels manifestants. L'Agència de Protecció de Dades, per tant, els vol sancionar amb una multa de fins a 7.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dijous tornarà a fer tanta calor com avui o fins i tot una mica més i es tornaran a superar els 40 graus a Ponent. La temperatura també pujarà 1 o 2 graus més a la resta dels país i les properes nits seran de més mal dormir, amb mínimes que difícilment baixaran dels 25 graus a les grans ciutats de la costa. L'onada de calor podria allargar-se almenys fins a mitjans de la setmana que ve.
1: Endavant. Doncs, Júlia, gràcies.
2: Gràcies, bona nit.
1: Que vagi molt bé. I ara que ens hem actualitzat, ara sí, és hora de dir adéu. Primer de tot, agraint, com fem sempre, a la Laia Biurrun, que l'hem tingut al control tècnic i a la redacció d'esports que ha fet possible un dia més aquest Tu Diràs. Demà hi tornem, en horari habitual, a partir de 11:15 de la nit. I a vosaltres, com sempre, l'abraçada més gran del món. Gràcies per ser-hi un dia més i fins demà. Bona nit.
4: Tu diràs.
5: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
6: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 9:15 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 9:15 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Brock. I després, Tu diràs fins a la 1. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més és
4: a rac1.cat,
6: el portal de RAC 1. Estiu.

RAC 1. Tots som 1. RAC 1 Podcast. Podcast. Podcast. RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.

0: Moda, aquest és el magnesi, té un munt d'efectes positius i sembla que si es vol estar bé, prendre-ho és gairebé inevitable. Això sí, els suplements estan bé sempre que es necessitin i que siguem conscients de què en prenem. Si ets dels addictes als suplements o estàs pensant prendre magnesi, aquest podcast et pot interessar. Magda Carles, com estàs?
1: Molt bé.
0: Se'n parla molt darrerament del magnesi.
1: És que en pren tothom. L'altre dia veia un monòleg d'un humorista molt conegut i també se'n burlaven del magnesi, no? És que tot qui pren magnesi. És veritat, és que és el suplement de moda.
0: I per què? Per què té bona premsa?
1: Bé, és que és veritat que hi ha una part de la població que necessita més magnesi, però també és veritat, com dèiem a vegades, amb aliments, amb les quinoes i amb les chies, que hi ha coses que es posen de moda. I aquesta és l'explicació. És veritat que es necessita, però també és veritat que hi ha moments de punxa publicitària doncs, amb aquest tipus de nutrient o d'element.
0: Uh-huh. Anem a pams. Expliquem què és exactament el magnesi, Magda.
1: És un mineral que té el nostre cos i que déu-n'hi-do l'abundant que és i que la major part està a l'os. Clar, a l'os sempre identifiquem calci, no? Dius, el calci està a l'os. Doncs també hi ha magnesi. De fet, el quasi 70% està en l'os.
0: 70%?
1: Quasi 70%. Tots són coses aproximades. I també, bona part, també està la musculatura. I llavors va por ahí voleiant pel cos amb mínimes quantitats, no?
0: Té funcions específiques al magnesi al nostre cos?
1: Moltes, i la veritat és que és molt important. De fet, si mires, diràs, és que hi ha més de 300 reaccions bioquímiques. 300, 400, 200, més igual. N'hi ha moltes en què el magnesi fa el cofactor o fa l'element imprescindible per aquella reacció. Per exemple, una reacció que el magnesi és imprescindible és per formar serotonina. Per exemple, a partir del triptòfan, no?
0: Per poder dormir bé, per descansar.
1: Perquè aquest neurotransmissor, que és la serotonina, tingui totes les seves funcions, no? Per tant, influeix, però a moltíssimes coses. Per exemple, a la utilització i a la formació de les molècules energètiques de l'ATP, l'adenosin trifosfato, difosfato, són molècules que engloben l'energia que obtenim a partir dels aliments, no? Doncs sense magnesi tampoc podríem gestionar aquestes molècules ATP i ADP. És molt important el magnesi, eh? I sense magnesi no podem viure. Bueno, igual que sense calci, igual que sense altres coses. Per això es diu que és un mineral essencial.
0: Uh-huh. És cert, com diuen, que hi ha una bona part de la població que té dèficit de magnesi?
1: Hi ha estudis que així ho diuen, eh? De la mateixa manera que sembla que també hi ha molta gent que li falta vitamina D. Però no et diré que a tothom li falti magnesi, però hi ha una part, un 20, un 30%, que tenen nivells de magnesi baixos. Per això jo sempre dic que quan fan una analítica és bo que et miris a la magnesèmia, no? Quin nivell de magnesi tens. És una dada interessant.
0: Uh-huh. La vitamina D la podem obtenir dedicant unes hores al dia a prendre el sol, per exemple, d'aquesta manera tan fàcil. Hi ha algun mètode també per aconseguir el magnesi que ens cal?
1: Clar, el magnesi amb el sol no, ni amb la lluna tampoc. Tenim que fer-ho a partir de la dieta.
0: Només?
1: Sí, a partir de la dieta, i òbviament el nostre cos ja té magnesi des que naixem, no? Però vull dir que s'obté bàsicament a partir de la dieta. Hi ha aliments que porten magnesi.
0: Els plàtans, per exemple, que sempre diem.
1: Mira, et diré una cosa, ja que aquí dic emmarcat. Si tu fas una dieta equilibrada, que és aquella vegada que dieta que tingui fruites, verdures, llegums, peix, carn, ous, tot aquell pool de tot aquell cistell de la compra que parlem tantíssimes vegades,
0: sí.
1: En general, tu tens el magnesi que cal. O sigui, no tens per què tenir nivells baixos de magnesi.
0: No tindràs dèficit.
1: No, però és clar, la primera pregunta és... que és una dieta equilibrada, jo la faig, no? I el meu cos amb això ja en té prou, com ho sé, no? Per tant, és lògic que la gent opti per suplements de magnesi, perquè és difícil a vegades portar una dieta equilibrada, no? També hi ha altres arguments en aquest favor de que falta magnesi, i és que encara que les fruites i verdures porten magnesi, que avui en dia aquestes fruites i verdures no porten el mateix magnesi doncs que fa 50 anys, perquè les terres estan empobrides, perquè es fan servir altres tipus de... es fan servir uns conreus molt intensius,
0: perquè venen etcètera, de molt lluny, etcètera. També.
1: Clar, vull dir que sí, realment hi ha arguments suficients com per pensar que no és improbable que ens falti magnesi.
0: A banda del plàtan, altres fruites que en portin de magnesi, quines serien?
1: Totes en porten una mica de magnesi.
0: Totes.
1: El món vegetal té magnesi. Ara, què en té més? Doncs mira, els cereals. Els cereals tenen molt magnesi. Els cigrons, les llenties, això té moltíssim magnesi. Els fruits secs, les ametlles, per exemple, són una passada de magnesi. Que, per cert, mira, amb els torrons podem dir que porten magnesi, entre moltes altres coses, no? Com a dada divertida, no? Però, mira, coses... tan divertides també com unes pipes. Saps les pipes aquestes que menjàvem quan érem petites?
0: Sí.
1: Aquestes clac-clac? Doncs porten magnesi. Les pipes de carbassa, també.
0: També.
1: Hi ha coses que no diries, i l'arròs integral, tot el que siguin cereals integral, la cibada, tot això porta magnesi. Però jo repeteixo, si tu fas una dieta equilibrada, amb la variada, amb la quantitat suficient, tens prou magnesi.
0: El cacau també hem vist que en té.
1: Aquí molt, molt. Sobretot el cacau pur, aquest que és en pols. Una bona xocolata també. Jo crec que 100 grams de xocolata serien com 100 mil·ligrams de magnesi, no?
0: Molt bé.
1: Cada dia necessitem entre 300 i 400 mil·ligrams de magnesi. Que consti que els esportistes més, perquè per la suor es perd magnesi. I també altres minerals.
0: Clar,
1: si vas allà i estàs allà que sues, que, evidentment. L'esport sempre augmenta els requeriments de moltes coses. Per què? Entre altres coses, perquè gastem més energia, però també perquè suem molt més. I amb la transpiració se'n van també minerals. Doncs sí, el magnesi realment augmenten els requeriments. També la gent que està molt estressada, però molt, molt estressada i molt quotidianament, també hi ha requeriments superiors.
0: Que som la majoria, eh?
1: Som la majoria, sí. És que l'estrès, fixa't que ho fa tot sí, al revés,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha una cosa també interessant, i és que la gent que pren més alcohol del compte també necessita més magnesi. L'alcohol interfereix amb l'absorció del magnesi.
0: Val.
1: Absorbeixes menys. El cos l'absorbeix menys de magnesi. El magnesi s'absorbeix a l'intestí prim, bàsicament, no? Clar, imaginem la gent que té problemes en aquest intestí prim, que tingui un Crohn, una colitis ulcerosa, una malaltia inflamatòria, o que ha tingut un problema que li han tret un tros d'intestí, també pot ser que tingui menys magnesi del compte. Les embarassades, la gent que dona el pit, també han requeriments més elevats de magnesi. Vull dir que hi ha situacions que dius, doncs sí, malabsorció, que tinguis problemes de malabsorció, que tinguis una gastroenteritis crònica, que, en fi, poden haver situacions que tinguis poc magnesi.
0: Com podem saber exactament si anem mancats de magnesi?
1: A veure, el bo seria fer una analítica, perquè per simptomatologia, a veure què notaries. Notaries molt cansament, notaries que no pots dormir, notaries que tens trastorns amb de ritme cardíac, no? Que pot baixar molt la pressió, però això vol dir que tens una hipomagnesèmia de cavall. Això no passaria menys que en cas de malalties, o coses molt importants. Ara, podem estar en aquell nivell de magnesi que no dona tanta simptomatologia, però que potser una mica ens pot anar bé, no? És que a vegades aquell llindar, no? De que no estàs malalt, però potser una mica més, doncs, et podria ajudar.
0: Totalment,
1: que és
0: sí,
1: el que
0: sí,
1: ens interessa, potser, no?
0: Magda, quan creus que ens cal plantejar-nos el fet de prendre suplements d'aquest mineral? Si ja hem intentat, a través de l'alimentació, obtenir més magnesi, sí, en quin moment creus tu que hem de dir, va, apostem pel suplement?
1: Mira, parlem de diferents situacions, no? Imaginem que fas una dieta com cal, que hi ha vegetals, que hi ha fruits secs, que hi ha cereals, que hi ha llegums, però que tens símptomes com, per exemple, que tens rampes a les cames o musculars molt sovint. I ets una persona relativament jove, val? I fas un esport que tampoc és que facis 20 quilòmetres cada dia. Això seria un motiu suficient, doncs, com per dir, escolta, potser m'ho plantejaré, no?, si no hi ha res més. Quan estàs molt cansada, molt cansat o molt cansat, i no tens anèmia, no dors més o menys, tampoc estàs portant un ritme de vida diferent al d'abans, no? Seria una altra, no dic que segur que vagi bé, dic que seria una ocasió com per plantejar-nos-ho, no? Altres coses, quan fas, de cop comences a fer molt esport, no? Ara t'adona per fer la bicicleta i vas al cap de setmana allà et mates, doncs també seria un molt bon moment, no? Quan comences a tenir símptomes menopàusics, no? Amb que es dorm més malament, tens baixada d'estat d'ànim, que això passa molt sovint, no? Seria un altre bon motiu també per plantejar-se prendre magnesi. O que el tiroides et va una mica lent, et va una mica més lent del normal, cosa que també passa amb la menopausa i amb la perimenopausa, perquè la menopausa també sabem que no arregla absolutament res, no? Doncs com l'edat, que tampoc arregla res, no? Ja hi ha coses. O com, per exemple, tinguis molt insomni i no va bé res, no? També et pots plantejar un suplement de... No vol dir que t'ho hagi de solucionar, però seria una opció a provar, saps? Podríem provar-ho.
0: Perquè, Magda, el dèficit de magnesi ens pot provocar determinades malalties?
1: A veure, si aquest dèficit és molt gros, quan mèdicament una hipomagnesèmia ja de clínica, sí, clar, es podria posar alteracions de la conducció cardíaca i ens podria fer, de tot, problemes neurològics, eh? Vull dir, però ja, repeteixo, ha de ser una hipomagnesèmia que vingui només a través d'una malaltia o a través de que has tingut, de que estàs a l'hospital i t'han de posar una nutrició parenteral, coses molt importants que seria el menys freqüent, no? Si en general amb poc magnesi notem això, cansament, una certa apatia, doncs també pot ser que tinguem molt estrenyiment, és per això que molt més el magnesi es dona per activar el trànsit intestinal, no? Que no dormim bé, que tenim espasmes, que se ens dispara allò la parpella amb aquells trismos o que a vegades passen. Aquestes cosetes, aquestes coses sí que serien com per dir, escolta, potser sí que això em podria anar bé, no?
0: Uh-huh. Estem parlant molt del magnesi en genèric. No sé si hi ha diferents tipus.
1: Sí, de suplements, sí. Sí, perquè depèn amb què vagi unit aquest magnesi, no? aquest mineral, doncs tenim diferents tipus de suplement. Tot és magnesi, però depèn a lo que vagi associat, doncs s'absorbirà més o s'absorbirà menys, no? Això ho hem de consultar sempre al farmacèutic o al nostre metge. No és el mateix un citrato de magnesi que un sulfat, que un clorur, que un bisulfonat, que un glicinat. És a dir, hi ha diferents fórmules en magnesi amb diferents utilitats. Per exemple, el citrat es fa servir per quasi tot, no? Per activar el sistema digestiu, s'absorbeix bé, no porta alteracions, diguéssim, digestives. A canvi, per exemple, el clorur de magnesi es fa servir més per les articulacions.
0: Ara m'estàs recordant la classe de química.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com fèiem química,
1: sí, perquè són noms com molt divertits, no? L'òxid de magnesi, en canvi, és com molt laxant, saps? I a vegades també es dona per com tenim cremor de... I l'hidròxid de magnesi es dona per quan tenim cremor d'estómac. Per tant, no tots els magnesis són iguals, uns s'absorbeixen més que altres, cal consultar al metge i al farmacèutic, doncs, què ens convé, què ens interessa més, no? No és el mateix que si volem magnesi perquè estem cansats o perquè no dormim, que si el volem per activar el sistema digestiu, vull dir l'intestí.
0: Magda, quin és el magnesi dels que has citat més biodisponible?
1: N'hi ha uns quants que són biodisponibles, eh? Per exemple, el citrat és molt biodisponible, el glicinat i el glicinat també, el treonat també, n'hi ha uns quants que són disponibles, n'hi ha molts, n'hi ha fins i tot que passen la barrera hematoencefàlica, que es diu que aquests són molt novedosos, que augmenten la concentració i la capacitat cognitiva, eh? És que clar, com que el magnesi està de moda, es fa servir per tantes coses, no? Per això dic, quan anem a la farmàcia, consultem quina és la fórmula, o el nostre metge més aviat, no? Quina fórmula necessitem per lo que ens interessa a nosaltres. Perquè veuràs que també hi ha magnesis de molts preus diferents, no? I no tot té la mateixa efectivitat.
0: Mm-hmm. Hem dit coses molt positives. No sé si prendre'n suplements de magnesi també pot tenir efectes negatius.
1: Sobretot quan prenem més dosi del compte. És molt important, quan prenem suplements, primer que ho necessitem. Això, que tingui una indicació.
0: Certificar-ho.
1: Clar, que no sigui perquè mira, perquè està de moda. I el segon, que intentem no superar el que és la dosi, els requeriments diaris. Si de magnesis requereixen de 300 o 400 mil·lígrams, doncs no ens en prenguem 800 per la cara. Perquè això sí que ens pot portar problemes. Es pot portar problemes digestius, però problemes més grossos també, si ens passem. Mira, el cos és un equilibri d'elements, de substàncies, de moltes coses, no? Quan tu a vegades fas excés d'un element d'aquests, vol dir que n'elimines més d'un altre. I aquest equilibri és un joc d'equilibris, la nostra salut. Per tant, quan tu desequilibres un dels elements amb joc, amb una sobredosi, pot ser que tinguis molts problemes. Sobretot, no augmentem per la cara o perquè ens ho sembla, allò que diem, quan més millor, com que ens va bé, no. Té una dosi, hi ha uns requeriments diaris, no els superem. Millor no superar-los, d'acord? I més si és una cosa que pren sempre. Vull dir que hi ha gent que fa, no, escolta, això em va bé, doncs el doble. No, no.
0: Sabem també que l'alcohol és negatiu, però és veritat, Magda, que les persones que prenen molt alcohol tenen dèficit de magnesi?
1: Sí, sí, sí, sí, tenen hipomagnesèmia. Les persones que prenen molt alcohol tenen molts problemes. Tenen molts problemes, tenen molts paràmetres que estan alterats. Mira, per exemple, una persona que ven molt alcohol està molt deshidratada, perquè no de les coses que mai es parla, però quan tu prens l'alcohol et deshidrates. A vegades el prens perquè tens set, però en realitat eliminaràs més aigua. Això entre moltes altres coses. També ens oblidem de dir que quan prens molt alcohol hi ha molts minerals que no s'absorbeixen. Però no només el magnesi, el calci tampoc, el ferro tampoc, o sigui, l'alcohol té uns efectes nutricionals. No, ja no parlo de l'efecte en el fetge, en el sistema cardiovascular, etc, etc. Ja parlo només del tema que provoca una mala absorció de nutrients. entre altres coses. O sigui que, en fi...
0: I quan diem molt alcohol, a quina quantitat d'ingesta ens estaríem referint,
1: doncs
0: Magda?
1: Una ingesta que ja sabem que homes i dones és diferent, que supera, doncs, que duplica, triplica el que seria recomanable, saps? Però recordant sempre que no és el mateix per totes les persones, aquesta quantitat excessiva. És a dir, que hi haurà persones que, prenguent el mateix, els hi afectarà molt més que d'altres.
0: Totalment.
1: A ningú li convé passar de la dosi recomanada. A ningú li convé. Però hi ha persones que tindran més efectes que altres prenguent un excés igual.
0: Clar, per norma general, a les dones més que als homes.
1: Molt més.
0: I també depenent de la constitució de cadascú d'ells.
1: Clar, i del teu estat de salut i de la teva edat, perquè l'alcohol no es tolera igual quan tens 30 anys i quan en tens 60. I hi ha gent de 60 i pico que es pensa que té 30, que se'n va fer la bicicleta el cap de setmana i que es pren, fan 3 hores de bicicleta, doncs fan uns àpats, Esther, que són al·lucinants, pantagruèlics.
0: Tota
1: i aquí perden tot l'efecte
0: tota
1: de la bicicleta.
0: Sí,
1: i es pren una quantitat d'alcohol com si en tinguessin 25.
0: Totalment. Magda, estem acabant aquest podcast el número 130, a més és l'últim del 2025 que estem dedicant als suplements de magnesi, a si cal o no cal prendre'n. Per acabar vull demanar-te un plat que tu consideris que és ric en magnesi perquè el puguem fer a casa.
1: Mira, un plat ric en magnesi. Jo et diria, més que un plat, Esther, et faré, si et sembla, un postre.
0: Ah, bé.
1: Unes postres.
0: Molt bé,
1: postres.
0: Em sembla bé.
1: Escolta'm, com que hem dit que el plàtan doncs és molt ric en magnesi, que és veritat, com que estem a final de l'any i tots tenim reservoris de torrons al rebost...
0: Torrons Vicenç.
1: Doncs, escolta'm, però no qualsevol torró. Ha de ser el torró clàssic, el torró de Xixona.
0: Molt bé.
1: Tu agafes aquest plàtan, el poses en un paper d'aquests d'anar al forn, de papillot, poses el plàtan, poses, en vez de posar-hi sucre, poses el torró de Xixona esmicolat.
0: Molt bé.
1: Tanques i ho poses al forn. Ah, sí, una mica de sucre també li pots posar, però una mica de suc de llimona també. Però pots posar inclús el plàtan en trossets, en trossets o tot enter.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Tot recobert de xixona esmicolada. I ho poses al forn. Doncs encara que sembli increïble, això és un plat molt ric en magnesi.
0: Sí.
1: També ric en energia, no et diré que no. Però magnesi n'hi ha. Magnesi
0: no
1: n'hi ha.
0: Per fer-lo cada dia, el que parlàvem ara.
1: No, però el plàtan...
0: Quan necessitem
1: i que et posarà de bon humor, perquè el plàtan també té B6, que va bé per la formació de serotonina.
0: I ben fàcil.
1: Jo sempre estic jugant a favor del plàtan, perquè, Esther, en tenim... És econòmic i no engreixa tant com la gent es pensa. I a vegades l'eliminem estúpidament. No és una qüestió de nens només el plàtan, eh? Que a vegades només dius, de vegades em diem, va, per la berenada als nens, que està fantàstic. Però és una fruita que a vegades, pobreta, l'eliminem injustament.
0: El plàtan de Canàries, la banana no?
1: El plàtan de Canàries. Tot està bé, però home, jo sempre penso que el que tenim més a casa nostra, doncs també val la pena que ho fem servir, no?
2: Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
0: Preguntàvem en començar per què se'n parla tant del magnesi, si realment és tan miraculós com diuen aquest suplement. Tu què creus, Magda?
1: A veure, el magnesi està bé prendre'l, evidentment, quan tinguis dèficit de magnesi. També en aquestes situacions d'estrès, de molt esport, de que menges malament, de que no prens una fulla verda ni per casualitat, que la fruita no t'agrada, pot tenir un sentit. Ara, ni molt menys, és un suplement miraculós. Si ho vols provar, endavant, però que siguis conscient que va bé sense ser una cosa pels sants, m'entens? Vull dir, miracles en nutrició no n'hi ha.
0: Amb aquest podcast dedicat al magnesi ens acomiadem del 2025. Magda, que tinguis una molt bona sortida d'any.
1: Igualment.
0: I una molt bona entrada al 2026 i ens trobem amb l'audiència d'aquí uns dies.
1: Res, amb un nou any. Mira, cada nou any és una oportunitat per cuidar-nos molt més, Esther.
0: I tant. I a més amb ganes de que passin coses bones.
1: Sí, crec que cada any, ja et dic, és una oportunitat perquè les coses vagin millor. Mentre hi hagin anys nous, mentre estiguem aquí, sempre hi ha esperança de que les coses siguin fantàstiques.
0: I amb salut. Magda, ens retrobem en uns dies. Bon any.
1: Bon any, Esther.
0: Adéu.
2: RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. RAC 1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
3: Hem de parlar un dia més del fiasco que ha deixat Catalunya fora del proper informe PISA. Els últims dies el Departament d'Educació s'ha fet un fart de defensar que no en van saber res de res del problema fins ara fa 4 mesos. Per tant, ens situava el Departament d'Educació al març d'aquest any 2026, quan ja era massa tard per rectificar. El que ha passat en aquestes últimes hores, perquè tot s'ha accelerat en aquestes últimes hores, és que s'ha anat embolicant. I la mandonguilla s'ha anat fent cada vegada més grossa. I d'aquelles mandonguilles com amb molta fibra a dins, d'aquelles que costa de digerir. Ahir ens vam assabentar, ho va avançar La Vanguardia i ho ha pogut confirmar RAC1, que el Ministeri d'Educació ja va avisar els tècnics de la Generalitat gairebé un any abans. Per tant, març 26 ens situava el Departament d'Educació, però el Ministeri d'Educació ens porta a abril 25. Aquesta versió, per tant, entra en contradicció amb el Departament. I a més, segons ha pogut saber RAC1, diverses coses que anem a veure si ho anem entenent. Aviam. Comencem per la persona que jo crec que millor ens ho pot explicar, que és l'Eudald Martínez, expert en educació de RAC1. Bon dia, Eudald.
4: Hola, bon dia.
3: I la Mar Suís, sotseditora del món RAC1 a l'estiu. Bon dia, Mar.
5: Bon dia.
3: I que signa aquesta informació que hem avançat avui a les 8 en punt del matí. A veure, Eudald, comencem per aquí. I després crec que hem d'intentar fer com una mica de cronologia. El Ministeri fa el crit d'alerta abril 25, abril l'any passat. Per tant, això era abans que comencessin les proves en alguns d'aquests centres.
4: Eren mig de les proves, de fet, perquè vam començar el 31 de març, però duraven fins al 16 de maig, juraria, és a dir, hi ha com una mica d'interval on cada centre pot acordar amb l'OCDE, amb les empreses que contracta l'OCDE, per quan es fan exactament les proves. Per tant, potser alguns centres, quan es va fer aquest avís, ja havien fet aquests exàmens, però en d'altres no, i per tant s'hauria pogut corregir si s'haguessin detectat aquestes irregularitats, exacte.
3: Abril 25, primera pregunta, per què el Departament insisteix que no se'n va assabentar de res fins fa pocs mesos, llavors?
4: Clar, aquí gairebé s'hauria de fer una pregunta gairebé metafísica de què és exactament el Departament d'Educació, no? Què en forma part? Perquè, clar, la consellera diu que ells no en sabien res fins al març d'aquest any. Què passa? Que és veritat que, tot i que en un primer moment La Vanguardia assegurava aquesta informació, no?, que el Ministeri d'Educació havia informat a la Generalitat, al Departament d'Educació, clar, això ens va posar tots en alerta de dir, ostres, com pot ser que des del Ministeri es contradigui tan directament el que deia la consellera. Al cap d'una estona, el Ministeri ens va confirmar aquesta informació, però amb un matís important, que deien que aquest avís l'havia fet l'Institut Estatal d'Avaluació Educativa cap al que es deia el seu equivalent a Catalunya, que en aquell moment era el Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya. Són molts noms, molt tècnics, però bàsicament aquest Consell Superior d'Avaluació Educativa és qui coordina totes les proves que es fan als alumnes, des de les competències bàsiques, ara anomenades proves de final d'etapa, i també coordinar una mica el tema PISA, tot i que l'organitza l'OCDE amb empreses que contracta l'OCDE, però sí que, en teoria, aquest Consell havia de coordinar una mica com es feien aquestes proves aquí a Catalunya. Què passa? Doncs que aquest avís es fa entre aquestes dues institucions i remarca el Ministeri d'Educació a nivell tècnic, és a dir, que s'informa tècnics d'aquest Consell Superior d'Avaluació Educativa de Catalunya. I remarquen que es va fer únicament a nivell tècnic, però que no va tenir traslació aquest avís en altres nivells de l'administració. Per tant, venen a aclarir en cap moment en vam informar els alts càrrecs del departament. Com que no sabíem quina repercussió acabaria tenint aquesta incidència que vam detectar, no ho vam, només ho vam traslladar a aquest nivell tècnic al Consell Superior d'Avaluació. La pregunta aquí és, clar, aquest Consell d'Avaluació penja del Departament d'Educació, però no es forma part directament de la cúpula del Departament d'Educació. Què va passar aquí? Per què es va perdre aquesta informació i no va arribar a qui havia d'arribar?
3: Clar, aquest és una de les primeres coses que no s'entén, que és ningú d'aquest òrgan tècnic i tot el que vulguem va informar els seus superiors.
4: Clar, el problema també aquí és qui eren els superiors en aquell moment, perquè aquest Consell, és que tot és una mica l'odissea de Nolan, tot això també, perquè és realment té moltes etapes i molts conflictes. Yeah. El Consell Superior d'Avaluació en aquell moment estava en un procés de transformació cap al que és actualment l'Agència d'Avaluació i Prospectiva, que són canvis molt tècnics, però que representa que ara és un òrgan més ambiciós, que amb més capacitat doncs, de fer proves, més independent del Departament d'Educació, també, malgrat que encara la presidència l'anomena el Departament d'Educació, però, és a dir, que estava en un procés de transformació i en què en un any i mig havien passat per la cúpula d'aquest Consell Superior d'Avaluació diverses persones, és a dir, s'anava canviant la persona que encapçalava aquest Consell cada mig any, cada poc temps. I què passa? Doncs que en aquell moment sí que s'havia delegat a la presidència, doncs, en persones, doncs, que en aquell moment formaven part del Departament d'Educació, però que no tenien aquesta tasca únicament. En aquell moment, per exemple, quan passen les PISA, era la persona directora d'aquest Consell Superior d'Avaluació, era la directora de currículum d'aleshores, la Mercè Andreu, que, ja dic, feia aquesta tasca una mica a nivell delegat, no? Transitòriament, fins que no es creés aquesta agència. Per tant, aquí també pot haver ajudat aquest tema, no? Ostres, a qui van fer exactament aquest avís, en quin moment, no? Si ja hi havia aquesta direcció, si havia estat anteriorment, hi ha una mica de dubte sobre a qui van fer aquest avís exactament.
3: Per tant, aquí tenim aquest element, és cadena d'informació trencada per aquests elements, per aquest context, perquè potser va haver-hi alguna persona que va valorar que potser no era tan greu, pel motiu que sigui, però es va cometre un error gros que va impedir que això arribés als alts càrrecs polítics o als alts càrrecs del departament, que potser haguessin pres, o no, això ja és política ficció, una decisió en aquell moment. L'altre element, l'altre dubte que sorgeix és, en les últimes hores, o els últims dies, el departament en algun moment ha deixat caure el dalt que potser tot venia per que els diferents centres, els diferents instituts del país, potser s'havien confós amb els criteris per excloure alumnes de l'informe PISA.
4: Exacte, perquè recordem que el principal problema de per què Catalunya ha estat exclosa d'aquest informe és que l'OCDE marca que, com a molt, es poden excloure un 5% dels alumnes de la mostra per motius diversos, ara ho repassarem, però en aquest cas Catalunya en va excloure un 23%, gairebé 5 vegades més. Com havies dit, la conselleria des del principi no han extret com a conclusió, sinó han apuntat que una de les hipòtesis podria ser aquesta. Per què? Perquè en el moment en què es feien les PISA també es feien aquestes competències bàsiques, aquestes proves de final d'etapa, que en aquell moment encara les feien tots els centres de Catalunya. Ara això s'ha canviat i, com passa amb les PISA, només les fan alguns centres, una mostra representativa dels centres. Però en aquell moment encara la feien tots els centres. Això vol dir que els centres que feien PISA també feien les competències bàsiques. I els criteris per excloure uns alumnes o altres en aquestes dues proves són lleugerament diferents. PISA, doncs, estableix uns criteris molt més rigorosos, mentre que les competències bàsiques, com que hi ha molts més alumnes que fan la mostra, són una mica més laxes. I aquí, doncs, és on el departament apuntava que hi podria haver hagut aquesta discrepància. Per explicar-ho fàcilment, a les competències bàsiques es pot excloure alumnes que tenen dislèxia, que tenen trastorn de l'espectre autista, encara que sigui lleu. Qualsevol informe de que aquell alumne té necessitats especials ja permet excloure aquest alumne. Uh-huh. En el cas de les PISA això no passa, ha de ser una discapacitat, per dir-ho així, o un trastorn sever que li impedeixi clarament poder fer aquelles proves.
3: Però, i això és el que explicàvem avui a les 8 en punt del matí, el món RAC1 ha tingut accés a la informació que el Departament d'Educació va entregar als instituts on s'havien de fer aquestes proves PISA, els hi va entregar en una reunió i on se'ls va explicar com funcionarien aquestes proves. I aquesta informació, aquesta documentació a la qual hem tingut accés i que hem pogut consultar, ve a dir que no hi va poder haver confusió possible, Mar.
5: Exacte. Bàsicament, nosaltres hem pogut accedir a aquesta informació que es va donar als centres, que primer es va explicar en una reunió presencialment l'11 de març a Barcelona, i llavors els centres es van endur a casa unes diapositives en què es recollia tot allò que s'havia comentat. Entre d'altres coses, s'explicava bàsicament que com serien les proves, de quines matèries s'examinarien els alumnes i com s'havia d'inscriure cada alumne en el llistat per fer les proves. Què passa? Que en aquest document, però, no s'indicava, no s'hi precisava, que la xifra dels exclosos no podria superar en total el 5%. De fet, això no se'ls va comunicar mai, de cap de les maneres. És el que ens expliquen tots aquests centres. I aleshores nosaltres hem pogut veure aquesta documentació i hem vist que clarament tenen raó, perquè en cap de les 13 pàgines que té aquest document s'hi explicita res.
3: Clar, aquí primer element. És a dir, els instituts no sabien que no podien excloure que tenien un límit d'alumnes a excloure. Si com a institut això no ho saps, doncs agafes els criteris i en funció d'aquests criteris vas excloent alumnes i no et poses a mirar si n'estàs excloent masses o no.
4: Deixa'm fer un matís només, que és sí. veritat que aquest 5% és de la mostra total, és a dir, no vol dir que cada institut no pugui excloure un 5%.
3: Un institut en podria excloure un 50, clar, si un altre...
4: Per això s'escullen escoles o instituts, en aquest cas, que en alguns casos són d'alta complexitat, on potser sí que s'han d'inscloure un 8% dels alumnes perquè hi ha aquesta alta complexitat, però llavors n'hi ha algun que no és d'alta complexitat, on potser amb un, o do, amb un 1 o 2% doncs ja n'hi ha prou. Per tant, és veritat que cada centre no tenia aquest límit, però veient el que ha passat, segurament sí que, com diu la Mar, hauria estat bé que tinguessin constància de, ep, compte que aquí hi ha un límit general i, per tant, no ens passem tampoc a l'hora d'excloure alumnes. Però era per fer aquest matís.
3: Sí, sí, sí, totalment.
5: Exacte, només que tinguessin bàsicament aquesta referència, perquè en ells l'única cosa que se'ls va donar per establir quins eren els criteris per dir si sí o si no un alumne podia fer les proves era una taula de color blau en què s'hi llegia clarament, en majúscula, proves PISA. És a dir, ells sempre van tenir clar que aquells eren els criteris per analitzar la mostra i no uns altres, com per exemple els de les competències ICAS. Què deien, però, aquests criteris? Doncs n'hi havia tres, codi 1, codi 1, codi 2 i codi 3. El codi 1 eximia de fer les proves tots aquells estudiants que tinguessin alguna discapacitat física. Llavors, pel que fa al codi 2, deia que s'eximien els estudiants que tenen una discapacitat cognitiva, conductual o emocional. Què passa? Que aquest punt va ser molt conflictiu perquè deia literalment la proposta que això ho havia de decidir el personal qualificat. Que en aquest cas els instituts ens han explicat que el personal qualificat era el mateix tutor de l'alumne o bé un psicopedagog del centre. I és clar, els centres, com que no sabien que hi havia un 5% allà que s'havia establit, no sabien res, ells van decidir tirar pel dret, passar la llista a l'empresa que revisava tot això i que portava les proves i esperant el seu ok. Aquesta empresa no els va dir res, per tant, tots els alumnes que ells havien exclòs de la mostra no van fer les proves PISA al cap d'un mes i mig, dos mesos.
3: Perquè aquí hi ha una empresa, per aquí al mig.
4: Sí, l'OCDE contracta empreses perquè escollin els centres en funció de... És a dir, que no sigui el departament directament qui escolli els centres, sinó que hi hagi un intermediari que analitzi una mica els centres, que vegi la representativitat i qui acabi escollint. El que passa a aquesta empresa és que s'encarrega llavors d'organitzar, però aquí el que ha passat és que sí que aquesta empresa rep el llistat d'alumnes finals que podran fer les proves, però aquesta empresa, evidentment, no sap si aquell alumne pot o no pot fer l'examen, sinó que refia, entre cometes, del que li ha dit l'escola. Què passa? Que aquí el mateix departament admet que ha fallat, que ha faltat un filtre intermig, un filtre entre el centre i l'empresa, i que aquí algú del departament hauria d'haver revisat exactament doncs si la llista d'exclosos era correcta o si s'hauria hagut de canviar perquè no passés el que ha passat. I, de fet, amb les mesures que ha pres el departament perquè això no repeteixi, i això, no?, la creació d'una comissió que s'encarregarà a partir d'ara de fer aquest filtre entremig.
5: Sí, i de fet els mateixos centres ens han explicat, també parlant d'aquests criteris que ara comentàvem l'Eudal i jo, que, bàsicament, com ho diríem? És a dir, que ells van tenir molt clar des del principi que eren els criteris per fer les proves PISA i no les competències bàsiques, perquè quan es fan les competències bàsiques la Generalitat ho té molt més ben estudiat i els professors l'única cosa que han de fer és passar les dades dels alumnes a un sistema que es diu RAL, que és un aplicatiu que ja directament t'exclou o no els alumnes per fer les proves, perquè el mateix aplicatiu ja té tot el coneixement del que li passa i de la situació que viu aquell alumne. En canvi, en aquestes proves, com que el llistat se l'havia de fer al mateix centre i l'havia de passar en una empresa que no en tenia constància del que vivia cadascun, doncs aquí va haver aquest petit error, aquesta petita confusió. Però, en tot cas, que no ha estat culpa dels centres, perquè els centres no tenien la informació.
3: I l'altra cosa que em pregunto és, tots aquests centres, no?, no estaven, perquè les instruccions que rebien no eren clares i de cop allà s'estava cometent un error que ha acabat desencadenant el que ha acabat desencadenant, clar, ningú supervisava això? No. Aquest element intermig.
4: Exacte, aquí és on és el reconeixement que ha fet el departament de que efectivament no hi ha cap òrgan que controlés aquestes proves més enllà de, suposo, supervisar que s'estaven fent com tocava i tal, però no aquest punt concret dels alumnes exclosos. I aquí tornem una mica al tema aquest, no?, de que el Consell Superior d'Avaluació en aquell moment estava en transició, sense un lideratge clar. Imagina't, si se'ls va avisar des del Ministeri que hi havia aquesta irregularitat, no? De dir, compte que esteu excloent més alumnes del compte i no es va passar aquesta informació al departament, doncs sembla evident que un altre dels errors d'aquell moment d'aquest Consell d'Avaluació va ser que tampoc no es va controlar en cap moment si s'estava excloent bé aquests alumnes.
6: Per tant, la conclusió és és cadena d'infortunis.
4: Sí, en certa manera. Sí. I alhora que està costant una mica tot el tema de diligències nostres, com és que 4 mesos després encara no tinguem una conclusió clara de què ha passat aquí.
6: Aquesta és l'altra.
4: Clar, el que entenc, això és veritat que el departament, de moment amb això no hi ha volgut entrar molt, perquè diu que aquesta investigació encara està en marxa, però el que suposem és que com que justament aquest Consell de Superior d'Avaluació ja no existeix com a tal, sinó que ha canviat la seva cúpula, no sabem fins a quin punt també la gent que hi treballa, potser estàs costant més del compte arribar a aquestes persones que en aquell moment sí que estaven liderant aquest Consell perquè aclareixin què va passar. És a dir, que clar, una mica per dir-ho així, el departament, si volgués, tindria fàcil el cap de turc, no? Perquè clar, tothom que estava en aquest Consell d'Avaluació, almenys la cúpula, ja no està al departament. Per tant, clar, és complicat aquí que hi hagi responsabilitats directes d'aquest Consell Superior d'Avaluació, perquè ja et dic, no existeix com a tal ja.
3: Una pregunta que també es pot fer a la gent és si fins a quin punt és acceptable que el Departament d'Educació tingui un òrgan responsable de coordinar i de controlar una cosa tan rellevant com és l'informe PISA, més que res perquè ens hi agafem tots molt i ens hi fixem i els mirem, que tingui un òrgan coordinant tot això sense lideratge clar i en ple transició. Aquesta és una altra pregunta que es pot fer la gent. 9:43, a veure, Clara Ardèvol.
7: No només això, sinó perquè no hi ha una comunicació fluida entre tècnics o càrrecs intermedis i càrrecs superiors del departament, no? Això és una cosa que una administració que funciona com hauria de funcionar, aquesta comunicació hi hauria de ser. Clar, tot això fa, crec, la informació molt més greu del que hi era fins ara. El departament d'educació, l'educació s'ha convertit en un problema molt complex els darrers anys, la pedra a la sabata, diria, de qualsevol govern, però especialment crec que també la bèstia negra del govern de Salvador Illa, podríem afegir altres bèsties negres com podria ser Renfe, per exemple, etc. Però en aquest cas parlem d'un escàndol molt greu, és el que comentaves, és a dir, quedar-te sense la informació de PISA, acurada i adient, tenint en compte com sabem que el sistema educatiu va a la deriva, i precisament ho sabem des de fa molts anys, però sobretot ho sabem des de les darreres proves PISA, i sabia fer amb aquestes noves aquest contrast, és molt greu, però és que no és l'únic escàndol, és que venim d'un seguit d'escàndols molt marcats en els darrers... el Departament d'Educació, però vull dir els darrers anys, és a dir, l'estiu passat vam tenir la polèmica de les adjudicacions, venim també de canvis curriculars sobtats, per exemple el paper de la literatura al batxillerat, que va generar molta polèmica també, de vagues històriques que el departament no ha estat capaç de posar sobre la taula, doncs una cosa que convenci els professors, de l'episodi lamentable de les infiltracions en assemblees de docents per part dels Mossos d'Esquadra, que això ja sé que és Interior i no és Departament d'Educació, però tot ve del mateix govern, i en general ha acabat concloent aquí amb aquesta més mala gestió de la comunicació de l'escàndol, és a dir, fins ara han passat 4 mesos i encara no se sap què ha passat o no s'ha explicat. Es diu que no se sabia res fins al març, però gent del departament ho sabia des d'un any abans. S'amaga des del març i es diu ara, sabem, última setmana de juliol, com a nivell mediàtic pot fer molt menys soroll, i a més es passa la pilota a les direccions de centre, quan aquestes direccions estan explicant que no tenien bé la informació. No es diu que no es conclou, va passar això, però sí que es posa, que s'insinua, es posa sobre la taula que podria haver estat culpa dels centres.
3: Per cert, des del món RQ, en les últimes hores hem fet diverses peticions al Departament d'Educació, hem demanat la consellera Esther Niubó si volia explicar-se aquí al programa. Des del Departament d'Educació ens han dit que no, perquè ara mateix hi ha una investigació interna oberta dins de el departament i diuen que fins que aquest procediment no acabi, doncs de moment les explicacions són les que va donar la consellera al Parlament el dilluns. I també des del món RQ hem fet una petició expressa en aquesta empresa intermediària que dèiem, aquesta empresa que es diu 12 Estudios i Avaluaciones, sobre tot plegat, també per si es volien explicar, i la resposta, us la llegeixo literalment, és: no vamos a hacer ningún comentario sobre esto. Natàlia.
8: Sí, que estic d'acord amb el que diu la Clara, és que és difícil no estar-hi. Mm. Jo tinc una pregunta. És el primer cop que l'informe PISA permet aquest 5%? O sigui, aquesta informació que em sembla la rellevant, que els directors dels centres diuen que no se sabia, això és el primer cop que passa? Quantes vegades diguem-ne la OCDE ha permès una tassa d'exclusió perquè es reflecteixi la realitat com ells considerin? Evidentment, no sé, jo ahir, per exemple, doncs vam poder parlar amb el Jordi Satorra, que és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya i director de l'Institut Martí Franquès d'aquí, i ell ho deia clarament, clar, el 5% no reflecteix ni de lluny la complexitat del sistema educatiu català, ni de lluny. Possiblement, diu, tampoc no sigui un 23, però vull dir que hauríem d'estar amb una tassa al voltant del 10%. Jo el que em pregunto és si aquest 5% és una decisió que pren l'OCDE cada vegada que ha de fer el PISA, o ja és una... No ho sé, no en tinc coneixement, perquè sembla com... Si és així, si és veritat que aquesta tassa pot anar variant, em sembla al·lucinant que des de la conselleria d'això no se'n faci una comunicació estricta, perquè, clar, no és el mateix que et permetin un 5, un 10, un 7. Això ho sabem. Sí, no ho sé, m'agradaria poder-ho preguntar amb algú si això és així o si cada any...
3: Respon l'Eudald, Natàlia.
4: Sí, venga. Natàlia. Mira, sincerament no sé si sempre ha estat així, d'aquest 5%, però el que et puc assegurar és que no era el primer any. És a dir, de fet, una de les explicacions que ens va donar el departament en el seu primer moment és que no és el primer cop tampoc que s'ha d'excloure algú perquè ha sobrepassat aquest 5%. Per exemple, el 2018 va passar amb Suècia, que va tenir un 11% d'exclusió. Clar, és un 11% que encara és la meitat del que ha passat ara amb Catalunya. I en aquell cas, a l'informe de l'OCDE de PISA d'aquell any, del 2018, Suècia també sortia amb aquest asterisc de compte que aquí els resultats no són comparables, no són del tot vàlids, perquè hi ha hagut aquest error. Per tant, no et sé dir si des del principi, però que almenys en les últimes 3 edicions de PISA aquesta limitació sí que existia.
8: Diguem, afegim una complexitat més a la complexitat de tot plegat. Però el que és preocupant és que tots sabem que a Catalunya l'educació no funciona, per dir-ho suaument, com ens agradaria, que la inversió està lluny, la inversió pública està lluny de ser la necessària, la que els centres demanen, i que el que no podem és continuar gestionant d'aquesta manera amb conflicte, o sigui, conflicte rere conflicte, error garrafal rere error garrafal. Crec que necessitem replantejar-nos molt bé, i el govern de la Generalitat de qualsevol color, però en aquest cas aquest també estic d'acord que sembla que tinguin una pedra a la sabata exactament amb això, s'hi ha d'arromangar i prendre decisions, treure'n conclusions, i que algú ha de, evidentment, ha d'assumir les responsabilitats de tot plegat. Vull dir, això no pot quedar en un error tècnic, és el que jo penso.
9: És que a mi tot aquest cas em sembla una presa de pèl. Crec que avui la pregunta que es fa a tothom és clara. O sigui, si Catalunya hagués estat una comunitat autònoma líder a l'informe PISA, s'haguessin emplaat més esforços en que tot això sortís bé, en que les dades fossin comparables amb la resta de comunitats autònomes? Segurament sí. Ara el que representa que està venent una investigació interna i descobrirem si darrere d'això hi ha el que avui s'està preguntant tot el món. Que si Catalunya va intentar que les seves dades no fossin comparables amb la resta per el fet de que les dades que els resultats que va obtindre l'any 2022 van ser un absolut desastre. Aquí l'escàndol és el procediment que va haver-hi. O sigui, fa més d'un any el Ministeri d'Educació avisa a la Generalitat, un Ministeri d'Educació que ara mateix es renta les mans encara i que és del mateix partit que l'actual govern de Catalunya. Després avisa la OCDE i s'esperen a l'última sessió plenària, diguem, l'última setmana abans de les vacances per informar la població. Jo crec que això és una presa de pèl, que la gent se sent enganyada, perquè si ho saben des del març, per què s'han esperat l'últim dia per comunicar-ho? Doncs és evident que perquè tingués almenys el menor impacte possible. Llavors, és que aquí és on estan les coses. L'any 2022, Catalunya va obtindre uns resultats per mi absolutament lamentables a l'informe PISA, va ser segon per la cua en comprensió lectora, va ser tercer per la cua a ciències i quart per la cua a matemàtiques, aquí som uns atxes. Llavors, aquesta és la gran pregunta. Crec que el problema del sistema educatiu català és que es parla molt de vagues, de sous, de ràtios, de llengua, però no es parla de contingut. Fa molts anys que els estàndards s'han baixat, que no hi ha exigència, l'audiència i que això es demostra als informes, que els informes PISA de l'any 2022 van ser desastrosos i que el govern, veurem si no volia permetre que tornessin a ser-ho a l'any 2026. A partir d'aquí, quines conseqüències hi hauran? Perquè aquí, aquest país, Espanya, no dimiteix ningú per ninguna conseqüència, ni siquiera per ningun assumpte polític. Veurem si hi ha dimissions, però de moment l'única conseqüència que hi haurà és l'obertura d'una comissió. Em sembla una conseqüència que es queda molt limitada. L'única és que si no es donen explicacions que realment eximin de responsabilitat al Departament d'Educació, d'haver-hi una dimissió claríssima. I aquesta és la pregunta, no? Si Catalunya hagués estat líder a l'informe PISA de l'any 2022, haguéssim fet els mateixos pocs esforços en què les dades no siguin comparables amb la resta?
10: Què diu, Rodrigo?
11: Sí, bueno, jo crec que és evident que plou sobre mullat, no? L'educació a Catalunya ve d'una crisi dels últims mesos, amb una vaga educativa del professorat molt important, amb moltes reivindicacions que no només són salarials, sinó que tenen, jo crec, que un plantejament més ampli, i diguéssim que estan plantejant que cal fer una revisió del sistema educatiu a Catalunya i que els partits polítics no estan a l'alçada del repte que té el país. I bueno, no sabrem quins són els resultats dels catalans, de l'alumnat català a l'informe PISA, però sí sabem que la Conselleria d'Educació té un suspens en gestió de crisi i a l'hora d'enfrontar el repte que té al davant, no? Crec que ho vam veure quan la gestió de les vagues educatives, amb algunes sortides de to, una certa supèrbia a l'hora de relacionar-se amb els diferents sindicats, amb el professorat i tal. I ara, bueno, és evident que esperarà l'última setmana de juliol per comunicar una cosa que en el millor dels casos saps des del març és com a mínim problemàtica. I només volia acabar ampliant una miqueta més el focus. Crec que tots recordem el Salvador Illa, candidat al 2021, dient que el venia a passar pàgina i a ocupar-se de les coses importants, que era la gestió dels serveis públics, etc., i tot això. I, bueno, crec que de vegades cal vigilar una mica el que desitges perquè pot acabar convertint-se en realitat, no? I crec que l'educació és una de les coses que està fent que el govern estigui patint un desgast. Ho vam veure a l'enquesta recent de GESOP, que el govern de Salvador Illa i el PSC comença a ressentir-se d'una manera significativa i, bueno, evidentment els catalans comencen a veure que la gestió del govern no és com se'ls havia prometit.
10: Clara.
7: És veritat el tema de la baixada de nivell, però és que el problema és que ara mateix el sistema educatiu té molts problemes, són molt plurals. Per exemple, aquest 23% d'alumnes amb necessitats educatives especials, estem parlant d'una xifra molt alta. Ja inclús s'han donat xifres encara més altes que parlaven d'un de cada tres alumnes amb aquestes necessitats educatives especials. És a dir, imaginem-nos com és una aula en aquestes circumstàncies, amb aquesta també complexitat socioeconòmica que els darrers anys ha anat acumulant, amb més diagnòstics de l'espectre autista i tal. Ho dic perquè no és només un tema de ràdios, no és només un tema de sous. Molta gent es preguntava com és que no es conformen els professors amb la pujada de sou que s'ha posat sobre la taula. Doncs perquè parlem d'unes aules al límit. Parlem d'una situació molt i molt complexa. Parlem d'una situació, per exemple, la idea de l'escola inclusiva podia ser bona o seria bona si es dotés de recursos. Això no s'ha fet en absolut, i una escola inclusiva sense recursos és una escola que directament podríem dir que va contra els drets dels infants, que no tenen bé ni els infants que tenen necessitats educatives especials ni a la resta. Per tant, aquesta qüestió és absolutament crítica i crec que la indignació dels professors era completament justificada en aquest sentit. I una darrera cosa, no sé si teniu informació del tema, però l'USTEC va denunciar fa uns dies que el govern, el 6 de juliol, va fer un acte de presentació d'un informe de l'OCDE, d'un informe que havia encarregat a l'OCDE per, diguem, guiar l'educació a Catalunya. El va encarregar, el va presentar el 6 de juliol, i el 6 de juliol, diguem-ne, que ja tenien, no?, aquesta informació. Tot això, si més no, s'hauria de saber. I es va presentar fent un acte de propaganda, diu l'USTEC, sense explicar que s'havia quedat fora de PISA d'aquesta manera.
4: Sí, és exacte, perquè ha sorprès, no?, que al cap d'unes setmanes, doncs, efectivament, el 6 de juliol ens van fer els periodistes una presentació sobre aquest informe de l'OCDE, perquè recordem que després dels mals resultats, una de les primeres mesures que va prendre el govern de Salvador Illa va ser arribar a un acord amb l'OCDE perquè l'OCDE guiï Catalunya detecti què millorar i l'acompanyi una mica en com millorar aquests resultats. I justament ara el juliol es presentava la primera etapa d'aquest acord de col·laboració, que era la diagnosi, no?, de l'OCDE, de dir què està fallant i què s'hauria de millorar. I de fet, en aquesta roda de premsa, dic que jo hi era, hi havia responsables de l'OCDE que havien fet aquest informe. Clar, què passa? Que els periodistes aquí no teníem cap mena d'informació que ja hi hagués aquest problema detectat i, per tant, no els vam poder preguntar als responsables de l'OCDE. I això, sobre aquesta inversió, ara ho estava repassant, el govern hi destina 360.000 euros.

0: prèvies, no? Que jo crec que tots les estem esperant. Recordem que l'informe es publicarà el 8 de setembre, que sí que hi haurà resultats de Catalunya a l'informe estatal i amb aquest asterisc, és a dir, sí que sabrem quins resultats van treure els alumnes que sí que van fer les proves a Catalunya, tot i que, com hem anat dient, aquests resultats estaran afectats per aquest elevat percentatge d'exclusió i, per tant, no seran representatius, però a veure doncs com va evolucionant tot plegat.
1: Adal Martínez, Marçoi, moltes gràcies i ànims també. Adal.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, clar, com a periodista que cobreix la informació d'educació...
0: Un juliol entretingut, eh?
1: Sí, un juliol, un curs, i un juny, sí. I un maig... Clar,
0: exacte.
1: Déu-n'hi-do.

0: Ja comencem malament.
1: Jo us volia dir, sobretot, serietat, perquè el que teniu entre mans vosaltres és molt seriós.
0: És veritat. Sí, és veritat. I us anava a dir, tractem amb informació molt,
1: home,
0: molt delicada.
1: Home, i...
0: Sí. Som-hi, som-hi, vinga, comencem, que si no el temps corre i aquí hem d'explicar moltes coses.
1: Vinga. Pam, pam, pam, pam, pam. Va, a veure, ja sabeu que... potser no ho sabeu, perquè no ho veu sentir en el seu moment, però aquest estiu el que intentarem almenys un cop per setmana, aprofitant que els editors i les editores d'aquesta casa han marxat de vacances, doncs és una miqueta remenar entre... Bueno, els seus efectes personals, intentar parlar amb gent del seu entorn més proper i, com que sabem que no estan escoltant la ràdio, que per tant no s'enfadaran, intentarem apropar-vos a vosaltres, oients, els secrets més ben guardats de la gent important d'aquesta casa. La setmana passada vam descobrir, entre altres coses, que en Marc Giró té una habitació per les Barbies, exclusivament, a la seva mansió, entre altres coses. I avui?
0: Doncs avui hem volgut investigar una dona.
1: Ah.
0: I com que en aquesta casa de dones editores n'hi ha ben poques, per desgràcia, perquè són les millors, ràpid ho descobrireu. Però no és una dona qualsevol, no és només això, és moltes més coses. I a més, és una dona que ens acompanya fent els àpats.
2: Igual, vaja, que totes les dones d'aquesta casa, que beneeixen, doncs, els nostres aliments. Ella, concretament, ens amenitza l'hora de sopar. I durant el temps que no hi ha sigut, l'hem trobat moltíssim, moltíssima a faltar.
1: Ja sé,
0: de fet, l'hem trobat tant a faltar... Tant que no podíem esperar i hem hagut de trucar a la seva parella.
1: Oi.
0: I li hem preguntat tot de coses de la seva vida, començant per la més important, que és que ara que aquesta persona, aquesta noia, té dona, una humana petita a casa, hem volgut saber com era ella els seus primers anys de vida.
3: Pel que sé, era com la més empollona, no? Mal dit, diguéssim, de la classe, la que sempre... els nens anaven al darrere per veure si tenia els apunts o si tenia els exercicis fets i a més ella, segons el que diuen, també intentava ajudar a tothom, no? Si hi havia un nen que potser no anava tan bé i tal, doncs ella l'intentava ajudar també, o si hi havia algú que poder era una mica o que marginaven o que li feien una mica de bullying, diguéssim, ella el protegia, no? Ella això sí que ho ha tingut sempre, des de ben petita, que, diguéssim, que la justícia social, no?, és com un pal de paller seu, no? Sempre ha intentat protegir els que tenen menys, els que no estan tan bé com ella, i a cuidar-se.
0: I de qui és aquest sentiment de justícia tan aferrat?
1: Mira si és bona persona, eh?
0: Ah, molt bona persona, ella.
2: És que ella és increïble, eh? És, com no podia ser d'altra manera, Anna Ballonesta.
1: Home!
2: Home,
0: Anna Ballonesta i la seva parella, sí, amb qui hem parlat, que és el Joan Domènech.
2: Exacte, que ens ha deixat ben clar que l'Anna era una boníssima, boníssima persona, extremadament. Ella era tot bondat, també llestíssima. Però, és clar, nosaltres diguem, aquesta persona ha de tenir alguna tara.
1: Home,
2: si
1: clar,
2: més no,
1: hem vingut a
2: alguna
1: això.
2: Mania més
0: hem
2: ben particular,
0: a,
2: no?
0: Hem vingut a les tares i res més, eh?
2: També doncs vinga, l'hem trobada.
3: Que li fa molta, molta por. Ja no és por, és que és fòbia la serp. Però només,
1: home,
3: no només la serp, diguéssim, l'animal d'en si, sinó si veu una serp dibuixada o una, jo què sé, un ninot en forma de serp o qualsevol cosa que sempre hi ha una serp, no pot veure. I hi ha una anècdota curiosa que quan
0: especial.
3: Vam començar a sortir, poder fer ja 3 mesos així, vam al País Basc a fer allà a l'Escorri a fer una ruta per la muntanya i ella li va semblar veure el que li semblava una serp allà a terra. I llavors el que li passa és que no pot tocar de peus a terra, si veu una serp, perquè li fa com molta por. Va començar a cridar i a soltar, que no podia tocar de peus a terra, i la vaig haver de carregar aquí a collivet durant...

0: no sé, pues de 100 metres fins que ja va passar el perill perquè deia que ja no hi havia gent, que els fan molta por. A mi, en canvi, és un animal que fins i tot m'atrau, no? Però amb això també alguna vegada hem discutit.
1: Això hem discutit, Xina.
2: Ja pot ser fort el motiu perquè el Joan, els que heu pogut parlar, qui hagi pogut parlar, haurà vist que és una persona completament pacífica, bona persona, evita el conflicte, i amb això han discutit. Motius no els hi deuen sobrar per discutir, perquè mentre el Joan és més panxa content, l'Anna sembla que realment tingui un radar especial per aquestes criatures.
0: Perquè, clar, ella, llavors, hi ha moltes excursions que potser no vol fer perquè diu, ai, que potser en trobo algun estert, perquè aquesta és una altra, que ella surt d'excursió i surt de passejar i sembla que les vagi buscant, saps? Jo vaig caminar tranquil i jo no veig res. I, en canvi, ella les troba totes.
3: Ja ho veieu, tu, que l'Anna té una mena de poder per localitzar aquestes serps. Però, és clar, no és l'única por o mania que té l'Anna, perquè ella és una dona autèntica, única, singular, perfecta, idíl·lica. I hi ha una altra cosa que ella no suporta de cap de les maneres.
0: No pot sofrir cap mena de perfum que sigui com molt artificial. Va de colònies desodorants, alguna colònia que m'havien regalat, ja les vaig deixar a casa dels meus pares perquè és impossible tenir colònia al seu costat. Si és natural, o sigui, si són flors, no sé, d'espígol, per exemple, o un perfum així més natural, sí. Però si és artificial, no pot sofrir, però fins al punt de que ha de marxar, que es mareja, ha de marxar d'aquell lloc i està malament.
3: Ella és boja. Però què són els genis si no són bojos?
4: Ah,
3: efectivament,
4: calla.
3: Així és. Llavors, l'Anna ens explica... Bueno, en Joan ens ha explicat que aquesta fòbia de les serps... Ai, disculpeu-me, dels perfums... ha arribat a les esferes més íntimes, concretament a la seva filla, la Merlès.
4: Ai.
0: Ara, per exemple, la nostra filla, si l'agafa la meva mare, que s'ha posat algun tipus de colònia, perfum o desodorant, i després la meva filla l'agafa ella, ho nota, diu, ostres, aquesta nena fa una pudor perquè ta mare s'ha posat aquesta colònia, no m'agrada gens, i llavors ha de rentar la nena, ha de desvestir, ha de dutxar, ha de banyar, perquè se li invagi la pudor del tot.
3: Qui ho diria que l'Anna té una filla que és una nena pudenta? Realment, això...
4: Que fa olor perfum.
2: És increïble que l'Anna pugui arribar a aquest nivell de deliri, però és que en aquest punt de la trucada, quan ens pensàvem que la cosa no podia ser ja més paranormal, més fora de normal, i que ja havíem tret tot el suc que podíem d'aquest tercer grau, va, i ens passa una cosa que ni en els millors guions de ficció podria arribar a passar.
0: No, de cuinar, tampoc. Ai, mira l'Arnau Banyer.
3: Ja.
0: Arnau.
3: Sisplau, que vingui aquí.
0: Arnau, podeu posar el passi?
3: Sí.
0: Posa-ho la mà.
4: Hòstia!
0: Pensava que era l'Anna. Venim professional de la ràdio per ensenyar-vos.
2: Sí, Ràdio Verité. Resulta que tant el Joan com el nostre estimat Arnau Mañé del Via Lliure d'Estiu estaven passejant per Vilafranca del Penedès i s'han trobat, i això no estava preparat, coses que només poden passar entre vilafranquins, que són molt pesats i es troben tota l'estona, tot arreu. Òbviament, nosaltres com a bones professionals no hem deixat escapar aquesta oportunitat, aquesta magnífica trucada, i parlant de trucades li hem volgut preguntar a l'Arnau com és l'Anna per telèfon. Respon, no respon?
0: Sí, respon. Hores estranyes perquè... és quan es lleva la Merlès i és quan la deixa la Merlès respondre al WhatsApp. Normalment sempre responia bastant ràpid.
3: I feia grans àudios, feia grans explicacions.
0: Treballa molt els àudios llargs, els podcasts de WhatsApp. L'Anna és molt de 3-4 minuts a vegades. De fet, alguns últims podcasts que he rebut són d'això, de 5 minutets.
3: Ara, ella fa ràdio per telèfon, àudios de 5 minuts. A l'Anna ja veieu que li agrada molt la xerrera, però és l'única de casa. Així com en Joan li hem hagut d'estirar de la llengua per treure-li tota la informació, n'hi ha una altra que en aquella casa també apunta moltes maneres i sembla que, igual que l'Anna, parlarà pels descosits.
0: De caràcter, jo crec que també serà bastant tremenda com l'Anna.
2: I creus que parlarà molt?
0: Jo, per mi, ja està parlant la Merlès. Per mi serà una dona de ràdio. Serà una dona de ràdio com l'Anna Ballonesta. Merlès Ballonesta, imagineu-vos. El nou sé, amb Merlès Ballonesta.
3: Perfecte, ja està. A partir del setembre l'escoltem als micròfons.
0: A partir del setembre l'Anna que no torni, torna la Merlès.
2: Jo crec que seria una molt bona proposta que a partir del setembre tinguem aquí a la Merlès Ballonesta. Jo no sé, Sergi, tu com ho veus, però nosaltres hem anat a parlar amb direcció i ens han dit, de fet, que la casa...
3: Sí, la cosa pinta bé.
2: Pinta bé, sí, la cosa pinta bé i que la casa ja ho estudia.
4: Ah, sí?
2: Sí, escolta.
5: No ho sé, amb Merlès Ballonesta.
3: Oh!
2: Com ho veus, això?
4: A mi m'agrada, sona bé.
3: És increïble. Doncs estimem l'Anna amb tot l'amor del món, però escolta'm, si ha de venir la Marlesa en lloc d'ella...
4: Sí, exacte.
3: La proposta serà benvinguda.
4: Àudios de 5 minuts, eh? Mira, jo minuts. Això tampoc ho puc criticar, perquè jo algun cop també...
2: Són d'aquests que ni que els escoltis a 2x, a velocitat de 2x, no. Són infumables igualment.
4: Jo he de dir que quan vaig arribar al món RQ, a mi l'Anna Mallonesta, que en aquell moment treballava al món RQ, em va dir, sort que no portes perfum. Com m'aniria a dir, si no estàs fora d'aquí.
3: No, clar.
4: No, lluny.
2: Ella ho té clar,
3: sí,
2: eh? És clar, quins són els seus pilars de la vida.
3: Sí, els seus límits, també. Llavors és una dona increïble.
4: Que no caigui en l'oblit, eh? Que quan la filla està amb la sogra de l'Anna i torna a casa fent olor a perfum...
3: Clar, clar, fent bon...
2: La nena dins l'aigua.
4: L'ha de dutxar.
3: I vinc a fregar.
4: L'ha de dutxar.
3: Pobre Joan, quin martiri.
4: Mares, bé, moltes gràcies,
2: eh? Santa paciència, a vosaltres.

0: Bé, és dimecres i com intentarem fer aquest estiu cada dimecres o pràcticament cada dimecres és intentar parlar una estoneta de sèries i segur que ja n'esteu al cas, però avui s'estrena als cinemes una nova pel·lícula, una de les més esperades de l'estiu i és la nova de Spider-Man, Spider-Man Brand New Day, que és l'última pel·lícula de la saga protagonitzada per Tom Holland.
1: My name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
0: I el que volem fer avui és passar de la gran pantalla a la petita pantalla i recomanar-vos algunes de les sèries de superherois per tots aquells que esteu esperant retrobar-vos amb Peter Parker. Alba Pascual, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs? Què tal, Alba?
2: Molt bé, amb ganes de veure la peli.
0: Sí, eh?
2: Realment, sí.
0: Tu ets gaire fan de Marvel, Spider-Man i tot aquest univers?
2: No fan boja, però m'agraden. Les he disfrutat moltíssim. Em distreu moltíssim. Soc més Team Iron Man. No sé a tu quin t'agrada més. T'agrada Spider-Man?
0: Home, a mi Iron Man m'agrada molt. L'Spider-Man de Tom Holland sempre m'ha agradat molt. Al final, les pel·lícules de... Quan s'ajunten tots, les pel·lícules dels Vengadors... Són fantàstiques.
2: Són disfrutones.
0: Són disfrutones.
2: A mi m'agraden molt.
0: Són disfrutones.
2: Quina era? Avengers Endgame, crec que
0: sí.
2: És. Home...
0: Sí.
2: Això és un esdeveniment.
0: Una de les últimes grans. Bueno, i ara, clar, tot el focus està centrada en aquesta pel·lícula Spider-Man que s'estrena avui, però ja, a partir d'aquí, aviat ja tots els focus van a la nova dels Vengadors que ha d'arribar al desembre.
2: Doomsday, no?
0: Doomsday.
2: Sí, a mi m'agrada molt, però és veritat que a vegades em donen una mica de por els fandoms de Marvel, perquè com no em sé tot, totes les dades, a vegades em sabria greu dir alguna cosa que és incorrecta. Tot i així, et porto sèries de Marvel, però també he decidit fer unes sèries, bueno, una llista de sèries de superherois que no són Marvel.
0: D'acord.
2: Així fem una mica de varietat.
0: Una mica per si pica el cuquet del món dels superherois, ara amb
2: tant
0: parlar de Spider-Man, que aquests dies se'n sentirem a parlar tots, tindrem Spider-Man fins a la sopa.
2: Home, Tom Holland i Zendaya
0: Tom
2: també.
0: Tom Holland i Zendaya, tot això, doncs si ens pica una mica el cuquet de superherois, però és veritat que Marvel, com altres universos, com Star Wars, per exemple, han decidit diversificar continguts i, a banda de les pel·lícules, també hi ha moltes sèries que entren dins d'aquest univers.
2: Moltes sèries. Moltes.
0: Moltes, eh?
2: Moltíssimes, sí.
0: Sí?
2: Ara que m'he informat, perquè clar, jo no les he vist totes,
0: clar,
2: però informant-me, van forts els de Marvel amb el tema de les sèries. M'agrada perquè, a més, en tema seriat, les sèries realment s'han convertit una mica en el laboratori d'experimentació d'aquest gènere, el gènere de superherois. I volia parlar de la primera, perquè la primera és la que inicia la fase 4 de Marvel. Que jo no sé si això de les fases tu sabies el que és.
0: Creia que ho tenia clar i després vaig comprovar que no ho tenia clar.
2: Era mentida.
0: Sí, exacte.
2: Bueno, en realitat la fase 4 és només la quarta fase literal d'una sèrie
0: però
2: de...
0: Però la quarta és la d'ara, no?
2: És la... No, crec que ja van per la sisena.
0: Ah.
2: Però la fase 4 és interessant. Sí, és que clar, són com els iPhones. Les pel·lícules de Marvel, altres pistes, i ja van per...
0: Bueno, i després hi ha el metavers i el no sé què, i ara enrere, i ara endavant...
2: No.
0: Però
2: la,
0: bueno...
2: La fase 4 és interessant perquè inicia bueno, una fase on entren les sèries, que per això vinc a parlar de la fase 4.
0: Perfecte, em sembla bé. Per començar amb la primera que ens porta l'Alba, hem de retrocedir una mica en el temps, hem d'anar al 2021, hem d'anar a Disney Plus i allà hi trobarem WandaVision.
3: It's twilight time. WandaVision. Aren't we a fine pair?
4: This is our home now.
0: És amb aquesta que Marvel Studios decideix aterrar en el món de les sèries?
2: Així és. Aterra la televisió amb aquesta fase 4, com deia, que són les sèries realment estrenades entre 2021 i 2022. Que en aquest temps van tenir... temps per produir realment moltes sèries i WandaVision les estrena. I està guai perquè no ho va fer amb explosions ni grans batalles, que és el que ens paràvem, no? Sinó amb una parella d'herois vivint en blanc i negre a la dècada dels 50. Que això és bastant cridaner. Està creada per Jack Schaffer, que és la directora de la pel·lícula de la Viuda Negra, que no va funcionar moltíssim, però
0: amb
2: tot
0: Scarlett
2: i així,
0: Johansson, no?
2: Amb la Scarlett Johansson. Ella decideix fer una arriscada declaració d'intencions amb aquesta nova era, perquè és això, és una sèrie que arrenca després dels esdeveniments d'Avengers Endgame, i segueix a la Wanda Maximoff i en Vision, però el segueix mentre estan intentant portar una vida suburbana perfecta. Per què ens queda l'atenció? Doncs perquè et deia, és una narrativa que va saltant de dècada en dècada, com en 50, i homenatgea la història de les sitcoms americanes. O sigui, s'inicia que és una, com si fos una sitcom a l'estil Isle of Lucy. O sigui, uh-huh, blanc i negre, anys 50... Llavors, quan la comences a veure, no entens res. Però després té molt sentit. La seva creadora realment va demostrar a l'indústria que el públic Marvel també podia estar interessat en una proposta una mica més diferent en termes conceptuals. I és una sèrie que, més enllà de parlar de superherois, perquè òbviament els seus protagonistes ho són, ens mostra un retrat sobre la pèrdua, el dol i, sobretot, la incapacitat d'aquests personatges per acceptar la mort d'un ésser estimat. A més, ens ofereix una de les millors interpretacions de la franquícia amb l'Elizabeth Olsen, que és una absoluta meravella.
0: Sempre fantàstica.
2: És sempre fantàstica, aquesta noia. WandaVision realment és una d'aquestes sèries que, sense ser fan de Marvel ni fan dels superherois, es pot veure molt tranquil·lament.
0: I es pot gaudir molt,
2: també. Es pot gaudir molt, sí.
0: El següent és una sèrie que a mi m'han recomanat
2: moltíssim, no?
0: Moltíssim. Que és Loki. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Això és 2021, també.
2: 2021. Quina veu, el Tom Hiddleston,
0: eh? Sí, és fantàstic. El Tom Hiddleston, un altre que és una meravella, costat.
2: Sí, l'estimo.
0: I, clar, hem de dir que tot això és Disney+, perquè al final, no, Disney+, té Marvel incorporat.
2: Efectivament. Totes les podem trobar a Disney.
0: Sí.
2: I en aquesta mateixa línia de renovació, no?, que parlaven de la fase 4 de Marvel, no podia deixar fora Loki, creada per Michael Waldron. WandaVision explorava això, la ment i el dol, no? I en aquest cas Loki decideix explorar el concepte del lliure albir. Però ho fa des d'un viatge en el temps i una posició molt filosòfica d'aquest tema. La sèrie també arrenca just després d'Avengers Endgame i és quan Loki escapa de la seva línia temporal i és capturat per l'Agència de Variació Temporal, que és una organització burocràtica molt kafkiana, molt estètica, que manté l'ordre de l'univers. T'ho explicaria, però jo no ho entenc.
0: Bueno, però... i tu ja ho has dit, línia temporal, ja hi som.
2: Sí, és d'aquestes coses que no... En aquest cas, en el cas de Loki, sí que ho explica molt bé, però realment, fins i tot si no ho entens del tot, la pots gaudir.
0: Val.
2: A més, té un to retrofuturista molt xulo i també és una proposta estètica de ciència-ficció analògica que és realment molt, molt cridanera. I celebra la redempció i la recerca de la identitat a través del diàleg i la filosofia, que això és una cosa que sento que les pel·lícules de superherois a vegades no hi ha tant diàleg, són més de fotre's d'hòsties.
0: Sí,
2: sí. Bueno, perquè al final és el que... també el que ens entreté.
0: Totalment.
2: En aquest cas...
0: I avui el Pol Torrents, en la seva píndola que feia sobre la nova pel·lícula de Spider-Man, ell deia, escolta, són crispetes.
2: Clar.
0: És aire condicionat al cinema. Vull dir, anem a buscar això també una mica, no? De vegades, que tampoc cal sempre de cop enriquir l'ànima i el coneixement, també ens
2: vols
0: volem
2: desconnectar.
0: Passar bé, de vegades.
2: Vols desconnectar, però en aquest cas, més enllà de desconnectar, realment, és que està molt guai perquè explora el determinisme enfront del lliure albir i ens presenta aquest personatge que al principi és com molt nihilista i acaba sent el guardià de les possibilitats de l'acció, i això està molt guai. Tenim el Tom Hiddleston,
0: que dèiem,
2: és una meravella, però també està l'Owen Wilson, personatge brutal, i la Sofia Di Martino, que jo la reivindico moltíssim, secundària absolutament brillant, en una sèrie que val molt la pena.
0: Una pregunta que acostuma a fer la gent que, per exemple, no ha seguit molt Marvel. Si ara li ha cridat una miqueta l'atenció això que hem dit de Loki.
2: La pots veure.
0: La puc... Allò.
2: Sí.
0: Puc mirar-la així, de cop, aterrant a l'univers.
2: O sigui,
0: has de saber que no, que hi haurà alguns... que la cosa ve d'algun lloc.
2: Efectivament. Però com canvien de línia temporal i viatgen en el temps, és una sèrie que, en termes narratius, funciona per si sola.
0: Ja.
2: Per si mateixa. Però realment, clar, hi ha vegades que fan referències a moments anteriors, però la pots entendre sense cap problema.
0: És una mica, per exemple, com Andor, que pots no estar posat en el món de Star Wars, però és una sèrie que la pots mirar de zero.
2: Sí. No. Andor, que bona.
0: És una gran sèrie, també.
2: Ostres, que bona. Sí, sí. I no l'he posat, eh? M'encanta.
0: Va, fem un altre repàs. Univers Marvel. L'Alba ens porta Wonder Man. Aquesta és bastant més nova, d'aquest any. The entertainment world is stunned today when internationally celebrated and reclusive filmmaker Von Kovac sprung out of retirement to sign on for a remake of Wonder Man. Mr. Von Kovac... Disney, evidentment, també.
2: Disney, també. A més, és això molt actual i molt trencadora. És una sèrie que ha recollit una mica el testimoni de la comèdia metanarrativa per portar-la al món dels herois.
0: Com?
2: T'ho explicaria també millor, però... Bueno, no, metanarrativa vol dir que això, que ens parla del món del cinema també i de les sèries, no?
0: Exacte.
2: I... és una proposta molt fresca, molt autoconscient, segueix aquest protagonista, que és en Simon Williams, un actor que té un nom meravellós, que és Yahya Abdul-Mateen II, O sigui, aquest home, m'encanta aquest nom. I és un actor boníssim.
4: Aquells noms que se t'omple la boca.
2: Sí, és que, home, segon... Bueno, aquest actor, el Simon, intenta fer-se un lloc en la indústria del cinema de Los Angeles mentre descobreix que té superpoders. I alhora també creu el seu camí amb un mític actor, que és el Trevor Slattery, interpretat pel Ben Kingsley. També recupera una figura totèmica del món del cinema, com és el Ben Kingsley, i ho fa meravellosament. I a mi m'agrada perquè és una sèrie que aconsegueix un equilibri molt divertit, que és utilitzar la figura d'un personatge com és un superheroi, no?, amb poders, per fer una crítica sobre el món de Hollywood i les audicions humiliants i l'ambició desmesurada i la superficialitat del món de l'espectacle. O sigui, no te l'esperes, no encaixa molt en l'arquetip Marvel, però tot i així és molt divertida, les escenes d'acció funcionen i ens regala també una mirada fresca i una mica irreverent que oxigena el multivers Marvel, que a vegades està una mica viciat del seu propi arquetip, i en aquest cas trenca completament.
4: Wonder Man. Cal haver vist algun altre de Marvel per posar-se aquí?
2: No, completament és com aquests los capítulos mosca,
4: sí,
2: també.
4: Sí, la satèl·lit, no?
2: Exacte, la pots veure perfectament.
4: Deixem Marvel de banda.
2: Deixem Marvel.
4: Però anem a les sèries de superherois, o ambientades en l'univers superherois, i comencem amb una sèrie del 2009, en aquest cas Prime Video, que es diu Misfits.
5: This is it. It's your chance to do something positive. That's what community service is all about. People out there that think you're scum, show them they're wrong.
6: Yeah, but what if they're right?
5: What does it do?
2: Bueno, si creieu que els superherois havien de ser morals i exemplars, la tele britànica destrossa aquest paradigma i aquest concepte l'any 2009 amb Misfits. Jo realment és una de les meves sèries de l'adolescència, per motius que no explicaré a la ràdio, creada per Howard Hoberman, i segueix un grup de joves delinqüents condemnats a fer treballs comunitaris que després de ser adormits per una estranya tempesta elèctrica adquireixen poders extraordinaris.
4: D'acord.
2: I diràs, bueno, això de cop i volta es tornarà en una sèrie d'acció. No, perquè aquests joves no tenen gens d'interès en salvar el món. De fet, no saben què fer amb les seves vides. I és una resposta realment com molt bruta i divertida a aquest gènere que en aquell moment era en alça, perquè el 2009 realment Marvel tampoc havia rebentat de la forma que ha rebentat ara. I jo crec que està molt guai perquè és això, són superherois que en lloc d'anar vestits de licra, de teixit tècnic, són joves protagonistes que van amb els seus xandalls de treball comunitari taronges, moltes disfresses en aquells anys d'aquesta sèrie, i en lloc de tenir bases militars secretes, doncs es reuneixen a un lavabo públic per resoldre els seus problemes. És una sèrie que trenca tots molts tabús d'aquests adolescents obsessionats amb el sexe, la festa i la seva pròpia supervivència. També trampolí per actors com Robert Sheehan, que és el Nathan en aquesta sèrie, o Olywan Reon, que és el Ramsay de Juego de Tronos.
4: Ah.
2: Sí, sí. I és una sèrie que realment va demostrar que la tele britànica també tenia pressupost i podia fer ciència ficció amb molt caràcter i molta mala llet.
4: Misfits, tal com sona. A Miss. Misfits, 2009, Prime Video. Més, Watchmen, 2019. Aquesta també és molt recomanada.
2: Molt recomanada.
4: HBO Max.
7: We are no one. We are everyone. And we are invisible.
4: Minissèrie, no?
2: Minissèrie, sí. Una temporada de les meves preferides. Meravella, sí, sí. Realment... Si continuo una mica per aquest territori fora dels cànons tradicionals que parlàvem de Marvel, és obligatori parlar d'aquesta perquè és probablement la millor minissèrie de superherois dels últims anys, creada més per Damon Lindelof, que si no et sona és el creador de Perdidos, de Leftovers, o Linternes d'Equip Poquet, que també és una sèrie de DC. Una sèrie que, tot i que recull el testimoni de la novel·la gràfica en la qual està inspirada, d'Alan Moore i Dave Gibbons, no fa una adaptació directa, que això és l'interessant, sinó com una seqüela contemporània que ens situa a Tulsa, Oklahoma, a una Tulsa alternativa, on els policies han de portar màscara per protegir la seva identitat, però del que parla és del racisme sistèmic, que ha esdevingut el principal conflicte dins d'aquesta societat que ens planteja. Està protagonitzada per la Regina King, que també és una meravella, i m'agrada perquè connecta la ficció de superherois amb fets reals, com va ser la massacre racial de Tulsa el 1921. També parla, òbviament, de la supremacia blanca i el llegat de la violència. I és molt intel·ligent en la seva forma, com utilitza els seus recursos. També té una banda sonora brutal, feta per Trent Reznor i Atticus Ross, que són conegudíssims, també han fet Challengers fa poquet. Bueno, estan fent totes les bandes sonores de les pel·lis guais del moment. I Watchmen jo crec que va demostrar de forma definitiva que aquest gènere de superherois podia ser el vehicle definitiu per obrir debat polític. Uh-huh. I parlar del que està passant a la societat del moment. O sigui, que és una sèrie que jo realment recomano moltíssim, perquè a més la veus d'una tirada i estèticament també és una bogeria.
4: Capítols gaire llargs?
2: Crec que sí, que 50 minuts, diria. 50 minuts. Ara no me'n recordo, però sí, és llargueta.
4: Més o menys.
2: Sí.
4: Un altre, en aquest cas a Netflix, any 2020, I'm not okay with this.
6: Dear Diary, go fuck yourself.
4: Què en dius d'aquesta?
2: Ens posem indies. És una sèrie que realment troba el seu espai en una història més íntima, de petit format, no? Està basada en la novel·la gràfica també de Charles Forsman, dirigida per Jonathan Entwistle, que el menciono perquè és el creador de The End of the Fucking World, que és una sèrie també...
4: Meravellosa,
2: minissèrie. Diguem que l'energia és bastant similar i segueix a la Sydney, que és una adolescent de 15 anys que navega per les complicacions, no?, de l'institut, la seva sexualitat, també el dol per la mort del seu pare, i de sobte, enmig d'aquesta tempesta hormonal, descobreix que té poders telequinètics involuntaris, que a més es disparen de forma violenta quan s'enfada. O sigui, incontrolable. És una ficció que utilitza també els superpoders, no?, com a metàfora per parlar de la pobertat, la repressió, la salut mental a l'adolescència, uh-huh. I és una joieta. 20 minuts, també, estètica indie, banda sonora impecable, que lamentablement va ser cancel·lada pel moment de la pandèmia.
4: Ah, clar.
2: Però molt reivindicable perquè realment és superentretinguda i els seus protagonistes, jovenets, la Sofia Lillis i l'altra que no me'n recordo, que són els protagonistes d'It, són increïbles.
4: I acabem ràpidament amb Peacemaker 2022 HBO.
8: Have you ever heard of a guy named Peacemaker?
9: No.
8: He is a trained killer.
4: Què ens dius d'aquesta, Alba?
2: Mira, només diré que està protagonitzada per John Cena, que és meravellós,
10: home,
2: també.
10: El lluitador,
2: en el paper d'un patriota que és molt violent i que creu en la pau a qualsevol preu, encara que el preu que hagi apagat... que encara que el preu sigui matar homes, matar dones o nens. Meravellosa. Ens demostra que al final un personatge que comença sent odiós pot acabar sent un amic, un estimat, perquè al final l'acabes triant i és un retrat molt compassiu també del trauma infantil i de la nostra necessitat de trobar una família triada.
4: Interessant. Peacemaker.
2: Sí, Peacemaker.
4: Alba, gràcies.
2: De res.
4: Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
4: Ara tornem.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Brock. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1.
10: Ei, què passa? Què feu?
11: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
12: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
13: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
10: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
12: Ja, però si agafem lloc.
14: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
10: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu. Que tenim un país sencer per entretenir.
13: I què hem de fer?
10: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
13: Ah, de conya.
12: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
10: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
10: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió.
15: RAC 1.
16: Digui?
17: Marc, què passa?
16: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
17: Ah, que estem de vacances.
16: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
17: Marc, és que no et sento.
16: Escolta,
17: bé, eh?
16: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
17: Marc.
16: Bandarres.
17: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
16: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió.
18: Ara que hem acabat l'escola
19: i tenim més temps lliure,
20: ara que podem fer el que volem,
19: volarem els pares amb la pistola d'aigua
20: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
21: I escoltarem els contes de RAC 1.
22: A la piscina!
23: Al cotxe!
24: O a l'hora de la migdiada!
25: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
16: I, oh?
26: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
27: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
28: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC 1 Funcat.
0: RAC 1 Podcast.
29: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
0: RAC 1.
2: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del versió estiu.
30: 5, 4, 3.
9: Centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Discípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Que no aplaudim, Alba, que no tens ganes d'aplaudir o què?
12: Tarda.
1: He dit aplaudir, no cridar com un indi siux.
12: Como los gorilas, como tiene que ser.
1: Li ha fotut la cadira al Claret, o sigui, una cadira que és la més important del programa, que és la cadira d'informatius, i bé, i li fot el Claret. Ja t'ho trobaràs quan vingui, perquè està acabant allà les notícies.
12: M'agrada, les noies agafant el lloc que han d'agafar.
1: Aviam, Aitana, bona
12: tarda. Que és el lloc dels nois. Bon dia, i bon matí, i bona tarda, i lo de sempre.
1: Bueno, es pot dir, en català es pot dir bon dia a qualsevol hora del dia. Que ho sàpigues.
12: Perquè ho diguis tu.
1: No, perquè ho diu l'Institut d'Estudis Catalans, algun d'aquests. I no és conya. Si tu, a diferència del castellà, si trobes un tio a les 7 pel carrer, li pots dir bon dia. De fet, ahir, si t'hi vas fixar, quan vam entrevistar un senyor que era mallorquí, ens va dir bon dia. Jo vaig dir bona tarda i m'ha contestat bon dia. Perquè allà deu ser més habitual.
12: Doncs diem bona setmana i així...
1: Bueno, en tot cas, bon matí, en el teu cas, eh?
12: O bon mes, o bona merda.
1: Bueno, calma. Aquí ha aparegut la Castellví, ha aparegut l'Aitana, però qui havia d'aparèixer, que és l'habitual d'aquesta hora, no ha dit ni asa ni bèstia. Que és la Yael, Brusca.
3: Hola, què tal?
1: Hola, Yael. Què et passa avui, que avui tenim tanta sororitat i tanta excitació?
3: Doncs sí, avui estic molt solidària perquè hem d'ajudar a l'altra redactora que havies presentat, l'Alba Castellví,
1: per un tema. Per quin moment, Alba? Per això has vingut aquí?
3: Sí.
1: Què és aquesta música?
3: Hem d'ajudar a l'Alba. Té una petició. A veure, explica'ns què ha passat.
1: No, però una cosa. Això no és un mensaje de socorro de Radio Nacional d'Espanya. Això és, vull dir, que és un... I que és un programa de ràdio, no? És
3: sí,
1: un...
3: però hem d'ajudar l'Alba, ens ha demanat ajuda. I que ens expliqui, ens
1: Castellví, què et passa?
3: Primer de tot, m'encanta aquesta música que s'ha escollit per acompanyar aquesta petició.
1: Ara venim a comentar la música. Doncs va... Tu ets la que estava amb els taloners, oi?
3: Sí, efectivament.
1: No, no, no tingui clar que no, per si la gent la sentia és la mateixa, eh? Ens la vam quedar nosaltres perquè no sabíem fer què fer.
3: Perquè soc tan bona que no...
1: Exacte.
3: La veritat és que és molt bona.
1: Ahir ho va demostrar fent-se superamiga de l'Anès.
3: Ai, no, la trobo a faltar. Anès, Anès, on estiguis un petó.
1: No, però es diu Nes.
3: Nesa. Sí. El cognom no te n'en recordes,
1: ni tu,
3: eh?
1: Ni tu te'n recordes.
3: Vidaurràzaga.
1: Sí que són amiguetes,
3: pam,
1: eh?
3: Pam.
1: La regidora sense nom del Polònia, que vam tenir una gran entrevista amb ella ahir, i va ser molt agradable tot plegat. Bé,
3: sí, fi, però no ens distraiem. Anem a la petició
1: la crida,
3: de l'Alba, sisplau.
1: Què et passa, Alba? Va, que hem d'arrencar, tu. Hem
3: aquest matí jo venia amb la moto i he aparcat just davant de la ràdio.
1: Molt bé.
3: Aquí a prop de Francesc Macià, amb la Diagonal. Exactament. Doncs allà he aparcat la moto i justament hi ha hagut un noi que venia amb una moto conduint-la i ha caigut. Vale?
1: Com ha caigut?
3: Ha caigut, s'ha xocat amb un...
4: Un petit accident ha tingut,
3: sí,
4: no?
3: Sí, perquè no s'ha fet mal. No s'ha fet mal.
1: Ha topat contra alguna cosa, eh?
3: Sí, contra això que posen pel carril bici, que fa com una muntanyeta.
1: Sí.
3: No sé quin nom té, això.
1: Sí, no
3: una
1: sé,
3: piloneta no. petita del carril bici.
4: Exacte.
1: La goma aquella negra rara que foten per delimitar el carril.
3: Doncs ell no va per allà i de sobte sento... Ah, ah, algú que comença a cridar molt. Jo pensava que s'havia xocat amb un cotxe o alguna cosa. No, havia caigut sol.
1: Molt bé.
3: Llavors, he trucat l'ambulància molt ràpid, quan he vist que era una persona que s'havia caigut amb la moto. L'hem ajudat a que s'aixequi, ha sortit de la carretera, ta, ta, ta. En aquest moment ha sigut el moment en el qual jo he descobert que era un home perfecte i preciós.
1: Però, bueno, quina mena de comentari? No, va, de veritat. Sí. Però,
3: Molto mami.
1: Però, bueno, ja està bé, eh? Però tu no li heu tret el casc, perquè quan hi ha un accident de moto no se li ha tret el casc.
3: Jo no li he tret res, ja m'agradaria treure-li més va, endavant.
4: Què preguntes esperes? Què preguntes?
1: Tu, Marc Espejo, a tu et sembla normal això que està passant aquí? Que estem en, això no és la revolució feminista, això és el ligoteo de tota la vida, eh?
4: Sí, no? El que s'ha fet tota la vida.
1: Bé, perfecte,
3: sí. Ja saps. I a mi m'heu donat permís per fer-ho, per tant, aquí
1: jo
3: estic.
1: Jo no, deu ser la Yael.
4: No, jo...
3: Sí, bueno.
4: Digues que si ella es fa mal i tu...
3: demanar-li l'Insta.
1: Bueno, heu anat a salvar aquest tio i què passa amb aquest paio?
3: A aquest noi pobre se li ha estripat tota la camisa, més a més.
1: Bueno, però escolta, sembla 9 setmanes i media, aquí, de veritat. Llavors, què se li ha vist el pit?
3: Sí, se li ha vist el pit tot rescat de supervivent que acabava de passar.
1: Però quina comentari és aquest?
3: Encara el feia més sexy, no? Clar. Una mica com...
4: Perquè venia de la guerra.
1: Però de veritat, ja, i tu també.
3: Veritat, és que ella m'entén.
4: Era un superheroi.
1: Esteu fent tota la col·lecció de pel·lícules de Tom Cruise, d'aquestes de...
4: Sí, sí, no, no estem
1: com és aquella de l'avió?
4: El Tom Cruise, el de Top...
1: Top Gun.
4: Impossible.
1: Ja del rotllo Top Gun, eh? Però vaja.
3: Missió Impossible, impossible potser és trobar aquest noi.
1: Ah, vols...
3: Jo us puc dir... Ah, sí, a mi el que m'agradaria a hores d'ara, que per això he vingut aquí, és trobar-lo. Puc començar dient el nom,
1: val,
3: que és Nacho.
1: Vale, estem buscant una persona... Això és Vidal.
3: Vidal. Nacho.
1: Una... Va, tu, que són i sis.
3: Porto tot el dia pensant en tu. Crec que hem connectat, perquè a més hem parlat. I ell m'ha preguntat el meu...